0: en la taxació dels safirs, rubins i maragdes autèntiques. Segons l'informe policial de l'entrada i escorcoll del despatx de Zapatero, la secretària de l'expresident va dir que l'origen de les joies era una herència familiar de Sonsoles Espinosa, dona de l'exlíder socialista, i també regals de viatges. La policia va decomissar rellotges, collarets, polseres i altres joies durant l'escorcoll del 19 de maig després de la imputació de Rodríguez Zapatero pel rescat de l'aerolínia Plus Ultra.
1: Les causes judicials contra Zapatero i Leire Díaz passen factura electoral al PSOE. Segons l'últim baròmetre del CIS, els de Pedro Sánchez caurien ara 5 punts en estimació de vot respecte de fa un mes si es fessin eleccions generals. Entre això i l'ascens notable del PP, els populars s'acostarien a només 4 punts dels socialistes. El PSOE aconseguiria un 31,3% de les paperetes, el percentatge més baix des de l'esclat del cas Santos Cerdán a les portes de l'estiu del 2025. En canvi, el partit d'Alberto Núñez Feijo s'enfilaria fins al 27,1. Retallaria més de la meitat de la distància que els socialistes li traien ara fa un mes. Vox, amb un lleuger descens, mantindria la tercera posició i Sumar, amb una lleugera millora, la quarta. Esquerra baixaria gairebé un punt i Junts, igual que Podem, esgarraparia alguna dècima. Amb tot, però Sánchez es manté com a preferit de president, amb gairebé 20 punts de marge sobre Feijo. Tampoc no canvia gaire el rànquing de preocupacions principals a la ciutadania, continuen sent l'habitatge, seguit de la economia i la immigració.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
1: Aquest divendres entren en vigor a la Unió Europea les noves lleis que avalen els centres de deportació de migrants a l'estranger. Són unes lleis que s'estenen al conjunt de la Unió Europea al model de centres que el govern italià de Giorgia Meloni ha impulsat a Albània. Ara, per tant, tots els països comunitaris que en vulguin construir tindran la cobertura legal per fer-ho. Però aquest dijous l'advocada general ha dit que dins d'aquestes instal·lacions s'hi haurà de garantir el dret a la defensa i a la vida, tan bon punt s'acabin els terminis d'internament sense dilacions innecessàries. Espanya suposa la creació d'aquests centres d'internament en tercers països i així ho ha fet constar, de fet, en una declaració que ha enviat al Comitè de Representants Permanents de la Unió Europea a Brussel·les. Doncs bé, justament sobre aquesta qüestió, el papa Lleó XIV ha reclamat des de Gran Canària vies segures per afrontar la crisi migratòria. El pontífex ha presidit aquest dijous al matí un acte al port d'Arguineguín, això és al sud de l'illa, on ha criticat la gestió que estan fent els governs i ha fet una crida a Europa perquè impulsi solucions coordinades davant del fenomen migratori.
3: No basta gestionar llegades, distribuir xifres, reforçar fronteres o lamentar las muertes cuando ya han ocurrido.
1: El papa també ha denunciat l'activitat de les màfies que trafiquen amb migrants i ha reivindicat el dret de les persones a poder viure amb dignitat als seus països d'origen, perquè la dignitat humana, diu, no té passaport.
4: Sin que la tierra se vuelva inhabitable, sin que la corrupción robe el pan de los pobres, sin que las armas destruyan el futuro de los niños. No podemos acostumbrarnos a contar muertos. La dignidad humana no tiene pasaporte.
1: A la tarda, el pontífex ha oficiat una missa multitudinària a l'estadi Gran Canària davant de 50.000 fidels. Aquest divendres, Lleó XIV es desplaça a Tenerife en l'últim dia del seu viatge a l'estat i aterrarà a les 9 del matí i el rebrà el president Fernando Clavijo. Des d'allà es traslladarà a un centre de migrants del municipi de La Laguna per reunir-se amb usuaris i escoltar la seva experiència. Les entitats socials reclamen ampliar com a mínim 3 setmanes més el procés de regularització extraordinària de migrants que acaba aquest 30 de juny. Alerten que hi ha col·lectius encara vulnerables que en podrien quedar fora, tot i tenir-hi dret. Natàlia Valenzuela és la vicepresidenta de la taula del tercer sector.
5: Demanem l'ampliació del termini més enllà del 30 de juny, perquè aquests col·lectius més vulnerables necessitem que estiguin dins d'aquest procés. Parlem de persones extutelades, persones amb discapacitat.
1: Les entitats també al·leguen que el sistema informàtic per fer els tràmits està donant molts problemes. Diuen que la bretxa digital i les barreres lingüístiques doncs, també alenteixen aquest procediment. Com a nota positiva, des de la taula posen en valor la feina que estan fent les entitats sense cap tipus de suport econòmic per part de cap administració. I encara relacionat amb aquesta qüestió sobre la immigració, hem de dir que per primera vegada en una dècada ha baixat el nombre global de desplaçats al món. Durant el 2025 van ser 117 milions de persones. És un 4% menys que l'any 24. És una de les dades que es desprenen de l'informe que ha fet ara ACNUR. També destaca una baixada del 3% del nombre de refugiats, que ara són 41 milions arreu del món. Un descens que s'explicaria per l'augment dels que van decidir tornar a casa. Alguns

0: tot i retornar a zones on el conflicte encara està viu, al Congo, Síria o l'Afganistan. Paula Barrachina és la portaveu de l'entitat.
1: El retorn sempre ha estat molt clar. Han de ser voluntaris, han de ser dignes i han de ser duraders. Aquests tres elements són inseparables. Hi ha vegades que les condicions al país d'acollida es tornen tan i tan difícils que la gent sent que no té una altra opció que tornar, no?
0: I ara marxem cap a Belfast perquè aquest ha estat el tercer dia d'aldarulls a Irlanda del Nord arran d'aquestes protestes que us estem explicant impulsades per l'extrema dreta per l'intent d'assassinat d'un home blanc per part d'un refugiat sudanès. La policia de Belfast ha reforçat el seu desplegament per intentar contenir aquestes protestes i ha arribat a disparar bales de goma. Enviat especial a Belfast, Quim Olivares.
2: Han arribat reforços policials entre uns 200 i 250 des d'Anglaterra per intentar sufocar els aldarulls que des de dimarts afecten alguns punts de Belfast i rodalia. En el nostre recorregut des de l'aeroport fins aquí al centre on ens trobem, on per cert és pràcticament desèrtic perquè el transport públic ha deixat de funcionar a mitja tarda per reduir la mobilitat, hem vist diverses furgonetes característiques de la policia nord-irlandesa que avançaven en formació de 6-7 vehicles en direcció a l'oest de la ciutat, on també hi sobrevolava un helicòpter, però desconeixem l'abast de les protestes. La policia ha anunciat la detenció de 16 persones aquest dimecres, ha promès també enxampar-ne més i portar-los davant de la justícia. Sentim l'adjunt del cap de la policia nord-irlandesa, Ryan Henderson.
3: El meu missatge pels que han participat en actes violents és clar. Si penseu crear aldarull, sapigueu que us la jugueu. Us portarem davant la justícia. I sé que el poder judicial a Irlanda del Nord està preparat per imposar condemnes llargues als que creen desordre als nostres carrers.
2: Aquest dijous, la primera ministra nord-irlandesa, la republicana Michelle O'Neill, ha parlat d'actors malintencionats que orquestren l'odi i la por per portar violència a Belfast, i ha recordat que molts dels atacs van passar en àrees unionistes pro-britàniques.
0: El temps. Amb en Néstor Gómez.
4: Temps molt estable aquest divendres arreu del país, amb cel pràcticament serè de cap a cap. Només de bon matí trobarem núvols cap a la Costa Daurada, també punts de l'àrea del Delta de l'Ebre de poca importància i de ràpida tendència a dissipar-se. Ens quedaran algunes teranyines de núvols alts que emblanquinaran el cel. No tindrem un cel blau d'aquells d'hivern, però sí una miqueta blanquinós. I les nuvolades, les núvols que poden créixer durant la tarda, no tindran energia, de tal manera que els veurem sobre a les muntanyes, preferentment del Pirineu Oriental, però sense deixar precipitacions. Avui de pluges no se n'esperen. I el que sí que podem esperar és una miqueta més de calor. Les temperatures dia rere dia aniran pujant. Avui les màximes poden assolir valors de 31-32 graus a les comarques de Girona, també a punts de la Catalunya Central, i les més altes cap a Ponent i a l'interior de les Terres de l'Ebre al voltant dels 32-33 graus. Aquesta estabilitat ens acompanyarà durant tot el cap de setmana, potser diumenge a la tarda amb algun ruixat i una calor que anirà més. Màximes que ja de cara a diumenge podran tocar fàcilment la xifra dels 35 graus als punts més càlids del país.
5: Si vols saber l'estat del trànsit i del transport públic, segueix-nos a X, al perfil @3catinfoviari.
0: Doncs una altra de les qüestions importants d'aquesta jornada és que el govern de la Generalitat ha proposat un canvi legislatiu perquè la tinença il·legal d'armes de foc comporti penes de presó de fins a 5 anys. La proposta de reforma del Codi Penal, si aplega els suports necessaris, també inclouria un increment de penes pels responsables de grans plantacions de marihuana amb condemnes que podrien arribar, atenció, als 9 anys. L'anunci arriba després de l'assassinat per arma de foc dimecres, recordem-ho, d'un home al carrer Balmes de Barcelona, que és la sisena mort d'aquest tipus en el que portem ja d'any. Miquel Jarque.
6: Des d'Interior es pensa que, tot i que no és l'únic factor, la laxitud del Codi Penal espanyol influeix en la implantació dels narcotraficants. Núria Parlon ha explicat que l'objectiu, un cop s'aconsegueixin els suports parlamentaris necessaris i es superi el tràmit a les Corts, seria harmonitzar les penes a l'estat espanyol amb les dels països del nostre entorn.
7: Dibuixar un escenari d'alguns canvis legislatius que han d'anar en la línia d'endurir les penes en les armes il·lícites, la tinença i l'exhibició d'armes de foc per equiparar-nos a la legislació europea i, per tant, dissuadir amb millors eines doncs, tot el que té a veure amb aquesta letalitat de l'ús de l'arma de foc vinculada majoritàriament al negoci de la marihuana i del narcotràfic.
6: En el cas de les plantacions de marihuana, la pena actual va d'una a 3 anys i passaria a una forquilla de 6 a 9. Pel que fa a la tinença d'armes, el director general dels Mossos d'Esquadra ha explicat que en la proposta que ja han presentat el ministre Marlaska, la tinença, que ara és d'1 a 2 anys i que no comporta presó, passaria de 4 a 5.
0: Encara no han trobat el menor, que va desaparèixer aquest dimecres al vespre. Anava amb una moto d'aigua amb uns companys i no va tornar amb ells. El vehicle l'han trobat aquest dijous a la tarda, bolcat en una platja de Pals, al Baix Empordà. Des que es va comunicar la desaparició, es va activar un intens dispositiu de recerca que minvarà durant la nit. Girona, Maria Rovira.
7: La policia local de Pals ha localitzat aquest dijous a la tarda la moto aquàtica bolcada en una platja entre Sarriera i l'Estartit, en una zona a una trentena de quilòmetres d'on s'havia vist el noi per última vegada, a Roses. La recerca ha continuat aquest dijous en un intens dispositiu per terra, mar i aire i s'ha anat ampliant la zona. A més de salvament marítim i els bombers, que han utilitzat drons, també hi han participat efectius de les policies locals, Mossos d'Esquadra, agents rurals i la Creu Roja. El noi de 16 anys participava en una sortida en grup amb motos d'aigua i els responsables de l'empresa van alertar dimecres a 3:15 de la nit que el jove no havia tornat amb la resta del grup a la platja de Santa Margarida de Roses. La investigació està en mans de la policia judicial de la Guàrdia Civil de Girona, que intenta aclarir les circumstàncies que envolten la desaparició del menor.
0: Protesta aquest dijous a la tarda davant de la Sagrada Família per l'expulsió de mig miler de cantaires quan participaven en l'acte de benedicció de la Torre de Jesús. Unes 300 persones s'han concentrat amb estelades i han cantat els Segadors, la Santa Espina i el Virolai. Això perquè dimecres la policia els va retenir, els va desallotjar després que el dispositiu de seguretat del temple detectés que alguns tenien estelades impreses a les partitures i que estaven preparats per cantar els Segadors. Sara Millàs, una de les cantaires expulsades, ha explicat a 3CAT Info que la Policia Nacional va tenir una actitud intimidatòria cap a ells.
8: Ens miraven en cara d'odi. Jo teníem por, molts de nosaltres. Ens assenyalaven. Ens anaven assenyalant, anaven dient coses a les orelles, i després ens assenyalaven a nosaltres. Jo la meva teoria personal és que era una tècnica d'intimidació.
0: La cantaire considera que se'ls va tractar com si fossin criminals. Junts, Esquerra i la CUP reclamen als governs català i espanyol que expliquin per què la policia va fer sortir aquests cantaires per la porta del darrere del temple abans d'acabar l'actuació. El portaveu de Junts, Josep Rius, demana, a més, a la consellera i al ministre de l'Interior que donin la cara, mentre que el delegat del govern espanyol a Catalunya, Carlos Prieto, justifica la decisió fent servir el mateix argument que ahir sentíem de l'organització de la Sagrada Família.
9: Nosaltres, evidentment, hem de procurar que hi hagi doncs, un desenvolupament normal de l'acte perquè està pactat en l'estat del Vaticà i no contempla ni cap element ideològic, ni identitari, ni de cap mena.
10: Des d'un punt de vista democràtic, això suposa una vulneració flagrant de la llibertat d'expressió dels cantaires.
0: En un altre ordre de coses, el projecte musical de Gaudí per la Sagrada Família ha inspirat el concert 84 Campanes, que s'ha fet aquest dijous al vespre a la plaça de Catalunya de Barcelona. És un espectacle basat en la investigació de la Universitat Politècnica de Barcelona que ha aconseguit reconstruir les característiques de les 84 campanes ideades per l'arquitecte per col·locar-se a les 18 torres de la Basílica. La investigació l'ha encapçalada el director de la Càtedra Gaudí, que és Galdric Santana.
11: El que volia era que el temple aquest, que era com una nau espacial, era una cosa nova, però que també contingués aquesta característica que totes les esglésies tenen, que és que tenen la seva pròpia veu.
0: Està previst que d'aquí entre 10 i 12 anys es comencin a instal·lar aquestes campanes ideades per Gaudí a les torres de la façana del Naixement. El concert d'aquest dijous és una peça inèdita encarregada al compositor nord-americà David Chieri. L'ha interpretat la Filarmònica Orquestra sota la direcció de Marin Aslop.
5: Esports.
0: Amb en Damià Aguilar.
12: A Ciutat de Mèxic ha començat el Mundial de Futbol, el dia que el Barça de bàsquet guanya el segon partit de l'eliminatòria de semifinals de la Lliga ACB i quan l'Atlètic Barceloneta es classifica per la final de la Champions masculina de waterpolo. El Mundial de Futbol, el partit inaugural, ha enfrontat Mèxic i Sud-àfrica a l'Estadi Azteca de Ciutat de Mèxic. Resultat final, Mèxic 2, Sud-àfrica 0. Han marcat el 8 de la primera part Julián Andrés Quiñones, que juga a la Lliga de l'Aràbia Saudita, i el 65, Raúl Jiménez, un ex de l'Atlètic de Madrid, ara al Fulham anglès. Els sud-africans han acabat amb 9 jugadors i els mexicans amb 10. Hi ha hagut 3 expulsats. Parlem del Barça de bàsquet.
5: 3CAT Info.
12: Ha patit el Barça de bàsquet, però és a una victòria de la final de la Lliga ACB. Nicola Provítola.
13: Nada, ser inteligentes, ¿no? Pusimos el balón en una situación que a nosotros no nos da confianza, que nos sentimos cómodos, que es el poste bajo, con Toco, con Will, y bueno, creo que ahí supimos resolver, ¿no? No sé si durante el partido fue la mejor opción, pero al final del partido ellos supieron cómo rematarlo.
12: Els de Xavi Pascual guanyen 2-0 l'eliminatòria de semifinals de la Lliga ACB. Resultat final 97-89, amb Mills i Marcelinho inconmensurables per al Tenerife, 36 punts l'australià i 14 al brasiler, i la contra del Barça, 19 punts de Vesely i 16 de Foll. El Barça ha competit però ha estat fluix en defensa. Així ho explicava l'Ernest Macià a la transmissió digital de Catalunya Ràdio.
14: El Palau respira tranquil, respira ample, perquè el Barça posarà el 2-0 en aquesta sèrie. 30 segons pel final, recordeu, dissabte, en directe al Tot Gira, a les 8 també us explicarem si el Barça passa o no passa a la final de la Lliga ACB.
12: Aquest divendres a les 8, la penya farà el segon intent a València, també a l'antena digital de Catalunya Ràdio. I el tercer argument fort del dia, la Champions masculina de waterpolo. L'Atlètic Barceloneta s'hi ha classificat després d'eliminar el campió Ferencváros als penals. Al final del partit, empat a 9. El porter Unai Aguirre, al 3CAT Info.
15: Si veus equip per equip, jugador per jugador, són millors que nosaltres, és la realitat, i hem plantejat un partit defensiu, i en atac, doncs, és veritat que no atacàvem molt, però hem estat molt sòlids en defensa, i al final, doncs, partits d'aquests passen una vegada cada cert temps, i avui ho hem aprofitat.
12: Els mariners s'enfrontaran dissabte al Prorreco italià, que s'ha desfet d'Olympiacos per 19-13. Tenim el nostre company David Ubach d'enviat especial a Malta.
5: 3CAT Info.
12: Altres arguments esportius d'aquest dijous. El Real Madrid anuncia el fitxatge del tècnic José Mourinho fins al 30 de juny del 2029. 3 temporades. No s'incorpora fins al juliol. A la concentració de la selecció espanyola als Estats Units, Lamine Yamal ha completat el seu primer entrenament amb el grup. El col·legiat somali, vetat per Estats Units, Omar Artan, arbitrarà la Supercopa d'Europa de l'agost que ve, que enfrontarà el Paris Saint-Germain i l'Aston Villa, n'ha informat la UEFA com a contrapunt a la inacció de la FIFA. El circuit de Catalunya i el Gran Premi de Barcelona-Catalunya de Fórmula 1 aquest cap de setmana. Aquest divendres, entrenaments lliures per l'Esport 3 amb el nostre company Oriol Rodríguez. Fernando Alonso ha dit que serà segurament la seva darrera cursa al circuit.
16: Serà un cap de setmana especial. Probablement serà la meva darrera cursa de Fórmula 1 aquí a Barcelona. Així que vull donar les gràcies a tothom. Intentaré gaudir del cap de setmana. Sé que no seré gaire competitiu i que no duraré gaire la pista durant la qualificació, però espero durar una mica més durant la cursa, encara que no tingui la velocitat que voldria tenir.
12: A les 24 hores de Le Mans, el BMW Dorsal 15 s'endú la pole position, conduït per Dries Van Thor. Entre els catalans, el més ben classificat és Dani Juncadella, amb el Genesis, que sortirà des de la sisena posició, i Àlex Riveras, amb l'Aston Martin, setè. El pilot Ferrari Miquel Molina sortirà des de la dotzena posició de la grella.
5: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
12: El Barça d'handbol ha viatjat a Colònia, on aquest cap de setmana disputarà la final a 4 de la Champions. Dissabte, els blaugranes s'enfrontaran a l'Aalborg danès a les semifinals. En fa la valoració Ludovic Fàbregas, al Tot Costa de Catalunya Ràdio.
17: Sabem que l'Aalborg és un molt bon equip. S'ha guanyat el dret també de somiar com nosaltres, d'estar a la Final Four, en una semifinal a Colònia, amb molta gent, molts aficionats. Ves a l'equip, la plantilla i tot això. Al final hi ha molt bons jugadors, una primera línia espectacular, un porter molt experimentat, com és el cas de Landin, així que serà un partit molt, molt difícil.
12: Ha mort un dels creadors de la Lliga ACB de bàsquet, Eduard Portela, als 91 anys. També va ser-ne el president entre 1990 i el 2013. Ara era el president d'honor de l'ACB. La seva carrera va començar com a entrenador del Barça de bàsquet. El Girona ha fitxat l'aler pivot eslové de 26 anys, Elias Kunc, que firma per un any i arriba procedent del Torun de la Lliga Polonesa. En parla el director esportiu del Girona, Fernando Sanemeterio.
18: Bueno, creemos que es un jugador en clara progresión. Este año consideramos que ha hecho un gran año en Polonia. Tiene mucha capacidad para abrir el campo, es una amenaza exterior, pero a la vez puede jugar a ritmo alto, puede acompañar muy bien las transiciones ofensivas, es capaz de poner el balón al suelo para atacar de fuera adentro.
12: A la Lliga Femenina, l'Uni Girona fa oficial que l'escorta Marta Canella no continuarà a l'equip després de jugar-hi les tres últimes temporades. En waterpolo, el Sabadell masculí anuncia les sortides de cinc jugadors, entre els quals Alberto Barroso, Òscar Asensio i Martín Famera. D'altra banda, el Catalunya femení comunica sis baixes, entre altres la capitana Georgina Bellido, que es retira, i la internacional Júlia Frigola, que marxa a la Lliga Universitària dels Estats Units.
5: 3CAT Info.
12: Ander Mirambell ha perdut en la votació final a la presidència de la Federació Internacional de Bobsleigh i Skeleton. L'exesportista català de Skeleton ha perdut davant l'alemanya Heike Grossbank, secretària general des del 2012, amb 27 vots de 45 possibles. I a la Lliga de Futbol Sala, l'Indústria Santa Coloma anuncia el segon fitxatge de cara a la temporada que ve. El pivot de 29 anys, Eric Pérez, ve del Rivera Navarra, firma per 2 anys.
5: Són 2:15.

0: Ara són 2:15. Us estem destacant que Donald Trump ha suspès l'anunciada tercera onada d'atacs contra l'Iran. Assegura que hi ha progressos en les negociacions amb les autoritats de Teheran. El president dels Estats Units afirma que aviat s'assignarà l'acord de pau. Ara bé, la República Islàmica avisa que no ha pactat cap text amb Washington. I en aquest context, el Banc Central Europeu que puja els tipus d'interès per primer cop en gairebé 3 anys. Ho ha fet un quart de punt, fins al 2,25%. L'objectiu és rebaixar la inflació que està provocant la guerra, tot i que pronostica que els preus creixeran un 3% aquest any. Les joies confiscades a José Luis Rodríguez Zapatero durant l'escorcoll del seu despatx tenen un valor d'1,3 milions d'euros. Això segons la joieria, que les ha taxades per ordre de l'Audiència Nacional. Aquesta causa que afecta l'expresident espanyol ja està passant factura als socialistes. Coneixerem l'últim baròmetre del CIS. I també us explicarem que els metges de l'Hospital Vall d'Hebron de Barcelona que van atendre el nadó suposadament maltractat pels seus pares el març passat asseguren que no havien vist mai lesions tan greus en una criatura tan petita. I una altra notícia que, si poguéssim, no l'explicaríem. Les denúncies per maltractaments a persones de més de 65 anys han augmentat un 50% en els últims 5 anys. L'any passat, els Mossos d'Esquadra van rebre més de 1.760 denúncies, pràcticament 5 al dia. I parlarem en cultura de Miquel Barceló, que s'ha esplaiat com a gravador en una exposició inèdita a la Galeria de Barcelona Artur Ramon Art. La mostra, que s'ha inaugurat aquest dijous, reuneix una trentena de gravats creats pel mallorquí aquí a Barcelona durant els últims 15 anys.
1: Esports.
0: Damià Aguilar.
2: Ha començat el Mundial de Futbol amb el partit Mèxic 2, Sud-àfrica 0. El Barça de bàsquet guanya el segon partit de l'eliminatòria de semifinals de la Lliga ACB contra el Tenerife, per tant, a una victòria de la final. I l'Atlètic Barceloneta es classifica per la final de la Champions masculina de waterpolo. Es trobarà el Pro Recco.
0: I ara sí, arriben dies d'estiu. El temps d'avui serà assolellat de cap a cap. Només de bon matí hi haurà alguns núvols baixos a la Costa Daurada i a la tarda sobre els cims del Pirineu, sense pluges enlloc. La calor es mantindrà continguda amb màximes a l'entorn dels 33 graus. Aquesta calor ja s'intensificarà durant tot el cap de setmana. Ara passen 2:45, pendents una nit més dels Estats Units, que han suspès ara una nova onada d'atacs contra l'Iran. El president Trump diu que s'estan fent progressos en les negociacions amb les autoritats de Teheran i que aviat es podria signar un acord de pau. Ara bé, la República Islàmica també diu que no ha pactat cap text amb els Estats Units. Anem a Washington, Oriol Serra.
3: El president dels Estats Units ha tornat a fer un gir de guió. Donald Trump ha anunciat l'aturada dels nous bombardejos previstos contra l'Iran, emparant-se en que, segons diu ell mateix, les converses amb la República Islàmica de l'Iran compten amb l'aprovació de la cúpula del règim. Trump ha fet aquest anunci.
4: Acabem d'arribar a un gran acord amb l'Iran per aturar la guerra. Estem subjectes a la finalització dels documents. Els hauríem d'enllestir en els propers dies i probablement els signarem a Europa.
3: Segons ha afegit, a través de la seva xarxa social, totes les parts haurien aprovat els detalls d'un potencial acord. Entre les parts, a banda dels Estats Units i de l'Iran, també hi hauria els principals països productors de petroli del Golf Pèrsic, així com Turquia, el Pakistan, Jordània i Egipte, entre d'altres. Trump adverteix que el bloqueig naval de l'estret d'Hormuz persistirà fins que s'hagi signat el que ell anomena transacció.
0: Doncs bé, aquesta crisi energètica que estem tenint arran de la guerra a l'Orient Mitjà ha fet que per primer cop en gairebé 3 anys el Banc Central Europeu hagi apujat els tipus d'interès. Els ha situat ara al 2,25%. Per tant, les hipoteques, els crèdits seran ara una mica més cars. L'objectiu del BCE és intentar rebaixar aquesta inflació que està provocant el conflicte, tot i el risc també de frenar encara més l'economia de l'eurozona. Anem a Brussel·les, Bruno Forteamiras.
5: La presidenta del Banc Central Europeu, Christine Lagarde, defensa que ha estat una pujada de tipus suau, de 0,25 punts.
6: La decisió que hem pres tampoc és una decisió contundent. Són 25 punts bàsics d'augment. Això envia un senyal i és una decisió necessària donada la situació econòmica que tenim i la incertesa per la qual naveguem.
5: I arribats a aquest punt, diu que val més curar-se amb salut.
6: La decisió correcta era apujar els tipus d'interès, perquè si deixes que la inflació es descontroli, després és molt més difícil fer que torni a baixar.
5: Però alhora també sap que apujar els tipus d'interès pot frenar les inversions i debilita així una economia que tampoc va gaire sobrada. Lagarde s'aferra als pronòstics que indiquen que el PIB de l'eurozona continuarà creixent, tot i que sigui de forma raquítica.
6: No sembla que el creixement estigui absent o seriosament amenaçat. Es pot fer molt més per potenciar-lo, amb reformes estructurals o garantint un mercat europeu sense obstacles per comerciar.
5: I recorda que la tasca principal del Banc Central Europeu és, sobretot, mantenir els preus a ratlla. Creu que cal actuar perquè la inflació a l'eurozona ja supera el 3%, per sobre de l'objectiu ideal del 2% que es fixa el mateix Banc Central.
0: Doncs bé, els experts pensen que aquesta baixada dels tipus, acordada pel Banc Central, el que està fent és marcar ja una tendència i que, per tant, n'hi haurà més. Robert Casajuana és el director acadèmic de l'Institut Superior d'Empresa i Finances.
1: Jo no crec que entrem en un període de pujades persistents i continuades de tipus d'interès per part del Banc Central Europeu. Jo crec que ja tindrem una pujada dues i si el conflicte bèl·lic s'acaba solucionant, que esperem que així, probablement tornarem a una política neutra.
0: La passivitat del BCE a l'inici de la guerra d'Ucraïna va fer més difícil frenar l'escalada de la inflació. Els analistes creuen que ara ha volgut evitar fer tard, però li demanen prudència. Montserrat Guillén Estany és catedràtica d'Economia de la Universitat de Barcelona.
7: Una actitud prudent, de quedar-se una mica al mig, per mi és la més encertada en aquests moments, perquè també no volem pujar molt els tipus i que aleshores tots els projectes s'aturin, perquè iniciar una inversió, demanar diners, doncs sigui tan desorbitadament car que s'aturi l'activitat econòmica. Això preocupa molt.
0: Hi ha qui considera que aquesta pujada de tipus ha estat un error. Josep Soler, conseller executiu de l'Associació d'Assessors Financers.
8: Aquesta pujada de tipus, aquesta i les que puguin venir, pot tenir més efectes negatius amb un fre a l'activitat econòmica que frenar la inflació, que és una inflació, per altra banda, la que tenim, que ens ve de fora. Ens ve d'una pujada dels preus energètics.
0: El mateix BCE ha empitjorat avui la seva previsió d'inflació per la zona euro i l'ha situat al 3% per aquest any.
9: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Situem-nos ara a Madrid. Les joies que van trobar en una caixa forta al despatx de Rodríguez Zapatero tenen un valor d'1.300.000 euros. És la taxació que n'ha fet ara la joieria Ansonera a petició del jutge de l'Audiència Nacional, José Luis Camala, que està investigant el cas Plus Ultra. Madrid, Àngels Lafuente.
10: Un centenar de joies que, segons la taxació de la joieria, tenen un valor d'1.300.000 euros. Una valoració molt allunyada de la que en va fer Luis Arroyo, portaveu autoritzat de Zapatero, que va assegurar que el valor seria d'entre 30.000 i 50.000 euros. Després de rebre l'encàrrec del jutge, la joieria Ansonera va enviar les pedres més valuoses a l'Institut Gemològic Espanyol, que ha col·laborat en la taxació dels safirs, rubins i maragdes autèntiques. Segons l'informe policial de l'entrada i escorcoll del despatx de Zapatero, la secretària de l'expresident va dir que l'origen de les joies era una herència familiar de Sonsoles Espinosa, dona de l'exlíder socialista i també regals de viatges. La policia va decomissar rellotges, collarets, polseres i altres joies durant l'escorcoll del 19 de maig després de la imputació de Rodríguez Zapatero pel rescat de l'aerolínia Plus Ultra.
0: Els metges de l'Hospital Vall d'Hebron de Barcelona que van atendre el nadó suposadament maltractat pels seus pares el març passat asseguren que no havien vist mai lesions tan greus en una criatura tan petita. Aquest dijous han declarat davant el jutge que està investigant el cas i, segons els metges, les lesions que tenia aquest nadó al cervell, la cara, les costelles, els fèmurs i l'anus no podien ser accidentals. Els metges han confirmat que els traumatismes que tenia el nadó havien estat causats de forma violenta. Aquest divendres declararan davant del jutge familiars del pare i la mare de la criatura. El pare continua en presó provisional, mentre que la mare va quedar en llibertat després d'uns dies empresonada. I després d'aquesta notícia, que òbviament fa mal, una altra que també fa posar els pèls de punta, les denúncies per maltractaments a persones de més de 65 anys han augmentat, atenció, un 50% en els últims 5 anys. L'any passat els Mossos van rebre més de 1.760 denúncies, pràcticament 5 al dia. A més, hi va haver 7 persones assassinades dones en casos de violència domèstica. Es tracta d'una xacra greu, òbviament, perquè és molt difícil de detectar i s'accentua quan es tracta de persones amb algun tipus de demència. Segons l'entitat Alzheimer Catalunya, de les 220 persones maltractades que atesa els últims 5 anys, 3 quartes parts tenien demències lleus i la resta dificultat cognitiva greu o molt greu. El perfil de víctima és sobretot d'una dona d'uns 83 anys de mitjana. Laura Nadón és psicòloga forense d'Alzheimer a Catalunya.
11: El maltractament no sempre deixa marques físiques, sinó que sovint es manifesta a través de control, de negligència, de pressió emocional, d'abús econòmic o de maltractament psicològic. I qui exerceix el maltractament és una persona de confiança o fins i tot el cuidador principal.
0: Estem parlant que la meitat dels agressors són els fills o les filles d'aquestes persones grans. Segons els Mossos, l'aïllament social i la soledat no volguda són factors que afavoreixen que els maltractaments persisteixin. Per tot això, l'entitat Alzheimer Catalunya ha demanat més recursos per reforçar la prevenció, especialment en els casos que es produeixen en l'entorn familiar. La llei catalana per reduir els obstacles judicials de l'eutanàsia ha passat el primer filtre al Congrés i comença ara la seva tramitació. Tres diputats del Parlament de Catalunya han defensat la iniciativa que va aprovar la cambra a l'abril per limitar els recursos que es poden presentar als tribunals i escurçar així els seus terminis. A Madrid, Dani Sáenz de Aja.
12: Si dilluns el papa Lleó XIV es va pronunciar en contra de l'eutanàsia en el seu històric discurs al Congrés, este dijous la majoria de la investidura ha votat a favor d'evitar que es puga allargar la seva aplicació. Han donat llum verda a tramitar una proposta del Parlament català per evitar casos com el de Noelia Castillo, que va tardar 2 anys a rebre l'eutanàsia. El que es tracta és d'agilitzar els recursos. Només es podran presentar davant la màxima instància de cada comunitat, la seva sentència serà ferma i s'haurà de saber en menys d'un mes. Ho han explicat els diputats Sara Jarrieta del PSC, Jordi Fàbrega de Junts i Juli Fernández d'Esquerra.
13: Que la darrera paraula li pertany únicament a la persona que en llibertat ha expressat el seu desig.
14: Quan el temps és patiment, retardar la resposta judicial té conseqüències humanes.
15: Aquí el que perseguim és, com els deia al començament, que hi hagi certesa.
12: PP i Vox han votat en contra argumentant que retallen garanties a persones que creuen que el que necessiten és assistència mèdica i psicològica. Fa unes setmanes el Suprem va reconèixer que els familiars d'un malalt tenen dret a demanar que s'ature la seva eutanàsia.
0: S'ha acabat la selectivitat després de 3 dies d'examen sense incidències. Segons el Departament de Recerca, tampoc s'ha detectat cap dispositiu electrònic en els controls aleatoris que s'han estat fent aquests dies. En l'última jornada s'ha fet l'examen de llengua catalana i literatura. Els estudiants han hagut d'analitzar un fragment del conte L'arbre domèstic, de Pere Calders, identificar també varietats dialectals del català i respondre preguntes d'un text sobre microplàstics. Alguns han sortit tranquils de totes les proves, però d'altres, òbviament, han trobat més complicat la de matemàtiques, que es va fer dimecres, i la de matemàtiques aplicades a les ciències socials d'aquest dijous. Amb la selectivitat acabada, per tant, els estudiants ara ja miren cap al 23 de juny, que és quan sortiran els resultats.
16: Tothom juga molt, però amb tranquil·litat jo crec que es pot treure tot molt bé.
17: Tu què volies fer?
16: ADE.
18: Jo també vull fer ADE i entro segur, però sí que és veritat que la CEL me l'esperava més complicada.
19: Jo vull fer farmàcia i nutrició i és una nota, jo crec que assequible en el meu cas, perquè he tret molt bona nota a batxillerat.
20: Jo crec que bé. Espero que el meu esforç hagi vist reflectit. Ara m'he tret un pes de sobre, fins les notes també.
0: Aquest any aquesta selectivitat ha tornat a tenir rècord de matriculats amb més de 45.000 estudiants.
9: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: I ara us comentem que l'Associació Professional de Teatre per Tots els Públics denuncia que el conflicte del sector educatiu té com a conseqüència la cancel·lació de les activitats de teatre escolar i que està perjudicant seriosament la viabilitat d'un sector cultural, que és el del teatre familiar, que ja és especialment vulnerable. L'associació ha instat al Departament d'Educació a donar una resposta efectiva a les reivindicacions del col·lectiu docent. Expliquen que la situació està tenint un impacte econòmic fort sobre les companyies i també els professionals de les arts escèniques pels nens i els joves i estimen que es podria agreujar el curs vinent. Joan Alfred Mangual és president de la TTP, demana responsabilitats.
21: La responsabilitat de solucionar el tema nosaltres pensem que és la conselleria i és l'administració.
0: Ells reivindiquen que les activitats culturals dins l'àmbit escolar formen part de l'educació i que, si no es posa remei a la situació, també està en joc la continuïtat d'un model educatiu en què la cultura ha estat un dels aliats imprescindibles. I el nucli de Tartara o a la Noguera, veïns i ajuntaments han fet una crida a famílies amb nens per poder salvar l'escola del poble. En els darrers 5 anys el centre ha perdut la meitat dels alumnes i, si no n'arriben de nous, haurà de tancar. Lleida, Júlia Albacar.
17: Este curs, l'escola de Tartareu ha tingut 8 alumnes, però 3 marxen al setembre a l'institut. Tot i que hi haurà infants que començaran al centre l'any que ve, la viabilitat de l'escola perilla si no hi arriben famílies noves. Recentment, al poble s'han rehabilitat 4 habitatges que es lloguen per un preu d'entre 300 i 400 euros. Sentim l'alcaldessa, Lídia Ver, que fa una crida a famílies amb canalla perquè hi vagin a viure, i una veïna, la Inés Palou, que fa 15 anys que va marxar de Badalona per anar a viure-hi.
21: Totes famílies són benvingudes. Evidentment, si és una família que ja té una feina, la que sigui, o diu, mira, jo vull muntar un negoci, vull muntar això per aquí, pues millor.
22: Si no donem opció a que vinguin noves famílies, nouvinguts, arribar un moment que estarem en una situació crítica on l'escola s'haurà de tancar.
17: El nucli de Tartareu pertany al municipi de les Avellanes i Santa Linya, té 100 habitants i està situat a uns 20 minuts de Balaguer, la capital de la Noguera.
9: El temps.
0: Què ens explica Néstor Gómez?
23: Temps molt estable aquest divendres arreu del país, amb cel pràcticament serè de cap a cap. Només de bon matí trobarem núvols cap a la Costa Daurada, també punts de l'àrea del Delta de l'Ebre de poca importància i de ràpida tendència a dissipar-se. Ens quedaran algunes teranyines de núvols alts que emblanquinaran el cel. No tindrem un cel blau d'aquells d'hivern, però sí una miqueta blanquinós. I les nuvolades, les núvols que poden créixer durant la tarda, no tindran energia, de tal manera que els veurem sobre a les muntanyes, preferentment del Pirineu Oriental, però sense deixar precipitacions. Avui de pluges no se n'esperen. I el que sí que podem esperar és una miqueta més de calor. Les temperatures dia rere dia aniran pujant. Avui les màximes poden assolir valors de 31-32 graus a les comarques de Girona, també a punts de la Catalunya Central, i les més altes cap a Ponent i a l'interior de les Terres de l'Ebre al voltant dels 32-33 graus. Aquesta estabilitat ens acompanyarà durant tot el cap de setmana, potser diumenge a la tarda amb algun ruixat i una calor que anirà més. Màximes que ja de cara a diumenge podran tocar fàcilment la xifra dels 35 graus als punts més càlids del país.
9: L'última hora de la informació del trànsit i el transport públic també a X. El perfil @3catinfoviari.
0: Ara passen 2:45, s'han arxivat la causa per la mort de 3 geòlegs a la mina de Súria l'any 2023. El jutjat de Manresa no veu indicis de delicte i atribueix la tragèdia a un despreniment sobtat i imprevisible. Corresponsal al Bages, Nàtia Dell.
24: La jutgessa no veu indicis de criminalitat ni tampoc d'incompliment de normativa. Els informes tècnics que s'han tingut en compte descarten errors de seguretat. La decisió judicial que es pot recórrer és de finals de l'any passat, però s'ha fet pública ara. La tragèdia es va produir mentre els 3 geòlegs d'una 30 anys estaven fent una inspecció rutinària en una galeria de la mina de Cabanasses, a 900 metres de profunditat, quan una paret del sostre els va caure al damunt. La causa es va obrir per aclarir si s'havia produït alguna negligència o alguna omissió greu de la normativa de prevenció de riscos laborals que hagués pogut contribuir a aquest trist desenllaç. Però el jutjat d'instrucció número 6 de Manresa ha decidit arxivar la causa per falta d'indicis.
0: I a Tarragona, el jurat popular declara culpables d'assassinat 2 dels 3 acusats d'haver matat l'encarregada d'un bingo a Tortosa, al Baix Ebre, l'any 2022. El fiscal ha modificat la petició de presó permanent revisable per la de 25 anys de presó per assassinat. Ricard Buigas.
25: La portaveu del jurat popular ho ha relatat amb aquestes paraules.
26: El jurado considera probado que Mohamed, Amina y el menor ya enjuiciado se dirigieron a la señora Olga María López del Castillo para conseguir el propósito de hacerse con el dinero que pudiera haber en el establecimiento. En determinado momento, cuando Olga María López del Castillo Ruiz se giró dando la espalda a los acusados, Mohamed procedió a dispararle en la cabeza a corta distancia.
25: Pel que fa al tercer investigat, el tribunal ha considerat que va participar en els fets facilitant l'accés al local i fent tasques de vigilància, però però se l'ha exonerat del crim perquè era al carrer. La Fiscalia ha retirat la petició inicial de presó permanent revisable perquè no ha quedat acreditat el delicte de pertinença a grup criminal. Per l'home, sol·licita 25 anys de presó per l'assassinat de la treballadora, 14 anys per l'assassinat en grau de tentativa per ferir un client del Bingo, 4 anys per robatori i 2 pertinença d'armes. És una pena similar a la que demana per a la dona. L'acusació particular ha fet les mateixes peticions. El menor, que també va participar en els fets, ja va ser sentenciat a 7 anys d'internament. El judici ha quedat vist per a sentència.
0: Finalment, la plantilla de Nissan a Catalunya votarà aquest divendres la proposta sobre els acomiadaments de la companyia. Serà entre les 9 i les 12 del matí als 3 centres de la multinacional nipona aquí a Catalunya. El referèndum s'havia de votar aquest dijous, però s'ha posposat, com diem, perquè els sindicats tinguin més temps per resoldre dubtes sobre l'expedient de regulació d'ocupació. En l'última proposta d'acomiadament, Nissan va rebaixar l'ERO a Catalunya fins als 195 afectats, són 16 menys dels que es van dir al principi. La companyia japonesa també ha elevat les indemnitzacions als acomiadats de 50 dies per any treballat, ara sense topall de mensualitat. I l'empresa de videojocs Ubisoft ha plantejat un ERO que afectaria 51 treballadors a Barcelona, això és el 28% de la plantilla. Aquesta multinacional d'origen francès és la responsable de la popular saga de videojocs Assassin's Creed, entre d'altres. Fons de dins de l'empresa han explicat que la companyia vol reduir costos i concentrar recursos en el que considera prioritats estratègiques per enfortir el negoci a llarg termini. Els sindicats indiquen que les negociacions començaran a partir de la setmana que ve amb un període de consultes per fixar les condicions de sortida i també les mesures d'acompanyament.
9: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: La magistrada del Tribunal de Justícia de Catalunya ha acordat la llibertat amb mesures cautelars per al productor de cinema Xavier Atance, detingut ahir pels Mossos d'Esquadra. Aquest productor, responsable de BNC Produccions, havia estat denunciat per 3 dones, una per violació i les altres 2 per maltractament psicològic, abús de poder i assetjament sexual. La magistrada, un cop practicades les diligències, ha acordat la seva llibertat amb mesures cautelars, com ara l'allunyament, la prohibició de comunicar-se amb les víctimes i també la retirada del passaport. El Jove Teatre Regina, referent dels espectacles per públic infantil i juvenil des de l'any 1988, abaixa el taló després que la propietat de l'edifici del carrer Sèneca de Barcelona hagi decidit vendre'l. Marta Vives.
1: La companyia La Trep ha anunciat el tancament definitiu el 15 de juliol d'aquest teatre mític del carrer Sèneca de Barcelona, que durant prop de 40 anys ha estat un dels motors del teatre familiar de la ciutat i del país i en català. Mariona Campos n'és la directora.
2: Tanquem obligats i sense haver pogut tenir cap marge de maniobra. El que passa avui en aquesta sala és una mica el reflex de que li està passant a poc, però sense deturador, a la ciutat i a la societat.
1: Expliquen que les relacions amb els propietaris són nul·les i que no saben com estan les negociacions amb el Mago Pop, que, com vam avançar a Catalunya Ràdio, s'havia interessat per comprar el teatre.
2: No hi ha hagut més comunicacions per part d'això. També la situació amb la propietat es va quedar una mica més freda i ara mateix no en tinc ni idea de què li passarà a aquesta sala.
1: El Jove Teatre Regina reivindica la feina feta durant tantes dècades amb més de 2 milions d'espectadors i lamenta que a hores d'ara no poden garantir la continuïtat del projecte en un altre lloc.
0: Miquel Barceló s'esplaia ara com a gravador en una exposició inèdita que ha fet a la Galeria de Barcelona Artur Ramon Art. Aquesta mostra, que s'ha inaugurat aquest dijous, reuneix una trentena de gravats creats pel mallorquí aquí a Barcelona durant els últims 15 anys al taller del mestre gravador Joan Roma. Entre les peces que hi ha, criatures marines, hi ha verdures, paisatges africans i fins i tot també hi ha un autorretrat en què l'artista barreja tècniques tradicionals com l'aiguafort o la litografia amb experiments improvisats i radicals. I és que per Barceló el gravat és una taula de proves.
3: Aquestes lletres ferits són xilografies, però brutals. Xilografies fa ratllant com el linòleo, no? I aquí està fent una serra mecànica com la matança de Texas, saps? Que fent retrats així és quasi un miracle que no es fes mal a ningú. I altres és àcid directe, que és amb àcid sulfúric directament damunt les planxes, que també és com controlar o incontrolable. Bueno, hi ha molts invents i molts experiments.
0: Penseu que Miquel Barceló no exposava en una galeria de Barcelona des dels anys 90. A l'Artur Ramon ho farà ara fins a l'octubre.
9: L'última hora de la informació del trànsit i el transport públic també a X, al perfil @3catinfoviari.
0: I ara és el moment d'anar cap als esports.
9: Esports.
0: amb el Damià Aguilar.
4: Al Mundial de Futbol, el partit inaugural ha enfrontat Mèxic i Sud-àfrica a l'estadi Azteca de Ciutat de Mèxic. Resultat final, Mèxic 2, Sud-àfrica 0. Han marcat el 8 de la primera part Julián Andrés Quiñones, que juga a la Lliga de l'Aràbia Saudita, i el 65 Raúl Jiménez, un exjugador de l'Atlètic de Madrid, ara al Fulham anglès. Ha debutat a Mèxic el jugador del Betis, Álvaro Fidalgo. Declaracions a DAZN.
5: Bien, muy especial, la verdad. Increíble la sensación. Después de toda la vida jugando al fútbol, nunca en mi vida había sentido lo que se siente minutos antes, lo que se siente en el momento. Especial de verdad. Cuando pasen los años y eso, supongo que nos iremos dando cuenta. Me iré dando cuenta.
4: Els sud-africans han acabat amb 9 jugadors i els mexicans amb 10, per 3 expulsats. El Barça de bàsquet ha patit, però és a una victòria de la final de la Lliga ACB. Nicola Provítola.
6: Ellos también lo van a sentir. Es un viaje largo ahora, un poco incómodo, pero bueno. Ojalá podamos cerrarlo el sábado. Si no, hay que tener la mente puesta que sabemos cómo ganar, que sabemos cómo jugar y que tenemos que seguir en esa línea. No podemos irnos de esto, no podemos creernos que ya estamos en la final.
4: Els de Xavi Pascual guanyen 2-0 l'eliminatòria de semifinals de la Lliga ACB contra el Tenerife, resultat final de 97-89, amb Mills i Marcelinho inconmensurables per l'equip de les Canàries, 36 punts l'australià i 14 el brasiler, i, per contra, 19 punts de Vesely i 16 de Foll per als de casa. El Barça ha competit, però ha estat fluix en defensa. Així ho ha explicat l'Ernest Macià a la transmissió digital de Catalunya Ràdio.
7: El Palau respira tranquil, respira ample, perquè el Barça posarà el 2-0 en aquesta sèrie. 30 segons pel final, recordeu, dissabte, en directe al Tot Gira, a les 8 també us explicarem si el Barça passa o no passa a la final de la Lliga ACB.
4: L'eliminatòria que ara se'n va a les Canàries. I aquest divendres a les 8, la Penya, que fa el segon intent a València, també a l'antena digital de Catalunya Ràdio. I el tercer argument fort del dia, la Champions masculina de waterpolo. L'Atlètic Barceloneta s'hi ha classificat després d'eliminar el campió Ferencváros als penals. Al final del partit, empat a 9. El porter Unai Aguirre, amb aquestes declaracions, al 3CAT Info.
8: Doncs mira, crec que al final l'equip ha hagut un moment que potser l'energia era una miqueta negativa a l'últim quart, al principi de l'últim quart, però de sobte hem ficat un gol d'home a més que ens estava costant una barbaritat. La meva sensació és que no atacàvem i hem ficat un gol d'home a més i ens hem vingut a dalt. Ells s'han ficat nerviosos, han fet xuts de juvenils i hem aprofitat l'oportunitat i els penals. Mira, al final crec que ha hagut un punt de que nosaltres teníem menys pressió que ells.
4: Els mariners s'enfrontaran dissabte al Prorreco italià, que s'ha desfet d'Olympiacos per 19-13. Tenim el nostre company David Ubach d'enviat especial a Malta.
10: 3CAT Info.
4: Més arguments esportius d'aquest dijous. El Real Madrid anuncia el fitxatge del tècnic José Mourinho fins al 30 de juny del 2029. 3 temporades. A la concentració de la selecció espanyola de futbol als Estats Units, Lamine Yamal, el davanter del Barça, ha completat el seu primer entrenament amb el grup. El col·legiat somali, vetat per Estats Units, Omar Artan, arbitrarà la Supercopa d'Europa de l'agost que ve, que enfrontarà el Paris Saint-Germain i l'Aston Villa, n'ha informat la UEFA. Al circuit de Catalunya hi ha el Gran Premi de Barcelona-Catalunya de Fórmula 1 aquest cap de setmana. Aquest divendres, entrenaments lliures per l'Esport 3 amb el nostre company Oriol Rodríguez. Fernando Alonso, el pilot d'Aston Martin, ha dit que serà segurament la seva darrera cursa al circuit.
11: Serà un cap de setmana especial. Probablement serà la meva darrera cursa de Fórmula 1 aquí a Barcelona. Així que vull donar les gràcies a tothom. Intentaré gaudir del cap de setmana. Sé que no seré gaire competitiu i que no duraré gaire la pista durant la qualificació, però espero durar una mica més durant la cursa, encara que no tingui la velocitat que voldria tenir.
4: A les 24 hores de Le Mans, el BMW Dorsal 15 s'endú la pole position conduït per Dries Van Thor. Entre els catalans, el més ben classificat és Dani Juncadella amb el Genesis, que sortirà des de la sisena posició, i Àlex Riveras ho farà setè amb l'Aston Martin. El pilot Ferrari Miquel Molina ho farà des de la dotzena posició. El Barça d'handbol ha viatjat a Colònia, on aquest cap de setmana disputarà la final a 4 de la Champions. Dissabte, els blaugranes s'enfrontaran a l'Alborg danès en les semifinals. Ludovic Fàbregas, el tot costa de Catalunya Ràdio.
10: Sabem que l'Olbor és un molt bon equip. S'ha guanyat el dret també de somiar com nosaltres, d'estar a la Final Four, en una semifinal a Colònia, amb molta gent, molts aficionats. Ves a l'equip, la plantilla i tot això. Al final hi ha molt bons jugadors, una primera línia espectacular, un porter molt experimentat, com és el cas de Landin. Així que serà un partit molt, molt difícil.
4: Ha mort un dels creadors de la Lliga CB de bàsquet, Eduard Portela, als 91 anys. També va ser-ne el president entre el 1990 i el 2013. Ara era el president d'honor de la CB. La seva carrera va començar com a entrenador del Barça de bàsquet. A la Lliga de Futbol Sala, l'Indústria Santa Coloma anuncia el segon fitxatge per la temporada que ve, el pivot de 29 anys, Eric Pérez, procedent del Ribera Navarra. Signa per 2 anys i 1.400 esportistes participaran aquest cap de setmana a Tarragona al Campionat d'Europa de Triatló, que acollirà les categories elit paralímpic i grups d'edat i atorgarà punts de classificació per als Jocs Olímpics. 3CAT Info.

0: Són les 3.
1: Donald Trump suspèn l'anunciada tercera onada d'atacs contra l'Iran perquè assegura que hi ha progressos en les negociacions amb les autoritats de Teheran. El president dels Estats Units afirma que aviat s'assignarà l'acord de pau. La República Islàmica avisa, però, que no ha pactat cap text amb Washington. El Banc Central Europeu apuja els tipus d'interès per primer cop en gairebé 3 anys. Ho ha fet a un quart de punt, fins al 2,25%. L'objectiu és rebaixar la inflació que està provocant aquesta guerra a l'Orient Mitjà, tot i que pronostica que els preus creixeran un 3% aquest any. Les joies confiscades a José Luis Rodríguez Zapatero durant l'escorcoll del seu despatx tenen un valor d'1,3 milions d'euros, segons la joieria que les ha taxades per ordre de l'Audiència Nacional. La causa que afecta l'expresident espanyol i el cas Leire ja estan passant factura als socialistes, segons l'últim baròmetre del CIS. Aquest divendres entra en vigor el nou pacte migratori d'asil de la Unió Europea que inclou els centres de deportació a l'estranger. Des de les Canàries, el papa Lleó XIV ha demanat a Europa que faci un examen de consciència davant la crisi migratòria i ha reclamat vies segures per resoldre-la. Tercer dia consecutiu d'aldarulls violents a Belfast, a Irlanda del Nord, com a conseqüència de les protestes per l'intent d'assassinat d'un blanc per part d'un refugiat sudanès. La policia nord-irlandesa ha reforçat el seu desplegament per contenir els incidents i ha utilitzat bales de goma. Aquí el govern proposa incrementar fins a 5 anys de presó la tinença il·lícita d'armes i fins a 9 el cultiu de marihuana. L'executiu està treballant amb el Ministeri de l'Interior en una reforma del Codi Penal que inclogui penes més dures. La mesura, que haurà de trobar ara el consens polític al Congrés, pretén frenar aquest increment de la delinqüència associada a la droga. I Barcelona ha estrenat l'obra 84 campanes, que recrea el so de les campanes que Antoni Gaudí va començar a dissenyar per la Sagrada Família. És un projecte de la Universitat Politècnica de Catalunya que ha reconstruït els detalls de les campanes que va idear l'arquitecte i que es començaran a instal·lar d'aquí uns 10 anys.
2: Esports. Ha començat el Mundial de Futbol amb el partit Mèxic 2-Sud-Àfrica 0. El Barça de bàsquet guanya el segon partit de l'eliminatòria de semifinals de la Lliga ACB, 97-89 contra el Tenerife, a una victòria de la final. L'Atlètic Barceloneta es classifica per la final de la Champions masculina de waterpolo, on es trobarà el Prorreco italià.
1: I arriben ara sí dies d'estiu. El temps d'avui serà assolellat de cap a cap. Només de bon matí hi haurà alguns núvols baixos a la Costa Daurada i a la tarda sobre els cims del Pirineu, però sense pluges enlloc. La calor es mantindrà continguda amb màximes a l'entorn dels 33 graus. La calor s'intensificarà durant el cap de setmana.
0: Trescat Info.
1: Doncs vinga, som i comencem. Els Estats Units suspenen una nova onada d'atacs contra l'Iran perquè, segons el president Donald Trump, s'han fet progressos en les negociacions amb les autoritats de Teheran i aviat es podria signar un acord de pau. La República Islàmica ha dit que no ha pactat cap text amb els Estats Units. A Washington, Oriol Serra.
3: El president dels Estats Units ha tornat a fer un gir de guió. Donald Trump ha anunciat l'aturada dels nous bombardejos previstos contra l'Iran, emparant-se en que, segons diu ell mateix, les converses amb la República Islàmica de l'Iran compten amb la aprovació de la cúpula del règim. Trump ha fet aquest anunci.
4: Acabem d'arribar a un gran acord amb l'Iran per aturar la guerra. Estem subjectes a la finalització dels documents. Els hauríem d'enllestir en els propers dies i probablement els signarem a Europa.
3: Segons ha afegit, a través de la seva xarxa social, totes les parts haurien aprovat els detalls d'un potencial acord. Entre les parts, a banda dels Estats Units i de l'Iran, també hi hauria els principals països productors de petroli del Golf Pèrsic, així com Turquia, el Pakistan, Jordània i Egipte, entre d'altres. Trump adverteix que el bloqueig naval de l'estret d'Hormuz persistirà fins que s'hagi signat el que ell anomena transacció.
1: Doncs tota aquesta crisi geopolítica i energètica que està provocant la guerra a l'Orient Mitjà ha fet que per primer cop en gairebé 3 anys el Banc Central Europeu hagi apujat els tipus d'interès. Els ha situat ara al 2,25%. A partir d'ara, per tant, les hipoteques, els crèdits, tot serà una mica més car. L'objectiu és rebaixar la inflació que està provocant aquesta situació, tot i el risc de frenar encara més l'economia de l'eurozona. A Brussel·les, Bruno Forteamires.
0: La presidenta del Banc Central Europeu, Christine Lagarde, defensa que ha estat una pujada de tipus suau, de 0,25 punts.
5: La decisió que hem pres tampoc és una decisió contundent. Són 25 punts bàsics d'augment. Això envia un senyal i és una decisió necessària donada la situació econòmica que tenim i la incertesa per la qual naveguem.
0: I arribats a aquest punt, diu que val més curar-se amb salut.
5: La decisió correcta era pujar els tipus d'interès, perquè si deixes que la inflació es descontroli, després és molt més difícil fer que torni a baixar.
0: Però alhora també sap que pujar els tipus d'interès pot frenar les inversions i debilitar així una economia que tampoc va gaire sobrada. Lagarde s'aferra als pronòstics que indiquen que el PIB de l'eurozona continuarà creixent, tot i que sigui de forma raquítica.
5: No sembla que el creixement estigui absent o seriosament amenaçat. Es pot fer molt més per potenciar-lo, amb reformes estructurals o garantint un mercat europeu sense obstacles per comerciar.
0: I recorda que la tasca principal del Banc Central Europeu és, sobretot, mantenir els preus a ratlla. Creu que cal actuar perquè la inflació a l'eurozona ja supera el 3%, per sobre de l'objectiu ideal del 2% que es fixa el mateix Banc Central.
1: Doncs bé, mentrestant, ho dèiem, el creixement econòmic mundial està creixent, està decreixent. El Banc Mundial l'ha reduït ara al 2,5%. Aquesta previsió que creixi l'economia aquest any és el més baix des de la pandèmia. L'organisme assegura que el conflicte ha provocat la crisi d'oferta més gran de l'últim mig segle. Per la seva banda, el Fons Monetari Internacional ha tornat a rebaixar les previsions de creixement per Europa a causa també de la guerra i ha revisat a l'alça les de la inflació. És aquesta dicotomia. La presidenta de l'FMI, Cristina Georgieva, ha demanat prudència.
6: Be very careful.
5: Sigueu molt prudents, no prengueu decisions amb l'esperança que això s'acabi aviat. I, si us plau, per aquells països endeutats i amb dèficits elevats, tingueu cura de no gastar diners que no teniu.
1: El Fons Monetari qüestiona que relaxin les regles de fusions per crear grans empreses, el que s'ha anomenat campions europeus, i critica la llei d'acceleració industrial proposada per la Comissió Europea, coneguda com a Made in Europe, que exigeix un mínim de producció local per accedir a fons públics en sectors estratègics. Segons l'FMI, limitar inversions estrangeres podria afectar les decisions sobre les cadenes de subministrament globals. Ara és un quart i mig. Les joies trobades en una caixa forta del despatx de Rodríguez Zapatero tenen un valor d'€1.300.000. És la taxació que n'ha fet la joieria Ansonera a petició del jutge de l'Audiència Nacional, José Luis Calama, que està investigant el cas Plus Ultra. Madrid, Àngels Lafuente.
7: Un centenar de joies que, segons la taxació de la joieria, tenen un valor d'€1.300.000. Una valoració molt allunyada de la que en va fer Luis Arroyo, portaveu autoritzat de Zapatero, que va assegurar que el valor seria d'entre 30.000 i 50.000 euros. Després de rebre l'encàrrec del jutge, la joieria Ansonera va enviar les pedres més valuoses a l'Institut Gemològic Espanyol, que ha col·laborat en la taxació dels safirs, rubins i maragdes autèntiques. Segons l'informe policial de l'entrada i escorcoll del despatx de Zapatero, la secretària de l'expresident va dir que l'origen de les joies era una herència familiar de Sonsoles Espinosa, dona de l'ex

0: en estimació de vot respecte de fa un mes si es fessin eleccions generals. Entre això i l'ascens notable del PP, els populars s'acostarien a només 4 punts dels socialistes. El PSOE aconseguiria un 31,3% de les paperetes, el percentatge més baix des de l'esclat del cas Santos Cerdán a les portes de l'estiu del 2025. En canvi, el partit d'Alberto Núñez Feijóo s'enfilaria fins al 27,1. Retallaria més de la meitat de la distància que els socialistes li traien ara fa un mes. Vox, amb un lleuger descens, mantindria la tercera posició i Sumar, amb una lleugera millora, la quarta. Esquerra baixaria gairebé un punt i Junts, igual que Podem, esgarraparia alguna dècima. Amb tot, però Sánchez es manté com a preferit de president amb gairebé 20 punts de marge sobre Feijóo. Tampoc no canvia gaire el rànquing de preocupacions principals a la ciutadania. Continuen sent l'habitatge, seguit de l'economia i la immigració.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Aquest divendres entren en vigor a la Unió Europea les noves lleis que avalen els centres de deportació de migrants a l'estranger. Són unes lleis que s'estenen al conjunt de la Unió Europea al model de centres que el govern italià de Giorgia Meloni ha impulsat a Albània. Ara, per tant, tots els països comunitaris que en vulguin construir tindran la cobertura legal per fer-ho. Però aquest dijous, l'advocada general ha dit que dins d'aquestes instal·lacions s'hi haurà de garantir el dret a la defensa i a la vida, tan bon punt s'acabin els terminis d'internament sense dilacions innecessàries. Espanya s'oposa a la creació d'aquests centres d'internament en tercers països i així ho ha fet constar, de fet, en una declaració que ha enviat al Comitè de Representants Permanents de la Unió Europea a Brussel·les. Doncs bé, justament sobre aquesta qüestió, el papa Lleó XIV ha reclamat des de Gran Canària vies segures per afrontar la crisi migratòria. El pontífex ha presidit aquest dijous al matí un acte al port d'Arguineguín, això és al sud de l'illa, on ha criticat la gestió que estan fent els governs i ha fet una crida a Europa perquè impulsi solucions coordinades davant del fenomen migratori.
2: No basta gestionar llegades, distribuir xifres, reforçar fronteres o lamentar las muertes cuando ya han ocurrido.
0: El papa també ha denunciat l'activitat de les màfies que trafiquen amb migrants i ha reivindicat el dret de les persones a poder viure amb dignitat als seus països d'origen, perquè la dignitat humana, diu, no té passaport.
2: Sin que la tierra se vuelva inhabitable, sin que la corrupción robe el pan de los pobres, sin que las armas destruyan el futuro de los niños. No podemos acostumbrarnos a contar muertos. La dignidad humana no tiene pasaporte.
0: A la tarda, el pontífex ha oficiat una missa multitudinària a l'estadi Gran Canària davant de 50.000 fidels. Aquest divendres, Lleó XIV es desplaça a Tenerife en l'últim dia del seu viatge a l'estat i aterrarà a les 9 del matí i el rebrà el president Fernando Clavijo. Des d'allà es traslladarà a un centre de migrants del municipi de La Laguna per reunir-se amb usuaris i escoltar la seva experiència. Les entitats socials reclamen ampliar com a mínim 3 setmanes més el procés de regularització extraordinària de migrants que acaba aquest 30 de juny. Alerten que hi ha col·lectius encara vulnerables que en podrien quedar fora, tot i tenir-hi dret. Natàlia Valenzuela és la vicepresidenta de la taula del tercer sector.
3: Demanem l'ampliació del termini més enllà del 30 de juny, perquè aquests col·lectius més vulnerables necessitem que estiguin dins d'aquest procés. Parlem de persones extutelades, persones amb discapacitat.
0: Les entitats també aleguen que el sistema informàtic per fer els tràmits està donant molts problemes. Diuen que la bretxa digital i les barreres lingüístiques doncs, també alenteixen aquest procediment. Com a nota positiva, des de la taula posen en valor la feina que estan fent les entitats sense cap tipus de suport econòmic per part de cap administració. I encara relacionat amb aquesta qüestió sobre la immigració, hem de dir que per primera vegada en una dècada ha baixat el nombre global de desplaçats al món. Durant el 2025 van ser 117 milions de persones. És un 4% menys que l'any 24. És una de les dades que es desprenen de l'informe que ha fet ara ACNUR. També destaca una baixada del 3% del nombre de refugiats, que ara són 41 milions arreu del món. Un descens que s'explicaria per l'augment dels que van decidir tornar a casa, alguns, tot i retornar a zones on el conflicte encara està viu, al Congo, Síria o l'Afganistan. Paula Barratxina és la portaveu de l'entitat.
4: El retorn sempre ha estat molt clar. Han de ser voluntaris, han de ser dignes i han de ser duraders. Aquests tres elements són inseparables. Hi ha vegades que les condicions al país d'acollida es tornen tan i tan difícils que la gent sent que no té una altra opció que tornar, no?
0: I ara marxem cap a Belfast perquè aquest ha estat el tercer dia d'aldarulls a Irlanda del Nord arran d'aquestes protestes que us estem explicant impulsades per l'extrema

0: dreta per l'intent d'assassinat d'un home blanc per part d'un refugiat sudanès. La policia de Belfast ha reforçat el seu desplegament per intentar contenir aquestes protestes i ha arribat a disparar bales de goma. Enviat especial a Belfast, Quim Olivares.
1: Han arribat reforços policials entre uns 200 i 250 des d'Anglaterra per intentar sufocar els aldarulls que des de dimarts afecten alguns punts de Belfast i rodalies. En el nostre recorregut des de l'aeroport fins aquí al centre on ens trobem, on per cert és pràcticament desèrtic perquè el transport públic ha deixat de funcionar a mitja tarda per reduir la mobilitat, hem vist diverses furgonetes característiques de la policia nord-irlandesa que avançaven en formació de 6-7 vehicles en direcció a l'oest de la ciutat, on també hi sobrevolava un helicòpter, però desconeixem l'abast de les protestes. La policia ha anunciat la detenció de 16 persones aquest dimecres, ha promès també enxampar-ne més i portar-los davant de la justícia. Sentim l'adjunt del cap de la policia nord-irlandesa, Ryan Henderson.
2: El meu missatge pels que han participat en actes violents és clar. Si penseu crear aldarull, sapigueu que us la jugueu. Us portarem davant la justícia. I sé que el poder judicial a Irlanda del Nord està preparat per imposar condemnes llargues als que creen desordre als nostres carrers.
1: Aquest dijous, la primera ministra nord-irlandesa, la republicana Michelle O'Neill, ha parlat d'actors malintencionats que orquestren l'odi i la por per portar violència a Belfast, i ha recordat que molts dels atacs van passar en àrees unionistes pro-britàniques.
0: El temps. Amb en Néstor Gómez.
3: Temps molt estable aquest divendres arreu del país, amb cel pràcticament serè de cap a cap. Només de bon matí trobarem núvols cap a la Costa Daurada, també punts de l'àrea del Delta de l'Ebre de poca importància i de ràpida tendència a dissipar-se. Ens quedaran algunes teranyines de núvols alts que emblanquinaran el cel. No tindrem un cel blau d'aquells d'hivern, però sí una miqueta blanquinós. I les nuvolades, les núvols que poden créixer durant la tarda, no tindran energia, de tal manera que els veurem sobre les muntanyes, preferentment del Pirineu Oriental, però sense deixar precipitacions. Avui de pluges no se n'esperen. I el que sí que podem esperar és una miqueta més de calor. Les temperatures dia rere dia aniran pujant. Avui les màximes poden assolir valors de 31-32 graus a les comarques de Girona, també a punts de la Catalunya Central, i les més altes cap a Ponent i a l'interior de les Terres de l'Ebre al voltant dels 32-33 graus. Aquesta estabilitat ens acompanyarà durant tot el cap de setmana, potser diumenge a la tarda amb algun ruixat i una calor que anirà més. Màximes que ja de cara a diumenge podran tocar fàcilment la xifra dels 35 graus als punts més càlids del país.
4: Si vols saber l'estat del trànsit i del transport públic, segueix-nos a X, al perfil @3catinfoviari.
0: Doncs una altra de les qüestions importants d'aquesta jornada és que el govern de la Generalitat ha proposat un canvi legislatiu perquè la tinença il·legal d'armes de foc comporti penes de presó de fins a 5 anys. La proposta de reforma del Codi Penal, si aplega els suports necessaris, també inclouria un increment de penes pels responsables de grans plantacions de marihuana amb condemnes que podrien arribar, atenció, als 9 anys. L'anunci arriba després de l'assassinat per arma de foc dimecres, recordem-ho, d'un home al carrer Balmes de Barcelona, que és la sisena mort d'aquest tipus en el que portem ja d'any. Miquel Jarque.
5: Des d'Interior es pensa que, tot i que no és l'únic factor, la laxitud del Codi Penal espanyol influeix en la implantació dels narcotraficants. Núria Parlon ha explicat que l'objectiu, un cop s'aconsegueixin els suports parlamentaris necessaris i es superi el tràmit a les Corts, seria harmonitzar les penes a l'estat espanyol amb les dels països del nostre entorn.
6: Dibuixar un escenari d'alguns canvis legislatius que han d'anar en la línia d'endurir les penes en les armes il·lícites, la tinença i l'exhibició d'armes de foc per equiparar-nos a la legislació europea i, per tant, dissuadir amb millors eines doncs, tot el que té a veure amb aquesta letalitat de l'ús de l'arma de foc vinculada majoritàriament al negoci de la marihuana i del narcotràfic.
5: En el cas de les plantacions de marihuana, la pena actual va d'un a 3 anys i passaria a una forquilla de 6 a 9 pel que fa a la tinença d'armes. El director general dels Mossos d'Esquadra ha explicat que en la proposta que ja han presentat el ministre Marlaska, la tinença, que ara és de 1 a 2 anys i que no comporta presó, passaria de 4 a 5.
0: Encara no han trobat el menor que va desaparèixer aquest dimecres al vespre. Anava amb una moto d'aigua amb uns companys i no va tornar amb ells. El vehicle l'han trobat aquest dijous a la tarda bolcat en una platja de Pals al Baix Empordà. Des que es va comunicar la desaparició, es va activar un intens dispositiu de recerca que minvarà durant la nit. Girona, Maria Rovira.
7: La policia local de Pals ha localitzat aquest dijous a la tarda la moto aquàtica bolcada en una platja entre Sarriera i l'Estartit, en una zona a una trentena de quilòmetres d'on s'havia vist el noi per última vegada, a Rosa. causes. La recerca ha continuat aquest dijous en un intens dispositiu per terra, mar i aire i s'ha anat ampliant la zona. A més de Salvament Marítim i els bombers, que han utilitzat drons, també hi han participat efectius de les policies locals, Mossos d'Esquadra, agents rurals i la Creu Roja. El noi de 16 anys participava en una sortida en grup amb motos d'aigua i els responsables de l'empresa van alertar dimecres a 3:15 de la nit que el jove no havia tornat amb la resta del grup a la platja de Santa Margarida de Roses. La investigació està en mans de la policia judicial de la Guàrdia Civil de Girona, que intenta aclarir les circumstàncies que envolten la desaparició del menor.
0: Protesta aquest dijous a la tarda davant de la Sagrada Família per l'expulsió de mig miler de cantaires quan participaven en l'acte de benedicció de la Torre de Jesús. Unes 300 persones s'han concentrat amb estelades i han cantat els Segadors, la Santa Espina i el Virolai. Això perquè dimecres la policia els va retenir, els va desallotjar després que el dispositiu de seguretat del temple detectés que alguns tenien estelades impreses a les partitures i que estaven preparats per cantar els Segadors. Sara Millàs, una de les cantaires expulsades, ha explicat a 3CAT Info que la Policia Nacional va tenir una actitud intimidatòria cap a ells.
8: Ens miraven en cara d'odi. Jo teníem por, molts de nosaltres. Ens assenyalaven. Ens anaven assenyalant, anaven dient coses a les orelles, i després ens assenyalaven a nosaltres. Jo la meva teoria personal és que era una tècnica d'intimidació.
0: La cantaire considera que se'ls va tractar com si fossin criminals. Junts, Esquerra i la CUP reclamen als governs català i espanyol que expliquin per què la policia va fer sortir aquests cantaires per la porta del darrere del temple abans d'acabar l'actuació. El portaveu de Junts, Josep Rius, demana, a més, a la consellera i al ministre de l'Interior que donin la cara, mentre que el delegat del govern espanyol a Catalunya, Carlos Prieto, justifica la decisió fent servir el mateix argument que ahir sentíem de l'organització de la Sagrada Família.
9: Nosaltres, evidentment, hem de procurar que hi hagi doncs, un desenvolupament normal de l'acte perquè està pactat en l'estat del Vaticà i no contempla ni cap element ideològic, ni identitari, ni de cap mena.
10: Des d'un punt de vista democràtic, això suposa una vulneració flagrant de la llibertat d'expressió dels cantaires.
0: En un altre ordre de coses, el projecte musical de Gaudí per la Sagrada Família ha inspirat el concert 84 Campanes, que s'ha fet aquest dijous al vespre a la plaça de Catalunya de Barcelona. És un espectacle basat en la investigació de la Universitat Politècnica de Barcelona que ha aconseguit reconstruir les característiques de les 84 campanes ideades per l'arquitecte per col·locar-se a les 18 torres de la Basílica. La investigació l'ha encapçalada el director de la Càtedra Gaudí, que és Galdric Santana.
11: Que volia era que el temple aquest, que era com una nau espacial, era una cosa nova, però que també contingués aquesta característica que totes les esglésies tenen, que és que tenen la seva pròpia veu.
0: Està previst que d'aquí entre 10 i 12 anys es comencin a instal·lar aquestes campanes ideades per Gaudí a les torres de la façana del Naixement. El concert d'aquest dijous és una peça inèdita encarregada al compositor nord-americà David Chieri. L'ha interpretat la Filarmònica Orquestra sota la direcció de Marin Aslop.
4: Esports.
0: Amb en Damià Aguilar.
12: A Ciutat de Mèxic ha començat el Mundial de Futbol, el dia que el Barça de bàsquet guanya el segon partit de l'eliminatòria de semifinals de la Lliga ACB i quan l'Atlètic Barceloneta es classifica per la final de la Champions masculina de waterpolo. El Mundial de Futbol, el partit inaugural, ha enfrontat Mèxic i Sud-àfrica a l'Estadi Azteca de Ciutat de Mèxic. Resultat final, Mèxic 2, Sud-àfrica 0. Han marcat el 8 de la primera part Julián Andrés Quiñones, que juga a la Lliga de l'Aràbia Saudita, i el 65, Raúl Jiménez, un ex de l'Atlètic de Madrid, ara al Fulham anglès. Els sud-africans han acabat amb 9 jugadors i els mexicans amb 10. Hi ha hagut 3 expulsats. Parlem del Barça de bàsquet.
4: 3CAT Info.
12: Ha patit el Barça de bàsquet, però és a una victòria de la final de la Lliga ACB. Nicola Provítola.
13: Ser inteligentes, ¿no? Pusimos el balón en una situación que a nosotros no nos da confianza, que nos sentimos cómodos, que es el poste bajo, con Toco, con Will, y bueno, creo que ahí supimos resolver, ¿no? No sé si durante el partido fue la mejor opción, pero al final del partido ellos supieron cómo rematarlo.
12: Els de Xavi Pasqual guanyen 2-0 l'eliminatòria de semifinals de la Lliga ACB. Resultat final, 97-89, amb Mills i Marcelinho inconmensurables per al Tenerife, 36 punts l'australià i 14 el brasiler, i la contra del Barça, 19 punts de Veseli i 16 de Foll. El Barça ha competit però ha estat fluix en defensa. Així ho explicava l'Ernest Macià a la transmissió digital de Catalunya Ràdio.
14: El Palau respira tranquil, respira ample, perquè el Barça posarà el 2-0 en aquesta sèrie. 30 segons pel final, recordeu, dissabte, en directe al Tot Gira, a les 8 també us explicarem si el Barça passa o no passa a la final de la Lliga ACB.
12: Aquest divendres a les 8, la penya farà el segon intent a València, també a l'antena digital de Catalunya Ràdio. I el tercer argument fort del dia, la Champions masculina de waterpolo. L'Atlètic Barceloneta s'hi ha classificat després d'eliminar el campió Ferencváros als penals. Al final del partit, empat a 9. El porter Unai Aguirre, el 3-cat info.
15: Si veus equip per equip, jugador per jugador, són millors que nosaltres, és la realitat, i hem plantejat un partit defensiu, i en atac, doncs, és veritat que no ha atacat molt, però hem estat molt sols en defensa, i al final, doncs, partits d'aquests passen una vegada cada cert temps, i avui ho hem aprofitat.
12: Els mariners s'enfrontaran dissabte al Prorreco italià, que s'ha desfet d'Olympiacos per 19-13. Tenim el nostre company David Ubach d'enviat especial a Malta.
4: 3CAT Info.
12: Altres arguments esportius d'aquest dijous. El Real Madrid anuncia el fitxatge del tècnic José Mourinho fins al 30 de juny del 2029. Tres temporades. No s'incorpora fins al juliol. A la concentració de la selecció espanyola als Estats Units, Lamine Yamal ha completat el seu primer entrenament amb el grup. El col·legiat somali, vetat per Estats Units, Omar Artan, arbitrarà la Supercopa d'Europa de l'agost que ve, que enfrontarà el Paris Saint-Germain i l'Aston Villa, n'ha informat la UEFA com a contrapunt a la inacció de la FIFA. El circuit de Catalunya i el Gran Premi de Barcelona-Catalunya de Fórmula 1 aquest cap de setmana. Aquest divendres, entrenaments lliures per l'Esport 3 amb el nostre company Oriol Rodríguez. Fernando Alonso ha dit que serà segurament la seva darrera cursa al circuit.
16: Serà un cap de setmana especial. Probablement serà la meva darrera cursa de Fórmula 1 aquí a Barcelona. Així que vull donar les gràcies a tothom. Intentaré gaudir del cap de setmana. Sé que no seré gaire competitiu i que no duraré gaire la pista durant la qualificació, però espero durar una mica més durant la cursa, encara que no tingui la velocitat que voldria tenir.
12: A les 24 hores de Le Mans, el BMW Dorsal 15 s'endú la pole position, conduït per Dries Van Thor. Entre els catalans, el més ben classificat és Dani Juncadella, amb el Genesis, que sortirà des de la sisena posició, i Àlex Riveras, amb l'Aston Martin, setè. El pilot Ferrari Miquel Molina sortirà des de la dotzena posició de la grella.
4: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
12: El Barça d'handbol ha viatjat a Colònia, on aquest cap de setmana disputarà la final a 4 de la Champions. Dissabte, els blaugranes s'enfrontaran a l'Aalborg danès a les semifinals. En fa la valoració Ludovic Fàbregas, al Tot Costa de Catalunya Ràdio.
17: Sabem que l'Aalborg és un molt bon equip. S'ha guanyat el dret també de somiar com nosaltres, d'estar a la Final Four, una semifinal a Colònia, amb molta gent, molts aficionats. Ves a l'equip, la plantilla i tot això. Al final hi ha molt bons jugadors, una primera línia espectacular, un porter molt experimentat, com és el cas de Landin, així que serà un partit molt, molt difícil.
12: Ha mort un dels creadors de la Lliga ACB de bàsquet, Eduard Portela, als 91 anys. També va ser-ne el president entre 1990 i el 2013. Ara era el president d'honor de l'ACB. La seva carrera va començar com a entrenador del Barça de bàsquet. El Girona ha fitxat l'alè pivot eslové de 26 anys, Elias Kunz, que firma per un any i arriba procedent del Torun de la Lliga Polonesa. En parla el director esportiu del Girona, Fernando Sanemeterio.
18: Bueno, creemos que es un jugador en clara progresión. Este año consideramos que ha hecho un gran año en Polonia. Tiene mucha capacidad para abrir el campo, es una amenaza exterior, pero a la vez puede jugar a ritmo alto, puede acompañar muy bien las transiciones ofensivas, es capaz de poner el balón al suelo para atacar de fuera adentro.
12: A la Lliga Femenina, l'Uni Girona fa oficial que l'escorta Marta Canella no continuarà a l'equip després de jugar-hi les tres últimes temporades. En waterpolo, el Sabadell masculí anuncia les sortides de cinc jugadors, entre els quals Alberto Barroso, Òscar Asensio i Martín Famera. D'altra banda, el Catalunya Femení comunica sis baixes, entre altres la capitana Georgina Bellido, que retira, i la internacional Júlia Frigola, que marxa a la Lliga Universitària dels Estats Units.
4: 3CAT Info.
12: Ander Mirambell ha perdut en la votació final a la presidència de la Federació Internacional de Bobsleigh i Skeleton. L'exesportista català de Skeleton ha perdut davant l'alemanya Heike Grossbank, secretària general des del 2012, amb 27 vots de 45 possibles. I a la Lliga de Futbol Sala, l'Indústria Santa Coloma anuncia el segon fitxatge de cara a la temporada que ve. El pivot de 29 anys, Eric Pérez, ve del Rivera Navarra, firma per 2 anys.
4: Són 2:15.

0: Ara són 2:15. Us estem destacant que Donald Trump ha suspès l'anunciada tercera onada d'atacs contra l'Iran. Assegura que hi ha progressos en les negociacions amb les autoritats de Teheran. El president dels Estats Units afirma que aviat s'assignarà l'acord de pau. Ara bé, la República Islàmica avisa que no ha pactat cap text amb Washington. I en aquest context, el Banc Central Europeu que puja els tipus d'interès per primer cop en gairebé 3 anys. Ho ha fet un quart de punt, fins al 2,25%. L'objectiu és rebaixar la inflació que està provocant la guerra, tot i que pronostica que els preus creixeran un 3% aquest any. Les joies confiscades a José Luis Rodríguez Zapatero durant l'escorcoll del seu despatx tenen un valor d'1,3 milions d'euros. Això segons la joieria, que les ha taxades per ordre de l'Audiència Nacional. Aquesta causa que afecta l'expresident espanyol ja està passant factura als socialistes. Coneixerem l'últim baròmetre del CIS. I també us explicarem que els metges de l'Hospital Vall d'Hebron de Barcelona que van atendre el nadó suposadament maltractat pels seus pares el març passat asseguren que no havien vist mai lesions tan greus en una criatura tan petita. I una altra notícia que, si poguéssim, no l'explicaríem. Les denúncies per maltractaments a persones de més de 65 anys han augmentat un 50% en els últims 5 anys. L'any passat, els Mossos d'Esquadra van rebre més de 1.760 denúncies, pràcticament 5 al dia. I parlarem en cultura de Miquel Barceló, que s'ha esplaiat com a gravador en una exposició inèdita a la Galeria de Barcelona Artur Ramon Art. La mostra, que s'ha inaugurat aquest dijous, reuneix una trentena de gravats creats pel mallorquí aquí a Barcelona durant els últims 15 anys.
1: Esports. Damià Aguilar.
2: Ha començat el Mundial de Futbol amb el partit Mèxic 2, Sud-àfrica 0. El Barça de bàsquet guanya el segon partit de l'eliminatòria de semifinals de la Lliga ACB contra el Tenerife, per tant, a una victòria de la final. I l'Atlètic Barceloneta es classifica per la final de la Champions masculina de waterpolo. Es trobarà el Pro Recco.
0: I ara sí, arriben dies d'estiu, el temps d'avui serà assolellat de cap a cap, només de bon matí hi haurà alguns núvols baixos a la Costa Daurada i a la tarda sobre els cims del Pirineu, sense pluges enlloc. La calor es mantindrà continguda amb màximes a l'entorn dels 33 graus. Aquesta calor ja s'intensificarà durant tot el cap de setmana. Ara passen 2:45, pendents una nit més dels Estats Units, que han suspès ara una nova onada d'atacs contra l'Iran. El president Trump diu que s'estan fent progressos en les negociacions amb les autoritats de Teheran i que aviat es podria signar un acord de pau. Ara bé, la República Islàmica també diu que no ha pactat cap text amb els Estats Units. Anem a Washington, Oriol Serra.
3: El president dels Estats Units ha tornat a fer un gir de guió. Donald Trump ha anunciat l'aturada dels nous bombardejos previstos contra l'Iran, emparant-se en que, segons diu ell mateix, les converses amb la República Islàmica de l'Iran compten amb l'aprovació de la cúpula del règim. Trump ha fet aquest anunci.
4: Acabem d'arribar a un gran acord amb l'Iran per aturar la guerra. Estem subjectes a la finalització dels documents. Els hauríem d'enllestir en els propers dies i probablement els signarem a Europa.
3: Segons ha afegit, a través de la seva xarxa social, totes les parts haurien aprovat els detalls d'un potencial acord. Entre les parts, a banda dels Estats Units i de l'Iran, també hi hauria els principals països productors de petroli del Golf Pèrsic, així com Turquia, el Pakistan, Jordània i Egipte, entre d'altres. Trump adverteix que el bloqueig naval de l'estret d'Hormuz persistirà fins que s'hagi signat el que ell anomena transacció.
0: Doncs bé, aquesta crisi energètica que estem tenint arran de la guerra a l'Orient Mitjà ha fet que per primer cop en gairebé 3 anys el Banc Central Europeu hagi apujat els tipus d'interès. Els ha situat ara al 2,25%. Per tant, les hipoteques, els crèdits seran ara una mica més cars. L'objectiu del BCE és intentar rebaixar aquesta inflació que està provocant el conflicte, tot i el risc també de frenar encara més l'economia de l'eurozona. Anem a Brussel·les. Bruno Forteamires.
5: La presidenta del Banc Central Europeu, Christine Lagarde, defensa que ha estat una pujada de tipus suau, de 0,25 punts.
6: La decisió que hem pres tampoc és una decisió contundent. Són 25 punts bàsics d'augment. Això envia un senyal i és una decisió necessària donada la situació econòmica que tenim i la incertesa per la qual naveguem.
5: I arribats a aquest punt, diu que val més curar-se amb salut.
6: La decisió correcta era pujar els tipus d'interès, perquè si deixes que la inflació es descontroli, després és molt més difícil fer que torni a baixar.
5: Però alhora també sap que pujar els tipus d'interès pot frenar les inversions i debilitar així una economia que tampoc va gaire sobrada. Lagarde s'aferra als pronòstics que indiquen que el PIB de l'eurozona continuarà creixent, tot i que sigui de forma raquítica.
7: It's not as if...
6: No sembla que el creixement estigui absent o seriosament amenaçat. Es pot fer molt més per potenciar-lo, amb reformes estructurals o garantint un mercat europeu sense obstacles per comerciar.
5: I recorda que la tasca principal del Banc Central Europeu és, sobretot, mantenir els preus a ratlla. Creu que cal actuar perquè la inflació a l'eurozona ja supera el 3%, per sobre de l'objectiu ideal del 2% que es fixa el mateix Banc Central.
0: Doncs bé, els experts pensen que aquesta baixada dels tipus, acordada pel Banc Central, el que està fent és marcar ja una tendència i que, per tant, n'hi haurà més. Robert Casajuana és el director acadèmic de l'Institut Superior d'Empresa i Finances.
8: Jo no crec que entrem en un període de pujades persistents i continuades de tipus d'interès per part del Banc Central Europeu. Jo crec que ja tindrem una pujada dues i si el conflicte bèl·lic s'acaba solucionant, que esperem que així, probablement tornarem a una política neutra.
0: La passivitat del BCE a l'inici de la guerra d'Ucraïna va fer més difícil frenar l'escalada de la inflació. Els analistes creuen que ara ha volgut evitar fer tard, però li demanen prudència. Montserrat Guillén Estany és catedràtica d'Economia de la Universitat de Barcelona.
9: Una actitud prudent de quedar-se una mica al mig, per mi és la més encertada en aquests moments, perquè també no volem pujar molt els tipus i que aleshores tots els projectes s'aturin, perquè iniciar una inversió, demanar diners, doncs sigui tan desorbitadament car que s'aturi l'activitat econòmica. Això preocupa molt.
0: I hi ha qui considera que aquesta pujada de tipus ha estat un error. Josep Soler, conseller executiu de l'Associació d'Assessors Financers.
10: Aquesta pujada de tipus, aquesta i les que puguin venir, pot tenir més efectes negatius amb un fre a l'activitat econòmica que frenar la inflació, que és una inflació, per altra banda, la que tenim, que ens ve de fora. Ens ve d'una pujada dels preus energètics.
0: El mateix BCE ha empitjorat avui la seva previsió d'inflació per la zona euro i l'ha situat al 3% per aquest any.
11: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Situem-nos ara a Madrid. Les joies que van trobar en una caixa forta al despatx de Rodríguez Zapatero tenen un valor d'1.300.000 euros. És la taxació que n'ha fet ara la joieria Ansonera a petició del jutge de l'Audiència Nacional, José Luis Camala, que està investigant el cas Plus Ultra. Madrid, Àngels Lafuente.
12: Un centenar de joies que, segons la taxació de la joieria, tenen un valor d'1.300.000 euros. Una valoració molt allunyada de la que en va fer Luis Arroyo, portaveu autoritzat de Zapatero, que va assegurar que el valor seria d'entre 30.000 i 50.000 euros. Després de rebre l'encàrrec del jutge, la joieria Ansonera va enviar les pedres més valuoses a l'Institut Gemològic Espanyol, que ha col·laborat en la taxació dels safirs, rubins i maragdes autèntiques. Segons l'informe policial de l'entrada i escorcoll del despatx de Zapatero, la secretària de l'expresident va dir que l'origen de les joies era una herència familiar de Sonsoles Espinosa, dona de l'exlíder socialista, i també regals de viatges. La policia va decomissar rellotges, collarets, polseres i altres joies durant l'escorcoll del 19 de maig després de la imputació de Rodríguez Zapatero pel rescat de l'aerolínia Plus Ultra.
0: Els metges de l'Hospital Vall d'Hebron de Barcelona que van atendre el nadó suposadament maltractat pels seus pares el març passat asseguren que no havien vist mai lesions tan greus en una criatura tan petita. Aquest dijous han declarat davant el jutge que està investigant el cas i, segons els metges, les lesions que tenia aquest nadó al cervell, la cara, les costelles, els fèmurs i l'anus no podien ser accidentals. Els metges han confirmat que els traumatismes que tenia el nadó havien estat causats de forma violenta. Aquest divendres declararan davant del jutge familiars del pare i la mare de la criatura. El pare continua en presó provisional, mentre que la mare va quedar en llibertat després d'uns dies empresonada. I després d'aquesta notícia, que òbviament fa mal, una altra que també fa posar els pèls de punta, les denúncies per maltractaments a persones de més de 65 anys han augmentat, atenció, un 50% en els últims 5 anys. L'any passat els Mossos van rebre més de 1.760 denúncies, pràcticament 5 al dia. A més, hi va haver 7 persones assassinades dones en casos de violència domèstica. Es tracta d'una xacra greu, òbviament, perquè és molt difícil de detectar i s'accentua quan es tracta de persones amb algun tipus de demència. Segons l'entitat Alzheimer Catalunya, de les 220 persones maltractades que atesa els últims 5 anys, 3 quartes parts tenien demències lleus i la resta dificultat cognitiva greu o molt greu. El perfil de víctima és sobretot d'una dona d'uns 83 anys de mitjana. Laura Nadón és psicòloga forense d'Alzheimer a Catalunya.
7: El maltractament no sempre deixa marques físiques, sinó que sovint es manifesta a través de control, de negligència, de pressió emocional, d'abús econòmic o de maltractament psicològic. I qui exerceix el maltractament és una persona de confiança o fins i tot el cuidador principal.
0: Estem parlant que la meitat dels agressors són els fills o les filles d'aquestes persones grans. Segons els Mossos, l'aïllament social i la soledat no volguda són factors que afavoreixen que els maltractaments persisteixin. Per tot això, l'entitat Alzheimer Catalunya ha demanat més recursos per reforçar la prevenció, especialment en els casos que es produeixen en l'entorn familiar. La llei catalana per reduir els obstacles judicials de l'eutanàsia ha passat el primer filtre al Congrés i comença ara la seva tramitació. Tres diputats del Parlament de Catalunya han defensat la iniciativa que va aprovar la cambra a l'abril per limitar els recursos que es poden presentar als tribunals i escurçar així els seus terminis. A Madrid, Dani Sáenz de Aja.
13: Si dilluns el papa Lleó XIV es va pronunciar en contra de l'eutanàsia en el seu històric discurs al Congrés, este dijous la majoria de l'investidura ha votat a favor d'evitar que es puga allargar la seva aplicació. En donat llum verda a tramitar una proposta del Parlament català per evitar casos com el de Noelia Castillo, que va tardar 2 anys a rebre l'eutanàsia. El que es tracta és d'agilitzar els recursos. Només es podran presentar davant la màxima instància de cada comunitat, la seva sentència serà ferma i s'haurà de saber en menys d'un mes. Ho han explicat els diputats Sara Jarrieta del PSC, Jordi Fàbrega de Junts i Juli Fernández d'Esquerra.
14: Que la darrera paraula li pertany únicament a la persona que en llibertat ha expressat el seu desig.
15: Quan el temps és patiment, retardar la resposta judicial té conseqüències humanes.
16: Aquí el que perseguim és, com els deia al començament, que hi hagi certesa.
13: PP i Vox han votat en contra argumentant que retallen garanties a persones que creuen que el que necessiten és assistència mèdica i psicològica. Fa unes setmanes el Suprem va reconèixer que els familiars d'un malalt tenen dret a demanar que s'ature la seva eutanàsia.
0: S'ha acabat la selectivitat després de 3 dies d'examen sense incidències. Segons el Departament de Recerca, tampoc s'ha detectat cap dispositiu electrònic en els controls aleatoris que s'han estat fent aquests dies. En l'última jornada s'ha fet l'examen de llengua catalana i literatura. Els estudiants han hagut d'analitzar un fragment del conte L'arbre domèstic, de Pere Calders, identificar també varietats dialectals del català i respondre preguntes d'un text sobre microplàstics. Alguns han sortit tranquils de totes les proves, però d'altres, òbviament, han trobat més complicat la de matemàtiques, que es va fer dimecres, i la de matemàtiques aplicades a les ciències socials d'aquest dijous. Amb la selectivitat acabada, per tant, els estudiants ara ja miren cap al 23 de juny, que és quan sortiran els resultats.
17: Tothom es juga molt, però amb tranquil·litat jo crec que es pot treure tot molt bé.
18: Tu què volies fer?
17: ADE.
19: Jo també vull fer ADE i entro segur, però sí que és veritat que la CEL me l'esperava més complicada.
20: Jo vull fer farmàcia i nutrició i és una nota, jo crec que assequible en el meu cas, perquè he tret molt bona nota a batxillerat.
21: Jo crec que bé. Espero que el meu esforç hagi vist reflectit. Ara m'he tret un pes de sobre, fins les notes també.
0: Aquest any aquesta selectivitat ha tornat a tenir rècord de matriculats amb més de 45.000 estudiants.
11: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: I ara us comentem que l'Associació Professional de Teatre per Tots els Públics denuncia que el conflicte del sector educatiu té com a conseqüència la cancel·lació de les activitats de teatre escolar i que està perjudicant seriosament la viabilitat d'un sector cultural, que és el del teatre familiar, que ja és especialment vulnerable. L'associació ha instat el Departament d'Educació a donar una resposta efectiva a les reivindicacions del col·lectiu docent. Expliquen que la situació està tenint un impacte econòmic fort sobre les companyies i també els professionals de les arts escèniques pels nens i els joves i estimen que es podria agreujar el curs vinent. Joan Alfred Mangual és president de la TTP, demana responsabilitats.
22: La responsabilitat de solucionar el tema, nosaltres pensem que és la conselleria i és l'administració.
0: Ells reivindiquen que les activitats culturals dins l'àmbit escolar formen part de l'educació i que si no es posa remei a la situació també està en joc la continuïtat d'un model educatiu en què la cultura ha estat un dels aliats imprescindibles. I el nucli de Tartara o a la Noguera, veïns i ajuntaments han fet una crida a famílies amb nens per poder salvar l'escola del poble. En els darrers 5 anys el centre ha perdut la meitat dels alumnes i si no n'arriben de nous haurà de tancar. Lleida, Júlia Albacar.
1: Este curs l'escola de Tartareu ha tingut 8 alumnes, però 3 marxen al setembre a l'institut. Tot i que hi haurà infants que començaran al centre l'any que ve, la viabilitat de l'escola perilla si no hi arriben famílies noves. Recentment, al poble s'han rehabilitat 4 habitatges que es lloguen per un preu d'entre 300 i 400 euros. Sentim l'alcaldessa, Lídia Ver, que fa una crida a famílies amb canalla perquè hi vagin a viure, i una veïna, la Inés Palou, que fa 15 anys que va marxar de Badalona per anar a viure-hi.
18: Totes famílies són benvingudes. Evidentment, si és una família que ja té una feina, la que sigui, o diu, mira, jo vull muntar un negoci, vull muntar això per aquí, pues millor.
22: Si no donem opció a que vinguin noves famílies, nouvinguts, arriba el moment que estarem en una situació crítica on l'escola s'haurà de tancar.
1: El nucli de Tartareu pertany al municipi de les Avellanes i Santa Linya, té 100 habitants i està situat a uns 20 minuts de Balaguer, la capital de la Noguera.
11: El temps.
0: Que ens explica Néstor Gómez.
23: Temps molt estable aquest divendres arreu del país, amb cel pràcticament serè de cap a cap. Només de bon matí trobarem núvols cap a la Costa Daurada, també punts de l'àrea del Delta de l'Ebre de poca importància i de ràpida tendència a dissipar-se. Ens quedaran algunes teranyines de núvols alts que emblanquinaran el cel. No tindrem un cel blau d'aquells d'hivern, però sí una miqueta blanquinós. I les nuvolades, les núvols que poden créixer durant la tarda, no tindran energia, de tal manera que els veurem sobre les muntanyes, preferentment del Pirineu Oriental, però sense deixar precipitacions. Avui de pluges no se n'esperen. I el que sí que podem esperar és una miqueta més de calor. Les temperatures dia rere dia aniran pujant. Avui les màximes poden assolir valors de 31-32 graus a les comarques de Girona, també a punts de la Catalunya Central, i les més altes cap a Ponent i a l'interior de les Terres de l'Ebre al voltant dels 32-33 graus. Aquesta estabilitat ens acompanyarà durant tot el cap de setmana, potser diumenge a la tarda amb algun ruixat i una calor que anirà més. Màximes que ja de cara a diumenge podran tocar fàcilment la xifra dels 35 graus als punts més càlids del país.
11: L'última hora de la informació del trànsit i el transport públic també a X. El perfil @3catinfoviari.
0: Ara passen 2:45, s'han arxivat la causa per la mort de 3 geòlegs a la mina de Súria l'any 2023. El jutjat de Manresa no veu indicis de delicte i atribueix la tragèdia a un despreniment sobtat i imprevisible. Corresponsal al Bages, Nàtia Dell.
24: La jutgessa no veu indicis de criminalitat ni tampoc d'incompliment de normativa. Els informes tècnics que s'han tingut en compte descarten errors de seguretat. La decisió judicial que es pot recórrer és de finals de l'any passat, però s'ha fet pública ara. La tragèdia es va produir mentre els 3 geòlegs d'una 30 anys estaven fent una inspecció rutinària en una galeria de la mina de Cabanasses, a 900 metres de profunditat, quan una paret del sostre els va caure al damunt. La causa es va obrir per aclarir si s'havia produït alguna negligència o alguna omissió greu de la normativa de prevenció de riscos laborals que hagués pogut contribuir a aquest trist desenllaç. Però el jutjat d'instrucció número 6 de Manresa ha decidit arxivar la causa per falta d'indicis.
0: I a Tarragona, el jurat popular declara culpables d'assassinat 2 dels 3 acusats d'haver matat l'encarregada d'un bingo a Tortosa, al Baix Ebre, l'any 2022. El fiscal ha modificat la petició de presó permanent revisable per la de 25 anys de presó per assassinat. Ricard Buigas.
25: La portaveu del jurat popular ho ha relatat amb aquestes paraules.
26: El jurado considera probado que Mohamed, Amina y el menor, ya enjuiciado, se dirigieron a la señora Olga María López del Castillo para conseguir el propósito de hacerse con el dinero que pudiera haber en el establecimiento. En determinado momento, cuando Olga María López del Castillo Ruiz se giró dando la espalda a los acusados, Mohamed procedió a dispararle en la cabeza a corta distancia.
25: Pel que fa al tercer investigat, el tribunal ha considerat que va participar en els fets facilitant l'accés al local i fent tasques de vigilància, però però se l'ha exonerat del crim perquè era al carrer. La Fiscalia ha retirat la petició inicial de presó permanent revisable perquè no ha quedat acreditat el delicte de pertinença a grup criminal. Per l'home, sol·licita 25 anys de presó per l'assassinat de la treballadora, 14 anys per l'assassinat en grau de tentativa per ferir un client del bingo, 4 anys per robatori i 2 pertinença d'armes. És una pena similar a la que demana per a la dona. L'acusació particular ha fet les mateixes peticions. El menor, que també va participar en els fets, ja va ser sentenciat a 7 anys d'internament. El judici ha quedat vist per a sentència.
0: Finalment, la plantilla de Nissan a Catalunya votarà aquest divendres la proposta sobre els acomiadaments de la companyia. Serà entre les 9 i les 12 del matí als 3 centres de la multinacional nipona aquí a Catalunya. El referèndum s'havia de votar aquest dijous, però s'ha posposat, com diem, perquè els sindicats tinguin més temps per resoldre dubtes sobre l'expedient de regulació d'ocupació. En l'última proposta d'acomiadaments, Nissan va rebaixar l'ERO a Catalunya fins als 195 afectats, són 16 menys dels que es van dir al principi. La companyia japonesa també ha elevat les indemnitzacions als acomiadats de 50 dies per any treballat, ara sense topall de mensualitat. I l'empresa de videojocs Ubisoft ha plantejat un ERO que afectaria 51 treballadors a Barcelona, això és el 28% de la plantilla. Aquesta multinacional d'origen francès és la responsable de la popular saga de videojocs Assassin's Creed, entre d'altres. Fonts de dins de l'empresa han explicat que la companyia vol reduir costos i concentrar recursos en el que considera prioritats estratègiques per enfortir el negoci a llarg termini. Els sindicats indiquen que les negociacions començaran a partir de la setmana que ve amb un període de consultes per fixar les condicions de sortida i també les mesures d'acompanyament.
11: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: La magistrada del Tribunal de Justícia de Catalunya ha acordat la llibertat amb mesures cautelars per al productor de cinema Xavier Atance, detingut ahir pels Mossos d'Esquadra. Aquest productor, responsable de BNC Produccions, havia estat denunciat per 3 dones, una per violació i les altres 2 per maltractament psicològic, abús de poder i assetjament sexual. La magistrada, un cop practicades les diligències, ha acordat la seva llibertat amb mesures cautelars, com ara l'allunyament, la prohibició de comunicar-se amb les víctimes i també la retirada del passaport. El jove Teatre Regina, referent dels espectacles per públic infantil i juvenil des de l'any 1988, abaixa el taló després que la propietat de l'edifici del carrer Sèneca de Barcelona hagi decidit vendre'l. Marta Vives.
2: La companyia La Trep ha anunciat el tancament definitiu el 15 de juliol d'aquest teatre mític del carrer Sèneca de Barcelona, que durant prop de 40 anys ha estat un dels motors del teatre familiar de la ciutat i del país i en català. Mariona Campos n'és la directora.
3: Tanquem obligats i sense haver pogut tenir cap marge de maniobra. El que passa avui en aquesta sala és una mica el reflex de què li està passant a poc però sense deturador a la ciutat i a la societat.
2: Expliquen que les relacions amb els propietaris són nul·les i que no saben com estan les negociacions amb el Mago Pop, que, com vam avançar a Catalunya Ràdio, s'havia interessat per comprar el teatre.
3: No hi ha hagut més comunicacions per part d'això. També la situació amb la propietat doncs, es va quedar una mica més freda i ara mateix no en tinc ni idea de què li passarà a aquesta sala.
2: El jove Teatre Regina reivindica la feina feta durant tantes dècades amb més de 2 milions d'espectadors i lamenta que a hores d'ara no poden garantir la continuïtat del projecte en un altre lloc.
0: Miquel Barceló s'esplai ara com a gravador en una exposició inèdita que ha fet a la Galeria de Barcelona Artur Ramon Art. Aquesta mostra, que s'ha inaugurat aquest dijous, reuneix una trentena de gravats creats pel mallorquí aquí a Barcelona durant els últims 15 anys al taller del mestre gravador Joan Roma. Entre les peces que hi ha, criatures marines, hi ha verdures, paisatges africans i fins i tot també hi ha un autorretrat en què l'artista barreja tècniques tradicionals com l'aiguafort o la litografia amb experiments improvisats visats i radicals. I és que per Barceló el gravat és una taula de proves.
4: Aquestes lletres ferits són xilografies, però brutals. Xilografies fa ratllant com el linòleo, no? I aquí està fent una serra mecànica com la de la Matanza de Texas, saps? Que fent retrats així, és quasi un miracle que no es fes mal a ningú. I altres és àcid directe, que és amb àcid sulfúric directament damunt les planxes, que també és com controlar lo incontrolable. Bueno, hi ha molts invents i molts experiments.
0: Penseu que Miquel Barceló no exposava en una galeria de Barcelona des dels anys 90. A l'Artur Ramon ho farà ara fins a l'octubre.
11: L'última hora de la informació del trànsit i el transport públic també a X, el perfil @3catinfoviari.
0: I ara és el moment d'anar cap als esports.
11: Esports.
0: amb el Dami Aguilar.
5: Al Mundial de Futbol, el partit inaugural ha enfrontat Mèxic i Sud-àfrica a l'estadi Azteca de Ciutat de Mèxic. Resultat final, Mèxic 2, Sud-àfrica 0. Han marcat el 8 de la primera part Julián Andrés Quiñones, que juga a la Lliga de l'Aràbia Saudita, i el 65 Raúl Jiménez, un exjugador de l'Atlètic de Madrid, ara al Fulham anglès. Ha debutat a Mèxic el jugador del Betis, Álvaro Fidalgo. Declaracions a DAZN.
6: Bien, muy especial, la verdad, increíble la sensación. Después de toda la vida jugando al fútbol, nunca en mi vida había sentido lo que se siente minutos antes, lo que se siente en el momento. Especial de verdad. Cuando pasen los años y eso, supongo que nos iremos dando cuenta, me iré dando cuenta.
5: Els sud-africans han acabat amb 9 jugadors i els mexicans amb 10, per 3 expulsats. El Barça de bàsquet ha patit, però és a una victòria de la final de la Lliga ACB. Nicola Provítola.
7: Ellos también lo van a sentir. Es un viaje largo ahora, un poco incómodo, pero bueno. Ojalá podamos cerrarlo el sábado. Si no, hay que tener la mente puesta que sabemos cómo ganar, que sabemos cómo jugar y que tenemos que seguir en esa línea. No podemos irnos de esto, no podemos creernos que ya estamos en la final.
5: Els de Xavi Pascual guanyen 2-0 l'eliminatòria de semifinals de la Lliga ACB contra el Tenerife, resultat final de 97-89, amb Mills i Marcelinho inconmensurables per l'equip de les Canàries, 36 punts l'australià i 14 el brasiler, i, per contra, 19 punts de Vesely i 16 de Foll per als de casa. El Barça ha competit, però ha estat fluix en defensa. Així ho ha explicat l'Ernest Macià a la transmissió digital de Catalunya Ràdio.
8: El Palau respira tranquil, respira ample, perquè el Barça posarà el 2-0 en aquesta sèrie. 30 segons pel final, recordeu, dissabte, en directe al Tot Gira, a les 8 també us explicarem si el Barça passa o no passa a la final de la Lliga ACB.
5: L'eliminatòria que ara se'n va a les Canàries. I aquest divendres a les 8, la Penya, que fa el segon intent a València, també a l'antena digital de Catalunya Ràdio. I el tercer argument fort del dia, la Champions masculina de waterpolo. L'Atlètic Barceloneta s'hi ha classificat després d'eliminar el campió Ferencváros als penals. Al final del partit, empat a 9. El porter Unai Aguirre, amb aquestes declaracions, al 3CAT Info.
9: Doncs mira, crec que al final l'equip ha hagut un moment que potser l'energia era una miqueta negativa a l'últim quart, al principi de l'últim quart, però de sobte hem ficat un gol d'home a més que ens estava costant, la veritat. La meva sensació és que no atacàvem i hem ficat un gol d'home a més i ens hem vingut a dalt. Ells s'han ficat nerviosos, han fet xuts de juvenils i hem aprofitat l'oportunitat i els penals. Mira, al final crec que ha hagut un punt de que nosaltres teníem menys pressió que ells.
5: Els mariners s'enfrontaran dissabte al Prorreco italià, que s'ha desfet d'Olympiacos per 19-13. Tenim el nostre company David Ubach d'enviat especial a Malta.
10: 3CAT Info.
5: Més arguments esportius d'aquest dijous. El Real Madrid anuncia el fitxatge del tècnic José Mourinho fins al 30 de juny del 2029. 3 temporades. A la concentració de la selecció espanyola de futbol als Estats Units, Lamine Yamal, el davanter del Barça, ha completat el seu primer entrenament amb el grup. El col·legiat somali, vetat per Estats Units, Omar Artan, arbitrarà la Supercopa d'Europa de l'agost que ve, que enfrontarà el Paris Saint-Germain i l'Aston Villa, n'ha informat la UEFA. El circuit de Catalunya i el Gran Premi de Barcelona-Catalunya de Fórmula 1 aquest cap de setmana. Aquest divendres, entrenaments lliures per l'Esport 3 amb el nostre company Oriol Rodríguez. Fernando Alonso, el pilot d'Aston Martin, ha dit que serà segurament la seva darrera cursa al circuit.
12: Serà un cap de setmana especial. Probablement serà la meva darrera cursa de Fórmula 1 aquí a Barcelona. Així que vull donar les gràcies a tothom. Intentaré gaudir del cap de setmana. Sé que no seré gaire competitiu i que no duraré gaire la pista durant la qualificació, però espero durar una mica més durant la cursa, encara que no tingui la velocitat que voldria tenir.
5: A les 24 hores de Le Mans, el BMW Dorsal 15 s'endú la pole position conduït per Dries Van Thor. Entre els catalans, el més ben classificat és Dani Juncadella amb el Genesis, que sortirà des de la sisena posició, i Alex Riveras ho farà setè amb l'Aston Martin. El pilot Ferrari Miquel Molina ho farà des de la dotzena posició. El Barça d'handbol ha viatjat a Colònia, on aquest cap de setmana disputarà la final a 4 de la Champions. Dissabte, els blaugranes s'enfrontaran a l'Alborg danès en les semifinals. Ludovic Fàbregas, el tot costa de Catalunya Catalunya Ràdio.
10: Sabem que l'Albor és un molt bon equip. S'ha guanyat el dret també de somiar com nosaltres, d'estar a la Final Four, una semifinal a Colònia, amb molta gent, molts aficionats. Ves a l'equip, la plantilla i tot això. Al final hi ha molt bons jugadors, una primera línia espectacular, un porter molt experimentat, com és el cas de Landin. Així que serà un partit molt, molt difícil.
5: Ha mort un dels creadors de la Lliga CB de bàsquet, Eduard Portela, als 91 anys. També va ser-ne el president entre el 1990 i el 2013. Ara era el president d'honor de la CB. La seva carrera va començar com a entrenador del Barça de bàsquet. A la Lliga de Futbol Sala, l'Indústria Santa Coloma anuncia el segon fitxatge per la temporada que ve, el pivot de 29 anys, Eric Pérez, procedent del Ribera Navarra. Signa per 2 anys i 1.400 esportistes participaran aquest cap de setmana a Tarragona al Campionat d'Europa de Triatló, que acollirà les categories elit paralímpic i grups d'edat i atorgarà punts de classificació per als Jocs Olímpics. 3CAT Info.

0: Són les 4.
1: Donald Trump suspèn l'anunciada tercera onada d'atacs contra l'Iran perquè assegura que hi ha progressos en les negociacions amb les autoritats de Teheran. El president dels Estats Units afirma que aviat s'assignarà l'acord de pau. La República Islàmica avisa, però, que no ha pactat cap text amb Washington. El Banc Central Europeu apuja els tipus d'interès per primer cop en gairebé 3 anys. Ho ha fet a un quart de punt fins al 2,25%. L'objectiu és rebaixar la inflació que està provocant aquesta guerra a l'Orient Mitjà, tot i que pronostica que els preus creixeran un 3% aquest any. Les joies confiscades a José Luis Rodríguez Zapatero durant l'escorcoll del seu despatx tenen un valor d'1,3 milions d'euros, segons la joieria que les ha taxades per ordre de l'Audiència Nacional. La causa que afecta l'expresident espanyol i el cas Leire ja estan passant factura als socialistes, segons l'últim baròmetre del CIS. Aquest divendres entra en vigor el nou pacte migratori d'asil de la Unió Europea que inclou els centres de deportació a l'estranger. Des de les Canàries, el papa Lleó XIV ha demanat a Europa que faci un examen de consciència davant la crisi migratòria i ha reclamat vies segures per resoldre-la. Tercer dia consecutiu d'aldarulls violents a Belfast, a Irlanda del Nord, com a conseqüència de les protestes per l'intent d'assassinat d'un blanc per part d'un refugiat sudanès. La policia nord-irlandesa ha reforçat el seu desplegament per contenir els incidents i ha utilitzat bales de goma. Aquí el govern proposa incrementar fins a 5 anys de presó la tinença il·lícita d'armes i fins a 9 el cultiu de marihuana. L'executiu està treballant amb el Ministeri de l'Interior en una reforma del Codi Penal que inclogui penes més dures. La mesura, que haurà de trobar ara el consens polític al Congrés, pretén frenar aquest increment de la delinqüència associada a la droga. I Barcelona ha estrenat l'obra 84 campanes, que recrea el so de les campanes que Antoni Gaudí va començar a dissenyar per la Sagrada Família. És un projecte de la Universitat Politècnica de Catalunya que ha reconstruït els detalls de les campanes que va idear l'arquitecte i que es començaran a instal·lar d'aquí uns 10 anys.
2: Esports. Ha començat el Mundial de Futbol amb el partit Mèxic 2, Sud-àfrica 0. El Barça de bàsquet guanya el segon partit de l'eliminatòria de semifinals de la Lliga ACB, 97-89 contra el Tenerife, a una victòria de la final. L'Atlètic Barceloneta es classifica per la final de la Champions masculina de waterpolo, on es trobarà el Prorreco italià.
1: I arriben ara 6 dies d'estiu. El temps d'avui serà assolellat de cap a cap. Només de bon matí hi haurà alguns núvols baixos a la Costa Daurada i a la tarda sobre els cims del Pirineu, però sense pluges enlloc. La calor es mantindrà continguda amb màximes a l'entorn dels 33 graus. La calor s'intensificarà durant el cap de setmana.
0: Trescat Info.
1: Doncs vinga, som i comencem. Els Estats Units suspenen una nova onada d'atacs contra l'Iran perquè, segons el president Donald Trump, s'han fet progressos en les negociacions amb les autoritats de Teheran i aviat es podria signar un acord de pau. La República Islàmica ha dit que no ha pactat cap text amb els Estats Units. A Washington, Oriol Serra.
3: El president dels Estats Units ha tornat a fer un gir de guió. Donald Trump ha anunciat l'aturada dels nous bombardejos previstos contra l'Iran, emparant-se en que, segons diu ell mateix, les converses amb la República Islàmica de l'Iran compten amb la aprovació de la cúpula del règim. Trump ha fet aquest anunci.
4: Acabem d'arribar a un gran acord amb l'Iran per aturar la guerra. Estem subjectes a la finalització dels documents. Els hauríem d'enllestir en els propers dies i probablement els signarem a Europa.
3: Segons ha afegit, a través de la seva xarxa social, totes les parts haurien aprovat els detalls d'un potencial acord. Entre les parts, a banda dels Estats Units i de l'Iran, també hi hauria els principals països productors de petroli del Golf Pèrsic, així com Turquia, el Pakistan, Jordània i Egipte, entre d'altres. Trump adverteix que el bloqueig naval de l'estret d'Hormuz persistirà fins que s'hagi signat el que ell anomena transacció.
1: Doncs tota aquesta crisi geopolítica i energètica que està provocant la guerra a l'Orient Mitjà ha fet que per primer cop en gairebé 3 anys el Banc Central Europeu hagi apujat els tipus d'interès. Els ha situat ara al 2,25%. A partir d'ara, per tant, les hipoteques, els crèdits, tot serà una mica més car. L'objectiu és rebaixar la inflació que està provocant aquesta situació, tot i el risc de frenar encara més l'economia de l'eurozona. A Brussel·les, Bruno Forteamires.
0: La presidenta del Banc Central Europeu, Christine Lagarde, defensa que ha estat una pujada de tipus suau, de 0,25 punts.
5: La decisió que hem pres tampoc és una decisió contundent. Són 25 punts bàsics d'augment. Això envia un senyal i és una decisió necessària donada la situació econòmica que tenim i la incertesa per la qual naveguem.
0: I arribats a aquest punt, diu que val més curar-se amb salut.
5: La decisió correcta era pujar els tipus d'interès, perquè si deixes que la inflació es descontroli, després és molt més difícil fer que torni a baixar.
0: Però alhora també sap que pujar els tipus d'interès pot frenar les inversions i debilitar així una economia que tampoc va gaire sobrada. Lagarde s'aferra als pronòstics que indiquen que el PIB de l'eurozona continuarà creixent, tot i que sigui de forma raquítica.
5: No sembla que el creixement estigui absent o seriosament amenaçat. Es pot fer molt més per potenciar-lo, amb reformes estructurals o garantint un mercat europeu sense obstacles per comerciar.
0: I recorda que la tasca principal del Banc Central Europeu és, sobretot, mantenir els preus a ratlla. Creu que cal actuar perquè la inflació a l'eurozona ja supera el 3%, per sobre de l'objectiu ideal del 2% que es fixa el mateix Banc Central.
1: Doncs bé, mentrestant, ho dèiem, el creixement econòmic mundial està creixent, està decreixent. El Banc Mundial l'ha reduït ara al 2,5%. Aquesta previsió que creixi l'economia aquest any és el més baix des de la pandèmia. L'organisme assegura que el conflicte ha provocat la crisi d'oferta més gran de l'últim mig segle. Per la seva banda, el Fons Monetari Internacional ha tornat a rebaixar les previsions de creixement per Europa a causa també de la guerra i ha revisat a l'alça les de la inflació. És aquesta dicotomia. La presidenta de l'FMI, Cristina Georgieva, ha demanat prudència.
6: Be very careful.
5: Sigueu molt prudents, no prengueu decisions amb l'esperança que això s'acabi aviat. I, si us plau, per aquells països endeutats i amb dèficits elevats, tingueu cura de no gastar diners que no teniu.
1: El Fons Monetari qüestiona que relaxin les regles de fusions per crear grans empreses, el que s'ha anomenat campions europeus, i critica la llei d'acceleració industrial proposada per la Comissió Europea, coneguda com a Made in Europe, que exigeix un mínim de producció local per accedir a fons públics en sectors estratègics. Segons l'FMI, limitar inversions estrangeres podria afectar les decisions sobre les cadenes de subministrament globals. Ara és un quart i mig. Les joies trobades en una caixa forta del despatx de Rodríguez Zapatero tenen un valor d'1.300.000 euros. És la taxació que n'ha fet la joieria Ansonera a petició del jutge de l'Audiència Nacional, José Luis Calama, que està investigant el cas Plus Ultra. Madrid, Àngels Lafuente.
7: Un centenar de joies que, segons la taxació de la joieria, tenen un valor d'1.300.000 euros. Una valoració molt allunyada de la que en va fer Luis Arroyo, portaveu autoritzat de Zapatero, que va assegurar que el valor seria d'entre 30.000 i 50.000 euros. Després de rebre l'encàrrec del jutge, la joieria Ansonera va enviar les pedres més valuoses a l'Institut Gemològic Espanyol, que ha col·laborat en la taxació dels safirs, rubins i maragdes autèntiques. Segons l'informe policial de l'entrada i escorcoll del despatx de Zapatero, la secretària de l'expresident va dir que l'origen de les joies era una herència familiar de Sonsoles Espinosa, dona de l'exlíder socialista, i també regals de viatges. La policia va decomissar rellotges, collarets, polseres i altres joies durant l'escorcoll del 19 de maig després de la imputació de Rodríguez Zapatero pel rescat de l'aerolínia Plus Ultra.
1: Les causes judicials contra Zapatero i Leire Díaz passen factura electoral al PSOE. Segons l'últim baròmetre del CIS, els de Pedro Sánchez caurien ara 5 punts en estimació de vot respecte de fa un mes si es fessin eleccions generals. Entre això i l'ascens notable del PP, els populars s'acostarien a només 4 punts dels socialistes. El PSOE aconseguiria un 31,3% de les paperetes.

0: alguna dècima. Amb tot, però, Sánchez es manté com a preferit de president amb gairebé 20 punts de marge sobre Feijó. Tampoc no canvia gaire el rànquing de preocupacions principals de la ciutadania. Continuen sent l'habitatge, seguit de l'economia i la immigració.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Aquest divendres entren en vigor a la Unió Europea les noves lleis que avalen els centres de deportació de migrants a l'estranger. Són unes lleis que entenen, s'estenen al conjunt de la Unió Europea al model de centres que el govern italià de Giorgia Meloni ha impulsat a Albània. Ara, per tant, tots els països comunitaris que en vulguin construir tindran la cobertura legal per fer-ho. Però aquest dijous l'advocada general ha dit que dins d'aquestes instal·lacions s'hi haurà de garantir el dret a la defensa i a la vida, tan bon punt s'acabin els terminis d'internament sense dilacions innecessàries. Espanya suposa la creació d'aquests centres d'internament en tercers països i així ho ha fet constar, de fet, en una declaració que ha enviat al Comitè de Representants Permanents de la Unió Europea a Brussel·les. Doncs bé, justament sobre aquesta qüestió, el Papa Lleó XIV ha reclamat des de Gran Canària vies segures per afrontar la crisi migratòria. El pontífex ha presidit aquest dijous al matí un acte al port d'Arguineguín, això és al sud de l'illa, on ha criticat la gestió que estan fent els governs i ha fet una crida a Europa perquè impulsi solucions coordinades davant del fenomen migratori.
2: No basta gestionar llegades, distribuir xifres, reforzar fronteras o lamentar las muertes cuando ya han ocurrido.
0: El Papa també ha denunciat l'activitat de les màfies que trafiquen amb migrants i ha reivindicat el dret de les persones a poder viure amb dignitat als seus països d'origen, perquè la dignitat humana, diu, no té passaport.
2: Sin que la tierra se vuelva inhabitable, sin que la corrupción robe el pan de los pobres, sin que las armas destruyan el futuro de los niños. No podemos acostumbrarnos a contar muertos. La dignidad humana no tiene pasaporte.
0: A la tarda, el pontífex ha oficiat una missa multitudinària a l'estadi Gran Canària davant de 50.000 fidels. Aquest divendres, Lleó XIV es desplaça a Tenerife en l'últim dia del seu viatge a l'estat i aterrarà a les 9 del matí i el rebrà el president Fernando Clavijo. Des d'allà es traslladarà a un centre de migrants del municipi de La Laguna per reunir-se amb usuaris i escoltar la seva experiència. Les entitats socials reclamen ampliar com a mínim 3 setmanes més el procés de regularització extraordinària de migrants que acaba aquest 30 de juny. Alerten que hi ha col·lectius encara vulnerables que en podrien quedar fora, tot i tenir-hi dret. Natàlia Valenzuela és la vicepresidenta de la taula del tercer sector.
3: Demanem l'ampliació del termini més enllà del 30 de juny, perquè aquests col·lectius més vulnerables necessitem que estiguin dins d'aquest procés. Parlem de persones extutelades, persones amb discapacitat.
0: Les entitats també aleguen que el sistema informàtic per fer els tràmits està donant molts problemes. Diuen que la bretxa digital i les barreres lingüístiques doncs, també alenteixen aquest procediment. Com a nota positiva, des de la taula posen en valor la feina que estan fent les entitats sense cap tipus de suport econòmic per part de cap administració. I encara relacionat amb aquesta qüestió sobre la immigració, hem de dir que per primera vegada en una dècada ha baixat el nombre global de desplaçats al món. Durant el 2025 van ser 117 milions de persones. És un 4% menys que l'any 24. És una de les dades que es desprenen de l'informe que ha fet ara ACNUR. També destaca una baixada del 3% del nombre de refugiats, que ara són 41 milions arreu del món. Un descens que s'explicaria per l'augment dels que van decidir tornar a casa, alguns, tot i retornar a zones on el conflicte encara està viu, al Congo, Síria o l'Afganistan. Paula Barratxina és la portaveu de l'entitat.
4: El retorn sempre ha estat molt clar. Han de ser voluntaris, han de ser dignes i han de ser duraders. Aquests tres elements són inseparables. Hi ha vegades que les condicions al país d'acollida es tornen tan i tan difícils que la gent sent que no té una altra opció que tornar, no?
0: I ara marxem cap a Belfast perquè aquest ha estat el tercer dia d'aldarulls a Irlanda del Nord arran d'aquestes protestes que us estem explicant impulsades per l'extrema dreta per l'intent d'assassinat d'un home blanc per part d'un refugiat sudanès. La policia de Belfast ha reforçat el seu desplegament per intentar contenir aquestes protestes i ha arribat a disparar bales de goma. Enviat especial a Belfast, Quim Olivares.
5: Han arribat reforços policials entre uns 200 i 250 des d'Anglaterra per intentar sufocar els aldarulls que des de dimarts afecten alguns punts de Belfast i rodalies. En el nostre recorregut des de l'aeroport fins aquí al centre on ens trobem, on per cert és pràcticament desèrtic perquè el transport públic ha deixat de funcionar a mitja tarda per reduir la mobilitat, hem vist diverses furgonetes característiques de la policia nord-irlandesa que avançaven en formació de 6-7 vehicles en direcció a l'oest de la

0: ciutat, on també hi sobrevolava un helicòpter, però desconeixem l'abast de les protestes. La policia ha anunciat la detenció de 16 persones aquest dimecres, ha promès també enxampar-ne més i portar-los davant de la justícia. Sentim l'adjunt del cap de la policia nord-irlandesa, Ryan Henderson.
1: El meu missatge pels que han participat en actes violents és clar. Si penseu crear aldarull, sapigueu que us la jugueu. Us portarem davant la justícia. I sé que el poder judicial a Irlanda del Nord està preparat per imposar condemnes llargues als que creen desordre als nostres carrers.
0: Aquest dijous, la primera ministra nord-irlandesa, la republicana Michelle O'Neill, ha parlat d'actors malintencionats que orquestren l'odi i la por per portar violència a Belfast, i ha recordat que molts dels atacs van passar en àrees unionistes pro-britàniques.
2: El temps. Amb en Néstor Gómez.
3: Temps molt estable aquest divendres arreu del país, amb cel pràcticament serè de cap a cap. Només de bon matí trobarem núvols cap a la Costa Daurada, també punts de l'àrea del Delta de l'Ebre de poca importància i de ràpida tendència a dissipar-se. Ens quedaran algunes teranyines de núvols alts que emblanquinaran el cel. No tindrem un cel blau d'aquells d'hivern, però sí una miqueta blanquinós. I les nuvolades, les núvols que poden créixer durant la tarda, no tindran energia, de tal manera que els veurem sobre a les muntanyes, preferentment del Pirineu Oriental, però sense deixar precipitacions. Avui de pluges no se n'esperen. I el que sí que podem esperar és una miqueta més de calor. Les temperatures dia rere dia aniran pujant. Avui les màximes poden assolir valors de 31-32 graus a les comarques de Girona, també a punts de la Catalunya Central, i les més altes cap a Ponent i a l'interior de les Terres de l'Ebre al voltant dels 32-33 graus. Aquesta estabilitat ens acompanyarà durant tot el cap de setmana, potser diumenge a la tarda amb algun ruixat i una calor que anirà més. Màximes que ja de cara a diumenge podran tocar fàcilment la xifra dels 35 graus als punts més càlids del país.
2: Si vols saber l'estat del trànsit i del transport públic, segueix-nos a X, al perfil @3catinfoviari.
4: Doncs una altra de les qüestions importants d'aquesta jornada és que el govern de la Generalitat ha proposat un canvi legislatiu perquè la tinença il·legal d'armes de foc comporti penes de presó de fins a 5 anys. La proposta de reforma del Codi Penal, si aplega els suports necessaris, també inclouria un increment de penes pels responsables de grans plantacions de marihuana amb condemnes que podrien arribar, atenció, als 9 anys. L'anunci arriba després de l'assassinat per arma de foc dimecres, recordem-ho, d'un home al carrer Balmes de Barcelona, que és la sisena mort d'aquest tipus en el que portem ja d'any. Miquel Jarque.
5: Des d'Interior es pensa que, tot i que no és l'únic factor, la laxitud del Codi Penal espanyol influeix en la implantació dels narcotraficants. Núria Parlon ha explicat que l'objectiu, un cop s'aconsegueixin els suports parlamentaris necessaris i es superi el tràmit a les Corts, seria harmonitzar les penes a l'estat espanyol amb les dels països del nostre entorn.
6: Dibuixar un escenari d'alguns canvis legislatius que han d'anar en la línia d'endurir les penes en les armes il·lícites, la tinença i l'exhibició d'armes de foc per equiparar-nos a la legislació europea i, per tant, dissuadir amb millors eines doncs, tot el que té a veure amb aquesta letalitat de l'ús de l'arma de foc vinculada majoritàriament al negoci de la marihuana i del narcotràfic.
5: En el cas de les plantacions de marihuana, la pena actual va d'un a 3 anys i passaria a una forquilla de 6 a 9 pel que fa a la tinença d'armes. El director general dels Mossos d'Esquadra ha explicat que en la proposta que ja han presentat el ministre Marlaska, la tinença, que ara és de 1 a 2 anys i que no comporta presó, passaria de 4 a 5.
4: Encara no han trobat el menor que va desaparèixer aquest dimecres al vespre. Anava amb una moto d'aigua amb uns companys i no va tornar amb ells. El vehicle l'han trobat aquest dijous a la tarda bolcat en una platja de pals al Baix Empordà. Des que es va comunicar la desaparició, es va activar un intens dispositiu de recerca que minvarà durant la nit. Girona, Maria Rovira.
7: La policia local de Pals ha localitzat aquest dijous a la tarda la moto aquàtica bolcada en una platja entre Sarriera i l'Estartit, en una zona a una trentena de quilòmetres d'on s'havia vist el noi per última vegada, a Roses. La recerca ha continuat aquest dijous en un intens dispositiu per terra, mar i aire i s'ha anat ampliant la zona. A més de salvament marítim i els bombers, que han utilitzat drons, també hi han participat efectius de les policies locals, Mossos d'Esquadra, agents rurals i la Creu Roja. El noi de 16 anys participava en una sortida en grup amb motos d'aigua i els responsables de l'empresa van alertar dimecres a 3:15 de la nit que el jove no havia tornat amb la resta del grup a la platja de Santa Margarida de Roses. La investigació està en mans de la policia judicial policial de la Guàrdia Civil de Girona, que intenta aclarir les circumstàncies que envolten la desaparició del menor.
4: Protesta aquest dijous a la tarda davant de la Sagrada Família per l'expulsió de mig miler de cantaires quan participaven en l'acte de benedicció de la Torre de Jesús. Unes 300 persones s'han concentrat amb estelades i han cantat els Segadors, la Santa Espina i el Virolai. Això perquè dimecres la policia els va retenir, els va desallotjar després que el dispositiu de seguretat del temple detectés que alguns tenien estelades impreses a les partitures i que estaven preparats per cantar els Segadors. Sara Millàs, una de les cantaires expulsades, ha explicat a 3Cat Info que la Policia Nacional va tenir una actitud intimidatòria cap a ells.
8: Ens miraven en Carles d'odi. Jo teníem por, molts de nosaltres. Ens assenyalaven. Ens anaven assenyalant, anaven dient coses a les orelles i després ens assenyalaven a nosaltres. Jo la meva teoria personal és que era una tècnica d'intimidació.
4: La cantaire considera que se'ls va tractar com si fossin criminals. Junts, Esquerra i la CUP reclamen als governs català i espanyol que expliquin per què la policia va fer sortir aquests cantaires per la porta del darrere del temple abans d'acabar l'actuació. El portaveu de Junts, Josep Rius, demana, a més, a la consellera i al ministre de l'Interior que donin la cara, mentre que el delegat del govern espanyol a Catalunya, Carlos Prieto, justifica la decisió fent servir el mateix argument que ahir sentíem de l'organització de la Sagrada Família.
9: Nosaltres, evidentment, hem de procurar que hi hagi doncs, un desenvolupament normal de l'acte perquè està pactat en l'estat del Vaticà i no contempla ni cap element ideològic, ni identitari, ni de cap mena.
10: Des d'un punt de vista democràtic, això suposa una vulneració flagrant de la llibertat d'expressió dels cantaires.
4: En un altre ordre de coses, el projecte musical de Gaudí per la Sagrada Família ha inspirat el concert 84 Campanes, que s'ha fet aquest dijous al vespre a la plaça de Catalunya de Barcelona. És un espectacle basat en la investigació de la Universitat Politècnica de Barcelona que ha aconseguit reconstruir les característiques de les 84 campanes ideades per l'arquitecte per col·locar-se a les 18 torres de la Basílica. La investigació l'ha encapçalada el director de la Càtedra Gaudí, que és Galdric Santana.
11: Que volia era que el temple aquest, que era com una nau espacial, era una cosa nova, però que també contingués aquesta característica que totes les esglésies tenen, que és que tenen la seva pròpia veu.
4: Està previst que d'aquí entre 10 i 12 anys es comencin a instal·lar aquestes campanes ideades per Gaudí a les torres de la façana del Naixement. El concert d'aquest dijous és una peça inèdita encarregada al compositor nord-americà David Chieri. L'ha interpretat la Filarmònica Orquestra sota la direcció de Marin Aslop.
2: Esports.
4: Amb en Damià Aguilar.
12: A Ciutat de Mèxic ha començat el Mundial de Futbol, el dia que el Barça de bàsquet guanya el segon partit de l'eliminatòria de semifinals de la Lliga ACB i quan l'Atlètic Barceloneta es classifica per la final de la Champions masculina de waterpolo. El Mundial de Futbol, el partit inaugural, ha enfrontat Mèxic i Sud-àfrica a l'Estadi Azteca de Ciutat de Mèxic. Resultat final, Mèxic 2, Sud-àfrica 0. Han marcat el 8 de la primera part Julián Andrés Quiñones, que juga a la Lliga de l'Aràbia Saudita, i el 65, Raúl Jiménez, un ex de l'Atlètic de Madrid, ara al Fulham anglès. Els sud-africans han acabat amb 9 jugadors i els mexicans amb 10. Hi ha hagut 3 expulsats. Parlem del Barça de bàsquet.
2: 3Cat Info.
12: Ha patit el Barça de bàsquet, però és a una victòria de la final de la Lliga ACB. Nicola Provítola.
13: Ser inteligentes, ¿no? Pusimos el balón en una situación que a nosotros no nos da confianza, que nos sentimos cómodos, que es el poste bajo, con Toco, con Will, y bueno, creo que ahí supimos resolver, ¿no? No sé si durante el partido fue la mejor opción, pero al final del partido ellos supieron cómo rematarlo.
12: Els de Xavi Pascual guanyen 2-0 l'eliminatòria de semifinals de la Lliga ACB. Resultat final, 97-89, amb Mills i Marcelinho inconmensurables per al Tenerife, 36 punts l'australià i 14 al brasiler, i la contra del Barça, 19 punts de Vesely i 16 de Foll. El Barça ha competit però ha estat fluix en defensa. Així ho explicava l'Ernest Macià a la transmissió digital de Catalunya Ràdio.
14: El Palau respira tranquil, respira ample, perquè el Barça posarà el 2-0 d'aquesta sèrie. 30 segons pel final, recordeu, dissabte, en directe al Tot Gira, a les 8 també us explicarem si el Barça passa o no passa a la final de la Lliga ACB.
12: Aquest divendres a les 8, la penya farà el segon intent a València, també a l'antena digital de Catalunya Ràdio. I el tercer argument fort del dia, la Champions masculina de waterpolo. L'Atlètic Barceloneta s'hi ha classificat després d'eliminar el campió Ferencváros als penals. Al final del partit, empat a 9. El porter Unai Aguirre, el 3-4 Info.
15: Si veus equip per equip, jugador per jugador, són millors que nosaltres, és la realitat, i hem plantejat un partit defensiu, i en atac, doncs, és veritat que no atacàvem molt, però hem estat molt sòlids en defensa, i al final, doncs, partits d'aquests passen una vegada cada cert temps, i avui ho hem aprofitat.
12: Els mariners s'enfrontaran dissabte al Prorreco italià, que s'ha desfet d'Olympiacos per 19-13. Tenim el nostre company David Ubach d'enviat especial a Malta.
2: 3CAT Info.
12: Altres arguments esportius d'aquest dijous. El Real Madrid anuncia el fitxatge del tècnic José Mourinho fins al 30 de juny del 2029. Tres temporades. No s'incorpora fins al juliol. A la concentració de la selecció espanyola als Estats Units, Lamine Yamal ha completat el seu primer entrenament amb el grup. El col·legiat somali, vetat per Estats Units, Omar Artan, arbitrarà la Supercopa d'Europa de l'agost que ve, que enfrontarà el Paris Saint-Germain i l'Aston Villa. N'ha informat la UEFA com a contrapunt a la inacció de la FIFA. El circuit de Catalunya i el Gran Premi de Barcelona-Catalunya de Fórmula 1 aquest cap de setmana. Aquest divendres, entrenaments lliures per l'Esport 3 amb el nostre company Oriol Rodríguez. Fernando Alonso ha dit que serà segurament la seva darrera cursa al circuit.
16: Serà un cap de setmana especial. Probablement serà la meva darrera cursa de Fórmula 1 aquí a Barcelona. Així que vull donar les gràcies a tothom. Intentaré gaudir del cap de setmana. Sé que no seré gaire competitiu i que no duraré gaire la pista durant la qualificació, però espero durar una mica més durant la cursa, encara que no tingui la velocitat que voldria tenir.
12: A les 24 hores de Le Mans, el BMW Dorsal 15 s'endú la pole position, conduït per Dries Van Thor. Entre els catalans, el més ben classificat és Dani Juncadella, amb el Genesis, que sortirà des de la sisena posició, i Àlex Riveras, amb l'Aston Martin, setè. El pilot Ferrari Miquel Molina sortirà des de la dotzena posició de la grella.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
12: El Barça d'handbol ha viatjat a Colònia, on aquest cap de setmana disputarà la final a 4 de la Champions. Dissabte, els blaugranes s'enfrontaran a l'Aalborg danès a les semifinals. En fa la valoració Ludovic Fàbregas, al Tot Costa de Catalunya Ràdio.
17: Sabem que l'Aalborg és un molt bon equip. S'ha guanyat el dret també de somiar com nosaltres, d'estar a la Final Four, en una semifinal a Colònia, amb molta gent, molts aficionats. Ves a l'equip, la plantilla i tot això. Al final hi ha molt bons jugadors, una primera línia espectacular, un porter molt experimentat, com és el cas de Landin, així que serà un partit molt, molt difícil.
12: Ha mort un dels creadors de la Lliga ACB de bàsquet, Eduard Portela, als 91 anys. També va ser-ne el president entre 1990 i el 2013. Ara era el president d'honor de l'ACB. La seva carrera va començar com a entrenador del Barça de bàsquet. El Girona ha fitxat l'alè pivot eslové de 26 anys, Elias Kunz, que firma per un any i arriba procedent del Torun de la Lliga Polonesa. En parla el director esportiu del Girona, Fernando Sanemeterio.
18: Bueno, creemos que es un jugador en clara progresión. Este año consideramos que ha hecho un gran año en Polonia. Tiene mucha capacidad para abrir el campo, es una amenaza exterior, pero a la vez puede jugar a ritmo alto, puede acompañar muy bien las transiciones ofensivas, es capaz de poner el balón al suelo para atacar de fuera a dentro.
12: A la Lliga Femenina, l'Uni Girona fa oficial que l'escorta Marta Canella no continuarà a l'equip després de jugar-hi les tres últimes temporades. En waterpolo, el Sabadell masculí anuncia les sortides de 5 jugadors, entre els quals Alberto Barroso, Òscar Asensio i Martín Famera. D'altra banda, el Catalunya femení comunica 6 baixes, entre altres la capitana Georgina Bellido, que es retira, i la internacional Júlia Frigola, que marxa a la Lliga Universitària dels Estats Units.
2: 3CAT Info.
12: Ander Mirambell ha perdut en la votació final a la presidència de la Federació Internacional de Bobsleigh i Skeleton. L'exesportista català de Skeleton ha perdut davant l'alemanya Heike Grossbank, secretària general des del 2012, amb 27 vots de 45 possibles. I a la Lliga de Futbol Sala, l'Indústria Santa Coloma anuncia el segon fitxatge de cara a la temporada que ve. El pivot de 29 anys, Eric Pérez, ve del Rivera Navarra, firma per 2 anys.
2: Són 4:45.

0: Ara són 2:15, us estem destacant que Donald Trump ha suspès l'anunciada tercera onada d'atacs contra l'Iran. Assegura que hi ha progressos en les negociacions amb les autoritats de Teheran. El president dels Estats Units afirma que aviat s'assignarà l'acord de pau. Ara bé, la República Islàmica avisa que no ha pactat cap text amb Washington. I en aquest context, el Banc Central Europeu que puja els tipus d'interès per primer cop en gairebé 3 anys. Ho ha fet un quart de punt, fins al 2,25%. L'objectiu és rebaixar la inflació que està provocant la guerra, tot i que pronostica que els preus creixeran un 3% aquest any. Les joies confiscades a José Luis Rodríguez Zapatero durant l'escorcoll del seu despatx tenen un valor d'1,3 milions d'euros. Això segons la joieria, que les ha taxades per ordre de l'Audiència Nacional. Aquesta causa que afecta l'expresident espanyol ja està passant factura als socialistes. Coneixerem l'últim baròmetre del CIS. I també us explicarem que els metges de l'Hospital Vall d'Hebron de Barcelona que van atendre el nadó suposadament maltractat pels seus pares el març passat asseguren que no havien vist mai lesions tan greus en una criatura tan petita. I una altra notícia que, si poguéssim, no l'explicaríem. Les denúncies per maltractaments a persones de més de 65 anys han augmentat un 50% en els últims 5 anys. L'any passat, els Mossos d'Esquadra van rebre més de 1.760 denúncies, pràcticament 5 al dia. I parlarem en cultura de Miquel Barceló, que s'ha esplaiat com a gravador en una exposició inèdita a la Galeria de Barcelona Artur Ramon Art. La mostra, que s'ha inaugurat aquest dijous, reuneix una trentena de gravats creats pel mallorquí aquí a Barcelona durant els últims 15 anys.
1: Esports. Damià Aguilar.
2: Ha començat el Mundial de Futbol amb el partit Mèxic 2, Sud-àfrica 0. El Barça de bàsquet guanya el segon partit de l'eliminatòria de semifinals de la Lliga ACB contra el Tenerife, per tant, a una victòria de la final. I l'Atlètic Barceloneta es classifica per la final de la Champions masculina de waterpolo. Es trobarà al Prorreco.
0: I ara sí, arriben dies d'estiu. El temps d'avui serà assolellat de cap a cap. Només de bon matí hi haurà alguns núvols baixos a la Costa Daurada i a la tarda sobre els cims del Pirineu, sense pluges enlloc. La calor es mantindrà continguda amb màximes a l'entorn dels 33 graus. Aquesta calor ja s'intensificarà durant tot el cap de setmana. Ara passen 2:45, pendents una nit més dels Estats Units, que han suspès ara una nova onada d'atacs contra l'Iran. El president Trump diu que s'estan fent progressos en les negociacions amb les autoritats de Teheran i que aviat es podria signar un acord de pau. Ara bé, la República Islàmica també diu que no ha pactat cap text amb els Estats Units. Anem a Washington, Oriol Serra.
3: El president dels Estats Units ha tornat a fer un gir de guió. Donald Trump ha anunciat l'aturada dels nous bombardejos previstos contra l'Iran, emparant-se en que, segons diu ell mateix, les converses amb la República Islàmica de l'Iran compten amb l'aprovació de la cúpula del règim. Trump ha fet aquest anunci.
4: Acabem d'arribar a un gran acord amb l'Iran per aturar la guerra. Estem subjectes a la finalització dels documents. Els hauríem d'enllestir en els propers dies i probablement els signarem a Europa.
3: Segons ha afegit, a través de la seva xarxa social, totes les parts haurien aprovat els detalls d'un potencial acord. Entre les parts, a banda dels Estats Units i de l'Iran, també hi hauria els principals països productors de petroli del Golf Pèrsic, així com Turquia, el Pakistan, Jordània i Egipte, entre d'altres. Trump adverteix que el bloqueig naval de l'estret d'Hormuz persistirà fins que s'hagi signat el que ell anomena transacció.
0: Doncs bé, aquesta crisi energètica que estem tenint arran de la guerra a l'Orient Mitjà ha fet que per primer cop en gairebé 3 anys el Banc Central Europeu hagi apujat els tipus d'interès. Els ha situat ara al 2,25%. Per tant, les hipoteques, els crèdits seran ara una mica més cars. L'objectiu del BCE és intentar rebaixar aquesta inflació que està provocant el conflicte, tot i el risc també de frenar encara més l'economia de l'eurozona. Anem a Brussel·les. Bruno Forteamires.
5: La presidenta del Banc Central Europeu, Christine Lagarde, defensa que ha estat una pujada de tipus suau, de 0,25 punts.
6: La decisió que hem pres tampoc és una decisió contundent. Són 25 punts bàsics d'augment. Això envia un senyal i és una decisió necessària donada la situació econòmica que tenim i la incertesa per la qual naveguem.
5: I arribats a aquest punt, diu que val més curar-se amb salut.
6: La decisió correcta era pujar els tipus d'interès, perquè si deixes que la inflació es descontroli, després és molt més difícil fer que torni a baixar.
5: Però alhora també sap que pujar els tipus d'interès pot frenar les inversions i debilitar així una economia que tampoc va gaire sobrada. Lagarde s'aferra als pronòstics que indiquen que el PIB de l'eurozona continuarà creixent, tot i que sigui de forma raquítica.
7: It's not as if...
6: No sembla que el creixement estigui absent o seriosament amenaçat. Es pot fer molt més per potenciar-lo, amb reformes estructurals o garantint un mercat europeu sense obstacles per comerciar.
5: I recorda que la tasca principal del Banc Central Europeu és, sobretot, mantenir els preus a ratlla. Creu que cal actuar perquè la inflació a l'eurozona ja supera el 3%, per sobre de l'objectiu ideal del 2% que es fixa el mateix Banc Central.
0: Doncs bé, els experts pensen que aquesta baixada dels tipus, acordada pel Banc Central, el que està fent és marcar ja una tendència i que, per tant, n'hi haurà més. Robert Casajuana és el director acadèmic de l'Institut Superior d'Empresa i Finances.
8: Jo no crec que entrem en un període de pujades persistents i continuades de tipus d'interès per part del Banc Central Europeu. Jo crec que ja tindrem una pujada dues i si el conflicte bèl·lic s'acaba solucionant, que esperem que així, probablement tornarem a una política neutra.
0: La passivitat del BCE a l'inici de la guerra d'Ucraïna va fer més difícil frenar l'escalada de la inflació. Els analistes creuen que ara ha volgut evitar fer tard, però li demanen prudència. Montserrat Guillén Estany és catedràtica d'Economia de la Universitat de Barcelona.
9: Una actitud prudent de quedar-se una mica al mig, per mi és la més encertada en aquests moments, perquè també no volem pujar molt els tipus i que aleshores tots els projectes s'aturin, perquè iniciar una inversió, demanar diners, doncs sigui tan desorbitadament car que s'aturi l'activitat econòmica. Això preocupa molt.
0: I aquí considera que aquesta pujada de tipus ha estat un error. Josep Soler, conseller executiu de l'Associació d'Assessors Financers.
10: Aquesta pujada de tipus, aquesta i les que puguin venir, pot tenir més efectes negatius amb un fre a l'activitat econòmica que frenar la inflació, que és una inflació, per altra banda, la que tenim, que ens ve de fora. Ens ve d'una pujada dels preus energètics.
0: El mateix BCE ha empitjorat avui la seva previsió d'inflació per la zona euro i l'ha situat al 3% per aquest any.
11: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Situem-nos ara a Madrid. Les joies que van trobar en una caixa forta al despatx de Rodríguez Zapatero tenen un valor d'€1.300.000. És la taxació que n'ha fet ara la joieria Ansonera a petició del jutge de l'Audiència Nacional, José Luis Camala, que està investigant el cas Plus Ultra. Madrid, Àngels Lafuente.
12: Un centenar de joies que, segons la taxació de la joieria, tenen un valor d'€1.300.000. Una valoració molt allunyada de la que en va fer Luis Arroyo, portaveu autoritzat de Zapatero, que va assegurar que el valor seria d'entre 30.000 i 50.000 euros. Després de rebre l'encàrrec del jutge, la joieria Ansonera va enviar les pedres més valuoses a l'Institut Gemològic Espanyol, que ha col·laborat en la taxació dels safirs, rubins i maragdes autèntiques. Segons l'informe policial de l'entrada i escorcoll del despatx de Zapatero, la secretària de l'expresident va dir que l'origen de les joies era una herència familiar de Sonsoles Espinosa, dona de l'exlíder socialista, i també regals de viatges. La policia va decomissar rellotges, collarets, polseres i altres joies durant l'escorcoll del 19 de maig després de la imputació de Rodríguez Zapatero pel rescat de l'aerolínia Plus Ultra.
0: Els metges de l'Hospital Vall d'Hebron de Barcelona que van atendre el nadó suposadament maltractat pels seus pares el març passat asseguren que no havien vist mai lesions tan greus en una criatura tan petita. Aquest dijous han declarat davant el jutge que està investigant el cas i, segons els metges, les lesions que tenia aquest nadó al cervell, la cara, les costelles, els fèmurs i l'anus no podien ser accidentals. Els metges han confirmat que els traumatismes que tenia el nadó havien estat causats de forma violenta. Aquest divendres declararan davant del jutge familiars del pare i la mare de la criatura. El pare continua en presó provisional, mentre que la mare va quedar en llibertat després d'uns dies empresonada. I després d'aquesta notícia, que òbviament fa mal, una altra que també fa posar els pèls de punta, les denúncies per maltractaments a persones de més de 65 anys han augmentat, atenció, un 50% en els últims 5 anys. L'any passat els Mossos van rebre més de 1.760 denúncies, pràcticament 5 al dia. A més, hi va haver 7 persones assassinades dones en casos de violència domèstica. Es tracta d'una xacra greu, òbviament, perquè és molt difícil de detectar i s'accentua quan es tracta de persones amb algun tipus de demència. Segons l'entitat Alzheimer Catalunya, de les 220 persones maltractades que atesa els últims 5 anys, 3 quartes parts tenien demències lleus i la resta dificultat cognitiva greu o molt greu. El perfil de víctima és sobretot d'una dona d'uns 83 anys de mitjana. Laura Nadón és psicòloga forense d'Alzheimer a Catalunya.
7: El maltractament no sempre deixa marques físiques, sinó que sovint es manifesta a través de control, de negligència, de pressió emocional, d'abús econòmic o de maltractament psicològic. I qui exerceix el maltractament és una persona de confiança o fins i tot el cuidador principal.
0: Estem parlant que la meitat dels agressors són els fills o les filles d'aquestes persones grans. Segons els Mossos, l'aïllament social i la soledat no volguda són factors que afavoreixen que els maltractaments persisteixin. Per tot això, l'entitat Alzheimer Catalunya ha demanat més recursos per reforçar la prevenció, especialment en els casos que es produeixen en l'entorn familiar. La llei catalana per reduir els obstacles judicials de l'eutanàsia ha passat el primer filtre al Congrés i comença ara la seva tramitació. 3 diputats del Parlament de Catalunya han defensat la iniciativa que va aprovar la cambra a l'abril per limitar els recursos que es poden presentar als tribunals i escurçar així els seus terminis. A Madrid, Dani Sáenz de Aja.
13: Si dilluns el papa Lleó XIV es va pronunciar en contra de l'eutanàsia en el seu històric discurs al Congrés, este dijous la majoria de l'investidura ha votat a favor d'evitar que es puga allargar la seva aplicació. En donat llum verda a tramitar una proposta del Parlament català per evitar casos com el de Noelia Castillo, que va tardar 2 anys a rebre l'eutanàsia. El que es tracta és d'agilitzar els recursos. Només es podran presentar davant la màxima instància de cada comunitat, la seva sentència serà ferma i s'haurà de saber en menys d'un mes. Ho han explicat els diputats Sara Jarrieta del PSC, Jordi Fàbrega de Junts i Juli Fernández d'Esquerra.
14: Que la darrera paraula li pertany únicament a la persona que en llibertat ha expressat el seu desig.
15: Quan el temps és patiment, retardar la resposta judicial té conseqüències humanes.
16: Aquí el que perseguim és, com els deia al començament, que hi hagi certesa.
13: PP i Vox han votat en contra argumentant que retallen garanties a persones que creuen que el que necessiten és assistència mèdica i psicològica. Fa unes setmanes el Suprem va reconèixer que els familiars d'un malalt tenen dret a demanar que s'ature la seva eutanàsia.
0: S'ha acabat la selectivitat després de 3 dies d'examen sense incidències. Segons el Departament de Recerca, tampoc s'ha detectat cap dispositiu electrònic en els controls aleatoris que s'han estat fent aquests dies. En l'última jornada s'ha fet l'examen de llengua catalana i literatura. Els estudiants han hagut d'analitzar un fragment del conte L'arbre domèstic, de Pere Calders, identificar també varietats dialectals del català i respondre preguntes d'un text sobre microplàstics. Alguns han sortit tranquils de totes les proves, però d'altres, òbviament, han trobat més complicat la de matemàtiques, que es va fer dimecres, i la de matemàtiques aplicades a les ciències socials d'aquest dijous. Amb la selectivitat acabada, per tant, els estudiants ara ja miren cap al 23 de juny, que és quan sortiran els resultats.
17: Tothom es juga molt, però amb tranquil·litat jo crec que es pot treure tot molt bé.
18: Tu què volies fer?
17: ADE.
19: Jo també vull fer ADE i entro segur, però sí que és veritat que la CEL me l'esperava més complicada.
20: Jo vull fer farmàcia i nutrició i és una nota, jo crec que assequible en el meu cas, perquè he tret molt bona nota a batxillerat.
21: Jo crec que bé. Espero que el meu esforç hagi vist reflectit. Ara m'he tret un pes de sobre, fins les notes també.
0: Aquest any aquesta selectivitat ha tornat a tenir rècord de matriculats amb més de 45.000 estudiants.
11: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: I ara us comentem que l'Associació Professional de Teatre per Tots els Públics denuncia que el conflicte del sector educatiu té com a conseqüència la cancel·lació de les activitats de teatre escolar i que està perjudicant seriosament la viabilitat d'un sector cultural, que és el del teatre familiar, que ja és especialment vulnerable. L'associació ha instat el Departament d'Educació a donar una resposta efectiva a les reivindicacions del col·lectiu docent. Expliquen que la situació està tenint un impacte econòmic fort sobre les companyies i també els professionals de les arts escèniques pels nens i els joves i estimen que es podria agreujar el curs vinent. Joan Alfred Mangual és president de la TTP, demana responsabilitats.
22: La responsabilitat de solucionar el tema nosaltres pensem que és la conselleria i és l'administració.
0: Ells reivindiquen que les activitats culturals dins l'àmbit escolar formen part de l'educació i que si no es posa remei a la situació també està en joc la continuïtat d'un model educatiu en què la cultura ha estat un dels aliats imprescindibles. I el nucli de Tartara o a la Noguera, veïns i ajuntaments han fet una crida a famílies amb nens per poder salvar l'escola del poble. En els darrers 5 anys el centre ha perdut la meitat dels alumnes i si no n'arriben de nous haurà de tancar. Lleida, Julià Albacar.
1: Este curs l'escola de Tartareu ha tingut 8 alumnes, però 3 marxen al setembre a l'institut. Tot i que hi haurà infants que començaran al centre l'any que ve, la viabilitat de l'escola perilla si no hi arriben famílies noves. Recentment al poble s'han rehabilitat 4 habitatges que es lloguen per un preu d'entre 300 i 400 euros. Sentim l'alcaldessa Lídia Ver, que fa una crida a famílies amb canalla perquè hi vagin a viure, i una veïna, la Inés Palou, que fa 15 anys que va marxar de Badalona per anar a viure.
18: Totes famílies són benvingudes. Evidentment, si és una família que ja té una feina, la que sigui, o diu, mira, jo vull muntar un negoci, vull muntar això per aquí, pues millor.
22: Si no donem opció a que vinguin noves famílies, nouvinguts, arribar un moment que estarem en una situació crítica on l'escola s'haurà de tancar.
1: El nucli de Tartareu pertany al municipi de les Avellanes i Santa Linya, té 100 habitants i està situat a uns 20 minuts de Balaguer, la capital de la Noguera.
11: El temps.
0: Que ens ha explicat Néstor Gómez?
23: Temps molt estable aquest divendres arreu del país, amb cel pràcticament serè de cap a cap. Només de bon matí trobarem núvols cap a la Costa Daurada, també punts de l'àrea del Delta de l'Ebre de poca importància i de ràpida tendència a dissipar-se. Ens quedaran algunes teranyines de núvols alts que emblanquinaran el cel. No tindrem un cel blau d'aquells d'hivern, però sí una miqueta blanquinós. I les nuvolades, les núvols que poden créixer durant la tarda, no tindran energia, de tal manera que els veurem sobre a les muntanyes, preferentment del Pirineu Oriental, però sense deixar precipitacions. Avui de pluges no se n'esperen. I el que sí que podem esperar és una miqueta més de calor. Les temperatures dia rere dia aniran pujant. Avui les màximes poden assolir valors de 31-32 graus a les comarques de Girona, també a punts de la Catalunya Central, i les més altes cap a Ponent i a l'interior de les Terres de l'Ebre al voltant dels 32-33 graus. Aquesta estabilitat ens acompanyarà durant tot el cap de setmana, potser diumenge a la tarda amb algun ruixat i una calor que anirà més. Màximes que ja de cara a diumenge podran tocar fàcilment la xifra dels 35 graus als punts més càlids del país.
11: L'última hora de la informació del trànsit i el transport públic també a X. El perfil @3catinfoviari.
0: Ara passant 2:45, s'han arxivat la causa per la mort de 3 geòlegs a la mina de Súria l'any 2023. El jutjat de Manresa no veu indicis de delicte i atribueix la tragèdia a un despreniment sobtat i imprevisible. Corresponsal al Bages, Nàtia Dell.
24: La jutgessa no veu indicis de criminalitat ni tampoc d'incompliment de normativa. Els informes tècnics que s'han tingut en compte descarten errors de seguretat. La decisió judicial que es pot recórrer és de finals de l'any passat, però s'ha fet pública ara. La tragèdia es va produir mentre els 3 geòlegs d'una 30 anys estaven fent una inspecció rutinària en una galeria de la mina de Cabanasses, a 900 metres de profunditat, quan una paret del sostre els va caure al damunt. La causa es va obrir per aclarir si s'havia produït alguna negligència o alguna omissió greu de la normativa de prevenció de riscos laborals que hagués pogut contribuir a aquest trist desenllaç. Però el jutjat d'instrucció número 6 de Manresa ha decidit arxivar la causa per falta d'indicis.
0: I a Tarragona, el jurat popular declara culpables d'assassinat 2 dels 3 acusats d'haver matat l'encarregada d'un bingo a Tortosa, al Baix Ebre, l'any 2022. El fiscal ha modificat la petició de presó permanent revisable per la de 25 anys de presó per assassinat. Ricard Boigas.
25: La portaveu del jurat popular ho ha relatat amb aquestes paraules.
26: El jurado considera probado que Mohamed, Amina y el menor, ya enjuiciado, se dirigieron a la señora Olga María López del Castillo para conseguir el propósito de hacerse con el dinero que pudiera haber en el establecimiento. En determinado momento, cuando Olga María López del Castillo Ruiz se giró dando la espalda a los acusados, Mohamed procedió a dispararle en la cabeza a corta distancia.
25: Pel que fa al tercer investigat, el tribunal ha considerat que va participar en els fets facilitant l'accés al local i fent tasques de vigilància, però però se l'ha exonerat del crim perquè era al carrer. La Fiscalia ha retirat la petició inicial de presó permanent revisable perquè no ha quedat acreditat el delicte de pertinença a grup criminal. Per l'home, sol·licita 25 anys de presó per l'assassinat de la treballadora, 14 anys per l'assassinat en grau de tentativa per ferir un client del bingo, 4 anys per robatori i 2 pertinença d'armes. És una pena similar a la que demana per a la dona. L'acusació particular ha fet les mateixes peticions. El menor, que també va participar en els fets, ja va ser sentenciat a 7 anys d'internament. El judici ha quedat vist per a sentència.
0: Finalment, la plantilla de Nissan a Catalunya votarà aquest divendres la proposta sobre els acomiadaments de la companyia. Serà entre les 9 i les 12 del matí als 3 centres de la multinacional nipona aquí a Catalunya. El referèndum s'havia de votar aquest dijous, però s'ha posposat, com diem, perquè els sindicats tinguin més temps per resoldre dubtes sobre l'expedient de regulació d'ocupació. En l'última proposta d'acomiadaments, Nissan va rebaixar l'ERO a Catalunya fins als 195 afectats, són 16 menys dels que es van dir al principi. La companyia japonesa també ha elevat les indemnitzacions als acomiadats de 50 dies per any treballat, ara sense topall de mensualitat. I l'empresa de videojocs Ubisoft ha plantejat un ERO que afectaria 51 treballadors a Barcelona, això és el 28% de la plantilla. Aquesta multinacional d'origen francès és la responsable de la popular saga de videojocs Assassin's Creed, entre d'altres. Fonts de dins de l'empresa han explicat que la companyia vol reduir costos i concentrar recursos en el que considera prioritats estratègiques per enfortir el negoci a llarg termini. Els sindicats indiquen que les negociacions començaran a partir de la setmana que ve amb un període de consultes per fixar les condicions de sortida i també les mesures d'acompanyament.
11: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: La magistrada del Tribunal de Justícia de Catalunya ha acordat la llibertat amb mesures cautelars per al productor de cinema Xavier Atance, detingut ahir pels Mossos d'Esquadra. Aquest productor, responsable de BNC Produccions, havia estat denunciat per 3 dones, una per violació i les altres 2 per maltractament psicològic, abús de poder i assetjament sexual. La magistrada, un cop practicades les diligències, ha acordat la seva llibertat amb mesures cautelars, com ara l'allunyament, la prohibició de comunicar-se amb les víctimes i també la retirada del passaport. El jove Teatre Regina, referent dels espectacles per públic infantil i juvenil des de l'any 1988, abaixa el taló després que la propietat de l'edifici del carrer Sèneca de Barcelona hagi decidit vendre'l. Marta Vives.
2: La companyia La Trep ha anunciat el tancament definitiu el 15 de juliol d'aquest teatre mític del carrer Sèneca de Barcelona, que durant prop de 40 anys ha estat un dels motors del teatre familiar de la ciutat i del país i en català. Mariona Campos n'és la directora.
3: Tanquem obligats i sense haver pogut tenir cap marge de maniobra. El que passa avui en aquesta sala és una mica el reflex de que li està passant a poc però sense deturador a la ciutat i a la societat.
2: Expliquen que les relacions amb els propietaris són nul·les i que no saben com estan les negociacions amb el Mago Pop, que, com vam avançar a Catalunya Ràdio, s'havia interessat per comprar el teatre.
3: No hi ha hagut més comunicacions per part d'això. També la situació amb la propietat es va quedar una mica més freda i ara mateix no en tinc ni idea de què li passarà a aquesta sala.
2: El jove Teatre Regina reivindica la feina feta durant tantes dècades amb més de 2 milions d'espectadors i lamenta que a hores d'ara no poden garantir la continuïtat del projecte en un altre lloc.
0: Miquel Barceló s'esplai ara com a gravador en una exposició inèdita que ha fet a la Galeria de Barcelona Artur Ramon Art. Aquesta mostra, que s'ha inaugurat aquest dijous, reuneix una trentena de gravats creats pel mallorquí aquí a Barcelona durant els últims 15 anys al taller del mestre gravador Joan Roma. Entre les peces que hi ha, criatures marines, hi ha verdures, paisatges africans i fins i tot també hi ha un autorretrat en què l'artista barreja tècniques tradicionals com l'aiguafort o la litografia amb experiments improvisats visats i radicals, i és que per Barceló el gravat és una taula de proves.
4: Aquestes lletres ferits són xilografies, però brutals. Xilografies fa ratllant com el linòleo, no? I aquí està fent una serra mecànica com la de la Matanza de Texas, saps? Que fent retrats així, és quasi un miracle que no es fes mal a ningú. I altres és àcid directe, que és amb àcid sulfúric directament damunt les planxes, que també és com controlar lo incontrolable. Bueno, hi ha molts invents i molts experiments.
0: Penseu que Miquel Barceló no exposava en una galeria de Barcelona des dels anys 90. A l'Artur Ramon ho farà ara fins a l'octubre.
11: L'última hora de la informació del trànsit i el transport públic també a X, el perfil @3catinfoviari.
0: I ara és el moment d'anar cap als esports.
11: Esports.
0: amb el Dami Aguilar.
5: Al Mundial de Futbol, el partit inaugural ha enfrontat Mèxic i Sud-àfrica a l'estadi Azteca de Ciutat de Mèxic. Resultat final, Mèxic 2, Sud-àfrica 0. Han marcat el 8 de la primera part Julián Andrés Quiñones, que juga a la Lliga de l'Aràbia Saudita, i el 65 Raúl Jiménez, un exjugador de l'Atlètic de Madrid, ara al Fulham anglès. Ha debutat amb Mèxic el jugador del Betis, Álvaro Fidalgo. Declaracions a DAZN.
6: Bien, muy especial, la verdad. Increíble la sensación. Después de toda la vida jugando al fútbol, nunca en mi vida había sentido lo que se siente minutos antes, lo que se siente en el momento. Especial de verdad. Cuando pasen los años y eso, supongo que nos iremos dando cuenta. Me iré dando cuenta.
5: Els sud-africans han acabat amb 9 jugadors i els mexicans amb 10, per 3 expulsats. El Barça de bàsquet ha patit, però és a una victòria de la final de la Lliga ACB. Nicola Provítola.
7: Ellos también lo van a sentir. Es un viaje largo ahora, un poco incómodo, pero bueno. Ojalá podamos cerrarlo el sábado. Si no, hay que tener la mente puesta que sabemos cómo ganar, que sabemos cómo jugar y que tenemos que seguir en esa línea. No podemos irnos de esto, no podemos creernos que ya estamos en la final.
5: Els de Xavi Pascual guanyen 2-0 l'eliminatòria de semifinals de la Lliga ACB contra el Tenerife, resultat final de 97-89, amb Mills i Marcelinho inconmensurables per l'equip de les Canàries, 36 punts l'australià i 14 el brasiler, i, per contra, 19 punts de Vesely i 16 de Foll per als de casa. El Barça ha competit, però ha estat fluix en defensa. Així ho ha explicat l'Ernest Macià a la transmissió digital de Catalunya Ràdio.
8: El Palau respira tranquil, respira ample, perquè el Barça posarà el 2-0 d'aquesta sèrie. 30 segons pel final, recordeu, dissabte, en directe al Tot Gira, a les 8 també us explicarem si el Barça passa o no passa a la final de la Lliga ACB.
5: L'eliminatòria que ara se'n va a les Canàries. I aquest divendres a les 8, la Penya, que fa el segon intent a València, també a l'antena digital de Catalunya Ràdio. I el tercer argument fort del dia, la Champions masculina de waterpolo. L'Atlètic Barceloneta s'hi ha classificat després d'eliminar el campió Ferencváros als penals. Al final del partit, empat a 9. El porter Unai Aguirre, amb aquestes declaracions, al 3CAT Info.
9: Doncs mira, crec que al final l'equip ha hagut un moment que potser l'energia era una miqueta negativa a l'últim quart, al principi de l'últim quart, però de sobte hem ficat un gol d'home a més que ens estava costant, la veritat. La meva sensació és que no atacàvem i hem ficat un gol d'home a més i ens hem vingut a dalt. Ells s'han ficat nerviosos, han fet xuts de juvenils i hem aprofitat l'oportunitat i els penals. Mira, al final crec que ha hagut un punt de que nosaltres teníem menys pressió que ells.
5: Els mariners s'enfrontaran dissabte al Prorreco italià, que s'ha desfet d'Olympiacos per 19-13. Tenim el nostre company David Ubach d'enviat especial a Malta.
10: 3CAT Info.
5: Més arguments esportius d'aquest dijous. El Real Madrid anuncia el fitxatge del tècnic José Mourinho fins al 30 de juny del 2029. 3 temporades. A la concentració de la selecció espanyola de futbol als Estats Units, Lamine Yamal, el davanter del Barça, ha completat el seu primer entrenament amb el grup. El col·legiat somali, vetat per Estats Units, Omar Artan, arbitrarà la Supercopa d'Europa de l'agost que ve, que enfrontarà el Paris Saint-Germain i l'Aston Villa, n'ha informat la UEFA. Al circuit de Catalunya hi ha el Gran Premi de Barcelona-Catalunya de Fórmula 1 aquest cap de setmana. Aquest divendres, entrenaments lliures per l'Esport 3 amb el nostre company Oriol Rodríguez. Fernando Alonso, el pilot d'Aston Martin, ha dit que serà segurament la seva darrera cursa al circuit.
12: Serà un cap de setmana especial. Probablement serà la meva darrera cursa de Fórmula 1 aquí a Barcelona. Així que vull donar les gràcies a tothom. Intentaré gaudir del cap de setmana. Sé que no seré gaire competitiu i que no duraré gaire la pista durant la qualificació, però espero durar una mica més durant la cursa, encara que no tingui la velocitat que voldria tenir.
5: A les 24 hores de Le Mans, el BMW Dorsal 15 s'endú la pole position conduït per Dries Van Thor. Entre els catalans, el més ben classificat és Dani Juncadella amb el Genesis, que sortirà des de la sisena posició, i Alex Riveras ho farà setè amb l'Aston Martin. El pilot Ferrari Miquel Molina ho farà des de la dotzena posició. El Barça d'handbol ha viatjat a Colònia, on aquest cap de setmana disputarà la final a 4 de la Champions. Dissabte, els blaugranes s'enfrontaran a l'Aalborg danès en les semifinals. Ludovic Fàbregas, el tot costa de Catalunya ràdio.
10: Sabem que l'Albor és un molt bon equip. S'ha guanyat el dret també de somiar com nosaltres, d'estar a la Final Four, una semifinal a Colònia, amb molta gent, molts aficionats. Ves a l'equip, la plantilla i tot això. Al final hi ha molt bons jugadors, una primera línia espectacular, un porter molt experimentat, com és el cas de Landin. Així que serà un partit molt, molt difícil.
5: Ha mort un dels creadors de la Lliga CB de bàsquet, Eduard Portela, als 91 anys. També va ser-ne el president entre el 1990 i el 2013. Ara era el president d'honor de la CB. La seva carrera va començar com a entrenador del Barça de bàsquet. A la Lliga de Futbol Sala, l'Indústria Santa Coloma anuncia el segon fitxatge per la temporada que ve, el pivot de 29 anys, Eric Pérez, procedent del Ribera Navarra. Signa per 2 anys i 1.400 esportistes participaran aquest cap de setmana a Tarragona al Campionat d'Europa de Triatló, que acollirà les categories elit, paralímpic i grups d'edat i atorgarà punts de classificació per als Jocs Olímpics. 3CAT Info.

0: Són les 5.
1: Donald Trump suspèn l'anunciada tercera onada d'atacs contra l'Iran perquè assegura que hi ha progressos en les negociacions amb les autoritats de Teheran. El president dels Estats Units afirma que aviat s'assignarà l'acord de pau. La República Islàmica avisa, però, que no ha pactat cap text amb Washington. El Banc Central Europeu apuja els tipus d'interès per primer cop en gairebé 3 anys. Ho ha fet a un quart de punt, fins al 2,25%. L'objectiu és rebaixar la inflació que està provocant aquesta guerra a l'Orient Mitjà, tot i que pronostica que els preus creixeran un 3% aquest any. Les joies confiscades a José Luis Rodríguez Zapatero durant l'escorcoll del seu despatx tenen un valor d'1,3 milions d'euros, segons la joieria que les ha taxades per ordre de l'Audiència Nacional. La causa, que afecta l'expresident espanyol i el cas Leire, ja estan passant factura als socialistes, segons l'últim baròmetre del CIS. Aquest divendres entra en vigor el nou pacte migratori d'asil de la Unió Europea que inclou els centres de deportació a l'estranger. Des de les Canàries, el papa Lleó XIV ha demanat a Europa que faci un examen de consciència davant la crisi migratòria i ha reclamat vies segures per resoldre-la. Tercer dia consecutiu d'aldarulls violents a Belfast, a Irlanda del Nord, com a conseqüència de les protestes per l'intent d'assassinat d'un blanc per part d'un refugiat sudanès. La policia nord-irlandesa ha reforçat el seu desplegament per contenir els incidents i ha utilitzat bales de goma. Aquí el govern proposa incrementar fins a 5 anys de presó la tinença il·lícita d'armes i fins a 9 el cultiu de marihuana. L'executiu està treballant amb el Ministeri de l'Interior en una reforma del Codi Penal que inclogui penes més dures. La mesura, que haurà de trobar ara el consens polític al Congrés, pretén frenar aquest increment de la delinqüència associada a la droga. I Barcelona ha estrenat l'obra 84 campanes, que recrea el so de les campanes que Antoni Gaudí va començar a dissenyar per la Sagrada Família. És un projecte de la Universitat Politècnica de Catalunya que ha reconstruït els detalls de les campanes que va idear l'arquitecte i que es començaran a instal·lar d'aquí uns 10 anys.
2: Esports. Ha començat el Mundial de Futbol amb el partit Mèxic 2, Sud-àfrica 0. El Barça de bàsquet guanya el segon partit de l'eliminatòria de semifinals de la Lliga ACB, 97-89 contra el Tenerife, a una victòria de la final. L'Atlètic Barceloneta es classifica per la final de la Champions masculina de waterpolo, on es trobarà el Prorreco italià.
1: I arriben ara 6 dies d'estiu. El temps d'avui serà assolellat de cap a cap. Només de bon matí hi haurà alguns núvols baixos a la Costa Daurada i a la tarda sobre els cims del Pirineu, però sense pluges enlloc. La calor es mantindrà continguda amb màximes a l'entorn dels 33 graus. La calor s'intensificarà durant el cap de setmana.
0: Trescat Info.
1: Doncs vinga, som i comencem. Els Estats Units suspenen una nova onada d'atacs contra l'Iran perquè, segons el president Donald Trump, s'han fet progressos en les negociacions amb les autoritats de Teheran i aviat es podria signar un acord de pau. La República Islàmica ha dit que no ha pactat cap text amb els Estats Units. A Washington, Oriol Serra.
3: El president dels Estats Units ha tornat a fer un gir de guió. Donald Trump ha anunciat l'aturada dels nous bombardejos previstos contra l'Iran, emparant-se en que, segons diu ell mateix, les converses amb la República Islàmica de l'Iran compten amb la aprovació de la cúpula del règim. Trump ha fet aquest anunci.
4: Acabem d'arribar a un gran acord amb l'Iran per aturar la guerra. Estem subjectes a la finalització dels documents. Els hauríem d'enllestir en els propers dies i probablement els signarem a Europa.
3: Segons ha afegit, a través de la seva xarxa social, totes les parts haurien aprovat els detalls d'un potencial acord. Entre les parts, a banda dels Estats Units i de l'Iran, també hi hauria els principals països productors de petroli del Golf Pèrsic, així com Turquia, el Pakistan, Jordània i Egipte, entre d'altres. Trump adverteix que el bloqueig naval de l'estret d'Hormuz persistirà fins que s'hagi signat el que ell anomena transacció.
1: Doncs tota aquesta crisi geopolítica i energètica que està provocant la guerra a l'Orient Mitjà ha fet que per primer cop en gairebé 3 anys el Banc Central Europeu hagi apujat els tipus d'interès. Els ha situat ara al 2,25%. A partir d'ara, per tant, les hipoteques, els crèdits, tot serà una mica més car. L'objectiu és rebaixar la inflació que està provocant aquesta situació, tot i el risc de frenar encara més l'economia de l'eurozona. A Brussel·les, Bruno Fortea Mires.
0: La presidenta del Banc Central Europeu, Christine Lagarde, defensa que ha estat una pujada de tipus suau, de 0,25 punts.
5: La decisió que hem pres tampoc és una decisió contundent. Són 25 punts bàsics d'augment. Això envia un senyal i és una decisió necessària donada la situació econòmica que tenim i l'incertesa per la qual naveguem.
0: I arribats a aquest punt, diu que val més curar-se amb salut.
5: La decisió correcta era pujar els tipus d'interès, perquè si deixes que la inflació es descontroli, després és molt més difícil fer que torni a baixar.
0: Però alhora també sap que pujar els tipus d'interès pot frenar les inversions i debilita així una economia que tampoc va gaire sobrada. Lagarde s'aferra als pronòstics que indiquen que el PIB de l'eurozona continuarà creixent, tot i que sigui de forma raquítica.
5: No sembla que el creixement estigui absent o seriosament amenaçat. Es pot fer molt més per potenciar-lo, amb reformes estructurals o garantint un mercat europeu sense obstacles per comerciar.
0: I recorda que la tasca principal del Banc Central Europeu és, sobretot, mantenir els preus a ratlla. Creu que cal actuar perquè la inflació a l'eurozona ja supera el 3%, per sobre de l'objectiu ideal del 2% que es fixa el mateix Banc Central.
1: Doncs bé, mentrestant, ho dèiem, el creixement econòmic mundial està creixent, està decreixent. El Banc Mundial l'ha reduït ara al 2,5%. Aquesta previsió que creixi l'economia aquest any és el més baix des de la pandèmia. L'organisme assegura que el conflicte ha provocat la crisi d'oferta més gran de l'últim mig segle. Per la seva banda, el Fons Monetari Internacional ha tornat a rebaixar les previsions de creixement per Europa a causa també de la guerra i ha revisat a l'alça les de la inflació. És aquesta dicotomia. La presidenta de l'FMI, Cristina Georgieva, ha demanat prudència.
6: Be very careful.
5: Sigueu molt prudents, no prengueu decisions amb l'esperança que això s'acabi aviat. I, si us plau, per aquells països endeutats i amb dèficits elevats, tingueu cura de no gastar diners que no teniu.
1: El Fons Monetari qüestiona que relaxin les regles de fusions per crear grans empreses, el que s'ha anomenat campions europeus, i critica la llei d'acceleració industrial proposada per la Comissió Europea, coneguda com a Made in Europe, que exigeix un mínim de producció local per accedir a fons públics en sectors estratègics. Segons l'FMI, limitar inversions estrangeres podria afectar les decisions sobre les cadenes de subministrament globals. Ara és un quart i mig. Les joies trobades en una caixa forta del despatx de Rodríguez Zapatero tenen un valor d'1.300.000 euros. És la taxació que n'ha fet la joieria Ansonera a petició del jutge de l'Audiència Nacional, José Luis Calama, que està investigant el cas Plus Ultra. Madrid, Àngels Lafuente.
7: Un centenar de joies que, segons la taxació de la joieria, tenen un valor d'1.300.000 euros. Una valoració molt allunyada de la que en va fer Luis Arroyo, portaveu autoritzat de Zapatero, que va assegurar que el valor seria d'entre 30.000 i 50.000 euros. Després de rebre l'encàrrec del jutge, la joieria Ansonera va enviar les pedres més valuoses a l'Institut Gemològic Espanyol, que ha col·laborat en la taxació dels safirs, rubins i maragdes autèntiques. Segons l'informe policial de l'entrada i escorcoll del despatx de Zapatero, la secretària de l'expresident va dir que l'origen de les joies era una herència familiar de Sonsoles Espinosa, dona de l'exlíder socialista, i també regals de viatges. La policia va decomissar rellotges, collarets, polseres i altres joies durant l'escorcoll del 19 de maig després de la imputació de Rodríguez Zapatero pel rescat de l'aerolínia Plus Ultra.
1: Les causes judicials contra Zapatero i Leire Díaz passen factura electoral al PSOE. Segons l'últim baròmetre del CIS, els de Pedro Sánchez caurien ara 5 punts en estimació de vot respecte de fa un mes si es fessin eleccions generals. Entre això i l'ascens notable del PP, els populars s'acostarien a només 4 punts dels socialistes. El PSOE aconseguiria Espanya un 31,3% de les paperetes, el percentatge més baix des de l'esclat del cas Santos Cerdán a les portes de l'estiu del 2025. En canvi, el partit d'Alberto Núñez Feijóo s'enfilaria fins al 27,1. Retallaria més de la meitat de la distància que els socialistes li traien ara fa un mes. Vox, amb un lleuger descens, mantindria la tercera posició i Sumar, amb una lleugera millora, la quarta. Esquerra baixaria gairebé un punt i Junts, igual que Podem, esgarraparia alguna dècima. Amb tot, però, Sánchez es manté com a preferit de president amb gairebé 20 punts de marge sobre Feijóo. Tampoc no canvia gaire el rànquing de preocupacions principals a la ciutadania. Continuen sent l'habitatge, seguit de l'economia

0: vulguin construir tindran la cobertura legal per fer-ho. Però aquest dijous l'advocada general ha dit que dins d'aquestes instal·lacions s'hi haurà de garantir el dret a la defensa i a la vida, tan bon punt s'acabin els terminis d'internament sense dilacions innecessàries. Espanya s'oposa a la creació d'aquests centres d'internament en tercers països i així ho ha fet constar, de fet, en una declaració que ha enviat al Comitè de Representants Permanents de la Unió Europea a Brussel·les. Doncs bé, justament sobre aquesta qüestió, el Papa Lleó XIV ha reclamat des de Gran Canària vies segures per afrontar la crisi migratòria. El pontífex ha presidit aquest dijous al matí un acte al port d'Arguineguín, això és al sud de l'illa, on ha criticat la gestió que estan fent els governs i ha fet una crida a Europa perquè impulsi solucions coordinades davant del fenomen migratori.
1: No basta gestionar llegades, distribuir xifres, reforçar fronteres o lamentar les muertes cuando ya han ocurrido.
0: El Papa també ha denunciat l'activitat de les màfies que trafiquen amb migrants i ha reivindicat el dret de les persones a poder viure amb dignitat als seus països d'origen, perquè la dignitat humana, diu, no té passaport.
1: Sin que la tierra se vuelva inhabitable, sin que la corrupción robe el pan de los pobres, sin que las armas destruyan el futuro de los niños. No podemos acostumbrarnos a contar muertos. La dignidad humana no tiene pasaporte.
0: A la tarda, el pontífex ha oficiat una missa multitudinària a l'estadi Gran Canària davant de 50.000 fidels. Aquest divendres, Lleó XIV es desplaça a Tenerife en l'últim dia del seu viatge a l'estat i aterrarà a les 9 del matí i el rebrà el president Fernando Clavijo. Des d'allà es traslladarà a un centre de migrants del municipi de La Laguna per reunir-se amb usuaris i escoltar la seva experiència. Les entitats socials reclamen ampliar com a mínim 3 setmanes més el procés de regularització extraordinària de migrants que acaba aquest 30 de juny. Alerten que hi ha col·lectius encara vulnerables que en podrien quedar fora, tot i tenir-hi dret. Natàlia Valenzuela és la vicepresidenta de la taula del tercer sector.
2: Demanem l'ampliació del termini més enllà del 30 de juny, perquè aquests col·lectius més vulnerables necessitem que estiguin dins d'aquest procés. Parlem de persones extutelades, persones amb discapacitat.
0: Les entitats també aleguen que el sistema informàtic per fer els tràmits està donant molts problemes. Diuen que la bretxa digital i les barreres lingüístiques doncs, també alenteixen aquest procediment. Com a nota positiva, des de la taula posen en valor la feina que estan fent les entitats sense cap tipus de suport econòmic per part de cap administració. I encara relacionat amb aquesta qüestió sobre la immigració, hem de dir que per primera vegada en una dècada ha baixat el nombre global de desplaçats al món. Durant el 2025 van ser 117 milions de persones. És un 4% menys que l'any 24. És una de les dades que es desprenen de l'informe que ha fet ara ACNUR. També destaca una baixada del 3% del nombre de refugiats, que ara són 41 milions arreu del món. Un descens que s'explicaria per l'augment dels que van decidir tornar a casa, alguns, tot i retornar a zones on el conflicte encara està viu, al Congo, Síria o l'Afganistan. Paula Barratxina és la portaveu de l'entitat.
3: El retorn sempre ha estat molt clar. Han de ser voluntaris, han de ser dignes i han de ser duraders. Aquests tres elements són inseparables. Hi ha vegades que les condicions al país d'acollida es tornen tan i tan difícils que la gent sent que no té una altra opció que tornar, no?
0: I ara marxem cap a Belfast perquè aquest ha estat el tercer dia d'aldarulls a Irlanda del Nord arran d'aquestes protestes que us estem explicant impulsades per l'extrema dreta per l'intent d'assassinat d'un home blanc per part d'un refugiat sudanès. La policia de Belfast ha reforçat el seu desplegament per intentar contenir aquestes protestes i ha arribat a disparar bales de goma. Enviat especial a Belfast, Quim Olivares.
4: Han arribat reforços policials entre uns 200 i 250 des d'Anglaterra per intentar sufocar els aldarulls que des de dimarts afecten alguns punts de Belfast i rodalia. En el nostre recorregut des de l'aeroport fins aquí al centre on ens trobem, on per cert és pràcticament desèrtic perquè el transport públic ha deixat de funcionar a mitja tarda per reduir la mobilitat, hem vist diverses furgonetes característiques de la policia nord-irlandesa que avançaven en formació de 6-7 vehicles en direcció a l'oest de la ciutat, on també hi sobrevolava un helicòpter, però desconeixem l'abast de les protestes. La policia ha anunciat la detenció de 16 persones aquest dimecres, ha promès també enxampar-ne més i portar-los davant de la justícia. Sentim l'adjunt del cap de la policia nord-irlandesa, Ryan Henderson.
5: El meu missatge pels que han participat en actes violents és clar. Si penseu crear aldarull, sapigueu que us la jugueu. Us portarem davant la justícia. I sé que el poder judicial a Irlanda del Nord està preparat per imposar condemnes llargues als que creen desordre als nostres carrers.
4: Aquest dijous, la primera ministra nord-irlandesa, la republicana Michelle O'Neill, ha parlat d'actors malintencionats

0: assassinats que orquestren l'odi i la por per portar violència a Belfast, i ha recordat que molts dels atacs van passar en àrees unionistes pro-britàniques.
1: El temps. Amb en Néstor Gómez.
2: Temps molt estable aquest divendres arreu del país, amb cel pràcticament serè de cap a cap. Només de bon matí trobarem núvols cap a la Costa Daurada, també punts de l'àrea del Delta de l'Ebre de poca importància i de ràpida tendència a dissipar-se. Ens quedaran algunes teranyines de núvols alts que emblanquinaran el cel. No tindrem un cel blau d'aquells d'hivern, però sí una miqueta blanquinós. I les nuvolades, els núvols que poden créixer durant la tarda, no tindran energia, de tal manera que els veurem sobre les muntanyes, preferentment del Pirineu Oriental, però sense deixar precipitacions. Avui de pluges no se n'esperen. I el que sí que podem esperar és una miqueta més de calor. Les temperatures dia rere dia aniran pujant. Avui les màximes poden assolir valors de 31-32 graus a les comarques de Girona, també a punts de la Catalunya Central, i les més altes cap a Ponent i a l'interior de les Terres de l'Ebre al voltant dels 32-33 graus. Aquesta estabilitat ens acompanyarà durant tot el cap de setmana, potser diumenge a la tarda amb algun ruixat i una calor que anirà més. Màximes que ja de cara a diumenge podran tocar fàcilment la xifra dels 35 graus als punts més càlids del país.
1: Si vols saber l'estat del trànsit i del transport públic, segueix-nos a X, al perfil @3catinfoviari.
3: Doncs una altra de les qüestions importants d'aquesta jornada és que el govern de la Generalitat ha proposat un canvi legislatiu perquè la tinença il·legal d'armes de foc comporti penes de presó de fins a 5 anys. La proposta de reforma del Codi Penal, si aplega els suports necessaris, també inclouria un increment de penes pels responsables de grans plantacions de marihuana amb condemnes que podrien arribar, atenció, als 9 anys. L'anunci arriba després de l'assassinat per arma de foc dimecres, recordem-ho, d'un home al carrer Balmes de Barcelona, que és la sisena mort d'aquest tipus en el que portem ja d'any. Miquel Jarque.
4: Des d'Interior es pensa que, tot i que no és l'únic factor, la laxitud del Codi Penal espanyol influeix en la implantació dels narcotraficants. Núria Parlon ha explicat que l'objectiu, un cop s'aconsegueixin els suports parlamentaris necessaris i es superi el tràmit a les Corts, seria harmonitzar les penes a l'estat espanyol amb les dels països del nostre entorn.
5: Dibuixar un escenari d'alguns canvis legislatius que han d'anar en la línia d'endurir les penes en les armes il·lícites, la tinença i l'exhibició d'armes de foc per equiparar-nos a la legislació europea i, per tant, dissuadir amb millors eines doncs, tot el que té a veure amb aquesta letalitat de l'ús de l'arma de foc vinculada majoritàriament al negoci de la marihuana i del narcotràfic.
4: En el cas de les plantacions de marihuana, la pena actual va d'un a 3 anys i passaria a una forquilla de 6 a 9 pel que fa a la tinença d'armes. El director general dels Mossos d'Esquadra ha explicat que en la proposta que ja han presentat el ministre Marlaska, la tinença, que ara és de 1 a 2 anys i que no comporta presó, passaria de 4 a 5.
3: Encara no han trobat el menor que va desaparèixer aquest dimecres al vespre. Anava amb una moto d'aigua amb uns companys i no va tornar amb ells. El vehicle l'han trobat aquest dijous a la tarda bolcat en una platja de Pals al Baix Empordà. Des que es va comunicar la desaparició, es va activar un intens dispositiu de recerca que minvarà durant la nit. Girona, Maria Rovira.
6: La policia local de Pals ha localitzat aquest dijous a la tarda la moto aquàtica bolcada en una platja entre Sarriera i l'Estartit, en una zona a una trentena de quilòmetres d'on s'havia vist el noi per última vegada, a Ros. La recerca ha continuat aquest dijous en un intens dispositiu per terra, mar i aire i s'ha anat ampliant la zona. A més de salvament marítim i els bombers, que han utilitzat drons, també hi han participat efectius de les policies locals, Mossos d'Esquadra, agents rurals i la Creu Roja. El noi de 16 anys participava en una sortida en grup amb motos d'aigua i els responsables de l'empresa van alertar dimecres a 3:15 de la nit que el jove no havia tornat amb la resta del grup a la platja de Santa Margarida de Roses. La investigació està en mans de la policia judicial de la Guàrdia Civil de Girona, que intenta aclarir les circumstàncies que envolten la desaparició del menor.
3: Protesta aquest dijous a la tarda davant de la Sagrada Família per l'expulsió de mig miler de cantaires quan participaven en l'acte de benedicció de la Torre de Jesús. Unes 300 persones s'han concentrat amb estelades i han cantat els Segadors, la Santa Espina i el Virolai. Això perquè dimecres la policia els va retenir, els va desallotjar després que el dispositiu de seguretat del temple detectés que alguns tenien estelades impreses a les partitures i que estaven preparats per cantar Els Segadors. Sara Millàs, una de les cantaires expulsades, ha explicat a 3CAT Info que la Policia Nacional va tenir una actitud intimidatòria cap a ells.
7: Ens miraven en cara d'odi. Jo teníem por, molts de nosaltres. Ens assenyalaven, ens anaven assenyalant, anaven dient coses a les orelles i després ens assenyalaven a nosaltres. Jo la meva teoria personal és que era una tècnica d'intimidació.
3: La cantaire considera que se'ls va tractar com si fossin criminals. Junts, Esquerra i la CUP reclamen als governs català i espanyol que expliquin per què la policia va fer sortir aquests cantaires per la porta del darrere del temple abans d'acabar l'actuació. El portaveu de Junts, Josep Rius, demana, a més, a la consellera i al ministre de l'Interior que donin la cara, mentre que el delegat del govern espanyol a Catalunya, Carlos Prieto, justifica la decisió fent servir el mateix argument que ahir sentíem de l'organització de la Sagrada Família.
8: Nosaltres, evidentment, hem de procurar que hi hagi doncs, un desenvolupament normal de l'acte perquè està pactat en l'estat del Vaticà i no contempla ni cap element ideològic, ni identitari, ni de cap mena.
9: Des d'un punt de vista democràtic, això suposa una vulneració flagrant de la llibertat d'expressió dels cantaires.
3: En un altre ordre de coses, el projecte musical de Gaudí per la Sagrada Família ha inspirat el concert 84 Campanes, que s'ha fet aquest dijous al vespre a la plaça de Catalunya de Barcelona. És un espectacle basat en la investigació de la Universitat Politècnica de Barcelona que ha aconseguit reconstruir les característiques de les 84 campanes ideades per l'arquitecte per col·locar-se a les 18 torres de la Basílica. La investigació l'ha encapçalada el director de la Càtedra Gaudí, que és Galdric Santana.
10: Que volia era que el temple aquest, que era com una nau espacial, era una cosa nova, però que també contingués aquesta característica que totes les esglésies tenen, que és que tenen la seva pròpia veu.
3: Està previst que d'aquí entre 10 i 12 anys es comencin a instal·lar aquestes campanes ideades per Gaudí a les torres de la façana del Naixement. El concert d'aquest dijous és una peça inèdita encarregada al compositor nord-americà David Chieri. L'ha interpretat la Filarmònica Orquestra sota la direcció de Marin Aslop.
1: Esports.
3: Amb en Damià Aguilar.
11: A Ciutat de Mèxic ha començat el Mundial de Futbol, el dia que el Barça de bàsquet guanya el segon partit de l'eliminatòria de semifinals de la Lliga ACB i quan l'Atlètic Barceloneta es classifica per la final de la Champions masculina de waterpolo. El Mundial de Futbol, el partit inaugural, ha enfrontat Mèxic i Sud-àfrica a l'Estadi Azteca de Ciutat de Mèxic. Resultat final, Mèxic 2, Sud-àfrica 0. Han marcat el 8 de la primera part Julián Andrés Quiñones, que juga a la Lliga de l'Aràbia Saudita, i el 65, Raúl Jiménez, un ex de l'Atlètic de Madrid, ara al Fulham anglès. Els sud-africans han acabat amb 9 jugadors i els mexicans amb 10. Hi ha hagut 3 expulsats. Parlem del Barça de bàsquet.
1: 3CAT Info.
11: Ha patit el Barça de bàsquet, però és a una victòria de la final de la Lliga ACB. Nicola Provítola.
12: Ser inteligentes, ¿no? Pusimos el balón en una situación que a nosotros no nos da confianza, que nos sentimos cómodos, que es el poste bajo, con Toco, con Will, y bueno, creo que ahí supimos resolver, ¿no? No sé si durante el partido fue la mejor opción, pero al final del partido ellos supieron cómo rematarlo.
11: Els de Xavi Pascual guanyen 2-0 l'eliminatòria de semifinals de la Lliga ACB. Resultat final, 97-89, amb Mills i Marcelinho inconmensurables per al Tenerife, 36 punts l'australià i 14 al brasiler, i la contra del Barça, 19 punts de Veseli i 16 de Foll. El Barça ha competit però ha estat fluix en defensa. Així ho explicava l'Ernest Macià a la transmissió digital de Catalunya Ràdio.
13: El Palau respira tranquil, respira ample, perquè el Barça posarà el 2-0 en aquesta sèrie. 30 segons pel final, recordeu, dissabte en directe el Tot Gira, a les 8 també us explicarem si el Barça passa o no passa a la final de la Lliga ACB.
11: Aquest divendres a les 8, la penya farà el segon intent a València, també a l'antena digital de Catalunya Ràdio. I el tercer argument fort del dia, la Champions masculina de waterpolo. L'Atlètic Barceloneta s'hi ha classificat després d'eliminar el campió Ferencváros als penals. Al final del partit, empat a 9. El porter Unai Aguirre, el 3-cat info.
14: Si veus equip per equip, jugador per jugador, són millors que nosaltres, és la realitat, i hem plantejat un partit defensiu, i en atac, doncs, és veritat que no ha atacat molt, però hem estat molt sols en defensa, i al final, doncs, partits d'aquests passen una vegada cada cert temps, i avui ho hem aprofitat.
11: Els mariners s'enfrontaran dissabte al Prorreco italià, que s'ha desfet d'Olympiacos per 19 a 13. Tenim el nostre company David Ubach d'enviat especial a Malta.
1: 3CAT Info.
11: Altres arguments esportius d'aquest dijous. El Real Madrid anuncia el fitxatge del tècnic José Mourinho fins al 30 de juny del 2029. Tres temporades. No s'incorpora fins al juliol. A la concentració de la selecció espanyola als Estats Units, Lamine Yamal ha completat el seu primer entrenament amb el grup. El col·legiat somali, vetat per Estats Units, Omar Artan, arbitrarà la Supercopa d'Europa de l'agost que ve, que enfrontarà el Paris Saint-Germain i l'Aston Villa. N'ha informat la UEFA com a contrapunt a la inacció de la FIFA. El circuit de Catalunya i el Gran Premi de Barcelona-Catalunya de Fórmula 1 aquest cap de setmana. Aquest divendres, entrenaments lliures per l'Esport 3 amb el nostre company Oriol Rodríguez. Fernando Alonso ha dit que serà segurament la seva darrera cursa al circuit.
15: Serà un cap de setmana especial. Probablement serà la meva darrera cursa de Fórmula 1 aquí a Barcelona. Així que vull donar les gràcies a tothom. Intentaré gaudir del cap de setmana. Sé que no seré gaire competitiu i que no duraré gaire la pista durant la qualificació, però espero durar una mica més durant la cursa, encara que no tingui la velocitat que voldria tenir.
11: A les 24 hores de Le Mans, el BMW Dorsal 15 s'endú la pole position, conduït per Dries Van Thor. Entre els catalans, el més ben classificat és Dani Juncadella, amb el Genesis, que sortirà des de la sisena posició, i Àlex Riveras, amb l'Aston Martin, setè. El pilot Ferrari Miquel Molina sortirà des de la dotzena posició de la grella.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
11: El Barça d'handbol ha viatjat a Colònia, on aquest cap de setmana disputarà la final a 4 de la Champions. Dissabte, els blaugranes s'enfrontaran a l'Aalborg danès a les semifinals. En fa la valoració Ludovic Fàbregas, al Tot Costa de Catalunya Ràdio.
16: Sabem que l'Aalborg és un molt bon equip. S'ha guanyat el dret també de somiar com nosaltres, d'estar a la Final Four, una semifinal a Colònia, amb molta gent, molts aficionats. Ves a l'equip, la plantilla i tot això. Al final hi ha molt bons jugadors, una primera línia espectacular, un porter molt experimentat, com és el cas de Landin. Així que serà un partit molt, molt difícil.
11: Ha mort un dels creadors de la Lliga ACB de bàsquet, Eduard Portela, als 91 anys. També va ser-ne el president entre 1990 i el 2013. Ara era el president d'honor de l'ACB. La seva carrera va començar com a entrenador del Barça de bàsquet. El Girona ha fitxat l'alè pivot eslové de 26 anys, Elias Kunz, que firma per un any i arriba procedent del Torun de la Lliga Polonesa. En parla el director esportiu del Girona, Fernando Sanemeterio.
17: Bueno, creemos que es un jugador en clara progresión. Este año consideramos que ha hecho un gran año en Polonia. Tiene mucha capacidad para abrir el campo, es una amenaza exterior, pero a la vez puede jugar a ritmo alto, puede acompañar muy bien las transiciones ofensivas, es capaz de poner el balón al suelo para atacar de fuera a dentro.
11: A la Lliga Femenina, l'Uni Girona fa oficial que l'escorta Marta Canella no continuarà a l'equip després de jugar-hi les tres últimes temporades. En waterpolo, el Sabadell masculí anuncia les sortides de cinc jugadors, entre els quals Alberto Barroso, Òscar Asensio i Martín Famera. D'altra banda, el Catalunya femení comunica sis baixes, entre altres la capitana Georgina Bellido, que retira, i la internacional Júlia Frigola, que marxa a la Lliga Universitària dels Estats Units.
1: 3CAT Info.
11: Ander Mirambell ha perdut en la votació final a la presidència de la Federació Internacional de Bobsleigh i Skeleton. L'exesportista català de Skeleton ha perdut davant l'alemanya Heike Grossbank, secretària general des del 2012, amb 27 vots de 45 possibles. I a la Lliga de Futbol Sala, l'Indústria Santa Coloma anuncia el segon fitxatge de cara a la temporada que ve. El pivot de 29 anys, Eric Pérez, ve del Rivera Navarra, firma per 2 anys.
1: Són 6:15.

0: Ara són 2:15. Us estem destacant que Donald Trump ha suspès l'anunciada tercera onada d'atacs contra l'Iran. Assegura que hi ha progressos en les negociacions amb les autoritats de Teheran. El president dels Estats Units afirma que aviat s'assignarà l'acord de pau. Ara bé, la República Islàmica avisa que no ha pactat cap text amb Washington. I en aquest context, el Banc Central Europeu que puja els tipus d'interès per primer cop en gairebé 3 anys. Ho ha fet un quart de punt, fins al 2,25%. L'objectiu és rebaixar la inflació que està provocant la guerra, tot i que pronostica que els preus creixeran un 3% aquest any. Les joies confiscades a José Luis Rodríguez Zapatero durant l'escorcoll del seu despatx tenen un valor d'1,3 milions d'euros. Això segons la joieria, que les ha taxades per ordre de l'Audiència Nacional. Aquesta causa que afecta l'expresident espanyol ja està passant factura als socialistes. Coneixerem l'últim baròmetre del CIS. I també us explicarem que els metges de l'Hospital Vall d'Hebron de Barcelona que van atendre el nadó suposadament maltractat pels seus pares el març passat asseguren que no havien vist mai lesions tan greus en una criatura tan petita. I una altra notícia que, si poguéssim, no l'explicaríem. Les denúncies per maltractaments a persones de més de 65 anys han augmentat un 50% en els últims 5 anys. L'any passat, els Mossos d'Esquadra van rebre més de 1.760 denúncies, pràcticament 5 al dia. I parlarem en cultura de Miquel Barceló, que s'ha esplaiat com a gravador en una exposició inèdita a la Galeria de Barcelona Artur Ramon Art. La mostra, que s'ha inaugurat aquest dijous, reuneix una trentena de gravats creats pel mallorquí aquí a Barcelona durant els últims 15 anys.
1: Esports. Damià Aguilar.
2: Ha començat el Mundial de Futbol amb el partit Mèxic 2, Sud-àfrica 0. El Barça de bàsquet guanya el segon partit de l'eliminatòria de semifinals de la Lliga ACB contra el Tenerife, per tant, a una victòria de la final. I l'Atlètic Barceloneta es classifica per la final de la Champions masculina de waterpolo. Es trobarà el Pro Recco.
0: I ara sí, arriben dies d'estiu. El temps d'avui serà assolellat de cap a cap. Només de bon matí hi haurà alguns núvols baixos a la Costa Daurada i a la tarda sobre els cims del Pirineu, sense pluges enlloc. La calor es mantindrà continguda amb màximes a l'entorn dels 33 graus. Aquesta calor ja s'intensificarà durant tot el cap de setmana. Ara passen 2:45, pendents una nit més dels Estats Units, que han suspès ara una nova onada d'atacs contra l'Iran. El president Trump diu que s'estan fent progressos en les negociacions amb les autoritats de Teheran i que aviat es podria signar un acord de pau. Ara bé, la República Islàmica també diu que no ha pactat cap text amb els Estats Units. Anem a Washington, Oriol Serra.
3: El president dels Estats Units ha tornat a fer un gir de guió. Donald Trump ha anunciat l'aturada dels nous bombardejos previstos contra l'Iran, emparant-se en que, segons diu ell mateix, les converses amb la República Islàmica de l'Iran compten amb l'aprovació de la cúpula del règim. Trump ha fet aquest anunci.
4: Acabem d'arribar a un gran acord amb l'Iran per aturar la guerra. Estem subjectes a la finalització dels documents. Els hauríem d'enllestir en els propers dies i probablement els signarem a Europa.
3: Segons ha afegit, a través de la seva xarxa social, totes les parts haurien aprovat els detalls d'un potencial acord. Entre les parts, a banda dels Estats Units i de l'Iran, també hi hauria els principals països productors de petroli del Golf Pèrsic, així com Turquia, el Pakistan, Jordània i Egipte, entre d'altres. Trump adverteix que el bloqueig naval de l'estret d'Hormuz persistirà fins que s'hagi signat el que ell anomena transacció.
0: Doncs bé, aquesta crisi energètica que estem tenint arran de la guerra a l'Orient Mitjà ha fet que per primer cop en gairebé 3 anys el Banc Central Europeu hagi apujat els tipus d'interès. Els ha situat ara al 2,25%. Per tant, les hipoteques, els crèdits seran ara una mica més cars. L'objectiu del BCE és intentar rebaixar aquesta inflació que està provocant el conflicte, tot i el risc també de frenar encara més l'economia de l'eurozona. Anem a Brussel·les. Bruno Forteamiras.
5: La presidenta del Banc Central Europeu, Christine Lagarde, defensa que ha estat una pujada de tipus suau, de 0,25 punts.
6: La decisió que hem pres tampoc és una decisió contundent. Són 25 punts bàsics d'augment. Això envia un senyal i és una decisió necessària donada la situació econòmica que tenim i la incertesa per la qual naveguem.
5: I arribats a aquest punt, diu que val més curar-se amb salut.
6: La decisió correcta era pujar els tipus d'interès, perquè si deixes que la inflació es descontroli, després és molt més difícil fer que torni a baixar.
5: Però alhora també sap que pujar els tipus d'interès pot frenar les inversions i debilita així una economia que tampoc va gaire sobrada. Lagarde s'aferra als pronòstics que indiquen que el PIB de l'eurozona continuarà creixent, tot i que sigui de forma raquítica.
6: No sembla que el creixement estigui absent o seriosament amenaçat. Es pot fer molt més per potenciar-lo, amb reformes estructurals o garantint un mercat europeu sense obstacles per comerciar.
5: I recorda que la tasca principal del Banc Central Europeu és, sobretot, mantenir els preus a ratlla. Creu que cal actuar perquè la inflació a l'eurozona ja supera el 3%, per sobre de l'objectiu ideal del 2% que es fixa el mateix Banc Central.
0: Doncs bé, els experts pensen que aquesta baixada dels tipus, acordada pel Banc Central, el que està fent és marcar una tendència i que, per tant, n'hi haurà més. Robert Casajuana és el director acadèmic de l'Institut Superior d'Empresa i Finances.
7: Jo no crec que entrem en un període de pujades persistents i continuades de tipus d'interès per part del Banc Central Europeu. Jo crec que ja tindrem una pujada dues i si el conflicte bèl·lic s'acaba solucionant, que esperem que així, probablement tornarem a una política neutra.
0: La passivitat del BCE a l'inici de la guerra d'Ucraïna va fer més difícil frenar l'escalada de la inflació. Els analistes creuen que ara ha volgut evitar fer tard, però li demanen prudència. Montserrat Guillén Estany és catedràtica d'Economia de la Universitat de Barcelona.
8: Una actitud prudent, de quedar-se una mica al mig, per mi és la més encertada en aquests moments, perquè també no volem pujar molt els tipus i que aleshores tots els projectes s'aturin, perquè iniciar una inversió, demanar diners, doncs sigui tan desorbitadament car que s'aturi l'activitat econòmica. Això preocupa molt.
0: I aquí considera que aquesta pujada de tipus ha estat un error. Josep Soler, conseller executiu de l'Associació d'Assessors Financers.
9: Aquesta pujada de tipus, aquesta i les que puguin venir, pot tenir més efectes negatius amb un fre a l'activitat econòmica que frenar la inflació, que és una inflació, per altra banda, la que tenim, que ens ve de fora. Ens ve d'una pujada dels preus energètics.
0: El mateix BCE ha empitjorat avui la seva previsió d'inflació per la zona euro i l'ha situat al 3% per aquest any.
10: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Situem-nos ara a Madrid. Les joies que van trobar en una caixa forta al despatx de Rodríguez Zapatero tenen un valor d'€1.300.000. És la taxació que n'ha fet ara la joieria Ansonera a petició del jutge de l'Audiència Nacional, José Luis Camala, que està investigant el cas Plus Ultra. Madrid, Àngels Lafuente.
11: Un centenar de joies que, segons la taxació de la joieria, tenen un valor d'€1.300.000. Una valoració molt allunyada de la que en va fer Luis Arroyo, portaveu autoritzat de Zapatero, que va assegurar que el valor seria d'entre 30.000 i 50.000 euros. Després de rebre l'encàrrec del jutge, la joieria Ansonera va enviar les pedres més valuoses a l'Institut Gemològic Espanyol, que ha col·laborat en la taxació dels safirs, rubins i maragdes autèntiques. Segons l'informe policial de l'entrada i escorcoll del despatx de Zapatero, la secretària de l'expresident va dir que l'origen de les joies era una herència familiar de Sonsoles Espinosa, dona de l'exlíder socialista, i també regals de viatges. La policia va decomissar rellotges, collarets, polseres i altres joies durant l'escorcoll del 19 de maig després de la imputació de Rodríguez Zapatero pel rescat de l'aerolínia Plus Ultra.
0: Els metges de l'Hospital Vall d'Hebron de Barcelona que van atendre el nadó suposadament maltractat pels seus pares el març passat asseguren que no havien vist mai lesions tan greus en una criatura tan petita. Aquest dijous han declarat davant el jutge que està investigant el cas i, segons els metges, les lesions que tenia aquest nadó al cervell, la cara, les costelles, els fèmurs i l'anus no podien ser accidentals. Els metges han confirmat que els traumatismes que tenia el nadó havien estat causats de forma violenta. Aquest divendres declararan davant del jutge familiars del pare i la mare de la criatura. El pare continua en presó provisional, mentre que la mare va quedar en llibertat després d'uns dies empresonada. I després d'aquesta notícia, que òbviament fa mal, una altra que també fa posar els pèls de punta, les denúncies per maltractaments a persones de més de 65 anys han augmentat, atenció, un 50% en els últims 5 anys. L'any passat els Mossos van rebre més de 1.760 denúncies, pràcticament 5 al dia. A més, hi va haver 7 persones assassinades dones en casos de violència domèstica. Es tracta d'una xacra greu, òbviament, perquè és molt difícil de detectar i s'accentua quan es tracta de persones amb algun tipus de demència. Segons l'entitat Alzheimer Catalunya, de les 220 persones maltractades que atesa els últims 5 anys, 3 quartes parts tenien demències lleus i la resta dificultat cognitiva greu o molt greu. El perfil de víctima és sobretot d'una dona d'uns 83 anys de mitjana. Laura Nadón és psicòloga forense d'Alzheimer a Catalunya.
12: El maltractament no sempre deixa marques físiques, sinó que sovint es manifesta a través de control, de negligència, de pressió emocional, d'abús econòmic o de maltractament psicològic. I qui exerceix el maltractament és una persona de confiança o fins i tot el cuidador principal.
0: Estem parlant que la meitat dels agressors són els fills o les filles d'aquestes persones grans. Segons els Mossos, l'aïllament social i la soledat no volguda són factors que afavoreixen que els maltractaments persisteixin. Per tot això, l'entitat Alzheimer Catalunya ha demanat més recursos per reforçar la prevenció, especialment en els casos que es produeixen en l'entorn familiar. La llei catalana per reduir els obstacles judicials de l'eutanàsia ha passat el primer filtre al Congrés i comença ara la seva tramitació. 3 diputats del Parlament de Catalunya han defensat la iniciativa que va aprovar la cambra a l'abril per limitar els recursos que es poden presentar als tribunals i escurçar així els seus terminis. A Madrid, Dani Sanz de Aja.
13: Si dilluns el papa Lleó XIV es va pronunciar en contra de l'eutanàsia en el seu històric discurs al Congrés, este dijous la majoria de la investidura ha votat a favor d'evitar que es puga allargar la seva aplicació. Donat llum verda a tramitar una proposta del Parlament català per evitar casos com el de Noelia Castillo, que va tardar 2 anys a rebre l'eutanàsia. El que es tracta és d'agilitzar els recursos. Només es podran presentar davant la màxima instància de cada comunitat, la seva sentència serà ferma i s'haurà de saber en menys d'un mes. Ho han explicat els diputats Sara Jarrieta del PSC, Jordi Fàbrega de Junts i Juli Fernández d'Esquerra.
14: Que la darrera paraula li pertany únicament a la persona que en llibertat ha expressat el seu desig.
15: Quan el temps és patiment, retardar la resposta judicial té conseqüències humanes.
16: Aquí el que perseguim és, com els deia al començament, que hi hagi certesa.
13: PP i Vox han votat en contra argumentant que retallen garanties a persones que creuen que el que necessiten és assistència mèdica i psicològica. Fa unes setmanes el Suprem va reconèixer que els familiars d'un malalt tenen dret a demanar que s'ature la seva eutanàsia.
0: S'ha acabat la selectivitat després de 3 dies d'examen sense incidències. Segons el Departament de Recerca, tampoc s'ha detectat cap dispositiu electrònic en els controls aleatoris que s'han estat fent aquests dies. En l'última jornada s'ha fet l'examen de llengua catalana i literatura. Els estudiants han hagut d'analitzar un fragment del conte L'arbre domèstic, de Pere Calders, identificar també varietats dialectals del català i respondre preguntes d'un text sobre microplàstics. Alguns han sortit tranquils de totes les proves, però d'altres, òbviament, han trobat més complicat la de matemàtiques, que es va fer dimecres, i la de matemàtiques aplicades a les ciències socials d'aquest dijous. Amb la selectivitat acabada, per tant, els estudiants ara ja miren cap al 23 de juny, que és quan sortiran els resultats.
17: Tothom juga molt, però amb tranquil·litat jo crec que es pot treure tot molt bé.
18: Tu què volies fer?
17: ADE.
19: Jo també vull fer ADE i entro segur, però sí que és veritat que la CEL me l'esperava més complicada.
20: Jo vull fer farmàcia i nutrició i és una nota, jo crec que assequible en el meu cas, perquè he tret molt bona nota a batxillerat.
21: Jo crec que bé. Espero que el meu esforç hagi vist reflectit. Ara m'he tret un pes de sobre, fins les notes també.
0: Aquest any aquesta selectivitat ha tornat a tenir rècord de matriculats amb més de 45.000 estudiants.
10: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: I ara us comentem que l'Associació Professional de Teatre per Tots els Públics denuncia que el conflicte del sector educatiu té com a conseqüència la cancel·lació de les activitats de teatre escolar i que està perjudicant seriosament la viabilitat d'un sector cultural, que és el del teatre familiar, que ja és especialment vulnerable. L'associació ha instat al Departament d'Educació a donar una resposta efectiva a les reivindicacions del col·lectiu docent. Expliquen que la situació està tenint un impacte econòmic fort sobre les companyies i també els professionals de les arts escèniques pels nens i els joves i estimen que es podria agreujar el curs vinent. Joan Alfred Mangual és president de la TTP, demana responsabilitats.
22: La responsabilitat de solucionar el tema nosaltres pensem que és la conselleria i és l'administració.
0: Ells reivindiquen que les activitats culturals dins l'àmbit escolar formen part de l'educació i que si no es posa remei a la situació també està en joc la continuïtat d'un model educatiu en què la cultura ha estat un dels aliats imprescindibles. I el nucli de Tartara o a la Noguera, veïns i ajuntaments han fet una crida a famílies amb nens per poder salvar l'escola del poble. En els darrers 5 anys el centre ha perdut la meitat dels alumnes i si no n'arriben de nous haurà de tancar. Lleida, Júlia Albacar.
1: Este curs l'escola de Tartareu ha tingut 8 alumnes, però 3 marxen al setembre a l'institut. Tot i que hi haurà infants que començaran al centre l'any que ve, la viabilitat de l'escola perilla si no hi arriben famílies noves. Recentment al poble s'han rehabilitat 4 habitatges que es lloguen per un preu d'entre 300 i 400 euros. Sentim l'alcaldessa Lídia Ver, que fa una crida a famílies amb canalla perquè hi vagin a viure, i una veïna, la Inés Palou, que fa 15 anys que va marxar de Badalona per anar a viure.
18: Totes famílies són benvingudes. Evidentment, si és una família que ja té una feina, la que sigui, o diu, mira, jo vull muntar un negoci, vull muntar això per aquí, pues millor.
22: Si no donem opció a que vinguin noves famílies, nouvinguts, arribar un moment que estarem en una situació crítica on l'escola s'haurà de tancar.
1: El nucli de Tartareu pertany al municipi de les Avellanes i Santa Linya, té 100 habitants i està situat a uns 20 minuts de Balaguer, la capital de la Noguera.
10: El temps.
0: Que ens explica Néstor Gómez.
23: Temps molt estable aquest divendres arreu del país, amb cel pràcticament serè de cap a cap. Només de bon matí trobarem núvols cap a la Costa Daurada, també punts de l'àrea del Delta de l'Ebre de poca importància i de ràpida tendència a dissipar-se. Ens quedaran algunes teranyines de núvols alts que emblanquinaran el cel. No tindrem un cel blau d'aquells d'hivern, però sí una miqueta blanquinós. I les nuvolades, les núvols, que poden créixer durant la tarda, no tindran energia, de tal manera que els veurem sobre a les muntanyes, preferentment del Pirineu Oriental, però sense deixar precipitacions. Avui de pluges no se n'esperen. I el que sí que podem esperar és una miqueta més de calor. Les temperatures dia rere dia aniran pujant. Avui les màximes poden assolir valors de 31-32 graus a les comarques de Girona, també a punts de la Catalunya Central, i les més altes cap a Ponent i a l'interior de les Terres de l'Ebre al voltant dels 32-33 graus. Aquesta estabilitat ens acompanyarà durant tot el cap de setmana, potser diumenge a la tarda amb algun ruixat i una calor que anirà més. Màximes que ja de cara a diumenge podran tocar fàcilment la xifra dels 35 graus als punts més càlids del país.
10: L'última hora de la informació del trànsit i el transport públic també a X. El perfil @3catinfoviari.
0: Ara passen 2:45, s'han arxivat la causa per la mort de 3 geòlegs a la mina de Súria l'any 2023. El jutjat de Manresa no veu indicis de delicte i atribueix la tragèdia a un despreniment sobtat i imprevisible. Corresponsal al Bages, Nàtia Dell.
24: La jutgessa no veu indicis de criminalitat ni tampoc d'incompliment de normativa. Els informes tècnics que s'han tingut en compte descarten errors de seguretat. La decisió judicial que es pot recórrer és de finals de l'any passat, però s'ha fet pública ara. La tragèdia es va produir mentre els 3 geòlegs d'una 30 anys estaven fent una inspecció rutinària en una galeria de la mina de Cabanasses, a 900 metres de profunditat, quan una paret del sostre els va caure al damunt. La causa es va obrir per aclarir si s'havia produït alguna negligència o alguna omissió greu de la normativa de prevenció de riscos laborals que hagués pogut contribuir a aquest trist desenllaç. Però el jutjat d'instrucció número 6 de Manresa ha decidit arxivar la causa per falta d'indicis.
0: I a Tarragona, el jurat popular declara culpables d'assassinat 2 dels 3 acusats d'haver matat l'encarregada d'un bingo a Tortosa, al Baix Ebre, l'any 2022. El fiscal ha modificat la petició de presó permanent revisable per la de 25 anys de presó per assassinat. Ricard Buigas.
25: La portaveu del jurat popular ho ha relatat amb aquestes paraules.
26: El jurado considera probado que Mohamed, Amina y el menor ya enjuiciado se dirigieron a la señora Olga María López del Castillo para conseguir el propósito de hacerse con el dinero que pudiera haber en el establecimiento. En determinado momento, cuando Olga María López del Castillo Ruiz se giró dando la espalda a los acusados, Mohamed procedió a dispararle en la cabeza a corta distancia.
25: Pel que fa al tercer investigat, el tribunal ha considerat que va participar en els fets facilitant l'accés al local i fent tasques de vigilància, però però se l'ha exonerat del crim perquè era al carrer. La Fiscalia ha retirat la petició inicial de presó permanent revisable perquè no ha quedat acreditat el delicte de pertinença a grup criminal. Per l'home, sol·licita 25 anys de presó per l'assassinat de la treballadora, 14 anys per l'assassinat en grau de tentativa per ferir un client del Bingo, 4 anys per robatori i 2 pertinença d'armes. És una pena similar a la que demana per a la dona. L'acusació particular ha fet les mateixes peticions. El menor, que també va participar en els fets, ja va ser sentenciat a 7 anys d'internament. El judici ha quedat vist per a sentència.
0: Finalment, la plantilla de Nissan a Catalunya votarà aquest divendres la proposta sobre els acomiadaments de la companyia. Serà entre les 9 i les 12 del matí als 3 centres de la multinacional nipona aquí a Catalunya. El referèndum s'havia de votar aquest dijous, però s'ha posposat, com diem, perquè els sindicats tinguin més temps per resoldre dubtes sobre l'expedient de regulació d'ocupació. En l'última proposta d'acomiadaments, Nissan va rebaixar l'ERO a Catalunya fins als 195 afectats, són 16 menys dels que es van dir al principi. La companyia japonesa també ha elevat les indemnitzacions als acomiadats de 50 dies per any treballat, ara sense topall de mensualitat. I l'empresa de videojocs Ubisoft ha plantejat un ERO que afectaria 51 treballadors a Barcelona. Això és el 28% de la plantilla. Aquesta multinacional d'origen francès és la responsable de la popular saga de videojocs Assassin's Creed, entre d'altres. Fons de dins de l'empresa han explicat que la companyia vol reduir costos i concentrar recursos en el que considera prioritats estratègiques per enfortir el negoci a llarg termini. Els sindicats indiquen que les negociacions començaran a partir de la setmana que ve amb un període de consultes per fixar les condicions de sortida i també les mesures d'acompanyament.
10: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: La magistrada del Tribunal de Justícia de Catalunya ha acordat la llibertat amb mesures cautelars per al productor de cinema Xavier Atance, detingut ahir pels Mossos d'Esquadra. Aquest productor, responsable de BNC Produccions, havia estat denunciat per 3 dones, una per violació i les altres 2 per maltractament psicològic, abús de poder i assetjament sexual. La magistrada, un cop practicades les diligències, ha acordat la seva llibertat amb mesures cautelars, com ara l'allunyament, la prohibició de comunicar-se amb les víctimes i també la retirada del passaport. El jove Teatre Regina, referent dels espectacles per públic infantil i juvenil des de l'any 1988, abaixa el taló després que la propietat de l'edifici del carrer Sèneca de Barcelona hagi decidit vendre'l. Marta Vives.
2: La companyia La Trep ha anunciat el tancament definitiu el 15 de juliol d'aquest teatre mític del carrer Sèneca de Barcelona, que durant prop de 40 anys ha estat un dels motors del teatre familiar de la ciutat i del país i en català. Mariona Campos n'és la directora.
3: Tanquem obligats i sense haver pogut tenir cap marge de maniobra. El que passa avui en aquesta sala és una mica el reflex de què li està passant a poc però sense deturador a la ciutat i a la societat.
2: Expliquen que les relacions amb els propietaris són nul·les i que no saben com estan les negociacions amb el Mago Pop, que, com vam avançar a Catalunya Ràdio, s'havia interessat per comprar el teatre.
3: No hi ha hagut més comunicacions per part d'això. També la situació amb la propietat es va quedar una mica més freda i ara mateix no en tinc ni idea de què li passarà a aquesta sala.
2: El jove Teatre Regina reivindica la feina feta durant tantes dècades amb més de 2 milions d'espectadors i lamenta que a hores d'ara no poden garantir la continuïtat del projecte en un altre lloc.
0: Miquel Barceló s'esplaia ara com a gravador en una exposició inèdita que ha fet a la Galeria de Barcelona Artur Ramon Art. Aquesta mostra, que s'ha inaugurat aquest dijous, reuneix una trentena de gravats creats pel mallorquí aquí a Barcelona durant els últims 15 anys al taller del mestre gravador Joan Roma. Entre les peces que hi ha, criatures marines, hi ha verdures, paisatges africans i fins i tot també hi ha un autorretrat en què l'artista barreja tècniques tradicionals com l'aiguafort o la litografia amb experiments improvisats i radicals. I és que per Barceló el gravat és una taula de proves.
4: Aquestes lletres ferits són xilografies, però brutals. Xilografies fa ratllant com el linòleo, no? I aquí està fent una serra mecànica com la de la Matanza de Texas, saps? Que fent retrats així és quasi un miracle que no es fes mal a ningú. I altres és àcid directe, que és amb àcid sulfúric directament damunt les planxes, que també és com controlar lo incontrolable. Bueno, hi ha molts invents i molts experiments.
0: Penseu que Miquel Barceló no exposava en una galeria de Barcelona des dels anys 90. A l'Artur Ramon ho farà ara fins a l'octubre.
10: L'última hora de la informació del trànsit i el transport públic també a X, el perfil @3catinfoviari.
0: I ara és el moment d'anar cap als esports.
10: Esports.
0: amb el Dami Aguilar.
5: Al Mundial de Futbol, el partit inaugural ha enfrontat Mèxic i Sud-àfrica a l'estadi Azteca de Ciutat de Mèxic. Resultat final, Mèxic 2, Sud-àfrica 0. Han marcat el 8 de la primera part Julián Andrés Quiñones, que juga a la Lliga de l'Aràbia Saudita, i el 65 Raúl Jiménez, un exjugador de l'Atlètic de Madrid, ara al Fulham anglès. Ha debutat amb Mèxic el jugador del Betis, Álvaro Fidalgo. Declaracions a DAZN.
6: Bien, muy especial, la verdad, increíble la sensación. Después de toda la vida jugando al fútbol, nunca en mi vida había sentido lo que se siente minutos antes, lo que se siente en el momento. Especial de verdad. Cuando pasen los años y eso, supongo que nos iremos dando cuenta, me iré dando cuenta.
5: Els sud-africans han acabat amb 9 jugadors i els mexicans amb 10, per 3 expulsats. El Barça de bàsquet ha patit, però és a una victòria de la final de la Lliga ACB. Nicola Provítola.
7: Ellos también lo van a sentir. Es un viaje largo ahora, un poco incómodo, pero bueno. Ojalá podamos cerrarlo el sábado. Si no, hay que tener la mente puesta que sabemos cómo ganar, que sabemos cómo jugar y que tenemos que seguir en esa línea. No podemos irnos de esto, no podemos creernos que ya estamos en la final.
5: Els de Xavi Pascual guanyen 2-0 l'eliminatòria de semifinals de la Lliga ACB contra el Tenerife, resultat final de 97-89, amb Mills i Marcelinho inconmensurables per l'equip de les Canàries, 36 punts l'australià i 14 el brasiler, i, per contra, 19 punts de Vesely i 16 de Foll per als de casa. El Barça ha competit, però ha estat fluix en defensa. Així ho ha explicat l'Ernest Macià a la transmissió digital de Catalunya Ràdio.
8: El Palau respira tranquil, respira ample, perquè el Barça posarà el 2-0 en aquesta sèrie. 30 segons pel final, recordeu, dissabte, en directe al Tot Gira, a les 8 també us explicarem si el Barça passa o no passa a la final de la Lliga ACB.
5: L'eliminatòria que ara se'n va a les Canàries. I aquest divendres a les 8, la Penya, que fa el segon intent a València, també a l'antena digital de Catalunya Ràdio. I el tercer argument fort del dia, la Champions masculina de waterpolo. L'Atlètic Barceloneta s'hi ha classificat després d'eliminar el campió Ferencváros als penals. Al final del partit, empat a 9. El porter Unai Aguirre, amb aquestes declaracions, al 3CAT Info.
9: Doncs mira, crec que al final l'equip ha hagut un moment que potser l'energia era una miqueta negativa a l'últim quart, al principi de l'últim quart, però de sobte hem ficat un gol d'home a més que ens estava costant, la veritat. La meva sensació és que no atacàvem i hem ficat un gol d'home a més i ens hem vingut a dalt. Ells s'han ficat nerviosos, han fet xuts de juvenils i hem aprofitat l'oportunitat i els penals. Mira, al final crec que ha hagut un punt de que nosaltres teníem menys pressió que ells.
5: Els mariners s'enfrontaran dissabte al Prorreco italià, que s'ha desfet d'Olympiacos per 19-13. Tenim el nostre company David Ubach d'enviat especial a Malta.
11: 3CAT Info.
5: Més arguments esportius d'aquest dijous. El Real Madrid anuncia el fitxatge del tècnic José Mourinho fins al 30 de juny del 2029. 3 temporades. A la concentració de la selecció espanyola de futbol als Estats Units, Lamine Yamal, el davanter del Barça, ha completat el seu primer entrenament amb el grup. El col·legiat somali, vetat per Estats Units, Omar Artan, arbitrarà la Supercopa d'Europa de l'agost que ve, que enfrontarà el Paris Saint-Germain i l'Aston Villa, n'ha informat la UEFA. El circuit de Catalunya i el Gran Premi de Barcelona-Catalunya de Fórmula 1 aquest cap de setmana. Aquest divendres, entrenaments lliures per l'Esport 3 amb el nostre company Oriol Rodríguez. Fernando Alonso, el pilot d'Aston Martin, ha dit que serà segurament la seva darrera cursa al circuit.
12: Serà un cap de setmana especial. Probablement serà la meva darrera cursa de Fórmula 1 aquí a Barcelona. Així que vull donar les gràcies a tothom. Intentaré gaudir del cap de setmana. Sé que no seré gaire competitiu i que no duraré gaire la pista durant la qualificació, però espero durar una mica més durant la cursa, encara que no tingui la velocitat que voldria tenir.
5: A les 24 hores de Le Mans, el BMW Dorsal 15 s'endú la pole position conduït per Dries Van Thor. Entre els catalans, el més ben classificat és Dani Juncadella amb el Genesis, que sortirà des de la sisena posició, i Àlex Riveras ho farà setè amb l'Aston Martin. El pilot Ferrari Miquel Molina ho farà des de la dotzena posició. El Barça d'handbol ha viatjat a Colònia, on aquest cap de setmana disputarà la final a 4 de la Champions. Dissabte, els blaugranes s'enfrontaran a l'Aalborg danès en les semifinals. Ludovic Fàbregas, al Tot Costa de Catalunya ràdio.
11: Sabem que l'Albor és un molt bon equip. S'ha guanyat el dret també de somiar com nosaltres, d'estar a la Final Four, en una semifinal a Colònia, amb molta gent, molts aficionats. Ves a l'equip, la plantilla i tot això. Al final hi ha molt bons jugadors, una primera línia espectacular, un porter molt experimentat, com és el cas de Landin. Així que serà un partit molt, molt difícil.
5: Ha mort un dels creadors de la Lliga CB de bàsquet, Eduard Portela, als 91 anys. També va ser-ne el president entre el 1990 i el 2013. Ara era el president d'honor de la CB. La seva carrera va començar com a entrenador del Barça de bàsquet. A la Lliga de Futbol Sala, l'Indústria Santa Coloma anuncia el segon fitxatge per la temporada que ve, el pivot de 29 anys, Eric Pérez, procedent del Ribera Navarra. Signa per 2 anys i 1.400 esportistes participaran aquest cap de setmana a Tarragona al Campionat d'Europa de Triatló, que acollirà les categories elit paralímpic i grups d'edat i atorgarà punts de classificació per als Jocs Olímpics.
13: Senyors, bon dia. Són les 6.
14: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.

0: Avui ens despertem amb 16 graus a Sant Pere de Ribes, 7 a Viella i 10 a Fornells de la Selva. Nou capítol en les eternes negociacions entre els Estats Units i l'Iran. Ara Donald Trump ja afirma que s'ha arribat en un principi d'acord, que es podria firmar demà, diu, o demà passat.
1: It'll be soon. Maybe this weekend.
2: And has the Supreme Leader approved this deal, sir?
1: I understand the answer is yes.
0: I quan li han preguntat per si el règim iranià l'avala, Trump ha respost, entenc que sí. El problema és que Teheran desmenteix que el pacte sigui un fet. Un portaveu d'exteriors sí que admet les negociacions, però nega cap acord. De fet, l'exèrcit nord-americà assegura que ha batut aquesta matinada dos drons iranians. I els que sí que confien en l'acord són els mercats, perquè les borses asiàtiques pugen amb força aquest matí i el barril de Brent ha caigut 5 dòlars. A Belfast, Irlanda del Nord, després de dues nits d'aldarulls, aquesta matinada ha estat tranquil·la. Analitzarem també la revolta dels grups d'extrema dreta contra la immigració d'aquesta setmana amb l'assessor de migracions del govern britànic, Sergi Pardos, a partir de les 9 del matí. I parlant d'immigrants...
3: Europa, que no puede proclamar la dignidad humana y acostumbrarse a que el Mediterráneo y el Atlántico sin cementerios, sin lápidas.
0: Amb Alberto en farem balanç de les 5 coses que ens deixa la visita del Papa, que acaba avui el seu viatge oficial a Tenerife, amb aquesta crítica a la passivitat contra les morts al Mediterrani. Amb l'Oriol Ferrés i la Sílvia Còpula parlarem també d'acollida i d'identitat. I això just avui que entra en vigor aquesta nova regulació europea que endureix la política migratòria, incloent-hi la possibilitat de crear centres d'internament fora de les fronteres comunitàries. Avui en parlarem a partir de les 9. I a partir de les 10... Ja que aquesta setmana ha sigut la setmana de la selectivitat, ens plantejarem un nou dilema amb Judit Mascó, Àngel Llàcer i Elisenda Pineda. Avui, en funció de què hem d'escollir què estudiar, de les oportunitats laborals, dels diners o del que ens apassiona? A partir de les 10 ens compartiran les seves experiències Judit Mascó, Àngel Llàcer i Elisenda Pineda. I a les 11...
4: Veus a la sorra i al mar, jo amb un mojito de fons, mama duixa sonant...
0: Entrevistarem a Joan Dausà, que avui estrena aquest tema que sentim. Papi, posa-la al disc en col·laboració amb Mamaduixa.

0: Benvinguts a un nou matí. Bon dia, Catalunya. Julieta, Julieta, Julieta,
1: amb la teva germaneta. Valentina, porta-lo, crele.
2: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
0: Ara fem un cop d'ull a la matinada. Amb Pol Forada, bon dia.
3: Bon dia, bona hora.
0: Amb què ens despertem aquest matí?
3: Llegim al periòdico que la Conselleria de Salut ha expedientat i sancionat diversos centres sanitaris pel cas del nadó maltractat. El departament considera que no van actuar a temps. S'ha multat amb 6.000 euros l'Hospital Vall d'Hebron, on el nadó va acabar ingressat a l'UCI, però també els centres on prèviament s'havia visitat el nen, Sant Pau, Sant Joan de Déu i el CAP Roger de Flor.
0: I a Brussel·les.
3: A París, França, organitza una conferència amb representants de la societat civil d'Israel i de Palestina que defensen la solució dels dos estats. Se celebra coincidint amb el primer aniversari del reconeixement de l'estat de Palestina per part de 10 països europeus.
0: I hem quedat a dormir als Estats Units.
3: Doncs més enllà de l'Orient Mitjà, l'administració Trump ha presentat un recurs contra l'ordre judicial que exigia retirar el nom de Trump del Kennedy Center. Es considera que per posar-lo ho hauria hagut d'autoritzar el Congrés. Des del retorn del president a la Casa Blanca, recordem, aquest centre artístic ha estat en el punt de mira dels intents de Trump per controlar-lo.
0: I amb què dinaran, mentrestant, a la Xina?
3: A Corea del Sud, la justícia ha condemnat a 30 anys de presó l'expresident Yoon Suk-yeol per haver ordenat el 2024 la llei marcial que retallava els drets civils als ciutadans i donava poders extra als militars. Tot plegat per contrarrestar el partit opositor, que aleshores tenia majoria al Parlament i que el president considerava que estava al servei de Corea del Nord.
4: Avui és divendres 12 de juny, fa fresca encara aquesta hora. Tenim 4 graus a Esterri d'Àneu, 12 graus a l'Espluga de Francolí i sí que hi ha una tramuntana una mica reescalfada que bufa a l'Empordà, ha fet pujar la temperatura fins als 21 graus a Llançà. Avui hi ha 4 núvols al voltant del Camp de Tarragona, desapareixeran ràpid, avui s'imposarà el sol a tot arreu i la temperatura ja pujarà. S'arribarà a valors de 30-34 graus a la majoria de comarques de l'interior, encara 26-27 a la costa. Demà també sol a tot arreu, màximes de 30-35 graus a gairebé tot arreu, una miqueta més fins i tot a les comarques de Ponent. Diumenge continua pujant la temperatura amb algun ruixet de tarda al Pirineu.
0: Avui a l'hora del matí, a partir de 8:45, Ferran Espada, Milagros Pérez d'Oliva, Arturo Puente i Jordi Cominal. Però abans, Francesc Soler, Silvia Solanes, bon dia.
5: Bon dia.
0: Com esteu?
5: Bé.
6: Divendres.
0: Energia pel divendres.
5: Sí.
0: Cap de setmana cap allà dalt?
5: Sí.
0: Ah, mira.
5: Per bon temps.
0: Estàs per aquí, tu, Sílvia?
6: Jo cap allà baix.
0: Allà baix. Mm. Els nens
6: país
0: allà.
6: País Valencià, País Valencià.
0: Al País Valencià vas?
6: Sí, sí.
0: On vas?
6: Un poble que es diu Benasau.
0: Benasau. I què hi ha a Benasau?
6: Doncs la meva família política.
0: Ah, ja. No sé si dir-te de poc cap de setmana o que passi ràpid. Això depèn de la família.
6: Ah, bé, bé.
0: Després, però, d'antena ja m'ho acabaràs d'explicar. Doncs els Estats Units suspenen la nova onada d'atacs contra l'Iran que tenien prevista i anuncien que s'està a punt de firmar un acord de pau.
7: Les autoritats de Teheran asseguren que encara no han pactat cap text, però Donald Trump dona la guerra per acabada i diu que podrien firmar l'acord en els pròxims dies.
0: Washington, Oriol Serra.
8: El fet que Donald Trump hagi anunciat que molt aviat es donaran a conèixer els detalls de la signatura d'un acord amb l'Iran per posar fi a la guerra seria paper mullat si tenim en compte que des del règim iranià neguen que s'hagi arribat a cap acord. Amb tot, Trump hi ha insistit.
9: Acabem d'arribar a un gran acord amb l'Iran per aturar la guerra. Estem subjectes a la finalització dels documents. Els hauríem d'enllestir en els propers dies i probablement els signarem a Europa.
8: El president dels Estats Units assegura que darrere del gran acord hi ha tots els països productors de petroli del Golf Pèrsic, juntament amb Egipte, Turquia, el Pakistan i Jordània, entre d'altres. També adverteix que els Estats Units mantindran el bloqueig de l'estret d'Hormuz mentre així ho considerin. Des de Washington, Oriol Serra, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Els mercats han reaccionat amb optimisme davant la decisió de Donald Trump de suspendre l'atac a l'Iran.
10: Wall Street va rebotar amb força en el tram final de la sessió d'ahir al vespre, després que el dirigent nord-americà avancés la possibilitat d'un acord imminent entre Washington i Teheran. Les borses asiàtiques han arrencat amb guanys clars aquesta matinada i el preu del petroli es desploma. El barril de cru Brent, el de referència a Europa, es paga aquesta hora al voltant dels 89 dòlars, gairebé 5 dòlars menys que abans que Trump anunciés que cancel·lés l'operació militar a l'Orient Mitjà.
0: I el Banc Central Europeu Europeu apuja tensió als tipus d'interès per primer cop en gairebé 3 anys.
7: Ho ha fet un quart de punt fins al 2,25%. L'objectiu és rebaixar la inflació provocada per la guerra a l'Orient Mitjà, tal com ha defensat la presidenta del BCE, Christine Lagarde.
11: La decisió correcta era apujar els tipus d'interès, perquè si deixes que la inflació es descontroli, després és molt més difícil fer que torni a baixar.
0: Els experts creuen que la baixada dels tipus d'interès acordada amb el Banc Central Europeu marca un canvi de tendència.
10: I adverteixen que n'hi haurà més. Robert Casajoan és el director acadèmic de l'Institut Superior d'Empresa i Finances.
12: Jo no crec que entrem en un període de pujades persistents i continuades de tipus d'interès per part del Banc Central Europeu. Jo crec que ja tindrem una pujada d'ugues i si el conflicte bèl·lic s'acaba solucionant, que esperem que així, probablement tornarem a una política neutra.
10: Per això hi ha qui considera que la pujada de tipus no és la política monetària adequada. Josep Soler és el conseller executiu de l'Associació d'Assessors Financers.
13: Aquesta pujada de tipus, aquesta i les que puguin venir, pot tenir més efectes negatius amb un fre a l'activitat econòmica que frenar la inflació, que és una inflació, per altra banda, la que tenim, que ens ve de fora. Ens ve d'una pujada dels preus energètics.
10: El mateix BCE ha empitjorat avui la seva previsió d'inflació per la zona euro i l'ha situat al 3% per aquest any.
0: Avui en parlem també en temps d'àgora. A partir de les 9 ens acompanyarà Montserrat Guillén, catedràtica d'Economia de la UB. I avui entren en vigor les noves lleis que endureixen la política migratòria de la Unió Europea.
7: Es reforçarà el control fronterer i s'agilitzaran les expulsions d'immigrants. S'ha acordat que els països que així ho desitgin també puguin construir a l'estranger centres de deportació.
0: Brussel·les, Bruno Fortea.
14: Les noves normes també endureixen les condicions per accedir a l'estatus de refugiat. S'introdueix el concepte de països segurs perquè sigui més fàcil denegar l'asil polític a tothom que vingui de llocs com, per exemple, l'Índia, Colòmbia, Bangladesh o fins i tot estats amb règims autoritaris com el Marroc o Egipte. Es crearà un registre facial per als migrants que arribin a la frontera europea i es rebaixa dels 14 als 6 anys l'edat mínima per recollir dades biomètriques. La normativa preveu repartir entre tots els països comunitaris l'acollida dels refugiats. Els governs podran triar entre acceptar-los dins del seu territori o bé pagar una compensació de 20.000 euros per cada refugiat que rebutgin, per ajudar els països del sud d'Europa que reben més migrants. Des de Brussel·les, Bruno Fortea, Mires pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Les entitats socials reclamen ampliar com a mínim 3 setmanes més el procés de regularització extraordinària de migrants, que s'acaba el 30 de juny.
10: Alerten que hi ha col·lectius vulnerables que en podrien quedar fora, tot i tenir

0: Com a nota positiva, des de la taula posen en valor la feina que estan fent les entitats sense cap tipus de suport econòmic de les administracions.
1: I el Papa Lleó XIV reclama, des de Gran Canària, vies segures per afrontar la tragèdia migratòria.
2: Des d'una de les fronteres més dramàtiques d'Europa, el pontífex ha fet una crítica contundent a la gestió que fan els governs de la crisi.
3: No basta gestionar llegades, distribuir xifres, reforçar fronteres o lamentar les muertes cuando ya han ocurrido.
2: El Papa també ha reivindicat el dret de les persones a poder viure amb dignitat als seus països d'origen perquè la dignitat humana, diu, no té passaport.
4: Sin que la tierra se vuelva inhabitable, sin que la corrupción robe el pan de los pobres, sin que las armas destruyan el futuro de los niños.
2: Lleó XIV ha oficiat una missa multitudinària a l'estadi de Gran Canària davant de 50.000 fidels.
1: I per primera vegada en una dècada, baixa el nombre global de desplaçats al món. Durant el 2025 van ser 117 milions de persones, un 4% menys que el 2024.
0: L'informe anual de l'ACNUR, l'Agència de l'ONU per als Refugiats, també destaca una baixada del 3% del nombre de refugiats. Ara n'hi ha 41 milions arreu del món. Un descens que s'explicaria per l'augment dels que van decidir tornar a casa a algunes zones on el conflicte continua, com el Congo, Síria o l'Afganistan. Paula Barratxina, portaveu de l'entitat, adverteix que per molts tornen perquè el país on han anat a parar estaven encara pitjor.
5: Hi ha vegades que les condicions al país d'acollida es tornen tan i tan difícils que la gent sent que no té una altra opció que tornar, no?
0: L'entitat avisa que encara no s'han comptabilitzat alguns esdeveniments d'aquest any que poden haver implicat el desplaçament, entre d'altres, 1 milió de libanesos o 3 milions d'iranians.
1: I nit tranquil·la, Belfast, després de 2 dies de violència instigada per l'extrema dreta arran de l'intent d'assassinat d'un home blanc per part d'un refugiat sudanès.
2: Diversos grups de persones es van reunir ahir a la nit a la capital d'Irlanda del Nord, però es van acabar dispersant sense problemes. La policia havia reforçat expressament el seu desplegament sobre el terreny.
1: Enviat especial a Belfast, Quim Olivares.
6: Han arribat reforços policials des d'Anglaterra per intentar sufocar els aldarulls aquí a Belfast. El centre de la ciutat era ahir a la nit pràcticament desèrtic. La policia ha detingut 16 persones i ha promès enxampar-ne més.
7: Si penseu crear aldarulls, sapigueu que us la jugueu. Us portarem davant la justícia. I sé que el poder judicial a Irlanda del Nord està preparat per imposar condemnes llargues als que creen desordre als nostres carrers.
6: La primera ministra nord-irlandesa, la republicana Michelle O'Neill, ha parlat d'actors malintencionats que orquestren l'odi i la por per portar violència a Belfast i ha recordat que molts dels atacs van passar en àrees unionistes pro-britàniques. Quim Olivares, des de Belfast, pel Matí de Catalunya Ràdio.
1: I les joies trobades en una caixa forta en aquell despatx de José Luis Rodríguez Zapatero tenen, atenció, un valor d'1.300.000 euros.
0: És la taxació que ha fet la joieria en Sorena, a petició del jutge de l'Audiència Nacional, José Luis Calama, que investiga el cas Plus Ultra. L'anàlisi de la joia s'ha fet en col·laboració amb l'Institut Gemològic Espanyol.
1: Madrid, Àngels Lafuente.
8: Es tracta d'un centenar de joies que, segons la taxació, tenen un valor d'1.300.000 euros, una valoració molt superior de la que en va fer Luis Arroyo, portaveu autoritzat de Zapatero, que va assegurar que estarien entre 30.000 i 50.000 euros. Les joies van ser localitzades durant l'escorcoll que la UDEF va fer del despatx de Zapatero el 19 de maig passat, i la secretària de l'exlíder socialista en va atribuir l'origen a l'herència familiar de la dona de l'expresident espanyol Sonsoles Espinosa i a regals de viatges. El jutge va ordenar l'anàlisi de joies per determinar la seva naturalesa, autenticitat i valor econòmic de reposició, també per saber el fabricant, el segell o la marca del joier i la data aproximada de fabricació. Des de Madrid, Àngels Lafuente, pel Matí de Catalunya Ràdio.
1: I les causes judicials al voltant del PSOE li passen factura electoral.
2: Això és el que recull l'últim baròmetre del CIS, que dona la pitjor estimació de vot pels socialistes des del juliol del 2025.
9: Segons el Centre d'Estudis, els de Pedro Sánchez guanyarien les eleccions, però ho farien amb un 31% dels vots. Són 5 punts menys que el maig i la dada més baixa des de l'estiu passat, quan va esclatar el cas Santos Cerdán. Entre això i el salt endavant del PP, els populars es quedarien a 4 punts del PSOE, una distància que en l'últim baròmetre superava els 11. Per sota, l'enquesta manté a Vox a la tercera posició amb una lleugera reculada i sumar a la quarta. També recull que Esquerra baixa gairebé un punt i que Junts esgarrapa 2 dècimes. En paral·lel, Sánchez continua sent el preferit com a president i l'habitatge la màxima preocupació dels ciutadans. Àlex Giral, Robert, pel Matí de Catalunya Ràdio.
1: D'aquí a 20 segons seran les 6 i 16. Més notícies amb Marc Jurado, Lara García i Sara Riera. Bon dia.
10: Bon dia.
1: La Conselleria de Salut ha expedientat, ha sancionat també diversos centres sanitaris pel cas del nadó suposadament maltractat pels seus pares. Ho detalla en aquest cas el periòdico. El departament considera que no van actuar a temps.
11: S'ha multat amb 6.000 euros l'Hospital Vall d'Hebron, on el nadó va acabar ingressant a l'UCI, però també als altres centres que l'havien visitat, el CAP Roger de Flors, Sant Pau i...

0: Sant Joan de Déu, que va activar el protocol per violència infantil. La Vall d'Hebron i Sant Joan de Déu han presentat al·legacions. Tot plegat coincideix amb la declaració dels metges de l'Hospital Vall d'Hebron que no havien vist mai lesions tan greus en una criatura tan petita. Ahir van comparèixer davant del jutge que investiga el cas i van confirmar que els traumatismes que tenia el nadó havien estat causats de forma violenta. Avui han de comparèixer el pare i la mare de la criatura. El pare està en presó preventiva i la mare en llibertat.
1: I el govern de la Generalitat proposa un canvi legislatiu en què la tinença il·legal d'armes de foc comporti penes de presó de fins a 5 anys.
2: La proposta de reforma del Codi Penal, si aplega els suports necessaris, també inclouria un increment de penes per als responsables de grans plantacions de marihuana amb penes que poden arribar als 9 anys.
3: El Departament d'Interior creu que la laxitud del Codi Penal espanyol influeix en la implantació de narcotraficants a Catalunya. Núria Parlon diu que l'objectiu seria harmonitzar les penes a l'estat espanyol amb la dels països del nostre entorn.
4: Dibuixar un escenari d'alguns canvis legislatius que han d'anar en la línia d'endurir les penes en les armes il·lícites, la tinença i l'exhibició d'armes de foc per equiparar-nos a la legislació europea i, per tant, dissuadir amb millors eines doncs, tot el que té a veure amb aquesta letalitat de l'ús de l'arma de foc vinculada majoritàriament al negoci de la marihuana i del narcotràfic.
3: Miquel Jarque, pel matí de Catalunya Ràdio.
1: La llei catalana per reduir les traves judicials a l'eutanàsia comença a tramitar-se al Congrés.
5: Només el PP i Vox han votat en contra de la norma que va sortir del Parlament de Catalunya i limitarà els recursos judicials de familiars o entitats ultraconservadores.
6: La majoria de la investidura ha votat a favor d'evitar casos com el de Noelia Castillo, que va tardar 2 anys a rebre l'eutanàsia pels recursos del seu pare. El que es proposa és que només es puguin presentar davant la màxima instància de cada comunitat. La seva sentència serà ferma i s'haurà de saber en menys d'un mes. Ho han defensat els diputats del Parlament, Jordi Fàbrega de Junts, Juli Fernández d'Esquerra i Sara Jarrieta del PSC.
7: Retardar la resposta judicial té conseqüències humanes.
8: Aquí el que perseguim és que hi hagi certesa.
9: La darrera paraula li pertany únicament a la persona que en llibertat ha expressat el seu desig.
6: PP i Vox consideren que així s'eliminin garanties a persones que el que necessiten, diuen, és ajuda. Des de Madrid, Dani Sáenz Viaja, pel matí de Catalunya Ràdio.
1: I les denúncies per maltractaments a persones de més de 65 anys han augmentat un 50% en els últims 5 anys.
0: L'any passat els Mossos d'Esquadra van rebre pràcticament 5 denúncies al dia. A més, hi va haver 7 persones assassinades en casos de violència domèstica.
2: Els Mossos van registrar l'any passat més de 1.760 denúncies. Es tracta d'una xacra greu perquè és molt difícil de detectar i s'accentua quan es tracta de persones amb algun tipus de demència. El perfil de víctima és majoritàriament d'una dona d'uns 83 anys de mitjana. Laura Nadon és psicòloga forense a Alzheimer Catalunya.
10: El maltractament no sempre deixa marques físiques, sinó que sovint es manifesta a través de control, de negligència, de pressió emocional, d'abús econòmic o de maltractament psicològic. I qui exerceix el maltractament és una persona de confiança o fins i tot el cuidador principal.
2: De fet, la meitat dels agressors són els fills. Segons els Mossos, l'aïllament social i la soledat no volguda són factors que afavoreixen que els maltractaments persisteixin. Maria Costa, pel matí de Catalunya Ràdio.
1: 10 minuts seran 6:45 del matí. S'acaba la selectivitat després de 3 dies d'exàmens. Les notes el 23 de juny.
2: No hi ha hagut incidències, segons el Departament d'Universitats, ni tampoc s'han trobat dispositius per copiar en els controls aleatoris que s'han fet aquests dies. Ahir els estudiants van fer l'examen de llengua catalana i literatura, entre d'altres. Els van fer analitzar un fragment del conte L'arbre domèstic, de Pere Calders, identificar varietats dialectals del català i respondre a preguntes d'un text sobre microplàstics. De moment, s'han tret un pes de sobre.
11: Tothom juga molt, però amb tranquil·litat jo crec que es pot treure tot molt bé.
12: Tu què volies fer?
11: ADE.
13: Jo també vull fer ADE i entro segur, però sí que és veritat que la CEL me l'esperava més complicada.
14: Jo vull fer farmàcia i nutrició i és una nota, jo crec que assequible en el meu cas, perquè he tret molt bona nota a batxillerat.
1: I avui l'empresa SpaceX, del magnat Elon Musk, protagonitzarà el debut borsari més gran de la història, Jordi Canal.
15: És una operació d'uns 75.000 milions de dòlars, tot i que només surt a borsa un 5% de les accions de la companyia, que barreja coets, satèl·lits o intel·ligència artificial. Això li dona un valor total d'1,75 bilions. Hi ha experts i analistes que consideren que la valoració és massa elevada perquè el gruix dels negocis de SpaceX són deficitaris, però compta amb la figura de Musk i dels seus projectes de viatges i transport espacial, de colonitzar Mart o d'instal·lar centres centres de dades a l'espai com a atractius que han disparat la demanda d'accions. Jaume Puig, director general de GVC Gaesco.
12: És una compra per conceptes, una compra no sotmesa a valoració, i per tant, qui estigui aquí està comprant el concepte Elon Musk.
15: Jordi Canal, pel matí de Catalunya Ràdio.
1: I finalment, la plantilla de Nissan a Catalunya votarà avui la proposta sobre els acomiadaments de la companyia.
5: El referèndum s'havia de votar ahir, però s'ha ajornat perquè els sindicats tinguin més temps per resoldre dubtes sobre l'expedient de regulació d'ocupació. En l'última proposta d'acomiadaments, Nissan va rebaixar l'ERO a Catalunya fins als 195 afectats, 16 menys dels inicials. La companyia japonesa també ha elevat les indemnitzacions de 50 dies per any treballat sense topall de mensualitat.
1: I l'empresa de videojocs Ubisoft planteja un ERO que afecti a 51 treballadors de Barcelona, el 28% de la plantilla.
0: Aquesta multinacional d'origen francès és la responsable de la popular saga de videojocs Assassin's Creed, entre d'altres. Fonts de dins de l'empresa expliquen que la companyia vol reduir costos i concentrar recursos en el que considera prioritats estratègiques per enfortir el negoci a llarg termini. Els sindicats indiquen que les negociacions començaran a partir de la setmana que ve.
1: Ara són les 6 i 21, tres cançons, tres titulars de cultura amb tres cançons. Marta Viana, bon dia.
2: Què tal, bon dia?
1: La primera.

0: Avui arrenca el Cabró Rock a Vic. Aquest cap de setmana s'hi esperen 58.000 persones en l'edició, que serà la més multitudinària. Entre els artistes, La Gossa Sorda, Joan Dausà o Oques Grasses, que faran el seu últim concert a casa, a Osona.
1: La segona.
0: Ariana Grande carrega contra la Casa Blanca per utilitzar un fragment de la seva cançó Bye, adeu, en un vídeo TikTok. En la publicació es veu com agents d'immigració de l'ICE detenen diverses persones. Ella ha demanat que no s'utilitzi la seva música contra aquesta, ha dit, bàrbara i humana tonteria, mentre que la Casa Blanca diu que el que és inhumà és que immigrants il·legals matin americans innocents.
1: I la tercera.

0: I Olivia Rodrigo publica avui el disc, és el tercer àlbum de l'artista, segons la crítica, el més madur fins ara. Algunes de les cançons ja les va avançar la setmana passada al Primavera Sauna a Barcelona, on, recordem, va actuar per sorpresa.
1: I pel que fa als esports, Robert Prat, què tal? Bon dia.
2: Bon dia.
1: Mèxic debut amb victòria al Mundial de casa seva.
2: D'aquesta manera celebraven la victòria els aficionats mexicans, 2-0 davant Sud-àfrica, en una cerimònia inaugural discreta. No hi ha hagut caps d'estat dels tres països organitzadors. Shakira, l'actriu Salma Hayek i el grup Mara han posat color a la festa inicial. Hi ha hagut protestes a la rodalia de l'estadi Azteca per reclamar al govern mesures pels 133.000 mexicans desapareguts. Però l'ambient dins l'estadi ha estat festiu. Javier Aguirre, seleccionador mexicà.
3: És un estado emocional muy fuerte, ponerte ahí, ver para arriba, equivocarte en pases fáciles, habla de que les pesó un poquito la... No a todos, les pesó un poquito el escenario.
2: S'ha acabat fa uns instants, Corea del Sud 2, Txèquia 1, Canadà, Bòsnia a les 9 de la nit, Estats Units, Paraguai a les 3 de la matinada, són els partits de la jornada d'avui.
1: I el Barça, una victòria de classificar-se per la final de la Lliga de Bàsquet.
2: Dominen 2-0 la semifinal davant el Tenerife, amb una nova victòria per 97-89, el Joventut juga a València a les 8, segon partit de la semifinal després de perdre el primer, el partit el podreu seguir a l'app i al web de Catalunya Ràdio i el 3CAT, mentre que l'Atlètic Barceloneta jugarà a la final de la Champions masculina de waterpolo.
1: Avui, a partir de les 11, ens acompanyarà Joan Dausà, que avui estrena el tema Papi, posa-la al disc. Però abans, sapiguem per què val la pena llevar-se amb Joel Díaz.
4: Bon dia. Avui, si no trobeu en l'arribada del cap de setmana motiu suficient per encarar el divendres, us proposo com a motiu per llevar-vos celebrar un dia internacional. Ja sabeu que hi ha un dia internacional per cada cosa i avui, 12 de juny, resulta que és el Dia Mundial contra el Treball Infantil. Per iniciativa de l'Organització Internacional del Treball, s'assenyala aquesta data per denunciar l'explotació laboral que encara pateixen milions de nens arreu del món i exigir el seu dret a l'educació, a la salut i a una infància digna. I què podem fer per commemorar aquest dia des de la nostra petita i humil vida privilegiada? Doncs, per exemple, prenent la decisió ferma de no comprar mai més cap producte de cap empresa que tingui denúncies per treball infantil per no controlar correctament la seva cadena de subministre, que, per cert, són bastantes i bastant grans i bastant fàcils de trobar. Decathlon, Inditex o Nestlé, per exemple, són tres de les més citades per Amnistia Internacional.
5: Aquest estiu, Sardenya vol veure't. Vine amb Grimaldi Lines i el teu cotxe. 20% de descompte en el teu bitllet de vaixell, més un 5% per ser de Grimaldi Club.
6: El meu amor dins el punt floreix al maig fins a juny.
7: Ei, sóc la Chloe Riambau i aquest és el meu primer disc, Equilibri sense xarxa, i em faria molta il·lusió que l'escoltéssim. Una abraçada.
8: Encara sense les vacances? Mediterrani, Carib, les destinacions que t'imagines amb el mar d'escenari. Reserva ara un creuer a Viatges al Corte Inglés i aconsegueix fins a 300 euros de descompte. I amb la targeta al Corte Inglés ho pots finançar fins en 12 mesos, amb TAE 0% sense interessos. Fins al 30 de juny per compres superiors a 300 euros. Finançament ofert per Financiera al Corte Inglés i subjecte a la seva aprovació. Consulta les condicions i exclusions a viajeselcorteinglés.es. Reserva el teu creuer amb Viatges al Corte Inglés.
9: Viatjar a les Balears a l'estiu mola, però viatjar-hi amb Transmet mola més perquè et donem descomptes com xurros. Aconsegueix un 30% i un 5% extra si ets membre del Club My Transmet.
10: Cada setmana, Blai Mercè rep des de l'altre barri un personatge de l'escena musical i cultural catalana.
11: Un món on tothom està de vacances. I sempre hi sonen les teves cançons preferides.
12: Bateria, escenògraf i il·luminador. Marc Salicru, l'home que ho fa tot a Catalunya.
13: Quin és el teu superpoder?
14: Sí, deu ser la meva pitjor desgràcia, que és aquesta mena de poder pensar en diverses coses a la vegada. Però això també és el que em matarà algun dia, segur.
15: L'altre barri, amb Blai Mercè.
10: Escolta'l les matinades de divendres a dissabte a les 2 i també a l'app i al web de Catalunya Ràdio. El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.

0: de mármol.
1: I avui cançons d'artistes que han caigut de l'escenari.
2: Sí, perquè avui que ens visita Joan Dausà, que recordem que va patir un accident quan es va llançar al públic durant un concert i ningú el va agafar, repassem alguns artistes a qui l'escenari els hi ha jugat una mala passada, com per exemple Joaquín Sabina. Va tenir una greu caiguda el 12 de febrer del 2020 al Within Center de Madrid. El músic es va precipitar al fossat des d'una alçada de gairebé 2 metres just el dia del seu 71è aniversari durant un concert conjunt amb Joan Manuel Serrat.
0: Me da igual, me encanta, me da igual.
1: En Vaquerizo també va caure, no?
2: Home, va caure. De fet, jo crec que és una de les més recents. Evidentment, el cantant de Nancy's Rubias va caure de l'escenari, segur que recordeu les imatges, mentre actuava en una plataforma giratòria al Festival Hortelària, celebrat a Càceres. L'accident va provocar que se suspengués el concert i Vaquerizo va estar recuperant-se durant moltes setmanes.

I la mega estrella del pop Lady Gaga també va caure de l'escenari. De fet, no ho va fer sola. El 17 d'octubre, a Las Vegas, la cantant va fer pujar l'escenari un seguidor anomenat Jack. En un moment d'eufòria, el jove la va aixecar, va perdre l'equilibri i tots dos van caure de l'escenari cap al públic. Afortunadament, no hi va haver ferits greus. Lady Gaga va continuar el concert amb normalitat i es va prendre la situació amb humor.

0: Són 6:45. Repassem els titulars d'aquest divendres amb Francesc Soler i Sílvia Solanes. El president dels Estats Units, Donald Trump, dona per acabada la guerra a l'Orient Mitjà.
1: Assegura que ha arribat a un gran acord amb l'Iran i anticipa que es firmarà a Europa molt aviat.
2: Acabem d'arribar a un gran acord amb l'Iran per aturar la guerra. Estem subjectes a la finalització dels documents. Els hauríem d'enllestir en els propers dies i probablement els signarem a Europa.
1: Teheran avisa, però, que no ha pactat cap text amb Washington.
0: I els mercats han reaccionat amb optimisme davant la decisió de Trump de suspendre l'atac de l'Iran.
3: Wall Street va rebotar amb força en el tram final de la sessió d'ahir al vespre. Les borses asiàtiques han arrencat amb guanys clars aquesta matinada i el preu del petroli es desploma.
0: El pacte europeu que endureix la política migratòria entra avui en vigor.
1: S'acceleren les expulsions d'immigrants i els redueixen les garanties d'asil. A partir d'ara, també els estats europeus estaran emparats per construir a l'estranger centres de deportació.
0: Justament des de les Canàries, el papa demana a la Unió Europea...
4: No basta gestionar llegades, distribuir cifres, reforzar fronteras o lamentar las muertes cuando ya han ocurrido.
3: El Papa Lleó XIV avui serà a Tenerife, la darrera etapa del seu viatge a Espanya, i mantindrà una trobada amb migrants.
0: I nit tranquil·la a Belfast, després de dos dies de violència racista instigada per l'extrema dreta.
1: La policia havia reforçat el seu desplegament sobre el terreny. Ryan Henderson, sotscap de policia.
5: El meu missatge pels que han participat en actes violents és clar. Si penseu crear el darull, sapigueu que us la jugueu. Us portarem davant la justícia. I sé que el poder judicial a Irlanda del Nord està preparat per imposar condemnes llargues als que creen desordre als nostres carrers.
0: Ho analitzarem avui a l'Àgora amb l'enviat especial de Catalunya Ràdio a Belfast, Quim Olivares, i també amb Sergi Pardos, que és membre del Comitè Assessor de Migracions del Regne Unit. I les joies confiscades a Zapatero durant l'escorcoll tenen un valor d'1,3 milions d'euros.
3: La causa que afecta l'expresident espanyol i el cas Leire passa en factura mentrestant els socialistes, segons l'últim baròmetre del CIS.
0: La Conselleria de Salut ha expedientat i sancionat diversos centres sanitaris pel cas del nadó suposadament maltractat pels seus pares.
1: Ho detalla aquest matí el periòdic. El departament considera que no van actuar a temps.
0: I el govern proposa incrementar fins a 5 anys de presó la tinença il·lícita d'armes i fins a 9 el cultiu de marihuana.
3: L'executiu treballa amb el Ministeri de l'Interior en una reforma del Codi Penal que inclogui penes més dures.
0: SpaceX i Elon Musk debuta avui a la borsa amb una valoració rècord.
1: Vol recaptar 75.000 milions de dòlars, que és més del que valen totes les empreses de l'IBEX juntes, per continuar invertint en viatges a l'espai, connectivitat i intel·ligència artificial.
0: I el Cabró Rock torna aquest cap de setmana a Vic amb 24 artistes del panorama musical català.
3: Oques Grasses, La Gossa Sorda o Joan Dausà actuaran al festival que aquest any espera gairebé 60.000 persones.
0: Ara repassem les portades de la premsa del dia d'avui. Avui, per primer cop en molts dies, amb molts més noms propis que no només el nom del Papa Lleó.
6: Sí, comparteix protagonisme amb el Banc Central Europeu, Zapatero i l'obertura del Mundial de Futbol. El Pontífex, però, és el tema d'obertura de La Vanguardia, que explica que ha reprès amb duresa Europa pel tracte als migrants i Talara, que recull les paraules «la dignitat humana no té passaport». També treu el cap a la resta de diaris, menys El País, que no es fa ressò en portada de la visita de Lleó XIV a les Canàries. El que sí que veiem a tot arreu és la pujada d'un quart de punt dels tipus d'interès. Per primer cop en 3 anys, remarca El Periódico, un augment que asfixiarà les famílies per l'energia i els aliments, subratlla El Mundo. Altres temes de portada, les joies de Zapatero, valorades en 1,3 milions d'euros, i encara en pàgina judicial el jutge, que ha autoritzat l'UCO a rastrejar els comptes al nòvio d'Isabel Díaz Ayuso. Ho llegim a El País. I El Periódico explica que Salut expedienta a l'Hospital Vall d'Hebron pel cas del nadó maltractat. I per acabar, el rei de les portades d'avui és el Mundial de Futbol. Foto de la inauguració a Mèxic, amb molt de color i de foc, a La Vanguardia i El País, instantània de Shakira a l'Ara i El Mundo.
0: Avui a Guardiola de Berguedà es desperten amb 8 graus, al migdia arribaran els 27, i a Cabanes, a l'Alt Empordà, en tenen 20, amb màxima prevista de 33. I és que a partir d'avui ja tindrem una altra vegada les temperatures d'estiu. Eloi Cordomí, bon dia.
7: Bon dia. Sí, avui ja passarem dels 30 graus a moltes comarques de l'interior i es podria arribar als 33 a Ponent, a l'interior a l'Ebre i fins i tot a l'Empordà. Aquí a l'Empordà està bufant una tramuntana una mica reescalfada i els 4 bancs de núvols baixos que hi ara mateix es desfaran ràpid. Per tant, tant avui com demà s'imposarà el sol a tot arreu. Diumenge, com a molt, hi haurà algun ruixat de tarda al Pirineu.
0: I després que es fes oficial el fitxatge de Mourinho com a entrenador del Real Madrid, arriba el comentari del dia de Bernat Adeu. Bon dia, Bernat.
8: Bon dia, Catalunya. Torna José Mourinho i torna a la festa. Els culers estem d'enhorabona, perquè el nostre gran rival pateix una barcelonitis aguda que espanta. A falta d'un projecte esportiu engrescador, Florentino Pérez ha decidit que per sobreviure ha de fitxar tots els jugadors que interessin al Barça. Paral·lelament, el president del Madrid ha repescat un home que va expulsar del club fa només 10 anys i que té l'estrany mèrit d'haver aconseguit menys títols que la majoria dels seus antecessors. Torna Mourinho i, evidentment, els merengues es passaran el dia parlant dels àrbitres, cosa que només fan quan perden. Davant la calma racionalista del nostre Hansi Flick, Mourinho aportarà l'espectacle, les llàgrimes i, com que segones parts mai foren bones, les derrotes.

0: I aquests dies repassem cançons del Mundial. Avui amb aquest We Are The Champions, un clàssic en moltes celebracions d'èxits esportius. Robert Prat.
1: De fet, el We Are The Champions va esdevenir en un himne icònic arran del Mundial de Futbol del 1994 que es va disputar als Estats Units. A partir d'aquí es va convertir en un himne generacional just després de ser adoptat com la cançó del Mundial del 94, tot i que la cançó oficial era Glorieland de Dario Hall. El We Are The Champions era fins aleshores una cançó que Freddie Mercury havia fet el 1977 per recrear l'ambient als estadis de futbol i l'ha fet pensant en el Manchester United. Va ser la cançó de l'únic Mundial de Futbol que s'ha disputat fins ara als Estats Units. Va servir perquè el soccer masculí comencés a ser seguit pels Yankees. Al Mundial del 94, Brasil va acabar sent campió del món per quart cop després de guanyar Itàlia als penals. Roberto Baggio, amb un penal llançat als núvols, va ser una de les imatges d'aquell Mundial.

0: I què ha passat aquest matí als matiners de Catalunya Ràdio?
1: Ui, doncs he de dir-te que hem tingut alguns problemes amb la Sílvia Solanes a l'hora de llegir la premsa digital. Amb la Sílvia repassem la premsa digital i, coincidint amb la visita del papa, qui s'ha fet l'espavilat?
2: Doncs bé, això és el que us vam explicar ahir de...
1: No ho sé?
2: Sí, correcte.
1: A veure,
2: sí, sí.
1: On són, Solanes? Explica-m'ho. Expliquem-ho, no passa res. Qui? Ui, ara, espera't, espera, que ara això és la ràdio en directe. A mi això m'encanta. No us preocupeu, que jo ho busco. Estic entrant a l'ordinador. Noi, és que, a veure, premsa digital. Ara. Qui se l'ha jugat?
2: Ara.
1: Ara sí?
2: Ara sí. Doncs un poble de Badajoz...
1: T'estàs agafant el micro.
2: T'estic agafant el micro.
1: Però posa't el teu, no et recordis.
3: Torna el teu.
1: Ah, ho has de veure.
2: És que si no, no ho veig. No,
1: avui una premsa digital compartida amb les Solanes, que sempre
2: bé.
1: És un plaer.
2: Sí,
1: I tant. La ràdio, això, té aquestes coses.
0: I avui on són festes?
1: Doncs mira, comença la festa major de la Marina a Barcelona. Demà. A les 6 de la tarda hi haurà la tabalada amb els diables.
0: Port, sí.
1: I qui més? I saps què hi haurà, també?
0: No ho sé.
1: Una gaspatxada popular.
0: Ah,
1: a tu t'agrada el gaspatxo.
0: Jo avui aniré al pregó de Badia del Vallès.
1: Ah, sí.
0: Sí.
1: Molt bé.
0: I a les 7 de... fan un pregó... És molt interessant el pregó d'avui, perquè hi ha un jutge del Constitucional i un jutge del Suprem que van néixer a Badia i fan el pregó junts.
1: Conjunt, eh?
0: Sí, sí.
1: Interessant. Ja ens explicaràs com va.
0: Senyor Macías i el senyor Moralo.
1: En tot cas, si voleu anar a la festa major de la Marina, a les 7 de la tarda hi haurà el pregó de festa major, en aquest cas a càrrec dels Diables del Port pels seus 30 anys de trajectòria, i a 7:45 de la tarda, concert coral.
0: Molt bé.
1: Però si voleu veure, serà tot a la plaça de la Marina. Vale. I si voleu anar a Badia a veure el Ricard Ostrell, doncs escolta,
0: no, el Ricard Ostrell no, el senyor Moralo i el senyor Macías.
1: Potser també ets un bon amb perquè vagin al pregó de festa major.
0: No, jo estaré allà entre la gent donant suport, aplaudint, escoltant...
1: venir a veure.
0: La història de dues persones que han vist créixer una zona, una ciutat ara ja com Badia.
1: Que té el seu també, pobres.
0: Bueno, ara què vols dir si té el seu?
1: Home, que tenen els problemes amb la Miana allà a Badia, pobra, sí, que porta molts anys amb aquest problema.
0: És una ciutat que l'han aixecat als barris, hi ha una força veïnal
1: brutal.
0: Això sí. És un exemple, és un exemple. I a les xarxes, Marta Viana, que s'ha fet viral?
4: Doncs Rosalía, que ha reaparegut a Boston després de la cancel·lació dels concerts de Miami i Orlando per una emergència familiar. Ha sortit a l'escenari a donar les gràcies als fans per entendre-la, però que les persones estimades ha dit són les primeres. Ha afegit que quan passa alguna cosa inesperada i dolorosa pot ser difícil seguir endavant, però que creu de veritat que fer això, que prioritzar els éssers estimats, és el que realment val la pena.
5: Al matí de Catalunya Ràdio obrim la bústia de queixes i denúncies.
6: Avui hem rebut el missatge de Lluís Martínez. El seu gendre és brasiler i després de 7 mesos ha pogut obtenir un número d'identificació d'estranger, un NIE. Ara, per disposar de la targeta física, ha d'anar a una comissaria perquè quedi constància de les seves empremtes dactilars, però li està resultant impossible trobar alguna hora disponible. El Lluís assegura que no en troben enlloc i lamenta que aquest greuge se suma al fet d'haver estat més de mig any esperant per poder regularitzar la seva situació administrativa.
7: No hi ha hores, ni dates, ni res, absolutament. Però això sí, el que sí que ens trobem arreu són contactes d'empreses que ens hi hem de pagar perquè tinguin hores de visita. Ells sí tenen hores de visita pagant, però l'usuari de peu no.
5: 636-360-609. Envieu-nos notes de veu breus al telèfon de denúncies del Matí de Catalunya Ràdio. 636-360-609.
8: Viatjar a les Balears a l'estiu mola, però viatjar-hi amb Transmet mola més perquè et donem descomptes com xurros. Aconsegueix un 30% i un 5% extra si ets membre del Club My Transmet.
4: Bon dia, com esteu? Aquesta hora al matí fem un cop d'ull als mercats. Avui hem de començar destacant la baixada del preu del petroli després que ahir Donald Trump donés per acabada la guerra a l'Iran. Aquesta hora el barril de Brent, el cru de referència a Europa, se situa en 89 euros, 5 dòlars menys que abans que Trump aturés els atacs. El cost del West Texas Intermediate, el petroli extret dels Estats Units, baixa un 3%. A l'espera de la resposta de l'Iran, els mercats reaccionen amb optimisme. A l'Àsia, els parquets creixen amb força. A Seul, la borsa puja més d'un 8%, a Tòquio un 4% i a Hong Kong i Xangai un 2%. Als Estats Units, ahir el Nasdaq i el Dow Jones van créixer un 3 i un 2%, respectivament. I a Europa, ahir les borses van tancar abans de l'anunci, però van fer-ho en verd. L'IBEX va guanyar un 0,80% i frega els 18.300 punts. Estàs escoltant el Matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell.
9: El grec torna a ser aquí. Com un esperit que encara no has invocat. Com un ritual que encara no coneixes. El grec no s'explica. El grec es revela. Grec 50 anys.
10: Informació i venda d'entrades a festivalgrec.barcelona. Fem la Barcelona de la teva vida. Ajuntament de Barcelona.
11: El Matí de Catalunya Ràdio.
12: 3 minuts i 3 quarts de 7 del matí. A aquesta hora ens actualitzem.
5: Informa't al Matí de Catalunya Ràdio.
12: Novetat de les últimes hores, els Estats Units asseguren que estan a punt de firmar un acord de pau amb l'Iran.
4: I per això diuen han suspès l'onada d'atacs que tenien prevista. Ara bé, les autoritats de Teheran asseguren que encara no han pactat cap text. De fet, Donald Trump, però, dona la guerra per acabada i diu que podrien firmar l'acord en els pròxims dies.
3: Acabem d'arribar a un gran acord amb l'Iran per aturar la guerra. Estem subjectes a la finalització dels documents. Els hauríem d'enllestir en els propers dies i probablement els signarem a Europa.
4: I ha afegit que l'acord de pau amb l'Iran s'està treballant amb els països àrabs i musulmans i també n'és coneixedor Israel. El primer ministre israelià, Benjamin Netanyahu, ha afirmat que l'acord inclou eliminar l'urani enriquit per l'Iran, limitar la producció de míssils balístics i el final del suport a grups armats a la regió de l'Orient Mitjà.
12: Avui han entrat en vigor les noves lleis que endureixen la política migratòria de la Unió Europea.
4: Es reforçarà el control de fronteres i s'agilitzaran les expulsions d'immigrants. S'ha acordat també que els països que ho desitgin puguin construir a l'estranger centres de deportació. També s'endureixen les condicions per aconseguir l'estatus de refugiats. En aquest sentit, s'introdueix el concepte de països segurs, perquè sigui més fàcil denegar l'asil a persones, per exemple, de l'Índia, Colòmbia o el Marroc. La normativa preveu també repartir l'acollida entre tots els països comunitaris, però si un país no ho accepta, haurà de pagar 20.000 euros per persona que rebutgi, uns diners que aniran a ajudar els països del sud d'Europa que reben més migrants.
12: Justament hem sabut que per primera vegada en una dècada baixa el nombre global de desplaçats al món.
4: Durant el 2025 van ser 117 milions de persones, això és un 4% menys que el 2024, ho diu l'informe anual de l'ACNUR, l'Agència de l'ONU per als Refugiats, que també destaca una baixada del 3% del nombre de refugiats. Ara n'hi ha 41 milions arreu del món, un descens que s'explica sobretot per l'augment dels que van decidir tornar a casa, alguns en zones fins i tot de conflicte, com el Congo, Síria o l'Afganistan, perquè diuen el país on han anat a parar encara estaven pitjor.
12: I entitats socials reclamen ampliar com a mínim 3 setmanes més el procés de regularització extraordinària de migrants.
4: Un procés que s'acaba el 30 de juny. Alerten que hi ha col·lectius vulnerables que en podrien quedar fora, tot i tenir-hi dret. Natàlia Valenzuela és la vicepresidenta de la taula del tercer sector.
13: Demanem l'ampliació del termini més enllà del 30 de juny, perquè aquests col·lectius més vulnerables necessitem que estiguin dins d'aquest procés. Parlem de persones extutelades, persones amb discapacitat.
4: Les entitats també aleguen que el sistema informàtic per fer els tràmits presenta molts problemes i que la bretxa digital i les barreres lingüístiques alenteixen el procés.
12: A tot plegat s'hi ha referit el Papa Lleó XIV en la seva parada a Gran Canària.
4: El Papa ha reclamat vies segures per afrontar la tragèdia migratòria des d'una de les fronteres més dramàtiques d'Europa. Ha fet una crida contundent a la gestió que fan els governs d'aquesta crisi.
14: No basta gestionar llegades, distribuir cifres, reforçar fronteres o lamentar les muertes cuando ya han ocurrido.
12: D'altra banda, ja se sap el valor de les joies trobades en una caixa forta del despatx de José Luis Rodríguez Zapatero.
4: Tenen un valor d'1.300.000 euros. És la taxació que ha fet la joieria ensonera a petició del jutge de l'Audiència Nacional, José Luis Calama, que investiga el cas Plus Ultra. L'anàlisi de la joia s'ha fet en col·laboració amb l'Institut Gemològic Espanyol. Són un centenar de joies i es van localitzar al despatx de Zapatero després de l'escorcoll de l'Audef. La seva secretària en va atribuir l'origen a regals de viatge i també herències de la seva dona.
12: Més notícies, una vintena d'experts internacionals en salut i canvi climàtic alerten la FIFA dels perills que pot comportar per als futbolistes les altes temperatures amb què es jugaran alguns partits del Mundial, Montse Poblet.
15: Els protocols de la FIFA només contemplen fer pauses o suspendre els partits quan l'índex que avalua l'estrès tèrmic arribi a 32, perquè ens entenguem, termòmetres a 45 graus i una humitat de com a mínim el 20%. La investigadora de l'IS Global, Ivana Sivajanovic, és una de les expertes que ha firmat la carta enviada a la Federació Internacional de Futbol perquè ho reconsideri.
16: Si l'índex de risc se situa a 32 i els fan córrer, els posaran en un risc extrem. M'impactarà molt si la FIFA ho permet.
15: Montse Poblet, pel matí de Catalunya Ràdio.
12: Continuen sense trobar el menor que va desaparèixer ahir al vespre a Roses, quan anava amb una moto d'aigua en una excursió amb uns companys i no va tornar amb ells.
4: El vehicle s'ha trobat aquest dijous a la tarda volcat en una platja de Pals, al Baix Empordà, des que es va comunicar la desaparició. Es va activar un intens dispositiu de recerca.
12: Girona, Maria Rovira.
17: La moto aquàtica la va localitzar la policia local de Pals, volcada en una platja entre Sarriera i l'Estartit, a una trentena de quilòmetres d'on s'havia vist el noi per última vegada a Roses. La recerca es va fer durant tot el dia en un intens dispositiu per terra, mar i aire. i es van anar ampliant la zona. A més de salvament marítim i els bombers, també van participar efectius de les policies locals, Mossos, agents rurals i la Creu Roja. El noi de 16 anys participava en una sortida en un grup amb motos d'aigua i els responsables de l'empresa van alertar dimecres cap a 3:15 de la nit que el jove no havia tornat amb la resta del grup a la platja de Santa Margarida de Roses. La investigació la porta ara la policia judicial de la Guàrdia Civil de Girona, que intenta aclarir les circumstàncies que envolten la desaparició del menor. Des de Girona, Maria Rovira, pel Matí de Catalunya Ràdio.
12: I arxivada la causa per la mort de tres geòlegs a la mina de Súria l'any 2023.
2: El jutjat de Manresa no veu indicis de delicte i atribueix la tragèdia a un despreniment sobtat imprevisible.
12: Corresponsal al Bages, Nàtia Dell.
18: La jutgessa no veu indicis de criminalitat ni tampoc d'incompliment de normativa. Els informes tècnics que s'han tingut en compte descarten errors de seguretat. La decisió judicial que es pot recórrer és de finals de l'any passat, però s'ha fet pública ara. La tragèdia es va produir mentre els tres geòlegs d'una trentena d'anys estaven fent una inspecció rutinària en una galeria de la mina de Cabanasses, a 900 metres de profunditat, quan una paret del sostre els va caure al damunt. La causa es va obrir per aclarir si s'havia produït alguna negligència o alguna omissió greu de la normativa de prevenció de riscos laborals que hagués pogut contribuir a aquest trist desenllaç. Però el jutjat d'instrucció número 6 de Manresa ha decidit arxivar la causa per falta d'indicis. Des de Súria, Nàtia Dell, pel Matí de Catalunya Ràdio.
12: I cultural, el pintor mallorquí Miquel Barceló exhibeix per primera vegada els gravats que ha fet a Barcelona en els últims 15 anys.
19: La mostra s'ha estrenat aquest dijous a la Galeria Barcelonina Artur Ramon Art, que reuneix una trentena de gravats amb motius molt variats, des de criatures mariners fins a paisatges africans i fins i tot un autorretrat. Per Barceló, el gravat és una taula de proves, diu.
20: Aquesta lletra ferit són xilografies, però brutals. Xilografies fa ratllant com el linòleo, no? I aquí està fent una serra mecànica com la de la Matanza de Texas, saps? Que fent retrats així és quasi un miracle que no es fes mal a ningú. I altres és àcid directe, que és amb àcid sulfúric directament damunt les planxes, que també és com controlar lo incontrolable. Bueno, hi ha molts invents i molts experiments.
19: Miquel Barceló no exposava en una galeria de Barcelona des dels anys 90. L'Artur Ramon ho farà fins a l'octubre.
12: El cantant sevillà Francisco Javier Álvarez, conegut com a Beret, ha estat detingut avui a Sevilla per una suposada agressió sexual.
19: El cantant va actuar dimarts a l'Estadi Olímpic Lluís Companys a Barcelona, on va interpretar el tema Lo siento al costat d'un cor infantil. De moment no han transcendit detalls sobre els fets que afecten el cantant, que va començar la carrera musical publicant cançons en plataformes digitals el 2013.
12: I qui ha quedat en llibertat amb mesures cautelars és el productor de cinema Xavier Atance, detingut ahir pels Mossos d'Esquadra.
19: El productor responsable de BNC Produccions havia estat denunciat per tres dones, una per violació i les altres dues per maltractament psicològic, abús de poder i assetjament sexual. La magistrada, un cop practicades les diligències, ha acordat la seva llibertat amb mesures cautelars com l'allunyament, la prohibició de comunicar-se amb les víctimes i la retirada de passaport.
12: Més de 3 milions de persones ja han vist l'especial La Torre del Cel de TV3, la transmissió de la inauguració de la Torre de Jesús de la Sagrada Família a l'estil Super Bowl.
19: A la plataforma 3CAT, l'especial ja és la segona emissió més vista de la temporada i en l'especial de Catalunya Ràdio s'hi van connectar més de 17.000 oients. Igor Cortadellas és creador de l'espectacle i ha explicat com 3CAT va fer servir per primera vegada a Europa la tecnologia Cinema Live en directe a la televisió per la producció del senyal internacional.
21: Per mi són moltes tècniques, però al final és un únic relat. O sigui, és alquímia, tens pirotècnia, tens drons, tens il·luminació, tens una magnífica realització, tot és la mateixa maionesa. I al final és trobar l'equilibri i el balanç, sabent que el clímax és que ens anem una creu.
12: I parlem de teatre, en concret del Jove Teatre Regina, referent dels espectacles per al públic infantil i juvenil des del 1988.
19: Sí, perquè baixa el teló després que la propietat de l'edifici del carrer Seneca de Barcelona hagi decidit vendre'l.
12: Marta Vives.
22: La companyia La Trep ha anunciat el tancament definitiu el 15 de juliol d'aquest teatre mític del carrer Seneca de Barcelona, que durant prop de 40 anys ha estat un dels motors del teatre familiar de la ciutat i el país. Mariona Campos n'és la directora.
23: Tanquem obligats i sense haver pogut tenir cap marge de maniobra. El que passa avui en aquesta sala és una mica el reflex de què li està passant a poc però sense deturador a la ciutat i a la societat.
22: Expliquen que les relacions amb els propietaris són nules i que no saben com estan les negociacions amb el Mago Pop, que s'havia interessat per comprar el teatre. Marta Vives, pel Matí de Catalunya Ràdio.
12: I els esports, Robert Prat.
24: Mèxic guanya 2-0 a Sud-àfrica, inauguració del Mundial de Futbol. El Barça només una victòria de classificar-se per la final de la Lliga de Bàsquet després de guanyar el Tenerife, mentre que el Joventut juga avui a València. José Mourinho firma pel Madrid per les tres pròximes temporades.
12: Ara el comentari esportiu amb Marta García.
0: No acapararan portades ni massa línies en els mitjans perquè elles no són en els Estats Units disputant cap mundial. Però la selecció femenina afganesa de futbol torna a aixafar la gespa en partits internacionals. Des que els talibans van tornar al poder en Afganistan l'any 2021, les dones han tingut prohibit, entre moltes altres coses, fer esport. Per això moltes esportistes se van amagar i van fugir del seu país, vivint fora uns últims anys molt complicats. La Federació Afganesa no reconeix la seva selecció femenina de futbol, però des de l'exili i amb reconeixement de la FIFA, el combinat femení afganès s'ha establert en Auckland, Nova Zelanda, on ara disputa diversos partits. Són 23 futbolistes que volen seguir reconstruint la seva selecció i la normalitat de les seues vides. 23 dones, 23 heroïnes.
12: Esteu escoltant el Matí de Catalunya Ràdio.
1: El pot d'Euromillones ja té guanyador. 174 milions d'euros. I en 174 milions hi caben moltes coses. Rialles, abraçades, amics, compartir, descobrir, somiar. I el pròxim pot serà per tu. Cada dimarts i cada divendres, a més de pots milionaris, el millón que tant sí com no toca a Espanya. Euromillones. No hi ha res més gran. Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
12: Bon dia, i aquesta hora fem un cop d'ull a com es desperta el país. Tenim 20 graus a la ciutat de Barcelona, 20 graus a Figueres, aquí l'Empordà està bufant una mica de tramuntana reescalfada, que contrasten amb els 11 graus que hi ha a Tornabous, a l'Urgell, o els 7 graus de Martinet, a la Cerdanya. Ara mateix tenim 4 núvols baixos al Camp de Tarragona, que aniran desfent-se. Avui s'imposarà el sol a tot arreu i ja pujarà la temperatura, fins a valors de 33-34 graus a Ponent, a l'interior de l'Ebre, i també podrien arribar unes xifres semblants en alguns llocs de l'Empordà, per culpa d'aquesta tramuntana. Demà continuarà pujant el termòmetre, màximes de 30-35 graus a pràcticament tota Catalunya, i diumenge continuarà fent més calor, però també hi haurà algun ruixat de tarda al Pirineu.
6: La vida està feta d'empreses. És el gelat que tant t'agrada, l'audiòfon que et permet gaudir de la música, l'app que t'ajuda a posar-te en forma. Les empreses catalanes són molt més del que et penses. Són innovació, oportunitats, creixement. Són persones qui treballen. Són el teu dia a dia. El 27 de juny celebrem el Dia de l'Empresa.
7: Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
8: Aquest estiu, Sardenya vol veure't. Vine amb Grimaldi Lines i el teu cotxe. 20% de descompte en el teu bitllet de vaixell, més un 5% per ser de Grimaldi Club.
25: ¿Qué quieres que haga yo? Con la edad que tengo, soy transexual, soy gitana, tengo dos niños...
26: La Noa és una de les protagonistes del documental Corren las liebres.
25: Yo me he hecho 50 clientes en un día, con 50 cuerpos distintos me ha costado, con 12 años.
26: Un retrat íntim sobre la supervivència a la perifèria de Barcelona.
25: Me he criado en un mundo de depredadores, de monstruos y de fantasmas.
26: Un ambient que també coneix la Mari Carmen, l'altra protagonista.
27: La vida de la gente que vivimos en situaciones de exclusión social, en los márgenes, al final es como la autopsia de una gamba, ¿no? Que la gente viene a verlo, pero nadie se moja.
26: Lorena Ros, cineasta.
28: He tractat aquests temes amb molta cura, amb molt de respecte, zero sensacionalisme.
29: Solidaris.
30: Amb Mercè Folch.
26: Vides als marges.
30: Aquest dissabte a partir de les 10 de la nit, a través del canal exclusiu digital de l'app i el web de Catalunya Ràdio. Avui, al Matí de Catalunya Ràdio...
31: A 9:15, obrirem l'aura analitzant els atacs racistes a famílies immigrants de Belfast. L'extrema dreta ha aprofitat l'apunyalament d'un home per part d'un refugiat sudanès per atiar el foc contra les comunitats estrangeres. En parlarem amb l'enviat especial de Catalunya Ràdio a Belfast, Quim Olivares, i amb el catedràtic de Ciències Polítiques de la Universitat de Glasgow i membre del Comitè Assessor de Migracions del Regne Unit, Sergi Pardós.
32: I també parlarem d'inseguretat a Barcelona després que el govern hagi reclamat una reforma del Codi Penal per endurir penes per tinença d'armes i grans plantacions de marihuana.
31: A 11:15 ens plantejarem un nou dilema amb Judit Mascó, Àngel Llàcer i Elisenda Pineda. En funció de què s'ha d'escollir, què cal estudiar? Dels diners, de les oportunitats laborals o de la passió?
32: I a 11:00, entrevista Joan Dausà, que avui estrena el tema Papi, posa-la al disc.
31: Des de les 6 fins a la 1, escoltes el Matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell.
12: I quin tema pendent vam tancar ahir al Matí de Catalunya Ràdio, Gerard Jubany?
33: Ahir a temes pendents vam parlar amb un senyor canari que assegura que es diu Pedri i que és l'encarregat d'acompanyar el papa durant la seva visita a les Canàries.
34: Sí, vostè, com es diu?
35: Estamos acompañando al papa. Pedri!
33: Pedri. Ah, vostè, Pedri. Vostè és Pedri?
35: Bueno, pero no, pero Pedri, pero no soy el jugador de Barça, soy el otro Pedri, soy su tío, el tío de Pedri.
33: El tío de Pedri. Es diu Pedri, vostè.
35: Pedri, sí,
33: ja ho...
35: Pedri me llamo.
33: Sí, ja ho hem entès. Ens han dit que vostè acompanyarà el papa durant la seva visita... Deixi parlar. Durant la seva visita per les Canàries, eh?
35: Sí.
33: I què farà?
2: I què faran? Què visitarà?
35: Bueno, tenemos una visita de la costa de lo más típico de la zona.
3: ¡Esto es los plátanos!
35: Hay una... Perdón, que me ha venido aquí un plátano.
2: Hay está arribando el papa ahora mismo, ¿eh? Está arribando. ¿Lo estáis viendo?
35: ¡Está llegando, papa!
2: Está en la base aérea de...
33: ¡Está perdiendo!
2: ¡De Gando!
35: ¡Papa, papa,
2: está,
35: que vaya para allí!
2: Está en el aeropuerto de Gando, ¿no? ¿Qué le regalará? ¿Qué le regalará? Porque encara no le he fet cap regal.
35: Vamos a regalar una chancleta.
2: Una chancleta.
35: Una chancleta. Una buena chancleta, papa.
33: Avui, a partir de les 12, més temes pendents.
12: Gràcies, Joan. Avui pot ser un bon dia i per això us donem un parell de motius per llevar-vos. El primer ens el porta l'Helena Sardà.
4: És un bon dia per seguir-li la pista a la Màriam Barghouti, una periodista palestina que fa una feina imprescindible des de Cisjordània, però que aquest mes és a Barcelona fent una residència. Vaig ser a la primera xerrada que ha organitzat i m'encanta perquè va fer servir l'espai per donar veu a una altra història menys explicada que la seva. Ha convidat la periodista Zeynep Saleh, que cobreix el conflicte al Sudan. I entre altres coses van parlar, doncs, com a les redaccions occidentals sembla que es decideixi quines vides importen i quines no. I vaig pensar que la sororitat és més forta quan no té fronteres.
12: I el segon, la Maria Nicolau.
5: Sastres valents, ha arribat l'hora. Avui és un bon dia per començar a entrenar amb el drap. Jo ahir? Dues d'un sol cop. No és pas la meva millor marca, però estem tot just al principi de la temporada. Ja hi haurà temps per batre rècords. No s'hi valen retalls de fil massa fi, dels de netejar vidres, perquè aquests no pesen i no agafen prou velocitat. Tampoc funcionen els que són gaire molsuts. Les mosques se les saben totes. Draps amunt i sense pietat. Hey, I'm pretty fly for a white guy.

0: Què tal? Com esteu? Benvinguts a un nou matí de Catalunya Ràdio. Vinga, va, que ja és divendres i el dia comença encara amb una mica de fresca, però sembla que tindrem un cap de setmana de sol i de calor. Eloi Cordomí, bon dia.
1: Bon dia. Si avui al migdia la temperatura ja pujarà fins als 33 o 34 graus als llocs més càlids de l'oest de Catalunya, i avui també a l'Empordà. I zones pròximes es podria disparar força la temperatura per una tramuntana reescalfada que ja està bufant a aquesta hora. Demà dissabte farà sol i més calor, i diumenge continuarà pujant la temperatura. Diumenge, això sí, hi haurà alguna tempesta de tarda al Pirineu.
0: Tot això després d'un nou capítol en les eternes negociacions entre els Estats Units i l'Iran, i ara Donald Trump ja afirma que s'ha arribat a principi a un principi d'acord que es podria firmar demà o demà passat.
2: It'll be soon, maybe this weekend.
3: And has the Supreme Leader approved this deal, sir?
2: I understand the answer is yes.
0: I quan li han preguntat per si el règim iranià l'avala, Trump ha respost que entenc que sí. El problema és que Teheran desmenteix que el pacte sigui un fet. Un portaveu d'exterior sí que admet les negociacions, però nega cap acord. De fet, l'exèrcit nord-americà assegura que ha batut aquesta matinada dos drons iranians. El que sí que confien en l'acord són els mercats per això. Les borses asiàtiques pugen amb força aquest matí i el barril de Brent ha caigut per sota dels 89 dòlars. No estava tan baix des de principis del mes de març. A Belfast, Irlanda del Nord, després de dues nits d'aldarulls, aquesta matinada ha estat tranquil·la. Analitzarem la revolta dels subs d'extrema dreta contra la immigració d'aquesta setmana i ho farem avui amb l'assessor de migracions del govern britànic, Sergi Pardos, i amb el nostre enviat especial també a Belfast. I parlant d'immigrants...
4: Europa, que no puede proclamar la dignidad humana y acostumbrarse a que el Mediterráneo y el Atlántico sean cementerios sin lápidas.
0: Amb Alberto en farem balanç de les 5 coses que ens deixa la visita del Papa, que acaba avui el viatge oficial a Tenerife, amb aquesta crítica a la passivitat contra les morts al Mediterrani. Això just avui que entra en vigor la nova regulació europea que endureix la política migratòria, incloent-hi la possibilitat de crear centres d'internament fora de les fronteres comunitàries. I al Mundial de Futbol, aquesta matinada, Corea del Sud ha guanyat 2-1 contra la República Txeca. Això després de la inauguració d'ahir al vespre. El partit inaugural, Mèxic va superar 2-0 a Sud-àfrica. Avui a les 9 del vespre, Canadà, Bòsnia. I a la propera matinada, Estats Units, Paraguai. Tot això avui que a Cornellà del Terri, al Pla de l'Estany. El sol ha sortit a les 6:12 i a la Fuliola l'Urgell es pondrà a les 9:31 del vespre. Benvinguts a un nou matí. Bon dia, Catalunya.
5: Ricard Ostrell, al matí de Catalunya Ràdio.
0: Avui a l'Àgora del Matí, Ferran Espada, Milagros Pérez d'Oliva, Arturo Puente i Jordi Cominal. Amb Sílvia Solanes, amb Francesc Soler i Pol Forada, bon dia.
6: Bon dia.
0: Tancat.
7: Donald Trump ha anunciat que ha suspès l'onada d'atacs contra l'Iran, una ofensiva que assegura que tenia prevista per aquesta nit. Tot plegat perquè el president nord-americà dona per fet l'acord que assegura que es podria signar aviat. El cas és que el règim dels ayatolars, però no ho ha confirmat.
0: Washington, Oriol Serra.
8: El fet que Donald Trump hagi anunciat que molt aviat es donaran a conèixer els detalls de la signatura d'un acord amb l'Iran per posar fi a la guerra seria paper mullat si tenim en compte que des del règim iranià neguen que s'hagi arribat a cap acord. Amb tot, Trump hi ha insistit.
9: Acabem d'arribar a un gran acord amb l'Iran per aturar la guerra. Estem subjectes a la finalització dels documents. Els hauríem d'enllestir en els propers dies i probablement els signarem a Europa.
8: El president dels Estats Units assegura que darrere del gran acord hi ha tots els països productors de petroli del Golf Pèrsic, juntament amb Egipte, Turquia, el Pakistan i Jordània, entre d'altres. També adverteix que els Estats Units mantindran el bloqueig de l'estret d'Hormuz mentre així ho considerin. Des de Washington, Oriol Serra, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Optimisme.
1: Els mercats, tot i que no és ni de bon tros, el primer cop que Trump anuncia un acord a l'Orient Mitjà, el preu del petroli ha arribat aquesta nit a nivells de l'inici de la guerra, des del 5 de març, que no es pagava com ara per sota dels 89 dòlars.
10: També les borses asiàtiques a aquesta hora han arrencat amb guanys clars aquest divendres. De fet, Wall Street ahir ja va pujar amb força el tram final de la sessió després de les paraules del president nord-americà.
0: N'hi haurà més.
7: De pujades dels tipus d'interès per part del Banc Central Europeu, els experts creuen que la pujada d'ahir fins al 2,25% marca un canvi de tendència. Hi ha qui considera que no és la política monetària adequada. Josep Soler, conseller executiu de l'Associació d'Assessors Financers.
11: Aquesta pujada de tipus, aquesta i les que puguin venir, pot tenir més efectes negatius amb un fre a l'activitat econòmica que frenar la inflació, que és una inflació, per altra banda, la que tenim, que ens ve de fora. Ens ve d'una pujada dels preus energètics
0: s'endureix.
6: Avui entren en vigor les noves polítiques migratòries de la Unió Europea. Se'n reforça el control fronterer, es recolliran moltes més dades dels extracomunitaris o s'agilitzaran les expulsions d'immigrants. També s'obre la porta a que els països que ho vulguin puguin construir a l'estranger centres de deportació segons el model de Meloni Albània.
0: Brussel·les, Bruno Fortea.
12: Les noves normes també endureixen les condicions per accedir a l'estatus de refugiat. S'introdueix el concepte de països segurs perquè sigui més fàcil denegar l'asil polític a tothom que vingui de llocs com, per exemple, l'Índia, Colòmbia, Bangladesh o fins i tot estats amb règims autoritaris com el Marroc o Egipte. Es crearà un registre facial per als migrants que arribin a la frontera europea i es rebaixa dels 14 als 6 anys l'edat mínima per recollir dades biomètriques. La normativa preveu repartir entre tots els països comunitaris l'acollida dels refugiats. Els governs podran triar entre acceptar-los dins del seu territori o bé pagar una compensació de 20.000 euros per cada refugiat que rebutgin per ajudar els països del sud d'Europa que reben més migrants. Des de Brussel·les, Bruno Fortea, Mires pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Estirada d'orelles.
10: Del Papa Lleó 14, la gestió que es fa de la immigració des d'Europa. Ho ha dit des de les Canàries, una de les fronteres més tràgiques dels últims anys.
4: No basta gestionar llegades, distribuir xifres, reforçar fronteres o lamentar les muertes cuando ya han ocurrido.
7: El Pontífex va acabar la jornada d'ahir a Gran Canària amb una missa multitudinària davant de 50.000 persones. Avui va a Tenerife, on es trobarà precisament amb immigrants i entitats que els acullen. Al migdia, acte de comiat amb els Reis i a primera hora de la tarda agafa un avió per tornar a Roma.
0: Nit tranquil·la.
6: A Belfast, després de dos dies de violència instigada per l'extrema dreta arran de l'agressió amb arma blanca d'un refugiat sudanès.
0: Enviat especial a Belfast, Quim Olivares.
13: Han arribat reforços policials des d'Anglaterra per intentar sufocar els aldarulls aquí a Belfast. El centre de la ciutat era ahir a la nit pràcticament desèrtic. La policia ha detingut 16 persones i ha promès enxampar-ne més.
14: Si penseu crear aldarulls, sapigueu que us la jugueu. Us portarem davant la justícia. I sé que el poder judicial a Irlanda del Nord està preparat per imposar condemnes llargues als que creen desordre als nostres carrers.
13: La primera ministra nord-irlandesa, la republicana Michelle O'Neill, ha parlat d'actors malintencionats que orquestren l'odi i la por per portar violència a Belfast i ha recordat que molts dels atacs van passar en àrees unionistes pro-britàniques. Quim Olivares, des de Belfast, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Sancionats.
10: La Conselleria de Salut ha expedientat i ha posat una multa de 6.000 euros a diversos centres sanitaris pel cas del nadó suposadament maltractat pels seus pares. El departament considera que no van actuar a temps. Ho explica avui el periòdico.
7: La multa és per l'Hospital Vall d'Hebron, que va acabar aplicant el protocol de maltractament infantil on el nadó va ingressar a l'UCI, però també els altres centres que l'havien visitat, el Cap Roger de Flors, Sant Pau i Sant Joan de Déu. El govern considera que, tot i les proves, hi va haver una discriminació positiva perquè la mare era infermera.
6: Els metges del Vall d'Hebron van comparèixer davant del jutge que investiga el cas i van confirmar que els traumatismes que tenia el nadó havien estat causats de forma violenta. Avui han de comparèixer el pare i la mare de la criatura. El pare està en presó provisional i la mare en llibertat.
0: Canvis legislatius.
10: És el que proposa el govern per combatre l'augment dels incidents amb armes de foc a Catalunya aquests últims mesos. Ho demana i proposa que s'endureixin les penes contra la tinença d'armes i el tràfic de marihuana.
15: El Departament d'Interior creu que la laxitud del Codi Penal espanyol influeix en la implantació de narcotraficants a Catalunya. Núria Parlon diu que l'objectiu seria harmonitzar les penes a l'estat espanyol amb la dels països del nostre entorn.
16: Dibuixar un escenari d'alguns canvis legislatius que han d'anar en la línia d'endurir les penes en les armes il·lícites, la tinença i l'exhibició d'armes de foc per equiparar-nos a la legislació europea i, per tant, dissuadir amb millors eines doncs, tot el que té a veure amb aquesta letalitat de l'ús de l'arma de foc vinculada majoritàriament al negoci de la marihuana i del narcotràfic.
15: Miquel Jarque, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: En llibertat.
7: El cantant sevillà Francisco Javier Álvarez, conegut com a Beret, després de ser detingut per una suposada agressió sexual. El cantant va actuar dimarts a l'estadi Olímpic Lluís Companys a Barcelona.
6: També ha quedat en llibertat amb mesures cautelars el productor de cinema Xavier Atance, detingut ahir després de la denúncia de tres dones, una per violació i les altres dues per maltractament psicològic, abús de poder i assetjament sexual.
0: Multiplica per 26.
10: La taxació final de les joies que la policia va trobar a la caixa forta del despatx de l'expresident espanyol Zapatero és de 1,3 milions d'euros. En un inici, el seu advocat havia parlat de com a màxim 50.000 euros. Ara la clau serà determinar l'origen de les joies, com i quan van arribar a mans de Zapatero i si van ser declarades correctament.
7: Fins ara, l'entorn de Zapatero ha assegurat que formen part d'una herència de la dona i de regals de viatge. La legislació espanyola estableix que a partir de 120.000 euros, si no es declaren correctament, ja és delicte fiscal.
0: en picat.
6: Les causes judicials al voltant del PSOE li passen factura electoral. L'últim 6 dona als socialistes la pitjor estimació de vot de l'últim any.
0: Ara hi girà el Robert.
17: Segons el centre d'estudis, els de Pedro Sánchez guanyarien les eleccions, però ho farien amb un 31% dels vots. Són 5 punts menys que el maig i la dada més baixa des de l'estiu passat, quan va esclatar el cas Santos Cerdán. Entre això i el salt endavant del PP, els populars es quedarien a 4 punts del PSOE, una distància que en l'últim baròmetre superava els 11. Per sota, l'enquesta manté a Vox a la tercera posició, amb una lleugera reculada, i Sumar a la quarta. També recull que Esquerra baixa gairebé un punt i que Junts esgarrapa dues dècimes. En paral·lel, Sánchez continua sent el preferit com a president i l'habitatge la màxima preocupació dels ciutadans. Àlex Giral, Robert, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Debut històric.
10: Avui, Elon Musk i la seva empresa SpaceX en borsa serà la sortida als mercats més gran de la història. Es posaran a la venda menys d'un 5% de les accions, però ho faran per 75.000

0: ese Gaesco.
1: És una compra per conceptes, una compra no sotmesa a valoració, i per tant, qui estigui aquí està comprant el concepte Elon Musk.
2: 3CAT Info, ràdio d'informació, 24 hores.
0: El Departament de Salut sanciona diferents centres de salut per no haver actuat a temps amb el nadó suposadament maltractat pels seus pares. Ho publiqué avui al periòdico. S'ha multat amb 6.000 euros l'Hospital Vall d'Hebron, on el nadó va acabar ingressant a l'UCI, però també als altres centres que l'havien visitat, el Cap Roger de Flor, Santa Pau i Sant Joan de Déu, que va activar el protocol per violència infantil. El Vall d'Hebron i Sant Joan han presentat al·legacions. Els metges de l'Hospital Vall d'Hebron de Barcelona, que van atendre el nadó el mes passat, asseguren que no havien vist mai lesions tan greus en una criatura tan petita. Ahir van declarar davant del jutge que investiga el cas i van confirmar que els traumatismes que tenia el nadó havien estat causats de forma violenta. Avui han de comparèixer el pare i la mare de la criatura. El pare està en presó provisional i la mare continua en llibertat. I el govern de la Generalitat proposa un canvi legislatiu perquè la tinença il·legal d'armes de foc comporti penes de presó de fins a 5 anys. La proposta de reforma del Codi Penal, si aplega els suports necessaris, també inclouria un increment de penes per als responsables de grans plantacions de marihuana en condemnes que podrien arribar als 9 anys. L'anunci arriba després de l'assassinat per arma de foc dimecres d'un home al carrer Balmes de Barcelona. És la sisena mort d'aquest tipus en el que portem d'any, Miquel Jarque.
3: El Departament d'Interior creu que la laxitud del Codi Penal espanyol influeix en la implantació de narcotraficants a Catalunya. Núria Parlon diu que l'objectiu seria harmonitzar les penes a l'estat espanyol amb la dels països del nostre entorn.
4: Dibuixar un escenari d'alguns canvis legislatius que han d'anar en la línia d'endurir les penes en les armes il·lícites, la tinença i l'exhibició d'armes de foc per equiparar-nos a la legislació europea i, per tant, dissuadir amb millors eines doncs, tot el que té a veure amb aquesta letalitat de l'ús de l'arma de foc vinculada majoritàriament al negoci de la marihuana i del narcotràfic.
3: En el cas de les plantacions de marihuana, la pena actual va d'un a 3 anys i passaria de 6 a 9, i en el de la tinença d'armes, que actualment és d'un a 2 anys, comportaria presó i passaria de 4 a 5 anys.
2: 3CAT Info.
5: I passem a la informació meteorològica, perquè es confirma que ja està a la venda el cupón extra de verano de la 11. Cosa que portarà una refrescada d'un premi de 15 milions d'euros i 10 premis d'un milió. Un consell, aprofita-la.
6: Aquest estiu, alleuja't amb la refrescada del cupón extra de verano de la 11. Ja està a la venda el cupón extra de verano de la 11. El 15 d'agost, un premi de 15 milions i 10 premis d'un milió.
7: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
2: 3CAT Info.
0: Un quart de nou del matí. Nova connexió amb l'equip viari per saber com estan les coses a carreteres i autopistes del país i transport públic. Clàudia Serra, bon dia.
8: Bon dia. Doncs a aquesta hora hi ha circulació molt complicada a la Ronda de Dalt. Un accident a Esplugues talla dos carrils en sentit Llobregat. Hi ha cua des d'Horta i un altre accident talla un carril, en aquest cas a Roquetes, en sentit Trinitat. L'antitud també en aquest punt. Per una avaria hi ha un carril tallat a la P7, al Papiol, en sentit Girona, que genera cua. I a aquesta hora destaquem també l'antitud a la P7, a Mollet, en sentit nord, cap a l'enllaç amb la C-17. De fet, avui s'espera més mobilitat del que és habitual en aquesta zona propera al circuit de Barcelona-Catalunya a Montmeló, perquè arrenca el Gran Premi de Fórmula 1. Trànsit ja ha activat un dispositiu especial. Pel que fa al transport públic, sense incidències destacades, tret dels retards habituals a Rodalies per les limitacions de velocitat.
2: El temps.
0: Enric Agut.
9: El dia ha començat amb fresca, una fresca que les properes nits ja no tindrem tanta, perquè anirà pujant la temperatura, una massa d'aire més càlida ens començarà a afectar i ens acompanyarà molts dies. És a dir, que sembla que començarà un episodi d'un ambient més càlid, més estiuenc, amb augment de la temperatura diurna i també de la temperatura nocturna. Però encara la propera nit serà fresca a l'interior i a la costa, en alguns observatoris, sí que ja una mínima pot estar per damunt dels 20 graus. Avui han estat per sota dels 20 graus, per exemple, a Barcelona, mínima de 19, al Raval, Lleida, 15 de mínima, Viella, fred, mínima de 6, com també a Prades. Ve un dia de sol, aquest matí amb alguns núvols baixos cap al Tarragonès, al Baix Camp, també cap al Baix Penedès, tot això es farà, també cap al Garraf, ambient assolellat, En general, a la tarda algun nuvolet, de bon temps i la temperatura més elevada. Per posar xifres,

0: Avui Lleida pot arribar als 33 graus, Móra d'Ebre als 32, Barcelona als 27 o també Olot a voltant dels 30. També puja la temperatura a la Vall d'Aran. Viella pot arribar als 26 i Sort a Pallars Sobirà als 31 de màxima.
1: 3CAT Info.
2: A mig d'una falera mundial per saber si realment en algun moment de la història hi ha hagut contacte amb alguna presència extraterrestre, Steven Spielberg estrena la seva visió personal sobre el tema. El dia de la revelació és la novetat més destacada a la cartellera d'aquesta setmana. Marc Garriga.
3: Good morning, Kansas City. Let's take a look at today.
4: Steven Spielberg és un dels grans cineastes de la història del cinema i el dia de la revelació ha decidit fer un compendi dels seus grans èxits farcit d'autorreferències. Des de les evidents d'encontres a la tercera fase, E.T. l'extraterrestre i la guerra dels mons, passant per a la recerca de l'arca perduda, Atrápame si puedes, Minority Report o El diablo sobre ruedas. Al cap i a la fi, l'objectiu de Spielberg és que l'espectador reflexioni mentre es diverteix, tan senzill aparentment i tan complicat a l'hora de la veritat. Per tant, El dia de la revelació és una simple, entre cometes, pel·lícula d'aventures, de persecucions trepidants i d'intrigues polítiques maquiavèliques, però també de debat sobre què passaria si algun dia es demostrés que els aliens fa anys que ens visiten. Encara que El dia de la revelació tingui aroma de clàssic antiquat, en el fons Spielberg és més eficient i sobretot més entretingut que altres suposats abanderats de la modernitat.
5: Estoy montando un partido de fútbol. Necesitamos algo distinto, te lo dije. Ahora hay que buscar a la jugadora.
4: Pioneres, solo querían jugar. Es fixen les dones que als anys 70, en plena dictadura franquista, es van atrevir a lluitar contra tot per fer allò que més els agradava, xutar una pilota. Tot i que aquesta pel·lícula de l'andalusa formada a l'escac Marta Díaz de Lope Díaz és plena de tòpics i adapta la història real a conveniència, funciona perfectament com a exercici de memòria històrica. L'ambientació és excepcional i el guió s'allunya de les floritures per anar directe al gra i aconseguir allò que busca, entretenir i emocionar.
6: Yes, ma'am.
7: The toilet's leaking. I'll give you an extra 100.
6: What'd she say?
4: Un talento único és un thriller policíac inofensiu amb apunts de drama romàntic sincer, gens embafador, enginyós i lleuger, amb uns personatges encantadors i un guió molt intel·ligent. El protagonista és un jove amb hiperacúsia, un trastorn auditiu que converteix els sons més quotidians en punxades doloroses. També té una capacitat auditiva musical prodigiosa que el converteix en un afinador de pianos infal·lible i alhora en un expert a obrir caixes fortes. El seu mentor l'interpreta Dustin Hoffman, un dels grans atractius del film.
8: Den gang Carles mamma ville ha et barn, så hadde hun ikke en mann eller en kjæreste å få barn med.
4: A més, també s'estrenen la noruega Solo Mamma, una cinta valenta i incòmoda sobre la maternitat en solitari, una de les millors pel·lícules d'arts marcials dels últims anys, The Furious, i l'esquerp biopic d'una diva italiana del teatre de principis del segle XX, Eleonora Duse, la divina. Completen les novetats dues produccions espanyoles, la premiada pel·lícula trans Ivan i Hadou i la comèdia adolescent Todos los colores, i dos títols infantils prescindibles, Els Peres Osos i El col·legi dels animals màgics 4, que això sí, s'estrenen en català.
6: Jo que no contacto me fan, sí.
2: I repassem ara les novetats discogràfiques d'aquesta setmana que protagonitzen Olivia Rodrigo i Joan Dausà Marruiz.

Olivia Rodrigo publica avui el disc You Simply Decide for a Girl So In Love. Ja en va avançar algunes cançons la setmana passada al Primavera Sound, on va actuar per sorpresa i va estrenar What's Wrong With Me. És una cançó que inclou el disc i on col·labora Robert Smith, el líder de The Cure, amb qui també va compartir l'escenari al festival de Glastonbury. It'll never be Les cançons de l'àlbum, com The Cure, que no té res a veure amb la banda britànica, recorden molt el pop-rock nord-americà dels anys 90. I en aquest cas concret, la semblança amb Disarm de Smashing Pumpkins és molt evident. Veus a les...

0: també tenen música i videoclip Joan Dausà i Mama Duixa. Es diu Papi, posa-la al disc. I surt d'una broma amb les seves filles, com ha explicat a les xarxes socials.
1: Estic molt content i molt il·lusionat perquè avui s'estrena Papi, posa el disc. Com sabeu, és una cançó que surt de la brometa de les meves filles de dir, papa, li has de fer una cançó a la Julieta, que ja l'hi has fet a la Valentina. I la veritat és que es van anar fent gran, i amb l'ajuda del Mama Duixa i amb un vídeo increïble que ha fet la Julieta Lasarte, doncs avui en veureu el resultat.
0: La cançó tanca el disc Immortals.
2: Julieta, amb la teva germaneta...
3: Valentina, porta l'ukelele!
4: Saterrats de Barcelona i l'Hospitalet de Llobregat es converteixen des d'avui en l'escenari excepcional per a 13 espectacles de proximitat. És la 14a edició del Festival Terrats en Cultura, un cicle d'arts en viu que durarà fins a finals del mes de juliol. Ens ho explica la Montse Mas.
5: El cartell, que arrenca amb el concert del duet Deli, combina música, teatre, dansa i monòlegs en un format íntim, on l'espectador no sap la ubicació exacta del terrat fins a unes hores abans de la funció. Entre les propostes n'hi ha de vinculades a l'actualitat, com les que destaca la directora de Terrats en Cultura, Lola Armadàs, en declaracions a Catalunya Ràdio.
6: Set nenes jueves, una obra per a Gaza de la dramaturga britànica Caryl Churchill, que precisament va escriure l'any 2009 arran dels bombardejos a Gaza. També tindrem de la companyia Corbata, de la mà del dramaturg Enric Nolla, La culpa no és de l'estaca si el sapo salta i si ensarta, que ens parla precisament dels bombardejos a la ciutat de Caracas al mes de gener, quan va entrar als Estats Units a la ciutat de Caracas.
5: Algunes de les propostes s'estendran més enllà de l'estiu i també hi haurà espai per a la rumba, una música molt vinculada als Terrats de Barcelona, afegeix Armadàs, i que anirà de la mà dels Acaracan.
6: Terrats en Cultura ha estat adherit a la candidatura perquè la rumba sigui patrimoni immaterial de la humanitat, i el nostre granet de sorra és poder-li fer un forat a la nostra programació a la rumba. Perquè sempre ho comentem, no? La rumba al barri de Gràcia es tocava a les places, però s'assajava als terrats. Doncs una mica també recuperem aquesta figura de la rumba als terrats.
5: La programació també inclou, entre d'altres, una comèdia d'Oye Sherman i Esther López o peces teatrals com Holgorion d'Alicia Reyero.
7: Esports.
4: Precar Isidro, bon dia.
8: Bon dia, Carme. I la pilota del Mundial ja ha començat a rodar en els dos primers partits del grup A. El Mèxic i Sud-àfrica va donar el tret de sortida amb el triomf dels mexicans per 2-0 amb gols de Julián Andrés Quiñones i de Raúl Jiménez. Javier Aguirre és el seleccionador mexicà de futbol.
9: És un estat emocional molt fort. Molt fort ponerte ahí, ver para arriba, equivocarte passes fàcils, habla de que les pesó un poquito la... No a todos, les pesó un poquito el escenario.
8: I aquesta matinada s'ha disputat el Corea del Sud 2, Txèquia 1. S'han avançat els txecs amb un gol de Krejci, l'exjugador del Girona, però Juan Inbeom i Yo Yeun Yu han capgirat el marcador. Entre aquest vespre i aquesta matinada jugaran dos partits més, el Canadà-Bòsnia-Herzegovina del grup B a les 9 del vespre i l'Estats Units-Paraguai del D a les 3 de la matinada.
7: 3CAT Info.
8: A la concentració de la selecció espanyola dels Estats Units, Lamine Yamal ha completat el seu primer entrenament amb el grup. El combinat espanyol debutarà, recordem-ho, al Mundial dilluns, enfrontant-se a Cap Verd. I el col·legiat somalí vetat pels Estats Units, Omar Artan, arbitrarà la Supercopa d'Europa de l'agost que ve, que enfrontarà el PSG i l'Aston Villa. N'ha informat la UEFA com a contrapunt a la inacció de la FIFA.
7: 3CAT Info. L'activitat esportiva a fons.
8: El Barça de bàsquet és a una victòria de classificar-se per la final de la Lliga CB. Ahir va guanyar per 97-89 al Tenerife i posa el 2-0 al seu favor a la sèrie de semifinals. El base Nicola Provítola exposa les claus del triomf.
10: Ser inteligentes, ¿no? Pusimos el balón en una situación que a nosotros no nos da confianza, que nos sentimos cómodos, que es el poste bajo, con Toco, con Will, y bueno, creo que ahí supimos resolver, ¿no? No sé si durante el partido fue la mejor opción, pero al final del partido ellos supieron cómo rematarlo.
8: Demà dissabte, tercer partit de l'eliminatòria i primera oportunitat per als blaugranes de passar a la final. Avui, el Joventut, per la seva banda, intentarà igualar la seva sèrie de semifinals amb el València. Els verdinegres van perdre a la pròrroga el primer partit. Aquest enfrontament entre el València i el Joventut també el podreu seguir en directe per l'app i al web de Catalunya Ràdio i també per la plataforma 3CAT. I també relacionat amb el bàsquet, ha mort un dels creadors de la Lliga CB, Eduard Portelles, 91 anys. També va ser el president entre el 1990 i el 2013. Ara era el president d'honor de la Lliga ACB.
7: 3CAT Info.
8: En waterpolo, l'Atlètic Barceloneta s'ha classificat per a la final de la Champions masculina després d'eliminar el vigent campió, el Ferencváros hongarès, als penals, després d'acabar el partit amb un empat a 9 gols. Enviat especial a Malta, David Tubac, bon dia.
3: Bon dia. Semifinal per a marcar i divendres de l'Atlètic Barceloneta, que permetrà als mariners jugar demà la segona final de Lliga de Campions de la seva història. Últimes hores, doncs, d'alegria a l'expedició del conjunt barceloní després de guanyar la primera semifinal amb molts patiments i a la tanda de penals al Ferencváros hongarès, l'actual bicampió d'aquesta competició, que ha quedat destronat. Al final dels 32 minuts reglamentaris, empat a 9 en un duel en què l'equip de Fran Fernández va començar dominador amb un 6-3 al descans, però que va veure com els hongaresos li anaven aixugant aquesta renda de mica en mica. Va sobreviure, això sí, l'Atlètic Barceloneta, per acabar forçant amb un gol a l'últim minut la tanda de penals, quan per primera vegada en el partit es va veure dues vegades un gol per sota en els penals. L'Atlètic Barceloneta va tenir la sort i l'encert que l'any passat li van faltar i jugarà demà dissabte a la final contra el Prorreco italià, on hi ha el català i exmariner Álvaro Granados, que en la segona semifinal aquí a Malta es va imposar per 19 gols a 13 a l'Olympiacos grec.
8: Gràcies, David. I a la Champions femenina, també de waterpolo, duel català entre el Mataró i el Sant Andreu per al tercer lloc de la Final Four. A les 9 es jugarà la final entre l'Olympiacos i el Ferencváros.
7: 3CAT Info.
8: El circuit de Catalunya. Avui es disputa la primera jornada d'entrenaments al Gran Premi de Barcelona a Catalunya de Fórmula 1. Kimi Antonelli ja arriba com a líder del Mundial i Fernando Alonso ha dit que serà segurament la seva darrera cursa al circuit.
11: Serà un cap de setmana especial. Probablement serà la meva darrera cursa de Fórmula 1 aquí a Barcelona. Així que vull donar les gràcies a tothom. Intentaré gaudir del cap de setmana. Sé que no seré gaire competitiu i que no duraré gaire la pista durant la qualificació, però espero durar una mica més durant la cursa, encara que no tingui la velocitat que voldria tenir.
8: I acabem amb un parell de notícies. El Barça d'handbol ja és a Colònia, on demà disputarà la final a 4 de la Champions. Començarà per l'enfrontament amb l'Olborg danès a les semifinals. I tornant al futbol, el Real Madrid torna a incorporar el tècnic José Mourinho després de 13 anys. L'entrenador portuguès signa per 3 temporades i no s'incorporarà fins al juliol.
4: Dos quarts de nou del matí, situació del trànsit. Clàudia, bon dia.
12: Bon dia. A aquesta hora la Ronda de Dalt concentra els principals problemes de circulació. Per un accident a Esplugues hi ha dos carrils tallats, sentit Llobregat, cua des de Sant Gervasi. Lentitud també sentit Besòs, de Cornellà fins a Esplugues i a l'alçada de Roquetes, degut a un altre accident en aquest punt que talla un carril. Es manté també la lentitud a la P7, al Papiol, en sentit Girona, i a Mollet, també sentit nord, cap a l'enllaç amb la C-17.
4: El pacte europeu que endureix la política migratòria entre avui en vigor, s'acceleren les expulsions d'immigrants i es redueixen les garanties d'asil. A partir d'ara també, els estats europeus estaran emparats per construir a l'estranger centres de deportació. Tema destacat del dia, també us estem destacant que el president nord-americà Donald Trump dona per acabada la guerra a l'Orient Mitjà. Assegura que han arribat a un gran acord amb l'Iran i anticipa que es firmarà a Europa molt aviat. Teheran avisa, però, que no ha pactat cap text amb Washington. I a partir d'aquesta hora també us explicarem que a primera hora del matí s'ha reprès la recerca del noi de 16 anys desaparegut dimecres al vespre al litoral de Reus, a l'Alt Empordà, quan feia una excursió amb uns amics en motor d'aigua. La crisi climàtica i l'augment global de les temperatures han portat una vintena d'experts internacionals en salut i canvi climàtic a alertar la FIFA dels efectes negatius pels futbolistes de jugar en condicions extremes en casos com ara al Mundial. I dues coses més, les falles del Pirineu engeguen avui amb la baixada de de Durro, a la Vall de Boí. La celebració, reconeguda com a Patrimoni Cultural Immaterial de la Humanitat de la UNESCO, aplega centenars de participants i també de visitants als pobles del Pirineu. I el Cabró Rock torna aquest cap de setmana a Vic amb 24 artistes del panorama musical català. O que és gràcies, la Gossa Sorda o Joan Dausà actuaran al festival que aquest any espera gairebé 60.000 persones. Ricard, el més destacat dels esports.
8: Mira, d'una banda, que ja ha començat el Mundial de Futbol amb els dos primers partits del grup A, són el Mèxic 2, Sud-àfrica 0 i el Corea del Sud 2, Txèquia 1. Avui es jugarà el Canadà-Bòsnia. I el Barça de bàsquet guanya Tenerife per 97-89, el segon partit de les semifinals de la Lliga CB i posa el 2-0 a la sèrie. Avui, a les 8 del vespre, el Joventut intenta anar igual al play-off amb el València.
4: I el temps cada cop serà més estable i a la vegada més càlid. Avui el dia serà assolellat amb núvols inofensius al matí a la Costa Daurada i a la tarda al Pirineu. Les temperatures pujaran, però la calor encara es mantindrà moderada amb valors de fins a 33 graus. La calor intensa arribarà durant el cap de setmana. Dos quarts de nou i tres minuts. Avui entren en vigor les noves lleis que endureixen la política migratòria de la Unió Europea. Es reforçarà el control fronterer i s'agilitzaran les expulsions d'immigrants. S'ha acordat que els països que així ho desitgin també puguin construir a l'estranger centres de deportació. Anem a la capital comunitària, Brussel·les, corresponsal Bruno Fortea Miras.
13: Les noves normes també endureixen les condicions per accedir a l'estatus de refugiat. S'introdueix el concepte de països segurs perquè sigui més fàcil denegar l'asil polític a tothom que vingui de llocs com, per exemple, l'Índia, Colòmbia, Bangladesh o fins i tot estats amb règims autoritaris com el Marroc o Egipte. Es crearà un registre facial per als migrants que arribin a la frontera europea i es rebaixa dels 14 als 6 anys l'edat mínima per recollir dades biomètriques. S'habilita un protocol express per filtrar en un màxim de 3 mesos els migrants econòmics que no tinguin dret a quedar-se a la Unió Europea. Per als que sí que passin aquest examen, la normativa preveu un mecanisme per repartir entre tots els països comunitaris l'acollida de refugiats. Els governs podran triar entre acceptar-los dins del seu territori o bé pagar una compensació de 20.000 euros per cada refugiat que rebutgin, amb l'objectiu d'ajudar els països del sud d'Europa que reben més migrants.
4: Les entitats socials reclamen ampliar com a mínim 3 setmanes més el procés de regularització extraordinària de migrants que acaba el dia 30 d'aquest mes de juny. Alerten que hi ha col·lectius vulnerables que en podrien quedar fora, tot i tenir-hi dret. Natàlia Valenzuela és la vicepresidenta de la taula del tercer sector.
14: Demanem l'ampliació del termini més enllà del 30 de juny, perquè aquests col·lectius més vulnerables necessitem que estiguin dins d'aquest procés. Parlem de persones extutelades, persones amb discapacitat.
4: Les entitats també aleguen que el sistema informàtic per fer els tràmits estan donant molts problemes. A més, diuen, la bretxa digital i les barreres lingüístiques alenteixen el procediment. I per primera vegada en una dècada baixa el nombre global de desplaçats al món. Durant el 2025 van ser 117 milions de persones, que és un 4% menys que el 2024. L'informe anual de l'ACNUR, l'Agència de l'ONU pels Refugiats, també destaca una baixada del 3% del nombre de refugiats. Ara n'hi ha 41 milions arreu del món. Un descens que s'explicaria per l'augment dels que van decidir tornar a casa, alguns d'ells a zones on el conflicte continua, com ara el Congo, Síria o l'Afganistan. Paula Barrachina, portaveu de l'entitat, adverteix que molts tornen perquè el país on han anat a parar està ben encara pitjor.
15: Hi ha vegades que les condicions al país d'acollida es tornen tan i tan difícils que la gent sent que no té una altra opció que tornar, no?
4: L'entitat avisa que encara no s'han comptabilitzat alguns esdeveniments d'aquest any que poden haver implicat el desplaçament, entre d'altres, d'un milió de libanesos o de 3 milions d'iranians. I avui, nou capítol sobre l'Iran. Els Estats Units suspenen la nova onada d'atacs contra l'Iran que tenien prevista i anuncien que s'està a punt de firmar un acord de pau. Les autoritats de Teheran, però, asseguren que encara no han pactat cap text. Ara ve Donald Trump, dona la guerra per acabada i diu que podrien firmar l'acord en els propers dies. Washington, Oriol Serra.
16: El fet que Donald Trump hagi anunciat que molt aviat es donaran a conèixer els detalls de la signatura d'un acord amb l'Iran per posar fi a la guerra seria paper mullat si tenim en compte que des del règim iranià neguen que s'hagi arribat a cap cap acord. Amb tot, Trump hi ha insistit.
17: Acabem d'arribar a un gran acord amb l'Iran per aturar la guerra. Estem subjectes a la finalització dels documents. Els hauríem d'enllestir en els propers dies i probablement els signarem a Europa.
16: El president dels Estats Units assegura que darrere del gran acord hi ha tots els països productors de petroli del Golf Pèrsic, juntament amb Egipte, Turquia, el Pakistan i Jordània, entre d'altres. També adverteix que els Estats Units mantindran el bloqueig de l'estret d'Hormuz mentre així ho considerin.
7: 3CAT Info.
4: Dos quarts i mig de nou, les joies trobades en una caixa forta del despatx de Rodríguez Zapatero tenen un valor d'1.300.000 euros. És la taxació que ha fet la joieria en Sorena, a petició del jutge de l'Audiència Nacional Espanyola, José Luis Calama, que investigue el cas Plus Ultra. L'anàlisi de les joies s'ha fet en col·laboració amb l'Institut Gemològic Espanyol, Madrid, Àngels Lafuente.
18: Es tracta d'un centenar de joies que, segons la taxació, tenen un valor d'1.300.000 euros, una valoració molt superior de la que en va fer Luis Arroyo, portaveu autoritzat de Zapatero, que va assegurar que estarien entre 30.000 i 50.000 euros. Les joies van ser localitzades durant l'escorcoll que l'UDEF va fer del despatx de Zapatero el 19 de maig passat, i la secretària de l'exlíder socialista en va atribuir l'origen a l'herència familiar de la dona de l'expresident espanyol Sonsoles Espinosa i a regals de viatges. El jutge va ordenar l'anàlisi de les joies per determinar la seva naturalesa, autenticitat i valor econòmic de reposició, també per saber el fabricant, el segell o la marca del joier i la data aproximada de fabricació.
4: Encara a Madrid, la llei catalana per reduir les traves judicials a l'eutanàsia comença a tramitar-se al Congrés. Només el PP i Vox han votat en contra de la norma que va sortir del Parlament de Catalunya i limitarà els recursos judicials de familiars o entitats ultraconservadores. Dani Sainz
19: de Aja. La majoria de la investidura ha votat a favor d'evitar casos com el de Noelia Castillo, que va tardar 2 anys a rebre l'eutanàsia pels recursos del seu pare. El que es proposa és que només es puguin presentar davant la màxima instància de cada comunitat. La seva sentència serà ferma i s'haurà de saber en menys d'un mes. Ho han defensat els diputats del Parlament, Jordi Fàbrega de Junts, Juli Fernández d'Esquerra i Sara Jarrieta del PSC.
20: Retardar la resposta judicial té conseqüències humanes.
21: Aquí el que perseguim és que hi hagi certesa.
22: La darrera paraula li pertany únicament a la persona que en llibertat ha expressat el seu desig.
19: PP i Vox consideren que així s'eliminin garanties a persones que el que necessiten, diuen, és ajuda.
23: Cada dia rebem un allau de notícies que és impossible de digerir. Al radar de 3CAT Info traiem tot aquest soroll i parlem tranquil·lament de l'actualitat.
7: El radar, el podcast diari de notícies a 3CAT Info, amb Eloi Barrera.
23: En 10 minuts t'expliquem una notícia a fons perquè l'escoltis on vulguis i quan vulguis.
4: Una vintena d'experts internacionals en salut i canvi climàtic alerten la FIFA dels efectes negatius que poden tenir pels futbolistes les altes temperatures en què es jugaran alguns dels partits del Mundial. Demanen a la Federació que es repensi les normes i que es plantegi aturar o fins i tot suspendre partits més enllà del que ara hi ha previst, Montse Poblet.
24: Els experts consideren incomprensible que la FIFA només contempli fer pauses en els partits o suspendre'ls quan l'índex que avalua l'estrès tèrmic arribi a 32, un valor que només es considera segur per activitats molt lleugeres com estar assegut a l'oficina. Perquè ens entenguem, estem parlant de termòmetres per sobre dels 45 graus i d'una humitat de com a mínim el 20%. L'investigadora de l'IS Global, Ivana Sivija-Janovic, és una de les expertes que subscriuen la petició.
25: It is so not logical.
26: No té cap lògica per part de la FIFA considerar el 32 com un nivell en què la gent pot córrer. Ja entenem que els jugadors de futbol estan entrenats i tenen una salut per sobre de la majoria de gent normal. Però fins i tot per a ells, per als esportistes professionals, córrer amb un nivell de 32 és un risc molt gran.
25: Seems really risky.
24: Sivija Janovic i la resta d'experts que firmen la carta consideren que les mesures per minimitzar el risc de la calor als futbolistes s'haurien d'activar molt abans, quan l'índex d'estrès tèrmic arribés a 26 punts, 6 per sota del que diuen els protocols de la FIFA. El cardiòleg de la Vall d'Hebron, Jordi Banyeres, dona per fet que la calor reduirà el rendiment físic i cognitiu dels futbolistes i no descarta efectes més greus.
27: Afecta més temible de tots és el que coneixem, doncs, pel cop de calor. És una emergència mèdica i el cos ha perdut, doncs, tota la capacitat de regular la seva temperatura. Comença a fer el que en diem com una inflamació sistèmica, es comença a deteriorar-se els mecanismes fisiològics que nosaltres tenim per sobreviure, no? La nostra sang es pot començar a coagular, les cèl·lules es poden començar a danyar, no? Aleshores pot haver-hi inclús un dany cerebral, cardíac, renal...
24: Entre les seus on es poden assolir les situacions de màxim risc hi ha les ciutats mexicanes de Monterrey o Guadalajara i les nord-americanes de Miami o Houston.
7: 3CAT Info.
4: Finalment, la plantilla de Nissan a Catalunya votarà avui la proposta sobre els acomiadaments de la companyia. El referèndum s'havia de votar ahir, però s'ha posposat perquè els sindicats tinguin més temps per resoldre dubtes sobre l'expedient de regulació d'ocupació. En l'última proposta d'acomiadaments, Nissan va rebaixar l'ERO a Catalunya fins als 195 afectats. Són 16 menys dels inicials. La companyia japonesa també ha elevat les indemnitzacions als acomiadats de 50 dies per any treballat sense topall de mensualitat. I el festival gastronòmic Midfire torna aquest cap de setmana al Port Vell de Barcelona amb una trentena de cuiners internacionals especialitzats en carn a la brasa. El certamen es desdoblarà aquest any amb una segona seu a Buenos Aires a l'octubre, Òscar Callau.
0: El Meat and Fire vol demostrar que la tècnica de cuina més ancestral i senzilla, la carn cuita amb foc o brases, té variants infinites quan es combinen els diferents talls de cada animal, filets de vedella, cuixes de xai, cansalada, hamburgueses o pollastre, amb les cultures gastronòmiques de tot el planeta. Iñaki López de Viñaspre, del grup de restaurants Sagardi Cuiners Bascos, és l'organitzador del certamen.
1: Gent de totes les puntes del món que encenen el foc junts, cadascú a la seva manera, a la seva cultura, des de Turquia, Grècia, Islàndia, Ecuador, Colòmbia, Argentina... És tan divers el foc com pobles hi ha en el món.
0: I aquestes són les carns que prepararan aquest cap de setmana els restaurants barcelonins Oaxaca, Icoya i Sacalla i 1881 de Sagardi.
2: Cochinita pibil, el Meat and Fire són porcs grans de quasi 100 quilos. Una tècnica tradicional mexicana del pip, horno pip.
3: Prepararemos un temaki de solomillo de vaca nacional que le pondremos la materia grasa de la ternera japonesa de Wagyu.
5: La chuleta de vaca vella. Amb això fem amb la parrilla basca, fem un tall de carn amb una mica d'un pa de coca, una salsa cremosa de pebrots confitats i a disfrutar.
0: Buenos Aires és la ciutat convidada d'aquest any al Meat and Fire barceloní i l'anfitriona de la primera edició del festival que es farà fora de la capital catalana. Sentim el cuiner Javier Briqueto dels restaurants argentins Piantao de Madrid.
6: Esto nos va a permitir, no solamente a los parrilleros, sino a todo el público que asiste, ver diferentes culturas, diferentes formas de tratar el fuego, de tratar la carne. Es lo enriquecedor de compartir algo tan ancestral como el fuego y la brasa.
0: La proposta del Meat and Fire es completa amb tallers de cuina, xerrades i concerts. L'entrada d'un dia costa 10 euros, cada plat de carn surt per 10 euros i les begudes per 5.
4: I el Mito Mallorca Miquel Barceló exhibeix per primera vegada els gravats que ha fet a Barcelona els últims 15 anys. La mostra es va estrenar ahir a la Galeria Barcelonina. Artur Ramon Art reuneix una trentena de gravats amb motius molt variats, des de criatures marines fins a paisatges africans i fins i tot un autorretrat. Per Barcelona, el gravat és una taula de proves.
9: Aquestes lletres ferits són xilografies, però brutals. Xilografies fa ratllant com el linòleo, no? I aquí està fent una serra mecànica com la de la Matanza de Texas, saps? Que fent retrats així, és quasi un miracle que no es fes mal a ningú. I altres és àcid directe, que és amb àcid sulfúric directament damunt les planxes, que també és com controlar o incontrolable. Bueno, hi ha molts invents i molts experiments.
4: Miquel Barceló no exposava en una galeria de Barcelona des dels anys 90. L'Artur Ramon ho farà fins al mes d'octubre. 9:15 del matí. Actualitzem la situació del trànsit i del transport públic. Equip viari, Clàudia Serra, bon dia.
12: Bon dia. A aquesta hora la Ronda de Dalt segueix concentrant els principals problemes de circulació per un accident a Esplugues. Hi ha dos carrils tallats en sentit Llobregat que generen cua des de Sant Gervasi. Lentitud també sentit Besòs de Cornellà fins a Esplugues i a l'alçada de Roquetes, aquí degut a un altre accident que talla un carril. Es manté la lentitud a la P7, al Papiol, en sentit Girona i a Mollet, també sentit nord cap a l'enllaç amb la C-17. De fet, avui s'espera més mobilitat del que és habitual en aquesta zona del Vallès propera al circuit de Barcelona-Catalunya a Montmeló perquè arrenca el Gran Premi de Fórmula 1. Trànsit ja ha activat un dispositiu especial. I pel que fa al transport públic, sense incidències destacades, tret això sí dels retards habituals a Rodalies per les limitacions de velocitat.
7: El temps.
4: amb l'Enric Agut.
8: El temps s'estabilitza i avui tindrem sol. El dia ha començat només amb alguns núvols baixos en alguns sectors del Tarragonès, també del Baix Penedès, del Garraf. Són com boires altes que s'anien desfent a mesura que el sol vagi guanyant alçada. A la tarda es pot formar algun núvol de bon temps, bàsicament, en punts de muntanya, i el dia serà més càlid. De fet, és un dia de contrast tèrmic marcat, perquè el dia ha començat fresquet, a mínimes per sota dels 20 graus, arreu. A Barcelona és de les més altes, o Sitges, amb mínimes de 19. Per l'interior, la minera fresc, per exemple, Lleida, mínima de 15, Súria, 11, Olot, 11, a Viella, el Pont de Suert, mínimes de 6, a Gia, la Cerdanya, 4, però de dia farà més calor. Avui les màximes poden enfilar-se fins als 32 o 33, on s'enfilin més. Això passarà, per exemple, al Segrià, a la Noguera, també a les Garrigues, a l'Urgell, a la Ribera d'Ebre, interior del Baix Ebre, a Tortosa pot arribar als 32 graus. I aquests propers dies la temperatura s'enfila més. Aquest dissabte es tocaran les 35, per exemple, a Lleida, Ciutat, i diumenge a Ponent es pot arribar als 37.
7: Catalunya al dia.
4: A primera hora del matí s'ha reprès la recerca del noi de 16 anys desaparegut dimecres al vespre al litoral de Roses, a l'Alt Empordà, quan feia una excursió amb uns amics en motos d'aigua. El vehicle el van trobar bolcat ahir a la tarda en una platja de Pals, força lluny respecte de l'últim lloc on el van veure per última vegada. Girona, Fèlix Martín.
10: S'han fet simulacions per saber cap on anaven les corrents marines i cap a quin lloc havien de concentrar la recerca, i després de trobar la moto d'aigua i la tarda entre les platges de Sarriera i l'Estartit, milles al sud des de Roses. Els esforços se centraran en la franja de litoral, entre l'Escala i Torroella de Montgrí. Han confirmat aquest matí els bombers. Ja ho avançava també l'inspector del cos, Pol Artau.
11: L'opció que més valorem és que hagi pogut arribar a algun punt de la costa. Per les hipòtesis que s'han fet amb els simuladors, és que la deriva més probable és cap a la zona de l'Escala i Torroella.
10: De fet, l'operatiu de recerca no s'ha aturat aquesta nit i han estat també resseguint el litoral amb drons. El noi de 16 anys, que viu a Roses, participava dimecres en una sortida en grup amb motos d'aigua, i els responsables de l'empresa del lloguer del vehicle van alertar al vespre que el jove no havia tornat amb la resta del grup a la platja de Santa Margarida.
4: L'empresa multinacional Saint-Gobain tanca la seva planta del Vendrell per concentrar la producció a l'Arboç. Aquest fabricant de vidres per automòbils assegura que ho fa per guanyar en eficiència i competitivitat. Corresponsal al Baix Penedès, Montse Gené Riba.
13: Amb aquest moviment el que es fa és tancar la planta de Vissa del Vendrell, que té 80 treballadors, i se'ls trasllada juntament amb la maquinària i la producció 6 quilòmetres fins al municipi veí, l'Arboç. Allà hi ha actualment la planta de Saint-Gobain Securit, que té 200 treballadors. Per l'Ajuntament de l'Arboç és una bona notícia per reforçar la viabilitat de la planta i enfortir el teixit industrial local. El comitè de treballadors, en principi, ho veu amb bons ulls. Per ara no s'ha anunciat cap reducció de plantilla.
4: Una empresa britànica dedicada al reciclatge tèxtil s'ha adjudicat per més de 6 milions i mig d'euros la planta de producció de Domo de Blanes, que havia entrat en concurs de creditors el gener passat. L'oferta inclou el manteniment de 60 dels 70 treballadors d'aquesta factoria de la comarca de la Selva i en garanteix la continuïtat. És una xifra molt superior al mínim que requerien les condicions per poder accedir a la subhasta que es va fer ahir i per la qual s'havien interessat una quarantena de companyies.
7: Catalunya al dia.

0: penjada. El Cabró Rock viurà aquest cap de setmana la seva edició més multitudinària amb xifres que tornen a ser rècord. Entre avui i demà passaran pel recinte del festival unes 58.000 persones. Tot és música en català i el plat fort serà l'actuació d'aquesta nit d'Oques Grasses en el seu últim concert a casa, a la comarca d'Osona. Ens ho explica des de Vic, la Nàtia Dell.
1: Només avui passaran pel festival a la zona esportiva de Vic 30.000 persones, 8.000 més que el rècord de l'any passat. Narcís Castellà, codirector del Cabró Rock.
2: El recinte l'hem crescut tot el que hem pogut. Hem entrat al camp de rugby que hi ha darrere. Vull dir, aquí poder, sí que podem trobar el nostre sostre, però veurem aquest any com funcionem i seguirem fent el possible perquè el festival sigui un gran aparador de la música i la cultura catalana per tot el país.
1: El més esperat, el darrer concert d'Oques Grasses, abans del seu comiat definitiu a l'octubre, a l'Estadi Olímpic.
2: Teníem moltes ganes que, a part de tots aquests concerts de Montjuïc, en fessin una a casa. Ells tenien moltes ganes de fer també un últim concert a casa, per tant va ser fàcil d'entendre'ns.
1: Més caps de cartell destacats.
2: Nosaltres sempre busquem tenir un cartell que hi hagi coses que només es poden veure en el Cabró Rock, i aquest any que hi havia aquesta tornada a la Gossa Sorda vam fer una aposta per ells, i després en Joan Daussà, aquest any també presentava una gira amb només 10 concerts i també vam voler ser un d'aquests concerts. A partir d'aquí, doncs, La Fúmiga, que aquest any també fa la gira despedida, Figa Flowers...
1: També Amics de les Arts, Els Pets i L'Ax en Busto, en total 24 artistes. Una oferta diversa per a un festival que atrau diferents generacions d'una mateixa família.
2: Fer el màxim possible per tenir un cartell per tot tipus de públic, per tot tipus d'edat. El nostre festival és molt familiar i volem que tant un nen de 10 a 12 anys, un jove de 25, 40, 50, 60 i el que sigui.
1: Un festival descentralitzat que es fa fora de Barcelona que no para de créixer.

0: Les falles del Pirineu enceten avui la temporada amb la baixada de Durro. La Vall d'Avui, la festa reconeguda per la UNESCO com a Patrimoni Cultural Immaterial de la Humanitat, donarà el tret de sortida a setmanes de celebracions de la màgia i el foc arreu dels Pirineus. Enguany, a més, la baixada es podrà seguir en directe per TV3 i s'ha presentat una nova proposta per donar a conèixer els camins de foc durant tot l'any. Anem cap a Durro, Pau Rovira.
1: La jornada començarà a 11:45 de la nit amb la baixada dels fallaires més petits, un quart d'hora més tard. Serà el torn dels grups intermedis i a les 11 en punt els adults, completant una de les nits més emblemàtiques del calendari festiu pirinenc. La celebració manté viva una tradició centenària vinculada al foc i a la muntanya i cada any reuneix centenars de participants i visitants aquí a la Vall d'Avui. Carme Xalà, fallaire i organitzadora, explica les novetats d'enguany.
2: La nostra principal novetat és comptar amb la presència del programa de TV3 Som Únics, de l'Espartac Peran, que vindran a gravar un programa especial i això ens suposa un impuls molt important per poder difondre les falles a nivell nacional.
1: I és que amb un ampli desplegament que inclou drons, TV3 en retransmetrà en directe l'encesa del faro, la serp de foc i la foguera final. Una altra novetat, el Consell Comarcal de l'Alta Ribagorça ha presentat una iniciativa per promocionar els camins de foc durant tot l'any. Ho explica el seu president, Albert Palacín.
3: Realment les falles són un dia a l'any, que només se fa un dia a l'any d'ús d'aquests camins, i això està pensat que la resta dels 364 dies restants de l'any que s'hi pugui gaudir, que pugui ser un altre recurs turístic.
1: Després de Durro, les baixades continuaran les pròximes setmanes en altres pobles fallaires, en 63 poblacions dels Pirineus, de Catalunya, l'Aragó, França i Andorra.
0: L'estació de muntanya de la Vall de Núria Ripollès inicia la temporada d'estiu amb la incorporació de l'Omirador del Llac com a principal novetat. És una plataforma amb una barana de 34 metres de llarg i 2 metres d'ample. Girona, Maria Rovira.
4: Es tracta d'un nou espai privilegiat amb vistes excepcionals del llac i la muntanya situat a la meitat del Camí de les Creus. Enric Serra, director de negocis i estratègia de Ferrocarrils de la Generalitat Turisme.
5: Doncs aquest any, amb la gran novetat que és aquest supermirador, pots tenir una imatge de la Vall de Núria una mica diferent. Si abans la tens a nivell de terra, aquí la tens amb alçada. És el complement d'un circuit de miradors que tenim. També tenim un circuit de les Creus, turisme religiosa a Vall de Núria és una de les raons de ser en la qual té moltíssim èxit i ho fomentarem també. Complementa moltíssim a lo que seria tot el que es pot fer com base de Núria, no?
4: El mirador s'ha fet seguint criteris de sostenibilitat i integració paisatgística en un espai accessible per tots els públics.
0: Esport. Ricard Isidro, bon dia.
6: Bon dia, Carme. La pilota del Mundial ja ha començat a rodar, ha estat en els dos primers partits del grup A. El Mèxic-Sud-Àfrica va donar el tret a sortida amb el triomf dels mexicans per 2-0 amb gols de Julián Andrés Quiñones i Raúl Jiménez. El partit va acabar amb tres jugadors expulsats, dos sud-africans i un mexicà. Aquesta matinada s'ha disputat el Corea del Sud 2, Txèquia 1. S'han avançat els txecs amb un gol de Krejci, l'exjugador del Girona, però Juan Inbeom i Oh Yeon-ju han capgirat el marcador. Entre aquest vespre i aquesta matinada es jugaran dos partits més. El Canadà Bòsnia-Herzegovina del grup B a les 9 del vespre. Jesse Marsh és el seleccionador canadenc.
7: Sincerament no estic nerviós. Crec que la meva feina és preparar bé els jugadors, saber el que necessiten per sortir al camp i fer-ho.
6: Aquesta matinada, a les 3, es jugarà als Estats Units-Paraguai del grup D. L'exjugador de l'Espanyol Mauricio Pochettino és el seleccionador estadounidenc.
8: 3CAT Info.
6: A la concentració de la selecció espanyola a Chattanooga, Lamine Yamal ha completat el seu primer entrenament amb el grup. El combinat espanyol debutarà al Mundial dilluns, enfrontant-se a Cap Verd.
8: 3CAT Info. Tota la informació esportiva.
6: El Barça de bàsquet és a un triomf de classificar-se per a la final de la Lliga CB. Ahir va guanyar per 97-89 al Tenerife i posa el 2-0 al seu favor a la sèrie de semifinals. El tècnic Nicola Provítola fa autocrítica després de la victòria.
9: Sabíamos que Marcelinho y Miles iban a jugar un gran partido, como así ha sido. Hemos tenido demasiados despistes defensivos hoy, a pesar de su calidad, que luego hay que meterlas, ¿no? Pero en general hemos luchado por el partido, lo hemos competido y nos llevamos esta importante victoria.
6: Demà dissabte, tercer partit de l'eliminatòria i primera oportunitat per les blaugranes de passar a la final. Avui el Joventut intentarà, per la seva banda, igualar la seva sèrie de semifinals amb el València. La penya va perdre a la pròrroga el primer partit. El verd i negre Hanga és optimista.
10: Te queremos seguir tener esta fe que podemos ganar y podemos clasificarnos para la final.
6: Aquest enfrontament també el podreu seguir en directe per l'app i el web de Catalunya Ràdio, també per la plataforma 3CAT. I ha mort un dels creadors de la Lliga CB de bàsquet, Eduard Portela, als 91 anys. També va ser el president entre el 1990 i el 2013. Ara era el president d'honor de la Lliga ACB.
8: 3CAT Info.
6: En waterpolo, l'Atlètic Barceloneta s'ha classificat per a la final de la Champions masculina després d'eliminar el vigent campió, el Ferencváros hongarès, als penals, després d'acabar el partit amb un empat a 9 gols. Unai Aguirre és un dels jugadors de l'Atlètic Barceloneta.
11: Si veus equip per equip, jugador per jugador, són millors que nosaltres, és la realitat, i hem plantejat un partit defensiu, i en atac, doncs, és veritat que no ha atacat molt, però hem estat molt sols en defensa i al final, doncs, partits d'aquests passen una vegada cada cert temps i avui ho hem aprofitat.
6: El conjunt mariner s'enfrontarà demà al Prorreco italià, que es va de fer de l'Olympiacos per 19 a 13 a la segona semifinal. A la Champions femenina, també de Malta, duel català entre el Mataró i el Sant Andreu per al tercer lloc de la Final Four. A les 9 del vespre jugarà la final entre l'Olympiacos i el Ferencváros. Pel que fa al motor, el circuit de Catalunya avui es disputa la primera jornada d'entrenaments del Gran Premi de Barcelona-Catalunya de Fórmula 1. Kimi Antonelli hi arriba com a líder del Mundial i Fernando Alonso ha dit que serà segurament la seva darrera cursa al circuit.
12: Serà un cap de setmana especial. Probablement serà la meva darrera cursa de Fórmula 1 aquí a Barcelona. Així que vull donar les gràcies a tothom. Intentaré gaudir del cap de setmana. Sé que no seré gaire competitiu i que no duraré gaire la pista durant la qualificació, però espero durar una mica més durant la cursa, encara que no tingui la velocitat que voldria tenir.
6: A 2:15, primera sessió d'entrenaments d'aquest Gran Premi de Barcelona-Catalunya al circuit de Montmeló. El Barça d'handbol ja és a Colònia, on demà disputarà la final a 4 de la Champions. Començarà per l'enfrontament amb l'Aalborg a les semifinals. Així valorava Ludovic Fàbregas, el jugador del Barça, l'equip danès, al Tot Costa de Catalunya Ràdio.
13: Sabem que l'Aalborg és un molt bon equip. S'ha guanyat el dret també de somiar com nosaltres, d'estar a la Final Four, una semifinal a Colònia, amb molta gent, molts aficionats. Ves a l'equip, la plantilla i tot això. Al final hi ha molt bons jugadors, una primera línia espectacular, un porter molt experimentat, com és el cas de Landin. Així que serà un partit molt, molt difícil.
6: I tornant al futbol, el Real Madrid torna a incorporar el tècnic José Mourinho després de 13 anys. L'entrenador portuguès signa per 3 temporades i no s'incorporarà fins al mes de juliol.

0: A Ràdio Maricel, cada dia al matí amb nosaltres.
1: Divendres 13 de juny del 2026. Ha acabat la selectivitat, les notes es donaran la vigília de Sant Joan, o sigui que pot ser una bona o una mala nit de revetlla, i d'aquí una setmana et direm adéu al curs escolar. Però abans, la Biblioteca Popular Santiago Rusiñol complirà aquest diumenge el seu 90è aniversari. El pastís i les espelmes, metafòricament parlant, es van bufar ahir en companyia d'una copa de cava. Davant la façana del venerable edifici Utrillo i en un entorn que, ben mirat, ha canviat molt poc des del 36, a recordar el passat, en algunes ocasions ple de mancances, es manifestà un present ple de salut i es projectà un futur que segur que portarà canvis, però cap d'ell, i aquest és el compromís, ha de menys tenir el factor humà, fonamental en un servei públic tan estimat com aquest. En un moment recordarem res, uns fragments de l'acte d'ahir, i a la tercera hora, i no cal dir que al nostre web, el podran escoltar íntegrament. Els agradarà. És un viatge en el temps. A les portes del gran cap de setmana del Pride, de la cloenda del Corpus i també de la cloenda del 50è aniversari del grup d'estudis sitgetans, de la inauguració de les exposicions de Francesc Silloé avui divendres i de Jordi Nin demà dissabte, i de la paella solidària de les patinadores sitgetanes de l'artístic Skating Cunit per a recaptar fons per poder assumir la despesa del viatge als Mundials de Paraguai, com ahir li comentaven dues patinadores amb en Pitu Valera. Mentrestant, bones notícies. Segons les dades del monitor de reputació turística online, que ha analitzat 117.000 opinions publicades entre el 2024 i el 2025 als principals portals turístics internacionals, l'índex global de reputació online de Sitges és del 8,47. Entre els serveis més ben valorats, les oficines de turisme, que tenen un 9,7. En segona posició, el nostre conjunt d'atractius turístics, amb un 8,9, i tanca el pòdium als restaurants amb un 8,54, un 8,5. Vaja, que comptat i debatut, Sitges s'acosta a l'excel·lent en l'examen. En un moment ho comentem, benvinguts al darrer matí amb nosaltres de la temporada, perquè dilluns que ve ja encetarem la cel obert.
0: A Ràdio Maricel, cada dia al matí amb nosaltres.
1: Avui que s'ha fet clar a 6:45 del matí i el sol ha sortit a les 6:19, el sol es pondrà a les 9:26 i es farà fosc a gairebé les 10 de la nit, a les 9:59. El dia s'allargarà 35 segons, tindrem 15:06 de llum i 8:53 de foscor. Com els comentàvem fa un moment, amb l'agenda del cap de setmana, bé, apuntem per una estona, quelcom també important. La Jove de Sitges, demà dissabte, 6:45, estarà a la Diada 1885 a Tarragona, amb una actuació en la qual la Jove diu: ho volem tornar a fer. Donem per entès que aquest tornar a fer és tornar a fer el 4 de 8. A veure si hi ha sort. Diada a Tarragona, a la plaça del Fòrum de Tarragona, amb els Xiquets de Tarragona i la Colla Vella dels Xiquets de Valls. A veure si la Jove de Sitges comença ja amb molt bon peu aquest inici de temporada abans no arribi el gruix veritablement fort. Darrer cap de setmana del Corpus. Per tant, en aquest darrer cap de setmana, primer, demà dissabte i passat demà diumenge, són els dos darrers dies per veure l'exposició Catifes, 75 anys fent veïnatge, aquesta exposició tan bonica al Mercat Vell, en la qual poden trobar fotografies maquíssimes dels 50s i dels 60s, fotografies en blanc i negre d'aquelles catifes col·lectives de flors, amb tot també d'elements simbòlics, i un vídeo fet amb intel·ligència artificial, però amb una intel·ligència artificial molt respectuosa, que dona vida a aquelles fotografies en blanc i negre. Ens sembla que els pot agradar molt, si no l'han vista, aquest cap de setmana, l'exposició Catifes, obre dissabte, diumenge, i diumenge darrer dia. Avui divendres, al Janios, a partir de les 7 de la tarda, s'inaugurarà l'exposició del desè concurs fotogràfic d'Instagram. Aquest concurs que organitza la Comissió de Corpus de Sitges, doncs avui podran veure les fotografies més destacades que s'han presentat al concurs i, òbviament, es donaran a conèixer els premis a la millor fotografia i a la fotografia més original, que tenen sengles aperitius i dinars a la pícara. I el diumenge, dia 14, A 7:45 del vespre, als jardins de l'hospital, es tancarà oficialment el corpus d'aquest 2026 amb l'acte de cloenda. L'acte oficial de cloenda, aquest diumenge 14, a 7:45, als jardins de l'hospital, i després, com bé sent tradicional, es portaran doncs, uns pomells de clavells al santuari del Vinyet. Això serà el diumenge 14, a partir de 7:45 del vespre. I amb tot això, adeu-siau al corpus, que l'any que ve el corpus arribarà una setmana abans. Si no ens hem descomptat, el diumenge de la Trinitat serà el diumenge de les eleccions municipals i el diumenge posterior, com mana la tradició i el calendari, serà diumenge de Corpus. És també el cap de setmana de la Sitges Pride, i també dels actes que s'hi afegeixen, aquest Pride del 2026. El que més pot interessar, bé, més enllà dels concerts de cada dia a la zona del Village del Pride, el que més interessa, sens dubte, és la desfilada del diumenge a partir de les 4. Nosaltres teníem, no hem tingut temps a mirar-ho, però la memòria, allò que dius, jo diria que era a les 5 de la tarda, però en qualsevol cas aquest any és diumenge a partir de les 4. La Gay Parade, aquest diumenge, dia 14, a les 4, amb el recorregut habitual. Això per un costat. Per un altre, continuen les activitats de la Setmana de l'Orgull Cultural que organitza el grup de memòria de Color Sitges Link. Avui, divendres 12 de juny, a l'Espai Joan Tarrida, a partir de les 7 de la tarda, una mirada a l'espai de dones i homosexuals a les societats indianes. Una taula rodona amb debat obert a càrrec d'Adrià Enríquez i Rafa Obando, moderat per Montserrat Esquerda. A l'Espai Joan Tarrida, a partir de les 7 de la tarda aquest divendres 12 de juny, en el marc de la Setmana de l'Orgull Cultural que organitza Colors Sitges Link. I a l'Ateneu continua l'Orgull Crític de Sitges, avui divendres a partir de les 6 de la tarda, carrer Pau Barbeig número 16, taller Drac amb Luc Arlequín, i aquest divendres a les 8 del vespre, bingo musical amb Ofèlia Dracs. Aquestes són les dues propostes de l'Orgull Crític de Sitges a l'Ateneu, al carrer Pau Barbeig número 16. I no ens descuidem també de l'activitat en els museus vinculada amb aquesta Setmana de l'Orgull, amb aquests dies de l'Orgull. La mirada LGTBIQ+, també serà present avui divendres 12 de juny a la sessió de la peça del mes a partir de les 6 de la tarda a la sala Rocamora del Museu Maricel, dedicada a l'obra Minotaure de Joan Carrero, Costus, que comptarà amb les intervencions de l'historiador de l'art Víctor Ramírez i de la performer drag Norma Moore. L'activitat permetrà aprofundir en una de les figures més significatives de la movida madrilenya i a la seva aportació a les noves lectures del patrimoni contemporani. La cita, avui a partir de les 6 de la tarda, a la sala Rocamora del Museu Maricel, la presentació de l'obra Minotaure de Joan Carrero Costus. Què més ens queda aquest cap de setmana? Dues exposicions que s'inauguren. Una avui divendres i l'altra demà dissabte. Avui divendres, Testimoni del meu temps, l'exposició de Francesc Silloé a la planta baixa de l'edifici Miramar. En Francesc Silloé, que ha travessat ja la barrera dels 90 anys, que va començar a pintar l'any 1959 i al llarg de la seva extensa trajectòria ha viscut a París, Londres, Bergen i Sitges, on resideix des de fa molts anys. No és la, diguem-ne, la primera exposició de Francesc Silloé al Miramar. Vàrem parlar amb ell fa molt de temps, quan es va fer una exposició gairebé, podríem dir, que antològica, però aquesta no és una exposició antològica, sinó que té com a objectiu primordial una reflexió a l'entorn de com està el món. Reflecteix l'actualitat a partir d'una vintena d'obres, la majoria de gran format, que representen escenes quotidianes. Composicions equilibrades amb un gran resultat pictòric i formal. Avui s'inaugura a partir de les 7 de la tarda Testimoni del meu temps de Francesc Silloé a l'edifici Miramar. Això avui. Demà dissabte s'inaugura l'exposició Pell mutant al primer pis del Miramar, l'exposició de l'artista Jordi Nin, que retrata els espais migratoris de ciutats com Barcelona, Berlín, París i Nàpols, a través d'una exposició de fotografia analògica. En aquest cas, la cita, com els dèiem, serà demà dissabte 13 de juny a partir de les 12 del migdia. Una exposició, bé, tant una com l'altra, oberta durant tot aquest mes i el bona part del mes de juliol. A més de tot plegat, hi ha altres activitats que val la pena considerar, com no. Teatre, El Retiro, avui divendres 12 de juny a la sala d'actes, Vull ser un bon sitgetà, el show que Sitges potser necessitava, amb Dani Morlà i Reventós. Això, avui divendres 12 de juny i al cap de setmana, demà dissabte dia 13 i el diumenge 14, 8:45 a la sala d'actes del Retiro, l'adaptació basada en el mètode Gronholm, una obra de teatre dirigida per Teresa Roig i interpretada per l'alumnat de la secció de teatre adult del Retiro. Demà dissabte i passat demà, diumenge, el preu de les entrades, no socis 10 euros i socis 8 euros. Cap de setmana de música. Demà una nova edició dels concerts de mitjanit. Demà el protagonista al Port d'Aiguadols, Ramon Mirabet. Demà dissabte 13 de juny, ja hi va haver una gentada de por en la inauguració dels concerts de mitjanit amb Veneno en la Piel. I avui, ja us podem dir que demà probablement això serà també un ple total. 13 de juny, dissabte, concerts de mitjanit a Aiguadols, Ramon Mirabet. I per música no serà, perquè els qui vulguin també bona música, al club, al carrer Becerrodona número 6, el diumenge 14 de juny a partir de les 7 de la tarda, el contrabaixista Horacio Fumero. Diumenge 14 de juny a les 7 de la tarda al club. Venda anticipada d'entrades, 15 euros, al mateix dia 17 euros. I què ens queda del cap de setmana? Bé, doncs, ens queden, per un costat, la paella solidària a benefici de la participació de les patinadores sitgetanes de l'artístic Skating Cunit al Campionat del Món, que s'ha de celebrar a Paraguai aquesta tardor. El preu dels tíquets de la paella popular, que es farà aquest diumenge a les 2, als Jardins del Retiro, és de 15 euros per socis i

L'aniversari del grup d'estudis Sitgetans reunirà socis, col·laboradors, presidents, persones vinculades a l'entitat i també hi haurà un apunt musical amb Eulàlia Ara i Josep Maria Escribano, músiques vinculades a poetes sitgetans. Això serà aquest diumenge 14 de juny a partir de les 6 de la tarda. I en matèria cinematogràfica? En matèria cinematogràfica estem com tot el món. El Prado presenta aquest cap de setmana Disclosure Day.

0: Gairebé no cal dir que és de John Williams, aquesta banda sonora, perquè té tots els trets característics. Fins i tot ens sona una mica a la banda sonora de Nacido el 4 de Julio, i hauríem d'anar molt de temps enrere. Bé, als 94 anys, John Williams ha composat aquesta meravella i l'ha dirigida. Per la darrera pel·lícula de Steven Spielberg, que s'ha intitulat a Espanya El Día de la Revelación. Emily Blunt, Josh O'Connor, Colin Firth. I una pregunta: si descubrieras que no estamos solos y alguien pudiera demostrártelo, ¿sentirías miedo?
1: ¿Qué has robado?
2: Secretos. Datos que me pagaban por proteger.
1: Son personas.
0: Una història que imagina el moment en el qual la humanitat descobreix una revelació capaç de canviar per sempre la seva comprensió de l'univers.
1: Kansas City. La previsió per... La... Hoy es... Hoy...
2: ¿Entiendes lo que dice?
1: Solo oigo... ruidos, no la entiendo.
2: Yo sí.
0: Trepidante y brillante. Així intitula la seva crítica Jordi Batlle a La Vanguardia. De 5 estrelles possibles n'hi dona 4 aquest darrer treball de Steven Spielberg, i diu textualment: és la pel·lícula de Steven Spielberg más spielbergiana de los últimos 50 años. En primer lloc perquè és una tornada evident i explícita al centre del cor d'Encuentros en la tercera fase, i diu, entre altres coses, que és una pel·lícula d'extraterrestres, però enriquida amb aportacions de thriller, action movie i aventura.
3: Estos 79 años de terror y mentiras deben terminar.
1: ¿Qué vas a hacer?
2: Revelarlo al mundo entero.
3: Esa verdad acabará con el orden mundial establecido.
4: Si lo haces, no hay vuelta atrás.
0: Aquest cap de setmana al Prado, El Día de la Revelación. Sitges sobresurt com una de les destinacions turístiques més ben valorades pels visitants. Segons les dades del Monitor de Reputació Turística Online 2025, la vila obté una puntuació global de 8,47 sobre 10, o sigui un 8,5. Allò que en dirien, o menys en la nostra època, perdó, a partir del 8,5 era l'excel·lent. El 9 ja era rodó, I el 10 ja no cal ni dir-ho, però com que de 10 no se'n posaven, doncs diguem-ne que a partir del 8,5. Doncs estem en el 8,47. Resultat de l'anàlisi de 117.171 opinions publicades entre 2024 i 2025 als principals portals turístics internacionals. Aleshores, a partir d'aquí, què és el més ben valorat? El més ben valorat amb diferència, i ens agradaria... No sabem si hi ha molts serveis municipals amb aquesta puntuació, Però l'oficina de turisme, les oficines de turisme, obtenen un 9,7. Un 9,7, és a dir, que estem gairebé al voltant de la matrícula d'honor. Per tant, un aplaudiment pels treballadors i treballadores de les oficines de turisme. Un 9,70. Què segueix? Allò que en diuen els atractius turístics, els nostres atractius turístics, si els poden posar tots en filera un darrere.

0: l'altre, una puntuació de 8,92, 8,92, seguit dels restaurants, un 8,54, i els allotjaments, un 8,35. L'estudi també valora l'equilibri dels mercats turístics de la destinació. El 52% de les opinions analitzades, repetim, d'aquestes 117.171 opinions sobre Sitges en els portals turístics corresponen a visitants nacionals, el 52%, i el 48% a visitants internacionals. Entre aquests destaquen especialment els viatgers dels Estats Units, que són els que valoren millor la seva experiència a Sitges amb una puntuació global del 8,64. I un altre dels aspectes rellevants és la desestacionalització. Prop del 65% de les opinions es registren fora dels mesos d'estiu, un fet que reflecteix la capacitat de Sitges per atraure visitants durant tot l'any. El regidor de Turisme, Xavier Ripoll, ha valorat els resultats i ha dit que aquestes dades ens confirmen que Sitges continua oferint una oferta turística de qualitat basada en l'autenticitat, l'acollida i la diversitat de l'oferta. Era un 14 de juny del 1936 quan es va inaugurar la Biblioteca Santiago Rusiñol. Es va inaugurar en el marc d'un munt d'actes que es varen celebrar vinculats també al 5è aniversari de la mort de Santiago Rusiñol. El Baluard en parlava prou, però en el cas del Baluard de Sitges hi ha una petita crònica enmig de tota aquesta glosa del 14 de juny del 1936 sobre Santiago Rusiñol. Doncs hi ha un petit paràgraf dedicat a la biblioteca. L'ECU hi dedica una mica més de prioritat, una miqueta més de presència. L'ECU del 21 de juny del 36 titulava "Fecha històrica, lo será para nuestros compatricios y para los numerosos amantes de las manifestaciones artísticas la del 14 de junio del 36 en la que Sitges vistióse de gala, abriendo al público diversos departamentos de las edificaciones de Marisel, convertidos en verdaderos museos de distinta significación, así como inaugurando la Biblioteca Popular, concedida a Sitges por el gobierno de la Generalitat de Cataluña el 3 de febrero de este año". Bé, la primera directora de la biblioteca, Maria Lluïsa Gansenmüller, al costat de Pilar Casas, inicis complicats, no cal que els diem, una biblioteca que s'inaugura el 14 de juny del 36, el 18 de juliol arrenca la Guerra Civil i el 39 la vida és una altra. Molt una altra. Ara ho escoltaran perquè hem agafat precisament la part inicial dels diaris que les bibliotecàries van anar fent al llarg de, miren, des del 36 fins al 90. Perquè el primer diari el van anar fent Maria Lluïsa Gansenmüller i el darrer diari, de 10 volums de diaris, el darrer diari el va tancar la Lolita Mirabent quan es va jubilar. El grup de teatre La Tija va ser protagonista, en part, d'aquesta celebració que va combinar molta paraula i, sobretot, molt testimoni. Molt testimoni del passat, molt testimoni del present i, òbviament, la mirada posada cap al futur. A l'equip de la biblioteca, amb Marta Sánchez i totes les bibliotecàries i bibliotecaris, va dividir per dècades els testimonis d'aquelles persones que han format part de la història de la biblioteca. D'alguna manera, per deixar constància de fins a quin punt la biblioteca és i ha estat estimada. Des del senyor Sigfrid Saperes i la Núria Aixa, que varen ser els primers testimonis que van parlar ahir en record d'aquesta primera dècada, del 36 al 46, fins als nens i nenes més joves que continuen anant a la biblioteca, a la sala infantil, a estudiar. Doncs van passar tot un seguit de testimonis que escoltaran. Però el grup de teatre La Tija va fer una selecció del que es podia llegir en aquests diaris de les bibliotecàries. A veure si els interessa això que escoltaran, com els diem, a la tercera hora, escoltaran l'acte sencer, eh? Però la primera anotació escrita en el diari de la Biblioteca Santiago Rusiñol fou aquesta.
1: 1 d'abril de 1936. Havent estat nomenades oficialment la senyora Pilar Casas i Robert i jo, el dia 4 d'octubre del passat any, com a bibliotecàries de la Biblioteca Santiago Rusiñol d'aquesta població, hem pres avui possessió de la biblioteca, per la que ja treballàvem des del nostre nomenament a Barcelona. La instal·lació de la biblioteca és gairebé completa. Sols manquen uns detalls com són finir l'instal·lació elèctrica, la col·locació dels llibres i ocupar-nos de la part decorativa. Emprenem la nostra tasca amb veritable entusiasme i esperem que aquesta biblioteca, que tantes qualitats reuneix per estar situada en una població d'ambient artístic com és Sitges, donarà resultats satisfactoris a la cultura catalana. Per a ser dedicada a Santiago Rusiñol, la biblioteca posseirà d'un fons especial de les obres d'aquest il·lustre patrici. Una altra característica que la distingeix de les altres populars és el tenir una sala especial per a infants i una altra sols per a revistes. A més, el conjunt resulta molt agradable per la joia que ens comunica un pati interior amb el seu brollador i les seves flors. Cal creure que els sitgetans sabran correspondre amb simpatia al nostre treball, amb la seva assiduïtat a la biblioteca. Maria Lluïsa Ganzemüller.
2: 13 de juny de 1936. Tenim dues dones netejant la biblioteca. El fuster fineix de col·locar els rètols als armaris i els quadres a les parets. També s'han recordat de que ens mancaven uns peixos al brollador i els han dut.
3: 30 d'octubre de 1936. Hem descobert una pila de llibres mutilats. Ha vingut aquesta tarda el senyor Ill i hem acordat que uns quants nois no vinguin més a la biblioteca.
4: 1 de novembre de 1936. Hem trobat una cosa nova. La paret del vàter amb uns escrits i dibuixos pornogràfics. Una ofensa a la directora de la biblioteca.
1: 11 de gener de 1937. La sala d'infants insuportable. Hem hagut de fer-los fora i ens han trencat la porta de la biblioteca en la retirada, deixant-nos tancats a tots dins.
0: Sort que abans tot era millor, eh? Sort que abans tot era millor. Aquests són alguns apunts en català dels primers diaris de la biblioteca. Però seguim escoltant perquè, òbviament, passada la guerra, els diaris canvien d'idioma.
5: Ara mateix...
3: 24 de maig de 1937. He anat a la biblioteca a les 8 per tal d'esperar els homes que vinguin a posar el telèfon. Aquest matí ha quedat instal·lat. Tenim el número 31.
4: 7 de juny de 1937. Els llums s'han apagat. A mig vespre tenim que fer el préstec amb espelmes.
1: 13 de gener de 1939. He anat a l'Hospital Militar de Terramar per veure si m'era possible recuperar algun dels llibres pels ferits. A llur marxa precipitada es varen emportar o varen abandonar, ja que foren evacuats en un plaç molt just de temps. Les meves recerques han estat infructuoses perquè no quedava cap responsable que pogués donar raó d'aquests llibres.
2: 19 de gener de 1939. En vista dels aconteixements, he decidit tancar la biblioteca. Tot ha quedat intacte i ni tan sols he pres el registre ni el diari.
3: 1 de agosto de 1939. Se abre la biblioteca de nuevo al público después de 6 meses de permanecer cerrada. El personal ya estamos depuradas, aunque provisionalmente, y hemos procedido, es decir, el señor Pascual, en nombre del señor alcalde, ha depurado conforme las normas oficiales de la Diputación los libros de la biblioteca.
0: 19 de gener del 1939, pocs dies abans, perquè les tropes franquistes varen entre Sitges el 22 de gener del 39 i l'1 d'agost del 39, quan es torna a obrir la biblioteca, ja s'hi habla en castellano, ja s'hi apunta en castellano, i els treballadors han estat depurats. Com els comentàvem ahir, la gent de la Tija va agafar els apunts dels diaris de les biblioteques des del 36 fins al 90 i apareixen apunts molt interessants. Marta Sánchez, la directora de la biblioteca, ahir celebrant, òbviament, aquest dia tan gran per la biblioteca, i ella mateixa ho deia, bé, d'aquí 10 anys en seran 100, però val la pena aprofitar el moment per una data rodona, com és el 90è aniversari, i tornar a posar sobre la taula el valor de la biblioteca.
5: Ara mateix us asseguro que tot l'equip sentim una emoció molt especial perquè portem temps preparant això i esperant trobar-vos aquí. Així que moltes gràcies per ser-hi, com sempre, i per omplir aquest espai. Avui dins de la biblioteca no hi haguéssim cabut i per això vam tenir la idea de traslladar-ho aquí, però tenim la sort que la nostra estimada façana ens fa de taló de fons i ens acull en un dia tan significatiu. El temps passa volant i d'aquí 10 anys celebrarem el centenari, però hem volgut aturar-nos i fer un aquí i ara, per compartir amb tots vosaltres aquests 90 anys, que també són una xifra rodona, plena de vida, de records i de futur. Cal destacar que la Santiago Rusiñol és de les poques biblioteques que continuen ocupant el mateix edifici on van ser inaugurades, i a més fa 90 anys. I això ens connecta d'una manera molt, molt directa amb totes les persones que han passat per aquestes sales al llarg d'aquestes dècades. I què diria aquesta casa si pogués parlar? Estem bastant segures que diria que ser biblioteca és el millor que li ha pogut passar. Diria que ha bategat cada vegada que s'obria una nova habitació per col·locar-hi més llibres, cada vegada que les persones omplen de vida el silenci, cada vegada que algú hi descobreix una història capaç de canviar-li el dia. Diria que les bibliotecàries l'han cuidat i estimat i que s'hi ha sentit una mica com a casa seva, les bibliotecàries. Al cap i a la fi, aquí ens hi passem moltes hores i, com diu la Teresa, la feina no es fa sola. Aquesta casa, si pogués parlar, diria que és feliç de formar part dels records de tants sitgetans i sitgetanes, d'haver vist créixer generacions senceres, d'haver rebut la visita de persones arribades d'arreu que entren encuriosides i en surten enamorades. Diria que li encanta rebre els grups de nens i nenes de les escoles i que somriu quan veu els esforços que fan per parlar fluixet mentre descobreixen aquest univers de llibres. Oi que sí, Susana, que diria això? I se sent orgullosa de custodiar i conservar uns fons històrics i patrimonials que la fan singular. Potser també confessaria que encara es posa una miqueta vermella quan escolta molt, molt, molt sovint comentaris com «Oh, que bonica, quina biblioteca més preciosa, és la biblioteca més maca que he vist mai». Fins i tot ens feliciten a nosaltres, com si treballar aquí fos més un mèrit nostre que un privilegi. Però la Biblioteca Santiago Rusiñol també somia. Somia amb més espai, amb parets més amples i flexibles, amb noves oportunitats per continuar avançant, per arribar a més persones, per donar resposta a noves necessitats i per seguir sent una biblioteca viva durant molts anys més. Preparant aquest aniversari hem remenat fotografies, hem recuperat documents, hem encaixat peces d'un trencaclosques i hem compartit records i anècdotes. I hem constatat, una vegada més, que la biblioteca ha arribat fins aquí gràcies a les bibliotecàries, als bibliotecaris, com el Gerard, que sovint sort que en tenim d'ell. Gràcies als treballadors i treballadores, les entitats, els col·laboradors, totes les persones que d'una manera o d'una altra n'han format part i segueixen formant part. Em permeto un agraïment molt sincer a l'equip actual de la biblioteca i també a les companyes de la biblioteca Josep Roig i Reventós, amb qui des del 1983 el camí és molt més agradable quan es fa compartit. També volem agrair el suport de les institucions que fan possible que la biblioteca continuï creixent i oferint servei de qualitat a la ciutadania. I, és clar, a tothom que ha fet possible el que tenim avui aquí. Moltes gràcies i comencem la celebració.
0: Després escoltaran també el discurs sencer de Marta Sánchez, la directora de la Biblioteca Santiago Rusiñol. Estava veritablement plena la plaça de l'Ajuntament, o darrere de la plaça de l'Ajuntament, al davant de la façana de la Biblioteca Santiago Rusiñol. Algunes persones, òbviament, que han format part de la història de la biblioteca, exbibliotecàries, la Maria Saborit, la Núria Migó, en definitiva, gent absolutament vinculada a la història d'aquest equipament. Un apunt també del discurs que podran també escoltar sencer a la tercera hora de programa i ho podran també recuperar al nostre web de l'alcaldessa Aurora Carbonell, posant en valor també, òbviament, els anys tots aquests 90 anys de feina de la Biblioteca Popular Santiago Rusiñol.
6: La biblioteca ha estat, des dels seus inicis, una expressió de l'esperit obert i de l'esperit creatiu i inquiet que defineix la nostra vila. Al llarg d'aquests 90 anys, la biblioteca ha estat testimoni d'aquests grans canvis de la societat. Ha superat moments complicadíssims. Quan llegien l'any 36, l'any 39, els anys 40, jo, en els darrers anys, que sóc veïna propera, he vist algunes cosetes, he vist les obres, he vist la inauguració, he vist com es trencaven aquests vidres d'aquí dalt amb uns forts vents, he vist algun ensurt que tenia en foc aquí, hem vist de tot, no?, amb tants anys. I també, deixeu-me dir que escoltant a la Tija m'he preocupat perquè algunes coses segueixen igual. L'any 39 tenien greus problemes amb la calefacció i actualment tenim moltes vegades problemes amb l'aire condicionat, no? I a l'any 36 o 40, no sé quin any, deien que esperaven que la Diputació els donés no sé què. Doncs amb això no han canviat tant, eh? O sigui, algunes coses sí que han canviat, però d'altres sembla mentira que no haguin canviat tant, no? Però bé, tota aquesta trajectòria no hauria estat possible sense la dedicació, sense la professionalitat de totes les persones, aquí n'heu anomenat moltes, totes les persones que han format part al llarg de tots aquests anys, no? Bibliotecàries, bibliotecaris, personal tècnic, responsables culturals, voluntariat, col·laboradors que han entès que una biblioteca és molt, molt, molt més que un servei. És una eina de transformació social.
0: Nou i 34 minuts. Aquests apunts bàsics d'un acte que va durar aproximadament una hora i 10 minuts i, com els dèiem, en el qual van ser molt protagonistes els testimonis del passat, els testimonis del present i la mirada posada al futur de la Biblioteca Popular Santiago Rusiñol, el 90è aniversari de la biblioteca que s'estirarà, com ens va dir la Marta Sánchez, aproximadament un any. I de la mateixa manera que parlem de l'inici d'un 90è aniversari, parlem de la cloenda d'un 50è aniversari, perquè aquest diumenge, a partir de les 6 de la tarda, en un acte al Saló d'Or del Palau Maricel, el grup d'estudis sitgetans tancarà el seu 50è aniversari. Fa uns dos anys aproximadament vàrem saludar a Jordi Milà, acabava de ser escollit president del grup d'estudis, en Jordi Milà, que ens deia que una de les seves intencions a la prèvia del 50è aniversari era acostar el gest a les noves generacions i a la població nouvinguda. L'acte de diumenge, ens diu l'Eco, en les paraules del propi Jordi Milà, té una part que és d'agraïment i record a la gent que va tirar del carro en la fundació i els anys més complicats i, per altra banda, entén que és el moment de reunir, d'agrair a la gent i als antics presidents de l'entitat i de fer balanç de tot plegat. Jordi Milà, bon dia i bona hora.
7: Hola, bon dia, Vicent. Bon dia.
0: Satisfet en aquesta cloenda del 50è aniversari?
7: Sí. Bueno, la cloenda no deixa de ser un acte de... Bueno, una mena d'acte de reunió de la família, i els amics del GES, tenint l'excusa de poder-nos reunir i celebrar celebrar aquesta, diguem-ne, aquesta efemèride d'una manera més oficial o més protocolària, que no hem tingut oportunitat de fer un acte d'aquestes característiques i ara és el moment de fer-ho.
0: Torno al principi, aquell desig que ens va expressar en Jordi Milà fa dos anys de poder acostar el gest a les noves generacions i a la població nouvinguda, és un desig que s'ha pogut anar desenvolupant o està sent més complex del que semblava?
7: És complexa, però era previsiblement complexa. La dinàmica social actual de la població és complexa. I el poder d'atracció que tenim a vegades és limitat. S'ha de treballar amb noves mires i noves perspectives. I això no és fàcil. No és fàcil quan ho fas des del voluntarisme, estones preses a la feina o a la família, i tot és complicat, però que sigui complicat no vol dir que no, al contrari, a vegades el ser complicat et dona més encoratjament i més voluntat d'intentar seguir i no caure en el camí.
0: Aquest és un, no sé si diu, un repte compartit per tots aquells també que porten molta trajectòria a l'entitat, entendre que el futur està carregat de reptes que són especialment complexos, complexos en un altre registre del que podien ser fa 50 anys enrere, com diu en Jordi Milà-Lecu, doncs el repte en aquells moments era poder tirar endavant una entitat, i ara el repte és poder-se adaptar a aquest context tan canviant?
7: Exacte, sí, tal com ho has dit. En aquells moments el repte era néixer i créixer, però això es va complir sobradament, perquè a més que en aquell moment la societat sembla que t'empenyia. La corrent era a favor. Ara, totalment assentats, amb reptes assolits, s'ha d'encarar el futur d'una manera diferent. Per una part, seguir treballant per una, bueno, amb els mateixos objectius que hem fet fins ara, però sobretot ampliar-los. Ja ho hem dit moltes vegades, insisteixo que no és feina fàcil, però aquesta ampliació de tot, des de temàtiques fins a públics, fins a bueno, tot, és amb el que hi hem de abocar-nos per, d'alguna manera, per seguir estant al dia, perquè diguem-ne que la inèrcia ens podria portar a seguir en un pla discret, però jo crec que hem de ser una miqueta més ambiciosos i estar, o sigui, ser un més dels actors de la cultura local. Mm.
0: Com es desenvoluparà l'acte d'aquest diumenge? L'acte que defineix el propi Jordi Milà com un acte discret, modest, però que com a mínim vol tenir un sentiment profund d'agraïment a totes aquelles persones que han col·laborat i han format part de la història del GES.
7: Sí, bueno, com comentava, l'acte és discret i humil perquè l'entitat és així, és discreta, humil i senzilla, però no li treu ni molt menys un punt d'emotivitat o d'efectivitat. L'acte en si deixa de ser una trobada amb un punt de reconeixement a les persones que ens han precedit al capdavant de l'entitat, una trobada, bueno, unes paraules, un discurs, una autoritat que ens visitarà segurament, i que sí que, bueno, pot ser un punt diferent és la part musical amb la que acabarem l'acte, perquè tindrem una intervenció musical de la soprano Eulàlia Ara, acompanyada del pianista Josep Maria Escribano, on una mena de recital amb cançons amb lletres de Trinitat Catassús, musicades algunes per Enric Morera i altres per Eduard Toldrà. O sigui, una mena de recital amb reminiscències locals. Sí.
0: Per tant, una manera d'alguna forma de tancar ja aquests actes del cinquantenari. S'ha complert tot el que teníeu bàsicament previst, Jordi?
7: Sí, bàsicament ha sigut, bueno, una de les idees, evidentment, com ja hem comentat diverses vegades, és obrir-nos a col·laborar amb altres iniciatives locals, i així ho hem fet. Vam fer el Pati Blau per Corpus, vam estar als Mortarets de la Festa Major, bueno, hem fet actes que han sortit d'alguna manera de la temàtica més tancada i més habitual del GES, o obrint-nos amb qüestions més, diguem-ne, actuals, qüestions com el Front Marítim, com algunes actuacions locals, i bueno, en aquest ha de ser, crec, entenc que aquest ha de ser el nostre camp de treball.
0: Diumenge, per tant, a les 6 de la tarda, la cloenda oficial del 50è aniversari del grup d'estudis sitgetans que enxampa en Jordi Milà a la meitat del mandat, d'aquests 4 anys. Bueno,
7: sí. Tècnicament sí.
0: Tècnicament sí, eh? O sigui que en queden dos, després ja d'aquest port de muntanya del 50è aniversari, a continuar endavant, com sempre, com no, oferint cultura i, sobretot, alguns aspectes, com deia Jordi Milà, vinculats també a l'actualitat més immediata, i que la seu de grup d'estudis pugui convertir-se també de tant en tant en aparador, en portaveu de les inquietuds ciutadanes a l'entorn de temes d'actualitat. Jordi Milà, gràcies una vegada més.
7: Gràcies a tu. Ja.
0: Gràcies, adeu-siau.
7: Adeu-siau, bona vegada.
0: Això serà aquest diumenge a partir de les 6 de la tarda al Saló d'Or del Palau Maricel. En la biblioteca que arrenca els 90 anys, el grup d'estudis que tanca la celebració dels seus 50 anys. Els titulars de l'Eco d'aquest divendres, la fotografia de l'Eco, el pas dels gegants de la vila per la catifa de flors de l'escola Miquel Utrillo, commemorativa del seu 50è aniversari, el Corpus escriu amb llapis, una altra edició d'èxit, aquest llapis, òbviament, que té un doble significat amb tota aquesta història, aquest, diguem-ne, aquest, diríem que alguna cosa més que un ensurt, aquell robatori del llapis que va acabar retornat a l'escola, bé, final feliç, i per tant el llapis formarà part del fotocol de l'escola en aquest final de curs. El Corpus protagonista, però també els trens tornen a passar l'examen després de les obres aquesta primera setmana amb el túnel 96 bis de Garraf ja arreglat i el viaducte i, per tant, la recuperació progressiva de la circulació habitual dels trens de Rodalies. Un informe de l'Eco que anuncia, titula que només un de cada quatre comerços s'adreça als clients en català i una operació policial contra una xarxa d'estafes d'internet per valor de 4 milions d'euros. Els titulars de l'Eco de cada setmana ens els porta, com sempre, en Maneu Carbonell.
8: Bon dia. Aquesta setmana l'Eco posa el focus en el Corpus i la polèmica del llapis, l'estat del català als comerços de la vila, la represa dels horaris habituals de Rodalies, la nova eina per gestionar el mercat de l'habitatge, el reforç de l'oferta a les llars d'infants o la cloenda dels actes dels 50 anys del GES. Al Baluart expliquem la situació del català als establiments. Només un de cada quatre comerciants de Sitges saluden en català. Tot i això, gairebé dos de cada tres mantenen la conversa en aquesta llengua si el client s'hi adreça en català. A Crònica Local obrim amb la recuperació de les freqüències habituals a l'R2 Sud. Després de les obres als túnels de Garraf, ha millorat el servei, però els usuaris mantenen la prudència per les incidències i retards registrats aquesta setmana. D'altra banda, s'han reforçat els grups D1 a les llars municipals per adaptar-se a l'augment de la demanda i millorar l'atenció educativa. Arriba, relatem, la desconvocatòria de la vaga de recollida d'escombraries i els actes previs de Sant Joan i Sant Pere. A més, a les pàgines de Dies i Hores parlem del Corpus multitudinari marcat pel bon temps, les catifes de flors, l'Exposició Nacional de Clavells i una processó molt participada i el final feliç del llapis robat. Finalment, a la secció de Cultura parlem del grup d'estudis sitgetans que culmina aquest diumenge els actes del seu 50 aniversari amb una cloenda al Saló d'Or. L'entitat reivindica mig segle de recerca, divulgació i preservació del patrimoni local. Tot això, altres notícies i les seccions fixes a l'Eco d'aquesta setmana. Podeu trobar-lo en format paper als punts de venda habituals i en format PDF a través de la plataforma digital iquios.cat. Bon cap de setmana i gràcies per la confiança.
0: Nou i 46 minuts, què tenim per avui? Després del repàs als principals titulars dels diaris amb en Pitu Valeri i en Joan Totosaus, el darrer temps de família de la temporada. Sembla mentida com en Roman s'anticipa a informacions que després apareixen als mitjans. Aquesta setmana apareixia a La Vanguardia: Suècia demana als pares que s'allunyin del mòbil quan estan amb els seus fills. Avui torna a aparèixer a La Vanguardia un estudi que revela que la nomofòbia dels pares, és a dir, aquell fet, allò que passa, les conseqüències de treure el mòbil de les mans, fomenta la falta de límits digitals amb els fills. O sigui, com que els pares no se'n saben estar dels mòbils, els fills tampoc se'n saben estar. Els pares també estan enganxats al mòbil. Aquest és l'efecte silenciós que provoquen els seus fills. Això és el que diu La Vanguardia avui. Per tant, ho havien comentat abans, Roman, ens ho havia dit així en veu alta i clara, i sembla que les informacions li donen tota la raó. Vàrem tancar els butlletins de les notícies de l'Utrillo la setmana passada, per tant, la tercera hora extensa, perquè començarem una miqueta abans de les 11, perquè l'acte dura una hora i 10 minuts gairebé, a l'acte íntegre del 90è aniversari de la Biblioteca Santiago Rusiñol. Escoltin amb atenció, perquè hi ha moltes coses que val molt la pena escoltar, i testimonis mil d'estimació cap a la biblioteca. I amb l'acte del 90è aniversari de la biblioteca, celebrat ahir, davant de la façana de l'equipament, arribarem a les 12 del migdia.

12 de juny del 1897 s'inaugurà al carrer de Montesión de Barcelona la cerveseria dels Quatre Gats, que va agafar el relleu del Cau Ferrat com a punt de reunió de la intel·lectualitat modernista. Un 12 de juny del 1910, Hipòlit Lázaro actuava per primera vegada a Sitges cantant Rigoletto al Retiro, o sigui que per primera vegada es va escoltar La Donna Mobile amb la veu d'Hipòlit Lázaro, tal dia com avui de fa 116 anys al Retiro. Tal dia com avui, de l'any 1915, s'inaugurà al cap de la vila la botiga de roba El Siglo, propietat de Sebastià Carbonell. Un 12 de juny del 1932 s'inaugurà el Racó de la Calma, el monument a Santiago Rossinyol, obra de Joan Borrell. I avui també fa anys, en fa 56, que Jacint Piques publicava el seu primer article en català a l'Eco de Sitges, titulat En carner a Sitges. I demà farà anys, un 13 de juny del 1982, que la presència dels gegants a la inauguració del Mundial de Futbol, el Mundial d'Espanya, aquest Mundial que s'inaugurà al Camp Nou, va obligar a fer la processó de Corpus al migdia. Aquells casos que també han passat a la història, la processó al migdia per mort que els gegants havien de ser presents a la cerimònia inaugural del Mundial 82, un 13 de juny del 1982. I demà també farà anys, un 13 de juny del 1931, que moria en Aranjuez Santiago Rossinyol, el creador del Cau Ferrat, l'ànima de les festes modernistes i el nostre Gaudí particular. I a les nostres efemèrides d'arreu del món s'estrenava tal dia com avui de l'any 1963 una pel·lícula que va estar a punt d'ensorrar la 20th Century Fox. Una pel·lículassa com una casa, millor en la seva primera part que en la segona, perquè va viure un rodatge absolutament trasbalsador. Dirigida per Joseph Leo Mankiewicz, que en va quedar d'Elizabeth Taylor fins al capdamunt, i de Richard Burton, així com així, en companyia de Rex Harrison, els tres protagonistes de Cleopatra.

El 56, els 10 manaments. El 59, Ben-Hur. El 63, Cleopatra, una de les darreres grans superproduccions vinculades al món antic. Quo Vadis encara la situaríem més lluny en el temps, i la túnica sagrada també més lluny en el temps, amb aquesta banda sonora sensacional d'Alex North.

Tal dia com avui de l'any 1929, amb motiu del seu 13è aniversari, la nena, Anna Frank, va rebre un diari com a obsequi. Un mes després, la família es va veure obligada a amagar-se dels nazis. Dos anys després, la Gestapo els trobaria, i a ella també. L'Anna Frank va escriure el seu diari entre el 12 de juny del 1942 i l'1 d'agost del 1944. És un diari en forma de cartes que inicialment només va escriure per ella mateixa, fins que la primavera del 1944 va sentir per la ràdio un discurs del ministre d'Educació holandès a l'exili. El ministre deia que quan acabés la guerra s'haurien de recollir i publicar tots els escrits que testifiquessin dels sofriments del poble holandès durant l'ocupació alemanya. I aleshores, un dels exemples que va posar va ser el dels diaris, d'aquí que, impressionada pel discurs, l'Anna Frank va decidir publicar un llibre després de la guerra, del qual el seu diari en serviria de base. Anna Frank, que, com els dèiem, va morir en el camp de concentració de Bergen-Belsen, moriria de tifus, al costat de la seva germana, el mes de febrer del 1945. Tal dia com avui, de l'any 1964, Nelson Mandela era condemnat a cadena perpètua, acusat de sabotatge contra l'Estat. Tal dia com avui, de l'any 1981, ja fa 45 anys, que s'estrenava un dels grans clàssics de Spielberg, En busca de l'arca perdida, amb Harrison Ford, amb una altra banda sonora icònica de John Williams. Tal dia com avui, de l'any 1991, Leningrad recuperava l'antic nom de Sant Petersburg, i tal dia com avui, també del 1991, Boris Yeltsin era escollit president de Rússia. Tal dia com avui, del 1985, s'aprovava l'ingrés d'Espanya a la Unió Europea, i tal dia com avui, de l'any 1962, Frank Morris i els germans Clarence i John Anglin escapaven de la presó d'Alcatraz. No els trobarien mai. I així entrava Cleopatra a Roma en un dels moments claus de la pel·lícula.

Un cine d'aquells que ja no es fa, perquè, és clar, la intel·ligència artificial ara permetria col·locar multituds on fossin, però en aquell moment les multituds havien d'existir, s'havien de col·locar, i això va ser, com els dèiem, una ruïna econòmica per la Fox, aquesta entrada a Roma de Cleopatra, reina d'Egipte. Hem encetat les efemèrides en Cleopatra, les acabem, vinga, amb una cosa més, no puc dir que més nostrada, però en aquest cas més propera, sí. 1974, número 1 a la llista de los 40 principales, Caballo Negro de Manolo Sanlúcar.

0: que se t'entero que són això. Manuel Muñoz Alcón, Manolo Sanlúcar, de Sanlúcar de Barrameda. Manolo Sanlúcar, que va morir el 27 d'agost del 2022, i aquest tema, que es va convertir veritablement en un tema que s'escoltava a tot arreu, és del seu LP Sanlúcar. Ell tenia 30 anys i aquest flamenc amb tocs de la música del seu temps, amb Paco de Lucía, el va convertir en els representants de la nova generació de la música andalusa. Manolo Sanlúcar, que va venir a Sitges en aquell festival que es va organitzar arran dels Jocs Olímpics a l'hotel Meliá, un d'aquells tants recitals que va fer en el seu moment. 1974, número 1 a la llista de los 40, Caballo Negro. I amb la guitarra de Manolo Sanlúcar tanquem les nostres efemèrides d'avui. Avui que és Sant Onofre, també Santa Iolanda, Sant Olimpi, Sant Basilides i també Sant Nazari. No hi ha cerimònia funerària, però els consignem a mort aquesta setmana. Roque Pellicena Romeo, a l'edat de 94 anys. Roque Pellicena Romeo. En aquest cas, com els dèiem, no hi ha cerimònia funerària. La cantautora Rosalén, 40 anys, celebra avui. L'actor Mario Casas també en fa 40. La futbolista Olga Carmona en celebra 26. La cineasta Iciar Bollaín en fa 59. I el model Gerard Sabé, 30 anys, celebra avui. Poc a dir, poc a fa referència a la previsió meteorològica. Cap de setmana de bon temps, de bon sol, de temperatures cap amunt. Això és el que anuncien tots els meteoròlegs, i sense pluja a la vista. Per tant, un cap de setmana de mànigues de camisa, de la platja, de prendre el sol. Això és el que ens espera en aquest mes de juny que ja ha superat el Corpus.
1: Bon dia des del Servei Meteorològic de Catalunya. Arrenquem avui aquesta jornada, aquest divendres, i ho fem parlant ja d'un temps força estable, dominat pel sol. Això és el que s'espera durant el dia d'avui. I és que sí que és cert que hem començat el dia amb alguns núvols a punts de la costa, però que s'han d'anar trencant ja durant aquestes immediates hores, i molts d'ells ja s'han trencat. Així que avui dominarà el sol, com dèiem, amb alguns núvols d'evolució que creixeran fruit de la calor de cara a la tarda, i sobretot en zones de muntanya, aquestes petites nuvolades que no han de descarregar ruixats. De cara al cap de setmana continuarà la estabilitat. Sí que de cara a diumenge a la tarda podrà escapar-se algun ruixat a punts del Pirineu, però atenció, perquè sí que la calor ha d'apretar de valent arreu del país. Això és tot de moment.
2: A Ràdio Maricel, cada dia al matí amb nosaltres.

0: Déu i un minut. Haguéssim pogut posar la Verónica Castro quan cantava allò de los ricos también lloran? Perquè avui La Vanguardia titula La dura vida d'un billonario. Perquè des d'avui, vaja, si la borsa es porta ben vell, si la borsa es porta ben vell, Elon Musk serà el primer home a la capa de la Terra bilionari, dueño, diu La Vanguardia, de 1 milió de milions. Bueno, de dòlars. Aleshores, què en fas d'això? Que podries comprar tot Sitges i part de l'estranger. Diu aquesta crònica d'en Rafael Ramos, corresponsal de La Vanguardia a Nova York, que per polir-se aquesta fortuna, jo que dius, mira, me'ls gasto. Nunca antes amasada por un individuo en la historia de la humanidad, Musk necessitaria gastar almenys 1 milió d'euros o dòlars al dia durant 2.740 anys. 2.740 anys. És a dir, que ara vostès han de pensar, ja ens costaria, perquè, mira, allò de gastar-te 1 milió d'euros al dia, pensant en bogeries, diguem-ne, mira, te'ls gastes un dia, dos dies, i dius, mira, un dia em compro una torre, no sé, un altre dia no sé què, un altre dia no sé què. Mira, la primera setmana, diguem-ne que cada dia tindries un pensament per gastar 1 milió. Però quan passen 10 dies o 15 dies i dius, bueno, és que ja no sé què gastar-me, ja no quedo d'allò. Perquè, doncs mira, quedarien...
1: Cal matisar coses aquí, eh?
0: Primera, què dius ara?
1: Aquests diners no existeixen. Bon dia, Vicenç.
0: Home, per l'amor de Déu.
1: No existeixen.
0: Sí, esclar, no pots fer com en Millet d'anar al banc i dir, dóna'm en 80.000.
1: Si intentés convertir-los, no existirien aquests diners.
0: D'acord, d'acord.
1: I aleshores, a partir d'aquí, clar, els diners que no existeixen no els pots gastar. Així, de manera oberta.
0: La qual cosa no vol dir que no en tingui molts per gastar.
1: Sí, sí.
0: Però aquí el que es diu és que, clar, entenc que patrimonialment parlant, entre accions, entre diners en caix, entre tot...
1: És una miqueta la trampa de les grans fortunes.
0: Ja. Yeah.
1: Perquè, efectivament, responen amb un patrimoni d'uns diners que no existeixen. I aleshores això els hi serveix
0: per jugar,
1: per mantenir la inversió feta, però clar, clar, ningú va al banc a treure 1 milió de dòlars.
0: Bon dia,
1: oi?
0: Hola. M'agradaria treure del porto la llibreta.
1: I compte que la segona també és interessant i s'ha dit poc, que és amb la sortida...
0: Una cosa els hem de dir, aquest home no deu ser massa feliç, perquè no mai he fet cara d'allò de...
1: No, no.
0: Mai a la vida, eh? És a dir, que si volen un consol, no sembla feliç aquest home, almenys en l'expressió de la cara.
1: Diners a la felicitat. Bé, la sortida a borsa de SpaceX, que serà la més... Bueno, multiplica per no sé quan, la
0: que
1: més...
0: Que és l'empresa dels coets, eh?
1: És l'empresa dels coets, exacte. Té una trampa incorporada, que s'ha parlat poc d'aquesta trampa. Es veu que aquestes operacions estan lligades a fons fiduciaris i a fons, diguem, del mercat secundari nord-americà. És a dir, els jubilats als Estats Units que cobren, quan hi ha una sortida a borsa d'aquest volum, hi ha l'obligació que el fons adquireixi percentualment un tant d'aquesta inversió, perquè aquest fons inverteix sobre determinats conceptes proporcionalment.
0: D'acord.
1: I clar, com aquesta sortida trenca totes les proporcions, obliga els fons a reestructurar-se amb l'adquisició d'aquest bé.
0: D'acord.
1: I aleshores, al final, resulta que això està repercutint sobre tercers que no tindran capacitat de decisió sobre aquesta empresa. I a més, s'ho ha fet de manera perquè ell manté gairebé tot el control, no els accionistes, sinó ell, de l'empresa. Per tant, és una sortida molt voluminosa, però és una operació comptable brutal per justificar una empresa amb moltes pèrdues. I que
0: he tingut la santa capacitat de convèncer sempre els accionistes.
1: Sí,
0: els
1: clar.
0: Va convèncer dels augments de sou en moments en què Tesla no anava bé. els convenç ara d'aquesta operació. És a dir, sempre convençut els accionistes, tot i que, com diu en Joan, en alguns moments...
1: És una pilota gegant, gegant, gegant...
0: Que com i... més gegant es fa, més riscos té. Està clar. Bé, doncs, la dura vida d'un bilionari. Elon Musk ara es veu que està obsessionat amb la Gran Bretanya i odia el primer ministre Starmer. En fi, tothom es veu que això de l'odi és una cosa que s'està més o menys imposant. Bé, el papa ja ha marxat de les Canàries o està a punt de marxar. Ahir va posar els peus amb un discurs molt dedicat, amb unes paraules, discursos, homilies molt dedicades a la immigració i al paper, sobretot d'Europa, en la immigració. Ha començat el Mundial de Mèxic, però de Mèxic, Estats Units i Canadà, però ha començat d'una manera també tota singular. Ni la presència de la presidenta mexicana a la cerimònia inaugural, sinó que va quedar fora, va cedir la seva entrada a una altra persona, unes entrades que valen un disbarat, que els mexicans no es poden pagar, protestes a fora, en fi, un d'allò. Mèxic, però, reafirma l'obertura del Mundial, tampoc hi havia, bé, no hi havia ni Donald Trump, ni hi havia tampoc el primer ministre canadenc, em sembla, no hi havia ningú. Però, bueno, el primer partit que l'ha guanyat Mèxic i la selecció espanyola que juga contra Cap Verd.
2: Dilluns, dia 15, a les 6 de la tarda.
0: Que és una selecció d'aquelles que...
1: Encara és bona hora.
0: Sí, és bona hora.
1: Cap Verd és de les que no havia jugat mai cap mundial.
2: Sí, és de les debutants.
1: De les 4 debutants.
0: 4 debutants només hi ha?
1: Sí, sí.
2: Dels 48, 4, sí, sí.
1: Sí, sí, 4. Uzbekistan, Jordània, Cap Verd i una que em deixo, que no me'n recordo.
0: 10 i 8 minuts. I la ressaca, òbviament, de l'espectacle enlluernador de la Sagrada Família. El seu creador protagonitza també moltes pàgines, moltes entrevistes als diaris i amb alguns dels detalls, amb alguns dels secrets que es varen mantenir ben blindats fins al dia. Igor Cortadellas fou el director artístic d'aquest espectacle de tancament que va tenir en la població de Celrà, a la província de Girona, diguem-ne que el camp de proves per als drons de matinada, que es veu com un lloc, una mena de, bé, un descampat que ningú se'n podia donar del que no, es veu que durant molt de temps allà es va anar construint aquesta efígie de gaudir amb drons. Hi ha memes, d'això. N'hi ha un de molt bo, que en Pitu ja deu haver vist, que són les quatre torres de Madrid i l'efígie de Florentino Pérez.
2: Jo n'he arribat a veure un altre.
0: Quin?
2: Amb l'efígie de Ricard Ostrell.
0: Ah, de debò?
2: Sí.
0: Oix. Al costat de què?
2: No, de la Sagrada Família. Sí, sí, sí, sí.
0: Aleshores, hi ha un clip de l'APM que no té preu, que és una cosa que inexplicable, tan ben feta.
1: El del Mr. Bean.
0: El de Mr. Bean i l'interruptor. Que engega i apaga, òbviament, les torres de la Sagrada Família, quan fa clic, clic, clic, clic, clic, clic, es veu els xocs de llum de l'interior, en fi, quan encén amb un misto no sé què, aleshores s'encén el castell de foc, és una cosa que, vull dir, hi ha gent que veritablement té un cap de geni, de brillant, a més no pugui, i aquest clip de l'APM és absolutament brillant. Totes les derivades, com els dèiem, inclosa aquesta derivada que, per molt que se n'hagi parlat, nosaltres encara no el tenim exactament del tot clar, eh? És a dir, si és que el sortir aquest cor de 600 persones volia cantar els segadors allà mateix, o no els volia cantar allà mateix, o volia fer alguna altra cosa, o no sé què, l'únic que sabem és, per testimonis del cor, que efectius de la Policia Nacional van estar presents allà, però presents i amb una... Com ho podem dir, això, amb aquelles presències que generen tensió i amb aquelles mirades inquisitorials durant tota la cerimònia de la missa, i després els van conduir per mort d'allò, de que alguns portaven impreses, sembla, estelades enmig de les partitures que havien de cantar. Bé, tot aquest enrenou, del qual se'n van sabent detalls passat l'espectacle de la Sagrada Família, però que, òbviament, pels dissenyadors de l'espectacle, diguem-ne que va ser un trasbals, perquè havien de sortir els cantaires i, com que no van sortir, aleshores van haver d'introduir una part preenregistrada de tot això en el darrer moment, però que, clar, el pitjor que pot passar quan tu tens allò dins d'un quadrat tot previst és que t'aparegui quelcom imprevist perquè
1: això,
0: mig,
1: això va ser abans dels 10 minuts.
0: Ah, exactament.
1: Dir, això ja no era part dels 10 minuts.
0: Tot això passava durant la missa, per dir-ho així.
1: Correcte.
0: Tot això passava durant la missa.
1: I que és veritat que... I va cridar l'atenció que tota l'estona de la benedicció de la Torre de Jesús, que ja era a l'exterior del temple al Papa, no hi ha ambientació musical de fons, perquè era quan havien de participar aquests cantaires.
0: D'acord. Aquests 600 cantaires que havien de sortir per la façana del naixement. En fi, la cara B d'aquesta, per altra banda, meravellosa cerimònia de la qual tothom n'ha parlat a tot arreu del món, i com era previsible, aquesta imatge de l'efígie de Gaudí al costat de la Sagrada Família és protagonista. TV3, com és lògic, que va fer un desplegament sensacional, ara va traient clips també molt interessants. N'hi ha un en el qual els equips de TV3 pugen a l'interior de la creu de la Sagrada Família, per tant,

0: Si vostès ho troben a través de les xarxes, perquè està publicat a tot arreu, és un vídeo que segurament els interessarà molt. En aquesta creu en què hi podran cabre aproximadament una dotzena de persones, però que això serà un èxit total. No se sap el preu de pujar la creu, però vaja, s'ho poden imaginar.
1: Una bona creu.
0: Una bona creu, perquè a la seva família el preu va per barris. Depèn del que visitis, pagues una mica més, pagues una mica més, suplements per aquí, suplements per allà, tot el que vulguis. Però bé, tot plegat arran de la visita del Papa, Gaudí, Sagrada Família, etc, etc. Què hi afegim, Joan?
1: Doncs podem afegir que finalment s'han taxat les joies de Zapatero a un preu bastant més elevat, més elevat del que van dir que podrien tenir.
0: Perquè gairebé 2 milions d'euros.
1: Sí, 1 milió llarg, 1 milió i mig. Clar, ells, la família deia que entre 50 i 70 mil euros. O sigui que, diguem que o ho tenien molt mal comptat...
0: O no sabien què tenien.
1: No sabien què tenien, oi? Bé, perquè cada dia tota la investigació de...
0: 1,3 milions, m'he passat,
1: sí, sí.
0: 1,3, 1.300.000 euros.
1: Aquesta és una. Segona, continua la visita del Papa, aquesta vegada a les Canàries... reprèn amb duresa Europa pel tracte als migrants. De fet, els migrants són els protagonistes en aquesta darrera escala de la visita del Papa a Espanya, doncs a les Illes Canàries, amb també alguns moments emotius, com quan llença el ram de flors al mar.
0: I algunes frases que fan referència a això, al mar com un cementiri. Com un cementiri sense, vaja, sense làpides. No acostumar-se que la Mediterrània i l'Atlàntic siguin cementiris. Avui que el Papa ja deixa les Canàries, torna a Roma després d'aquest periple, d'aquest periple per Madrid, per Catalunya i per les Canàries. Doncs torna a Roma ja.
1: I per últim, doncs, com ja vàrem indicar ahir es va confirmar que el Banc Central Europeu ha pujat els tipus d'interès al 2,25% perquè preveu una inflació elevada l'any 2027. Això és evident que recalenta una mica l'economia, però és una mesura que, per altra banda, estava prevista. Això tindrà un cost, evidentment, perquè tirarà cap amunt el preu de les hipoteques.
0: I a Barcelona, els assassinats a trets es vinculen, com ja es veia venir, amb el crim organitzat. Tot allò que es va viure també el dia de la visita del Papa a la Sagrada Família, aquest assassinat al carrer Balmes davant de la seu de la Policia Nacional, i aquest rum-rum de fons, aquest rum-rum de fons que ha de desembocar d'alguna manera en penes més fortes, o almenys això és el que s'insinua, i la policia pressionarà perquè elevin les penes de la tinença d'armes de foc, perquè es veu que això ja està sent, diguem-ne, no diguem que una pràctica habitual d'un usanguar, però aquí no passaven aquestes coses i ara passen. Per tant, diguem-ne que, com diu La Vanguardia, els incidents amb trets han crescut un 32% aquest any respecte al mateix període de l'any passat. El govern vol elevar les penes per marihuana a una forquilla d'entre 6 i 9 anys de presó. I en matèria esportiva...
2: Ha començat el Mundial.
0: Què dius?
2: Sí. Sí, l'altra selecció és Curaçao.
1: Curaçao.
0: Ah, hombre.
2: Ho he buscat, no, jo no ho sabia.
1: On està Curaçao?
2: Jo, mira, hi ha una cosa que amb tots els respectes, vull dir que aquí siguin seleccions com Cabo Verde, com Jordània, com Uzbekistan, em sembla molt bé, però no és el meu Mundial.
1: No, man, oh. No.
0: Però a Jordània potser els hi portaran, jo què sé, una mica de sorra de Petra.
2: Ahir vaig estar mirant una estona al Mèxic, que és Sud-àfrica, i...
0: I què?
2: Una mica de mastegar sorra,
1: Sí.
0: No veu dir que aquesta part del Mundial serà molt de mastegar sorra.
1: Sí, sí, clar.
2: Probablement...
1: És a dir, fins que no arribin a quarts...
2: Sí, fins que no arribin les eliminatòries, en què teòricament hi seran els millors... Llevat d'alguna sorpresa que sempre s'hi ha de comptar.
1: Sí, diguem que hem posat la fase prèvia al principi del Mundial. La fase prèvia vol dir la fase de classificació.
0: Allò que...
2: Bé. Els mexicans estan molt, molt, molt il·lusionats, Vull dir, ells confien molt en la seva selecció. A Mèxic es viu el futbol d'una manera molt, molt...
0: Sí.
2: Molt vehement, diguem-ho
0: així,
2: Sí,
0: sí, sí.
2: I ells, amb la seva selecció, vaja, estan allò

0: que poden fins i tot tenir les opcions de guanyar el Mundial. Però jo repeteixo, vaig veure una estoneta, no vaig aguantar més, vaig preferir veure el bàsquet.
1: Home, esclar, vas fer un bon canvi.
0: Sí.
1: Perquè
0: sí.
1: També és veritat que ho diuen així, inusualment, aquest raix final del Barça de bàsquet.
0: Sí, no sé fins quan...
1: Fins quan aguantarà
0: això. El vaixell no sé si arribarà a port o es quedarà allò al mig de l'oceà, però de moment ha posat un 2-0 a l'eliminatòria i té el camí bastant franc cap a la final. Després, clar, qui tindràs com a rival a la final, si és que finalment hi arribes? Home, penso que molt malament li haurien d'anar les coses al Barça per no classificar-se per la final, perquè amb un 2-0 sí que ara has d'anar a Tenerife a jugar el tercer partit, però vaja, el Tenerife ha de guanyar 3 partits, els ha de guanyar els 3, els 2 de cara seva i un hipotètic 5è de nou al Palau. Per tant, tot fa pensar que el Barça té bastant coll avall el fet de classificar-se per aquesta final quan gairebé ningú, i quan dic ningú és ningú, donava un duro, jo el primer, per aquest equip, per classificar-se per la final. Però bé, allà està, 97-89, ja que parlàvem del partit. Per tant, 2-0, i demà tercer partit a Tenerife. Recordem que amb d'avui, a les 8 del vespre, juga amb el València-Joventut, el primer partit, recordem, el va guanyar amb el València a la pròrroga, i avui el València, que també podria posar, com diuen els castellans, tierra de por medio, i encara també la seva eliminatòria. Lligat amb el món del bàsquet, comentem també la mort d'Eduard Portela, perquè estem parlant d'una figura que és clau en la creació del bàsquet actual, o per entendre el bàsquet actual, millor dit, figura clau en la creació de l'associació de clubs, de l'ACB. En fou el president entre el 90 i el 2013, ara actualment era president d'honor. Clau també perquè es veu que li va donar un punt de modernor al bàsquet amb la creació del play-off, també creant aquesta Copa del Rei amb seu única, amb 8 equips participants. En fi, que Eduard Portela és un dels homes importants del bàsquet espanyol. Parlàvem del Mundial. Ahir vam viure la primera de les 3 cerimònies. Ahir una cerimònia molt musical, i vam veure Maná, i vam veure Alejandro Fernández,
1: Shakira
0: amb el seu Dai Dai, aquesta cançó que diuen que és la cançó del Mundial. Una inauguració, com dèiem, molt musical, que no serà l'única, com dèiem, perquè hi haurà dos més, una a Canadà i l'altra als Estats Units, i a partir d'aquí la part esportiva, el que dèiem, la victòria de 2-0 de Mèxic contra Sud-àfrica, i aquesta passada matinada Corea del Sud ha guanyat per 2-1 a la República Txeca. Els partits per avui són el Canadà-Bòsnia-Herzegovina a partir de les 9, i aquesta matinada a les 3 el partit que enfrontarà Estats Units i Paraguai. En clau futbol, el Real Madrid ha anunciat el fitxatge de Mourinho i estaria a punt, diuen les informacions, de fitxar Bernardo Silva, un jugador que ha estat pretès pel Barça i per l'Atlético de Madrid. De fet, el Madrid està fitxant allò que volen els altres, no? Perquè tinc aquella sensació que el Barça vol Bernardo Silva.
2: Com si no tingués direcció esportiva.
0: Sí. És una cosa molt, molt, molt...
1: I com que Bernardo Silva va dir que només anirà a un club que se l'estimin...
0: Sí.
1: Doncs mira, es veu que se l'estimen molt. No?
0: Sí. Bé, doncs Bernardo Silva, que s'ha vinculat molt amb el Barça després del seu pas pel City, doncs ara mateix té molts números per acabar a les files del Real Madrid. I el cap de setmana, què ens porta? Dues cites, jo penso, interessants. D'una banda, el Gran Premi de Catalunya de Fórmula 1, al circuit de Montmeló, la cursa que es disputarà el diumenge a les 3 de la tarda. I també el cap de setmana ens porta la Final Four de la Champions d'handbol a Colònia, que és ja seu in eternum. El Barça, que juga demà a la semifinal contra l'Alborg a partir de les 6 de la tarda, l'altra semifinal la jugaran el Magdeburg i el Fuchsia Berlín.
1: En un cap de setmana en què probablement Fernando Alonso s'acomiadi ja de Montmeló, perquè diuen que dona la sensació que ja està, veritablement ara sí, a la recta final de la seva carrera esportiva.
0: És un final així una miqueta...
1: Sí, allò estirat, com el de Rafa Nadal, sí, allò estirat i estirat.
0: No? Perquè, sí, amb els cotxes, que si ara no sé què, si ara...
1: Sí. Que si la caixa de canvis per aquí, que si...
0: Que si el motor, que si no sé què, que si...
1: En fi. Pito, gràcies, Joan, gràcies.
2: Gràcies, Vicenç.

0: La Marta m'ha dit que han ampliat l'àmbit de la integració tarifària del Camp de Tarragona. A partir d'ara podrà anar i venir de les Terres de l'Ebre amb una única targeta de transport.
1: Li serà molt més pràctic anar a la universitat.
0: Ah, i a l'àrea de Girona també s'han incorporat noves comarques. El Ripollès, l'Alt i el Baix Empordà i tota la Selva.
1: Doncs el meu germà estarà encantat amb la notícia.
2: Amb l'ampliació de la integració tarifària, el Camp de Tarragona, les Terres de l'Ebre i Girona gaudeixen d'una mobilitat més àgil, econòmica i equitativa. Informa-te'n a territori.gencat.cat. 012, la millor resposta. Generalitat de Catalunya.

Ràdio Maricel, 107.8 FM. A Ràdio Maricel, cada dia al matí amb nosaltres.

0: El nostre darrer temps de família de la temporada. I com els dèiem a l'inici del programa, sembla que en Roman tingui aquella bola de vidre, perquè el que diu després apareix en els diaris. Aquesta setmana, La Vanguardia, Suècia demana als pares que s'allunyin del mòbil quan estan amb els seus fills. Una anàlisi revela que l'abús de l'adult pot afectar la relació amb el menor. Entre les recomanacions diuen que a les cases hi hagi espais lliures de mòbils. Pediatres i psicòlegs, proposen a les famílies que prediquin amb l'exemple. Això ho deia La Vanguardia el dilluns. I avui La Vanguardia presenta un altre estudi amb aquest article titulat «Los padres también están enganchados al móvil». Este es el efecto silencioso que provoca en tus hijos. La nomofòbia, és a dir, la fòbia a quedar-se sense mòbil, sembla que, bé, l'únic que demostra és que els pares també tenen una dependència absoluta del dispositiu. Un estudi recent de la Universitat de Santiago de Compostela analitza fins a quin punt la relació dels pares amb el mòbil, amb l'smartphone, influeix en la forma en la qual regulen el seu ús a les criatures. Segons els autors de l'informe, la nomofòbia total i les seves dimensions es varen associar amb una major probabilitat d'adoptar un estil parental més permissiu respecte a l'ús dels mòbils a la infantesa. O sigui, com que els pares l'utilitzen molt, no creuen que sigui tan perjudicial per les criatures. En fi, que Roman, aquest quadre que ens vas dibuixar fa dies de dir, per exemple, perquè recordaran, el titular era «A taula», i ja va posar en Roman aquest exemple, «A taula, mòbil per ningú». Uh-huh. Ni pares ni fills, a taula. I aquests estudis ja diuen, no, a taula i en general, a casa, mòbil per ningú.
1: A veure, a l'hora dels àpats, segur. Els àpats, segur.
0: T'anava a preguntar, però,
1: sí.
0: Això de la dependència es transmet? És a dir, si jo donés un mòbil a una criatura, sense tenir en compte els pares, es crearia una dependència?
1: El mòbil, i en general el digital, està estructurat per generar dependències.
0: Més enllà...
1: Algorítmicament sí, parlant, sí. No és una impressió psicològica.
0: Però és a dir, més enllà que els pares l'utilitzin,
1: sí.
0: Diguem-ne, entregar una pantalla a un nen és obrir-lo al risc d'una dependència d'aquest dispositiu.
1: Veure, sí, hi ha molts més riscos, no? A quedar exposats a continguts que el sobrepassen en la seva capacitat de comprensió i que li poden fer mal de diverses maneres. A veure, allò de la dependència del mòbil. Jo...
0: Ho he dit així amb tots els matisos que ens vulguis posar. Ho dic perquè si això funciona en el fons, si de petits escoltem els grans renegar, i allò que diuen, bé, escoltes el nen, diguem-ne, dient un insult o una mala paraula, una paraula gruixuda, i dius, bé, no li he sortit de dins. L'ha escoltat en algun lloc, aquesta mala paraula.
1: Sí, i la vol experimentar.
0: I la vol experimentar.
1: I veu el poder que tenen les paraulotes.
0: Amb un dispositiu funciona igual això o no és exactament el mateix?
1: No és exactament el mateix. No és que copiïn. A veure, el tema està que sí, que veuen de nadons que aquell aparell és objecte del desig dels seus pares.
0: D'acord. Que acapara l'atenció.
1: Acaparar l'atenció, és buscat, corren si sona, i és un competidor.
0: Corren si sona.
1: És un competidor en l'atenció al nen.
0: D'acord.
1: O sigui, pitjor que tenir un germà, diríem, per un primer fill. Aleshores, per això fa anys que justament venim parlant de que les relacions entre pares i fills estan mediatitzades per la maquineta, per lo digital. Hem pagat
0: molts... Et pregunto, sí. Abans de no continuïs, per aquells que puguin dir, escolta'm, Roman, és que són 10 segons contestant un missatge.
1: És igual, si li estàs donant de menjar un bebè...
0: És el gest el que ens queda al cap, no la durada, és a dir, això de dir, està parant atenció encara que siguin 10 segons, algú que no sóc, que no sóc jo?
1: És diríem, també missatges, clar. Jo et vaig escoltant, entretant no soni, entretant no l'hagi d'agafar, entretant no el millor, o sigui, corre. T'ho vaig explicar d'un dia aquí al passeig, que veig un nen que començava a caminar, i aleshores els pares retira una mica, i el nano anava a fer el pas, i veu que el pare treu el mòbil, s'atura. El pare mira el mòbil aquests 10 segons,
0: sí.
1: Quan el pare deixa de mirar el mòbil, fa les tres passes fins a arribar al pare. Però o sigui, a aquella edat ja ha après que primer fa el mòbil i ell s'ha d'esperar. Estem parlant d'un nen d'un any
0: o
1: dos,
0: sí.
1: És a dir, ara fa temps
0: que és evident que has d'aprendre a esperar, però el que ens estàs dient és que no has d'aprendre a esperar per un mòbil.
1: Home, aquesta ensenyança...
0: No és la bona.
1: Francament, no.
0: Has d'aprendre a esperar si el pare o la mare estan parlant amb algú, amb algun familiar, bueno, estan parlant d'alguna cosa...
1: Pues, això et diria molt abans. Els pares no el deixaran parlar perquè està parlant pel mòbil que perquè hi hagi una conversa d'adults. Conversa d'adults, els nens entren, surten, fan el que presencien, opinen. Però en el mòbil... que estic parlant o estic escrivint, el que sigui. A veure, sempre ha sigut així, és a dir, el de l'ou i la gallina, aquí sempre la gallina. Vull dir, els pares són els que compren els mòbils, els que els paguen, els que els, o sigui, que tot el que passa en relació a l'utilització del mòbil té a veure amb la permissivitat o no dels pares.
0: Aquí vindria aquella derivada, Tots plegats som presoners de les nostres accions, per tant, som presoners de tot el que fa referència. És allò, no, és que el món funciona així. Bé, funciona així perquè tots hem acabat funcionant d'aquesta manera i no hem sabut gestionar-nos massa en el nostre vincle amb les màquines i amb la tecnologia i amb les pantalles. No?
1: Efectivament. Valgui en el nostre descàrrec de que tot està muntat
0: perquè això sigui així.
1: Perquè això sigui així.
0: D'acord.
1: Tens una
0: parella... Aquest és l'únic descàrrec que podem agafar-nos. Tot està muntat perquè vagi així.
1: I ara et diré l'altre, ja serà carregar, no descarregar. Amb la qüestió de la intel·ligència artificial. No? Jo sempre dic el mateix, el problema no és la intel·ligència artificial, sinó l'estupidesa humana. El problema és l'estupidització, en el sentit de manca de reflexió, manca de criteri propi, deixar-se portar per el que digui la IA, per exemple, el qual és perillós.
0: Fa uns dies em deia una professora, em deia que cada cop més està observant com el fet de pensar resulta especialment
1: farragós,
0: fatigant
1: per
0: molts nens i nenes. El fet de pensar, de plantejar alguna cosa que demani un
1: temps, una elaboració,
0: una elaboració
1: que tingui una complexitat, és a dir, justament
0: això tot... que diguem-ne, alguns es pot costar, però en general que acostumava a motivar allò de dir, bé, a veure si trobem a veure si el cap funciona una mica per trobar la solució a això, i no estem parlant ni generalitzant, però donava aquest exemple que cada vegada està costant més demanar una reflexió o un pensament o una elaboració de...
1: És que, en general, la tendència és a la simplificació i a la immediatesa. Aleshores, una cosa complexa no la resols ni ràpidament ni de forma senzilla.
0: Perquè hi ha un aprenentatge també en la complexitat, no?
1: Perquè hi ha un exercici, efectivament, hi ha tot
0: un
1: entrenament, és a dir, però si l'entrenament és l'invers, a mai pensar... Inclús ara si et fan una pregunta, pregunta-li a la IA, també és tonteria
0: que
1: m'ho preguntis a mi.
0: És veritat.
1: O si m'ho preguntes a mi, jo ho miraré a la IA i després et contestaré.
0: I ho fem els grans.
1: Sí.
0: Però ho hem anat a parar, volent o sense voler, per acció o per omissió, a l'ús... Com utilitzaria algú una enciclopèdia fa 30 anys enrere per anar-ho a cercar tot, però fins i tot quan anaves a l'enciclopèdia, diguem-ne que trigaves una miqueta més a arribar-hi.
1: Segur.
0: I ara no.
1: Ara no, ara tens aquest dispositiu ultrapotent,
0: mòbil. I amb una resposta, com diu en Roman, resumida, estructurada, amb quatre línies, tot plegat.
1: Explica'm un anglès, explica'm un nivell d'un nen de 8 anys.
0: Sí, sí, em vols preguntar alguna cosa més sobre això, ja en tens prou, no sé què.
1: Aleshores, bé, estem immersos en això, és a dir, no, això som, és la nostra societat, estem en una societat digital, per a bé i per a malament. Aleshores, té moltes avantatges i aporta moltes coses que les utilitzem a diari, però també té moltes riscos i té moltes perjudicis, sobretot si no s'utilitza, diríem, racionalment, si no es planteja com una qüestió que necessita de criteris, que no es pot fer qualsevol cosa, no? Que això necessita una reglamentació, una consciència. Tu li pots donar una metralladora al teu fill, però li diràs, goita, això apretes aquí i mates a 500 persones. El que no li pots donar és un mòbil i dir, mira que maco els colorets que té. Entens? Perquè no veus la perillositat que fa molt de temps que tenim aquest problema.
0: Ara,
1: què passa? Que, clar, els
0: hi ha una
1: pares
0: consciència
1: actuals,
0: cada cop més evident, no?
1: Sí. Sí, bueno, perquè és de l'alçada d'un campanar.
0: Clar, Suècia demana als pares que s'allunyin del mòbil quan estan amb els seus fills.
1: La de la guarderia d'aquí, de la cantonada, dirà, quan vinguis a deixar el nen, sisplau, deixa de mirar el mòbil o guarda'l un minut per despedir-te del nen, perquè segons com és deixar el nen a la porta de la llar d'infants, fer adeu amb la mà, entretant segueix mirant el mòbil i no mira ni a la mestra, ni al nen, ni... I són coses aparentment inocues,
0: sí,
1: innocents.
0: Sí, és que per això t'ho preguntava.
1: Però és, si vols...
0: No són aparentment inocues? No.
1: Aparentment, sí. O sigui, sí. Aparentment jo tinc 15 anys, però no. És una broma.
0: És a dir, hi ha conseqüències de no mirar-te prou a la cara? Això em refereixo,
1: sí? Sí, i tant. Per exemple, un gest així és el que se denomina passiu-agressiu.
0: Passiu-agressiu.
1: Sí, és a dir,
0: és a dir jo directament amb intenció no t'estic fent res.
1: Exactament, no hi ha intenció, i no és per acció, sinó per l'omissió. L'agressiu és no fer-li un petonet, és
0: sí,
1: no dir-li
0: sí.
1: La mama o el papa se'n va.
0: Però clar, des d'una certa inconsciència,
1: exactament.
0: D'entendre que això no produeix cap mal.
1: Vale. Per això, no sé si vas llegir o vaig escriure un article que es deia jo a l'Eco,
0: sí.
1: Que es deia... joc virtual i joc virtuós. Bueno, és justament per aquest tipus de ara se m'ha anat el que anava a dir, però ja tornarà.
0: Però en qualsevol cas, els gestos que ens poden semblar innocus no ho són. En el procés de formació de la nostra personalitat, del cervell, de tot plegat...
1: I del vincle
0: aquests detalls són...
1: Exactament, no són detalls.
0: No són detalls,
1: Per això en l'article el que deia és que aquestes alçades, amb el nivell d'informació que hi ha, contrastada, ja no és que un opina o una ciència o una altra, hi ha un consens.
0: Sí, sí, sí. Sobre
1: les repercussions i els perills de tot el digital i dels gadgets. No atendre això és una negligència parental. I ho dic així... Com dius tu, jo no acostumo a dir coses radicals,
0: sí.
1: Però jo crec que en això s'ha de ser radical. És com, no sé, enviar-lo a la platja a les 3 de la tarda sense crema per protecció solar o donar-li de menjar coses tòxiques.
0: Per tant, no sé, instruccions bàsiques. La frase és una instrucció que els pares es poden, no sé si dir, es poden fer seva. Demanar als pares que s'allunyin del mòbil quan estan amb els seus fills.
1: Sí.
0: És a dir, la primera instrucció, jo què sé, ara que ve l'estiu, ara que ve tot aquest tema, deixar el mòbil quan s'estigui amb els nens. Com a mínim.
1: I tant.
0: Després feu el que vulgueu, però com a mínim davant dels nens...
1: I estar pels nens.
0: I estar pels nens.
1: En cos i ànima. I amb desig. A veure, jo
0: instrucció
1: crec...
0: número 1.
1: Sí, és a dir... És una instrucció, és un criteri, perquè diríem...
0: Sí, sí, sí, no, ja sé és... què vols dir, no s'hauria de dir això.
1: Estàs però s'ha d'incorporar com una noció, com sí, un concepte, sí, com sí, un criteri.
0: Que surt de dins, que no cal que jo t'ho digui, ha de sortir de dins.
1: No, no és complint, no és lo correcte, no és complint instruccions, no és per ser normatiu.
0: És el que han de fer els pares.
1: És per ser conscients de l'abast i les repercussions.
0: Ara jo et diria, escolta'm, Roman, és que no puc, perquè jo què sé, perquè potser a l'hora de dinar m'arriba, espero no sé què, d'algú que no sé tant, o que molts pares poden dir, en aquest món en què arriben missatges a tota hora, sigui matí, tarda, nit, matinada, el que sigui. No hi ha excusa aquí, eh?
1: Jo crec que no. Com no sigui una excepcionalitat.
0: Sí, que algú estigui a l'hospital.
1: Exacte, passa alguna cosa,
0: sí, sí.
1: A més s'avisa.
0: Però és a
1: dir, el mòbil aquí dius perquè...
0: Dius en veu alta que els pares poden dir amics, companys d'empresa, coneguts, tal. Estic amb els nens, no estic per ningú fins que... Deia.
1: Sí,
0: i ja està.
1: O el que és més, no cal ni dir-ho.
0: O no cal ni dir-ho.
1: En fer-ho... No, sí,
0: ja està.
1: Té un botonet, això, de on,
0: sí,
1: off.
0: Sí.
1: No, si sí, tu vas, sí, sí, és perquè vas.
0: Sí, sí.
1: No, això no t'agafa del coll i,
0: sí.
1: i t'obliga. Aleshores, jo crec que estem necessitant incrementar la sensibilització i la consciència respecte de l'abast i dels efectes de lo digital.
0: Cal.
1: Hem estat parlant aquests dies de lo del joc.
0: Sí, sí, oi,
1: dir,
0: tant.
1: No? La importància del joc presencial, del joc físic...
0: És a dir, de la interferència d'allò digital?
1: Efectivament, de la interferència, perquè és que, a més, no és que siguin dues coses que conviuen independentment. Influencia tot. Influencia la manera de pensar, la capacitat de frustració, la capacitat d'espera. És a dir, et va formatejant per un modus operandi. On justament el pensar molt, no, els missatges de WhatsApp, tu els has de contestar ja. Tu imagina que li dius, mira, saps què? M'ho pensaré
0: sí, sí.
1: i et contesto aquí dues hores.
0: I sense fer cap elucubració especialment.
1: Efectivament, efectivament. Sí. Aleshores ja, això Lola López Mondéjar, en el seu llibre Sin Relato...
0: A la qual sempre t'hi refereixes.
1: Sí.
0: Sin Relato, Lola López Mondéjar, llibre que pot servir...
1: Oh, per tothom.
0: Per tothom.
1: És Premi Anagrama, és a dir, que és una... És un, a veure, que té moltes coses conceptuals, però també s'entén i... Doncs justament, no? Com, perquè ella escolta molts i té en compte molts filòsofs i neurocientífics que... o sigui, i ella diu, però no ella, o sigui, els estudis... que estem fent una generació de joves més tontos, menys intel·ligents. Diu que han perdut massa cerebral pel camí.
0: No,
1: no és això. Però és com qualsevol cosa.
0: Han perdut capacitat d'aprenentatge.
1: Han perdut plasticitat, han perdut una posició activa davant de les coses. Pensar pel seu compte. Pensar pel seu compte. Aleshores, tot el que és complex...
0: Allò que ens havies dit sempre, que no hi ha nens tontos.
1: No, exacte.
0: No n'hi ha.
1: No, a veure.
0: Hi ha
1: problemàtiques biològiques però... i coses de naixement.
0: Sí, sí. Però que ens estàs
1: però
0: dient
1: que en general...
0: és que no es pot renunciar a la capacitat dels nens.
1: Bueno, aquí està. Si no s'exercita, si no es posa... Clar, això, com qualsevol cosa. Si deixes anar al gimnàs, el teu cos no serà el mateix. I aquí és exactament el mateix. És que no sé com estem de temps perquè et volia... Ja
0: vinga.
1: Que, mira, ja que anem de filòsof...
0: Tenim 3 minuts.
1: Mira, el Byul Chul Han, el filòsof aquest alemany però d'origen coreà que va guanyar el Premi Princesa d'Astúries o així, molt recomanable, molt. Ell diu, això en Instagram, diu... Perdó, en Instagram no, LinkedIn, que consti, no? És un mal lapsus, mal lapsus.
0: Ai, el subconscient.
1: Has vist? És in.
0: No passa res.
1: Bueno, diu que en un futur hi haurà una professió que serà el oyente, com a professió. Diu, perquè ningú escolta, i és una capacitat que s'està perdent, la de l'escolta. Tampoc la practiquem, també es perd.
0: Ep, diu, i si has d'escoltar, sobretot no em parlis més de 15 segons, perquè no aguantaré.
1: Efectivament, la capacitat d'atenció és mínima, mínima. És per càpsules.
0: Sí, sí.
1: És, per...
0: és a dir, una professió de futur, l'oient.
1: Sí, sí, diu, escuchar és prestar, és un dar, és un don. És lo que ajuda a l'altre a hablar. Si no són parlats els nens, així estan les logopedes que no donen a l'abast. Són nens que triguen a parlar, que tenen dificultats amb el parlar, i el mòbil...
0: Nens no parlats.
1: Clar.
0: Que bo.
1: Sí, sí, sí. I això el filòsof, sí, sí, que està sí. Molt bé. I després, i en relació a la vaga de les vagues de mestres...
0: d'educadors, de mestres...
1: Sí, també un altre llibre, que és del Mario Iskovic, que es diu L'escola que escucha. I ell, superinteressant, també per tots els mestres sí. I educadors i gent que tingui vinculació amb l'escola, és una obra de referència, perquè ho explica tot molt bé i parla molt bé i dona propostes. Que justament, diu, el problema dels mestres no només és una reivindicació salarial, hi ha molt més en joc. Justament, què diuen? Que no són escoltats. Es fan tots els plans i ells només han de seguir directrius de persones que no donen classe, que no estan al peu del canó dia...
0: Que no trepitgen les aules.
1: Que no trepitgen les aules.
0: Que no tenen davant seu aquesta multiplicitat de conflictes vinguts, de nens i nenes que...
1: Aquí està. És a dir, tenim per educar els nens en el món actual, incert, canviant, complexa, una estructura del segle passat. Del segle XX. I han passat 25 anys ja.
0: Com a mínim.
1: Un quart de segle. Sí, sí. Han passat un quart de segle i estem amb un model d'escola.
0: D'aquella època en què d'una classe de 35 podia haver-hi dos nens amb dificultats que acabaven integrats dins del grup.
1: Sí.
0: I en canvi ara, d'una classe de 28 o d'una classe dels 20, potser la meitat o potser més de la meitat, tenen cadascun d'ells unes circumstàncies específiques molt difícils de gestionar per part dels educadors.
1: A veure, el que tenen de circumstàncies, cadascú té les seves, però vull dir, el que sí hi ha són fenòmens i manifestacions que abans no es
0: apareixia.
1: Donaven. El problema és que ara tot això es diagnostica. I es diagnostica com a trastorn psiquiàtric, vale? O psicològic. Sense necessàriament ser-ho. Aleshores, un mestre et pot dir tinc 10 nens de la classe diagnosticats amb TDAH, amb TEA, amb TLP, tots, i a sobre el discurs és que estan infradiagnosticats. En realitat té 10 diagnosticats, però haurien de ser 15.
0: Per tant, aquesta saturació del sistema tampoc permet una anàlisi ponderada de cadascuna d'aquestes situacions i... òbviament, la gestió de cadascuna d'aquestes situacions.
1: Tal qual, ni la formació si corresponent...
0: per resoldre...
1: ni el temps per reflexionar. És a dir, una escola que escolta és una escola que reflexiona, perquè si no són activistes, estan tot el dia fent coses. Tu veus un mestre en una escola i va com un ventilador, surt d'una classe entre l'altra, ja ha faltat aquella, ara ves aquí, ves allà, agafa això, tapant, no, fent pedaços al sistema. I què porta això? A que els mestres siguin el col·lectiu o dels col·lectius amb més baixes de tipus psicològica, per depressió, per trastorns d'ansietats, per atacs de pànic... Déu-n'hi-do.
0: Per pensar-ho. 10 i 48 minuts. Escolta'm bé, Roman, que no tinc més temps.
1: Molt bé.
0: Ha passat un nou curs.
1: Mira per on, un altre mes.
0: Bones vacances, bon estiu.
1: Moltes gràcies.
0: I a la tardor, quan tot plegat torni a començar, perquè els temes seran, m'entenen, això no s'acaba aquí, sinó que té molt recorregut, i tornarem.
1: Com que portem, em sembla que si conto bé, 29 temporades.
0: Ep!
1: Que són 29 anys parlant d'això i no se'ns acaba el tema.
0: I els dos hem superat els 60, uns una mica més, altres no. Roman, bon estiu.
1: Bon estiu a vosaltres també.

0: Bé, tant que hem parlat d'escoltar, doncs ara arriba un espai per escoltar. Ahir la Biblioteca Popular Santiago Rusiñol va celebrar el seu 90è aniversari. La data exacta és aquest proper diumenge, dia 14 de juny. Va ser el 14 de juny del 1936. Ahir, però, es va celebrar amb un acte que va conciliar passat, present i futur, amb testimonis de tots aquells i aquelles que d'alguna manera o d'una altra o han tingut relació amb la biblioteca o veuen en la biblioteca aquest espai per desconnectar del món, aquest espai per aprendre, aquest espai simplement per poder créixer personalment i també des del punt de vista de coneixements. El que escoltaran és una hora i set minuts aproximadament de paraules per ser escoltades, des de la gent de la tija, que va agafar fragments dels diaris de les bibliotecàries, des del 36 fins al 90, fins a tots aquells i aquelles que hi han passat, els més grans, des d'aquells sitgetans que ja tenen 90 anys, fins als sitgetans més jovenets, que van a la biblioteca a la sala infantil i que comencen aquest periple pel món dels llibres. Ho presentava Marta Sánchez, la directora de la Biblioteca Santiago Rusiñol.
1: Bona tarda, era un off que... Alcaldessa de Sitges, regidor de Cultura, autoritats, gerenta del Servei de Biblioteques de la Diputació de Barcelona, responsable de l'Oficina de Serveis, cap de zona del Penedès-Garraf, sitgetanes, sitgetans, amics i amigues, benvingudes a l'acte de celebració del 90è aniversari de la Biblioteca Santiago Rusiñol. A continuació, ens acompanyarà el regidor de Cultura, Albert Oliver Rodés, per donar la benvinguda en nom de l'Ajuntament.
2: Gràcies, Marta. Bé, bona tarda a tothom, alcaldessa, regidors, amics, amigues, treballadors de les biblioteques. Avui és un dia maco, ple d'alegria, i em plau donar-vos la benvinguda a aquesta celebració dels 90 anys de la Santiago Rusiñol, de la biblioteca. 90 anys són moltes pàgines, moltes històries, moltes vides que d'una manera o altra han passat per aquesta porta. Avui celebrem una biblioteca, sí, però sobretot celebrem una comunitat. Perquè les biblioteques són dels pocs espais on només cal tenir curiositat, ganes d'aprendre o deixar-se sorprendre. La Biblioteca Santiago Rusiñol ha estat durant 9 dècades un refugi per als lectors, una porta oberta pel coneixement, un lloc de descoberta per a infants i joves, un espai de trobada per a moltes generacions de sitgetans i sitgetanes. I ho ha estat gràcies a les persones, a totes les professionals que han tingut cura al llarg de tots aquests anys i a tots els usuaris i usuàries que l'han fet seva. Una biblioteca només és realment una biblioteca quan està plena de vida i de persones. Avui tenim l'oportunitat de mirar enrere amb orgull, però també amb emoció, de recordar d'on venim i de reconèixer tot el que aquest equipament ha significat per la vida cultural de la nostra vila. I ho farem de la millor manera possible, escoltant les veus que ens han precedit, recuperant fragments de memòria i compartint records que ens expliquen qui som. Gràcies, gràcies a totes les persones que ho heu fet possible, directores, treballadores. Aquesta celebració és sobretot per la biblioteca, per aquests 90 anys de servei, de cultura i de compromís amb la ciutadania. Per molts anys, Biblioteca Santiago Rusiñol.
1: Ara mateix us asseguro que tot l'equip sentim una emoció molt especial perquè portem temps preparant això i esperant trobar-vos aquí, així que moltes gràcies per ser-hi, com sempre, i per omplir aquest espai. Avui dins la biblioteca no hi haguéssim cabut i per això vam tenir la idea de traslladar-ho aquí, però tenim la sort que la nostra estimada façana ens fa de taló de fons i ens acull en un dia tan significatiu. El temps passa volant i d'aquí 10 anys celebrarem el centenari, però hem volgut aturar-nos i fer un aquí i ara, per compartir amb tots vosaltres aquests 90 anys, que també són una xifra rodona, plena de vida, de records i de futur. Cal destacar que la Santiago Rusiñol és de les poques biblioteques que continuen ocupant el mateix edifici on van ser inaugurades, i a més fa 90 anys. I això ens connecta d'una manera molt, molt directa amb totes les persones que han passat per aquestes sales al llarg d'aquestes dècades. I què diria aquesta casa si pogués parlar? Estem bastant segures que diria que ser biblioteca és el millor que li ha pogut passar. Diria que ha bategat cada vegada que s'obria una nova habitació per col·locar-hi més llibres, cada vegada que les persones omplen de vida el silenci, cada vegada que algú hi descobreix una història capaç de canviar-li el dia. Diria que les bibliotecàries l'han cuidat i estimat i que s'hi ha sentit una mica com a casa seva, les bibliotecàries. Al cap i a la fi, aquí ens hi passem moltes hores i, com diu la Teresa, la feina no es fa sola. Aquesta casa, si pogués parlar, diria que és feliç de formar part dels records de tants sitgetans i sitgetanes, d'haver vist créixer generacions senceres, d'haver rebut la visita de persones arribades d'arreu que entren encuriosides i en surten enamorades. Diria que li encanta rebre els grups de nens i nenes de les escoles i que somriu quan veu els esforços que fan per parlar fluixet mentre descobreixen aquest univers de llibres. Oi que sí, Susana, que diria això? I se sent orgullosa de custodiar i conservar uns fons històrics i patrimonials que la fan singular. Potser també confessaria que encara es posa una miqueta vermella quan escolta molt, molt, molt sovint comentaris com «Oh, que bonica, quina biblioteca més preciosa, és la biblioteca més maca que he vist mai». Fins i tot ens feliciten a nosaltres, com si treballar aquí fos més un mèrit nostre que un privilegi. Però la Biblioteca Santiago Rusiñol també somia. Somia amb més espai, amb parets més amples i flexibles, amb noves oportunitats per continuar avançant, per arribar a més persones, per donar resposta a noves necessitats i per seguir sent una biblioteca viva durant molts anys més. Preparant aquest aniversari hem remenat fotografies, hem recuperat documents, hem encaixat peces d'un trencaclosques i hem compartit records i anècdotes. I hem constatat, una vegada més, que la biblioteca ha arribat fins aquí gràcies a les bibliotecàries, als bibliotecaris, com el Gerard, que sovint sort que en tenim d'ell. Gràcies als treballadors i treballadores, les entitats, els col·laboradors, totes les persones que d'una manera o d'una altra n'han format part i segueixen formant part. Em permeto un agraïment molt sincer a l'equip de l'actual de la biblioteca i també a les companyes de la biblioteca Josep Roig i Raventós, amb qui des del 1983 el camí és molt més agradable quan es fa compartit. També volem agrair el suport de les institucions que fan possible que la biblioteca continuï creixent i oferint servei de qualitat a la ciutadania. I, esclar, a tothom que ha fet possible el que tenim avui aquí. Moltes gràcies i comencem la celebració. Vam donar el tret de sortida d'aquesta commemoració per Sant Jordi, quan vam presentar el logotip, el nou logotip de la commemoració, i vam penjar la lona al balcó de la biblioteca. I no fa ni una setmana que va arribar un altre dels moments especials d'aquest aniversari, que va ser poder decorar el pati blau per Corpus, i volem agrair des d'aquí de tot cor a la comissió de Corpus per la confiança que ens va donar, i puc dir en nom de tots els companys que ha estat una experiència preciosa i que sempre recordarem. Avui celebrem l'acte central d'aquest aniversari. El proper dimecres els nens i nenes gaudiran d'una hora del conte diferent i divertida. I encara no hem acabat. De fet, tenim la intenció d'allargar la celebració fins que la biblioteca faci 91 anys. Encara hi ha projectes, sorpreses i activitats que ja anireu descobrint, ja us anirem explicant. I justament gràcies a un d'aquests preparatius, en què estan treballant dues directores molt estimades, la Núria Amigó i la Maria Saborit, vaig tenir la sort d'escoltar una conversa que d'elles dues que em va quedar gravada. S'ha emocionat també el micro ara amb això. Elles estaven un dia a la biblioteca revisant documentació interna i llavors jo vaig sentir que la Maria deia: quantes coses que fèiem. Sembla mentida. Oi que sí, Maria, que ho vas dir això? Sembla mentida. I només érem tres. I la Núria li va contestar, sí que en fèiem de coses, sí, però és que tothom ens ajudava, la gent ens ajudava molt. I la Maria llavors va rematar, és que la gent estimava molt la biblioteca. I ho parlaven amb el cor, i em va emocionar aquella conversa. I em va fer pensar que també seria molt enriquidor poder escoltar les vivències de les bibliotecàries que les van precedir a elles, la Maria Lluïsa Grinsmüller, la Pilar Casas, la Mercè Bonai, la Rosa Mirabent, la Lolita Mirabent, aquelles dones que amb la seva dedicació, superant moltes dificultats i de vegades amb mitjans i recursos escassos, van construir la biblioteca que avui coneixem i que sempre ha estat un puntal cultural de Sitges. I resulta que d'alguna manera sí que les podem escoltar, aquelles bibliotecàries. Ho podem fer gràcies a un dels tresors més valuosos que es guarden aquí dins, que són els dietaris de les bibliotecàries, escrits de manera continuada des del 1936 fins al 1990. Avui us volem ensenyar un exemplar, i el Francesc, que és l'expert de l'equip en col·lecció local, us ensenya aquesta meravella, és un dels 10 volums, i podeu veure quina lletra manuscrita, quines anaven fent el dia a dia. En tenim 10 com aquests i són una meravella. Per compartir aquest patrimoni amb tots vosaltres, donem pas a la tija.

0: He mirat la mar i he vist que els llibres eren veles, blanques, blanques, blanques com la calç de la vila que m'estima.
1: La biblioteca, un vaixell ancorat dalt del rocam, sense rems, però amb veles de paper de seda. He obert un volum de versos i m'ha saltat un peix de plata a la cara. Quina alegria, amics, llegir sota la llum del garraf.
2: Lletres amunt. A, B, C, D, E. Pugen per l'escala de fusta com mariners que tornen de la gresca. 90 anys de proa al sol, 90 anys de proa al vent.
3: No vull silenci de sagristia, vull el silenci del mar que escolta la rima. Escalup, cada prestatge és un horitzó i cada lector un pirata de la llibertat.
0: Sitges, la teva biblioteca és un vers de lletra, en la galta de l'onada. Visca el vers i visca la vida en el port del saber. Els dietaris de la biblioteca són testimoni de la història.
1: Els dietaris de les biblioteques històriques recullen els escrits del dia a dia de les biblioteques. Varen néixer com un document de gestió interna per deixar per escrit la rutina diària de la feina de la biblioteca. Entrades i sortides de documents, les diferents tasques realitzades, visites d'inspecció, etc. Però les bibliotecàries, amb el seu estil personal, també hi deixaven constància dels fets quotidians ocorreguts, convertint aquests documents en un testimoni de la vida de l'època.
0: En total, 10 volums manuscrits de la Biblioteca Santiago Rusiñol de Sitges, entre els anys 1936-1990. Ara us en presentarem una selecció.
1: D'abril de 1936. Havent estat nomenades oficialment la senyora Pilar Casas i Robert i jo, el dia 4 d'octubre del passat any, com a bibliotecàries de la Biblioteca Santiago Rusiñol d'aquesta població, hem pres avui possessió de la biblioteca, per la que ja treballàvem des del nostre nomenament a Barcelona. La instal·lació de la biblioteca és gairebé completa. Sols manquen uns detalls com són finir l'instal·lació elèctrica, la col·locació dels llibres i ocupar-nos de la part decorativa. Emprenem la nostra tasca amb veritable entusiasme i esperem que aquesta biblioteca, que tantes qualitats reuneix per estar situada en una població d'ambient artístic com és Sitges, donarà resultats satisfactoris a la cultura catalana. Per a ser dedicada a Santiago Rusiñol, la biblioteca posseirà d'un fons especial de les obres d'aquest il·lustre patrici. Una altra característica que la distingeix de les altres populars és el tenir una sala especial per infants i una altra sols per a revistes. A més, el conjunt resulta molt agradable per la joia que ens comunica un pati interior amb el seu brollador i les seves flors. Cal creure que els sitgetans sabran correspondre amb simpatia al nostre treball, amb la seva assiduïtat a la biblioteca. Maria Lluïsa Ganzemüller.
0: 13 de juny de 1936. Tenim dues dones netejant la biblioteca. El fuster fineix de col·locar els rètols als armaris i els quadres a les parets. També s'han recordat de que ens mancaven uns peixos al brollador i els han dut.
2: 30 d'octubre de 1936. Hem descobert una pila de llibres mutilats. Ha vingut aquesta tarda el senyor Ill i hem acordat que uns quants nois no vinguin més a la biblioteca.
3: 1 de novembre de 1936. Hem trobat una cosa nova. La paret del vàter amb uns escrits i dibuixos pornogràfics. una ofensa a la directora de la biblioteca.
1: 11 de gener de 1937. La sala d'infants insuportable. Hem hagut de fer-los fora i ens han trencat la porta de la biblioteca en la retirada, deixant-nos tancats a tots dins. Sortosament, un lector ha pogut obrir-la valent-se d'un ganivet.
0: 15 de febrer de 1937. Cada dia els infants ens donen guerra. No anomeno les coses que arriben a fer per respecte a aquest diari.
2: 24 de maig de 1937. He anat a la biblioteca a les 8 per tal d'esperar els homes que vinguin a posar el telèfon. Aquest matí ha quedat instal·lat. Tenim el número 31.
3: 7 de juny de 1937. Els llums s'han apagat. A mig vespre tenim que fer el préstec amb espelmes.
1: 13 de gener de 1939. He anat a l'Hospital Militar de Terramar per veure si m'era possible recuperar algun dels llibres pels ferits. A llur marxa precipitada es varen emportar o varen abandonar, ja que foren evacuats en un plaç molt just de temps. Les meves recerques han estat infructuoses perquè no quedava cap responsable que pogués donar raó d'aquests llibres.
0: 19 de gener de 1939. En vista dels aconteixements, he decidit tancar la biblioteca. Tot ha quedat intacte i ni tan sols he pres el registre ni el diari.
2: 1 de agosto de 1939. Se abre la biblioteca de nuevo al público después de 6 meses de permanecer cerrada. El personal ya estamos depuradas, aunque provisionalmente, y hemos procedido, es decir, el señor Pascual, en nombre del señor alcalde, ha depurado conforme las normas oficiales de la Diputación los libros de la biblioteca.
3: 22 de octubre de 1939. El lampista Montaner nos coloca unos cristales y las bombillas que faltaban. Por la carencia de bombillas, me ha colocado unas del museo que allí no tienen tanta utilidad como en la biblioteca.
1: 14 de diciembre de 1939. Esta tarde ha venido un agente del Servicio de Información de la Diputación de Barcelona, encargado de interrogar el personal técnico de la biblioteca a fin de depurarlo definitivamente.
0: 20 de diciembre de 1939. Hoy hemos terminado la revisión de libros de la sala infantil, pues la de otros se acabó hace ya unos días. En total, se habrán perdido unos 200 libros. Es deplorable, pero no deja de ser una consecuencia lógica de la guerra.
2: 27 de febrero de 1940. El nuevo lector, Juan Castelló, ha dejado 10 pesetas de depósito en calidad de transeúnte.
3: 16 de abril de 1940. Hoy hemos ido a la Falange para pedir la autorización para celebrar la conferencia en la biblioteca. Nos ha dicho que debemos presentar un guión de la misma, el cual será remitido a la Jefatura Provincial Propaganda de Barcelona.
1: 11 de noviembre de 1940. Desde la semana pasada que se enciende por las tardes la calefacción. De todos modos, no calienta mucho el ambiente por la poca cantidad de gas que llega.
0: 4 de diciembre de 1940. Hace unos días, desde que hace tanto frío, que la biblioteca se ve algo desanimada. Las estufas, por la pobreza actual del gas, son insuficientes para calentar la atmósfera. En cambio, creo que en la biblioteca del Prado, que tienen buena calefacción, ha aumentado la concurrencia.
2: 16 de diciembre de 1940. He hecho varias compras de objetos que necesitaba para la confección del pesebre. Hemos comprado también turrón, peladillas y piñones que habrá que repartir entre los pequeños concursantes.
3: 21 de julio de 1943. Continúa la afluencia de veraneantes. Los unos en plan de visita turística, por ser la biblioteca anexa al Museu Cau Ferrat. Los otros leen en la biblioteca y se inscriben para el préstamo de la misma.
1: Martes, 22 de octubre de 1946. Continúo sin agua. Esto es insoportable. He ido a ver al lampista y a los de la compañía. Los unos se excusan en los otros, pero nada se arregla. Se ve que hay algún problema interno en esta cuestión y yo toco las consecuencias.
0: Miércoles, 24 de octubre de 1951. Ha venido el carpintero a poner unos estantes en un armario del despacho. Ha quedado muy bien. Y coloco en ellos parte de la colección local. Archivo cartas atrasadas y programas locales.
2: Jueves 25 de octubre de 1951. Hay poca gente en las salas, debido sin duda por ser hoy San Crispín, patrón del gremio de los zapateros. Y como en Sitges hay muchos, celebran su fiesta patronímica con bailes y otros festejos.
3: Sábado 20 de junio de 1953. Acabamos la revisión con gran alegría, puesto que ningún libro nos ha faltado. En breve empezaremos la sala infantil. ¡Ah! Hemos encontrado la novela desaparecida.
1: Sábado, 8 de enero de 1955. Traen el piano para la conferencia de mañana. Arreglamos las salas. Todo dispuesto.
0: Lunes, 10 de enero de 1955. La conferencia, mejor dicho, el recital de poesía y canciones navideñas fue un éxito. Tanto el maestro Dotras Vila como el tenor Cayetano Renom y el rapsoda Enrique Casademón fueron muy aplaudidos por el numerosísimo público que llenaba nuestras salas y nuestro vestíbulo. Hasta en la calle había personas escuchando a nuestro trío. Resultó una velada muy agradable. Pago una factura de 250 pesetas al afinador del piano de la conferencia de ayer.

0: se aficionan al teatro, nos piden obras y escasean tanto, hago unas desideratas solicitando obras de teatro moderno.
1: Miércoles 16 de octubre de 1968. Da gusto contemplar la sala de adultos llena de estudiantes. Los libros que no encuentran me los piden. Escribo a la central de populares solicitándolos. Voy a la imprenta El Eco de Sitges con el fin de que me pongan en el semanario de esta semana la noticia de los cursos de catalán. Las clases tendrán lugar a partir del lunes día 4 de noviembre de 22:15 a 23:15 y los martes a partir del día 5 del mismo mes de 8 a 9 de la tarde. La matrícula queda abierta a partir del próximo lunes, día 21, y cuesta la inscripción 100 pesetas.
2: Martes 22 de octubre de 1968. Vamos separando los libros más deteriorados a fin de enviarlos a encuadernar.
3: Jueves 22 de marzo de 1973. Archivamos documentos, cartas, programas en sus diferentes apartados de la colección local. Los juveniles invaden las salas. Solo es posible trabajar por las mañanas. Las tardes las pasamos atendiendo a los lectores. Rosa cuida de los pequeños y me ayuda muchísimo. La sala infantil, pequeñísima, siempre está llena de niños.
0: Lunes 24 de septiembre de 1973. Los juveniles llenan las salas. Los mayores se encuentran incómodos con tanto movimiento y sin una silla donde sentarse. Urge la ampliación. Hace ya tantos años.
1: Miércoles 19 de mayo de 1976. Se recibe el permiso del Gobierno Civil para efectuar la conferencia de José María Castellet. Tema Antonio Machado.
2: Divendres 21 de maig de 1976. Arreglem la sala per a la conferència. Treure taules, posar cadires, arreglar els gerros a les flors, tot fa molt de goig.
3: Dissabte 10 de desembre de 1977. Atenem les consultes dels lectors, hem passat les 5 hores de treball. Queda per fer la feina quotidiana i l'altra, que és molta més. Treballem a porta tancada i a compte nostre més d'una hora molts i molts dies. Ens veiem obligades a fer-ho per tenir les coses amb ordre i al dia.
0: Dissabte 29 de març de 1980. Pregunto a l'Ajuntament si han demanat a la companyia d'electricitat les modificacions i augments que la comesa elèctrica, a fi de no trobar-nos més com el cas passat. Es veu que ja està tot previst i que estan esperant la resposta de la delegació d'indústria, ja que necessitem augment de potència tan gran que ha de passar per allà.
1: Dilluns 9 d'agost de 1982. Visita la biblioteca el senyor Max Kanner, acompanyat del nostre alcalde i regidor de Cultura de Sitges. Li agrada molt la biblioteca. Troba que el que demano és molt just i necessari i urgent. Magatzems, ampliació de la sala infantil, fitxers nous, sanitaris nous a la planta baixa. Li diu a l'alcalde que si la Diputació vol, ell ens ajudarà en aquestes ampliacions. Quedem amb el senyor Serra, que se'n preocuparà.
2: Dijous 22 de novembre de 1984. La TV3 està fent un reportatge sobre Santiago Rusiñol i a més de filmar el Cau Ferrat els ha interessat unes fotografies de la biblioteca sobre les festes modernistes i sobre els Sitges d'aquella època. La guionista és la nostra lectora Maria José Coromines. Aquest vespre hi ha reunió del grup d'estudis sitgetans.
3: Dijous 14 de novembre de 1985. Consulten els llibres, millor dit, els registres de llibres de la Lola Anglada. Encara els tenim empaquetats. Anys demanant prestatgeries fins que, gràcies al senyor Josep Ventura i Jordi Cenzano, regidors de l'Ajuntament, ens han concedit aquesta petició, que representa una gran millora, no sols i que

0: rebran els volums de la Lola, sinó molts més que també estan en caixes.
1: La senyora Ramona Massip ens ha enviat el Tirant-lo Blanc en anglès. És una traducció molt bona. Li donem les gràcies.
2: Dimarts, 1 de març de 1988. Arriben 5 paquets en nous llibres i també les revistes que teníem al taller d'enquadernació.
3: Divendres, 11 de març de 1988. Anem a veure el regidor de Cultura, senyor Xavier Gimeno, i li presentem una llista de despeses per aquest any 1988. Es farà una porta d'accés a la sala Miguel Utrillo i ens compraran 2 carrets per a llibres i una prestatgeria metàl·lica per al magatzem.
0: Dimecres 2 de novembre de 1988. Escrivim edició 62 reclamant el número 19 de la col·lecció Les millors obres de la literatura universal segle XX, que no hem rebut.
1: Dimecres 9 de novembre de 1988. Els lectors, cada dia més nombrosos, ens absorbeixen totalment. Preguntes, ajudar-los a buscar les seves demandes, etc. Les hores de la biblioteca, que està oberta al públic, tant és al matí com a la tarda, no es pot fer res més que atendre els lectors.
2: Dimarts, 14 de març de 1989. Carta del director de Museus i Exposicions de Barcelona, senyor Lluís Ortet i Previ, sol·licitant en préstec els cartells La Fada i Teatro Lírico, de Miquel Utrillo i Morlius, propietat d'aquesta biblioteca, per a l'exposició d'art en el Museu Nagoya City Art Museum del Japó. La temàtica és Antoni Gaudí i el modernisme i tindrà lloc del 15 de juliol al 26 de novembre de 1989.
3: Dimarts, 6 de març de 1990. Registrat i catalogat el donatiu de Jacint Clarassó, tota l'obra del seu pare. Li escrivim donant-li les gràcies.
2: Dimarts, 3 d'abril de 1990. El 1 d'agost de 1939, ara fa 50 anys i 8 mesos, vaig començar a treballar en aquesta biblioteca com ajudant de les bibliotecàries Maria Lluïsa Ganzemüller i Pilar Casas. Elles mateixes havien inaugurat aquest centre l'any 1936. Després vaig treballar amb Maria Antonieta i Núria Cot, més tard amb Mercè Bonai, i després, des de l'any 1950, que vaig acabar la carrera, com a directora d'aquesta casa. Avui em jubilo, no cal dir que em sento emocionada al deixar aquesta biblioteca, que sempre he considerat com una prolongació de casa meva, del meu marit i dels meus 4 fills. Tots m'han ajudat quan ha calgut i han comprès la meva tasca, treball que es desbordava. En molts moments, la feina continuava a casa. 37 anys sola com a bibliotecària i la Rosa com a ajudant, que sempre ho ha fet tan bé. Els canvis dels locals, les ampliacions, les moltes donacions, els actes i exposicions que queden en gran part reflexades en la publicació número 14 del grup d'estudis sitgetans, titulada La Biblioteca Popular a Sitges. El tracte amb el públic, petit i gran, sempre m'ha produït un gran goig i he considerat molt interessant. He donat tot el que podia i sabia, però també he après molt. Me'n vaig amb un gran record i amb un gran afecte vers els meus lectors, els meus superiors i les meves companyes. Deixo en el meu lloc a Maria Saborit i a la Maria Teresa Ibáñez, que no dubto ho faran de meravella. Els hi desitjo la mateixa sort i el més gran encert en totes les decisions, perquè la Biblioteca Popular Santiago Rusiñol continuï endavant, sempre endavant. Maria Dolors Mirabent.

0: Diu la tradició que Sitges es construeix sobre la blancor de la calç i el blau de la mar, però hi ha una tercera columna que sosté la nostra identitat, la de la paraula escrita. La biblioteca s'aixeca com una talaia oberta. Des d'aquell 1936 ha estat el testimoni mut però eloqüent de la nostra evolució. 90 anys de prou al saber, resistint embats i canvis, mantenint sempre la claror en la mirada.
1: Si els llibres són el cos d'aquesta casa, la biblioteconomia n'és l'ànima. Hem de glossar avui la figura de les bibliotecàries encarnades en records tan vius. Ells i elles han estat consellers de les lletres, capaços de trobar el llibre exacte per a l'ànima assedegada, fent que la biblioteca no sigui només un dipòsit de paper, sinó un organisme que respira, un espai de trobada on la cultura es torna acollida.
0: Glosar aquesta biblioteca és, en definitiva, fer un elogi a la llibertat. 90 anys després, l'usuari que accedeix a la biblioteca, el mateix que el primer lector ho va fer, es troba amb una finestra que il·lumina la nostra consciència. Perquè mentre hi hagi un llibre esperant un lector damunt d'una estanteria, Sitges seguirà sent una vila lliure, culta i generosa.
2: I que per molts anys...
3: Moltíssimes gràcies a la Tija, moltes gràcies, de veritat. Per nosaltres també ha estat una sorpresa descobrir el que teníem preparat i bé, estàvem aquí. Això mou, remou molt, perquè hi ha coses que han canviat i hi ha coses que potser no tant, no? I el que dèiem, que el fet d'estar a la mateixa casa, sentim aquesta connexió també, no? Amb el passat i és molt bonic. Moltíssimes gràcies. Fins ara hem imaginat la veu de la casa. També hem escoltat les bibliotecàries gràcies a aquestes paraules que van deixar escrites als seus diaris. Però hi ha una altra veu imprescindible en aquesta celebració, la dels usuaris i usuàries. I vosaltres, què en dieu de la biblioteca? Des de Sant Jordi, moltes persones heu deixat el vostre missatge de felicitació en unes targetes inspirades en les antigues fitxes de catàleg. Les heu escrit a mà, de puny i lletra, com es feia abans, i prenent uns segons per pensar, per recordar. I us hem de dir una cosa, que les hem llegit totes i són precioses. Algunes són breus, altres expliquen records sencers. N'hi ha que fan somriure, moltes emocionen. Però totes tenen una cosa en comú. Parlen d'una relació molt especial de cadascú de vosaltres amb aquesta biblioteca. Perquè una biblioteca no és només un edifici, ni només una col·lecció de llibres, ni tan sols només un servei públic. Com deia el regidor, una biblioteca és una comunitat, és una successió de generacions de persones que se l'han fet a seva. I si avui la biblioteca arriba als 90 anys, és perquè en 9 dècades milers de persones l'han utilitzada, estimada, defensada i l'han fet a créixer. Entre aquestes targetes hi trobem vides diferents, moments diferents i tanmateix totes formen part de la mateixa història, perquè són aquestes vivències personals petites i grans alhora que converteixen la biblioteca en alguna cosa més que un equipament cultural, les que omplen de significat els espais, les que donen sentit a la nostra feina i les que fan que una biblioteca sigui de veritat un lloc estimat.
4: I per aquest bloc hem buscat usuaris actuals, dels habituals, dels potents, dels que utilitzen diferents serveis de la biblioteca per necessitats o aficions diverses. Tenim dos representants per cadascuna de les 9 dècades i els hem demanat que llegeixin la seva felicitació. Ens ha costat molt seleccionar només 18 persones, però la tarima no dona per tothom. Per això us demanem que encara que no pugeu a l'escenari, us sentiu igualment protagonistes d'aquest moment. Les persones que escoltarem són una petita representació de moltes d'altres veus. Són 18 veus que representen 90 anys de relació entre la biblioteca i Sitges. Són 18 veus que en realitat ens parlen de tots nosaltres. Us convidem a escoltar-les.
5: 1936-1945. L'entusiasme i la il·lusió per l'obertura contrasta amb la duresa dels anys de guerra i postguerra, el desencant i la tristor. Aquesta generació va veure néixer la Biblioteca en Llibertat, però massa aviat la va veure créixer en uns anys de repressió, censura i foscor. Representant aquesta dècada tenim en Siegfried Saperes i la Núria Aixa. En Siegfried ha vingut molt a la biblioteca i ara és la biblioteca qui el visita a casa. Gran lector de novel·la negra, el seu 90 aniversari és just un dia després de la biblioteca. I la Núria té una herència lectora molt especial, ella mateixa us explicava per què.
6: Bé, jo desitjo de fort molta felicitat a tot el personal de la biblioteca i que pugui celebrar 90 anys més, i jo també.
7: Voldria donar l'enhorabona a la biblioteca que la mare Pilar Casas va tenir l'honor d'inaugurar junt amb la seva companya Maria Lluïsa Gansemiller i que va ser una gran oportunitat per viure aquí els temps convulsos de la República, amb el conseqüent enriquiment cultural i social que va representar un gran avanç a Catalunya enmig de la Guerra Civil. I malgrat les concebudes dificultats que va significar l'arribada de la dictadura. Van ser uns anys convulsos fins a arribar avui. I a tots els que fins avui l'heu fet créixer, moltes felicitats.
5: ...1946-1955. Aquests anys van estar marcats pel trasllat de la biblioteca Can Llopis, on hi va estar durant uns quants anys. Aquesta és la generació que va gaudir de la biblioteca en uns anys difícils i precaris de postguerra, amb escassetat bibliogràfica i amb talls constants de llum i gas. Representant aquesta dècada tenim la Milagros Casto, gran lectora i participant fidel dels clubs de lectura de la biblioteca. I també tenim en Josep Maria Castro, que és el nostre gran especialista en préstec interbibliotecari, amb un ús intensiu del mateix.
8: Bueno, jo felicitat per a tots nosaltres, perquè nosaltres som biblioteca, som nosaltres. I me'n recordo especialment de la Pep, no sé per on està, però és la bibliotecària que em va fer costat en temps de pandèmia. Gràcies, Pepa. Amb la pandèmia puc llegir per tu. Gràcies.
9: Bona tarda a tothom i gràcies a tots per vindre. A veure, em trobo aquí així com de sobte. Jo no vaig ser mai a la vida un lector important ni molt menys, ocasional. Ara bé, vaig vindre a viure aquí a Sitges fa 17 anys i em va passar pel cap, em faré soci de la biblioteca. A partir d'aquí va canviar rotundament tot, sigui per l'atenció dels professionals que tinc al costat, per la paciència, per l'entorn, és una meravella, és un altre món quan entres aquí. La qüestió que amb aquest procés, tot el contrari, ha sigut el més maco que em podia passar a la vida, un canvi radical amb la lectura, gràcies a l'ajuda i l'ànim i la paciència que tenen, que quan em veuen entrar ja tremolen. Dic, a veure què ens demanarà. I d'on el buscarem? És així o no, Gerard? Una mica. O sigui, molt agraïts a tots, i només he fet aquest petit encís de que no tothom que és molt, molt, molt apassionat dels llibres i enamorat i tot el que vulgui d'objectius, ho ha sigut sempre. Jo sóc un exemple de que abans no ho era. Part de tot aquest personal que hi ha per aquí en té la culpa. Gràcies a tothom i gràcies a vosaltres.
4: A 1956-1965. El 1957 la biblioteca va tornar a la seva seu original, on encara avui la trobem. Aquesta és la generació que ha mantingut viu el vincle entre la biblioteca i els seus lectors. I representant aquesta època tenim l'Anna Lozano Frutos, que ha convertit la biblioteca en una parada habitual, oasis i xarxa dins la seva vida. I el Xavier Laoz,
10: que no falla a les presentacions de llibres i com a escriptor representa els autors i autores locals.
11: Tinc un secret. La vida, com a Pinocho, em va portar una fada blava, la Biblioteca Santiago Rusiñol, que m'ajuda en la meva cerca de la bellesa i fa amb la seva vareta que la trobi cada dia. Moltes felicitats i moltes gràcies, fada blava.
12: Bona tarda. Cerc un diccionari a la paraula biblioteca i diu que és un lloc que conté llibres. És evident que la definició és equivocada. Tots sabem que la biblioteca conté somnis, experiències, històries, ciència, felicitat, plaer, vida, en definitiva. Moltes felicitats i llarga vida a la Biblioteca Santiago Rusiñol i a les seves bibliotecàries.
10: Ara farem la dècada del 1966-1975. La biblioteca es consolidava mentre la població de Sitges augmentava i les seves sales començaven a quedar petites. Són la generació que va omplir uns espais que ja demanaven créixer. I representant aquesta dècada tenim a la Carme García Adell, que ha fet florir les terrasses de la biblioteca amb estima, dedicació i moltes hores, i a la Erika Jaragos, que sempre aportant idees i projectes totalment implicada en la cultura sitgetana.
13: La biblioteca és l'espai on he descobert la cultura catalana i l'amor de la meva vida. Felicitació d'en Sergi Molina. La meva felicitació és per 90 anys més de llibres i flors.
14: Hola. Hola, us dono les gràcies perquè amb la lectura em doneu la inspiració de cada dia. També per la pau que sento quan sóc a les biblioteques de Sitges. I perquè la meva imaginació es transforma en realitat. Gràcies. Felicitacions.
13: Durant aquesta dècada s'incorporen a la biblioteca la primera i la segona planta de la Casa Utrillo. Són la generació que va veure créixer la biblioteca al mateix temps que creixia ella. Representant aquesta dècada, Laura Cusiells. De petita tenia una certa por de la Polidor filla. Avui aquella por s'ha convertit en estima. I també Mireia Baqués, entusiasta de la lectura, ve a la biblioteca en família i sempre participa en totes les propostes, i la família també.
15: Bona tarda, Teresa. Calla, no tinc por, Teresa, eh? Gràcies per totes les estones de recolliment, d'aprenentatge i de volar. La biblioteca ha estat i és una llar amb olor de fusta i de centella. Gràcies per tanta llum i felicíssims 90 anys.
16: Estimada biblioteca i les nostres bibliotecàries de capçalera, no deixis mai d'alimentar-nos amb històries, paraules i personatges. Ets un refugi, un espai de descoberta, de calma, de cura i també d'aventures. I ens ofereixes passat i futur, també diversió i aprenentatges. Ets sempre un lloc segur i a la vegada una caixa de sorpreses. Gràcies per acollir-nos sempre i per molts anys més, biblioteca nostra.
13: 1986-1995. La biblioteca continuava ampliant fons i serveis, culminant amb la inauguració de la sala Lolita Miravent. Són la generació que encara recorda les fitxes de préstec, però també les primeres transformacions tecnològiques. Representant aquesta dècada, Esther Carbonell, a la Biblio no només teletreballa, també és un lloc per compartir estones amb la seva filla Júlia. I la Daia Matas, amb l'Otto, el seu fill, formen un tàndem amb un pacte, agafar 11 llibres en préstec en cada visita.
17: Per mi, la biblioteca és un espai on puc ser i ser-hi, des del meu món intern i també com a persona que forma part del poble. Un espai que acompanya la vida i que alhora m'ajuda a acompanyar la meva filla en els seus somnis i inquietuds d'infantesa. Només puc estar agraïda.
18: Felicitats, Biblio. Aquest oasi ple de paraules. Un espai on he agafat llibres que m'acompanyen a les nits. On em vaig canviar i vaig respirar a fondo abans de fer el pregó satíric. On vinc amb l'Otto, el meu fill, des de que tenia mesos de vida, agafar llibres per llegir-los plegats, que n'agafem 11. Un espai on vinc al terrat a fer ballet un cop a l'any. Aquí he preparat oposicions, treballat, llegit l'Eco, recollit un reconeixement i gaudit de moltes activitats. Un espai on el silenci, acompanyat pel sorollet de la font, amb calma. Per molts anys, Biblio.
19: Per molts anys, Biblio.
20: Per molts anys, Biblio.
19: Molt bé.
13: ...1996-2005. Internet va entrar a la biblioteca i va obrir noves portes al coneixement. Són la generació que va veure conviure els llibres de sempre amb les primeres pantalles. Representant aquesta dècada, Marta Ferret, la vam veure estudiar incansablement entre aquestes parets fins a fer realitat la seva vocació. I el Mario Rodríguez és d'aquelles persones que fan comunitat sense fer soroll, però des del taulell el veiem passar cada dia.
21: La Biblioteca de Sitges m'ha acompanyat en totes les etapes de la meva vida, des dels contacontes dels dissabtes fins a la preparació de la selectivitat i el MIR. Sé que aquí sempre trobaré un espai amb calma per quan el necessiti. Per molts anys i llarga vida.
22: Bé, simplement felicitar la biblioteca i el personal que en té cura per tants anys sent un pilar fonamental de la cultura de la nostra vila i moltes gràcies per la vostra tasca i per molts anys més entre llibres i tradicions.
23: ...2006-2015. La biblioteca va celebrar els 75 anys i es va preparar per a una gran transformació amb les obres de rehabilitació. Són la generació que ha descobert una biblioteca renovada, oberta i connectada. Representant aquesta dècada trobem en Julio Serra, lector entusiasta i participant habitual dels clubs de lectura, perquè els joves també llegeixen. I la Victòria i la Júlia Stahl Haragos, que les hem vist créixer entre llibres, a través de les pantalles, activitats i a les tardes de la biblioteca.
24: M'agradaria felicitar la biblioteca pels 90 anys d'història. Durant tot aquest temps ha estat molt més que un espai de llibres. Ha estat un lloc on hem après, somiat i descobert nous mons. Gràcies per ser un refugi de cultura, imaginació i trobades. Espero que la seva màgia continuï viva durant molts anys més. Felicitats.
25: Des de ben petita he llegit llibres i gràcies a aquesta meravellosa biblioteca he llegit llibres que m'han influït com a persona. Gràcies i felicitats pels 90 anys.
26: I jo volia donar les gràcies a totes les persones que treballen aquí, ja que des que soc petit m'han donat l'oportunitat de conèixer i descobrir un munt de llibres diferents que m'han ensenyat moltíssimes coses molt boniques. Espero que això segueixi així per molt de temps i per molts anys.
4: ...2016-2026. Després de la reobertura del 2018, la biblioteca segueix amb energia, estrenant nous projectes, sales, fins a arribar avui als 90 anys. Són la generació que començarà a escriure els propers capítols de la història de la biblioteca. I representant aquesta dècada trobem en Pau i la Ona Toboso Huguet, que els encanta llegir, escoltar contes, i ells continuaran omplint la biblioteca del futur.
0: La biblioteca m'ha acompanyat des de que era ben petit amb les primeres històries com La caputxeta vermella, La ventafocs i El patufet. I ara de més gran per estudiar. He passat bons moments amb els tallers i hores del conte i avui li vull dir per molts anys.
1: Portem 90 anys demanant silenci. Jo estic una mica rígida, ja necessito una miqueta de... Ara que som fora, ens permetrem fer una miqueta de soroll i us demanem, si us plau, que ens qui pugui s'aixequi i ens ajudeu a bufar les espelmes, si us plau, les espelmes. Des de la Comissió de Festes i Festejos de la Biblioteca us ho demanem, si us plau, aquest 90, el clàssic moment, complicadet de l'encenedor, els mistos, hem fet servir mistos, ens ha semblat més adequat. A veure si podem, entre tots bufarem, si us plau, sobretot els usuaris que són els que estan aquí dalt i són els més importants per nosaltres. Ai, l'hostesso, vinga! Som-hi, Francesc. Fantàstic, estupendo. Fem que estan enceses, d'acord? A la de tres bufarem, sí? A la de una, a les dues, a les tres! Felicitats, biblioteca!

0: Moltes gràcies i, com dèiem, aquestes persones en representació de tota la resta, això que vagi per endavant. Hem bufat espelmes i hem pensat un desig i això vol dir que en realitat estem parlant de futur i avui hem reunit molta, molta energia i molta estima per seguir endavant. Anem arribant ja al final d'aquest acte i volem compartir un petit exercici d'imaginació. Li hem preguntat a una intel·ligència artificial com serà la biblioteca en el futur i, com acostuma a passar, ha contestat molt de pressa. Ha dit que hi haurà llibres que parlaran, taules que carregaran mòbils sense fils, parets interactives i potser algun robot molt amable que et recordarà que aquell llibre que vas agafar fa 3 mesos encara no l'has tornat. I que podrem consultar milions de documents en qüestió de segons. També li hem preguntat, molt bé, però sabrà recomanar-me aquell llibre que no sabia que necessitava? I ho faràs tan bé com la nostra Pepa? Aquí ha callat una estona.
1: Perquè la tecnologia podrà fer coses, moltes coses, i les eines digitals ens ajudaran cada vegada més. Però les biblioteques tenen una ànima pròpia.
2: La intel·ligència artificial encara no ha après a somriure des del taulell, a reconèixer una mirada dubtosa, a recomanar una lectura amb complicitat, o a entendre aquella frase tan humana que sentim sovint: no sé què busco, però quan ho vegi ho sabré.
3: La intel·ligència artificial imagina biblioteques més ràpides, més connectades, més digitals. Nosaltres les imaginem, a més, més humanes.
4: Imaginem un lloc on conviuran els algoritmes i els àlbums il·lustrats, els codis QR i les novel·les més prestades, les pantalles tàctils i aquell racó tranquil on encara es podrà fullejar un llibre sense haver de recordar cap contrasenya.
5: Una biblioteca on la intel·ligència artificial ajudarà a trobar informació, sí, però on la intel·ligència humana continuarà fent allò essencial: preguntar, imaginar, dubtar, crear, conversar.
0: Per part nostra, assumim un compromís. El compromís de continuar treballant perquè des de la biblioteca qualsevol persona pugui accedir al coneixement, a la cultura, a noves oportunitats, a la democràcia cultural. Que segueixi sent un lloc de trobada, un pont entre generacions. Volem continuar sent refugi, continuar sent plaça. Fa 90 anys que persones molt diferents entren per la mateixa porta, buscant coses també molt diferents. I d'una manera o d'una altra, totes hi acaben trobant una mica de casa. Moltíssimes gràcies per acompanyar-nos i per molts anys, Biblioteca Santiago Rusiñol.

0: Per cloure, gràcies, moltes gràcies. Per cloure aquest acte, convidem l'alcaldessa Aurora Carbonell a deixar-nos unes paraules.
1: Moltes gràcies, bona tarda a tots i a totes. Primer de tot, agrair-vos moltíssim aquesta plaça tan plena i primer de tot vull agrair moltíssim a aquest gran equip, aquest equipàs, per aquest acte que han fet avui, tan ben organitzat i tan ben pensat. Moltes gràcies, de veritat. I com no pot ser d'altra manera, també agrair moltíssim a la Tija, que ens ha traslladat i ens hem immers en aquells anys, i agrair moltíssim a tots els que heu format part, usuaris, que ens heu donat aquestes paraules que ens han agradat molt. Primer de tot, bona tarda a tots i a totes, moltíssimes gràcies per estar aquí, com he dit, autoritats, representants de les institucions culturals, professionals, amics, amigues, tots els que us trobeu aquí. Evidentment, em fa moltíssima il·lusió compartir amb vosaltres aquesta celebració especial dels 90 anys, perquè avui commemorem 90 anys d'història d'un equipament que forma part del patrimoni cultural, del patrimoni educatiu, del patrimoni social, com s'ha vist, de Sitges. No? Però sobretot celebrem aquesta trajectòria de pràcticament 100 anys d'un servei públic, d'un servei de coneixement compartit i d'un servei de compromís amb la cultura i amb les persones, gairebé 100 anys. Quan una biblioteca arriba als 90 anys, i com s'ha dit abans també, 90 anys en el mateix emplaçament, no estem parlant només d'un edifici, com també s'ha dit, o d'una col·lecció de llibres, sinó que estem parlant de molt més, estem parlant d'un espai que forma part de la memòria col·lectiva. Quan dèieu totes aquestes històries, aquestes parets, han viscut tanta història, han sentit tants sentiments de tantes persones que han vingut aquí, persones, com s'han escoltat molts, que venien a estudiar, que es volien treure una carrera, persones que venien amb els seus nens, que volien que els nens aprenguessin a llegir, que s'aficionessin a la lectura, persones que venien felices perquè havien aconseguit el que fos, persones que venien tristes perquè estaven tristes i venien aquí a defugir una mica. Per tant, aquestes parets han respirat història sitgetana cada dia, i és això el que és una biblioteca, com s'ha dit moltes vegades, molt més que un espai amb llibres. La Biblioteca Santiago Rusiñol és una de les institucions culturals més estimades i més arrelades al nostre municipi, no? I de fet el seu nom ja ho indica, perquè ens connecta amb una de les figures capdals i més importants de la història de Sitges, com és el senyor Santiago Rusiñol, artista intel·lectual que va contribuir molt decisivament a projectar precisament la nostra vila com un referent cultural. I aquesta vinculació no és casual. La biblioteca ha estat, des dels seus inicis, una expressió de l'esperit obert i de l'esperit creatiu i inquiet que defineix la nostra vila. Al llarg d'aquests 90 anys, la biblioteca ha estat testimoni d'aquests grans canvis de la societat. Ha superat moments complicadíssims, quan llegien l'any 36, l'any 39, els anys 40. Jo, en els darrers anys, que sóc veïna propera, he vist algunes cosetes, he vist les obres, he vist la inauguració, he vist com es trencaven aquests vidres d'aquí dalt amb uns forts vents, he vist algun ensurt que tenia en foc aquí, hem vist de tot, no?, amb tants anys. I també, deixeu-me dir que escoltant a la Tija m'he preocupat, perquè algunes coses segueixen igual. L'any 39 tenien greus problemes amb la calefacció i actualment tenim moltes vegades problemes amb l'aire condicionat, no? I l'any 36 o 40, no sé quin any, deien que esperaven que la Diputació els donés no sé què. Doncs amb això no han canviat tant, eh? O sigui, algunes coses sí que han canviat, però d'altres sembla mentira que no haguin canviat tant, no? Però bé, tota aquesta trajectòria no hauria estat possible sense la dedicació, sense la professionalitat de totes les persones, aquí n'heu anomenat moltes, totes les persones que han format part al llarg de tots aquests anys, no? Bibliotecàries, bibliotecaris, personal tècnic, responsables culturals, voluntariat, col·laboradors que han entès que una biblioteca és molt, molt, molt més que un servei, és una eina de transformació social. I també vull reconèixer el paper de moltes entitats culturals, dels centres educatius, de totes les persones usuàries que han fet seva la biblioteca, com alguna de vosaltres ha dit, gràcies a la meva biblioteca, que han contribuït a mantenir-la viva generació rere generació. Perquè la història de la Biblioteca Santiago Rusiñol és també la història de la relació que té Sitges amb la cultura. Som una vila que ha construït una part molt important de la seva identitat sempre precisament al voltant de la creació artística, del pensament, de la literatura i del coneixement. I en aquest relat col·lectiu, la biblioteca ocupa, evidentment, ocupa un lloc molt central. un equipament essencial perquè garanteix sobretot un dret fonamental, que és l'accés universal a la cultura, l'accés universal a la informació. I això aquesta biblioteca ho té. En un món cada vegada més complex, més accelerat, sovint més desigual, les biblioteques continuen sent espais de democràcia, d'inclusió, d'igualtat d'oportunitats, espais oberts a tothom, independentment de l'edat que tinguis, de l'origen que tinguis o de la teva situació econòmica. Aquesta és una porta de l'oportunitat i a la llibertat. Aquí pot entrar tothom. I és precisament aquí on també apareixen els reptes del futur. Les biblioteques del segle XXI tenen desafiaments davant seu molt importants. Han de continuar fomentant l'hàbit lector, especialment entre els infants i els joves. Han de contribuir a reduir les bretxes digitals, que avui dia en són moltes, i a combatre la desinformació, que avui dia també és molt gran. Han de ser espais d'aprenentatge permanent, de cohesió social i de participació ciutadana. I ho són, però han de seguir sent-ho. També han de continuar preservant la memòria local, molt important. Aquí també tenim molt patrimoni documental. Al mateix temps que incorporen noves formes d'accés al coneixement i nous serveis, com s'està fent, adaptats a les necessitats emergents de la societat. Avui en dia, absolutament connectats a la xarxa, les biblioteques són molt de xarxes també i per tant també estan presents. Des de l'Ajuntament de Sitges assumim aquest compromís. Volem que la Biblioteca Santiago Rusiñol continuï sent un equipament de referència, capaç de respondre a tots aquests nous temps i aquests reptes sense renunciar als valors que l'han fet imprescindible durant aquests 90 anys. Volem una biblioteca encara més oberta, més accessible, més innovadora, més connectada amb la comunitat, si pot ser. I una biblioteca que continuï acompanyant els infants en els seus primers descobriments lectors, perquè volem sitgetans i sitgetanes que siguin lectors i lectores, que sigui un recurs pels estudiants, pels investigadors, un punt de trobada per a la gent gran i un espai de creixement per a tota la ciutadania. Perquè invertir en biblioteques és invertir en educació, és invertir en cultura, en cohesió social i, evidentment, és invertir en el futur. Avui celebrem aquests 90 anys amb molt d'orgull i amb molta gratitud. Orgull per la trajectòria recorreguda i molta, molta gratitud envers a totes les persones que heu contribuït a fer possible aquesta història d'èxit col·lectiu. Però aquesta celebració no és només una mirada al passat, és també una invitació a continuar escrivint les properes pàgines d'aquesta història, que sigui per molts anys i molts, molts més, 90 o més, que la Biblioteca Santiago Rusiñol continuï sent durant molts més anys un espai de coneixement, de llibertat, de convivència i de cultura al servei de Sitges. Moltíssimes felicitats i moltes gràcies a tots i a totes. Moltes gràcies.
2: Dos minuts i seran les 12. Així va anar ahir, en una plaça de l'Ajuntament, davant de la façana de la biblioteca plena de gom a gom, per assistir a aquest acte institucional del 90è aniversari de la Biblioteca Santiago Rusiñol, amb testimonis del passat, del present i amb aquesta projecció de cara al futur. Cap de setmana en el qual es tanca el Corpus, el diumenge a partir de 7:45, als jardins de l'hospital, el tancament oficial del Corpus, el cap de setmana del Pride, amb els actes culturals i sobretot amb la desfilada, el diumenge a partir de 16:00, cap de setmana també amb aquestes dues exposicions que s'inauguren al Miramar, l'exposició d'en Francesc Silloé, avui, i demà dissabte l'exposició de Jordi Nin, i també el cap de setmana en què les patinadores sitgetanes organitzen aquesta paella solidària per poder anar al Mundial del Paraguai, a més de moltes altres coses d'agenda. Que tinguin un molt bon cap de setmana. El dilluns tornarem ja amb la programació d'estiu, el darrer matí amb nosaltres d'aquesta temporada. El dilluns encetarem ja la cel obert, òbviament amb l'estiu per endavant i amb tot el que ens porti la setmana que ve, que no serà poca cosa també, perquè ja ens estem acostant cada vegada més a Sant Joan i, òbviament, de cara a Sant Joan, la festa del Poble Sec i tot allò que porta afegit aquesta obertura de la temporada més festiva del calendari anual. Molt bon cap de setmana. Fins dilluns.

0: A Ràdio Maricel, cada dia, al matí amb nosaltres.
1: Trescat Info.

0: En punt les 12 del migdia. El pacte europeu que endureix la política migratòria entre avui en vigor s'acceleren les expulsions d'immigrants, es redueixen les garanties d'asil i contemple la creació de centres de deportació a tercers països. Les autoritats rebaten les crítiques de les ONGs afirmant que aquestes mesures acaben salvant vides. El papa ha defensat que la migració contribueix a l'enriquiment mutu dels pobles. Lleó XIV ha intervingut en el primer acte a Tenerife, on ha arribat aquest matí per fer l'última etapa de la seva gira espanyola. El papa ha escoltat el relat d'alguns migrants arribats a les Canàries. L'Iran diu que encara no hi ha cap acord amb els Estats Units sobre la fi de la guerra i refreda la possibilitat de firmar un pacte que, segons Donald Trump, és imminent. El president nord-americà ha assegurat que l'acord es ratificarà a Europa els propers dies. A Belfast, nit tranquil·la després de dos dies de violència racista instigada per l'extrema dreta. La policia havia reforçat expressament el seu desplegament sobre el terreny. La inflació s'eleva una dècima al maig a Catalunya fins al 3,1%, per sota de la mitjana de l'Estat espanyol. Els carburants de resultes de la guerra a l'Orient Mitjà continuen empenyent la inflació a l'alça amb un encariment de prop del 16% respecte al maig de l'any passat. Luis Arroyo, el portaveu autoritzat de Rodríguez Zapatero, demana disculpes per haver assegurat que el valor de les joies trobades en una caixa forta del despatx de l'expresident no superaria els 50.000 euros. La valoració sol·licitada per la justícia el situa per sobre del milió. Els Mossos detenen una parella en relació amb la investigació de l'aparició el mes d'abril del cadàver d'un home al pantà de la Baells. El cos va aparèixer embolicat i lligat a una bombona de gas. L'artista britànic David Hockney ha mort als 88 anys, segons ha comunicat el seu agent. Amb uns inicis on va tenir referents com Pollock o Rothko, la seva obra s'ha caracteritzat per l'ús de diverses tècniques i materials, com la introducció de l'iPad. Destaquen treballs com A Bigger Splash, Retrat d'un artista, o la videocreació Les quatre estacions. I Filmin reforça la seva aposta per la distribució de pel·lícules en sales i anuncia la compra d'una de les productores i distribuïdores de cinema independent més importants de l'estat, Elàstica. Les premiades pel·lícules Alcarràs i Ocorno són alguns dels treballs que porten al seu segell.
1: Esports.
0: Ricard Isidro, bon dia.
2: Bon dia, Carme. Ha començat el Mundial de Futbol amb els dos primers partits, el Mèxic 2, Sud-àfrica 0 i Corea del Sud 2, Txèquia 1, corresponents al grup A. Avui, del grup B, Canadà-Bòsnia, a les 9. El Joventut intentarà igualar a les 8 del vespre el play-off de semifinals de la Lliga CB a la vista del València. I en hoquei patins, a un quart de 9 del vespre, es juga el primer partit de la final de l'hoquei Lliga masculina entre el Liceo i l'Igualada.
0: Sol intens aquesta tarda a tot el país, amb alguns núvols prims a les Terres de l'Ebre i nuvolades esquifides al Pirineu sense ruixats. Màximes entre 28 i 32 graus a l'interior, fins i tot uns 33 o 34 al voltant del Segrià, l'Urgell i la Ribera d'Ebre.
1: Trescat Info. 12.
3: Ràdio Maricel, 107.8 FM.

0: Catalunya al dia. Amb Estel Batet. Pas endavant per garantir una mica més d'igualtat en l'accés a la sanitat pública fora de les capitals. A partir d'ara, hospitals comarcals de la demarcació de Girona podran tenir espais reservats per malalts semicrítics, encara que no tinguin personal especialitzat per atendre aquests casos. Com ho faran? Doncs amb telemedicina. Si podem fer operacions d'orfebreria quirúrgica a centenars de quilòmetres de distància, també podem seguir els pacients que estan més greus. L'Hospital de Palamós, al Baix Empordà, ja ho ha començat s'ha d'aplicar. Ara poden atendre aquests pacients semicrítics perquè estaran controlats i monitoritzats en remot des de la unitat de cures intensives de l'Hospital Josep Trueta de Girona, el de referència. Des d'allà, els professionals guien i orienten els seus col·legues a distància.
1: La tecnologia ens permet escurçar distàncies i ens permet també oferir un servei d'especialista o els millors especialistes del territori, sense el trasllat innecessari.
0: I què més permet aquest avenç, que per cert també s'aplicarà als hospitals d'Olot i de Figueres? Doncs guanyar en comoditat per als pacients i les seves famílies, que no hauran de fer viatges llargs amunt i avall, i també alliberar llits als hospitals grans. A l'Hospital de Palamós, en 15 dies, s'han atès 11 pacients a distància. Cap d'ells ha necessitat un trasllat d'urgència al Trueta.
2: Catalunya al dia.
0: Avui també passarem per l'Aran per retratar una situació que no és ni nova ni exclusiva d'aquesta vall. Quim Balaguer, bon dia.
3: Bon dia, Estel.
0: Ens referim al silenci davant d'una petició concreta, la resposta que molts ajuntaments o altres institucions esperen arran d'una reivindicació i que no arriba. Avui farem referència a la del Consell General d'Aran a l'Estat perquè d'una vegada per totes faci alguna cosa per millorar la seguretat a l'N-230.
3: Fa un any que la màxima institució aranesa va enviar una carta al Ministeri de Transport reclamant mesures. No ha rebut cap resposta i ara hi torna a insistir.
4: I més que manifest que no podem seguir suportant aquest trànsit tan dens.
0: Al programa d'avui també acompanyarem un grup d'estudiants de Madrid en la seva ruta a peu per diversos municipis del Camp de Tarragona i l'Ebre. I us preguntareu per què es passegen aquests estudiants de Madrid per aquí. Doncs per donar les gràcies.
3: Per la solidaritat que van tenir aquestes terres que durant la Guerra Civil van acollir nens i nenes de Madrid.
5: Nos hacen que empaticemos con aquellas personas que tuvieron que abandonar sus hogares y fueron aquí acogidos con cariño, empatía, compasión.
0: I avui també tenim una parada obligada a l'Alta Ribagorça, a Durro. Comencen les falles, les primeres baixades es faran aquí, a la Vall d'Avui.
3: És una festa que té el reconeixement per part de la UNESCO de Patrimoni Cultural Immaterial de la Humanitat i que, segons la Comissió Organitzadora de les Falles, té el futur assegurat.
6: La incorporació de nous farallaires, tant dels més petits com dels més grans, doncs aquest fet ens permet que les noves generacions aprenguin i participin d'aquesta tradició.
0: I serem amb el nostre corresponsal, amb en Pau Rovira, i també amb l'Espartac Peran, que avui fa el programa Som Únics des de Durro. Es podrà seguir en directe pel 3CAT. És divendres, comença d'hora el cap de setmana per alguns, i això ja es nota a les carreteres. Equip viari, Clàudia Serra.
7: Doncs mira, a aquesta hora hi ha retencions a la 2 a Caldes de Malavella en sentit Barcelona. En aquest cas és per un accident que talla un carril. I lentitud a la C-17 a Parets en sentit Vic, l'AP-7 a Mollet en sentit Girona, cap a l'enllaç amb la C-17 i la C-35 en tots dos sentits, de Parets a Granollers. Avui, durant tot el cap de setmana, s'espera trànsit més dens del que és habitual en aquests punts pel Gran Premi de Fórmula 1 que es fa a Montmeló.
0: I pel que fa al temps, ja ens podem preparar per la calor aquest cap de setmana, oi, Dani Ramírez?
8: Bon dia, efectivament. Sí, sí, preveiem calor. De moment, dins d'una certa normalitat, bé és cert que la temperatura serà més alta del normal, però no ens aproximarem a cap rècord. Avui, 32 a 34 a Ponent, a la resta, entre 28 i 31 aproximadament. Demà ja arribarem a 35 graus al sector de Lleida, Pla de Lleida, i diumenge arribaríem als 36, 37 i potser 38. En principi no veiem cap valor de 40 graus els propers dies. Farà molta calor tota la setmana que ve, però una calor mantinguda, continuada. Potser entre dilluns a la tarda i dimarts baixa una mica la temperatura i dilluns a la tarda més tempestes al Pirineu, però els propers dies sol, calma, tranquil·litat. Diumenge a la costa pot baixar una mica la temperatura i aparèixer algun banc de boira al delta de l'Ebre i també a la Costa Brava, i diumenge a la tarda algun ruixadet, poca cosa al Pirineu i Prepirineu.
0: Doncs vinga, el que toca, perquè ja gairebé que tenim l'estiu a tocar meteorològicament parlant.
8: Sí, sí.
0: Gràcies, Dani, bon dia.
8: Fins ara, bon dia.
0: I en esports, què explicarem avui, Ricard Isidro?
2: Mira, que a part de l'inici del Mundial de Futbol, amb els dos primers partits ja disputats, el Girona fitxa Alexander Pischur, un davanter ucraïnès de 2 metres i 4 centímetres, que arriba a Montilí procedent de la Lliga Hongaresa. En bàsquet, el Joventut intentarà igualar a les 8 del vespre el play-off de semifinals de Lliga CB a la pista del València. Una mica més tard, a un quart de 9 del vespre, l'Igualada visita el Liceo en el primer partit de la final de l'Hockey Lliga Masculina d'Hockey Patins. En aquest esport, el Vila-sana té una cita històrica aquest diumenge al migdia. L'equip de la Lliga Femenina d'Hockey pot proclamar-se per primera vegada campió si guanya a Fraga, després que ja van sumar el primer triomf a casa el passat cap de setmana. I aquest cap de setmana, precisament, es disputa a Tarragona el Campionat d'Europa de Triatló. Hi haurà un total de 1.500 participants en una prova que servirà per aconseguir punts per la classificació de cara als Jocs Olímpics.
0: Som el Catalunya al Dia, un programa que fem les quatre delegacions de Catalunya Ràdio, amb Quim Balaguer a la sotsedició, l'Aurora Guindo a la producció, en Dani Jiménez al control tècnic i en Xavi Vall avui al control central. És la 1:06. Comencem.
9: Catalunya al dia.
0: Doncs comencem i ho fem amb unes dades que acabem de conèixer. Els menors catalans accedeixen al seu primer telèfon mòbil als 11 anys i el 93% dels adolescents estan registrats almenys a una xarxa social. Són dades que revela un informe d'UNICEF. Hi ha treballat el Consell d'Enginyeria Informàtica i també la Universitat de Santiago i s'ha presentat fa ben poca estona a Barcelona. Hi ha estat en Toni Fortesa.
10: Bon dia. I 4 de cada 10 nens de primària ja té mòbil propi i l'edat de mitjana d'accés se situa als 11 anys. Ho revela l'informe Infància, Adolescència i Benestar Digital, presentat avui al Palau Macaya. Carina Givert és degana del Col·legi Oficial d'Enginyeria Informàtica de Catalunya.
11: Estem davant d'una problemàtica que no tenim ben controlada, se'ns escapa pels racons i aleshores és important emmarcar el problema, és important aprofundir amb aquestes raons que situen els nens en aquestes vulnerabilitats.
10: Quasi el 10% dels joves podria patir un ús problemàtic de les xarxes amb més ansietat i ciberassetjament. Antonio Rial és director científic de l'informe i investigador de la Universitat de Santiago de Compostela.
12: Si tenemos un móvil, estamos perdiendo la posibilidad de aburrirnos y de enfrentar, de hacer introspección, de pensar qué me está pasando, quién soy, a dónde voy, cómo soluciono lo que está pasando, cómo me entero. No, rápidamente pongo un sedante, pongo un elemento distractor, que es un móvil, que es una red social, que es un scroll infinito, y yo no me construyo.
10: L'informe també revela que quasi l'11% dels joves ha rebut pressions per enviar contingut sexual i que el consum de pornografia comença als 11 anys i mig de mitjana.
0: Fiscals i sindicats dels Mossos d'Esquadra donen suport a la proposta del Departament d'Interior d'incrementar les penes relacionades amb la tinença il·legal d'armes i el cultiu de marihuana. El govern vol ampliar dels 2 fins als 5 anys la tinença il·legal d'armes de foc i per als grans cultius i tràfic de marihuana que les penes passin de la franja de 1 a 3 anys a una altra de molt més elevada que aniria de 6 a 9. Tot això surt de la reunió que es va fer ahir la tarda entre la consellera d'Interior Núria Parlon i la cúpula dels Mossos pels tirotejos que hi ha hagut últimament a Barcelona i Rodalia. I Miquel Jarque, bon dia.
13: Hola, molt bon dia, Estel.
0: Què hi diu el sector, els diferents actors implicats d'aquesta proposta que ha fet el govern?
13: Clar, hem de pensar que és una proposta que després ha de tenir un tràmit parlamentari, ha de recollir tota una sèrie de suports. És molt embrionària, però sí que tenim aquí una primera filosofia que és, si incrementem penes, doncs hi haurà més delictes. Doncs bé, l'Associació de Fiscals, majoritària en aquest sector de la judicatura, veu de bon ull l'increment de penes. Cristina Deixeus n'és la presidenta.
14: Efectivamente, las penas tienen que tener un efecto disuasorio. Y, evidentemente, si en nuestro país las penas son más benignas que en los países del entorno, pues es más será normal que los delincuentes apercibidos de ello, y generalmente esos son delincuentes ya que tienen un cierto bagaje o que forman parte de un grupo, vengan a fincarse aquí.
13: Sindicats de Mossos d'Esquadra, hem trucat, els hi hem demanat la seva opinió. Fepol, que és el majoritari, a favor USPAC, també un dels importants, ho veu bé, però creu que s'arriba tard. Sentim els seus portaveus, Imma Viudes i Albert Palacios.
9: Estem a favor d'una resposta penal més contundent davant les armes i el crim organitzat vinculat a la marihuana, però també estem a favor doncs, tenir més recursos, més protecció.
15: Tot enduriment és bo, però van molt tard ja quan nosaltres creiem que està molt perdut Barcelona i Catalunya amb crim organitzat. Són declaracions de cara a la galeria perquè són de difícil aplicació a l'hora de com estan els centres penitenciaris.
0: Clar, tot això, Miquel, depèn d'una reforma del Codi Penal per poder aplicar aquest augment de penes que proposa el govern. A les associacions de jutges, com ho veuen?
13: Jutges per la Democràcia, que és minoritària, recorda que l'increment de penes no va sempre relacionada directament amb una disminució de delictes. Ens han explicat que, per exemple, les penes per violència de gènere són altíssimes i no s'aturen. Hi ha lleugers de creixements, petites estabilitzacions, però continuen passant. Hi ha una altra associació, que és la majoritària conservadora, ens han contestat que no volen fer declaracions al respecte fins que no vegin el text, però vaja, podem intuir que aniran per la via conservadora i que sí que ho veuran de bon ull. De tota manera, aquestes, pel que fa a les grans màfies i al narcotràfic, hem de pensar que el que ens està preocupant ara són aquests efectes de màfies internacionals, en els quals els caps d'aquestes màfies normalment estan a l'estrany.
0: No sempre, serien els responsables no d'aquestes penes. No,
13: no sempre els tenim aquí, i a vegades aquí el que tenim, i això ens ho apunten diversos agents de la judicatura, són persones que desconeixen totalment quin és el nostre codi penal i que no saben, en el cas d'estar fent guàrdia en una plantació de marihuana, quina seria la pena que li podria caure.
0: Molt bé, doncs gràcies, Miquel Jarque. Bon dia.
13: Molt bon dia.
0: Doncs seguim encara en crònica policial, a 3 minuts per arribar a un quart de 2 del migdia. Els Mossos d'Esquadra han detingut una parella de Berga per un possible homicidi. Estarien relacionats amb el cadàver que fa 2 mesos va aparèixer surant al pantà de la Baells. Des de Berga, Nati Adell, bon dia.
16: Hola, què tal, bon dia.
0: A veure, explica'ns què més en sabem d'aquest cas.
16: Les últimes hores s'ha fet una entrada judicial per escorcollar el pis dels detinguts al barri vell buscant pistes. El cos de la víctima el va trobar per casualitat una veïna que passejava el gos el 16 d'abril. Estava surant a la cua de l'embassament a la banda de Vilada. El cos estava embolicat i lligat amb una bombona de butà. Tot i que hi ha secret d'actuacions, tot fa pensar que el van llançar al pantà per intentar fer-lo desaparèixer. La víctima és un veí de Berga d'una 60 d'anys, antic paleta, que també vivia al barri vell molt a prop d'on esporàdicament residien els detinguts, un home i una dona també de Berga.
0: I des d'aquest matí estan declarant a la Ciutat de Justícia familiars de la parella investigada pels maltractaments al seu fill, que va acabar amb l'hospitalització de la criatura el mes de març a l'Hospital Vall d'Hebron de Barcelona, concretament. La parella va ingressar a la presó, tot i que la mare va quedar en llibertat a primers de maig. Ahir els metges citats a declarar van assegurar que mai havien vist lesions com les que tenia aquest nen tan petit. Des de la Ciutat de la Justícia ens n'informa la Montse Poblet.
17: Bon dia. Les declaracions han començat amb una hora de retard, a 11:45 del matí, i de moment no n'ha transcendit res. Hi ha citats els avis del nen, els tiets i un cosí dels pares, que és metge a la Vall d'Hebron i que es considera un testimoni clau perquè la mare del nen li havia fet algunes consultes abans de l'ingrés. Fins ara han passat per la sala l'avi, la mare materns, la tieta, germana de la mare del nadó, i també el seu cosí. Ara serà el torn dels familiars del pare del nen. Les declaracions dels familiars arriben després que ahir el jutge que investiga el cas cités l'equip mèdic que va atendre el nadó a Vall d'Hebron, l'hospital on la mare treballa d'infermera. Els metges van declarar que en tota la seva carrera no havien vist unes lesions anals tan greus en un nadó. El nen també patia una fractura al fèmur que posava en risc la seva vida perquè podia seccionar-li una artèria. Segons els metges, res del que van observar es podia atribuir a un accident, però sí a un maltracte. Quan acabin les declaracions d'avui, les de defenses de la parella demanaran que els tornin a citar a declarar. El pare del nadó està en presó provisional sense fiança i la mare en llibertat provisional.

0: Una trentena de metres endins de la sorra on no arriben les zones d'un mar que avui està tranquil. A més dels Mossos, ha vingut la comitiva judicial que ha fet l'aixecament del cadàver. Només se sap que és un home, no se'n sap l'edat. Algú ha avisat al 112 a quarts de 8 del matí quan ha trobat un cos a aquesta platja, que és la zona reservada a gossos a l'inici de la platja del Far, a tocar de l'espigó nord del port de Vilanova i la Geltrú.
1: I els equips de recerca continuen buscant el noi de Roses a l'Alt Empordà que va desaparèixer al mar dimecres al vespre quan feia una excursió amb uns amics amb unes motos d'aigua. Aquest matí han traslladat el centre d'operacions cap al sud. I això per què, Fèlix Martín?
2: Hola, bon dia. Doncs perquè se sospita que els corrents marins l'haurien pogut portar des de Roses, resseguint la Costa Brava cap al Baix Empordà, passada la punta Montgó entre l'Escala i Torrulla de Montgrí. De fet, això és el que ha passat amb la moto d'aigua que van trobar bolcada ahir la tarda en una platja del terme municipal de Pals, moltes milles avall respecte del lloc de la badia de Roses on el van veure per última vegada. La recerca continua tant des de la costa com amb vaixells i amb mitjans aeris, especialment amb drons. El noi de 16 anys va llogar dimecres una moto d'aigua amb tres amics, però no va tornar a port.
3: Catalunya al dia.

0: A l'Hospital de Palamós, al Baix Empordà, inauguren una unitat nova dedicada a atendre pacients semicrítics.
1: I la senyora com està? A veure si la podem veure.
2: Sí, aquesta és la pacient.
1: Vale. Està ara mateix amb ventilació mecànica, està amb bon color, no? Està ben perfundida, està ben adaptada a la respiració.
0: Això és un fragment d'una conversa entre un metge de Palamós amb un especialista de l'Hospital Josep Trueta de Girona. Ho fan a distància, a través de l'ordinador, i com el metge del Trueta pot veure per una càmera el pacient de Palamós, també pot seguir-ne en directe quina és la seva evolució. Anem cap aquí, cap a l'Hospital de Palamós. Núria Peraire, aquesta és la clau. Un sistema per control remot, oi?
3: Hola, bon dia. Doncs sí, a l'Hospital Comarcal no hi ha una UCI, una unitat de cures intensives, però gràcies a aquest sistema remot, els especialistes del Trueta poden seguir l'evolució del pacient a Palamós. Així, aquest hospital incorpora 8 llits dedicats a semicrítics.
0: Perquè quins són aquests pacients semicrítics?
3: Doncs mira, per exemple, una persona gran, diabètica, amb una infecció que ara es pot quedar ingressat a Palamós i en el mateix moment l'especialista de la UCI de Girona ja el pot veure i incorporar-lo com a pacient a distància. Si empitjora, anirà cap al Trueta. Si no, doncs no cal.
0: I aquesta unitat de Palamós, que funciona des de fa 2 setmanes, quins resultats té?
3: Doncs s'han atès 11 pacients i cap ha necessitat un trasllat urgent.
0: Però no tot depèn dels metges del Trueta, no?
3: Doncs no, perquè els metges de Palamós també s'han format. El coordinador d'aquesta unitat, el doctor Germán Sierra, explica que l'objectiu és que els semicrítics rebin la mateixa assistència de qualitat.
4: La tecnologia ens permet escurçar distàncies i ens permet també oferir un servei d'especialista o els millors especialistes del territori.
0: I aquest projecte ha començat aquí a Palamós, però no es queda aquí, forma part d'un pla més ampli.
3: Sí, comença en Palamós i es continuarà a Olot i Figueres. Entre els dos tindran 12 llits de semicrítics i això també permetrà alliberar llits a l'Hospital Trueta.
5: Catalunya al dia.
0: Els sindicats del sector de l'educació, contraris als acords firmats fins ara amb el govern, criden a participar en la manifestació de demà passat diumenge a Barcelona i avisen de noves mobilitzacions de cara al curs vinent. Demanen arribar al 6% d'inversió i una reforma de la llei educativa de Catalunya, la LEC, que 18 anys després creuen que ha quedat obsoleta. Barcelona, Sara Cañete.
6: A l'espera de refer quines són les prioritats en les seves demandes i amb quines accions continuaran les mobilitzacions, els sindicats educatius que no han firmat cap acord amb el govern avisen que el curs que ve les mobilitzacions continuaran i que les peticions en les millores laborals hauran de conviure amb un debat de fons, la reforma del sistema educatiu. Diuen que per això cal una reforma de la LEC, la Llei Educativa de Catalunya, que 18 anys després de la seva aprovació ha quedat obsoleta. David Caño és el portaveu d'USTEC.
7: Ja fa massa anys que van aprovant una llei que arribaria al 6% i no ho estan fent. Ja fa molts anys, 18 anys, de la Llei d'Educació de Catalunya i ha quedat obsoleta. El seu desplegament en forma de decrets ha generat més malestar i més insuficiència educativa, més mals resultats i moltes de les qüestions de conflictes, de malestar educatiu, com ja vam plantejar i intuir quan es va aprovar, quan l'USTEC vam defensar que no s'havia d'aprovar aquesta Llei d'Educació.

0: Els sindicats diuen que sense les assemblees de centre que aquest curs han mobilitzat a milers de mestres i professors no haurien aconseguit les manifestacions massives que s'han vist, i és per això que esperaran fins al 20 de juny, quan se celebra l'Assemblea de Docents de Catalunya, per definir les seves accions de cara al curs que ve. La manifestació de diumenge començarà a les 12 del migdia des dels Jardinets de Gràcia i acabarà a la plaça de Catalunya.
1: Molt bé, gràcies, Sara. Poc més de 9 minuts i 2:15. Els nous pressupostos de la Generalitat suposaran un 50% més d'inversions al Pirineu. Això és el que ha defensat el president de la Generalitat, Salvador Illa, a la trobada empresarial al Pirineu que s'està fent a la Seu d'Urgell. Allà hi tenim en Joaquim Albalate. Joaquim, bon dia.
2: Hola, Estel, bon dia.
1: Una trobada que justament s'acaba ara al migdia, eh?
2: Sí, ara potser ho sentiu de fons. La tanca l'exprimer ministre italià Matteo Renzi, que ha parlat del paper d'Europa al món, un dels temes que han centrat aquesta 37a trobada. També n'ha parlat, de fet, el president Salvador Illa, que ha defensat que en aquest context mundial complex, els nous pressupostos aporten estabilitat al país i al territori.
3: Els pressupostos permetran desplegar totes les polítiques del govern nacional 260, tovells de comiós, col·laboració público-privada, concessions per poder anticipar aquestes inversions, algunes d'elles que porten, desplegarem millores en àmbit sanitari, tot el desplegament de la fibra òptica, i llavors tot un altre capítol d'ajudes importants, 400 milions d'euros per municipis de menys de 5.000 habitants.
2: Illa també ha avançat que treballen perquè la nova zona econòmica especial d'Organyà, a l'Alt Urgell, un polígon on es volen instal·lar empreses andorranes, tingui un règim fiscal especial, però sempre, diu, defensant els interessos de Catalunya.
1: Entesos. Gràcies, Joaquim. Bon dia.
2: Adéu, bon dia.

0: I ara us parlem del gran centre logístic de Bonpreu a Montblanc, a la Conca de Barberà, que es començarà a construir a finals de juliol. Acabades les obres d'urbanització de la primera fase del polígon Logis, ara només falta acordar la reparcel·lació per iniciar uns treballs que duraran prop de 2 anys. Tarragona, Manel Sastre, bon dia.
1: Hola, bon dia.
0: Aquestes instal·lacions porten molt de retard, però finalment, segons això que estem explicant, sembla que sí, que finalment hi ha calendari.
1: Sí, sí, ho han confirmat aquest matí mateix des de la mateixa empresa, que eren en una visita d'obres que s'ha fet. El primer trimestre del 2028 haurien d'estar enllestides unes obres d'un gran centre logístic que ocuparà la parcel·la més important d'aquest Logis Montblanc. Avui la consellera de Territori, Sílvia Panet, que ha visitat aquestes obres i ha elogiat la ubicació estratègica i les característiques que inclouen una terminal ferroviària i que permetran generar inversions privades en aquest polígon d'uns 200 milions d'euros.
2: Una inversió privada induïda estimada de 165 milions d'euros i, a més, una inversió addicional de 21,5 milions d'euros per la futura plataforma ferroviària. Per tant, en conjunt estem parlant d'una inversió de més de 200 milions d'euros amb un impacte sobre l'economia de tot el territori.
1: Fins ara el govern hi ha invertit ja 37 milions a través de Cimalsa. A més d'acabar les obres d'urbanització d'aquest polígon logístic, el govern preveu que a finals d'any també es posarà en marxa la gran planta agrofotovoltaica de 150 megawatts que s'està construint a la zona i que subministrarà energia verda i de proximitat a les empreses.
0: Gràcies, Manel Sastre. Bon dia.
1: Bon dia.
0: I l'empresa multinacional Saint-Gobain tanca la seva planta del Vendrell per concentrar la producció a l'Arboç. Aquest fabricant multinacional de vidres per automòbils, de llarga tradició al Baix Penedès, assegura que ho fa per guanyar en eficiència i competitivitat. Corresponsal al Baix Penedès, Montse Gené Riba, bon dia.
3: Hola, Estel, bon dia.
0: I això, aquest canvi, hi haurà afectació pels 80 treballadors que té?
3: Doncs diuen que no. La planta de Vissa del Vendrell quedarà tancada en els pròxims mesos i els treballadors aniran a treballar a l'Arboç, a uns 6 quilòmetres. També es trasllada la maquinària i la producció per seguir amb l'activitat aprofitant les naus que Saint-Gobain Securit té a l'Arboç. Actualment, en aquesta planta hi ha 200 treballadors. Per l'Ajuntament de l'Arboç és una bona notícia per reforçar la viabilitat de la planta i enfortir el teixit industrial local. En un context marcat per la transformació del sector automobilístic, l'empresa diu que ho fa per anticipar-se i reforçar el seu model industrial amb una visió a llarg termini. El comitè de treballadors, en principi, ho veu amb bons ulls. Per ara no s'ha anunciat cap reducció de plantilla. Ja fa uns anys aquesta empresa va tancar la seva divisió Glass a l'Arboç, que els treballadors van respondre amb un seguit de vagues i que va acabar amb l'acomiadament i posterior recol·locació d'un centenar de treballadors.
0: I ara anem cap a la Vall d'Aran. El Consell General, a far dels continus accidents a l'N-230, pressiona l'Estat perquè millori la seguretat d'aquesta via i es facin efectives les restriccions de pas de camions mentre no s'eixampli aquesta carretera. Sofia Cabanes, bon dia.
4: Bon dia, Estel. La màxima institució aranesa ha aixecat la veu un any després d'haver enviat una carta al Ministeri de Transports reclamant aquestes mesures i no haver obtingut cap resposta. Andreu Cortés és el conseller de Governació.
5: I més que manifest que no podem seguir suportant aquest trànsit tan dens.
4: Durant la temporada d'hivern, el Ministeri aplica restriccions al pas de camions durant els caps de setmana, però la màxima institució aranesa denuncia que no es fan prou controls per fer-les efectives.
5: Ara, ho hem traslladat aquestes peticions entre que és que un control més exhaustiu d'aquests vehicles quan hi ha restriccions també vam emetre d'aixòs de la taula si podem implementar d'altres mesures o pressionar el Ministeri entre que aquesta situació se solvente.
4: Cada dia, per esta carretera que travessa diversos municipis, hi passen gairebé 700 camions.
0: I a Badalona, la nova ordenança que regula l'ús del patinet elèctric ha permès retirar des del novembre passat 250 unitats, 250 patinets. L'alcalde de la ciutat, el popular Xavier García Albiol, adverteix que això és un avís per navegants de Vitàngela.
6: 250 patinets fora de circulació, la majoria perquè havien estat manipulats i se n'havia augmentat la potència i alguns d'ells robats. A més, l'Ajuntament ha expedit 350 sancions per diverses vulneracions amb aquests patinets elèctrics. L'alcalde de Badalona, Xavier García Albiol, llança aquest avís.
7: En aquests moments hi ha 250 patinets menys circulant per al nostre carrer que posaven en risc a la resta de peatons. Per tant, evidentment, que 250 patinets menys requisats en el nostre carrer. I, sobretot, serveix també per avisar navegants del que aquells que encara incompleixen, que n'hi ha, doncs que és el que acabarà passant tard o d'hora amb aquestes persones.
6: Segons el Biol, els propietaris legítims dels patinets els poden recuperar si n'acrediten la titularitat i reverteixen si s'escau la manipulació. En tot cas, l'Ajuntament procedirà a destruir-los com un altre residu, segons l'alcalde de Badalona.
0: El Consorci de la Zona Franca invertirà 90 milions d'euros per construir habitatges, equipaments i oficines al costat del Parc de les Glòries, davant de la Torre Glòries, concretament allà on estava projectat l'edifici Ona fa més de 25 anys. Aquesta inversió és fruit d'un acord amb l'Ajuntament. Ana Escura, bon dia.
8: Bon dia. Es construiran 35.000 metres quadrats de sostre. D'aquests, 10.000 es destinaran a habitatge protegit per construir uns 120 pisos, 20.000 es destinaran a usos administratius i 5.000 a equipaments comunitaris. El Consorci assumirà el finançament inicial de les obres i la gestió de les oficines. Sobre els 5.000 metres quadrats per a equipaments, l'alcalde Jaume Collboni ha explicat que el seu ús s'acordarà amb les entitats veïnals.
9: En aquest àmbit d'equipaments comunitaris hi hauria la biblioteca del Clot, el poliesportiu i hi hauria l'auditori, que són els tres, diguem-ne, equipaments que estaven reivindicats pel barri.
8: La propera tardor es convocarà un concurs internacional per escollir el projecte arquitectònic i la intenció és que es redacti durant el 2027 per començar a construir a finals del 2028 o principis del 2029.
0: Ana, l'alcalde ha aprofitat per anunciar dues infraestructures més en aquest espai. Quines són?
8: Per una banda, el projecte de rehabilitació del centre de la Farinera, que l'alcalde ha explicat que ja està en marxa. I per altra, ha anunciat la construcció d'una residència per a la gent gran. Es farà amb pressupost de la Generalitat i, de fet, serà el govern català qui la gestionarà, però l'execució i la promoció de les obres les farà l'Ajuntament.
9: Tot aquest àmbit, diguem-ne, de la part nord de Glòries estaria ja finalitzada. Rehabilitació de la Farinera, la nova residència de gent gran del Clot i l'espai Ona amb equipaments, 120 habitatges de protecció oficial, més aquest edifici d'oficines públiques municipals.
0: Gràcies, Anna Escura. Bon dia.
8: Gràcies a tu. Adéu, bon dia.

0: Catalunya al dia.
1: Doncs amb els senyals horaris de 1:45, us parlem ara de la Reserva de la Biosfera de les Terres de l'Ebre, que celebra el seu primer congrés des que es va crear. Això era l'any 2013. Un dels eixos de la trobada és buscar un finançament estable per poder tirar endavant projectes a llarg termini. Tortosa, Jordi Barranca, bon dia.
2: Hola, Estel, bon dia.
1: Perquè ara, d'on s'obtenen els ingressos?
2: Doncs mira, bàsicament de subvencions i ajudes públiques. La falta d'un finançament estable dificulta la creació d'una estructura per garantir el desenvolupament econòmic de l'espai. Ivan García és el president del COPATE, el Consorci de Polítiques Ambientals d'aquí de les Terres de l'Ebre, que és el gestor de la reserva.
3: Queda pendent este finançament estable per a la reserva de biosfera, queda pendent això, i en això estem treballant, per a poder tindre un treball constant i no estar depenent sempre d'aquestes subvencions, com és el cas d'ara, però que quan aquestes subvencions acaben poguéssim tindre un equip tècnic i una capacitat econòmica per a seguir desenvolupant polítiques que vagin bé.
2: Pel delegat del govern, Joan Castor Gonell, les Terres de l'Ebre tenen una bona oportunitat.
4: Tenim de tot, tenim aquesta diversitat tant a nivell natural, cultural, paisatgístic, patrimoni històric, patrimoni natural. Per tant, ho hem d'aprofitar, que estem en un bon moment a nivell d'oportunitats. Disposem avui ja de fons europeus importants, el tema dels fons d'atenció nuclear.
2: Tot plegat mentre s'espera l'ampliació de la reserva per encabir els municipis del nord de la Ribera d'Ebre.
0: Catalunya al dia.

0: Estudiants de Madrid recorre a peu diversos municipis del Camp de Tarragona i l'Ebre per agrair la solidaritat que van mostrar acollint infants de Madrid durant la Guerra Civil. L'any 1938, Catalunya, amb 3 milions d'habitants, va donar refugi a 400.000 nens i nenes procedents de zones controlades per les tropes franquistes a diversos llocs d'Espanya. Tarragona, Ricard Buigas, bon dia.
1: Hola, bon dia.
0: A veure, tu els has interceptat en un punt de la seva ruta. On són ara?
1: Doncs mira, avui estan recorrent el camí entre Móra d'Ebre i Xerta. Aquesta tarda completaran la cinquena etapa. Tenen previst dormir a l'Albert de Xerta, al Baix Ebre. El recorregut va començar el 8 de juny a Montblanc, a la Conca de Barberà, i finalitzarà el 19 de juny a Tarragona. Els impulsors d'aquesta iniciativa són dos professors jubilats de Madrid que van considerar que mai és tard per donar les gràcies. Un d'ells, l'Enrique Martínez, que ha après català, ara l'escoltareu, diu que fan el que no van poder fer els refugiats.
2: Els refugiats mai no van poder dir gràcies perquè després de la guerra la comunicació va ser impossible. I, a més, el gran volum de refugiats que van venir a Catalunya va ser amagat per la historiografia i particularment per la historiografia franquista.
1: Amb dades recollides l'any 1938, Catalunya va arribar a acollir prop d'un milió de refugiats. 400.000 eren nens i nenes, eh?
0: I aquests poblets, aquestes ciutats, rebent tanta gent, com s'ho van fer per acollir-los?
1: Doncs a veure, precisament això és el que li he preguntat a un historiador de la Selva del Camp, al Baix Camp, on ha fet parada el grup. Axel Baget m'ha explicat que els pobles d'acollida van arribar a requisar propietats per crear o ampliar escoles.
3: Aquí a la Selva del Camp sí que des de feia temps que hi havia una falta d'espai per les escoles i és en aquest moment que s'aprofita les incautacions d'espais per incautar l'exconvent de Sant Rafel i allà destinar-la per escola.
1: El professor Carlos Díez, que també va impulsar la missió Antoni Banaix, lidera aquest projecte. Apunta que els nens no estaven apartats, eh? Tots seguien el model educatiu de la Segona República.
4: En estos lugares, estas niñas y niños siguieron recibiendo educación con sus propias maestras. No era solamente que estuvieran alojados, es que seguían siendo educados en un proyecto progresista, en un proyecto que quería en el niño, que quería en la educación. Y esto se siguió practicando incluso en circunstancias tan adversas como la de la guerra.
1: Val a dir que les autoritats catalanes van regular la presència de refugiats, se'n recomanaven que mai superessin el 5% de la població. Penseu que era una època enmig d'un conflicte bèl·lic en què els productes essencials no sempre eren fàcils de trobar.
0: I com ho viuen els estudiants que estan participant en aquest projecte?
1: Mira, he parlat amb dues estudiants de l'IES La Cabrera, a la Serra de Madrid, que estan fent aquesta ruta des del principi, des de Montblanc. Són l'Alejandra Riesco i la Martina Rubio.
5: Quan m'ho va dir el meu profe, la veritat que no m'ho vaig pensar molt, perquè ho veig una oportunitat de la que puc gaudir moltes coses i és un aprenentatge molt important, crec.
6: És una mostra de que la història s'aprende mucho mejor fuera del aula. Nos hacen que empaticemos con aquellas personas que tuvieron que abandonar sus hogares y fueron aquí acogidos con cariño, empatía, compasión.
1: La Martina, ara l'escoltàveu, és de Madrid, parla català perquè la seva mare em va explicar que és de Lleida i li ha transmès l'idioma. Els professors volen que els joves agafin el relleu en la defensa de la memòria democràtica.
0: Ricard, és una ruta per municipis del Camp de Tarragona i l'Ebre que fan a peu. Per què? A peu? Per què caminant?
1: Ah, doncs mira, és veritat, això no t'ho havia explicat, doncs perquè diuen que és una mostra d'empatia amb els refugiats que gairebé sempre han de fer llargs trajectes a peu. Val a dir que el projecte també vol donar visibilitat a la situació actual de vulnerabilitat i desprotecció que pateix la infància palestina obligada a abandonar les seves cases. Per això tenen el suport de l'Agència de les Nacions Unides pels Refugiats de Palestina al Pròxim Orient.
0: Molt bé, doncs gràcies, Ricard Buigas, per aquesta crònica sobre aquesta ruta que estan fent aquests grups d'estudiants de Madrid per agrair que generacions enrere acollissin infants d'aquesta ciutat que van ser víctimes dels bombardejos de la Guerra Civil. Bon dia.
1: Adeu.
0: I avui, que és 12 de juny, comencen les falles del Pirineu.
7: Aguanta, home.
8: Fila de un, sense adelantar, no cal córrer. Qui se la pague la falla, que s'apartegui i que baixi al darrere. Ha de quedar majo i una vegada a l'any ho han de mirar de fer bé.
9: Lo important en junts. Som un equip, perquè som
7: I és que no hi som!
0: Doncs avui comença la temporada de falles amb la baixada de Durro a la Vall de Boí. És una festa reconeguda per la UNESCO com a Patrimoni Cultural Immaterial de la Humanitat i donarà el tret de sortida setmanes de celebracions de màgia i foc arreu dels Pirineus. Des de Durro, Pau Rovira, bon dia.
9: Hola, Estel, bon dia.
0: I a més, aquest any s'ha presentat una proposta per donar a conèixer els camins de foc durant tot l'any, no només ara.
10: Doncs sí, tot a punt ja aquí per l'inici de la temporada de falles. La jornada començarà a 11:15 de la nit amb la baixada dels fallaires més petits. Un quart d'hora després serà el torn dels grups intermedis i a les 11 de la nit arribaran els adults, completant una de les nits més emblemàtiques del calendari festiu pirinenc, que seguirà tot el ritual. L'encesa del faro, la serp de foc per la muntanya, l'arribada amb la foguera al centre del poble i la festa final. Aquesta celebració manté viva una tradició centenària vinculada al foc i a la muntanya. Carme Xalà, fallaire i membre de la comissió organitzadora.
11: A un parell de setmanes ja vam plantar el faro. És una acció que implica tota la participació del poble, demostrant un any més doncs, aquest caràcter col·lectiu que tenim de festa. Com sempre, la incorporació dels fallaires, tant dels més petits com dels més grans, doncs aquest fet ens permet que les noves generacions aprenguin i participin d'aquesta tradició.
10: Com cada any hi haurà un servei de taxis des de Barruera per no col·lapsar el municipi, tot i que força gent puja també caminant. El que sí és novetat d'enguany, com deia, és una iniciativa del Consell Comarcal de l'Alta Ribagorça que vol promocionar els camins de foc durant tot l'any. Ho explica el seu president, Albert Palacín.
12: Realment les falles doncs, són un dia a l'any, que només se'n fa un dia a l'any d'ús d'aquests camins, i això està pensat doncs, que la resta dels 364 dies restants de l'any doncs, que s'hi pugui gaudir, que pugui ser un altre recurs turístic.
10: Després de Durro, les baixades continuaran les pròximes setmanes en altres pobles fallaires, en 63 poblacions dels Pirineus, de Catalunya, l'Aragó, França i Andorra.
0: I la d'aquest any a Durro serà una baixada molt especial perquè pels que no puguem ser allà dalt ho podrem seguir des de dins, a primera fila i des del sofà, si volem, perquè TV3 en farà la retransmissió en directe amb el programa Som Únics, dirigit i presentat per l'Espartac Peran. Espartac, bon dia.
13: Bon dia, Estel.
0: On ets? Tot a punt?
13: Mira, Alta Ribagorça, a la Vall de Boí, a Durro, el primer lloc on es baixaran falles aquest any. Durro és el primer dels primers. Per tant, molt il·lusionats amb tot l'equip del Som Únics i preparats per, des de Sant Quirc, que és l'ermita, que és el turonet, podríem dir, que per un camí arribes a Durro, aquesta nit doncs, baixaran més de 100 falles i ho podrem veure en directe per TV3.
0: I en el format que estem acostumats, eh? Molt immersiu, molt des de dins, com si fóssim nosaltres un d'aquests fallaires.
13: Exactament. I a més, sobretot, avui escoltant molta gent de la Terra, moltes persones que viuen a la Vall de Boí, que això és el més interessant.
0: I apuntem les hores, Espartac.
13: Mira, a través de la plataforma, a les 10:40 per la plataforma en directe. Uh-huh. I si esteu mirant TV3, esteu veient la gran pel·lícula, just quan acabi, a 11:45 de la nit, ens veureu doncs, tot el que ha passat aquí a la Vall de Boí.
0: Doncs 22:40 pel 3CAT, 23:30 a la televisió convencional a TV3.
13: Exactament.
0: Molt bé, sí. Doncs, Espartac, que vagi molt bé aquesta baixada de falles de Durro.
13: Moltes gràcies, una abraçada.
0: Una abraçada. Doncs de seguida seguim amb altres recomanacions i propostes culturals per aquest cap de setmana. Abans, però, us hem d'explicar que l'Institut Vallès de Sabadell vol denunciar davant del Departament d'Educació el cas d'una empresa d'autocars que havia contractat per unes colònies i que a última hora els ha dit que no pot recollir els escolars i, a més, no els dona cap alternativa perquè puguin tornar a casa. Joan García, què ha passat?
14: La situació ha afectat 100 alumnes i 6 professors de primer d'ESO que són a Santa Susana, al Maresme. Autocar Sant Martí ha fet saber a l'Institut a través d'un correu electrònic que no disposaven de vehicles per una incidència tècnica i que el mateix institut busqués una altra empresa d'autocars. La directora de l'institut, Gemma Coca, ha explicat a 3CAT Info per què volen denunciar el cas.
15: Desprotecció total. Nosaltres ja ho hem patit, però almenys que altres no s'hi trobin en aquesta situació, perquè realment és desesperant, o sigui, és angoixant pensar que tens allà 100 alumnes i que no tens manera de fer-los tornar, que no saps com fer-t'ho.
14: Autocar Sant Martí ha explicat que han contactat amb altres empreses, però que no han aconseguit subcontractar el servei. Finalment, l'Institut ha trobat 2 autocars a través d'altres empreses.
0: Molt bé, gràcies, Joan. Bon dia.
14: Bon dia.
0: La 1:41, anem a Vic ara.

0: perquè avui arrenca el Cabró Rock més multitudinari amb tots els ulls posats a l'actuació d'aquests que sentim, els Oques Grasses. Serà l'últim concert a casa d'aquest grup d'Osona abans del seu comiat definitiu a l'Estadi Olímpic. Des de Vic, Natia Dell, bon dia.
1: Hola, què tal? Bon dia de nou.
0: A veure, diem multitudinari, però quanta gent s'espera que passi pel Cabró Rock?
1: Mira, Estel, entre avui i demà, 58.000 persones a la zona esportiva de Vic. Una xifra mai vista. I és que aquest festival no para de créixer, com ens explicava Narcís Castellà, que és un dels codirectors.
2: Aquest divendres serem 30.000 persones. L'any passat, el dia que vam tenir més, van ser 22.000 persones. Un creixement així l'hem fet any a any, i any a any hem anat fent un tipus de creixement que poguéssim assumir. És molt gran dir això per nosaltres.
1: A banda d'Oques Grasses, escoltem, entre els caps de cartell hi ha noms destacats com la Gossa Sorda, Joan Dausà, La Fumiga o Figa

0: Ja ho sentiu, aquest és Figa Flaues. En total, però són 24 artistes de música variada en català, sempre per a diferents generacions d'una mateixa família.
1: Fer el màxim possible per tenir un cartell per tot tipus de públic, per tot tipus d'edat. El nostre festival és molt familiar i volem que tant un nen de 10 a 12 anys, un jove de 25, 40, 50, 60 i el que sigui.
0: Vaja, per tothom, un festival, doncs, intergeneracional, descentralitzat, que arrenca, ja ho veieu, amb molta força.
2: Molt bé, gràcies, Nati Adell, des de Vic. Bon dia, bon cap de setmana.
0: Bon dia, gràcies.
2: I mentrestant, el Teatre Lliure, que escalfa motor ja per celebrar els seus 50 anys.

0: Segueix creixent, no es pot tallar. El Teatre Lliure celebra aquests 50 anys amb una programació que apel·la als llegats, als vincles, la comunitat. Marta Pazos, David Selvas, Carme Portacelli, Marcos Morau, Lluís Omar, el Conde de Torrefiel o Pol Guas són alguns dels noms protagonistes, Marta Vivas.
1: El Lliure concentrarà la celebració d'aquest mig segle el primer trimestre de la temporada. Inclourà una exposició sobre escenografia en homenatge al fundador del Lliure, Fabià Puigcerver. La recuperació d'obres fundacionals com la senyoreta Júlia o la vella Helena, explicada des de la mirada de joves directors millennials com Miquel Masfiol, i dimecres d'aniversaris, un espai de trobada dels diferents llenguatges artístics amb noms d'abans i d'ara, com Cesc Gelabert, Marcos Morau, Lluís Omar, Clara Aguilar, Carme Portacelli i Josep Pons. Julio Manrique, director de Lliure, ha reivindicat el llegat.
2: Hem mirat de cosir un petit relat que celebri i reconegui el llegat dels que ens han precedit i alhora, des d'aquest avui, posi la mirada en el futur, posi la mirada en aquells que vindran després de nosaltres.
1: Entre els noms que formen part de la història del teatre, absències destacades en la programació, com les de Lluís Pasqual, Julio Manrique.
2: Amb el Lluís Pasqual vam explorar la possibilitat que fos present a l'aniversari, amb una direcció, i aquesta possibilitat finalment no va prosperar.
1: La temporada 26-27 està formada per muntatges com l'inaugural l'òpera de Tres Rals, un drama romàntic de Lucía Carballal, protagonitzada per Victoria Luengo. David Selvas dirigirà un Enric IV antisistema, com ens ha avançat Julio Manrique.
2: I que ho fa a través d'un exercici imaginatiu, lúdic i també radical de la seva llibertat.
1: El llibre de Pol Guas, que relíquia, saltarà a l'escenari, com també la versió teatral de la pel·lícula de Visconti, Rocco i els seus germans. I es reprogramarà, de nou, la monumental L'herència de Matthew López sobre llegats i memòria. Les entrades per aquesta nova temporada es posaran a la venda just d'aquí una setmana.
0: I ara sortim dels teatres i anem cap als terrats, cap a 7 terrats de Barcelona i l'Hospitalet de Llobregat, que es convertiran, des d'avui, en l'escenari excepcional per 13 espectacles de proximitat. És la 14a edició del Festival Terrats en Cultura, és un cicle d'arts en viu que durarà fins a finals de juliol, Montse Mas.
3: I el cartell que arrenca amb aquest concert del duet d'Eli combina música, teatre, dansa i monòlegs en un format íntim en què l'espectador no sap la ubicació exacta del terrat fins unes hores abans de la funció. Entre les propostes n'hi ha de vinculades a l'actualitat, com les que destaca la directora de Terrats en Cultura, Lola Armadàs, en declaracions a Catalunya Ràdio.
4: Us destacaria Set nenes jueves, una obra per a casa de la dramaturga britànica Carol Churchill, que precisament va escriure l'any 2009 arran dels bombardejos a Gaza. També tindrem de la companyia Corbata, de la mà del dramaturg Enric Nolla, La culpa no és de l'estar que si el sapo salta i se'n sarta, que ens parla precisament dels bombardejos a la ciutat de Caracas al mes de gener, quan va entrar als Estats Units a la ciutat de Caracas.
3: Algunes de les propostes s'estendran més enllà de l'estiu i també hi haurà espai per a la rumba, que anirà de la mà dels de Caracan.
0: I el festival gastronòmic Meatfire torna al Port Vell de Barcelona aquest cap de setmana amb una trentena de cuiners internacionals especialitzats en carn a la brasa, Montse Camps.
5: Si el Meatfire vol demostrar que la tècnica senzilla de la carn cuita amb foc o brases té variants infinites quan es combinen els diferents talls amb les cultures gastronòmiques de tot el món. Iñaki López, de Vinyaspre, del grup de restaurants Sagard i Cuiners Bascos, és l'organitzador del festival.
6: Gent de totes les puntes del món que encenen el foc junts i cadascú a la seva manera, la seva cultura, des de Turquia, Grècia, Islàndia, Equador, Colòmbia, Argentina... És tan divers el foc com pobles hi ha en el món.
5: Aquest any es podran tastar el moll de la fusta, costelles fumades, filets de vedella, cuixes de xai, cansalada, hamburgueses o pollastre de 30 xefs i mestres de la graella de diferents països. El festival es desdoblarà aquest any amb una segona seu a Buenos Aires a l'octubre.
0: I més propostes per aquest cap de setmana. Demà se celebra la tercera edició del Pride Tarragona per reivindicar els drets del col·lectiu LGTBIQ+, Clara Chavarría Domingo.
7: Sí, des de l'Ajuntament, que promou la iniciativa, recorden que el Pride és també una resposta als discursos d'odi i una manera de continuar lluitant pels drets humans. L'alcalde Rubén Viñuales en posa un exemple.
8: Jo recordo l'any passat una senyora que a la plaça Corsini em va aturar i em va dir: alcalde, tu permets això? I jo li dic: no només ho permeto, sinó que ho hem organitzat. I em diu: jo no tinc res en contra d'ells, però no cal que ho facin al carrer. I la resposta que li vam donar és, precisament perquè encara queden persones com vostè, ho fem.
7: La plaça Corsini serà l'epicentre de la jornada, a més de la tradicional marxa reivindicativa per la Rambla Nova.
0: La productora catalana Canadà ha guanyat per segon any consecutiu el Gran Laus Audiovisual. És el màxim guardó dels Premis Laus de Disseny Gràfic i Comunicació Visual que s'ha lliurat aquesta nit passada al Disseny Hub Barcelona.
3: Canadà s'ha emportat el premi pel seu anunci per a les botigues de bricolatge, construcció i jardineria Hornbach, que el jurat ha destacat per la virtuositat i extensió en un moment en què la publicitat es mou en formats molt curts. En aquesta 56a edició dels Premis Laus també s'ha reconegut el talent jove, el projecte Hàptica, una iniciativa d'alumnes d'Elisava que trasllada la riquesa de les tipografies al llenguatge Braille. L'Associació de Disseny Gràfic i Comunicació Visual va premiar 479 projectes, inclosos els Premis Honorífics, per la dissenyadora gràfica i pintora Pilar Villuendas i l'editorial Gustavo Gili.
0: Deu minuts, haurem arribat a les dues del migdia. Fita històrica de la Colla Castellera dels Marrecs de Salt, el Gironès, que aquest diumenge celebrarà 30 anys consolidada com la colla que ha arribat més lluny a la demarcació i també ha estat la més coneguda. Això ha ajudat a estendre i consolidar una activitat que no era tradicional a Girona. De fet, en 15 anys s'ha doblat el nombre de colles en aquesta demarcació i de les quatre que hi havia, ara ja en són nou. Ens ho explica des de Girona la Carla Saló Pujol amb aquest reportatge que té el muntatge musical de Josep Lluís Santiso.
9: A les terres gironines, les colles pioneres van ser els Castellers del Collell, nascuts el 1986, i els Castellers de l'Albera, nascuts el 1995. Joan Ayats va ser casteller a la Colla de l'Albera i té clar que van ser la llavor perquè el fet casteller creixés a la zona de Girona.
10: Això segur que va ser la llavor, ho tinc molt clar, segur.
9: Els Marrecs de Salt són la colla activa més antiga i aquest any celebren el seu 30è aniversari. De moment són l'única colla de la demarcació que ha assolit un castell de nou. Pau Caravaca és el cap de colla.
11: De colles convencionals, som l'única colla que ha assolit els castells de 8 aquí a la zona de les comarques de Girona, però a més hem arribat a fer el castell de nou.
9: A l'Alt Empordà hi ha la colla castellera de Figueres, que la formen prop de 150 membres. Bru Barba, membre de la Junta, destaca la inclusivitat dels castells.
12: Tinguis la condició social, física o el que sigui que tinguis, en pots participar.
9: Els Xerrics Olot, nascuts l'any 2002, són la colla pionera de la Garrotxa i són uns 70 membres. El casteller Joan Serra Mitjana explica el rècord que ostenta la colla.
13: Tenim més d'un centenar de pilars de 5 descarregats consecutius, sense haver que n'hagi caigut cap.
9: Al Pla de l'Estany, a Banyoles, hi trobem els Esperxats de l'Estany, batejats el 2013 i que són prop de 130 membres. Una mica més a l'oest, al Baix Empordà, l'any 2013 van néixer els Minyons de Santa Cristina, que són uns 60 membres. També a l'Empordà hi trobem l'última colla que s'ha fundat. Són els Merlets del Montgrí. Van néixer el 2025 i estan en formació. Al nord de Terres Gironines hi ha la colla castellera de la Cerdanya, que plega persones d'arreu de la comarca i que va néixer l'any 2019. A la Selva hi ha la colla dels Guillats, que agrupa castellers de Santa Coloma de Farners i els voltants. Són uns 90 membres i també són una colla en formació, tot i que estan batejats. També hi ha una colla universitària, la dels Xuriquers de la Universitat de Girona, que enguany han assolit els millors registres de la seva història. Marc Gil és el cap de colla.
14: Aquest any, a part de fer el primer castell de 8 de la colla, hem fet els millors registres de la colla, descarregant 6 vegades el 5 de 7, que era un castell inèdit per la colla.
9: El conjunt de colles coincideix en la germanor i el nivell que hi ha entre els castellers gironins. En parlen Laia Palma, presidenta dels Merlets, Blanca Bastit, presidenta dels Guillats, Josep Puello, castellera dels Esperxats, i Jordi Soler, castellera dels Minyons.
15: Hi ha molta germanor, estan molt disposats a ensenyar, no hi ha competència.
16: Hi ha una expansió, que cada vegada hi ha més colles i també està pujant el nivell de les colles que ja existeixen.
17: Sí, sí, ens ajudem molt. Realment hi ha bona relació.
18: Cada vegada, doncs, les colles castelleres no són bastant en un millor nivell.
9: Anteriorment hi havia hagut 4 colles més que es van dissoldre. Eren els castellers de les Gavarres i els Bailets de l'Empordà, a més dels castellers del Collell i els de l'Albera.
0: Gràcies, Carla. 7 minuts haurem arribat a les dues. Us expliquem encara que Filmin ha anunciat que compra una de les productores i distribuïdores de cinema independent més importants de l'Estat, és Elàstica. Reforça així la seva aposta per la distribució de pel·lícules en sales, més enllà de la seva plataforma. Aquestes dues empreses ja havien distribuït de forma conjunta en el passat pel·lícules com La Substància, Anet o Anatomia d'una caiguda. L'acord farà que puguem veure a partir d'ara Backrooms o Ja no moriré d'amor, que han passat pels cinemes, es podran veure més endavant en aquesta plataforma barcelonina, a Filmin.
19: Esports.
0: I ara ja som en temps per als esports, com sempre, en desconnexió per les quatre demarcacions. A Barcelona, amb en Ricard Isidro. Ricard, bon dia.
20: Bon dia.
0: La pilota del Mundial de Futbol ja ha començat a rodar.
20: S'han jugat els dos primers partits del grup A. Mèxic 2, Sud-àfrica 0 i Corea del Sud 2, Txèquia 1. Entre aquest vespre i aquesta matinada jugaran el Canadà, Bòsnia i Herzegovina del grup B a les 9 del vespre i l'Estats Units, Paraguai del D a les 3 de la matinada.
0: En bàsquet, el Joventut intentarà aquest vespre igualar la seva sèrie de semifinals a Lliga ACB amb el València, i el Barça és a un triomf de classificar-se per la final.
20: Anem a pams. La Penya va perdre a la pròrroga el primer partit de només un punt, i el base Guillem Vives davant a mantenir la intensitat i la concentració del partit jugat dimecres.
21: Aquest tipus de partits surten com van. Espero tenir l'encert que vam tenir. Confio en que seguiran tenint una confiança en nosaltres mateixos, uns percentatges alts, però està clar que ja hem revisat les coses que podem fer millor, les coses que van sortir, doncs, potenciar-les, preparar també el que poden fer ells i confiar en nosaltres.
20: Com en tota aquesta fase final de l'ACB, aquest enfrontament també el podreu seguir en directe per l'app i el web de Catalunya Ràdio per la plataforma 3CAT. Començarà a les 8 del vespre. L'altre equip català que disputa aquest play-off, el Barça, ahir va guanyar per 97-89 al Tenerife i posa el 2-0 al seu favor a la sèrie de semifinals. Demà dissabte, tercer partit de l'eliminatòria, el primer a Tenerife i primera oportunitat per als blaugranes de passar a la final.
0: Avui, Ricard, també estarem pendents de l'hoquei patins i de l'Igualada.
20: Avui, a un quart de nou del vespre, juga el primer partit de la final de l'hoquei lliga masculina entre el Liceo i l'equip de l'Anoia. Marc Muntaner, tècnic de l'equip Igualadí, es mostrava ambiciós al programa Tot Costa de Catalunya Ràdio.
22: De fa un o dos anyets, la ciutat ha tornat a reviure aquest hoquei que durant els anys 90, doncs, va ressaltar tant, i ara la gent, doncs, torna a creure amb aquest club, amb aquest esport, amb aquesta ciutat que tenim.
20: Aquesta sèrie de la final és el millor de 5 partits, amb el factor pista favorable al conjunt gallec.
0: A la Champions femenina de waterpolo avui tenim un duel català entre el Mataró i el Sant Andreu per al tercer lloc de la Final Four.
20: A les 7 de la tarda, la mal anomenada final de consolació a Terres Malteses. S'enfronten mataronines i andreuenques per la tercera posició. Sentim, per aquest ordre, Dani Ballart, entrenador del Mataró, i Javi Aznar, del Sant Andreu.
23: No m'espero un partit diferent, sí que m'espero emocionalment un partit diferent, perquè aquest context on estem ho canvia tot. L'arbitratge és absolutament diferent, els espais són totalment diferents i això ens farà viure un partit diferent, no tàcticament, però sí emocionalment.
24: No és el rival el que ens motiva. Jo crec que el que ens pot motivar és el poder aconseguir una tercera plaça d'una Champions League, ser el tercer millor equip d'Europa. Crec que la motivació és més pel fet de guanyar un bronze i quedar satisfets amb la competició de l'equip que no tant el rival.
20: A les 9 del vespre es jugarà la final entre l'Olympiacos i el Ferencvaros. També en waterpolo, l'Atlètic Barceloneta es va classificar ahir per la final de la Champions masculina després d'eliminar el vigent campió, el Ferencvaros hongarès, als penals, després d'acabar el partit amb un empat a 9 gols. Demà l'equip mariner s'enfrontarà al Prorreco italià, que es va desfer de l'Olympiacos per 19-13.
0: I ens ho deia abans la Clàudia Serra, l'equip viari, que cap de setmana es disputa el Gran Premi de Fórmula 1 de Barcelona-Catalunya.
20: Al circuit de Montmeló tenim ara mateix en marxa la sessió d'entrenaments d'aquest Gran Premi. Un dels atractius, Fernando Alonso, va deixar entreveure ahir que la cursa de diumenge serà segurament la seva última al circuit català.
25: Serà un cap de setmana especial. Probablement serà la meva darrera cursa de Fórmula 1 aquí a Barcelona. Així que vull donar les gràcies a tothom. Intentaré gaudir del cap de setmana. Sé que no seré gaire competitiu i que no duraré gaire la pista durant la qualificació, però espero durar una mica més durant la cursa, encara que no tingui la velocitat que voldria tenir.
20: Tornant al futbol, l'Espanyol anuncia la continuïtat de la davantera Naima García per un any més. El Badalona Women, per la seva banda, confirma la renovació de la davantera Irina Uribe. El bàsquet Manresa ha confirmat que l'aler danès Gustav Knutsen deixa l'equip per seguir la seva carrera en una universitat americana. El Barça d'handbol ja és a Colònia, on demà disputarà la final a 4 de la Champions. Començarà per l'enfrontament amb l'Aalborg danès a les semifinals.

0: Catalunya al dia, amb Estel Batet.
1: Doncs segurament el nom dels meus fills o un tigre blanc a l'esquena.
2: Un sol radiant és una de les pel·lícules que es projectaran a l'Ametlla Film Fest. Comença avui, fins diumenge inclourà una vintena de curtmetratges catalans a competició, a més de títols de cinema social, taules rodones i altres activitats per implicar-hi al públic. La directora d'Un sol radiant, que és la Mònica Cambra Domínguez, apadrina aquesta segona edició d'aquest festival que vol descentralitzar la concentració cultural que hi ha sempre a les grans àrees metropolitanes i convertir les Terres de l'Ebre en punt de referència del cinema independent i de qualitat fet a casa nostra. Gràcies per acompanyar-nos un dia més. Ens tornem a sentir dilluns a partir de la una del migdia. Ja sabeu que per podcast, a l'hora que us vagi millor a vosaltres, que passeu un molt bon cap de setmana.
3: Zapatero imputat, també per contraband i per delicte fiscal per les joies trobades a la seva caixa forta. Bon dia, són les dues.
4: Catalunya migdia. Amb Òscar Fernández.
3: Nou problema judicial per l'expresident del govern espanyol, José Luis Rodríguez Zapatero. El jutge de Plus Ultra l'ha imputat avui per les joies trobades a la seva caixa forta i que estan valorades oficialment en 1,3 milions d'euros, Joan Bota.
5: En no acreditar-ne l'origen, segons la primera versió, eren joies familiars i considerant-ne el valor molt superior als 30 o 50 mil euros que va dir inicialment el seu portaveu, que per cert avui ha demanat perdó. El jutge del cas Plus Ultra ha obert peça separada per aquest cas. La setmana que ve Zapatero haurà declarat tant per aquestes joies com per la causa principal de suposat tràfic d'influències.
3: Més detalls des de Madrid, Tània Tàpia.
6: El jutge Calam actua molt ràpid, hores després de tenir la taxació dels experts, veu indicis per obrir una altra investigació a banda perquè no li consta l'origen de les joies, que pagués els impostos que toquen i, a més, apunta la possibilitat d'una importació clandestina. Per tot plegat, creu que pot haver comès un delicte fiscal i un altre de contraband. El convida a portar la documentació que cregui per desfer aquests indicis dimecres, quan li prendrà declaració.
3: Atenció també a aquest titular d'avui. L'expresident valencià Carlos Mazón estava informat al matí del dia de la Dana de les conseqüències potencials que podien tenir els aiguats. València, Alba Barbosa.
7: Els seus consellers el van anar actualitzant de la situació des de primera hora del matí a través del xat de WhatsApp del Consell. Mazón va rebre, abans de les 12 del migdia, dades de l'estat de les carreteres i de la suspensió de classes. L'expresident valencià hi escriu a primera hora per demanar al seu equip que donessin informació detallada del temporal i no hi torna a intervenir en tota la jornada. La jutge de Catarroja ja ha incorporat aquest xat a la causa.
3: Al Catalunya Migdia d'avui també us explicarem que fiscals i sindicats de Mossos d'Esquadra demanen endurir les lleis per tinença d'armes per l'auge de tirotejos a Catalunya.
5: El govern també ho reclama després dels 6 morts a trets al carrer aquest 2026, una xifra que gairebé iguala ja als 7 que hi va haver en tot l'any passat.
3: Això el dia en què entra en vigor a la Unió Europea un enduriment de la política migratòria que permet construir centres de deportació en tercers països.
5: Es generalitza així un model impulsat inicialment per l'extrema dreta a Itàlia. Les organitzacions de drets humans s'hi oposen frontalment.
3: Brussel·les, Bruno Fortea.
8: Denuncien que les noves lleis deterioren els drets fonamentals i deshumanitzen els migrants, però les autoritats europees defensen que salvaran vides perquè dissuadiran, per exemple, les travessies en pastera. Justament avui hem sabut que en el que portem d'any les arribades de migrants irregulars a la Unió Europea han caigut un 40%.
3: I tot plegat mentre continuem pendents de si hi ha o no acord entre els Estats Units i l'Iran per acabar amb la guerra a l'Orient Mitjà.
5: Donald Trump diu que sí des d'ahir a la nit, però el règim dels ayatolàs adverteix que encara no hi ha res tancat. Els mercats en tot cas ho donen per bo i el preu del petroli baixa avui per sota dels 90 dòlars al barril de Brent.
3: I al Catalunya Migdia d'avui també us explicarem que els menors catalans accedeixen al seu primer telèfon mòbil als 11 anys.
5: A més, el 93% dels adolescents tenen com a mínim una xarxa social, ho diu un informe d'UNICEF que s'afegeix als advertiments sobre les conseqüències de l'ús prematur i abusiu de les pantalles.
3: Com sempre, quan faltin 20 minuts per les 3, arribaran els esports. Aia Tudel, bon dia.
9: Bon dia.
3: Amb el Mundial de Futbol ja en marxa.
9: Després de la jornada inaugural d'ahir a Mèxic, avui toca inaugurar les altres dues seus d'aquest Mundial, Estats Units i Canadà. Del Mundial anirem al Real Madrid, on sembla que està molt a prop de firmar Bernardo Silva. El Girona ha anunciat el primer fitxatge, el davanter ucraïnès Alexander Pishur. Ja vol a les 8, la penya intentarà igualar la segona semifinal de la Lliga CB de bàsquet.
3: A veure com tenim la circulació a aquesta hora. Clàudia Serra, bon dia.
2: Bon dia. Doncs a aquesta hora comencen a anar força carregades ja les dues rondes de Barcelona en tots dos sentits de la marxa. D'entrada a la capital hi ha aturades a la C58, C33 a Montcada i a la B20 a Santa Coloma, i també hi ha lentitud a l'entorn del circuit de Montmeló, a la C17 a Parets en sentit Vic, la P7 a Mollet en sentit Girona i la C35 en tots dos sentits de la marxa de Parets a Granollers.
3: I ens falta el temps.
0: T'esperem a la Casa de l'Aigua amb gas Vichy Catalán, on l'autenticitat i el benestar van de la mà. Vichy Catalán us ofereix el temps.
3: Dani Ramírez, bon dia.
10: Bon dia.
3: Hem tingut uns dies de pausa per la calorada, diguem-ne, però ja es comença a notar i això anirà més, no, la calor?
10: Sí, sí, està pujant. De fet, respecte a ahir, hi ha llocs on la temperatura ja és 7 o 8 graus més alta, en aquests moments a la Conca de Barberà i al sud de la Segarra, i estem arribant als 32 graus al Dover, a Roquetes, a Vinebre, a Sort, també 32, o 31 graus a la Bisbal d'Empordà i a Tremp. Aquesta tarda arribaríem als 34, les més altes a Ponent, també demà a Lleida cap als 35, i diumenge segueix amunt. Per tant, ja arribaríem als 36 o 37 ben bé. Això pel que fa a l'interior, bona part de Catalunya, lluny del mar, entre els 30 i els 34 els propers dies, i sembla que la costa puntualment pot baixar una mica la temperatura, amb algun núvol baix demà a la tarda i diumenge, fins i tot algun banc de boira diumenge cap al Cap de Creus i el Delta de l'Ebre, o núvols baixos, i la novetat seria que diumenge a la tarda hi pot haver algun ruixadet al Pirineu, Prepirineu, quatre trons i molt poca pluja, que potser dilluns s'incrementen aquests ruixats al Pirineu.
3: Gràcies, Dani, bon dia.
10: Bon dia.
0: Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya.
3: Les 2:06. El jutge del Clas Plus Ultra obre una altra investigació contra l'expresident José Luis Rodríguez Zapatero per les joies que va trobar a la caixa forta del seu despatx. L'investiga ara també per un possible delicte fiscal i un altre de contraband. Ho fa després de rebre una taxació d'experts que valoren les joies en més de 1.300.000 euros. Com ho argumenta tot plegat el jutge a Madrid? Tania Tàpia, bon dia.
6: Bon dia. El jutge diu que davant d'una taxació tan elevada d'uns béns de luxe pels quals no s'ha justificat l'origen, cal obrir una investigació a banda. No ha trobat, diu Calama, cap document que acrediti que s'han pagat els impostos que tocaria i que el valor de les joies supera amb escreix el llindar dels 120.000 euros per ser un delicte fiscal. A més, veu indicis de contraband i parla d'una possible importació clandestina, en paraules del jutge, perquè no han deixat rastre en les duanes d'entrada a la Unió Europea ni s'ha pagat tampoc, en aquest cas, els tributs que marca la llei. El jutge defensa que aquests fets tenen prou entitat, són autònoms, no tenen res a veure, diu, amb el cas Plus Ultra, i per això cal una investigació al marge. Malgrat tot, l'interrogarà sobre tot plegat, Plus Ultra i les joies, dimecres vinent, i convida Zapatero a presentar llavors els documents que cregui oportuns per desfer aquests indicis. Calama actua molt ràpid, 24 hores després de rebre la taxació encarregada d'experts que apunten que el valor actual de les joies seria, a dia d'avui, de més de 1,3 milions d'euros, i no entre 30.000 i 50.000 euros que reconeixia inicialment el seu entorn, que parlava de regals i herències familiars. Avui el seu portaveu, Luis Arroyo, ha demanat perdó per induir, diu, a un error amb aquest càlcul.
3: Però és que en aquest informe de la taxació de les joies, Tània, també hi ha nous detalls sobre aquestes joies.
6: Sí, perquè trobem detalls d'una valoració d'una 80 de peces. Més del 90% del valor de la taxació se l'endú una col·lecció molt vistosa de 12 peces de collarets i arracades fetes amb safirs i maragdes sobre or blanc. Però també hi ha moltes joies menors, gairebé curiositats, com la placa de naixement amb la inscripció José Luis RZ, on diu que és al·lèrgica a la penicilina, collarets amb perles falses o un rellotge valorat només en 50 euros. Algunes joies, per valor d'11.000 euros, estaven guardades amb una bossa amb la inscripció de presidència del govern.
3: El jutge Calama, doncs, que ha tirat pel dret sense esperar les explicacions de Zapatero. Ara el més rellevant és si l'expresident espanyol pot acreditar o no l'origen d'aquestes joies. Vaja, si, com va dir a l'inici, van ser regals i herències de la seva dona. I també si va tributar els impostos corresponents. Seguim a Madrid. Dani Sainz de Aja, bon dia.
11: Bon dia, Òscar.
3: Heu parlat amb experts fiscals. I què diuen que haurà de demostrar Zapatero perquè pugui esquivar aquests delictes?
11: Doncs Zapatero haurà de portar documents per provar la data i l'origen de les joies, com factures de compra, certificats d'autenticitat o fotografies familiars amb els collarets o arracades per provar que venen d'herència. Si les van heretar, haurien d'haver pagat els impostos de successió i donacions corresponents, diu Maria José Tarancón, advocada fiscalista del despatx Consulting i Gestió Integral.
12: Ja sigui herència o sigui donació, estem parlant que si no s'ha liquidat l'impost, podríem parlar de delicte fiscal per la quantitat de l'import de la joia.
11: Si van ser regals a Zapatero com a president del govern, ho hauria d'haver cedit a l'Estat si ho va rebre quan ja havia deixat el càrrec, ho hauria d'haver tributat. En tots els casos, regals o herència, la clau serà la data, determinar que quan va rebre les joies i quan va pagar els impostos, si és que ho va fer. José María Mollinedo, del Sindicat de Tècnics d'Hisenda.
13: Si el expresidente o su mujer pueden justificar que poseían esos bienes, ese conjunto de joyería, con anterioridad a 5 años desde que finalizó el plazo de declaración del impuesto que le corresponda, en ese caso estaría prescrito tanto administrativamente como penalmente.
11: Els experts també adverteixen que l'or s'ha revaloritzat molt en els últims anys i el valor d'avui de les joies, recordem, 1,3 milions d'euros, pot ser molt més alt del valor que tenien quan la família Zapatero les va rebre.
3: Més coses, passant 10 minuts de les dues, l'expresident valencià Carlos Mazón tenia informació ja al matí del dia de la Dana i per part del seu equip de govern de les conseqüències que estaven provocant els aiguats a València. Els consellers van actualitzar en un xat de WhatsApp la situació de les carreteres, la suspensió de les classes i l'alerta vermella, que ja estava activada. L'expresident valencià, en aquest grup de xat, només intervé a primera hora i es desconnecta durant la resta de la jornada. València, Alba Barbosa.
7: Carlos Mazón, abans de les 11 del matí, tenia en aquest grup de WhatsApp l'actualització de l'estat de les carreteres que li envia el conseller d'Infraestructures. També l'exconsellera Salomé Prades, ara investigada en aquesta causa, actualitza la situació de la Dana i els rescats que abans de les 12 del matí ja s'estaven fent a una residència de gent gran de Carlet, on també reporta inundacions. I per part d'Educació, qui era llavors conseller, comparteix en aquest mateix grup l'afectació de la pluja als centres educatius. A les 10 del matí, a la província de València, hi havia 59 municipis amb classes suspeses. Són documents en PDF, també en Word, que els membres del govern comparteixen aquest grup de WhatsApp que ja està en mans de la jutge de Catarroja i que ha entregat la vicepresidenta del govern, Susana Camarero, que aquesta setmana ha declarat com a testimoni.
3: I com dèiem, en aquest xat també hi és Carlos Mazón, però només intervé el grup a primera hora.
7: Sí, és el primer que hi escriu a 8:15 del matí per demanar-li a Prades, consellera responsable de l'emergència, que li actualitzessin dades de la Dana. També s'adreça específicament al conseller d'Educació perquè estigués al cas del tancament de col·legis. Aquestes instruccions les dona entre les 8 i les 9 del matí. Volia Carlos Mazón informar en detall de la situació perquè això, segons escriu al xat, dona imatge de control i calme la gent. Aquest xat va estar actiu fins gairebé la mitjanit del dia de la Dana, però Mazón no hi va tornar a intervenir en aquest grup.
3: Més coses, arribem aquí a Catalunya. Fiscals i sindicats dels Mossos d'Esquadra donen suport a la proposta del Departament d'Interior d'incrementar les penes relacionades amb la tinença il·legal d'armes i amb el cultiu de marihuana. El govern vol ampliar dels 2 fins als 5 anys la pena per tinença il·legal d'armes de foc. I pels grans cultius i tràfic de marihuana, que les penes passin de la franja d'1 a 3 anys actual a una altra d'entre 6 i 9 anys, Miquel Jarque.
14: L'associació de fiscals, majoritària en aquest sector de la judicatura, en declaracions a aquesta emissora, veu de bon ull l'increment de penes. Cristina Deixeus n'és la presidenta.
15: Efectivamente, las penas tienen que tener un efecto disuasorio. Y, evidentemente, si en nuestro país las penas son más benignas que en los países del entorno, pues es más será normal que los delincuentes apercibidos de ello, y generalmente esos son delincuentes ya que tienen un cierto bagaje o que forman parte de un grupo, vengan a fincarse aquí.
14: Pel que fa als sindicats majoritaris, FEPOL i està a favor, USPAC també, però creu que s'arriba tard. Sentim els seus portaveus, Imma Viudes i Albert Palacios.
16: Estem a favor d'una resposta penal més contundent, però també estem a favor, doncs, tenir més recursos, més protecció.
17: Tot enduriment és bo, però van molt tard. Són declaracions de cara a la galeria perquè són de difícil aplicació a l'hora de com estan els centres penitenciaris.
14: Pel que fa a les associacions de jutges per la democràcia minoritària considera que les penes ja són prou altes. Maria del Prado Escoda n'és la portaveu. Són declaracions també a aquesta emissora.
18: No és una pena ridícula, sinó que és una pena ajustada a la naturalesa dels fets. El que potser troben aquestes persones que venen d'altres països és un sistema que hauria de ser potser més eficient. I la falta d'eficiència, la falta de rapidesa, la falta de mitjans a l'administració de justícia sí que pot arribar a provocar certa impunitat.
14: Del Prado recorda que l'increment de penes no va sempre relacionat directament amb una disminució dels delictes. Un exemple són els delictes per violència de gènere, amb penes altes que poden arribar a superar els 10 anys, però sense una tendència clara a la baixa.
3: D'aquí un minut serà un quart de tres de la tarda. La Unió Europea celebra l'enduriment de la política migratòria que avui entra en vigor. Un pacte molt polèmic, sobretot perquè permet accelerar les expulsions i s'introdueix el concepte de països segurs per rebutjar algunes peticions d'asil. La nova normativa també contempla que es puguin construir centres de deportació en tercers països, com ja va començar a fer Itàlia amb el model Meloni. El nou reglament arriba després d'una dècada de bloqueig polític en la qüestió migratòria. Brussel·les, Bruno Fortea Mires.
19: Hola, bon dia. Durant aquesta dècada de negociacions, Europa s'ha allunyat de les polítiques d'acollida impulsades per Angela Merkel i el discurs anti-immigració ha anat guanyant posicions als parlaments i al carrer. Les noves lleis que avui entren en vigor endureixen l'accés a l'estatus de refugiat i el comissari europeu de migracions, Magnus Brunner, ha remarcat que l'objectiu és, sobretot, accelerar els retorns de migrants irregulars.
20: Es tracta de reduir les arribades il·legals i combatre les màfies per garantir que protegim qui realment ho necessita.
19: Ha tret pit de les dades que hem conegut avui, que en el que portem d'any, les arribades de migrants irregulars a la Unió Europea han caigut un 40%. Creu que el missatge de les noves lleis ja està calant.
20: Per primera vegada podem dir que realment estem salvant vides, perquè també dissuadim la gent d'emprendre aquest camí tan perillós pel Mediterrani o per l'Atlàntic, que sovint acaba amb la mort. I tenim línies vermelles. Per descomptat, s'han de respectar els drets humans i s'ha de complir el dret internacional.
19: Per això no entén les crítiques de les ONG contra els centres de...

0: migratori d'Europa. El consideren un pacte del control de fronteres amb un enfocament restrictiu i punitiu. L'ONG Oxfam Intermón, per exemple, és una de les entitats que han mostrat la seva preocupació. Sonia Díaz és responsable de migracions de l'entitat en declaracions a 3cat.info.
1: Tiene un componente fortísimo de vigilancia policial, de toma de datos biométricos, de toma de huellas y mucho menos componente humano de cuál es el estado de salud de la persona, cuál es su situación de vulnerabilidad y cómo se cuida especialmente a la infancia y a las personas que están en la situación vulnerable.
0: I precisament sobre la problemàtica de les migracions, el Papa ha assegurat que aquestes migracions són una oportunitat d'enriquiment mutu entre els pobles. Lleó XIV ho ha dit a la recta final del seu viatge a les Canàries. Avui a Tenerife, en un centre d'acollida de migrants, el pontífex ha afirmat que el fenomen de la immigració interpel·la tota la societat.
2: Tinc un missatge important. Tots som, d'alguna manera, migrants. Tots som peregrins en el camí cap a la pàtria celestial. Ajudem-nos els uns als altres per fer d'aquest pas un lloc més humà per tothom, aportant cadascú el que pugui.
0: Lleó XIV marxa aquesta tarda cap a Roma després d'una setmana en què ha passat per Madrid, per Catalunya i ara les Canàries. Més coses, Belfast continua fortament vigilada per un ampli desplegament policial per evitar que es reprengui la violència contra els immigrants instigada per l'extrema dreta després d'un intent d'assassinat comès per un refugiat sudanès. De moment, la situació està més controlada, segons la policia, després de dues nits d'atacs i d'incendis a cases particulars, a mobiliari urbà o autobusos. Organitzacions antiracistes han convocat diverses mobilitzacions durant el cap de setmana a la capital d'Irlanda del Nord. Enviat especial a Belfast. Quim Olivares, bon dia.
3: Hola, bon dia. La comunitat migrant d'algunes àrees de Belfast viu atemorida. Els darrers dies, algunes empreses han pagat el transport a casa als treballadors migrants perquè hi tornessin o hi poguessin tornar sense por. Hem parlat amb el doctor Satyavir Shingal, president de l'Indian Community Center de Belfast. Ens ha explicat que la seva comunitat també es va horroritzar per l'intent de degollament d'un home a mans, suposadament d'un refugiat sudanès, però les protestes haguessin hagut de ser pacífiques. Sentim-lo.
4: Crec que quan passa una cosa així, haurien d'involucrar les minories ètniques en la protesta, no només la gent local, si són protestes pacífiques. I crec que la gran majoria de la gent d'Irlanda del Nord són molt bona gent.
3: Ara bé, algunes de les persones nascudes fora del país han viscut amb angoixa i por aquesta setmana quan han vist l'hostilitat i directament la violència racista que ha deixat una trentena de persones sense casa, especialment en aquest carrer on ens trobem ara, l'Hendrick Street, a l'est de Belfast, una zona unionista pro-britànica. Aquí, la matinada de dimecres, homes emmascarats van cremar i vandalitzar alguns dels habitatges on vivien famílies nascudes fora d'Irlanda del Nord, però residents aquí des de feia anys. La policia els va protegir i van perdre la casa, però almenys van salvar la vida.
0: L'Iran diu que encara no hi ha cap decisió definitiva sobre un possible acord amb els Estats Units per posar fi a la guerra, tot i que Donald Trump ha anunciat que la signatura és imminent. L'agència Bloomberg diu que les dues parts estan molt a prop i que podrien ratificar l'acord a Ginebra aprofitant la cimera del G7 que ha de començar dilluns que ve, Vicent Mifsud.
5: Sí, aquestes informacions de Bloomberg apuntalarien les declaracions de Trump, que va anunciar ahir a la nit la suspensió d'una nova onada d'atacs sobre l'Iran per accelerar l'acord, i va dir que podria signar-se a Europa.
6: Acabem d'arribar a un gran acord amb l'Iran per aturar la guerra. Estem subjectes a la finalització dels documents. Els hauríem d'enllestir en els propers dies i probablement els signarem a Europa.
5: Segons les agències iranianes, l'esborrany negociat amb els Estats Units ha de ser validat encara per les altes autoritats del país persa. Segons aquesta font, el text inclouria l'obertura de l'estret d'Hormuz, un compromís d'aixecament de sancions a Teheran també, i a més obriria la porta a negociar el programa nuclear iranià, però no el de míssils balístics, com havia assegurat Israel. De moment, no s'ha fet públic si fa extensiu l'alto el foc al Líban, on l'aviació israeliana ha continuat atacant en les últimes hores ciutats del sud del país. La possibilitat d'un acord a l'Iran ha provocat una forta caiguda del preu del petroli. El barril de Brent se situa al voltant de $86 i les borses també cotitzen a l'alça. L'Espanyol ha marcat un nou rècord i ha superat per primera vegada els 18.700 punts.
0: Passant 20 minuts de les dues, fem una pausa i de seguida continuem amb més coses.
7: Catalunya migdia. Arriba la venda privada. Marques amb descomptes de fins al 15% en electrònica i 15% addicional en electrodomèstics. Tan sols fins dilluns. A la botiga amb la targeta El Corte Inglés o a través de l'app amb qualsevol mitjà de pagament. A la web i app.

0: Inicia sessió al teu compte i fes servir qualsevol mitjà de pagament. Targeta Mesa per financer el Corte Inglés i subjecte a la seva aprovació. Consulta les condicions i marques que participen al Corte Inglés Ponès.
1: Continuem parlant de solidaritat. Sabies que un petit gest pot canviar moltes vides? Quan decideixes que el teu testament és un canal més de solidaritat, deixes un llegat que canvia la vida de persones vulnerables. Si inclous la Creu Roja al teu testament solidari, fas que la feina d'aquesta organització continuï acompanyant persones grans en situació de soledat, famílies vulnerables i infància en dificultats. El teu testament es pot convertir en ajuda, dignitat i esperança per qui ho té més difícil. Fer-ho és senzill i és a les teves mans decidir quin record vols deixar. Descobreix com a www.aftestamentosolidario.org. Fes que el teu testament també serveixi per cuidar. El testament solidari fa per mi.
2: Per tu, que cada estiu te'n vas a un lloc nou, i per tu, que del teu poble ningú et mou. Gaudeix de l'estiu a Caprabo amb aquesta ofertassa. El pit de pollastre sencer Eroski format estalvi XXL, ara a 5,49 € al quilo. Aquest estiu vols estalviar amb mi? Caprabo.
3: El pot d'Euromillones ja té guanyador.
4: 174 milions d'euros. I en 174 milions hi caben moltes coses.
3: Rialles, abraçades, amics, compartir, descobrir, somiar. I el pròxim pot serà per tu. Cada dimarts i cada divendres, a més de pots milionaris, el millón que tant sí com no toca a Espanya. Euromillones. No hi ha res més gran. Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
5: Catalunya migdia.
6: D'aquí a 7 minuts seran 2:45. El 90% dels adolescents catalans estan registrats en com a mínim una xarxa social. Això diu un informe d'Infància, Adolescència i Benestar Digital impulsat per UNICEF i que s'ha presentat avui al Palau Macaya de la Fundació La Caixa. Quines altres dades podem destacar d'aquest informe, Toni Fortesa?
7: Doncs que 4 de cada 10 nens de 5è i 6è de primària ja tenen telèfon mòbil propi i que l'edat mitjana d'accés al mòbil se situa als 11 anys. Antonio Rial és director científic de l'informe i investigador de la Universitat de Santiago de Compostela, alerta de com aquesta realitat afecta el desenvolupament dels infants i joves.
8: Si tenemos un móvil, estamos perdiendo la posibilidad de aburrirnos, de no entretenernos y de enfrentar, de hacer introspección, de pensar qué me está pasando, quién soy, a dónde voy, cómo soluciono lo que está pasando, cómo me entero. No, rápidamente pongo un sedante, pongo un elemento distractor, que es un móvil, que es una red social, que es un scroll infinito, y yo no me construyo.
7: Rial apunta que els infants tenen dret a l'accés a la tecnologia i a tots els seus beneficis, i que llavors és l'administració qui ja té el deure de vigilar i protegir aquests infants i joves, perquè l'estudi revela que quasi el 10% dels joves podrien tenir una relació problemàtica amb les xarxes que s'associa a més ansietat, a ciberassetjament i a violència digital. El Col·legi Oficial d'Enginyeria Informàtica de Catalunya és una de les entitats que han col·laborat en l'elaboració d'aquest estudi. La Carina Gibert, que n'és la degana, apunta la necessitat d'estudiar el fenomen per poder incidir en l'esfera pública.
9: Estem davant d'una problemàtica que no tenim ben controlada, i aleshores és important emmarcar el problema, és important aprofundir amb aquestes raons que situen els nens en aquestes vulnerabilitats, i insistir que aquest estudi no només genera dades, sinó que construeix una infraestructura de confiança per recolzar el desenvolupament de política pública.
7: L'informe també revela que quasi l'11% dels joves han rebut pressions per enviar fotos o vídeos de continguts eròtic o sexual i que el consum de pornografia comença de mitjana als 11 anys i mig.
6: L'amnistia per Carles Puigdemont i la resta de líders del procés queda aparcada fins al curs que ve. El retard de la justícia europea altera els plans del Tribunal Constitucional i allunya la sentència fins a la tardor com a molt aviat. L'advocat de Puigdemont reclama al Tribunal Constitucional que resolgui sense esperar Europa i que comenci per aixecar l'ordre de detenció que hi ha contra Carles Puigdemont. Madrid, Paula Brujats, bon dia.
10: Què tal, bon dia? Si ja ningú s'atreveix a posar data a l'amnistia, el Constitucional espera Europa, el Tribunal de Justícia Europeu no té la sentència agendada pel juliol i el Suprem no farà cap moviment fins que tots dos tribunals es pronunciïn. Dos anys després d'aprovar l'amnistia, el més calent és a l'Aigüera, i l'advocat de Puigdemont, Gonzalo Boye, acusa el Constitucional de quedar-se de braços plegats, diu, per interessos polítics, i demana que replantegin aixecar l'ordre de detenció.
11: Técnicamente no existe ninguna razón por la cual no puedan estar resueltas. No la existe. Y por lo tanto, cuando algo se escapa del ámbito en el que yo me muevo, que es el ámbito de lo jurídico, solo puede pensar que es en el teológico o en el político.
10: Però sense tenir resolució d'Europa, el Constitucional no anticiparà cap moviment. Al setembre o l'octubre, en el millor dels casos, començarien a estudiar l'amnistia i això allunya encara més el retorn de Puigdemont a Catalunya.
11: Yo creo que en estos momentos ya lo que vale es esperar y ver qué pasa con el TJUE y a partir del TJUE es que también el Tribunal Supremo podría cambiar su criterio. Es decir, aquí no tenemos por qué pensar que todo es el Tribunal Constitucional.
10: Perquè el Suprem és qui té l'última paraula, ara per ara, però el bloqueig és total mentre la legislatura de Pedro Sánchez penja d'un fil.
6: Doncs precisament avui, davant dels empresaris del Pirineu, a la Seu d'Urgell, el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha tornat a reclamar que s'apliqui del tot l'amnistia pels líders independentistes.
12: Jo he fet des del primer dia de la meva presidència la publicació àgil i efectiva de l'amnistia, crec que és una... Ho he fet sempre mostrant respecte pel poder judicial, però demanant també al poder judicial que respecti les decisions del poder legislatiu.
6: Més coses. El Partit Popular de Catalunya vol aprofitar el congrés que farà el 27 de juny a Barcelona per enfortir-se i per ser la palanca que permeti l'arribada d'Alberto Núñez Feijó a la Moncloa. Els populars catalans volen ser decisius per propiciar un canvi polític al govern espanyol, Marta Corbalán.
13: Feijó es juga a Catalunya bona part del seu futur polític i per això el PP català vol guanyar influència amb el principal objectiu de millorar els resultats a les pròximes eleccions generals. María de los Llanos de Luna és la presidenta del comitè d'organització del Congrés, que aportarà el lema Volem més.
14: Catalunya serà decisiva per al canvi polític que Espanya necessita. Cada diputat que se gane, cada concejal, cada voto de más van a permitir acercar cada vez más a Alberto Núñez Feijó a la Moncloa.
13: L'altre objectiu del Congrés és enfortir el partit per poder-se presentar a Catalunya com la força alternativa als socialistes i al nacionalisme. Ho ha explicat el portaveu parlamentari Juan Fernández en una entrevista al programa L'Hemicicle de 3CAT Info.
15: Catalunya està orfa d'un partit que sigui l'alternativa a qui ens governa. I no només qui ens governa, sinó qui ens ha governat, en aquest cas Junts per Catalunya o Esquerra Republicana, durant molts anys, o Comuns, que porta influenciant i condicionant la política catalana molts anys. Per tant, aquesta alternativa ha de ser l'alternativa a la decadència que representen aquests partits.
13: Precisament Juan Fernández es perfila com el nou secretari general del Partit Popular de Catalunya en substitució de Santi Rodríguez, que no aspira a revalidar el càrrec. Tot i que la decisió encara no està presa, l'actual portaveu al Parlament té l'aval de Feijó i també es porta bé amb Alejandro Fernández, que serà reelegit president del partit el 27 de juny, després d'aconseguir pacificar la seva relació amb la direcció estatal del PP.
6: La febre compradora precedeix el debut borsari de l'empresa SpaceX, la companyia de coets, satèl·lits i intel·ligència artificial d'Elon Musk. És una operació d'uns 75.000 milions de dòlars que la convertirà en la sortida a borsa més gran de tota la història. Les accions de la companyia començaran a cotitzar en $135 per títol i les previsions apunten que pujaran de manera immediata, Jordi Canal.
16: Sí, la demanda supera de tros l'oferta i això que molts experts i analistes no les tenen totes amb la valoració de la companyia. Amb aquest preu de sortida de $135 per acció aquesta tarda, el valor total de SpaceX seria d'1,75 bilions, una xifra molt elevada comparada amb la seva facturació i, a més, tenint en compte que és una empresa en pèrdua. Xavier Brun, professor de l'UPF Barcelona School of Management i expert en inversió, la defineix com una gran startup.
17: Una startup és una companyia que al final té una idea, uns quants clients al principi i amb molt potencial a futur. Llavors els inversors diuen, ostres, doncs potser el creixement és tan gran i prefereixo invertir-hi ara. SpaceX és això, però amb hormones. No té pràcticament beneficis, tots són pèrdues, però espera un futur brillant, almenys és el que diu Elon Musk.
16: La figura de Musk funciona com a atractiu més enllà dels números. Ell i les seves idees de viatges interplanetaris, d'instal·lar colònies a Mart o a la Lluna i centres traslladats a l'espai, tot i que pot ser que no s'arribin a fer realitat mai aquests projectes. Jaume Puig, director general de GVC Gaesco.
18: Al final, la persona de referència aquí és Elon Musk, el visionari és Elon Musk. I, per tant, l'inversor que vegi aquí, el que estarà fent és lligar una mica el seu resultat amb aquesta capacitat d'un visionari. I les coses poden anar o molt bé o molt malament. Per això deia que el risc és molt gran.
16: L'operació convertirà Musk en la primera persona amb una fortuna de més $1 bilió, és a dir, 1 milió de milions que hi ha al món.
6: I encara en la pàgina econòmica, els combustibles continuen empenyent la inflació. El mes de maig va ser del 3,1% a Catalunya, una dècima més que la dada de l'abril, segons l'Institut d'Estadística Espanyol.
16: Els carburants es van encarir prop d'un 16% respecte al maig de l'any passat. passat de resultes de la guerra a l'Orient Mitjà. El govern espanyol assegura que els combustibles s'haurien apujat al doble, centra les mesures com la rebaixa de l'IVA i que la inflació se situaria llavors en més del 4%. De moment, aquestes rebaixes es mantindran vigents fins a finals de mes. El que es va abaratir al maig va ser la llum i el gas, que també tenia llavors beneficis fiscals, però que els ha perdut a partir d'aquest juny.
6: Els sindicats educatius, contraris als acords signats fins ara amb el govern, criden a participar en la manifestació d'aquest diumenge a Barcelona i avisen de noves mobilitzacions al curs vinent. Demanen arribar al 6% d'inversió i una reforma de la Llei Educativa de Catalunya, la LEC, que 18 anys després creuen que ha quedat obsoleta. A Barcelona, Sara Cañete.
19: A l'espera de refer quines són les prioritats en les seves demandes i amb quines accions continuaran les mobilitzacions, els sindicats educatius, que no han firmat cap acord amb el govern, avisen que el curs que ve les mobilitzacions continuaran i que les peticions en les millores laborals hauran de conviure amb un debat de fons, la reforma del sistema educatiu. Diuen que per això cal una reforma de la LEC, la Llei Educativa de Catalunya, que 18 anys després de la seva aprovació ha quedat obsoleta. David Caño és el portaveu d'USTEC.
20: Ja fa massa anys que van aprovant una llei que arribarien al 6% i no ho estan fent. Ja fa molts anys, 18 anys, de la Llei d'Educació de Catalunya i ha quedat obsoleta. El seu desplegament en forma de decrets ha generat més malestar i més insuficiència educativa, més mals resultats i moltes de les qüestions de conflictes, de malestar educatiu, com ja vam plantejar i intuir quan es va aprovar, quan USTEC vam defensar que no s'havia d'aprovar aquesta Llei d'Educació.
19: Els sindicats diuen que sense les assemblees de centre que aquest curs han mobilitzat a milers de mestres i professors no haurien aconseguit les manifestacions massives que s'han vist i és per això que esperaran fins al 20 de juny, quan se celebra l'Assemblea de Docents de Catalunya per definir les seves accions de cara al curs que ve. La manifestació de diumenge començarà a les 12 del migdia des dels Jardinets de Gràcia i acabarà a la plaça de Catalunya.
6: I una cosa més abans de la publicitat. La família de la mare del nadó maltractat, que va acabar hospitalitzat al Vall d'Hebron el mes de març, assegura que el pare del nen hi tenia un tracte brusc, però no pas violent. Els familiars, que avui han declarat a la Ciutat de la Justícia, han relatat l'angoixa de la mare des que va tenir el fill. Recordem que el pare és a la presó des del mes de març. Ciutat de la Justícia, Montse Poblet.
21: Bon dia. Els avis, la tieta i el cosí matern del nadó han coincidit davant del jutge qualificant de brusc el tracte que el pare donava al nen, però asseguren que no el tenen per un home violent i que no s'expliquen què hi pot haver al darrere de les lesions. També han coincidit en subratllar la preocupació de la mare per la salut del nadó. Enviava fotos a familiars i amics i consultava el seu cosí, metge a Vall d'Hebron, per mirar d'aclarir què estava passant. La família considera normal que la parella fes un periple per diferents hospitals abans d'anar a Vall d'Hebron, on la mare treballa d'infermera. Ho atribueixen a la mala experiència que va tenir en el part i a qüestions d'intimitat. Tots els testimonis han corroborat que els únics cuidadors del nadó eren el pare i la mare. En les 6 setmanes de vida del nen, la família el va veure poc i els dies abans de l'ingrés a la Vall d'Hebron ja no els van visitar perquè els van demanar que els deixessin sols. El nen plorava molt i volien estar tranquils. Ara és el torn de la família paterna. Estan citats els avis i també els tiets.
6: Passant 4 minuts de 2 quarts, fem una pausa i de seguida la cultura.
22: Catalunya migdia. Torna l'estiu, tornen els plans, les ganes de viatjar i també tornen els 10 dies Kia del 4 al 15 de juny. Aconsegueix el teu Kia des de 14.800 euros finançant amb Banco CTLM. És el teu moment. Consulta les condicions a kia.com. Visita'ns a la xarxa Kia de la província de Barcelona. Kia, socio oficial de la FIFA.
23: Un altre cop? El teu amic al nostre sofà al llit.
24: Pobre, que és que ha discutit amb la dona.
23: Ja, però cada vegada que la seva dona l'engega a dormir al sofà, ve el nostre. I a sobre, en Beethoven s'hi ageu amb ell. Beethoven, vine aquí.
25: Selecció de sofàs llit de Galeries del Tresillo. Una comoditat tan gran com els seus descomptes. Galeries del Tresillo.
22: Catalunya Ràdio. Som 3K.
5: Catalunya Ràdio.
22: Som
5: 3CAT.
6: Passen 5 minuts a 2 quarts.
26: Good morning, Kansas City. Let's take a look at today.
0: Let's...
6: Torna Steven Spielberg. Avui arriba als cinemes El dia de la revelació, la seva aportació a la falera mundial per saber si en algun moment hi ha hagut contacte amb alguna presència extraterrestre. És la novetat de la cartellera més destacada d'aquesta setmana, Marc Garriga.
1: El dia de la revelació, Spielberg fa un compendi de les seves anteriors pel·lícules sobre extraterrestres, Encontres en la tercera fase, ET i La guerra dels mons, i suma referències d'altres films seus. El resultat és una entretingudíssima pel·lícula d'intriga i persecucions, molt clàssica, però també molt eficient, cobra el debat sobre què passaria si algun dia es demostrés que els aliens fa anys que ens visiten. També s'estrena Un talento único, amb un altre clàssic, Dustin Hoffman. Només fa de secundari, però s'apodera de la pel·lícula. Un thriller policíac, inofensiu, amb apunts de drama romàntic, gens embafador, amb uns personatges encantadors. El protagonista és un jove amb un trastorn auditiu que el converteix en un afinador de pianos infal·lible i alhora en un expert a obrir caixes fortes. També s'estrena l'emocionant pionera Solo querían jugar, sobre les dificultats que va haver de superar la primera selecció espanyola de futbol femení als anys 70, la noruega Solo mamma, una cinta valenta i incòmoda sobre la maternitat en solitari, i una de les millors pel·lícules d'arts marcials dels últims anys, The Furious.
6: I ara, una mort. Ha mort als 88 anys el pintor britànic David Hockney, icona del pop art dels anys 60 i un dels grans referents de l'art contemporani, Montse Mas.
2: Mestre del color, durant 6 dècades va destacar per la voluntat d'experimentar. Des de les seves cèlebres teles de piscines californianes i de paisatges de Normandia, fins a l'ús de les noves tecnologies, com ara els dibuixos fets amb iPad. La seva gran i única retrospectiva a Catalunya va ser el Palau de la Virreina de Barcelona l'any 1993. Amb motiu de la mostra, que ell mateix va venir a supervisar, ja va expressar el que ha acabat complint, la voluntat de treballar incansablement fins al final de la seva vida.
3: Veig la meva obra com una peça contínua de la meva vida. Sigui quin sigui el moment en què em trobi, sempre hi ha alguna cosa en marxa. No crec que l'obra d'un artista estigui acabada fins que ell es desplomi.
2: Homosexual declarat des de la joventut, va plasmar l'amor gai en el seu art, molt abans de la despenalització al Regne Unit. Després d'haver viscut a Los Angeles i París, on, per cert, va fer una gran exposició l'any passat a la Fundació Louis Vuitton, l'artista ha mort a Londres, on s'havia instal·lat de nou.
6: Hem parlat de cinema, de pintura, ara teatre. Perquè el Teatre Lliure celebra els seus 50 anys amb una programació que apel·la als llegats, als vincles i a la comunitat. Marta Pazos, David Selves, Carme Portacelli, Marcos Moró, Lluís Humà, el conde de Torrefiel o Paul Guasch són alguns dels noms protagonistes, Marta Vives.
4: El Lliure concentrarà la celebració d'aquest mig segle, el primer trimestre de la temporada, per reivindicar-ne el llegat. Julio Manrique, director del Lliure.
8: Hem mirat de cosir un petit relat que celebri i reconegui el llegat dels que ens han precedit i alhora, des d'aquest avui, posi la mirada en el futur, posi la mirada en aquells que vindran després de nosaltres.
4: Entre alguns dels noms d'aquesta celebració n'hi ha d'abans, com els fundadors Lluís Omar, Montsal Canyiz, Ima Colomer o Josep Pons, que dialoguen amb nous, com Marcos Morau, Clara Aguilar o Miquel Masfiol. Entre els noms que formen part de la història del teatre, absències, però, destacades, com les del fundador Lluís Pasqual. Manrique així ho ha justificat.
8: Amb el Lluís Pasqual vam explorar la possibilitat que fos present a l'aniversari, amb una direcció, i aquesta possibilitat finalment no va prosperar.
4: La temporada 26-27 està formada per una trentena de produccions. Entre elles, l'òpera de Tres Rals, un drama romàntic de Lucía Carballal, David Selves dirigirà un Enric IV antisistema, el llibre de Paul Guasch, Relíquia, saltarà a l'escenari i es programarà de nou la monumental L'herència, de Matthew López, sobre llegats i memòria. Les entrades per aquesta nova temporada es posaran a la venda d'aquí una setmana.
6: I ara marxem de festa. Perquè les falles del Pirineu encenten avui la temporada amb la baixada de Durro, a la Vall de Boí. La festa, reconeguda per la UNESCO com a Patrimoni Cultural Immaterial de la Humanitat, donarà el tret de sortida a setmanes de celebracions de la màgia i el foc arreu dels Pirineus. Durro, Pau Rovira.
26: La jornada començarà a 11:45 de la nit amb la baixada dels fallaires més petits, un quart d'hora més tard. Serà el torn dels grups intermedis i a les 11:00, els adults, completant una de les nits més emblemàtiques del calendari festiu pirinenc. La celebració manté viva una tradició central centenària vinculada al foc i a la muntanya i cada any reuneix centenars de participants i visitants aquí a la Vall de Boí. Carme Xalà, fallaire i organitzadora.
0: Fa un parell de setmanes ja vam plantar el faro. És una acció que implica tota la participació del poble, demostrant un any més tot aquest caràcter col·lectiu que tenim de festa. Com sempre, la incorporació no es fa a llaires, tant dels més petits com dels més grans.
26: Les principals novetats d'enguany, la retransmissió per TV3 de tots els actes de les falles i la presentació dels Camins de Foc, una ruta turística de les falles durant tot l'any. Després de Durro, les baixades continuaran les pròximes setmanes en altres pobles fallaires, en 63 poblacions dels Pirineus, de Catalunya, l'Aragó, França i Andorra.
6: I encara una cosa més. Perquè avui arrenca a Vic el Cabró Rock més multitudinari, amb tots els ulls posats a l'actuació aquesta nit d'Oques Grasses, aquests que sentim. Serà l'últim concert que el grup osonenc fa a casa abans del comiat definitiu a l'Estadi Olímpic de Barcelona. També actuaran La Gossa Sorda, Joan Dausà, La Fúmiga o Figa Flaues. Entre avui i demà passaran pel Cabró Rock 58.000 persones, una xifra mai vista. Un festival de música en català, descentralitzat i pensat per un públic que abraça diferents generacions d'una mateixa família.
5: Catalunya migdia.
6: Des d'ara fins a les 3, la informació esportiva. Laia Tudel, bon dia.
7: Bon dia.
6: Amb el Mundial i el fitxatge de Bernardo Silva pel Madrid.
7: Sí, perquè ha passat de tenir un acord amb el Barça a estar molt a prop de fitxar pel Club Blanc.

0: Passi el que passi amb Bernardo Silva, ho sabrà ja des del Mundial, perquè ha començat la Copa del Món, a inauguració de la primera seu d'aquest Mundial a Mèxic, amb la cerimònia d'inauguració i el partit Mèxic 2, Sud-àfrica 0, i a la matinada també s'ha jugat el Corea del Sud 2, República Txeca 1. Enviada especial al Mundial, Sònia Gelmà, primera jornada d'aquest Mundial sense gaires sorpreses.
1: Doncs sí, efectivament, perquè, per exemple, l'anfitriona Mèxic va complir els pronòstics, però compte, perquè va trencar amb una estadística que el perseguia de feia temps. Havia jugat 7 partits inaugurals i no n'havia guanyat cap. La vuitena va ser la bona. Quiñones i Raúl Jiménez van situar el 2-0 davant d'una dèbil Sud-àfrica que va acabar amb 9 homes. De fet, al temps afegit, Mèxic també es va quedar amb un home menys, en total 3 expulsions amb aquesta última de César Montes. Aquest partit inaugurava la seu de Mèxic a l'Azteca, davant la bogeria local, davant de més de 80.000 persones, que a més també van veure l'actuació, per exemple, de Shakira amb la cançó del Mundial, i també a Mèxic, però a Guadalajara es va jugar l'altre partit d'aquest grup A. Aquí es van veure alguns seients buits. El preu de les entrades és una de les crítiques d'aquest Mundial. Corea-Txèquia amb victòria pels asiàtics per 2-1 amb remuntada inclosa.
0: Doncs ara sentim aquesta cançó de Shakira, que la sentirem molts dies, que ara em feia referència a la Sònia, que va inaugurar el Mundial ahir a l'estadi Azteca, i avui s'inauguren les altres dues seus d'aquest Mundial, als Estats Units i al Canadà, Sònia.
1: Sí, a les 9, hora catalana, a Toronto, Canadà-Bòsnia. Els canadencs repeteixen participació després que ja van ser a Qatar. Mai han passat de la primera fase. De fet, busquen la primera victòria en el seu tercer Mundial. Pel que fa als bosnis, que van eliminar Itàlia a la repesca, es troben davant el seu segon Mundial, després de ser a Brasil 2014, on no van passar de la primera fase. L'estrella dels bosnis és el seu golejador, Dzeko. I també avui, a les 3 de la matinada, a Los Angeles, es jugarà l'Estats Units-Paraguai. Els nord-americans tornen a ser anfitrions 32 anys després, liderats pel davanter del Milan, Pulisic, però també per McKinney de la Juve. I també hi és Gio Reyna, fill de Claudio Reyna, que era membre d'aquella selecció del 94. A la banqueta nord-americana, l'exjugador i tècnic de l'Espanyol, Mauricio Pochettino, que ho té tot a punt.
2: Creo que estamos bien en todas las fases. Por ejemplo, en la táctica, en la física, en la mental, en la emocional también. Emocional juega un papel fundamental en un torneo como este, así que creo que estamos bien en todas las áreas.
1: Al davant, una Paraguai que torna a la Copa del Món després de 3 absències. No hi era des del 2010, quan va arribar fins als quarts de final. Una selecció que destaca pel seu rigor defensiu.
0: I un dels aspectes importants d'un Mundial sempre serà la gespa dels estadis on s'han de jugar els partits. Doncs bé, la gespa de l'estadi Azteca de Mèxic, on ahir es va inaugurar aquesta competició, és una empresa catalana, l'Olotina Royal Verd, que ha aconseguit recuperar la malmesa gespa d'un estadi mític Montserrat.
3: El llegendari estadi Azteca va ser seu de les finals dels Mundials del 1970 i del 86, i ara acull el seu tercer Mundial. Té capacitat per a 83.000 espectadors i fa uns 3 anys es trobava en molt mal estat. Curiosament, va ser un exmadridista Fernando Hierro, quan era director esportiu del Chivas mexicà, qui va recomanar Royal Verd com a empresa ideal per recuperar la gespa. Hierro coneixia l'empresa del seu pas per la Federació Espanyola de Futbol. Per Jordi Morera, director internacional de Royal Verd, arribar a l'estadi inaugural d'un Mundial és tota una fita.
4: Doncs suposa molta il·lusió, molta dedicació, innovació darrere, i al final treballem per això, perquè estan competicions internacionals i que ens puguin veure el nostre treball quanta més gent millor. Va tenir l'experiència en competicions mundialistes com Brasil i Qatar, però estar en un estadi tan referent i únic com l'estadi Azteca és un orgull, i això ens consolida també com referents internacionals.
3: L'empresa Royal Verd va engegar fa 23 anys i treballa en prop del 40% dels estadis de la Lliga de Futbol Espanyola, amb la Federació Espanyola de Futbol i molts clubs arreu del món. A banda del partit inaugural, l'estadi Azteca acollirà l'Uzbekistan, Colòmbia, el Mèxic, República Txeca de la fase de grups i un partit de setzens de final del Mundial.
0: I les altes temperatures a què es jugaran alguns partits d'aquest Mundial ha fet que hi hagi pauses d'hidratació als partits. Malgrat això, una vintena d'experts internacionals en salut creuen que pot afectar el joc i el rendiment i també fins i tot la salut dels futbolistes. Ho ha manifestat en una carta enviada a la FIFA, Marta García.
5: On qüestionen que només se contemple un parell d'eixes pauses en els partits o suspendre'ls quan l'índex que avalua l'estrès tèrmic arriba a 32, un valor per sobre de 45 graus que només se considera segur per activitats molt lleugeres, com per exemple estar assegut en una oficina, que no és el cas. La investigadora de l'IES Global, Ivana Givavanovic, és una de les expertes que firmen eixa carta.
6: Si l'índex de risc se situa a 32 i els fan córrer, els posaran en un risc extrem. M'impactarà molt si la FIFA ho permet.
5: I encara una petició més que fa el cardiòleg de l'Hospital Vall d'Hebron, Jordi Banyeres, respecte a les competicions que, com el Mundial, se fan en estiu.
7: El canvi climàtic està aquí, no? La temperatura global ha augmentat, sentit comú, redissenyar els calendaris, no? i els horaris. Potser hi ha d'haver-hi una parada d'un moment o que els jugadors surtin del camp un segon, no donant un, no? i que es puguin hidratar.
0: Doncs ara parlarem d'un nom propi, que és en aquest Mundial, concretament a la selecció portuguesa, Bernardo Silva. Perquè la confirmació del fitxatge de José Mourinho com a nou entrenador del Madrid sembla que afectarà el mercat de fitxatges del Barça. Si res no es trenca, Bernardo Silva, que sonava per sumar-se al vestidor blaugrana, després va sonar per l'Atlètic de Madrid, doncs sembla que acabarà al Real Madrid, Marcos García.
8: Bernardo Silva té un acord pràcticament enllestit per jugar al Real Madrid. Bernardo és una petició específica de José Mourinho i fonts properes al jugador ja donen per fet que ha triat el Madrid per sobre de l'Atlètic de Madrid i del Barça. El Madrid havia parlat amb el representant de Bernardo fa ja un parell de mesos. Aleshores, no havia considerat el seu fitxatge, però amb l'entrada de Mourinho en escena la cosa ha canviat. Bernardo es comprometrà per dues temporades amb un altre opcional, si no hi ha cap canvi. No tenim les xifres, però pel que ens diuen, la fitxa que posa al Madrid sobre la taula de Bernardo és molt superior a la que tenia de proposta de Matalassés i Culés. El Madrid vol tancar fins i tot el fitxatge de Bernardo Silva abans del dia 17, que és l'estrena de Portugal al Mundial. El que ja és oficial és que José Mourinho firma amb el Madrid 3 temporades fins al 30 de juny de l'any 2029. Encara no el presenta ni la previsió del Madrid és fer-ho al juliol. No hi ha data encara, però sí que el Madrid diu que Mou s'incorpora el 13 de juliol, data d'inici de la pretemporada blanca a Valdebebas. Amb Mourinho i amb Bernardo Silva arribaran també Dumfries i Konaté, encara no anunciats, però que seran blancs fins l'any 2030.
0: I a les semifinals de la CB de bàsquet, avui la penya disputa el segon partit, mentre que el Barça va tornar a guanyar ahir, 97-89, davant el Tenerife, i per tant, Ernest Macià, el Barça està a una victòria de classificar-se per la final.
9: És així, si aquest dissabte el Barça guanyés a la pista del Tenerife, perquè ara la sèrie es desplaça ja a les Illes Canàries, el Barça seria el primer finalista havent sigut cinquè de la Lliga CB i amb tot el que hem passat aquesta temporada amb un canvi d'entrenador. Ahir el Barça no va fer, en general, un gran partit jugant com a equip. És, a més, clar que els jugadors titulars d'edat avançada doncs van patir una miqueta més, sobretot davant de jugadors com Patty Mills, que va fer 36 punts, l'estrella del Tenerife, que ha guanyat un anell NBA, es va veure el Barça patir, però, tot i que els tinerfenys van empatar l'últim quart, el Barça va acabar guanyant 97-89, i en un moment concret del partit, molt importants els tres triples de Nicola Provitola.
10: A ser inteligentes, ¿no? Pusimos el balón en una situación que a nosotros no nos da confianza, que nos sentimos cómodos, que es el poste bajo, con Toco, con Will, y bueno, creo que ahí supimos resolver, ¿no? No sé si durante el partido fue la mejor opción, pero al final del partido ellos supieron cómo rematarlo.
9: I avui és el torn al Joventut aquest vespre després del partit històric 118-117 en pròrroga que es va saldar amb derrota dels catalans. Avui viurem un segon embat. L'objectiu del Joventut és tornar a Badalona amb l'empat a un i que Badalona sigui jutge d'aquesta sèrie. Aquest és, si més no, l'ideal. Escoltem a Guillem Vives.
11: Sí, hem recuperat físicament, mentalment, per afrontar un partit d'aquestes característiques amb la intensitat que correspon i mentalitats per tornar a fer un gran partit i portar la sèrie a Badalona, així que l'equip està preparat.
0: I encara en bàsquet, l'alè danès Gustav Knudsen no continuarà la temporada que ve al Manresa. L'Uni Girona fitxa la pivot turca Tilbe Senyorek per la pròxima temporada i el Cadí la seu incorpora a la base navarresa Paula Suárez. Fem una pausa i parlem de la Fórmula 1.
12: Catalunya migdia. Mira, doncs arribo a Bali i el primer que faig és llogar una moto.
13: Però tu en saps d'anar amb moto?
12: No, però és la millor manera de moure't per allà i m'hi vaig llançar de cap.
13: I què?
12: Que em vaig trencar una cama.
13: Apa!
12: Sort del RAC. A la tarda ja estava enguixada.
14: Sort del RAC. Fes-te'n soci i viatja amb tota la tranquil·litat. RAC. Hi som per ajudar.
15: Imagina't tot el que el xef Martín Berasategui ha après de gastronomia al llarg de la seva vida professional. Doncs ara t'ho ensenyem al Barcelona Culinary Hub. L'ofici, el rigor, la tècnica... Forma't a l'Escola Superior de Gastronomia Barcelona Culinary Hub by Martín Berasategui. Informa-te'n a barcelonaculinaryhub.com.
16: El pot d'Euromillones ja té guanyador. 174 milions d'euros. I en 174 milions hi caben moltes coses. Rialles, abraçades, amics, compartir, descobrir, somiar. I el pròxim pot serà per tu. Cada dimarts i cada divendres, a més de pots milionaris, el millón que tant sí com no toca a Espanya. Euromillones. No hi ha res més gran. Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
17: Joan, demà hem d'anar a Igualada. I després a ca la meva mare, Olot. Mm-hmm. Carreguem les cadires i cap a Reus, que hi juga el meu nebot.
18: Molt bé.
17: Arribarem a tot?
18: Del cotxe segur que sí, però nosaltres no ho tinc clar.
19: Nou Volkswagen ID3 Neo 100% elèctric amb fins a 628 quilòmetres d'autonomia. Per arribar a tot, encara que no arribis a tot, descobreix-lo a la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya.
20: El d'ahir em va enamorar i el d'avui em fa sentir especial.
21: Quina ratxa! Quants maig portes?
20: 150.
21: Arriba als 150 restaurants que importen. La guia del periòdico seleccionada per Pau Aranós. Perquè sortir a dinar o sopar a Catalunya sigui un èxit assegurat. Amb el patrocini de la DO Penedès. Diumenge 21 de juny amb el periòdico al teu quiosc i al periòdico.com.
22: Uf, em pesen tant les cames i em veig verius.
23: Compte, això és la teva circulació avisant-te que alguna cosa no va bé.
22: Tu creus? Jo pensava que era normal.
23: No pas, actua ja amb els primers símptomes abans de que vagi a més. Fes el pas amb Daflon, tractament dels símptomes relacionats amb la insuficiència venosa lleu en adults, Laboratoris Servier. Llegiu les instruccions d'aquest medicament i consulteu el farmacèutic.
24: Hi ha persones que han escrit algunes de les pàgines més destacades de la nostra història recent. A qui cal escoltar amb calma per entendre una mica millor d'on venim i cap a on anem. Sis converses amb grans dones per fer-nos una mica més sàvies i savis.
25: Aquesta setmana conversem amb la dissenyadora i arquitecta Beth Galí. Sàvies, amb Ramon Pellicer. Diumenge a la nit al 33 i a la plataforma 3CAT.
26: Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
27: Catalunya Ràdio.
26: Som
27: 3CAT.
0: 6 minuts i seran les 3 de la tarda. Diumenge es disputa el Gran Premi de Fórmula 1 al circuit de Barcelona-Catalunya, el 7è de la temporada, i avui ja s'han fet els primers entrenaments. Oriol Rodríguez.
28: I ho farà ple com un ou en aquesta cursa que serà diumenge. El circuit ha anunciat fa una estona que ja no queda ni una entrada lliure, per tant, hi haurà més de 125.000 espectadors en aquest Gran Premi de diumenge. S'ha fet la primera sessió d'entrenaments lliures, farcida de pilots joves, de rookies, a causa de l'obligatorietat dels equips de cedir algunes places. Això vol dir que Antonelli, per exemple, no hi era, però el millor temps està per Oscar Piastri, el pilot de McLaren. A la segona posició, el Ferrari, el millor temps, volíem dir, està per Russell, per davant d'Oscar Piastri. El pilot de Ferrari, Charles Leclerc, a la tercera posició, amb Max Verstappen a la quarta posició. Per tant, quatre equips diferents a les quatre primeres posicions. Com deia Antonelli, no hi ha estat a la primera sessió i serà a partir de les 5 a la segona. I advertia ahir Aston Martin i també l'Astúria Alonso que aniria molt malament aquesta primera sessió, i així ha estat, amb un Aston Martin gens competitiu, a pràcticament 4 segons del registre del Mercedes de George Russell. Ha fet molta calor en aquesta primera sessió, 50 graus a la pista, 50 graus de temperatura a les a partir de les 5 de la tarda, segona sessió aquí al circuit de Barcelona-Catalunya.
0: I aquest cap de setmana es disputa la Champions en vol. A Colònia, el Barça juga les semifinals contra l'Alborg danès, i aquest matí el Ramon Salmurri ha estat amb el tècnic del Barça, Carlos Ortega.
29: Al costat de l'entrenador del Barça, el Carlos Ortega. Carlos, què tal?
30: Hola, molt bé, gràcies.
29: A veure, les sensacions jo diria que des de fora són immillorables, és a dir, aquí no es pot arribar millor.
30: Sí, sí, sense dubte, però... això no compta massa, no? Una altra vegada hem arribat pitjor i vam competir també, no? Però el somni de qualsevol entrenador és fer la temporada que hem fet amb el nivell de joc que hem tingut i arribar amb tot el plantel, tot el plantel i en un bon moment de forma que crec que estem, no?
29: Et faré la pregunta que em fa la gent a mi quan parlem de Molqué. Aquest any el Barça la guanyarà?
30: Jo no tinc la varita màgica, no tinc la bola de cristal, però el Barça estem aquí, que és el nostre somni cada any, i anem a competir sempre, sempre.
29: De tots els Barces d'Ortega que hem tingut fins avui, aquest és l'equip que et sents més teu?
30: Pot ser. Jo crec que he fet una amalgama ahí de jugadors veterans que porten molts anys al club i una jornada jove que jugadors que van estar i que van tornar, i crec que hem fet una grandíssima combinació. Jo me sento molt, molt còmodo amb l'equip.
29: Què ha canviat en el Carlos del juny del 2021 fins avui?
30: Estic molt més integrat al club, a l'equip. Sento tota la confiança de la directiva i...
29: Un entrenador sempre té un grau de patiment molt elevat i de disfrutar-ho poc. Almenys, diguem-ne, s'ha equilibrat una mica més, això?
30: La temporada ha sigut magnífica. Avui, possiblement l'últim entrenament de la temporada, vaig dir a l'equip que passi el que passi, jo crec que hem fet una temporada fantàstica. Jo, si puc somiar com volia que anasse una temporada, jo signaria com aquesta. I ara hem de posar tot i competir i veure què fem.
29: Enhorabona pel que s'ha fet fins aquí i ara a intentar disfrutar-ho i segur competir. Moltes gràcies, Carlos.
30: A tu. Gràcies.
0: I demà l'Atlètic Barceloneta jugarà una nova final de la Champions a Waterpolo després de 12 anys de bitubac.
1: L'Atlètic Barceloneta va deixar tombat a la lona l'actual bicampió europeu, el Ferencváros hongarès. En un intercanvi de cops constant, els mariners van mantenir la guàrdia alta defensivament i van guanyar els punts dels penals, després de dominar de 3 al descans fins al 9-9 final, amb actuació estel·lar del porter Unai Aguirre.
2: Si veus equip per equip, jugador per jugador, són millors que nosaltres, és la realitat, i hem plantejat un partit defensiu, i en atac, doncs, és veritat que no atacàvem molt, però hem estat molt sols en defensa, i al final, doncs, partits d'aquests passen una vegada cada cert temps, i avui ho hem aprofitat.
1: Els mariners s'oposaran al Prorreco italià, que es va desfer de l'Olympiacos grec. Avui a les 7, final de consolació catalana íntegrament entre el Mataró i el Sant Andreu a la competició femenina.
0: I l'Igualada comença avui a disputar la final de l'Hockey Lliga contra el Liceu Gallec. Feia 22 anys que no jugaven la final a Udalserra.
3: Doncs sí, l'última va ser el 2004 davant el Barça i fa gairebé 30 anys que l'equip de la noia no guanya un títol. L'última victòria va ser el 1997. Ara en tornen a tenir l'oportunitat. Per això, el tècnic Marc Muntaner reconeix que a la capital de la noia es torna a respirar hoquei patins.
4: De fa un o dos anyets, la ciutat ha tornat a reviure aquest hoquei que durant els anys 90 doncs va ressaltar tant, i ara la gent doncs torna a creure en aquest club, en aquest esport, en aquesta ciutat que tenim.
3: El primer partit de la final entre Liceu i Igualada jugarà aquest vespre a 8:15. La final és el millor o un màxim de 5 partits.
0: I tenim encara temps per dir una cosa més, sobretot per parlar d'un fitxatge, Odal.
3: Sí, el Girona ha fet el primer fitxatge de cara a la pròxima temporada. Es tracta de l'ucraïnès de 21 anys, Oleksandr Pishur. Firma per 5 temporades i atenció, perquè és un jugador molt alt. 2 metres, 4 centímetres.
0: Estem parlant de futbol, eh?
3: De futbol.
0: D'un-n'hi-do. Doncs el primer fitxatge que ha fet el Girona per la pròxima temporada. Deixem aquí el repàs de la informació esportiva. A les 7, més esports, al Tot Costa. Seguim al Catalunya Migdia amb l'Òscar Fernández.
5: Són les 3.
6: Catalunya Migdia.
5: Encetem la segona hora del Catalunya Migdia. Fins ara us hem explicat que el jutge del cas Plus Ultra ha obert una peça separada per investigar José Luis Rodríguez Zapatero, també per contraband i per delicte fiscal. El motiu són les joies trobades a la caixa forta del seu despatx, que tenen un valor de 1,3 milions d'euros, segons la taxació dels experts. L'expresident del govern espanyol declararà la setmana que ve pel gruix de la causa, que és de tràfic d'influències, i també per aquesta qüestió de les joies. També ens hem fixat en els informes de què disposava l'expresident valencià Carlos Mazón el mateix dia de la Dana i que l'advertien ja des de primera hora dels potencials efectes dels aiguats aquell dia. I hem sentit també com fiscals i sindicats dels Mossos d'Esquadra s'afegeixen al criteri del govern que diu que cal endurir les lleis per tinença d'armes de foc davant l'auge dels tirotejos a Catalunya. En el que portem de 2026, 6 persones han mort a trets al carrer. En tot l'any passat, els morts en aquestes circumstàncies van ser 7. Els experts i la policia ho relacionen directament amb el cultiu i el tràfic de drogues. Tot això és el que us hem explicat a la primera hora del Catalunya Migdia. Ara, però, podem afegir més coses, començant per una última hora i, a més important.
7: És una notícia que hem conegut fa pocs minuts. La justícia europea farà pública el 16 de juliol la sentència sobre l'aplicació de l'amnistia a l'expresident Carles Puigdemont i la resta de líders independentistes. Ho ampliem des de Brussel·les. Bruno Fortiamires.
8: Hola, bona tarda. Sí, serà dijous 16 de juliol. Aquí la principal incògnita serà saber si els jutges europeus avalen la llei d'amnistia pel que fa al delicte de malversació vinculat amb les despeses del referèndum de l'1 d'octubre. El que tenim fins ara és el pronunciament de l'advocat general de la Unió Europea, una figura que acostuma a orientar en la majoria de cops la decisió final dels jutges. I aquest cop, l'advocat general va dir que sí, que el gruix de la llei d'amnistia és compatible amb el dret europeu. Recordem que el Tribunal Constitucional espanyol està esperant aquest pronunciament de la justícia europea per resoldre les causes que afecten els líders independentistes. Però a banda d'això, també hi ha en joc les causes que afecten els CDRs. En aquesta sentència, els jutges del 16 de juliol, la justícia europea també dirà si la llei d'amnistia és esperable que digui si la llei d'amnistia és compatible o no amb la normativa antiterrorista de la Unió Europea.
7: Sobre aquesta qüestió, us anem ampliant sobre la marxa. El Tribunal Constitucional ens explica que, com que no arribaran a poder aplicar aquesta sentència, aquesta hipotètica sentència, fins a la setmana del 20 de juliol, per ells aquesta situació no canvia gaire les coses i que, per tant, la decisió final sobre l'amnistia a Carles Puigdemont i la resta de líders independentistes se n'aniria ja de cara al setembre o a l'octubre i, per tant, de cara a la tardor. Ho anirem ampliant en els pròxims minuts. És una notícia, com us diem, que hem sabut l'última mitja hora i que, per tant, es va desenvolupant. També estem buscant possibles reaccions. Més qüestió, llum verda dels treballadors de Nissan a l'oferta de l'empresa per reduir el nombre d'acomiadaments i millorar les indemnitzacions dels afectats. En un referèndum que s'ha fet aquest matí, més d'un 80% dels treballadors hi han votat a favor en l'últim dia del període de consultes de l'expedient de regulació d'ocupació. La multinacional japonesa va rebaixar de 211 a 195 el nombre d'acomiadaments i va oferir 50 dies per any treballat i un pla de rendes pels més grans de 54 anys. La majoria dels treballadors afectats són del centre de recanvis del Prat de Llobregat. I si és divendres a les 3 de la tarda, fem l'habitual repàs a la situació del trànsit, perquè, com és també habitual, a aquesta hora hi ha molt moviment. Equip viari, Marius García.
9: Doncs sí, destaquem les cues a l'AP7 de Gelida Subirats en direcció Tarragona a causa d'una topada múltiple. També força aturants entre Mollet del Vallès i Barberà, també en sentit sud, i molta intensitat de Santa Perpètua a la Roca del Vallès direcció Girona. Per accedir al circuit de Catalunya, Montmeló, aturats a l'AP7 a Montornès del Vallès direcció Girona, i la C35 a banda i banda a Parets del Vallès i a Granollers. I les dues rondes de Barcelona força plenes, sobretot en sentit Besòs.
5: Passant 4 minuts de les 3.
26: Catalunya migdia, amb Òscar Fernández.
5: I des d'ara fins a les 4, amb el Pere Rossinyol, periodista, soci i redactor d'Alternatives Econòmiques i de Mongòlia. Bona tarda.
10: Què tal? Bona tarda.
5: La sotsdirectora de La Vanguardia, Isabel García Pagán. Bona tarda.
11: Molt bona tarda.
5: I el periodista i escriptor, Jaume Clotet. Bona tarda.
12: Bona tarda.
5: Esteu bé, els tres?
10: Molt bé.
12: I tu?
10: Gràcies.
5: Bé, perfecte. No? Doncs, escolta'm, entrem ràpid en matèria. Ja sabeu que sempre el primer tema, des de fora... De seguida anirem amb aquesta última hora, que avui hem conegut que la justícia europea es pronunciarà sobre l'amnistia el 16 de juliol. Això, però, des del Tribunal Constitucional ja avisen que no els canvia gaire els plans, perquè si la decisió europea arriba el 16, ja no arriben al seu últim ple del mes de juliol, que és el dia 20, només 4 dies després, i, per tant, ja ho deixen pel setembre o l'octubre, a la tardor, que és quan prendran una decisió sobre l'amnistia. Dic que de seguida hi tornarem i ho ampliarem tot plegat, però abans saludem Liu Forn. Bona tarda.
13: Hola, bona tarda. Han dit quin setembre-octubre de quin any?
5: No, es dona per fet que és el 26.
13: Bueno,
10: Setembre-octubre.
13: El temps és relatiu.
10: Després, mira, d'aquí uns minuts li preguntarem a Gonzalo Boye. Parlarem amb ell i a veure si pot actualitzar-nos el calendari que ell calcula, un cop ja tenim aquesta primera data, que era la primera incògnita, i a saber quan es pronunciaria la justícia europea, 16 de juliol, i a partir d'aquí, doncs, a veure com evoluciona tot plegat.
13: Doncs, si us sembla, jo tinc, us he preparat un tema que aquests dies no se n'ha parlat. I dic, home, porta temes nous. I us vull parlar del papa.
10: No, molt bé, nou. No n'hem parlat durant tota la setmana.
13: I, per cert, has tornat de Montserrat.
10: Sí.
13: No vas tenir temptació de quedar-t'hi.
10: Sí, estava bé, eh?
13: Sí, no. Sí.
10: Sí, estava bé. A més, com que vam haver de fer nit...
13: Sí.
10: Ara parlo seriosament. L'experiència d'estar a Montserrat al vespre nit, amb la tranquil·litat, feia bona temperatura, hi havia aquella quietud i aquella pau... Escolta'm, molt bé.
11: I fresquet.
10: També, sí, perfecte.
12: Però l'efecte és efecte Montserrat o és efecte no estic a casa amb els nanos...
10: No, els meus nanos ja van sols. Els meus nanos, això quan eren més petits sí que agraïes una sortida de casa. Ara ja els meus ja van sols, per tant... No, però
11: la gossa està... gran al llit.
10: Sí, la gossa gran... Ara ja no, perquè ja comença a fer calor i llavors és més llesta que ningú i llavors ja no puja. Llavors diu que no, llavors ja la veus que busca llocs on hi hagi corrent d'aire.
13: Doncs fins aquí la dèria de l'Òscar. Continuem amb el programa i faig...
10: Quan vulguis dirigeix tu el programa, sí. Per dirigir el Catalunya Migdia.
13: De jove ho havia fet. No, doncs, si vau veure el papa quan va anat a tres ciutats, ha anat a Madrid, ha vingut a Barcelona i ara està a Canàries. Bé, de fet, no són tres, són cinc, perquè està a Les Palmes i a Tenerife. Us vau fixar que va arribar amb un avió. Doncs bé, ara quan marxi de Canàries veureu que marxa amb tres avions. Un, que és ell, amb els periodistes, etc.
10: El seguici.
13: I els altres dos avions hi va tots els regals que li han fet aquests dies. Perquè lloc on anava, primer, la gent que se li abraonava i li anava a explicar la seva vida agafant-lo de la mà, que és allò... quanta gent... O sigui, quan acaba el dia, el papa conta la gent que li explica la seva vida, resumida o no tan resumida, agafant-lo de la mà perquè no se'n pugui anar, dient-li, mira, és que jo sap què li vull dir. I el pobre home, que clar, no se'n pot anar, s'ha de quedar allà. Però a continuació, tothom li regala coses. Coses, home, n'hi ha algunes que dius, mira, per tenir-ho allà a sobre de la llar de foc, allà a Castelgandolfo, que és on van a passar els estius, dius... i he fet un recull d'alguns dels regals, alguns, no tots, perquè veureu que és probable que n'hagin regalat molts més. A veure, alcalde de Barcelona, he fet un ordre tal, a mesura que es anava trobant, no és cap ordre, diguéssim, establert per algun motiu. Alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, li va regalar Barcelona, ciutat de pau, un obra creada expressament per l'ocasió per l'artista urbà d'origen italià, estic llegint textualment, establert a Barcelona, Tibi Boy. També una edició del llibre Miró i els poetes catalans, de Vicenç Altalló, i una rajola dissenyada per Gaudí l'any 1904, amb el missatge Barcelona, lloc de trobada, cultura i pau, en català, castellà i italià. Però és que, a més, li va regalar una samarreta de tennis de color blanc amb el nou logo de la ciutat imprès en la samarreta. Per tant, són quatre regals, ja d'entrada, l'alcalde d'una de les ciutats...
10: Ja posant el llistó alt, ja. Quatre, jo et dono quatre.
13: Que has d'anar amb la bossa, no diré marques, però hi ha una coneguda lloc d'aquests que et montes tu els mobles, que tothom va amb aquelles bosses tan resistents, doncs el papa ha d'anar als llocs amb aquella bossa i anar col·locant els pongos que li va cascant la gent que es va trobant. Això l'alcalde de Barcelona. Bé, Pedro Sánchez, qui mira encara, perquè només va ser un, però clar, és complicat d'endur-te'l. Un bonsai d'olivera espanyola de 13 anys, però atenció, és un bonsai català, perquè va ser criat i va ser bonsaiat, o sigui, fet bonsai, a Camarles.
10: Molt bé.
13: Això ja és més complicat de portar-ho.
10: I cuidar-lo després, perquè aquest no el pots deixar en un magatzem allà, fos perquè se't mor.
13: Has de regar-lo, l'has d'anar tallant, aquestes coses. Alberto Núñez Feijó li va regalar una samarreta signada per Rafa Nadal, que és una cosa que el papa segur que li va fer molta il·lusió i que fa molt per ell, que dius... I ara, jo m'imagino l'home... I este senyor, què me da? Una samarreta signada per Rafa Nadal i un exemplar del llibre Espanya Sagrada, tomo 20, dedicat en aquest cas a la història compostelana. Els bisbes espanyols, com que van allà a la conferència episcopal, li van regalar una edició especial de la Bíblia, que no en deu tenir cap, de la conferència episcopal, precisament, dos números de la revista Ecclesia i un donatiu per obres de caritat. He intentat saber la quantitat del donatiu, de què consistia el donatiu, i no he aconseguit saber... Si l'han donat amb tant efectiu, si l'han donat amb taló, si li van dir té una targeta i vés a treure el caixer, no tinc ni idea.
12: Això desgrava.
13: Amb Bizum? Pot ser que fos amb Bizum?
11: Potser sí.
10: saber. Has de tenir el telèfon del papa, però, per fer el visum.
13: A la conferència episcopal.
11: El deuen tenir.
13: Segur. Llavors, però, esclar, aquí, per això deia abans que no sabem quants regals li van donar, perquè resulta que l'arcabisbe de Valladolid, aprofitant que el papa passava per la conferència episcopal, el senyor Luis Argüello li va regalar un... llegeixo textualment d'un diari de Valladolid que deia un obsequio que nunca olvidará. El papa, eh? Un retrat de Sant Toribio de Mogrovejo que va néixer a Mallorca, Valladolid. Que es veu que aquest bisbe havia estat en algun lloc, havia estat després del papa, molts anys després, etc etc. Però el detall aquest que mai oblidarà, m'ho imagino. De fet, no oblidarà tot plegat. Sobretot per un regal que us llegiré després. Va anar al Congrés dels Diputats. Allà li van regalar un facsímil del manuscrit Liber Horarum, un dels llibres més antics del segle XV i més valuosos del fons bibliogràfic que té el Congrés dels Diputats. Quan va anar al Senat, el president del Senat li va regalar un manuscrit del Beat de Liébana. Com sabeu, el papa va anar a Cambrians. Allà li van donar, entre altres coses, perquè sembla que li van donar diversos regals, només he pogut acreditar, aquí estic fent una mica de baraiber, només he pogut acreditar un plat de ceràmica de 30 centímetres de diàmetre amb un disseny inspirat amb un colom com a símbol de llibertat i esperança. Més coses. Salvador Illa, una reproducció de les homilies d'Organyà, també és regal triple, homilies d'Organyà, reproducció d'una nina articulada paleocristiana trobada a Tarraco i una còpia de l'acta original de col·locació de la primera pedra de la Sagrada Família datada del 1882. I ara respiro, perquè tant regals. Va anar a veure el Madrid, que sabeu que va dir que era de seguidor del Madrid, però van tallar la declaració, perquè deia jo soy seguidor del Real Madrid, però també de l'Atlético de Madrid. Això van tallar, cosa que ha fet molta gràcia també a l'Atlético de Madrid. Doncs bé, li van regalar una samarreta, no li van posar ni papa, no, li van posar Robert F. Prevost, que és el seu nom de civil, diguéssim, i el dorsal número 1. I li van regalar la samarreta. A la Casa Real li van regalar de mi mano autògrafos d'Isabel la Catòlica, una reproducció facsímil dels documents i escrits, autògrafs conservats, bla, bla, bla, de la reina del propi nom, Isabel la Catòlica. Uns mapes històrics d'Amèrica dels segles XVII i XVIII, una col·lecció de monedes commemoratives d'Alain Gaudí, i atenció! Fem una pausa dramàtica, perquè què més li van regalar els reis? El papa, un lot de productes asturians consistent en formatges elaborats al Principat, conserves gourmet artesanals, embotits tradicionals, dolços típics, sidra i vi fet a Cangas.
10: No hi ha una fabada, d'aquelles?
13: No.
10: Ni que fos en conserva.
13: Aquí van fallar. Ah. Aquí van fallar. També m'imagino enduent-se això. Clar, ja s'ho van haver de menjar. Jo crec que el papa va sopar això. Perquè dius, això és fresc, això, si no ens ho mengem ara, això es farà
10: això
13: malbé.
10: Això es fa malbé, per tant. Sí,
13: això
10: sí,
13: fa malbé. Els dolços sí que pots guardar-los. Però, i la sidra i això, però els embotits fan mal guardar.
11: O pels periodistes de la comitiva.
10: També.
13: Clar. També pot ser.
11: Sempre funciona, això.
13: Mm. Mira, parlant de periodistes, com que sabies que ho anava a dir, clar, quan va estar a l'avió amb tots els periodistes, cada periodista li regalava una cosa. Llavors, li van regalar, entre altres coses, una rèplica d'un pinacle de la Sagrada Família, un tros de fusta d'un cayuco, i el company Arnau Mañé, de RAC1, que és un insigne i un il·lustre membre dels Verds, de la colla dels castellers de Vilafranca, li va regalar una torre de 8 en folre i un mocador als Verds, cosa que és devia alegrar molt a la resta de colles. Que això, com que no hi ha rivalitat ni res entre les colles,
10: no.
13: Doncs això devia estar molt bé. L'alcalde de Madrid, no he acabat, José Luis Martínez Almeida, li va regalar una edició especialment enquadernada, que és un concepte que m'agrada molt, que ara que últimament maten molta gent pel carrer, diu, és que l'han matat a plena llum del dia, que és una cosa que els periodistes sempre posem, a plena llum del dia. Bueno, i? És a dir, a plena llum del dia.
10: El greu és matar algú, encara que sigui a les fosques o
13: no,
10: al del dia.
13: Sí, és que es veu que la nit no és el mateix.
10: Deu ser, deu ser.
13: Es veu que la bala no entra igual. Bé, doncs això, li va una especialment enquadernada de l'obra a la muy antigua, noble i coronada Villa de Madrid, i atenció aquí també, perquè devia ser les postres del regal anterior, pastes d'ametlla elaborades per les monges agustines recoletes del Real Monasterio de Santa Isabel de Atocha.
10: Bon tiberi, hi va bé, entre unes coses i altres.
13: Sí, les postres potser, no sé, això deu quedar al paladar. Aquestes pastes d'ametlla...
10: Es troba a faltar aquí alguna ampolleta de ratafia per fer-ho baixar tot, una mica.
13: No em consta, però és possible. A Montserrat potser
10: igual,
13: li van donar
10: aromes, aromes.
13: Sota mà, tu que hi eres, no vas veure si...
10: No ho vam veure, no.
13: I no he acabat. Òscar Puente, el ministre conegut a Twitter, perquè reparteix una medalla de la cofreria del Descendimiento de Valladolid. I ara, quan ha arribat a Gran Canària, li van regalar una creu inspirada en el naife, que és el ganivet típic canari. I després hi ha la història del bàcul, que ja no m'extenc, perquè resulta que un joier tarragoní, en Joan Serramià, ha elaborat un bàcul fet amb fustes dels 5 continents i coronat per una creu, que és una reproducció de la Torre de Jesús de la Sagrada Família. Fa 2 metres i 8 centímetres el bàcul, 3.000 euros de preu de valoració d'aquest regal, i s'ha finançat amb donatius d'entitats fidels i familiars de Gaudí, a Reus, Tarragona i Riudoms. No consta que li hagi arribat al papa. És a dir, se li ha fet el present, al Vaticà li constava que es feia aquest present, però no he pogut...
10: Tens les monges benedictines, sí, que hi ha a Montserrat, li van fer arribar, perquè això ens ho van explicar allà a Montserrat, una rajola.
13: Sí, és veritat,
10: una rajola. Deixat. Aquesta no la tens, te l'has deixat. Per demà, deixat. I pesa aquella rajola.
13: Ho vaig sentir, com explicava una de les monges.
10: Li van fer arribar, sí, sí.
13: Vull dir que m'he deixat aquí i moltes I coses més que m'he deixat. Sí. I ara us preguntareu, a part dels 2 avions que s'endurà plens de totes aquestes coses i altres que

0: del Vaticà, que segons he vist està a prop del Palazzo del Governo, i allà es venen aquests, part d'aquests objectes es venen allà. I els diners que recapten van en benefici de la Capellania Apostòlica, que són les obres de caritat del Papa. En el cas dels regals dels caps d'estat, no sé si aquí es considera el lot de productes asturians com a cap d'estat o no, aquí sí que se'ls queda el Vaticà per no provocar un conflicte diplomàtic i diguin, home, hem regalat aquí una cosa i tal. I buscant, tres regals que s'han fet a dos papes que m'han fet gràcia. Al Papa Francesc li van regalar el 2017 un Lamborghini Huracán personalitzat. No entenc el personalitzat. Van posar els colors del Vaticà, no sé si li van posar alguna cosa més. O sigui, era un cotxe amb els colors del Vaticà. Mm? Clar, el Papa no es va quedar a Lamborghini. Imagina't anant per allà a la plaça Sant Pere amb Lamborghini. Doncs bé, el van subhastar a Mònaco i van treure'n $800,000. I, evidentment, els beneficis es van destinar a caritat. I també al Papa Francesc li van regalar un dinosaure de plàstic l'any 2014 per part del net del president de Malta, George Albela, que el van a veure i estava allà amb la família, i el net, que corria per allà, va dir, oi, el Papa, no sé què, tinc un dinosaure.
1: La joguina que tinc, molt bé.
0: No sé què em van fer del dinosaure. I per acabar, Joan Pau II li van regalar una col·lecció de cintes de vídeo, jo això no sé com no ho tinc, una col·lecció de cintes de vídeo d'una sèrie iraniana que és molt popular i que li va regalar en el seu dia al president de l'Iran, Mohammed Khatami.
1: Molt bé. Doncs tots aquests
0: vaig
1: són
0: regals.
1: Sort que el Papa no es va trobar en Pere Rossinyol perquè s'hagués endut un exemple d'alternatives econòmiques i de la revista Mongòlia, perquè el Pere va repartint,
2: segur,
1: i de tant, ràpid li hagués donat.
0: Si s'hagués trobat el Pere, és probable que el Pere l'hagués convertit a...
1: A saber.
2: No, home, no fotis. No l'hagués donat.
0: Jo et veig capaç.
1: Aquests dies hem entrevistat a tants experts i a tanta gent que ara no sóc capaç de dir qui va explicar l'anècdota d'una monja catalana que a un papa, amb tot el seu amor, va estar setmanes fent una mena de jaqueta de punt feta a mà i li va regalar al papa. I llavors algú, quan ja va marxar el papa, li va dir a la monja, ets conscient que algun dia aniràs a Roma i algun captaire de Roma anirà amb aquest jersei, perquè clar, el papa no se'ls quedarà tots els regals que li fan. Vull dir que hi va quedar com una mica despagada, diguem-ne, d'un dia el regal que li ha fet el papa igual no se'l queda al papa.
0: I ara el que puc fer és fer una mala jugada als tres tertulians, gent experimentada, i què en penseu d'aquest tema tan apassionat?
1: Què faríeu de tots aquests pongos que dius tu?
0: Aquest tema tan apassionat, els pongos aquests, que us agradaria ser papa per poder rebre aquests regals? Alguns d'ells, home, sí, però n'hi ha alguns que dius... Però per què? O sigui, la meva pregunta, espera, torno enrere. Per què, carai, si ve el papa, perfecte, se'l rep, etcètera, per què se li ha de donar un regal? I m'he deixat els regals que el papa fa, o sigui, que en contrapartida el papa també dona a la gent que li dona regals. És a dir, la gent es va repartint una sèrie de regals, ara jo te'ls dono, doncs, què? Escolti, hola, què tal, gràcies per venir, i ja podem començar l'acte, no? No sé...
3: Mira, sobre això diré un parell de coses. Primera...
1: Compte, perquè el Jaume sap del que parla, sap del que parla.
3: Més m'he documentat. Primera, ara parlo de memòria, almenys quan estava jo govern, els regals han de tendir a ser un. Per tant, ha encertat el Congrés, el Senat i Pedro Sánchez. Regalar moltes coses demostra que o no saps ben bé què regalar o vols regalar massa coses. I, per tant, el protocol, que jo sàpiga, és fes un sol regal i ja està. Segona, en el lloc on el guarden, ara he recordat, ho he buscat i és veritat, a Corea del Nord, que també els hi passa, tenen un museu dels objectes... No són càrrecs electes, cap dels dos.
4: Al Parlament també n'hi ha un,
3: exacte. Llavors, potser al Vaticà, a Roma, posar un museu de tots aquests objectes tan fantàstics que ha dit el Diu Forn, de tants anys, de tants papes, potser tindria més interès que no que estiguin tancats en algun lloc, no?
4: Es posen a la venda.
0: De fet, estan amb els prestatges.
1: Jo, home, tu que has estat en reunions en què, clar, deu ser un tema d'allò, un punt de l'ordre del dia de la reunió. Sí. Ve tal cap d'estat, ve tal ministre, ve això, el papa. Què li regalem? I allò deu ser que una pluja d'idees.
3: Si és molt institucional, com el cas concret, es regalen coses històriques, però pot tenir una intencionalitat. Jo recordo, ara parlo de memòria, crec que durant els Jocs del Mediterrani, si no m'equivoco, el president Quim Torra li va regalar al rei d'Espanya el llibre del Jordi Borràs de Dies que duraran anys.
4: Sí, correcte.
3: i, evidentment, primera, no li havia de regalar res en concret, però va ser un regal, evidentment, amb tota la intenció. Si no, doncs, els regals que ets de Liu Forn, Homilies d'Organyà, tot això són els greatest hits.
4: Jo és que m'estan enviant missatges i...
1: Compte.
4: I, no

0: Sí, acabaré fent de portaveu de la comunitat bonsaiera de Catalunya.
1: Ah, compte, menjaràs un embolic.
0: Que està queixosa perquè el regal del bonsai que se li va fer al papa era un julivert d'olivera.
1: Ah.
0: I que sembla mentida que s'hagi regalat això quan Patrimoni de l'Estat encara cuida els bonsais de Felipe González. Que el que se li ha regalat val entre 30 i 50 euros, de manera que la botiga igual...
1: El Wallapop aquest que té el màgic aguantat no trauran molts diners d'això.
2: Bueno, però precisament, diguem, els regals de Felipe González, suposo que el Pedro Sánchez no li fotia cap gràcia, diguem, no? Fer regals del
0: però
2: Felipe
0: González. Però sí que
2: González.
0: És veritat que m'apunten, perquè jo la veritat no tenia ni idea, que a la Moncloa tenen un mestre de bonsais que els cuida, i veus? Que per tant els podria haver assessorat amb un arbre una
3: Òscar,
0: mica
3: més. Òscar, l'entrevista a aquest home...
1: Home, sí, l'encarregat dels bonsais de la Moncloa.
3: Truques a Moncloa,
4: per favor. Càrrec, eh? Mestre sí. De bonsais.
3: Per favor, el maestro de bonsais.
4: Té un reportatge,
1: Bé, doncs, tot la llau de regals.
3: Hi ha algú que s'ha escaquejat, de dir res?
2: He anat fent comentaris, no, molt ràpid. No, una mica en línia del que dèiem abans. Jo em anava enriolant quan et sentia, no tinc gran cosa que afegir, però sí saber quantes hores es dediquen a això, perquè dius una reunió, però això pot passar, vull dir...
1: Pot passar cada setmana, pràcticament, que tens visites i visites.
2: Deuen ser energies, diguem, malaguanyades, diguem, de dedicar-se a altres coses, no? No sé, es ventila ràpid...
4: A veure, tampoc estan...
2: A veure,
0: el papa,
2: quantes
0: tones
2: tarda a decidir qui se li regala?
4: Això.
2: Poder dies o què?
3: Espera, que hi ha unes bambes, també.
0: Sí, l'alcalde va explicar, quan va ser la nit de la Sagrada Família, va explicar que li havien regalat unes sabatilles esportives al papa, també, i que van estar buscant que fossin unes sabatilles de Barcelona.
3: Divines.
0: No, de Barcelona. I llavors li van acabar regalant-li unes, no sé si es pot fer la publicitat, però... unes bambes Múnich, li van regalar perquè es veu que...
1: I algú els havia xivat el número que calçava
0: que
1: el papa?
0: No, no tinc ni idea, no ho sé, que el papa fa servir sabatilles esportives habitualment i només calça sabates quan té actes oficials.
3: No, però que ara ha sortit el tema aquest de les reunions, clar, el papa cada setmana amb aquestes recepcions que fa, desconec, però com a mínim 100 persones deu rebre cada setmana aquestes audiències privades que fan el papa, que si vas a la web del Vaticà i busques hi ha foto, perquè tothom vol la foto, etcètera, etcètera, i tothom deu aparèixer amb un regal.
2: Mm-hmm. O amb allò...
3: O amb més, o tres.
1: Ara, això del negoci, perquè ara tinc un oient que també em fa arribar a través de Twitter, que hi ha gent que ja ha posat a la venda...
0: la medalleta.
1: I els llums del dia de la inauguració de la Sagrada Família. Que aquests van molt buscats,
3: que
1: alguns es continuen encenent, eh?
4: S'encenen de nit.
1: S'encenen de nit, perquè és el batec, sí. Vaig sentir ahir l'ideòleg de l'acte, parlant a la tarda amb el Francesc Garriga... representen el batec, sí. I per tant allò continua encenent-se i apagant-se fins que s'acabin la batalla, sí. Perquè no hi ha manera d'encendre-li i apagar-lo, per tant ell tot sol va encenent-se i apagant-se, eh? Doncs poden anar en surt a casa. Doncs hi ha gent que ja els té posats a la venda per 30 euros, eh? Veig que...
4: Bueno,
1: que
4: és poc.
3: Hi ha làmperes...
1: A l'Ikea, anaves a dir a l'Ikea.
3: No, també, però aquesta segur que té una bateria que la pots...
1: Sí, però després hi ha un moment que acaba convertint-se en un... allò com una mena de gerro, perquè ja hi haurà un moment que deixa de fer llum.
3: Però tu imagina't el jardí, els teus jardins, Òscar, els jardins que quan vinguin...
1: Les hectàrees de jardí que tinc molts dies.
3: Quan convidis a tots els oients a fer una calçotada als teus jardins i vagin entrant els convidats que els hi trauràs uns bombons, unes coses, no sé què, diràs, mireu aquí. I els ensenyaràs, tindràs un parell de lamparetes d'aquestes, i això
1: però
3: fa...
1: ja no s'encendran, llavors.
3: És igual, però els tens allà i dius, hòstia, jo hi era. O sigui...
1: Hombre, no hi era, és mentida.
3: És igual,
1: a mi em va tocar Montserrat, i ahir vaig estar bé a Montserrat. Sagrada Família no em va tocar.
3: Tu compres a Wallapop, i després ho col·loques allà, i hòstia, tens un prestigi.
1: La gent no se'n recorda si ha estat o no ha estat, també.
0: Si t'amas els regals i amb l'experiència del Jaume, igual ens pot donar resposta a aquesta pregunta que faré, és els que són menjar, en el registre públic que hi ha, per exemple, de regals a la Generalitat, posa un discret usos departamentals. Llavors veus el que es mengen o no es mengen a la conselleria o tal. O sigui, quan són regals de menjar...
4: La llei de transparència...
0: Usos departamentals
1: és molt divertit. Estic descobrint la comunitat de bonsaiera de Catalunya que dius tu, perquè també em van arribar que, perquè ho entenguis, això que li van regalar, a banda d'unes paraules malsonants, dius, seria com regalar-li un bunyol per Pasqua. O sigui, que és el més típic i tòpic. Molt malament. I suport al món del bonsai. Vull dir que
3: bueno, la comunitat bonsaiera, que crec que és la mateixa persona, perquè té com 6.000 el bonsaits, no puc dir la paraula, diu una...
1: Sí, aquesta que sí.
3: D'olivera, que li va regalar.
1: Sí.
3: Diu, si us plou, suport
4: a la comunitat consellera.
3: La comunitat consellera formada per una persona i que crec que...
0: No, home, no.
3: El que ens envia el missatge...
0: Però sempre està bé tenir una mica, o sigui, una mica padremundina.
1: Ara ha sonat boomer.
3: Les plantes.
4: La llei de transparència de la Generalitat diu, com deia la Isabel, que allò que sigui comestible...
0: Em sembla que... Hòstia, em sembla la paraula en castellà perecedero, no?
4: Teòricament, el govern ho ha de donar al Banc dels Aliments o entitats semblants. Què va passar, a menys quan jo hi era? Que el Banc dels Aliments no volia una pila de productes de la qual no sabia la cadena del fred i el manteniment de les coses.
3: Normal, llavors,
4: exacte, llavors es va fer aquesta fórmula departamental, que vol dir que s'ho menja l'equip del conselleria o qui sigui, no? Perquè si tu vas a un lloc i et donen cireres del Baix Llobregat, mig quilo, què has de fer? Anar al Banc dels Aliments? És un embolic. I, per tant, es reparteix i són usos departamentals.
0: Usos departamentals,
1: molt bé. Iu, gràcies, bona tarda. I també a tots els oients que ens han estat completant la dèria.
3: Sobretot a l'oient.
1: Gràcies i bona tarda, Iu. D'aquí a un parell de minuts seran 3:45 de la tarda. Fem una pausa, de seguida continuem amb més coses i intentem parlar amb Gonzalo Boye per tal d'analitzar aquesta notícia que hem conegut avui. 16 de juliol és el dia en què la justícia europea es pronunciarà sobre la llei d'amnistia. Ara ho comentem.
5: Catalunya migdia.
6: Un lloc per escoltar Beethoven i Marina Herlop, l'Auditori. I per anar de museu, concert i espectacle, l'Auditori. Amb la família, parella, amics, la primera cita, electrònica, jazz, avantguarda, indie, pop i la sinfònica... L'Auditori, temporada 2026-2027.
7: Tota comunitat necessita un cor.
8: Un cor? Per què?
7: Per fer-la bategar, per crear vincles, per arrelar-nos al territori.
8: I reforçar la identitat?
7: És clar. I el més important, oferir-nos informació propera amb un periodisme de confiança. Mitjans de proximitat. El batec de la comunitat.
8: Amic. 600 mitjans de proximitat a tots els territoris de parla catalana.
9: Per tu, que la migdiada mai la deixes passar, i per tu, que fins a l'últim segon vols aprofitar. Gaudeix de l'estiu a Caprabo amb aquesta ofertassa. 2x1 en paper higiènic Scottex Mega Rotlla, 9 rotlles. Ara la unitat et surt a 3,35 €. Aquest estiu vols estalviar amb mi? Caprabo.
10: Si t'importa el que passa a prop teu, si ets de la Catalunya Central, ets de Regió 7. Fa gairebé 50 anys que expliquem l'actualitat de les comarques interiors amb rigor, proximitat i en català. Entra a regió7.cat, fes-te soci o sòcia i ens ajudaràs a continuar. Regió 7, el diari que ens explica.
11: Baltasar Garzón, el pare Apeles i les mamaratzis a Col·lapse amb Jordi González dissabte a la nit a TV3 i a la plataforma 3Cat.
5: Catalunya migdia.
12: Les dones i els dies.
13: Amb Montse Virgili.
14: Sembla com que la teva vàlua com a dona és la parella que aconsegueix.
12: Per orelles fines i cors oberts.
14: Jo em valorava per la meva literatura, el que passa que notava sobre mi la mirada masculina. Qui fa la validació eren tot homes. I aquests homes, quan jo era jove, me miraven els pits.
12: Un programa on les dones s'expliquen com un llibre obert.
14: Això et posa tu en una circumstància de minusvalia davant de l'altre, no?
13: De dilluns a divendres, de 9 a 10 del vespre, Les dones i els dies, amb Montse Virgili.
14: Però què pensava que era la intel·ligència?
13: En Guàrdia, amb Enric Calpena.
15: El castell de Sant Ferran de Figueres va ser concebut com un projecte faraònic, una fortalesa destinada a convertir-se en la principal defensa fronterera contra l'estat francès. Els veïns del nord no van trigar gaire a qualificar aquella edificació com una vella inútil. El castell de Sant Ferran en el proper episodi de l'Enguàrdia, també disponible a la plataforma 3Cat.
13: Enguàrdia, amb Enric Calpena. Aquest dissabte a les 3 de la tarda.

0: Catalunya Ràdio.
1: Som 3CAT.
2: Passeu un minut de 3:45 de la tarda, som al Catalunya Migdia, el dia en què hem conegut que la justícia europea farà públic el 16 de juliol la sentència sobre l'aplicació de l'amnistia a l'expresident Carles Puigdemont i a la resta dels líders independentistes. La incògnita és saber si els jutges europeus avalen l'amnistia, incloent-hi el delicte de malversació. De tota manera, el Tribunal Constitucional ja ha dit que per ells no entrarà fins al curs que ve, és a dir, al setembre, tot i que el Tribunal Europeu es pronunciï abans de les vacances. Saludem l'advocat de Carles Puigdemont, Gonzalo Boye. Senyor Boye, bona tarda.
3: Bona tarda.
2: Ja tenim data, 16 de juliol, per fi. Tenim una data.
3: Sí, eso es. Eso es, ya han tardado, ¿no?
2: Sí, suposo que amb ganes de que arribés aquesta data. Què espera del Tribunal de Justícia de la Unió Europea?
3: Bueno, nosotros lo que creemos es que van a ratificar los criterios del abogado general y a partir de ahí pues ya esto vuelve a los tribunales españoles, ¿no?
2: El Constitucional el que ens diu és que, com que això es decidirà el 16 de juliol, a ells ja no els hi entra el dia 20, que és l'últim ple que tenen en aquest període, podríem dir, per tant, ja per després de vacances, setembre-octubre.
3: No lo sé si el Tribunal Constitucional, de la mano del señor Cándido Conde Pumpido, hace lo que quiere, ¿no?
2: Però, per tant, no li sorprèn.
3: No, a mí no me sorprende. Después de sus reuniones con el señor Zapatero, pues pocas cosas me sorprenden, ¿no?
2: Si la sentència del TJUE és favorable als interessos del seu client, s'aventura a posar una data pel retorn de l'expresident Puigdemont o no vol anar tan enllà?
3: Bueno, vamos a ver. Nosotros todavía tenemos que mirar la resolución y lo que digan, ¿no?
2: Si la sentència és favorable, a la justícia espanyola encara li queda alguna eina més per no aplicar-la o aquesta ja sí que és caixa o faixa?
3: No debería de quedarle ninguna excusa, ¿no?
2: El no debería vol dir que no o que encara poden buscar alguna...
3: No, és que siempre nos pueden sorprender, pero yo creo que no deberían. O sea, es que, miren, me cuesta imaginar ya qué se van a inventar, ¿no?
2: ¿Té ganes de tancar aquest capítol?
3: Bueno, yo creo que hay seres humanos afectados, proyectos políticos afectados y evidentemente es un momento en que hay que llegar ya a un fin. O sea, habrá gente que vive muy bien en este conflicto, pero los conflictos son para resolverlos, ¿no?
2: ¿Es importante que resolgui esta cuestión abans de unas hipotéticas elecciones generales a España, por ejemplo?
3: No. Y además no van a haber elecciones generales. Señor Pedro Sánchez, ¿a dónde se va a ir? Unas elecciones generales.
2: Bé, en algun moment les haurà de convocar, com a màxim d'aquí un any.
3: Sí, quan s'agote la legislatura, sin duda.
2: Però sí que aquesta decisió tindrà un impacte decisiu, perquè algunes de les persones que estan pendent d'aquesta decisió potser volen presentar-s'hi o no, però per tant és important que això se solucioni per saber si es poden o no presentar.
3: Sí, claro, lo que sería extraño es que no se soluciona, ¿no?
2: A banda d'això, vostè és optimista o ja ha après a no fer prediccions sobre això?
3: No, yo soy optimista. Creo que la sentencia va a darnos la razón y este proyecto siempre lo hemos planteado en claves europeas. Ahora, las claves estatales, pues esas son otra cosa, porque ya hemos visto hasta ahora que incluso reescriben la ley, ¿no?
2: Estic aquí a la taula amb el Jaume Clotet, la Isabel García Pagán i el Pere Rossinyol, que no sé si teniu alguna pregunta per al Gonzalo Boye sobre aquesta decisió, aquesta data que ja tenim el 16 de juliol. Jaume?
4: Sí, vaja, normalment és una cosa molt sabuda, no? El que acaba sentenciant és el que ha recomanat l'advocat general, i els periodistes tenim aquesta percepció, però no sempre és així, no? I per tant volia saber, Gonzalo, bona tarda, quina és la teva, el teu capteniment, la teva... tu per on creus que anirà tot això?
3: Yo creo que el tribunal lo que va a hacer es acotar un poco más los criterios del abogado general, es decir, cerrar cualquier posibilidad de que le lleguen nuevas prejudiciales, ¿no? Es lo que pienso yo, es decir, por ejemplo, cuando ellos hablan de se aplica a todos los delitos, pues probablemente el tribunal lo que diga, incluida la malversación. Es decir, cosas así para precisar y cerrar esto y dejarlo como un tema aclarado, que es la idea siempre del TJUE es dictar resoluciones que permitan tener los criterios aclarados. Cuando hay criterio aclarado o aclarado, en este caso aclarado, ya no hay posibilidad de más prejudiciales, ¿no?
2: Perquè vostè creu que la malversació entrarà dins d'aquesta llei d'amnistia, perquè aquest era un dels dubtes.
3: Sí, sin duda, sin duda. Y sobre todo después de cuando la ley de amnistía en su primera redacción dejaba un margen de interpretación muy grande, tenía agujeros, y a partir de ahí pues Junts hizo una serie de enmiendas que fueron aprobadas y que dio el texto final, que es lo que ha permitido que la ley tenga el informe favorable del abogado general en unos términos jurídicos muy claros, ¿no?
0: Sí, bona tarda. Malgrat tot, malgrat aquesta precisió que fa sobre la segona redacció que es va fer de la llei respecte al delicte de malversació, el Tribunal Constitucional va fer una interpretació més que creativa de la part de la malversació que podria no ser amnistiable. Creu que el Tribunal Europeu serà tan precís com per limitar el terreny de joc del Suprem?
3: Yo creo que sí, yo creo que sí, que lo van a hacer. O sea, el abogado general lo que dijo es básicamente que estos criterios son aplicables a todos los delitos comprendidos en la ley. Bueno, pienso que a la vista de la experiencia, en el caso de España, pues hay que poner esa coma, incluido el delito de malversación, y así ya se acaban estos juegos, ¿no?
2: ¿Ha parlat ja amb el president Puigdemont després de conèixer aquesta data o encara no?
3: Sí, sí, claro, le informé de la fecha en cuanto me llegó la notificación.
2: ¿Y com ho ha encaixat o quina reacció ha tingut?
3: Bueno, la verdad es que el presidente en estas cosas es muy, muy sereno y me dijo, vale, que casi la dictan yéndose de vacaciones, ¿no? Porque esa es la verdad.
2: I calendari no s'atreveix a fer, és a dir, el 16 tindrem aquest pronunciament i no s'atreveix a fer quin calendari, quins seran els següents passos?
3: No, o sea, yo creo que aquí ha habido una estrategia concertada, clara, por parte del señor Conde Pumpido, en conjunción con el señor Zapatero, para que esto sea lo más tarde posible, y efectivamente, a la fecha que sale, pues el Tribunal Constitucional ya no tiene plenos previstos, y esto quedará para septiembre. Vamos a ver, el Tribunal Supremo, a la vista de esta sentencia, puede dictar cualquiera y vaciar incluso de contenido los propios recursos de amparo, es decir, pueden resolverlo ellos mismos, ¿no?
2: Doncs veurem què és el que diu la lletra petita, podríem dir, d'aquest posicionament. Avui el que tenim és aquesta data, que a més ja feia temps que esperàvem, 16 de juliol, el pronunciament del TJUEL, a Justícia Europea, sobre la llei d'amnistia. Ho hem comentat amb l'advocat de Carles Puigdemont, en Gonzalo Boye. Gonzalo, gràcies per acompanyar-nos i bona tarda.
3: Gràcies a vostè. Buenas tardes.
2: No sé com ho veieu.
4: Jo crec que ara assistirem a l'últim capítol d'aquesta història i ara veurem de debò fins a quin punt Espanya és o no. No Espanya en el sentit de l'Estat, sinó que alguns estaments judicials són d'un estat democràtic o no. És a dir, el mateix advocat ara ho deia, no? A veure què es treuen de la màniga o què poden arribar a fer per impedir-ho. Jo crec que la sentència, si és molt explícita, i com deia Gonzalo Boye, no deixa escletxes, no deixa esquerdes per fer noves preguntes o nous dubtes, i és molt explícita, perquè no es reobri més aquesta qüestió, doncs veurem si els jutges, que està clar que no han volgut complir l'esperit de la llei d'amnistia, o almenys alguns jutges, aquesta vegada no tenen més on agafar-se, i això va endavant. És cert que la sentència aquesta arribarà a les portes de l'estiu, per tant, segurament no hi haurà marge de maniobra abans de marxar de vacances perquè el TC faci alguna cosa, però això molt després del setembre no podria trigar a que s'amnistii definitivament a tothom, puguin tornar, es puguin presentar les eleccions i comencem a tenir ja una situació més normalitzada.
5: Sí, jo estic d'acord amb el que ha comentat el Jaume. Afegiria, diguem, que el marge de maniobra del Suprem i de tota l'arquitectura jurídica espanyola, que òbviament és reticent a alguns sectors a aplicar l'amnistia, doncs aquí se'ls acaba el marge, diguem, no? Perquè després poden fer interpretacions, però al final són subjectes, són d'autors del que digui la justícia europea. Tenim un ordenament jurídic en el que, gràcies a que formem part de la Unió Europea, els tribunals espanyols no poden fer i desfer, i per tant, aquí, per fi, al final d'aquesta partida, veurem què diu la resolució, perquè no podem tampoc donar per fet res, tot i que hi ha indicadors que sembla que poden anar en la mateixa direcció del que hi ha apuntat l'anterior resolució, doncs haurà arribat l'hora de la veritat. A mi sí que m'agradaria que el Tribunal Constitucional, doncs tenint en compte la importància de tot això, el temps que fa que esperem, i que això no és simplement un funcionariat burocràtic, doncs que fes algun gest perquè això és una cosa que venim arrossegant i que és molt important per aquest país, i que, i, pues, que si té previst que sigui l'últim ple el dia 20, pues, que en faci un el dia 30, no sé com dir-ho, i que no deixi passar l'estiu perquè, diguem, ja ha convocat un últim ple el dia 20. Jo crec que és una qüestió prou important com per modificar i posar una sessió més abans d'anar-se'n de vacances, perquè realment fa molt que s'espera, ja era hora que arribi, i sigui el que sigui, doncs em semblaria molt mala senyal, tot i que probablement és el més probable que es deixi per després de l'estiu.
2: Aquesta és la voluntat de Pedro Rosell, però insisteixo que fons de la Constitucional que ens diuen és això no canvia res per nosaltres, això arribarà el dia 16, el nostre últim ple d'aquesta legislatura, podríem dir, d'aquest curs. Serà el dia 20, no ens arriba a temps, per tant, ho deixem pel setembre.
5: Això és a dia d'avui, esperem que això pugui ser, no sé, pugui donar peu a una reflexió, perquè em sembla realment increïble, sincerament.
0: Estic una mica corpresa amb l'optimisme del Jaume i l'humanisme judicial del Pere Rossinyol, perquè aquí és evident que la resolució del Tribunal Europeu marca el camí que ha de seguir el Tribunal Constitucional, no marca necessàriament el camí que ha de seguir el Tribunal Suprem. Hem vist jurisprudència creativa a totes les sentències del Tribunal Suprem, des del moment en què es condemna per sedició i després s'informa sobre un suposat cop d'estat des del mateix tribunal. I també em sap greu que ens oblidem d'altres causes que estan pendents d'aquesta resolució del Tribunal Europeu, com és aquesta tan... anava a dir que té tanta mala pata com és la del Tribunal de Comptes, que porta tants anys allà enganxada, que moltes de les persones que estan involucrades en aquesta causa tenen el convenciment de que si no hi hagués llei d'amnistia ja ho haguessin resolt, diguéssim, perquè els hauria condemnat la magistrada instructora, però la sala els hauria arxivat la causa, i encara estan esperant. I la percepció que tenen és que un cop el Tribunal Europeu doni el seu aval a la llei d'amnistia, doncs la magistrada corresponent d'aquesta causa anirà mirant cas per cas, i per ells serà com tornar a la casella de sortida amb un procés de recursos i tornar a recórrer a instàncies superiors. De manera que li queden molts capítols encara a la llei d'amnistia, més enllà de la figura de Carles Puigdemont, que és evident que és la més important, perquè era el president de la Generalitat, o l'habilitació política d'Oriol Junqueras, però hi ha molta gent que està esperant aquesta resolució i estan tots molt conscienciats de que no necessàriament això, amb un ple el dia 25 de juliol, els hi soluciona la vida.
5: Tens tota la raó. Estic molt d'acord amb el que dius, però una cosa no treu l'altra, no?
0: No.
5: Tens tota la raó, i tant de bo hi hagi un gest d'una cintura de que permeti algun ple extraordinari, donat el temps que fa que...
0: Seria el més normal.
5: Però alhora jo també entenc que això que has definit com humanisme, doncs, entenc que és un desig més que una realitat, no?
2: Bé, doncs veurem com evoluciona tot plegat. Sí que tenim aquesta data, 16 de juliol, per tant, abans de l'estiu, abans de les vacances d'estiu, doncs hi haurà aquest posicionament de la justícia europea, i a partir d'aquí veurem com es trasllada això a la justícia espanyola. D'aquí un minut seran 3:15. Fem una pausa i de seguida més coses. No deixarem de parlar, però, de temes judicials, perquè avui hem tingut més dades sobre José Luis Rodríguez Zapatero i aquestes joies que havien de valer 30-50.000 euros i han acabat valent 1.300.000 euros.
6: Catalunya migdia. Aquest estiu tenim el pla que millor et queda. Ho saps, oi? A Esplau ens hem renovat per a tu. Noves marques, noves botigues i tota la moda que estaves buscant per renovar l'armari. Vine de compres, troba l'outfit perfecte i celebra-ho sopant a les nostres terrasses o gaudint del millor oci. Tot això amb el plus de tenir pàrquing gratuït. Més moda, més novetats, més estiu. Vine a Esplau. Ocasión
7: Plus. Vine a la gran fira d'Ocasión Plus. Mentre tot puja, nosaltres liquidem els preus. Més de 4.000 cotxes amb fins a un 40% de descompte. Només aquesta setmana. Estem a prop teu amb 20 centres a Barcelona. Visita'ns. Vine a Ocasión Plus.

0: Catalunya Ràdio. Som 3CAT. Som 3CAT.
1: Catalunya migdia.
2: Sí, ho sento. Compraràs una tele nova a MediaMarkt i un airfryer de doble cistella per fer moltes croquetes. Ah, i una nevera més gran només per begudes. Sí, ho sento. Hi ha Mundial. Viu el Mundial com et mereixes amb la millor tecnologia. MediaMarkt.
3: Hi ha persones que han escrit algunes de les pàgines més destacades de la nostra història recent. A qui cal escoltar amb calma per entendre una mica millor d'on venim i cap a on anem. 6 converses amb grans dones per fer-nos una mica més sàvies i savis.
4: Aquesta setmana conversem amb la dissenyadora i arquitecta Beth Galí. Sàvies, amb Ramon Pellicer. Diumenge a la nit al 33 i a la plataforma 3CAT.
5: Si t'importa el que passa a prop teu, si ets de la Catalunya Central, ets de Regió 7. Fa gairebé 50 anys que expliquem l'actualitat de les comarques interiors amb rigor, proximitat i en català. Entra a regió7.cat, fes-te soci o sòcia i ens ajudaràs a continuar. Regió 7, el diari que ens explica.
1: Catalunya migdia.
6: Evitem el soroll.
7: Ens allunyem de les estridències.
6: Mirem d'acostar-nos al fons dels esdeveniments.
7: Volem que qui en sap més ens ajudi a entendre els perquès.
8: Quan s'acaba el dia, arriba el Catalunya Nit.
6: Un informatiu sense presses.
7: Per donar context als grans titulars.
8: De dilluns a divendres, a les 10, Catalunya Nit. Amb Manel Elias i Agnès Marquès. Les notícies sota la llum de la lluna.
9: Tot fa la mateixa olor de sempre.
8: Cinema.
10: Estem en una situació crítica.
8: Sèries.
11: This is the most dangerous period I've ever seen.
8: Documentals, plataformes.
12: Vinga, va, selfie i marxem.
8: A les pantalles cada dia hi ha més i més de tot. I sovint oblidem el que veiem poc després de mirar-ho.
13: Nosaltres et portem a casa només el que no voldràs oblidar.
14: Memoritzeu la cara del nostre home.
8: La finestra indiscreta, els divendres a les 12 de la nit amb Toni de la Torre.
13: Al cinema ens sentim com a casa i volem que vosaltres us sentiu com al cinema.
15: Jo em quedo aquí, no tira res. Em quedo aquí.
0: Catalunya Ràdio.
1: Som
0: 3CAT. Som 3CAT.
16: D'aquí a 12 minuts seran les 4. Som al Catalunya Migdia amb el Pere Rossinyol, la Isabel García Pagán i el Jaume Clotet. Hem comentat aquesta notícia. El 16 de juliol la justícia europea es pronunciarà sobre la llei d'amnistia, l'hem comentada amb l'advocat Gonzalo Boye. La notícia del dia fins aquesta ha estat la taxació de les joies que es van trobar en una caixa forta del despatx de José Luis Rodríguez Zapatero i que han acabat valorant, segons aquest peritatge fet per la justícia, en 1.300.000 euros. I això ha comportat que el jutge instructor José Luis Calama obri una investigació separada per la qual acusa Zapatero de possible frau fiscal i contraband. El jutge diu que, a hores d'ara, no se sap d'on han sortit totes aquestes joies i demana a Rodríguez Zapatero que n'acrediti la procedència. Zapatero, doncs, haurà de donar explicacions la setmana que ve, dijous, en la seva declaració davant del jutge, no només pel càrrec de tràfic d'influències, sinó ara també per l'origen d'aquestes joies. Fins ara, l'entorn de l'expresident havia assegurat que provenen d'herències familiars i de regals, però el jutge adverteix que cal certificar si han estat correctament declarades, si és que han estat herència. Si venen de l'estranger, doncs s'haurien d'haver declarat a les duanes. Paral·lelament a la qüestió de les joies, però el jutge demana als Estats Units col·laboració perquè les autoritats judicials nord-americanes accedeixin a incorporar a la causa el contingut del telèfon mòbil de Rodolfo Reyes, que va ser president de l'aerolínia Plus Ultra i que ha servit al jutge Calama per engegar la investigació a Zapatero. El contingut del telèfon de Reyes es va obtenir a Miami sense autorització judicial expressa l'any 2021 i ara, 5 anys després, ha servit a la policia espanyola per sustentar les acusacions contra l'expresident del govern espanyol. No sé com ho veieu tot plegat, i sobretot avui la novetat és aquesta primer taxació en 1.300.000 euros d'aquestes joies, que primer tenien fotografies, no sabíem quin era exactament el valor, i a partir d'aquí, doncs, aquesta imputació de Zapatero, ara, doncs, per contraband.
17: No? És que fa mal, dir-ho, diguéssim, la imputació per contraband de
16: fiscal,
17: joies.
16: Frau fiscal o contraband.
17: A veure, s'ha d'esperar les seves explicacions en la cita per declarar que té per la setmana vinent, però sí que és veritat que també ell i la seva defensa i el seu portaveu han comès errors flagrants de comunicació, com a mínim, a l'hora de menysprear el valor d'aquestes joies.
16: Ha demanat disculpes a través de les xarxes.
17: Sí, no, pot demanar disculpes, però si tu tens garanties sobre l'origen d'aquestes joies, igual que ràpidament es va acabar la broma sobre com s'havia liquidat la hipoteca de casa seva, doncs es podia haver explicat perfectament si són d'una herència, si estan registrades, si s'han pagat impostos de donacions, successions o el que sigui, o si són regals, de quan són els regals, de si era aplicable la llei de transparència, que recordem que és posterior a la presidència de Zapatero, o si s'han declarat efectivament a les duanes. Si tu tens els papers d'aquestes joies, que no són les joies menors, com hem pogut comprovar, em sembla que la més cara són 278.000 euros, la més barata sí que és veritat que hi ha algun anell de 25 euros, però aquest tipus de joies no són menors, i si tu les tens declarades o fins i tot assegurades, perquè no seria estrany que un tipus de unes peces d'alta joieria com aquestes tinguessin assegurança, doncs no hi hauria hagut cap problema en sortir des del primer dia a donar aquestes explicacions. És probable que en algun moment ja el seu advocat digués no hem de donar explicacions de res i ja ho farem davant del jutge, però és una imatge que li fa molt de mal al PSOE, és una imatge i un tipus de delicte que, a més, dona per fer molta oposició grollera, que és l'oposició que s'està fent en aquest moment al Congrés dels Diputats, i per tant jo veig que hi ha molta dificultat de relat per davant tant en el PSOE com en l'expresident Zapatero.
18: Sí, estan d'acord amb el que diu la Isabel. A mi el que em xoca, per completar diguem l'altre costat, és la falta de garanties processals. O sigui, jo, òbviament, des d'un punt de vista de relat, sona malament, no sé què, però, ostres, la manera d'instruir aquestes causes d'Espanya és estrany. No funciona així un estat de dret. És a dir, abans de que ell pugui... ha estat citat a declarar el dia 17. Per discreció processal no pot declarar abans, no pot començar a opinar perquè s'ha de... el jutge li farà unes preguntes. Abans de poder tenir aquesta possibilitat, ja es filtra que hi ha les joies, s'especula amb el valor, s'obre una causa per contraban. Ostres, tinc la sensació que el Zapatero està sentenciat. Passi el que passi, sigui amb motiu o sense motiu, i crec que això és un flac favor, diguem, a les garanties processals que ha de tenir un estat de dret. Lo normal seria, es troben en una caixa forta unes joies... no es fa públic immediatament, sinó que forma part, diguem, de la part secreta de la causa, se li pregunta quan ell va a declarar, i a partir d'aquí es prenen decisions, però aquí es fa al revés. S'agafen les joies, es llencen, diguem, en la comunicació, s'obre una causa per contraban abans de que pugui declarar, i a mi em sembla, des d'un punt de vista procedimental o de lo que hauria de ser un estat de dret amb garanties, estrany. Ja hi ha un terreny de joc en el que ja és un contrabandista. I això a mi em preocupa molt. Estan d'acord...
17: Però és la primera vegada que passa això, Pere?
18: No.
17: És vale, vale.
18: Però estem parlant d'aquesta.
17: Sí,
18: a mi no m'agrada
17: però...
18: gens, això se'm posen els pèls de punta.
17: Però que sí, sí. Que absolutament d'acord, però tampoc no és la primera vegada que passa,
18: no,
17: i
18: però...
17: ni segurament serà l'última,
18: però
17: i mai hem sentit a tantíssima gent posar-se les mans al cap precisament per aquestes filtracions de sumaris.
19: El senyor Pere continua instal·lat en l'idealisme judicial.
18: No, sí, i mediàtic.
19: No, però mediàtic, que tens raó 100%, però com diu l'Isabel, això ho hem vist mil vegades i ho veurem mil vegades més. Sí. És curiós que el jutge digui, o parlin d'imputar-lo per contraban, i el mateix, pel que ha dit l'Òscar, també diuen a veure si això és una herència o no és una herència, si ho ha declarat o no ho ha declarat. És a dir, abans de dir que és un contrabandista, s'ha de mirar si tot està ben fet.
18: I està citat tot el dia 17.
19: Correcte. Dit això, tinc un amic que sempre diu una cosa que és certa, les coses són el que semblen. I és molt estrany tenir joies valorades amb més d'un milió d'euros en una caixa forta.
17: En un despatx,
19: quan la residència oficial on viu Zapatero també està protegida per la Policia Nacional. Per tant, per què ho has d'amagar o portar en una caixa forta?
18: Sobre això van donar una resposta. Jo no sé si això és veritat o no, perquè no han anat davant del jutge, però van donar una resposta de per què d'això.
17: Sí, també van dir que estaven valorades en 30.000 euros.
19: Exacte. Llavors, el que dic és que és molt estrany. També és veritat que, com l'altre cas pel qual està acusat, que és aquest tràfic d'influències, són dues coses, tant les joies com el tràfic d'influències, que són coses que ell podria haver fet d'una altra manera. És a dir, si són regals, que ho declari.
18: Què diu el dia 17?
19: Ja veurem què diu. El tràfic d'influències, el que ell ha fet, segurament ho ha fet molt malament, però fer de lobista no és un delicte. Pot ser lleig, i si ets socialista, encara més lleig, però no és un delicte. I, per tant, segurament, jo no sé si s'ha equivocat, ho ha fet malament, estava mal assessorat, però són uns delictes que es podria haver estalviat perfectament guanyant diners igualment.
18: Els delictes s'han de provar, no sé si...
19: Correcte.
18: No, és a dir, són uns delictes que s'han de...
19: I és cert que és molt difícil provar el tràfic d'influències. Mm. Els indicis són molt clars, però provar-ho serà molt més difícil.
18: Els indicis són molt clars del tràfic d'influències,
19: home,
18: no sé.
19: Home, va acatar uns papers per 500.000 euros, o no sé quan era, o 200.000 euros, home,
18: vaja. Però el tràfic d'influències on està?
19: Per això, aquí vaig. És a dir, els indicis són de que hi ha alguna cosa rara. El problema és demostrar el tràfic d'influències, però que els indicis, crear una empresa que només té un client, o factures a les filles del president, home, tot això no és normal.
18: Sí, no, normal no és. Normal no és tampoc ser el president Aznar i treballar per Murdoch després de la guerra d'Iraq i cobrar 3 milions l'any, que no. Em sembla que li pagaven, si no recordo malament.
19: És legal.
18: No, legal, és que això també potser és legal.
19: Aquí vaig, perquè no ho ha
18: no
19: fet
18: sabem,
19: legal.
18: No ho sabem, el que sí que no, és que ell... O sigui, en cap cas ha reconegut que ha fet una il·legalitat.
19: Home, això encara no.
18: No, per això t'ho dic, que no podem donar per suposat res. Que hi ha algunes coses que sonen estranyes i preocupants i que mereix una explicació i que el dia 17 està convocat, sí, per suposat, però estem en un escenari en què ja se l'ha condemnat i, a més, veig un furor per part del jutge d'obrir una causa separada per contraband, per una cosa sobre les quals ha d'explicar el dia 17, que em fa pensar que hi ha també alguna cosa estranya.
19: Vaja, el que puede hacer que haga, ¿no?
18: Bé, doncs això doncs seria una línia molt preocupant.
19: Bueno, és el que estem vivint.
16: Bé, però això, és a dir, si és veritat que algú que pot fer està fent, diguem-ne, algú que puede hacer, está haciendo, això es desmunta ràpid. Si el dijous apareix i diu, no, escolti'm, aquestes són de la meva àvia, i goiti, aquí tinc una foto de la meva àvia amb aquest collaret, aquí tinc aquest paper, i jo vaig declarar-ho així. O aquests no, me'ls van regalar a tal dia, i vaig passar per la duana, i vaig pagar els impostos que tocaven, i no sé què. Ara, caldrà veure quina explicació dona i quines proves aporta.
18: Amb independència de l'explicació que doni, que hi ha una voluntat del que puede hacer que haga, jo crec que ja ho acredita el mateix procediment fins ara.
19: Correcte.
18: És a dir, s'agafen unes joies, es llencen a la premsa sense avaluar-les, tothom es fa festa major d'això, es situa en un marc en el qual ja és un delinqüent indiscutible, que jo no dic que no ho sigui, això ja ho veurem, però l'estat de dret té uns altres mecanismes. I avui s'obre una causa separada per contraband abans de preguntar-li. A lo millor després no té cap explicació. I per tant, pues, escolta, jo no estic pas defensant el que ha fet Zapatero, però sí que estic dient, amb independència de lo que acabi declarant, és un procediment estrany, amb la voluntat, a parer meu, d'estigmatitzar-lo i de ja condemnar-lo abans de començar.
17: A veure, que condemnar-lo abans de començar
18: socialment,
17: és la condemna pública, és evident, però ens hem fet un far de veure el que dèiem, no?, de penes de telenotícies i d'escorcolls amb diners embolicats en paper de plata i dintre de mitjons i a veure, hem treballat amb sumaris que hi havia imatges absolutament xocants. I cada investigació té la seva imatge icònica i a Zapatero li han tocat les joies. Li han tocat perquè les tenia.
18: Sí, però que això sigui així, que jo estic d'acord que és així, no és un motiu d'alegrar-nos de que el sistema funciona molt bé. Al contrari...
17: No, qui se n'alegra d'això?
18: No, estic subratllant que tot això és una mostra de que aquí hi ha un sistema que no està ben engreixat.
16: El que passa és que si després no pots explicar-ho, llavors el sistema t'ha enxampat perquè tu has fet alguna cosa.
18: Això segurament...
16: Si no es pot explicar, si surt el dijous i diu, no, escolti, coite, venen d'aquí amb aquest d'allò, llavors, si haurà estat el sistema. Ara, si no hi ha manera d'explicar d'on surten les joies...
17: Les joies surten perquè hi són.
16: És com el que es queixa del... Sempre poso el mateix exemple, el radar de l'autopista, un dia m'han xapat, anava a 180, i és que hi ha molts radars. No, escolti, vostè anava a 180. El radar hi era, n'hi haurà molts o pocs, però si no vas a 180, no t'enxampa.
17: Hi ha altres que van més ràpid, segurament sí.
18: Sí, però prèviament hi ha una voluntat de condemnar-te, i si no, ben trobat-ho. A lo millor és veritat.
19: D'això no en tinc cap dubte, jo.
18: Bé, doncs això. Les dues coses poden ser compatibles, 100%. I això, que funciona sempre, no només ara, és lamentable.
16: Bé, doncs veurem. En tot cas, avui tenim aquesta novetat basant-se en aquesta taxació d'aquestes joies. Pere Rossinyol, Isabel García Pagán, Jaume Clotet, gràcies a tots tres. Fins la pròxima.
19: Bon cap de setmana.
17: Gràcies.
19: Bon cap de setmana.
16: Ho deixem aquí. 30 segons per arribar a les 4, 30 segons per saludar el Francesc Garriga amb la tarda de Catalunya Ràdio per sentir els blocs informatius del 3CAT Info. Nosaltres tornem dilluns a partir de les 2. Fins llavors, efectivament, bon cap de setmana a tothom.
0: Catalunya migdia, amb Òscar Fernández.

perquè vaig introduir una miqueta el house a casa nostra, tot i que als anys 80 ja havia presentat el The House Sound of Chicago com a novetat.

altres no. I bé, això és Jordi Casas House, un programa que va anar evolucionant amb altres noms fins a arribar a ser Jordi Casas House i s'emetia d'una a tres de la tarda arreu de Catalunya, com ara mateix. Saludem a tots aquests i aquelles que, depenent d'on esteu, igual aneu a fer el vermut o a dinar, altres a punt de sortir de festa, altres treballant a casa, conduint el vostre vehicle en qualsevol situació, per exemple, des del cotxe, des d'un altaveu intel·ligent,

El Baix Llobregat, el Vallès, el Maresme, Barcelona, tota la seva àrea metropolitana i el barcelonès. També saludem a la gent del Bages, Jordi Àngel González i la gent del Bages, a la gent que ens escolteu des de la Noia, Igualada, Vilanova del

Pascal. També saludem els companys i companyes d'Andorra, Formentera, Eivissa, Ses Illes, Sitges, el Garraf i també a Cunit, a la Costa Daurada, Baix Penedès, província de Tarragona. Tarraco. Molt bé, senyores i senyors, això és Jordi Casas Gau, sóc en Jordi Casas i... Com no, si es diu Jordi Casas Gau, no? I anem a començar amb una cançó que té algun que altre dia, no és allò... Una d'aquestes promos que escoltarem, una d'aquestes novetats, però sí que és un tema força nou que signen els grans Groove Armada. Molta atenció, això és molt finet i es diu Do It Right.

0: Jordi Casas House.
1: Un programa creat per satisfer les necessitats dels experts bevedors i bevedores d'aigua que surten de Festuki. Jordi Casas.

amb el remix de Pedro Díaz per una cançó que es diu Afrodance i que dona pas a Christian Marky, Summer is Magic, amb la veu de Solea.

bé que m'envien perquè les punxin de forma novedosa i a vegades exclusiva per a tots i totes vosaltres. Això és Jordi Casas House per arreu de Catalunya, Andorra, Ses Illes. Em podeu

0: des de cabina, Jordi Casas, el DJ que va entrar d'Ocupa i ara és el DJ resident.
1: Jordi Casas, Instagram. Jordi Casas G. Bomba.

0: bé, senyor Jordi Casas, Caos i Hit Parade. Aviam si en algun moment em treus, encara que sigui amb una veu amb off, així, o fent un jingle. Jordi Casas, Caos.
1: Jordi Casas, Caos.

Avui dia la gent cataloga la música. Això és Afro House, això és el que acaba de sonar. Música electrònica amb Didro, Show You Sexy. I això és house electrònic i això és techno. Un dia amb un noi dic aquesta cançó, dic que és, diguéssim, flamenco house. Diu, no, això és techno. Ah, vale, i no és melòdic. No, no, no, és techno. Bé, el meu punt de vista és, doncs, una cançó que sona igual que l'altra. Està tot englobat, diguéssim, per similitud en els sons. I bé, d'aquesta manera està fet aquest programa, posant una cançó darrere l'altra que jo he escollit personalment perquè quedin ben mesclades. Encara que a vegades no hi quedin, oi? Molt bé, això és Jordi Casas House per arreu de Catalunya, Andorra, Ses Illes. També ens podeu escoltar a través del podcast de Apple Podcast, iVox o bé Spotify, tot i que és una mica més gandul. Atenció, després de Didro, Show You Sexy, aquesta bonica cançó de Trace. Això es diu Good Time.

0: Каша. Каша ту. Casas. Ponme otra que me voy.
1: Ponme otra.

Max Blue, d'aquest sobradament conegut, productor amb un tema que ens van passar no fa pas massa i que ja havia sonat aquí al Jordi Casas House. Una cançó que es diu Girl i que dona pas a Fullness, Group Seduction i T.

una cançó brutal de Super Mini, Frankie Romano, Celebration and Dot and Mass Remix, d'una cançó original de Heartists dels anys 90 que es deia Velo Horizonte, que m'ha recordat a dos grans DJs que malauradament no estan ja entre nosaltres. Un és el DJ Morris, el Rafael Sallent, que era el DJ de Backfire, que la posava sempre, i l'altre, el rei del tribal, l'amic de Ragoniel, Jesse Garcia, que també ens va deixar ja fa temps i que estava entre Bangkok, Amsterdam i Phuket. Per vosaltres, grans DJs, bons amics i grans nois, aquesta cançó acaba de sonar. I ara atenció a San Francisco. Hola, què tal? Soy San Francisco. Això es diu Gotta Have It i és un dels temes que ens ha passat l'amic Hu des del seu segell Hu Plays.

Ei, Jordi Casas! Quin putrum, putrum, nano! Amb aquesta energia podríem carregar mitja Catalunya.

cançó que en el seu dia ens va passar. En principi, dos nois que no se sabia qui eren, però en realitat és un noi de Malta. Es diu Hu, i des del seu segell, Un Bon Dia, és un dels millors productors i DJs del món de l'actualitat, em va fer arribar la seva música, no sé com, però ens devia escoltar online, diu, té pels oients de Jordi Casas House. Era...

estem ja marxant. Mireu, estic marxant. Estic marxant. Us deixo amb Francesco Campodaglio, el Camp d'Alls.

0: cases, que estic aquí tota sola, amb unes ampolletes d'aigua mineral i res més.
1: Listen to me. I want to know what turns you on.

0: 3CAT Info.
1: Bona nit, són les 9. El jutge de l'Audiència Nacional imputa una altra vegada l'expresident espanyol José Luis Rodríguez Zapatero, ara per suposat frau i contraban, arran de les joies que la policia va trobar en una caixa forta al seu despatx. La taxació estima que tenen un valor d'1,3 milions d'euros. El Tribunal de Justícia de la Unió Europea farà pública el 16 de juliol la sentència sobre l'amnistia. La justícia europea resoldrà les qüestions prejudicials plantejades pel Tribunal de Comptes i l'Audiència Nacional, però el Tribunal Constitucional esperarà aquest pronunciament per decidir si aplica l'amnistia a Carles Puigdemont i als altres líders del procés. El primer ministre del Pakistan, país mediador en les negociacions entre els Estats Units i l'Iran, afirma que s'ha arribat a un text final per a l'acord de pau entre Washington i Teheran i que el Pakistan treballa estretament amb les dues parts per enllestir-lo. Minuts abans, el ministre d'Exteriors iranià havia dit que no s'havia estat mai tan a prop d'un acord. I l'expectativa d'un acord de pau a l'Orient Mitjà impulsa les borses i fa caure el preu del petroli. La possibilitat que es reobri el trànsit l'estret d'Hormuz fa retrocedir el preu del barril de Brent, el de referència a Europa, prop d'un 4%, i se situa en els 87 dòlars. L'IBEX 35 puja un 2,6% i marca un nou rècord històric. Lleó XIV torna cap a Roma amb l'avió del rei Felip VI després que l'avió que l'havia de portar s'hagi avariat a l'aeroport de Tenerife. El pontífex ha tancat avui el viatge oficial per l'estat espanyol, en el qual ha passat per Madrid, Catalunya i les Canàries. A través de les xarxes ha agraït l'hospitalitat rebuda. Els menors catalans estrenen el primer mòbil als 11 anys de mitjana i 9 de cada 10 adolescents ja tenen perfil a les xarxes socials. Són xifres d'un informe d'UNICEF que alerta que l'accés de pantalles augmenta els riscos per l'aprenentatge, el ciberassetjament i l'exposició precoç a la pornografia. I l'artista britànic David Hockney mor als 88 anys. Amb uns inicis on va tenir referents com Pollock o Rothko, la seva obra s'ha caracteritzat per l'ús de diverses tècniques i materials, com la introducció de l'iPad. En destaquen treballs com Retrat d'un artista o la videocreació Les quatre estacions.
0: Esports.
2: En joc el València-Penya, segon partit de les semifinals de la Lliga CB de bàsquet al Roig Arena. El descans per la penya de 13, 56 a 43. També tenim en joc el Liceu Igualada, el primer partit de la final de l'Hockey Lliga d'Hockey Patins, per l'equip català per 6 a 0 abans del descans. I el Mundial de Futbol ha començat ara un partit, al Canadà 0, Bòsnia-Herzegovina 0.
1: I pel que fa al temps, ambient d'estiu en aquest darrer cap de setmana sencer de primavera, dos dies de cel serè i només diumenge a la tarda hi haurà ruixats puntuals al Pirineu. La calor s'intensificarà durant aquests dos dies amb valors que tocaran o fins i tot superaran els 37 graus.
0: 3CAT Info.
1: Ara passen 3 minuts de les 9 de la nit. Us informa Laia Framis Ametller.
0: 3CAT Info. 3CAT Info.
1: El jutge del cas Plus Ultra obre una altra investigació contra l'expresident José Luis Rodríguez Zapatero per les joies que la policia va trobar a la caixa forta del seu despatx. Ara també l'investiga per un possible delicte fiscal i un altre de contraband. Ho fa després de rebre una taxació d'experts que valoren les joies en més d'1,3 milions d'euros. Ens ho explica des de Madrid, Àngels Lafuente.
3: El jutge considera que a hores d'ara l'origen de les joies no està justificat i que la possessió de béns de luxe d'elevat valor sense rastre fiscal sobre com es van comprar és un indici objectiu i racional de la possible existència d'un frau rellevant a Hisenda. El magistrat no ha trobat cap document que acrediti que s'han pagat els impostos que tocaria perquè el valor de la joia supera de llarg els 120.000 euros per ser delicte fiscal. També hi veu indicis de contraband i parla d'una possible importació clandestina perquè, diu, Zapatero no disposa de documentació duanera, tampoc de factures d'importació o justificants dels impostos associats a aquests béns. En tot cas, Calama sosté que Zapatero, com a investigat, podrà saber el els fets que se li atribueixen i exercir el seu dret de defensa. Podrà portar la documentació que consideri per acreditar l'adquisició lícita o la correcta importació de les joies. I és que estem parlant de prop de 80 peces, les més valuoses, collarets d'or blanc amb maragdes naturals originàries de Zàmbia i Tailàndia, el més car valorat amb 278.000 euros. També destaquen les pulseres de 80.000 a 95.000 euros d'or blanc amb maragdes, diamants i safirs, i un anell amb una maragda central de Zàmbia i diamants de 85.000 euros. També hi ha moltes joies menors, gairebé curiositats, com la placa d'or de naixement amb la inscripció José Luis RZ, on diu que és al·lèrgic a la penicilina, collarets amb perles falses o una creu de la Sagrada Família de 50 euros.
1: El jutge ha tirat pel dret i ha imputat Zapatero sense haver escoltat les seves explicacions. Els experts consultats per aquesta emissora apunten que ara el més rellevant per l'expresident del govern espanyol és demostrar l'origen de les joies i si va tributar els impostos corresponents. Tornem a Madrid, Paula Brujats.
4: Si les joies les va rebre com a regals quan era president espanyol, les hauria d'haver cedit a l'Estat, i si les va rebre quan ja havia deixat el càrrec, hauria d'haver pagat els impostos corresponents. Si venen d'una herència familiar, ho haurà de demostrar, i en tots dos casos, regals o herència d'origen lícit, Zapatero o la seva dona haurien d'haver tributat per l'augment del patrimoni derivat d'aquestes joies. Maria José Tarancón, fiscalista.
5: Per a ell, el principal, i per als seus advocats, és dir, aquestes joies d'on han sortit. Si no poden justificar d'on són les joies, jo veig un delicte fiscal molt important en increment de, per increment de patrimoni no justificat.
4: El moment en què es van rebre les joies també pot ser important, perquè passats 5 anys el delicte fiscal caduca, però el que no caduca és l'obligació de pagar cada any per l'increment patrimonial. Ho explica José María Mollinedo, que és del Sindicat de Tècnics d'Hisenda.
6: La tasació és que interessa retrotraerla al moment en què s'adquieren per herència o per donació esos bienes. Y no es la valoración de hoy. Esta valoración de hoy es una referencia para lo que pueda suceder si es que no puede justificar el origen de esas joyas.
4: Per demostrar l'origen de les joies, Zapatero podrà portar factures de compra, certificats d'autenticitat o fins i tot fotografies familiars amb els collarets o les arracades per demostrar que són realment d'una herència.
1: Més coses, l'expresident valencià Carlos Mazón tenia informació ja al matí del Dia de la Dana i per part del seu equip de govern de les conseqüències que estaven provocant els aiguats a València. Els consellers van actualitzar en un xat de WhatsApp la situació a les carreteres, la suspensió de classes i l'alerta vermella que ja estava activada. L'expresident valencià, en aquest grup de xat, només intervé a primera hora i es desconnecta durant la resta de la jornada. València, Alba Barbosa.
7: Carlos Mazón, abans de les 11 del matí, tenia en aquest grup de WhatsApp l'actualització de l'estat de les carreteres que li envia el conseller d'Infraestructures. També l'exconsellera Salomé Prades, ara investigada en la causa, actualitza la situació de la Dana i els rescats que abans de les 12 del matí ja s'estaven fent a una residència de gent gran de Carlet, on també reporta inundacions. Per part d'Educació, qui era llavors conseller, comparteix en aquest mateix grup l'afectació de la pluja als centres educatius. A les 10 del matí, a la província de València, hi havia 59 municipis amb classes suspeses. Són documents en PDF i en Word que els membres del govern comparteixen en aquest grup de WhatsApp que ja està en mans de la jutge de Catarroja i que ha entregat la vicepresidenta del govern, Susana Camarero, que aquesta setmana ha declarat com a testimoni. I en aquest xat també hi era Carlos Mazón, és el primer que hi escriu a 8:45 del matí per demanar-li a Prades, consellera responsable de l'emergència, que li actualitzessin dades de la Dana. També s'adreça específicament al conseller d'Educació perquè estigués al cas del tancament de col·legis. Aquestes instruccions les donen entre les 8 i les 9 del matí. Volia Carlos Mazón informar amb detall de la situació, perquè això, segons escriu el xat, dona imatge de control i calme la gent. Aquest xat va estar actiu fins gairebé la mitjanit del Dia de la Dana, però Carlos Mazón no hi va tornar a intervenir.
0: 3CAT Info.
1: La justícia europea es pronunciarà finalment sobre l'amnistia pels líders independentistes el 16 de juliol. La màxima instància comunitària, el Tribunal de Justícia de la Unió Europea, decidirà si la llei s'ajusta a la normativa comunitària, un pas que el Constitucional espera per resoldre si aplica o no la mesura de gràcia a Carles Puigdemont i també a la resta de dirigents del procés. Corresponsal a Brussel·les, Bruno Fortea Mires.
8: La principal incògnita és saber si els jutges europeus validaran la llei d'amnistia pel que fa a les despeses del referèndum i també en relació amb els CDRs acusats de terrorisme. De moment, el que hi ha és l'aval de l'advocat general de la Unió Europea, que ha donat el vistiplau al gran gruix de la llei d'amnistia. Aquesta figura acostuma a orientar el sentit final de la decisió dels jutges. L'advocat de l'expresident Puigdemont, Gonzalo Boye, pensa que els magistrats fins i tot aniran un pas més enllà. Ho ha dit al Catalunya Migdia.
9: Yo creo que el tribunal lo que va a hacer es acotar un poco más los criterios del abogado general, es decir, cerrar cualquier posibilidad de que le lleguen nuevas prejudiciales. Por ejemplo, cuando ellos hablan de se aplica a todos los delitos, pues probablemente el tribunal lo que diga incluida la malversación.
8: Més prudents s'han mostrat des d'Alerta Solidària, l'entitat que assessora jurídicament activistes independentistes. El portaveu de l'organització, Martí Majoral, evita donar per feta una sentència favorable en declaracions a aquesta emissora.
10: No veiem massa opcions perquè es puguin desviar d'aquest sentit de raonament, que va ser aclaparador, però bé, la veritat és que estem ja habituats a les sorpreses d'última hora i a veure com alguns tribunals capgiren com un mitjó la lògica jurídica.
8: El Tribunal Constitucional espanyol no farà moviments fins que no tingui la sentència europea a la mà, però com que aquest pronunciament arribarà el 16 de juliol, pocs dies abans de l'últim ple previst del TC, fonts del Constitucional, consultades per aquesta emissora, descarten prendre la decisió abans de marxar de vacances i mantenen els seus plans de resoldre-ho, com a molt aviat, a la tardor.
0: 3CAT Info. 3CAT Info.
1: Ara passen 10 minuts de les 9 de la nit. Obrim ara Crònica Internacional. El primer ministre del Pakistan, país mediador en les negociacions entre els Estats Units i l'Iran, anuncia que les dues parts han arribat a un acord pel memoràndum d'entesa i que ja s'està treballant en els pròxims passos a seguir. El missatge és de Shehbaz Sharif a la xarxa X. Arriba després que el ministre d'Exteriors de l'Iran, Abbas Araghchi, digués també en una piulada a X que mai havia estat tan a prop d'un acord. Un missatge que ha arribat a repiular el president dels Estats Units, Donald Trump, des del compte de la seva xarxa social. Tots aquests missatges indiquen que, efectivament, les converses entre els dos països en guerra estan a punt de culminar en un document que es podria signar en els pròxims dies i, fins i tot, no es descarta que sigui aquest mateix cap de setmana. El vicepresident nord-americà, J.D. Vance, ha explicat que l'acord està estructurat de manera que, si l'Iran compleix els compromisos pactats, tindrà beneficis econòmics. Sense dir-ho explícitament, Vance es refereix a l'aixecament de sancions contra la República Islàmica. Segons Vance, l'acord té com a objectius evitar que l'Iran tingui una arma atòmica, reobrir l'estret d'Hormuz i també portar una pau duradora a tot l'Orient Mitjà. I l'expectativa d'un acord de pau a l'Orient Mitjà impulsar les borses i fa caure en picat el preu del petroli. La possibilitat que es reobri el trànsit a l'estret d'Hormuz fa retrocedir el preu del barril de Brent, el de referència a Europa, prop d'un 4%, i se situa en els $87, un nivell semblant al dels primers dies de la guerra. L'IBEX 35 ha liderat avui els guanys a Europa, el selectiu de la borsa espanyola ha pujat un 2,6% i ha tancat prop dels 18.800 punts, marcant un nou rècord històric. El papa Lleó XIV tornarà a Roma amb l'avió privat de la Casa Reial Espanyola després que l'avió que l'havia de portar amb la delegació vaticana hagi tingut un problema tècnic minuts abans de sortir. El pontífex ja era dalt de l'avió a l'aeroport de Tenerife Nord quan el comandant ha informat d'una incidència.
11: Buenas tardes, de nuevo les habla el comandante. Lamento informarles que ha aparecido una incidencia en uno de los sistemas. Y otro personal de a solucionarlo para que podamos iniciar nuestro vuelo. Lamento mucho esta incidencia.
1: Lleó XIV ha baixat de l'avió acompanyat del rei Felip i alguns dels cardenals que l'acompanyaven en aquest viatge oficial que avui s'acaba. En un primer moment, Iberia havia anunciat que el vol s'endarreria mitja hora mentre els tècnics intentaven reparar la incidència, però finalment s'ha optat per desembarcar tot l'avió i la companyia informa que s'ha enviat des de Madrid un altre aparell perquè la delegació que acompanya el papa pugui volar avui mateix cap a Roma. El pontífex volarà, però en els propers minuts amb l'avió privat del rei, el monarca s'esperarà a Tenerife fins que tingui un altre aparell per tornar a Madrid. Abans de marxar, el papa ha expressat el seu agraïment a tothom que ha contribuït a l'organització de la seva visita en un missatge a les xarxes socials. Ha donat gràcies a Déu i a tots els que l'han acollit i han col·laborat en els actes celebrats a Madrid, Barcelona, Montserrat i les Illes Canàries. El comunicat també assegura que marxa commogut pel gran efecte que ha rebut durant la seva estada. Aquest matí, en la recta final de la seva agenda, Lleó XIV ha assegurat que les migracions són una oportunitat d'enriquiment mutu entre els pobles.
12: Tinc un missatge important. Tots som, d'alguna manera, migrants. Tots som peregrins en el camí cap a la pàtria celestial. Ajudem-nos els uns als altres per fer d'aquest pas un lloc més humà per tothom, aportant cadascú el que pugui.
1: Ara són en punt 9:15 de la nit.
0: El temps.
1: Previsió meteorològica del Néstor Gómez.
13: Dia de calor avui arreu del país, sobretot a les comarques de l'interior. Avui la màxima ha pujat fins als 35 graus a Vinebre, gairebé 35 a Artés, al Bages, 34 graus a Lleida o Girona, 33 graus de temperatura. Tot això en un dia radiant de sol amb algunes teranyines de núvols al Jura Mica Tramuntana, al sector de l'Empordà. I tot això a les portes d'un cap de setmana de ple estiu, en el darrer cap de setmana sencer de la primavera, amb aquesta calor que ens ha d'acompanyar, perquè si avui les màximes han arribat als 35 graus, demà arribaran als 36 i de cara a diumenge s'enfilarà el termòmetre fins als 37 graus a punts de ponent o a l'interior de les Terres de l'Ebre. Tot això en un cap de setmana que serà assolellat i només dissabte a la tarda veurem algun núvol inofensiu al sector del Pirineu i sobretot diumenge. Diumenge sí que tindrem una petita novetat que serà durant la tarda amb l'aparició d'algun ruixat o alguna puntual tempesta cap al Pirineu occidental. Val a dir que aquesta calor que ja hem iniciat i que tindrà continuïtat durant el cap de setmana es mantindrà la setmana que ve.
1: I a aquesta hora tenim una connexió pendent també amb l'equip viari. Mariluz García, bona nit.
14: Hola, bona nit. Després d'una tarda conflictiva, l'autopista AP7 encara queda cua a l'altura de Freginals en direcció Castelló per una topada entre dos camions que deixa un sol carril obert a la circulació. En sentit a Girona ja queda poca retenció, però encara n'hi ha una de curta entre Montornès i Vilanova del Vallès. També aturats a l'autopista del Maresme de Montgat a Alella en direcció Girona per alguna possible incidència que tot just hauria acabat de passar. I a la C60 a l'altura de la Roca del Vallès i també a l'altura d'Argentona en direcció Mataró. El transport públic, els trens de la línia R1 de Rodalies encara poden arrossegar retards de fins a 20 minuts a causa d'una incidència ja resolta.
15: Evitem el soroll.
16: Ens allunyem de les estridències.
15: Mirem d'acostar-nos al fons dels esdeveniments.
16: Volem que qui en sap més ens ajudi a entendre els perquès.
0: Quan s'acaba el dia, arriba el Catalunya Nit.
15: Un informatiu sense presses.
16: Per donar context als grans titulars.
0: De dilluns a divendres, a les 10, Catalunya Nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès. Les notícies sota la llum de la lluna.
1: El Catalunya Nit, doncs, que començarà d'aquí a 45 minuts mal comptats. Sapiguem, doncs, aquesta hora què està preparant l'equip del programa.
0: L'aposta.
1: Agnès Marquès, bona nit.
17: Hola, bona nit, com estàs?
1: Què ens explicareu avui?
17: Doncs mira, hi ha dos temes de portada avui destacadíssims, que és aquest anunci d'un acord entre els Estats Units i l'Iran. Entrarem a veure amb tots els detalls que tenim a l'abast i mirarem d'explicar-ho, però aquest anunci comparteix protagonisme amb la investigació contra Rodríguez Zapatero per delicte fiscal i suposat contraband a partir de la taxació d'aquestes joies que li van trobar a la caixa forta del seu despatx a Ferraz. I volem saber una mica l'abast de què li pot passar. Parlarem amb el catedràtic de Dret Financer i Tributari de la Universitat de Barcelona, José Andrés Rozas, perquè, per exemple, haver amagat a Hisenda la recepció o compra de joies de gran valor és un fet punible, com també ho pot ser no haver-les inclòs al llistat de béns en propietat a l'agència tributària any rere any. Per tant, a Zapatero se li complica una mica la situació, veurem la setmana que ve, que té una intervenció davant el jutge justament per aquest motiu, i volem ser una mica a l'abast de què és l'escenari amb el que es pot trobar. Ara, a partir d'ahir i fins ja pràcticament a final de temporada, el Catalunya Nit serà d'una hora, va de 10 a 11 de la nit. El que farem avui a 3:15 és parlar amb el responsable de la música que hi va haver a la benedicció de la Torre de Jesús a la Sagrada Família dimecres. Vam veure i hem parlat i hem sentit a parlar molt dels que van organitzar, diguéssim, l'espectacle visual, però hi ha també tota una proposta musical al darrere molt important i parlem amb el seu responsable, que no és cap altre que Josep Pons, que és, en fi, l'actual director també de l'Orquestra Simfònica del Liceu.
1: Perfecte, us escoltem a partir de les 10. Gràcies, Agnès.
17: Gràcies a tu.
1: Fins ara.
0: 3CAT Info. 3CAT Info.
1: 10 minuts i seran 2:15. Continuem repassant l'actualitat.

0: del vol. Dilluns s'ha d'aprovar l'acord a l'Eurocambra i podria entrar en vigor al cap d'un any. L'advocat expert en dret aeronàutic, Dan Miró, diu que la situació canvia poc, però que cal saber en quins casos s'aplicarà aquesta norma.
1: Si realment queda publicada la norma en aquestes condicions, que es mantenen les distàncies i les quanties, no hem avançat, però no hem retrocedit. El que s'haurà de veure és la lletra petita, que és la clau de volta de tot aquest assumpte, que és quines seran les causes de força major.
0: La nova norma també obligarà les aerolínies a mostrar el preu del vol amb l'equipatge de mà inclòs, però permetrà que els passatgers puguin tenir un descompte si renuncien a portar-lo. També permetrà modificar els errors de picatge dels bitllets sense penalitzacions i que les famílies puguin viatjar juntes sense haver de pagar extres per reservar seients de costat. I els menors catalans tenen el seu primer telèfon mòbil als 11 anys de mitjana. Ho revela l'informe Infància, Adolescència i Benestar Digital, impulsat per UNICEF, que també alerta sobre l'ús intensiu de les xarxes socials. El 90% dels menors s'han creat un perfil en almenys una xarxa i un de cada 10 hi dedica més de 5 hores diàries entre setmana. Antonio Rial, director científic de l'informe i investigador de la Universitat de Santiago de Compostela, adverteix dels riscos per a l'atenció, la memòria i l'aprenentatge.
2: Rápidamente pongo un sedante, pongo un elemento distractor que es un móvil, que es una red social, que es un scroll infinito y yo no me construyo.
0: L'estudi també apunta que el 9% dels menors han vist pornografia abans d'acabar la primària i relaciona l'accés de pantalles amb més casos d'assetjament escolar i ciberassetjament. Per Carina Givert, degana del Col·legi Oficial d'Enginyeria Informàtica de Catalunya, calen polítiques públiques per frenar aquesta problemàtica.
3: És important emmarcar el problema, és important aprofundir amb aquestes raons que situen els nens en aquestes vulnerabilitats per recolzar el desenvolupament de política pública.
0: Els experts també destaquen la importància del paper de les famílies. Argumenten que la falta de normes i el mal exemple dels adults augmenten les conductes de risc a internet. I les associacions federades de famílies d'alumnes de Catalunya participaran en la manifestació de diumenge convocada pels sindicats d'educació al centre de Barcelona. Ho faran amb un bloc propi i amb el lema «Ara toca, les famílies diem un gran acord per l'educació pública». Per la seva banda, els sindicats educatius contraris als acords firmats fins ara amb el govern reiteren la crida a participar en la manifestació i adverteixen que n'hi haurà més el curs que ve, calculant que a partir del setembre les peticions de millores laborals hauran de conviure amb la reforma del sistema educatiu i creuen que la sortida és garantir la inversió del 6% del PIB en educació i reformar la llei d'educació. David Canyó és portaveu d'USTEC.
4: Ja fa masses anys que van aprovant una llei que arribaria al 6% i no ho estan fent. Ja fa molts anys, 18 anys, de la Llei d'Educació de Catalunya. I ha quedat obsoleta. El seu desplegament en forma de decrets ha generat més malestar i més insuficiència educativa, més mals resultats i moltes de les qüestions de conflictes, de malestar educatiu, com ja vam plantejar i intuir quan es va aprovar, quan vostè vam defensar que no s'havia d'aprovar aquesta Llei d'Educació.
0: La manifestació començarà a 11:45 del migdia als Jardinets de Gràcia i acabarà a Plaça Catalunya.
5: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: Ha mort als 88 anys el pintor britànic David Hockney, icona del pop art dels anys 60 i un dels grans referents de l'art contemporani. Mestre del color, durant 6 dècades va destacar per la voluntat d'experimentar. Des de les seves cèlebres teles de piscines californianes i de paisatges de Normandia fins a l'ús de les noves tecnologies, com ara els dibuixos fets amb iPad. La seva gran i única retrospectiva a Catalunya va ser al Palau de la Virreina de Barcelona l'any 1993. Motiu de la mostra que ell mateix va venir a supervisar ja va expressar el que ha acabat complint, la voluntat de treballar incansablement fins al final de la seva vida.
6: Veig la meva obra com una peça contínua de la meva vida. Sigui quin sigui el moment en què em trobi, sempre hi ha alguna cosa en marxa. No crec que l'obra d'un artista estigui acabada fins que ell es desplomi.
0: Per la cap de col·leccions del Museu d'Art Contemporani de Barcelona, Clàudia Segura, una de les seves grans aportacions ha estat la manera de mirar.
7: Tota la seva pràctica ha sigut un intent d'entendre, des d'una mirada molt autobiogràfica, la construcció de la mirada i la crítica a aquesta idea de perspectiva única. Podem trobar a les seves obres una relació entre art i tecnologia molt marcada, sobretot a finals dels anys on va viure, però també una representació de la seva vida quotidiana. I un tema molt important a la seva pràctica també podríem dir que són els paisatges i la idea de l'ecologia a través de la percepció.
0: homosexual declarat des de la joventut, va plasmar la

0: Murgai en el seu art molt abans de la despenalització al Regne Unit. Després d'haver viscut a Los Angeles i a París, on, per cert, va fer una gran exposició l'any passat a la Fundació Louis Vuitton, l'artista ha mort a Londres, on s'havia instal·lat de nou. Esports. Fins a dos quarts amb el Francesc Ripoll. Bona nit.
1: Bona nit. Recta final del partit de la Penya contra el València. És el segon partit de les semifinals de la Lliga ACB de bàsquet que s'està jugant al Roig Arena, a punt d'acabar el tercer quart. I la Penya que està perdent de 18-77-59. La Penya, doncs, que haurà de jugar diumenge el tercer partit a l'Olímpic de Badalona i haurà de guanyar si vol continuar amb opcions de classificar-se per la final. Aquest enfrontament, aquesta recta final es pot seguir en directe per l'app i el web de Catalunya Ràdio i a la plataforma 3CAT. I també tenim en joc el Liceo Igualada, primer partit de l'Hockey Lliga d'Hockey Patins. Està perdent de forma contundent l'Igualada per 7-1. També és el millor de 5 partits, per tant, tindrà una altra oportunitat l'Igualada per almenys empatar l'eliminatòria. I també tenim en marxa un partit del Mundial de Futbol entre el Canadà i Bòsnia i Herzegovina a Toronto. Acaba de marcar Bòsnia, per tant, estan guanyant per 0-1. Ara, minut 24 de la primera meitat, pausa d'hidratació, Canadà 0, Bòsnia 1, ha marcat Lukic amb una rematada de cap. I el Sant Andreu ha guanyat el partit pel tercer quart lloc de la Champions femenina de waterpolo davant el Mataró per 9-11. A les 9 es jugarà la final entre l'Olympiacos i el Ferencváros. D'altra banda, la competició masculina, l'Atlètic Barceloneta jugarà demà dissabte a les 9 del vespre la final de la Champions contra el Prorreco italià. Més partits del Mundial. A les 3 de la matinada, Califòrnia juga en els Estats Units contra el Paraguai en el primer enfrontament del grup D. Per cert que el Canadà ha denegat l'entrada de Thomas Partey al país pel primer partit que ha de jugar Ghana la matinada de dimecres a dijous davant el Panamà. En un comunicat, la FIFA ha indicat que no intervé en els processos d'immigració ni en la concessió dels visats. Recordem que Thomas està acusat de delictes de violació i és per això que el país ha denegat l'entrada al jugador. El migcampista, doncs, es quedarà a l'hotel de concentració de Ghana, a Boston. I la selecció espanyola, amb 8 jugadors del Barça i 9 catalans en total, juga dilluns davant Cap Verd. El seleccionador del combinat espanyol, Luis de la Fuente, ha dit en una entrevista al Tot Costa de Catalunya Ràdio que Lamine Yamal està preparat per jugar.
2: Valoraremos si hay que tiene que jugar, no tiene que jugar, hay que darle minutos o etcétera. Eso será durante el partido, hay que ver las circunstancias que se dan durante el juego. En un principio está preparado para jugar. Tiempo, obviamente no 90 minutos, eso seguro que no. Pero está preparado para jugar. Ahora veremos si participa más, menos, insisto, depende de cómo esté el partido.
3: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
1: I el Barça d'en Bolges a Colònia, on demà disputarà la final a 4 de la Champions. Començarà per l'enfrontament amb l'Alborg en les semifinals, demà a les 6. Carlos Ortega lloa la temporada del seu equip.
4: La temporada ha sigut magnífica. Avui, en possiblement en l'últim entrenament de la temporada, vaig dir a l'equip que passi el que passi, jo crec que hem fet una temporada fantàstica. Jo, si puc somiar com volia que anasse una temporada, jo signaria com aquesta. I ara hem de posar tot i competir i veure què fem.
1: La primera semifinal la jugaran el Magdeburg i el Fuchsia de Berlín a les 3. I tornem al futbol perquè el Girona ha fitxat Oleksandr Pishur, un davanter ucraïnès de 2 metres i 4 centímetres que arriba a Montilivi procedent de l'Eto Futbol Club de la primera divisió d'Hongria. També al circuit de Barcelona-Catalunya ha penjat el cartell de localitats exaurides de cara al Gran Premi de Fórmula 1 de diumenge, per la qual cosa s'esperen més de 125.000 espectadors a Montmeló. Demà a les 4 es disputen els entrenaments oficials. Lando Norris ha estat el més ràpid amb només 9 mil·lèsimes d'avantatge als entrenaments.

0: Ara són 9:45 de la nit i a aquesta hora estem destacant que l'Audiència Nacional imputa una altra vegada l'expresident espanyol José Luis Rodríguez Zapatero, ara per suposat frau i contraban arran de les joies que la policia va trobar en una caixa forta al seu despatx. La taxació estima que tenen un valor d'1,3 milions d'euros. I també és titular destacat del dia que el Tribunal de Justícia de la Unió Europea farà pública el 16 de juliol la sentència sobre l'amnistia. Aquell dia la justícia europea resoldrà les qüestions prejudicials plantejades pel Tribunal de Comptes i l'Audiència Nacional. El Tribunal Constitucional espera aquest pronunciament per decidir si s'aplica l'amnistia a Carles Puigdemont i també als altres líders del procés. I del món, el primer ministre del Pakistan, país mediador en les negociacions entre els Estats Units i l'Iran, afirma que s'ha arribat a un text final per a l'acord de pau entre Washington i Teheran i que el Pakistan treballa estretament amb totes dues parts per enllestir-lo. Minuts abans, el ministre d'Exteriors iranià havia dit que no s'havia estat mai tan a prop d'un acord. A més, des d'ara i fins les 10, també us explicarem que Cuba anuncia per sorpresa mesures radicals per la liberalització de l'economia davant la greu crisi econòmica i les pressions de Washington. S'aixequen moltes restriccions al sector privat, es promou la creació d'empreses i també es redueix el nombre de funcionaris. A més, des d'ara i fins les 10, passarem també per l'Empordà, on continua la cerca del noi de 16 anys de Roses que va desaparèixer dimecres mentre feia una excursió amb una moto d'aigua i traurem al cap el Cabró Roc, que entre avui i demà espera rebre 58.000 persones a Vic. Avui, el plat fort del festival són els Oques Grasses, que actuaran a 1:15 de la matinada. I en esports, què destacarem, Francesc?
1: Doncs el partit de la Penya, que està jugant contra el València, segon partit de les semifinals, està perdent el segon quart per 77-61. També tenim en joc el Mundial. A la mitja hora de joc, el Canadà 0, Bòsnia 1.
0: I pel que fa al temps, ambient d'estiu en aquest darrer cap de setmana sencer de primavera, dos dies de cel serè i només diumenge a la tarda hi haurà ruixats puntuals al Pirineu. La calor s'intensificarà durant aquests dos dies amb valors que tocaran o fins i tot superaran els 37 graus. Ara passen 2 minuts de 9:45 de la nit.
2: 3Cat Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: I com dèiem, el jutge del cas Plus Ultra obre una altra investigació contra l'expresident José Luis Rodríguez Zapatero per les joies que la policia va trobar a la caixa forta del seu despatx. Ara també l'investiga per un possible delicte fiscal i un altre de contraban. Ho fa després de rebre una taxació d'experts que valoren les joies en més d'1,3 milions d'euros. Madrid, Àngels Lafuente.
3: El jutge considera que a hores d'ara l'origen de les joies no està justificat i que la possessió de béns de luxe d'elevat valor sense rastre fiscal sobre com es van comprar és un indici objectiu i racional de la possible existència d'un frau rellevant a Hisenda. El magistrat no ha trobat cap document que acrediti que s'han pagat els impostos que tocaria perquè el valor de la joia supera de llarg els 120.000 euros per ser delicte fiscal. També hi veu indicis de contraban i parla d'una possible importació clandestina perquè, diu, Zapatero no disposa de documentació duanera, tampoc de factures d'importació o justificants dels impostos associats a aquests béns. En tot cas, Calama sosté que Zapatero, com a investigat, podrà saber els fets que se li atribueixen i exercir el seu dret de defensa. Podrà aportar la documentació que consideri per acreditar l'adquisició lícita o la correcta importació de les joies. I és que estem parlant de prop de 80 peces, les més valuoses, collarets d'or blanc amb maragdes naturals originàries de Zàmbia i Tailàndia, el més car valorat amb 278.000 euros. També destaquen les pulseres de 80.000 a 95.000 euros d'or blanc amb maragdes, diamants i safirs, i un anell amb una maragda central de Zàmbia i diamants mans de 85.000 euros. També hi ha moltes joies menors, gairebé curiositats, com la placa d'or de naixement amb la inscripció José Luis RZ, on diu que és al·lèrgic a la penicilina, collarets amb perles falses o una creu de la Sagrada Família de 50 euros.
0: La justícia europea es pronunciarà finalment sobre l'amnistia pels líders independentistes el dia 16 de juliol. La màxima instància comunitària, el Tribunal de Justícia de la Unió Europea, decidirà llavors si la llei s'ajusta a la normativa comunitària, un pas que el Constitucional espera per poder resoldre si aplica o no l'amnistia a Carles Puigdemont i també a la resta de dirigents del procés. Ens ho explica des de Brussel·les el corresponsal Bruno Forte Amires.
4: La principal incògnita és saber si els jutges europeus validaran la llei d'amnistia pel que fa a les despeses del referèndum i també en relació amb els CDRs acusats de terrorisme. De moment, el que hi ha és l'aval de l'advocat general de la Unió Europea, que ha donat el vistiplau al gran gruix de la llei d'amnistia. Aquesta figura acostuma a orientar el sentit final de la decisió dels jutges. L'advocat de l'expresident Puigdemont, Gonzalo Boye, pensa que els magistrats fins i tot aniran un pas més enllà. Ho ha dit al Catalunya Migdia.
5: Yo creo que el tribunal lo que va a hacer es acotar un poco más los criterios del abogado general, es decir, cerrar cualquier posibilidad de que le lleguen nuevas prejudiciales. Por ejemplo, cuando ellos hablan de se aplica a todos los delitos, pues probablemente el tribunal lo que diga incluida la malversación.
4: Més prudents s'han mostrat des d'Alerta Solidària, l'entitat que assessora jurídicament activistes independentistes. El portaveu de l'organització, Martí Majoral, evita donar per feta una sentència favorable en declaracions a aquesta emissora.
6: No veiem massa opcions perquè es puguin desviar d'aquest sentit de raonament, que va ser aclaparador, però bé, la veritat és que estem ja habituats a les sorpreses d'última hora i a veure com alguns tribunals capgiren com un mitjó la lògica jurídica.
4: El Tribunal Constitucional espanyol no farà moviments fins que no tingui la sentència europea a la mà, però com que aquest pronunciament arribarà el 16 de juliol, pocs dies abans de l'últim ple previst del TC, fonts del Constitucional, consultades per aquesta emissora, descarten prendre la decisió abans de marxar de vacances i mantenen els seus plans de resoldre-ho, com a molt aviat, a la tardor.
0: Esquerra creu que el 16 de juliol serà una data rellevant per posar punt final al periple jurídic de l'amnistia. En un comunicat, els republicans confien que el TJUE seguirà els passos de l'advocat general de la Unió Europea i reclamen celeritat al Constitucional i també al Suprem per resoldre els casos pendents un cop la justícia europea s'hi pronunciï. Hores abans de conèixer el dia de la sentència, el president de la Generalitat, Salvador Illa, s'ha referit precisament a l'amnistia per tornar a reclamar que s'apliqui sense embuts.
7: Jo he defensat des del primer dia de la meva presidència la publicació àgil i efectiva de l'amnistia. Crec que és una... Ho he fet sempre mostrant respecte pel poder judicial, però demanant també al poder judicial que respecti les decisions del poder legislatiu.
0: El Partit Popular de Catalunya vol aprofitar el congrés que farà el 27 de juny a Barcelona per enfortir-se i propiciar un canvi polític que porti Alberto Núñez Feijóo a la Moncloa. La convenció tindrà com a lema "Volem més". María de los Llanos de Luna en presideix el comitè d'organització.
8: Catalunya serà decisiva para el cambio político que España necesita. Cada diputado que se gane, cada concejal, cada voto de más van a permitir acercar cada vez más a Alberto Núñez Feijóo a la Moncloa.
0: Els populars catalans també volen que aquest congrés els ajudi a situar-se com la força alternativa a socialistes i nacionalistes. Ho ha explicat el seu portaveu al Parlament, Juan Fernández, en una entrevista al programa L'Hemicicle de 3Cat Info.
9: Catalunya està orfa d'un partit que sigui l'alternativa a qui ens governa. I no només qui ens governa, sinó qui ens ha governat, en aquest cas Junts per Catalunya o Esquerra Republicana, durant molts anys, o Comuns, que porta influenciant i condicionant la política catalana molts anys. Per tant, aquesta alternativa ha de ser l'alternativa a la decadència que representen aquests partits.
0: Precisament, Juan Fernández es perfila com a nou secretari general del partit en un congrés en què Alejandro Fernández serà reelegit president de la formació.
2: 3Cat Info. 3Cat Info.
0: Obrim ara crònica internacional. El primer ministre del Pakistan, país mediador en les negociacions entre els Estats Units i l'Iran, afirma que s'ha arribat a un text final per a l'acord de pau entre Washington i Teheran. Sheba Sharif explica en un missatge a la xarxa X que el Pakistan treballa estretament amb les dues parts per enllestir-lo i afirma literalment que la pau mai havia estat tan a prop com ara. Minuts abans, el ministre d'Exteriors iranià, Abbas Araghchi, havia dit que no s'havia estat mai tan a prop d'un acord pel memoràndum d'entesa amb els Estats Units per acabar amb aquesta guerra. El ministre assegura en una piulada a la xarxa X que mentre s'estan acabant de perfilar els detalls de l'acord, els mitjans de comunicació haurien d'evitar especular sobre el contingut del document. Un missatge que ha repiulat el mateix president dels Estats Units, Donald Trump. Hores abans d'aquest missatge, Trump havia emplaçat els iranians a afanyar-se a tancar l'acord pel memoràndum d'entesa. Ahir mateix el mandatari de la Casa Blanca va dir que l'acord era imminent i fins i tot va avançar que es podria signar en els pròxims dies a Europa. Segons l'agència de notícies Bloomberg, les dues parts estan molt a prop d'arribar a una entesa i podrien ratificar l'acord a Ginebra aquest diumenge, aprofitant la cimera del G7 que comença l'endemà. El memoràndum d'entesa inclouria un compromís tàcit de l'Iran de no tenir armes atòmiques, però les negociacions específiques sobre el programa nuclear iranià començarien després de la signatura d'aquest document en un context d'alto el foc i de previsible reobertura de l'estret d'Hormuz a la navegació. I la Unió Europea dona flexibilitat pressupostària a Espanya per augmentar la despesa en seguretat i en defensa. Els ministres d'Economia i Finances han validat la posició de la Comissió Europea, que ja va donar llum verda a saltar-se la senda fiscal pactada amb el govern espanyol. Tot i que Espanya va demanar una clàusula d'escapament per aquest any, Brussel·les li permetrà que s'apliqui de forma retroactiva per regularitzar la despesa extra que ja va fer l'any passat. Tot i aquesta autorització, els ministres de l'Ecofin adverteixen que si Espanya fa ús de tot el marge que ara li donen, haurà d'acabar aplicant ajustos fiscals per garantir la sostenibilitat de les finances públiques. 5 minuts i seran 3:15 de la nit. Ho hem destacat al sumari. El president de Cuba, Miguel Díaz-Canel, anuncia per sorpresa àmplies mesures de liberalització i descentralització de l'economia davant la greu crisi i el bloqueig petrolier de Washington. Les mesures consisteixen a aixecar moltes restriccions per actuar que tenen les 10.000 empreses privades que operen al país des del 2021, també donar facilitats per crear-ne de noves, promoure la iniciativa privada en el turisme i reduir la xifra de funcionaris a l'administració, passant de 27 a 20 ministeris.
10: Va haver una reestructuració de l'aparato del Estat, el govern, l'aparato empresarial, inclús el partido, las organizaciones políticas, las organizaciones demás, si no hay una reducción importante también de cargos, de personas, y yo creo que vamos a lograr entonces que tengamos un Estado, un gobierno, organizaciones que, no, que tengan menos burocracia, que sean más dinámicas, que tengan más capacidad de adaptación, propias exigencias que tienen.
0: Les reformes anunciades contemplen la lliure importació i exportació de béns sense la intermediació de les companyies estatals, com passava fins ara, i també facilitats pels inversors estrangers, inclosos els cubans a l'exterior. En els últims dies, les cadenes hoteleres espanyoles han aturat la seva activitat a Cuba i les companyies aèries han cancel·lat la majoria dels vols. Cuba pateix des del 1962 un embargament econòmic per part dels Estats Units i la situació s'ha agreujat l'últim any arran de la caiguda del règim veneçolà de Nicolás Maduro, aliat de l'Havana, i també de les últimes sancions imposades per l'administració de Trump amb reiterades amenaces de derrocar l'actual règim comunista hereu de la revolució de Fidel Castro.
2: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: El jutjat d'Osca ha tombat el recurs del MNAC i manté el calendari pel trasllat de les pintures murals de Sixena a l'Aragó. El Museu Català reclamava la necessitat d'un informe de l'Institut de Patrimoni Cultural d'Espanya sobre la possibilitat o no de moure aquestes obres, però, com diem, la jutja ho ha rebutjat. Noelia Casellas.
11: La jutja d'Osca va dictar el 10 d'abril una providència que marcava un període de 56 setmanes per traslladar les obres murals de Sixena que són el MNAC a l'Aragó. Parlem, per tant, com a màxim del maig de l'any que ve. Un cronograma que hores d'ara es manté. El MNAC va recórrer aquella providència, va demanar que s'anul·lés perquè en ella la jutja també negava la possibilitat de demanar un informe a l'Institut del Patrimoni Cultural d'Espanya. És la màxima autoritat en temes de conservació patrimonial. Ara la jutja desestima aquell recurs perquè considera que no hi ha indefensió del Museu Català, que la viabilitat del desmuntatge, trasllat i reinstal·lació de les pintures ja va ser analitzada durant el procediment judicial i que ara no es pot reobrir el debat. Des de l'Aragó acusen el MNAC de voler dilatar el procés. Mar Vaqueró és la vicepresidenta aragonesa i consellera de Cultura.
12: Estamos ya en el proceso de ejecución, estamos ya en un proceso declarativo y lo que le recordamos al MNAC es que esperemos que esté trabajando para que los bienes vuelvan a Sigena.
11: En aquesta resolució, que és ferma i ja no es pot recórrer, la jutja també descarta altres arguments per paralitzar l'execució, com ara la necessitat de constituir una comissió d'experts o el fet que l'Ajuntament de Vilanova de Sigena no hagués proposat un cronograma quan es van fixar aquestes 56 setmanes.
0: El Teatre Lliure aparta Lluís Pasqual de la programació del 50è aniversari per la polèmica originada després que es descobrís que havia falsejat una entrevista amb Montserrat Caballé. La direcció del teatre elimina el seu muntatge previst dins la programació 2026-2027, en què sí que hi seran Marta Pazos, David Selves, Carme Portacelli, Marcos Morau o Lluís Omar. Barcelona, Marta Vives.
13: Lluís Pasqual ha explicat a la tarda de Catalunya Ràdio que l'obra estava compromesa amb els actors i escenografies en marxa. que el lliure li va traslladar el malestar després de la polèmica amb la Judit Martín i aleshores ell va decidir retirar-se. 48 hores després, el lliure li va acceptar l'oferiment i l'obra va quedar descartada. El director del Teatre Lliure, Julio Manrique, ha explicat a la tarda la seva versió dels fets.
14: Vam mantenir una reunió amb ell on li vam manifestar la nostra preocupació. També li vam preguntar què pensava fer al respecte i ell ens va dir que no pensava fer res i va minimitzar aquest tema i feia aquesta proposta que era si vosaltres creieu que és greu o que pot perjudicar en alguna mesura el Teatre Lliure la meva presència, jo us ofereixo la possibilitat de retirar-me.
13: El Lliure concentrarà la celebració d'aquest mig segle el primer trimestre de la temporada.
2: El temps.
0: Previsió meteorològica del Néstor Gómez.
15: Temps estable de cara a les properes hores arreu del país i càlid. Càlid perquè les temperatures, menys més que fluixa, tendiran a augmentar. S'incrementarà la calor durant el cap de setmana. Avui les temperatures màximes han tocat els 35 graus a Vinebre. Han arribat a Lleida els 34, ja a Girona els 33 graus en un dia de sol. Doncs aquest cap de setmana el que tindrem serà molt de sol, algun núvol dissabte a la tarda inofensiu, i diumenge sí que s'esperen alguns ruixats al Pirineu, preferentment al Pirineu Occidental. Ruixats puntuals que podrien anar acompanyats de tempesta. Però el denominador comú i la notícia del cap de setmana ho marcaran les temperatures, que no deixaran de pujar. Si avui hem arribat als 35, demà s'esperen valors de 36 graus cap a Ponent i a l'interior de les Terres de l'Ebre. Al voltant de la Catalunya Central i comarques de Girona, 33-34 graus, i a la façana costanera a l'entorn dels 30. Unes temperatures que encara pujaran més de cara a diumenge, amb unes màximes que cap a l'interior, sobretot cap a Ponent i cap a l'interior de les Terres de l'Ebre, arribaran als 36 i localment als 37 graus.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Ara passa un minut de 3:15 de la nit. La nova ordenança que regula l'ús del patinet elèctric a Badalona ha permès retirar des del novembre passat 250 unitats. L'alcalde de la ciutat, el popular Xavier García Albiol, adverteix que això és un avís per navegants, David Àngela.
16: 250 patinets fora de circulació, la majoria perquè havien estat manipulats i se n'havia augmentat la potència i alguns d'ells robats. A més, l'Ajuntament ha expedit 350 sancions per diverses vulneracions amb aquests patinets elèctrics. L'alcalde de Badalona, Xavier García Albiol, llança aquest avís.
17: En aquests moments hi ha 250 patinets menys circulant per al nostre carrer que posaven en risc a la resta de peatons. Per tant, evidentment, que 250 patinets menys requisats en el nostre carrer. I sobretot serveix també per avisar, d'avís a navegants, del que aquells que encara incompleixen, que n'hi han, que és el que acabarà passant tard o d'hora amb aquestes persones.
16: Segons Albiol, els propietaris legítims dels patinets els poden recuperar si n'acrediten la titularitat i reverteixen si s'escau la manipulació. En tot cas, l'Ajuntament procedirà a destruir-los com un altre residu, segons l'alcalde de Badalona.
0: Llum verda dels treballadors de Nissan a l'oferta de l'empresa per reduir el nombre d'acomiadaments i millorar les indemnitzacions dels afectats. En un referèndum que s'ha fet aquest matí, més del 80% dels treballadors hi han votat a favor. En l'últim dia del període de consultes de l'expedient de regulació d'ocupació, la multinacional japonesa va rebaixar a 195 el nombre d'acomiadaments, 16 menys dels que plantejava, i va oferir 50 dies per any treballat als empleats que entraran a l'ERO. La majoria dels treballadors afectats són del centre de recanvis del Prat de Llobregat. La direcció de Nissan Motor Ibèrica ha agraït la responsabilitat de la plantilla i ha anunciat que començarà a aplicar l'expedient a partir del dia 1 de juliol. I el gran centre logístic de Bonpreu a la Conca de Barberà es començarà a construir a finals de juliol. Acabades les obres d'urbanització de la primera fase del polígon Logis Montblanc, ara només falta fer la reparcel·lació per iniciar uns treballs que duraran prop de 2 anys. Montblanc, Manel Sastre.
18: Segons ha confirmat la mateixa empresa, el primer trimestre del 2028 haurien d'estar enllestides les obres d'aquest centre logístic, ocuparà la parcel·la més gran del polígon. L'alcalde de Montblanc, Marc Vinya, diu que els serveis tècnics ja estan analitzant el projecte.
19: preu. Ha presentat ja el projecte de construcció de les seves instal·lacions. Els serveis tècnics municipals els estan analitzant, estan fent els informes pertinents i, per tant, aquest estiu també hi haurà la posada en marxa d'aquestes obres de bon preu. Estem ja a la recta final.
18: La consellera de Territori, Sílvia Paneca, ha visitat les obres del Logis Montblanc i ha elogiat la ubicació estratègica i les característiques que inclouen també una terminal ferroviària i que permetran generar inversions privades milionàries.
20: Una inversió privada induïda, estimada de 165 milions d'euros i, a més, una inversió addicional de 21,5 milions d'euros per a la futura plataforma ferroviària. Per tant, en conjunt, estem parlant d'una inversió de més de 200 milions d'euros.
18: Fins ara el govern ja hi ha invertit 37 milions d'euros en un àmbit on també es preveu posar en marxa aquest any la gran planta agrofotovoltaica de 150 megawatts que subministrarà energia verda i de proximitat a les empreses.
2: Trescat Info. Trescat Info.
0: La Reserva de la Biosfera de les Terres de l'Ebre celebra el seu primer congrés des que es va crear el 2013. Un dels eixos de la trobada és buscar un finançament estable per tirar endavant projectes a llarg termini. Tortosa, Jordi Barranca.
21: La trobada ha servit per reivindicar la necessitat de tenir uns ingressos estables. L'objectiu és crear una estructura per garantir el desenvolupament econòmic sostenible. Ivan García, president del Consorci de Polítiques Ambientals de les Terres de l'Ebre, el gestor de la reserva.
22: Queda pendent este finançament estable per a la Reserva de Biosfera, queda pendent en això i en això estem treballant per a poder tindre un treball constant i no estar depenent sempre d'aquestes subvencions, com és el cas d'ara, però que quan aquestes subvencions acaben poguéssim tindre un equip tècnic i una capacitat econòmica per a seguir desenvolupant polítiques que vagin bé.
21: Pel delegat del govern, Joan Castor Gonell, les Terres de l'Ebre tenen una gran oportunitat.
23: Tenim de tot, tenim aquesta diversitat tant a nivell natural, cultural, paisatgístic, patrimoni històric, patrimoni natural. Per tant, ho hem d'aprofitar, que estem en un bon moment a nivell d'oportunitat. Disposem avui ja de fons europeus importants el tema dels fons d'atenció nuclear.
21: El congrés s'ha fet a Horta de Sant Joan, a la Terra Alta, i ha reunit més d'un centenar de persones. El gruix de les Terres de l'Ebre, recordem-ho, són reserva de la biosfera des del 2013. Ara s'està pendent d'ampliar-la per encabir també als municipis del nord de la Ribera d'Ebre.
2: Trescat Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
0: 10 minuts i seran les 10 de la nit. Temps ara per la cultura.

0: I ja està en marxa a Vic el Cabró Rock més multitudinari, amb tots els ulls posats en l'actuació d'Oques Grasses, que serà avui a quarts d'una de la matinada. Serà l'últim concert a casa del grup osonenc abans del seu comiat definitiu a l'Estadi Olímpic. Vic, Nàtia Dell.
1: Entre avui i demà, 58.000 persones a la zona esportiva de Vic, una xifra mai vista. I és que el festival no para de créixer, com ens explicava Narcís Castellà, un dels codirectors.
2: Aquest divendres serem 30.000 persones. L'any passat, del dia que vam tenir més, van ser 22.000 persones. Un creixement així l'hem fet any a any i any a any hem anat fent un tipus de creixement que poguéssim assumir. És molt gran dir això per nosaltres.
1: A banda d'Oques Grasses, entre els caps de cartell hi ha noms destacats com la Gossa Sorda, Joan Dausà, la Fúmiga o Figaflaues.
2: Nosaltres sempre busquem tenir un cartell que hi hagi coses que només es poden veure en el Cabró Rock, i aquest any que hi havia aquesta tornada a la Gossa Sorda van fer una aposta forta per ells, i després en Joan Dausà, que bueno, aquest any també presentava una gira amb només 10 concerts i també vam voler ser un d'aquests concerts.
1: 24 artistes de música variada en català per a diferents generacions d'una mateixa família.
2: No hi haurà res que no sigui que cantin en català. Nosaltres, la nostra identitat és claríssima, i a part, anem a sortir de Barcelona i anem a fer-ho a Vic i a veure què passa. Fa 5 anys no esperàvem arribar a aquest punt.
1: Un festival intergeneracional i descentralitzat que arrenca avui amb força.
0: I tenim temps encara abans dels esports per destacar les principals estrenes de cinema d'aquesta setmana. Torna Steven Spielberg, que avui arriba als cinemes, El dia de la revelación, que és la seva aportació a la falera mundial per saber si en algun moment hi ha hagut algun contacte amb alguna presència extraterrestre. Marc Garriga.
3: A El dia de la revelación, Spielberg fa un compendi de les seves anteriors pel·lícules sobre extraterrestres, Encontres a la tercera fase, E.T. i La guerra dels mons, i suma referències d'altres films seus. El resultat és una entretingudíssima pel·lícula d'intriga i persecucions, molt clàssica, però també molt eficient, que obre el debat sobre què passaria si algun dia es demostrés que els aliens fa anys que ens visiten. També s'estrena Un talento único, amb un altre clàssic, Dustin Hoffman, només fa de secundari, però s'apodera de la pel·lícula, un thriller policia inofensiu, amb apunts de drama romàntic gens embafador, amb uns personatges encantadors. El protagonista és un jove amb un trastorn auditiu que el converteix en un afinador de pianos infal·lible i alhora en un expert a obrir caixes fortes. També s'estrenen l'emocionant pionera Solo querían jugar, sobre les dificultats que va haver de superar la primera selecció espanyola de futbol femení als anys 70, la noruega Solo mama, una cinta valenta i incòmoda sobre la maternitat en solitari, i una de les millors pel·lícules d'arts marcials dels últims anys, The Furious.
0: Cinc minuts i les 10.
4: Esports.
0: Francesc Ripoll, bona nit.
5: Bona nit, i ja s'han acabat dos dels tres punts d'esport en directe que tenim a aquesta hora per començar el partit de la penya, acabat amb derrota al Rotxarena a la pista del València. 90-76, ha perdut de 14 l'equip de Badalona en el segon partit de les semifinals de la Lliga CB de bàsquet. Ara la penya perd per 2-0 la sèrie, i per tant aquest diumenge a l'Olímpic de Badalona, el tercer partit, la penya haurà de guanyar, si no vol ja dir adéu, aquest play-off de la Lliga ACB de bàsquet. També s'ha acabat el Liceo 8, Igualada 2. En aquest cas era el primer partit de la final de l'Hockey Lliga d'Hockey Patins. Aquest diumenge, a 9:15, l'equip català intentarà igualar aquesta final també a la pista de l'equip gallec. I el Mundial de Futbol, en joc un partit des del Canadà, 0, Bòsnia-Herzegovina 1, s'està jugant a Toronto, és el primer que juga al Canadà. Ha marcat Lukic per Bòsnia i Herzegovina a l'equador de la primera meitat, en una rematada de cap després d'un corna. Tot i això està sent millor, o almenys està arribant amb més perill al Canadà, que vol situar l'empat en aquest partit d'aquesta primera jornada de la fase de grups del Mundial de Futbol, que juga als Estats Units, al Canadà i a Mèxic. I aquesta tarda el Sant Andreu ha guanyat el partit pel tercer quart lloc de la Champions femenina de waterpolo davant el Mataró per 9-11. A les 9 es jugarà la final entre l'Olympiacos i el Ferencváros. Recordem que demà l'Atlètic Barceloneta jugarà a les 9 del vespre la final de la Champions contra el Prorreco italià. Més coses, més futbol i més mundial, perquè a banda d'aquest partit, d'aquest Canadà-Bòsnia-Herzegovina, a les 3 de la matinada a Califòrnia, els Estats Units s'estrenen contra el Paraguai en el primer enfrontament del grup D. Per cert, que el Canadà ha denegat l'entrada de Thomas Partey al país pel primer partit que ha de jugar Gana la matinada de dimecres a dijous davant el Panamà. Recordem que Thomas està acusat de delictes de violació i és per això que el país ha denegat l'entrada del jugador. El migcampista, doncs, es quedarà a l'hotel de concentració de la selecció de Ghana a Boston. En un comunicat, la FIFA ha indicat que no intervé en els processos d'immigració ni en la concessió dels visats que faci cada país. La selecció espanyola, d'altra banda, amb 8 jugadors del Barça i 9 catalans en total, juga dilluns contra Cap Verd. El seleccionador del combinat espanyol, Luis de la Fuente, ha dit en una entrevista al Tot Costa de Catalunya Ràdio que Lamine Yamal està preparat per jugar.
4: Valoraremos si hay que tiene que jugar, no tiene que jugar, hay que darle minutos o etcétera. Eso será durante el partido, hay que ver las circunstancias que se dan durante el juego. En un principio está preparado para jugar. Tiempo, obviamente no 90 minutos, eso seguro que no. Pero está preparado para jugar. Ahora veremos si participa más, menos, insisto, depende de cómo esté el partido.
6: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
5: Més coses, el Barça d'en Bolg és a Colònia, on demà disputarà la final a 4 de la Champions. Començarà per l'enfrontament amb l'Alborg en les semifinals, demà a les 6. Sentim Carlos Ortega, el tècnic blaugrana, que lloa la temporada del seu equip abans de jugar a la Final Four.
7: La temporada ha sigut magnífica. Avui, en possiblement l'últim entrenament de la temporada, vaig dir a l'equip que passi el que passi. Jo crec que hem fet una temporada fantàstica. Jo, si puc somiar com volia que anés una temporada, jo signaria com aquesta. I ara hem de posar tot i competir i veure què fem.
5: La primera semifinal la jugaran el Magdeburg i el Fuchsia de Berlín a les 3. I acabem els esports parlant de futbol. A segona divisió, el Girona ha fitxat Oleksandr Pishur, un davanter ucraïnès de 2 metres i 4 centímetres, que arriba a Montilivi procedent de l'Eto Futbol Club, un equip de la primera divisió d'Hongria.
6: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.

0: El Pakistan, que és el país mediador entre els Estats Units i l'Iran, ha anunciat un text definitiu i consensuat d'acord de pau entre les dues parts i s'apunta que es podria signar en els pròxims dies, fins i tot aquest mateix cap de setmana. L'expectativa d'un acord de pau ha impulsat les borses, especialment l'IBEX 35, i ha fet caure en picat el preu del petroli.
1: Catalunya nit. José Luis Rodríguez Zapatero serà investigat també per possible delicte fiscal i contraband, en aquest cas per les joies que es van trobar a la caixa forta del seu despatx. El jutge del Clas Plus Ultra l'ha imputat després de rebre una taxació d'experts que valoren les joies en més d'1,3 milions d'euros. Ens preguntarem què és delicte i què no en una situació com aquesta amb un expert en la matèria.
0: La justícia europea es pronunciarà finalment sobre l'amnistia per als líders independentistes el 16 de juliol. El Tribunal de Justícia de la Unió Europea decidirà si la llei s'ajusta a la normativa continental. És un pas que el Constitucional espera per resoldre si aplica o no la mesura de gràcia a Carles Puigdemont i també a la resta de dirigents del procés.
1: De mitjana, als 11 anys, molt d'hora, és quan els nens catalans tenen el primer mòbil. Ho revela l'informe Infància, Adolescència i Benestar Digital impulsat per l'UNICEF, que també alerta sobre l'ús intensiu de les xarxes socials. Els experts diuen que la falta de normes a casa i el mal exemple dels adults augmenten les conductes de risc a internet.
0: I repassarem la proposta del Teatre Lliure per a la tardor, un conjunt d'actes per commemorar el 50è aniversari del Teatre Barceloní, que per cert no comptarà finalment amb un dels seus fundadors, Lluís Pasqual, després de l'escàndol per la suplantació de la veu de Montserrat Caballé, que ell va fer passar per autèntica.
2: Vam mantenir una reunió amb ell, on li vam manifestar la nostra preocupació. I també li vam preguntar què pensava fer al respecte i ell ens va dir que no pensava fer res i va minimitzar aquest tema i el va reduir a un pur assumpte de safreig i també, com m'explicàveu, ens va fer aquesta proposta, que era si vosaltres creieu que és greu o que pot perjudicar en alguna mesura el Teatre Lliure la meva presència, jo us ofereixo la possibilitat de retirar-me.
0: I així va ser finalment. Així va anar la conversa amb ell, amb Lluís Pasqual, segons explicava el director del Lliure, Julio Manrique, a la tarda de Catalunya Ràdio.
1: I a tu que de les 11...

0: Qui hi ha darrere de la proposta musical i de la direcció de la benedicció de la Torre de Jesús dimecres en presència del Papa? Doncs Josep Pons, l'actual director de l'orquestra del Liceu, que entrevistarem cap a 11:15.
1: Són 10:04 i ets a Catalunya Ràdio.
0: Fins les 11 de la nit, notícies sota la llum de la lluna.
2: Catalunya Nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès.
0: El jutge del cas Plus Ultra obre una altra investigació contra l'expresident José Luis Rodríguez Zapatero per les joies que va trobar a la caixa forta del seu despatx. L'investiga ara també per un possible delicte fiscal i un altre de contraband. Ho fa després de rebre una taxació d'experts que valoren les joies en més d'1,3 milions d'euros. Això ens porta cap a Madrid. Àngels Lafuente, bona nit.
3: Bona nit. El jutge ha decidit obrir una segona investigació separada del cas Plus Ultra perquè considera que a hores d'ara l'origen de les joies no està justificat i que la possessió de béns de luxe d'elevat valor sense rastre fiscal sobre la compra és un indici objectiu i racional de la possible existència d'un frau rellevant a Hisenda. El magistrat no ha trobat cap document que acrediti que s'han pagat els impostos que tocaria, perquè el valor de la joia supera de llarg els 120.000 euros per ser delicte fiscal. També hi veu indicis de contraband i parla d'una possible importació clandestina. Argumenta que Zapatero no disposa de documentació duanera, factures d'importació o justificants dels impostos associats a aquests béns. En tot cas, Calama també sosté que Zapatero, com a investigat, podrà saber els fets que se li atribueixen i podrà exercir el seu dret de defensa. En aquest sentit, recorda que podrà aportar la documentació que consideri per acreditar l'adquisició lícita o la importació correcta de les joies. Zapatero, que té previst declarar el 17 i 18 de juny a l'Audiència Nacional, va atribuir les joies a herències de la seva mare i de la seva sogra i a regals de viatges sense especificar. I el seu portaveu, Luis Arroyo, va xifrar en entre 30.000 i 50.000 el valor de les joies. Avui Arroyo ha demanat perdó per haver induït a error sobre el seu valor real.
0: Àngels, concretem de quin tipus de joies estem parlant?
3: Doncs de prop de 80 peces, les més valuoses, collarets d'or blanc amb maragdes naturals originàries de Zàmbia i Tailàndia, el més car valorat en 278.000 euros. També destaquen les pulseres de 80.000 en 95.000 euros d'or blanc amb maragdes, diamants i safirs, i un anell amb una maragda central de Zàmbia i diamants de 85.000 euros. També hi ha moltes joies menors, gairebé curiositats, com la placa d'or de naixement amb la inscripció José Luis RZ, on diu que és al·lèrgic a la penicilina, o una creu de la Sagrada Família de 50 euros i collarets amb perles falses.
1: Doncs bé, haver amagat a Hisenda la recepció o compra de joies de gran valor és un fet punible, com també ho pot ser no haver-les inclòs al llistat de béns en propietat de l'agència tributària any rere any. La clau de volta de tot plegat serà com l'expresident espanyol justificarà la tinença d'aquestes peces d'alta gamma. Repassem els punts clau de la nova derivada del cas Zapatero amb l'Àlex Giral Robert i les respostes del catedràtic de Dret Financer i Tributari de la UB, José Andrés Rozas.
4: El quid de la qüestió, l'origen i la titularitat de les joies.
5: El primer pas és qui és el propietari, com han arribat a aquesta caixa forta i com s'han reflectit la propietat d'aquestes joies i en les seves declaracions fiscals dels últims anys.
4: La hipòtesi de l'herència familiar.
5: S'han de declarar en la declaració de l'herència i en l'adjudicació especificar a qui es van adjudicar i declarar-ho en l'autoliquidació de l'impost de successions.
4: La hipòtesi dels regals o les donacions fora de la presidència espanyola.
5: També ha de tributar, en principi, qualsevol guany patrimonial gratuït. S'ha de justificar l'origen. Estem parlant d'unes joies d'un valor molt alt.
4: Si va obtenir les joies durant els seus mandats, no poden ser seves.
5: I les ha rebut com president del govern espanyol, és propietat del patrimoni de l'Estat i l'hauria degut entregar.
4: Com a fet delictiu, no haver declarat les joies en el moment de l'obtenció o adquisició pot caducar al cap de 5 anys, o més en casos agreujats, però amb condicions.
5: Pot prescriure, però s'ha de poder estar en condicions de justificar la data d'adquisició i el vehicle contractual.
4: I amagar el valor de les joies en les declaracions anuals de patrimoni, a més d'una infracció tributària, també pot ser delictiu.
5: Qualsevol persona amb un patrimoni superior a 2 milions d'euros ha de declarar-ho. De patrimoni global, entre les joies, la seva casa, el cotxe, jo diria que sí que té un patrimoni superior a 2 milions d'euros.
4: Les circumstàncies són molt delicades per a l'expresident espanyol.
5: I es podria arribar clarament a delicte fiscal. És una situació complicada, clarament, per al senyor Zapatero i la seva dona.
2: Catalunya nit.

0: Són les 10 i 9 minuts. L'Iran i els Estats Units i el Pakistan, mediador entre els dos països, envien missatges dient que estan molt a prop d'un acord, un memoràndum d'entesa entre els dos països en guerra, que ha de portar unes negociacions sobre el programa nuclear iranià i que, una vegada signat, permetria la reobertura de l'estret d'Hormuz i el final, per tant, del bloqueig naval en aquesta zona clau per al comerç internacional. Per tant, hi està havent moviments i sembla que cap a la bona direcció. Això ens porta cap a Washington. Oriol Serra, bona nit.
1: Hola, bona nit, Manel.
0: Totes les parts diuen que l'acord és molt a prop, però també és veritat que no acaben de firmar-lo. Què passa?
1: Doncs mira, que ara mateix sembla que s'està més a prop que mai d'un acord, però recordem que el missatge més habitual d'aquesta guerra, difós per la Casa Blanca, ha estat som molt a prop d'un acord. Per tant, no és estranyar que hi hagi escepticisme i dubtes. Ara bé, si ens atenim als negociadors pakistanesos, al Ministeri d'Exteriors iranià i a la Casa Blanca, aleshores sí que tenim elements força sòlids com per creure que el principi d'acord és molt a prop. Hi ha qui situa la seva signatura, la signatura d'aquest memoràndum que esmentaves, per aquest mateix diumenge a Ginebra, a Suïssa.
0: El vicepresident dels Estats Units s'ha afanyat a fer puntualitzacions. Les notícies mai són clares, últimament, quan parlem dels Estats Units.
1: Mai. De fet, un J.D. Vance que ha volgut deixar clar que s'estan publicant informacions falses sobre el contingut de l'acord, especialment pel que fa a les concessions dels Estats Units. Un Vance que ha puntualitzat que ni es fa ni es farà entrega de diners en efectiu a l'Iran. Això és una informació que ha corregut força les últimes hores. Com tampoc s'alliberaran, diu, els embargaments en curs contra l'Iran. Diu que un cop la República Islàmica de l'Iran compleixi amb les seves obligacions, aleshores sí que els beneficis econòmics fluiran cap a aquell país i també cap al conjunt de la regió.
0: Ja veurem què és el que passa, però què està previst que succeeixi a partir d'ara?
1: Bé, a partir d'ara ens caldrà paciència, perquè no m'estranyaria que dilluns seguíssim igual, Però, en tot cas, tenim aquest optimisme que ha expressat la Casa Blanca de cara a diumenge, i caldrà esperar també que cap part entorpeixi el curs actual. Què vol dir això? Doncs, d'una banda, les mirades posades a Israel i la seva batalla oberta contra les milícies de Hezbollah al Líban, i també caldrà que Donald Trump es contingui, perquè el tenim molt excitat. Penseu que aquest diumenge, ho hem anat avançant, és el seu aniversari, 80 anys, té una festa preparada als jardins de la Casa Blanca, que també han portat molt de controvèrsia, i a més l'estan exaltant una mica, perquè estan traient, ara mateix en directe, estan traient allò del centre Kennedy, que ell va afegir centre Kennedy i Trump. Doncs sí, ara estan traient les lletres de Trump, cosa que segur que no el té gens content, i ja sabem que a Trump, doncs, tot el que li afecta personalment, per desgràcia, ho acaba traslladant a la política seriosa, la que afecta als Estats Units i a tot el món. I després, doncs, també caldrà que a partir d'ara la signatura d'aquest memoràndum a Ginebra d'aquest diumenge, doncs, vagi seguit de l'èxit de les negociacions que hauran de venir, perquè els detalls tècnics de l'acord trigaran ben bé un parell de mesos a establir-se. Això ho han corroborat a fons de la Casa Blanca. Per tant, fins que tot no estigui al sac i ben lligat, poden passar ben bé això, un parell de mesos, estem parlant de 60 dies, per tant, molt més enllà del Mundial i probablement entrats al mes d'agost.
0: Doncs sí, dates importants. I diumenge, 80 anys, fa Donald Trump. A veure com ho celebra. Gràcies,
1: Oriol. Amb un combat de wrestling.
0: Ah, sí?
1: És que clar, tot té bastanta... Podríem dir que, segons com, si no fos per la seriositat que hi ha al darrere, doncs és com bastant còmic, no?
0: Sí.
1: Pensa que, a més, a les últimes hores, a la gespa del Mall, allà on hi ha el monument a Lincoln, on està fent la renovació d'aquella piscina que fa de mirall, doncs han aparegut les xifres 8-6-4-7, que vol dir... El 8-6 és una xifra que s'utilitza per dir que algú se l'ha de votar, és a dir, fins i tot se l'ha d'assassinar, i 47 és el número de Trump, és el 47è president dels Estats Units. Per tant, entre una cosa i l'altra, crec que no està massa tranquil.
0: Doncs Déu-n'hi-do el panorama. Gràcies, Oriol.
1: Bona nit.
0: I per cert que l'expectativa d'un acord ha fet baixar el petroli en més d'un 3% fins als $87 per barril de Brent, i les borses ho han celebrat amb pujades. Tots els mercats europeus han tancat amb alces.
2: Bé, anirà bé si aquesta contenció dels preus del petroli, en aquest cas, que ha baixat al dia d'avui, doncs es manté, perquè el cas és que el preu dels combustibles va empènyer la inflació el mes passat. L'índex de preus va pujar un 3,1% al maig a Catalunya, és una dècima més que a l'abril. Això són dades de l'Institut d'Estadística. Els carburants es van encarir de prop del 16% respecte a l'any passat de resultes de la guerra a l'Orient Mitjà. El govern espanyol assegura que els combustibles s'haurien apujat al doble sense les mesures que va aprovar, com ara la rebaixa de l'IVA, i que la inflació se situaria en més del 4%. De moment es mantindran vigents fins a finals de mes aquestes ajudes. El que es va abaratir van ser la llum i el gas, que al maig també tenien beneficis fiscals, però en aquest cas els han perdut a partir d'aquest mes de juny.
0: Hem arribat a un quart d'onze de la nit. L'expresident valencià Carlos Mazón ja tenia informació de les conseqüències de la Dana el mateix matí del dia de les inundacions. El seu equip de govern actualitzava la situació a través d'un xat de WhatsApp. Mazón només hi va enviar missatges a primera hora del matí i se'n va desconnectar la resta de la jornada. València, Alba Barbosa, bona nit.
3: Sí, bona nit. Carlos Mazón, abans de les 11 del matí, ja havia rebut en aquest grup de WhatsApp l'actualització de l'estat de les carreteres i també l'afectació de la pluja als centres educatius. A la província de València, al matí, hi havia 59 municipis amb classes suspeses. També li comuniquen que l'alerta vermella per pluges està activada i aquestes informacions les comparteixen els mateixos consellers del govern de Mazón. També parlen, abans de les 12 del migdia, de rescats i inundacions en una residència de gent gran.
0: I el primer que escriu en aquest xat és Carlos Mazón. Quines instruccions dona als seus consellers?
3: L'expresident valencià, poc després de les 8 del matí, demana a l'exconsellera Salomé Prades, responsable d'emergències, que li actualitzin les dades de la Dana. També s'adreça al conseller d'Educació perquè estigui atent al tancament dels centres escolars. Mazón volia, segons escriu al xat, informar amb detall de la situació per donar una imatge de control i calma a la gent. L'expresident valencià no torna a intervenir en aquest xat, que està actiu fins gairebé a mitjanit. La jutge de Catarroja ja ha incorporat els missatges a la causa, unes converses que la vicepresidenta Susana Camarero ha entregat a la instructora aquesta setmana.
0: Gràcies, Alba.
3: Adeu, bona nit.
2: Passen ja dos minuts d'un quart d'onze de la nit. Avui hem sabut que el 16 de juliol el Tribunal de Justícia de la Unió Europea farà pública la seva sentència sobre la llei d'amnistia. La màxima instància comunitària resoldrà les qüestions prejudicials plantejades pel Tribunal de Comptes i per l'Audiència Nacional. El Constitucional espanyol espera aquest pronunciament per decidir si aplica la mesura de gràcia a l'expresident Puigdemont i als altres líders del procés. Ens ho amplia des de Brussel·les, Bruno Forteàmires. Bona nit.
4: Hola, bona nit. Per ara, l'advocat general de la Unió Europea ha avalat la llei d'amnistia pel que fa a les despeses de l'UO i també pel cas dels CDRs acusats de terrorisme. I aquest posicionament acostuma a marcar la decisió final dels jutges. L'advocat de l'expresident Puigdemont, Gonzalo Boye, confia que serà així. Ho ha dit al Catalunya Migdia.
5: Yo creo que el tribunal lo que va hacer es acotar un poco más los criterios del abogado general, es decir, cerrar cualquier posibilidad de que le lleguen nuevas prejudiciales. Por ejemplo, cuando ellos hablan de se aplica a todos los delitos, pues probablemente el tribunal lo que diga incluida la malversación.
4: Més prudents s'han mostrat des d'Alerta Solidària, l'entitat que assessora jurídicament activistes independentistes. El portaveu, Martí Majoral, evita donar per feta una sentència favorable en declaracions a aquesta casa.
6: No veiem massa opcions perquè es puguin desviar d'aquest sentit de raonament, que va ser aclaparador, però bé, la veritat és que estem ja habituats a les sorpreses d'última hora i a veure com alguns tribunals capgiren com un mitjó la lògica jurídica.
4: Si la sentència europea avala la llei, el Tribunal Constitucional espanyol podria desbloquejar l'amnistia pel president Puigdemont i la resta de líders, però fonts del Tribunal consultades per Catalunya Ràdio descarten moviments immediats. La sentència europea arribarà pocs dies abans de les vacances i el Constitucional diu que manté la idea de resoldre les causes després de l'estiu.
2: Gràcies, Bruno. Fem una pausa per la publicitat i de seguida tornem amb més Crònica Internacional.
7: Catalunya Ràdio.
8: Som 3CAT.
7: Som 3CAT.
9: El d'ahir em va enamorar i el d'avui em fa sentir especial.
10: Quina ratxa! Quants maig portes?
9: 150.
7: arriba als 150 restaurants que importen. La guia del periòdico seleccionada per Pau Aranós. Perquè sortir a dinar o sopar a Catalunya sigui un èxit assegurat. Amb el patrocini de la DO Penedès. Diumenge 21 de juny amb el periòdico al teu quiosc i el periòdico.com.
8: Que comenci la festa. Gaudeixi com mai entrant en el món de Canals i Moner. Amb uns caves i vins que enamoren i desperten els sentits. Excursions enoturístiques inoblidables, amb visita a les caves i diferents menús segons l'època de l'any. Brindem junts. Canals i Moner. Més conseller.
10: La Sagrada Família torna a atraure totes les mirades.
11: Gaudí va deixar com unes regles de joc molt clares i tot va encaixant com si fos un puzzle.
10: Un viatge al present i al futur d'una icona mundial.
12: A la façana de la Glòria estem parlant de 100.000 peces de pedra.
10: De la mà dels que hi treballen.
13: Soc part d'una cosa immensa.
10: I que ha entrat per primer cop a la Torre de Jesucrist. A tocar del cel. 30 minuts. Diumenge a la nit a TV3 i a la plataforma 3CAT.
14: Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
15: Catalunya Ràdio.
14: Som 3CAT.
15: Som 3CAT.
16: Catalunya Nit. Amb Manel Alí.

0: Després de baixar de l'aparell, el pontífex ha acceptat l'oferta del rei Felip VI de tornar amb l'avió oficial de la Casa Reial Espanyola. La resta de la comitiva ha viatjat més tard en un vol d'Iberia enviat des de Madrid. En l'últim dia a les Canàries, Lleó XIV ha defensat la immigració com una oportunitat d'enriquiment mutu i ha tancat la visita amb una missa al port de Santa Cruz de Tenerife.
1: Tinc un missatge important. Tots som, d'alguna manera, migrants. Tots som peregrins en el camí cap a la pàtria celestial. Ajudem-nos els uns als altres per fer d'aquest pas un lloc més humà per tothom, aportant cadascú el que pugui.
2: Doncs ve un missatge que arriba justament el dia que la Unió Europea arriba a un punt d'inflexió en política migratòria amb l'entrada en vigor avui del nou sistema comú d'asil. S'acaben 10 anys de negociacions que deixen enrere les polítiques d'acollida defensades per Angela Merkel i, en canvi, es prioritza el model de Giorgia Meloni, que preveu fins i tot que es puguin construir centres de deportació en tercers països. Qui celebra l'entrada en vigor del nou acord és Alemanya. Els governs posteriors a Merkel justament van començar a tancar fronteres i endurir controls, tant al socialdemòcrata Scholz com al conservador Merz. Berlín, Jordi Regàs.
3: Bona nit. Alexander Dobrindt, el ministre de l'Interior d'Alemanya i membre de la Unió Social Cristiana de Baviera, la CSU, ha estat qui aquest divendres ha inaugurat les noves instal·lacions que a partir d'ara acolliran a qui demani asil en arribar a l'aeroport de Berlín. Són tot un seguit d'habitacions molt simples amb lliteres semblants a les d'un alberg juvenil amb 8 o més places. És on s'internaran les persones amb poques opcions d'aconseguir asil. Tot el procediment no hauria de durar més de 12 setmanes. Es tanca així, segons el ministre, un període que ha qualificat de disfuncionalitat.
4: Avui és el dia en què el nivell europeu agafa protagonisme. En els últims mesos hem pres decisions a escala nacional per frenar la migració il·legal. Hem tingut un èxit considerable, amb reduccions de fins al 70% en la migració il·legal. Avui, el nivell europeu decideix implementar el nou sistema migratori comú, que també comportarà reduir més la migració il·legal.
3: Tot i la caiguda espectacular en el nombre de migrants engegada l'any 2024, el govern conservador actual està clar que no relaxarà cap mesura. L'ascens de l'extrema dreta els preocupa massa i demostrar duresa, pensen, els permetrà recuperar votants. De fet, els controls a les fronteres internes ja han anunciat que no s'aixecaran fins que es demostri que els controls exteriors són realment efectius.
2: Doncs bé, en un comunicat conjunt, diverses entitats i ONGs han mostrat la seva preocupació pel nou pacte europeu migratori. Una d'aquestes organitzacions és Oxfam Intermón. La seva responsable de migracions, Sònia Díaz, ha denunciat a aquesta emissora que el nou model deixa de banda el factor humà per prioritzar el control policial.
5: Tiene un componente fortísimo de vigilancia policial, de toma de datos biométricos, de toma de huellas y mucho menos componente humano de cuál es el estado de salud de la persona, cuál es su situación de vulnerabilidad y cómo se cuida especialmente a la infancia y a las personas que están en la situación vulnerable.

0: Belfast continua fortament vigilat amb un ampli desplegament policial per evitar que reprengui la violència contra els migrants instigada per l'extrema dreta. Avui han tornat a suprimir el transport públic a mitja tarda per evitar desplaçaments i enviar abans la gent cap a casa. Tenim un enviat especial a Belfast. Quim Olivares, bona nit.
1: Hola, bona nit.
0: Avui heu visitat algunes de les zones on aquesta setmana hi va haver violència contra els immigrants. On heu estat i què hi heu vist, Quim?
1: Mira, la major part de la violència racista d'aquests dies a Belfast s'ha produït en feus unionistes pro-britànics, com el que hem visitat a l'est de la ciutat, banderes britàniques per tot arreu, murals de paramilitars loyalistes i homenatge als caiguts en el conflicte nord-irlandès del bàndol pro-britànic han omplert o omplen la zona on hem estat avui. Aquí l'atur és molt mal, molt elevat, l'atur, volem dir, és molt més elevat que en altres indrets de Belfast. Adrian Gelke és politòleg de la Queen's University de Belfast i ens ha explicat qui viu en aquests barris.
2: Perquè hi ha molt més allotjament disponible a les zones lleialistes que a les zones nacionalistes. Els refugiats, els sol·licitants d'asil, solen ser allotjats en zones lleialistes, pobres, i això els converteix en un objectiu habitual. Evident. I el seu èxit és persuadir les persones que han estat allotjades en aquestes zones perquè marxin.
1: Els que van cremar cotxes i cases d'immigrants eren joves encaputxats, però els instigadors a través de les xarxes socials són partits britànics d'extrema dreta i d'ultradreta.

0: amb l'ajuda d'actors estrangers com Elon Musk i amb la col·laboració també de paramilitars unionistes.
1: Aquest és l'element més preocupant, ja que sembla que alguns actors paramilitars del passat hi estan jugant un paper, no els líders. No està autoritzat des de dalt d'aquestes organitzacions paramilitars, sinó a nivell local. Alguns són antics actors paramilitars, persones que estan formalment involucrades en el conflicte d'Irlanda del Nord, ara s'han involucrat en això.
2: Ens imaginem, Quim, que la comunitat immigrant que viu aquí a Irlanda del Nord deu estar atemorida.
0: Sí, tenen por d'anar a segons quins barris fora del centre, especialment a la nit, o fins i tot d'anar a la feina. Els ha passat a les infermeres d'origen indi, com ens explicava el doctor Satyavir Shingal, que és president de l'Indian Community Center de Belfast. They have the night
3: duty. Tenen guàrdia de nit i guàrdia de dia, així que estaven una mica preocupades. Com hi anirem? Sent jo mateix metge, vam prendre algunes mesures per al nostre hospital. No obriu les portes laterals, només obriu l'entrada principal de l'hospital i aneu amb taxi. Veniu amb taxi. Of the hospital and go by taxi,
0: come by taxi. Aquest doctor, que va arribar fa 25 anys a Irlanda del Nord, ens deia que sense les infermeres índies, la sanitat pública nord-irlandesa hauria de tancar d'un dia per l'altre. Ell llançava aquest missatge als violents. Do not throw,
3: stones or grenades. No tireu pedres ni granades a ningú. Penseu en nosaltres, la gent que han vingut de fora, i la majoria de nosaltres som molt treballadors i honestos i estan contribuint a la societat. No hi ha res al món ni cap problema que no es pugui resoldre asseguts a taula i parlant entre nosaltres.
2: A veure si l'escolten. Gràcies, Quim. Bona nit.
0: Vinga, bona nit.
4: Avui, als parquets nord-americans, s'ha sentit un toc de campana històric. És Elon Musk donant el tret de sortida a borsa de la seva empresa SpaceX, un debut borsari que l'ha convertit en la primera persona que aconsegueix el bilió de dòlars de fortuna. Roger Santaló, bona nit.
5: Bona nit.
4: És que resulta que la sortida al parquet encara l'ha enriquit més.
5: Sí, ja era la persona més rica del món i ara s'ha convertit en el primer bilionari de dòlars de la història. Tot perquè el valor de SpaceX s'ha disparat encara més del que es preveia en un primer moment. Fa poca estona la sessió del Nasdaq s'ha tancat i la acció tenia un preu de 161 dòlars. Per tant, ha pujat gairebé un 20% respecte als 135 dòlars que es preveien de sortida. De fet, l'arrencada ja ha estat fulgurant i han calgut dues hores per ajustar el preu de sortida, que s'ha acabat fixant en els 150 dòlars per acció. Musk diu que aquest finançament els apropa als seus objectius.
6: Vaig donar a SpaceX menys d'un 10% de probabilitats de tenir èxit. De fet, vaig dir això a la gent i vaig pensar, segurament fracassarem, però ho hauríem de provar, perquè si no ho fem, si no hi ha una nova empresa que entri a l'espai, mai serem una civilització realment espacial.
5: Amb aquestes xifres, SpaceX, que es dedica a l'exploració espacial, la intel·ligència artificial i les comunicacions per satèl·lit, ja té un valor de gairebé 2 bilions de dòlars.
2: Doncs mentrestant hi ha gent patint per la seva feina. A Nissan, la majoria dels treballadors han acceptat l'ERO, que planteja l'empresa que a l'últim moment va reduir el nombre d'acomiadaments fins a les 195 persones.
5: Sí, ho han votat en referèndum aquest matí i més del 80% dels treballadors hi han votat a favor. Fins i tot hi ha hagut un resultat favorable al centre de recanvis del Prat de Llobregat, on hi haurà la majoria d'acomiadats, un centenar. L'empresa també va oferir millorar les indemnitzacions i pagarà al final 50 dies per any treballat als afectats.
2: Gràcies, Roger. Fem una pausa d'un minut i mig i a la tornada parlem d'aquest informe de l'UNICEF que ha revelat que els menors catalans tenen el seu primer mòbil de mitjana, per tant, alguns abans, alguns després, als 11 anys.
7: Catalunya nit.
8: Catalunya Ràdio.
7: Som 3CAT.
8: Som 3CAT.
9: 300 grams de paraules.
10: Mig litre d'actitud.
9: Una cullerada de silenci.
10: Dos reflexos de llum.
9: 5 quilos de cadira.
10: I si convé, 150 grams d'ulleres.
9: Aquesta temporada, a l'hora de fer el dinar, a Ciutat Maragda cuinarem lectures per a tots els gustos.
11: Ciutat Maragda. Amb tots els ingredients per a una lectura nutritiva.
12: Contes, novel·les, poemes, cançons...
11: Ciutat Maragda, cada dissabte a la 1 del migdia. Amb David Guzmán.
13: El
8: tot gira, arriba el cap de setmana total.
13: Atenció!
14: Dissabte comencem a les 4 amb els entrenaments oficials del Gran Premi de Catalunya de Fórmula 1.
8: A les 6, Barça-Olborg. Comença la Final Four de la Champions d'handbol pel Barça.
14: Des de Colònia amb Ramon Salmurri, Pira Morros i Sergi Camps.
8: A les 8, Tenerife-Barça. Tercer partit de les semifinals de l'ACB.
14: I a les 9, Zamora-Sabadell. Anada de la final del play-off descens a segona. I la final de la Champions de Waterpolo. L'Atlètic Barceloneta busca la segona Copa d'Europa.
8: I diumenge, a partir de les 3, la transmissió del Gran Premi de Catalunya de Fórmula 1.
14: Després, la final de la Champions d'handbol de Colònia i el Penya València de les semis de l'ACB.
8: A més, connectats amb la Sony Germà als Estats Units per l'inici del Mundial de Futbol.
14: Tot gira.
8: Dissabte de 4 a 11 i diumenge de 3 a 10 amb David Clopés.
7: Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
11: Catalunya Ràdio.
7: Som 3CAT.
11: Som 3CAT.
7: Catalunya Nit. Amb Manel Elias i Agnès Marquès.
4: Els menors catalans tenen el seu primer telèfon mòbil als 11 anys de mitjana. Ho revela l'informe Infància, Adolescència i Benestar Digital, impulsat per l'UNICEF, que també alerta sobre l'ús intensiu de les xarxes socials. Cèlia Forment.
15: L'informe diu que el 90% dels menors han creat un perfil en almenys una xarxa social i un de cada 10 hi dedica més de 5 hores diàries entre setmana. Antonio Rial, director científic de l'informe, adverteix dels riscos per a l'atenció, la memòria i l'aprenentatge.
16: Ràpidamente pongo un sedante, pongo un elemento distractor, que es un móvil, que es una red social, que es un scroll infinito, y yo no me construyo.
15: L'estudi també apunta que el 9% dels menors han vist pornografia abans d'acabar la primària i relaciona l'accés de pantalles amb més casos d'assetjament escolar i ciberassetjament. Els experts també destaquen la importància del paper de les famílies. Argumenten que la falta de normes i el mal exemple dels adults augmenten les conductes de risc a internet.

0: El pare del nadó maltractat que van haver d'hospitalitzar al Vall d'Hebron, al març, va admetre a la seva família que en algun moment havia tractat de forma brusca el nadó. Avui han declarat els familiars de la criatura, tant paterns com materns. La majoria no van poder veure el bebè la setmana abans que l'ingressessin a l'hospital. Montse Mir.
1: El pare, que està en presó provisional sense fiança, va admetre que hauria estat brusc a l'hora d'agafar el nen per les cames i que l'havia enrotllat fort amb una manta. Ho ha explicat el seu germà, l'oncle de la criatura, que ha descrit el seu germà com un home d'una gran envergadura i maldestre, però que mai ha tingut actituds o reaccions violentes. Els familiars de la mare coincideixen amb aquesta descripció i diuen que no troben cap explicació sobre les lesions que tenia el nadó. La majoria de familiars que han declarat a la Ciutat de la Justícia han assegurat que la setmana abans de l'ingrés no van poder veure el nen perquè els pares els van dir que plorava molt i que millor que no hi anessin per estar més tranquils. L'última que el va veure va ser l'àvia paterna 5 dies abans que l'ingressessin. Els familiars de la mare han explicat que estava preocupada per la salut del bebè i que enviava fotos al seu cosí, metge del Vall d'Hebron, per fer-li consultes. Han atribuït el fet que no va portar el fill a aquest hospital i sí a altres centres per una qüestió d'intimitat. Les defenses demanaran que tant el pare com la mare tornin a declarar.
2: Catalunya Nit. Catalunya Ràdio.

0: El Teatre Lliure ha retirat Lluís Pasqual de la programació del 50è aniversari per la polèmica originada a causa de l'entrevista falsejada a Montserrat Caballé. La direcció del teatre, per tant, descarta el muntatge previst dins la programació 2026-2027, on sí que hi seran Marta Pazos, David Selves, Carme Portacelli, Marcos Moró, Lluís Humà, el conde de Torrefiel i Pol Guasch. Marta Vives, bona nit.
1: Bona nit.
0: Què ha passat amb aquesta obra que havia de dirigir en Lluís Pasqual, però que finalment ha saltat de la programació?
1: Doncs mireu, segons ha explicat Lluís Pasqual a la tarda de Catalunya Ràdio, i també ho ha fet el director del Lliure, Julio Manrique, feia 2 anys que s'estava gestant aquesta possible col·laboració de Pasqual, que, recordem, és un dels noms claus en la història del Lliure, per la celebració d'aquest 50 aniversari. Es tractava de la direcció d'una obra basada en el monòleg del gran inquisidor dels germans Karamazov, de Dostoievski, que havia de comptar amb l'actor Pablo Derqui com un dels intèrprets. Resulta que quan fa unes setmanes va esclatar aquella polèmica de l'entrevista falsejada de Montserrat Caballé, que va destapar Judit Martín perquè hi posava la veu, els de Lliure van mostrar la seva preocupació davant d'aquest fet al Pasqual per veure com això podia afectar, doncs, a ell i també a la institució. Segons la tarda, Pasqual va minimitzar aquesta polèmica, la polèmica de la Montserrat Caballé, va dir que es tractava d'una simple xafarderia, però tot i així, veient la preocupació dels responsables del Lliure, els va proposar retirar-se del projecte per no perjudicar la institució. 48 hores més tard d'aquesta conversa, els responsables de Lliure van decidir acceptar aquesta proposta i, per tant, van descartar l'obra de la programació d'aquesta celebració. Això ho ha explicat també en Julio Manrique a la tarda.
2: Vam mantenir una reunió amb ell on li vam manifestar la nostra preocupació. També li vam preguntar què pensava fer al respecte i ell ens va dir que no pensava fer res. I va minimitzar aquest tema i el va reduir a un pur assumpte de safareig. I també, com explicàveu, ens va fer aquesta proposta, que era si vosaltres creieu que és greu o que pot perjudicar en alguna mesura el Teatre Lliure la meva presència, jo us ofereixo la possibilitat de retirar-me.
0: Per tant, Lluís Pasqual, que serà un dels noms fundacionals absents d'aquests 50 anys, però sí que l'aniversari del Lliure desplegarà, Marta, moltes activitats per celebrar aquesta efemèride.
1: Sí, de fet, Agnès concentrarà tot el que té a veure amb aquests 50 anys el primer trimestre de la temporada, per tant, estem parlant del setembre a desembre. Entre d'altres, doncs, inclourà una exposició sobre escenografia en homenatge al fundador i l'ànima del Lliure, el Fabià Puigcerver. Recuperarà, per exemple, 2 obres estrenades als anys 70 a la Sala de Gràcia, com són La senyoreta Júlia i la vella Helena, però revisitades per directors millennials com Miquel Masfiol, que, atenció, té la intenció d'acampar Lliure de Gràcia durant uns dies, durant una setmana sencera, per investigar, diu, què queda d'aquella passió, d'aquells inicis dels fundadors del Teatre Lliure, què queda i què se'n conserven les generacions que han vingut més tard. Serà divertit, si
0: Home,
1: més no.
0: Home, haurem d'estar atents a les conclusions, i tant.
1: I anirem seguríssim. A més, es publicarà un llibre per reivindicar els oficis a l'ombra, els que estan fora de focus del teatre, a través de les històries personals dels seus treballadors, i cada setmana hi haurà lloc pel que han anomenat Dimecres d'Aniversari, que és un espai de trobada entre diferents artistes de disciplines diverses, d'abans, que d'alguna manera també estaven relacionats amb aquests inicis del Teatre Lliure, com Cesc Gelabert, Lluís Omar, Carme Portacelli i Josep Pons, amb artistes de plena actualitat i més joves, de generacions més joves, com Marcos Morau o Clara Aguilar.
0: I quines són les obres destacades de la temporada?
1: Sens dubte, la inaugural, l'òpera de Tres Rals, dirigida per la Marta Pazos, que recordem que ara, en primer lloc, inaugurarà també aquesta edició del Festival Grec. Després també un drama romàntic de la Lucía Carballal, protagonitzada per Vicky Luengo. David Selves dirigirà un Enric IV antisistema, ens han dit. El llibre de Pol Guasch, aquella meravella, aquell relíquia, saltarà a l'escenari, com també la versió teatral de la pel·lícula de Visconti, Rocco i els seus germans. A més, Manrique, que cada any doncs, dirigeix una de les obres, recuperarà una obra que va estar truncada per la pandèmia, que es deia La necessitat d'una illa, que parlava sobre la importància del fet teatral, doncs també la farà, però a l'espai lliure, i es programarà de nou l'herència, aquella monumental herència de Matthew López sobre la generació que va viure la irrupció de la CIA als Estats Units, una història de 6 hores, però us puc assegurar que passen ràpid, sobre llegats i memòria i que no us heu de perdre.
0: Doncs escolta'm, quina temporada que ens espera, boníssima. Quan es podran comprar les entrades?
1: A partir de divendres que ve, d'aquí una setmana, a les entrades generals hi estaran a la venda.
0: Molt bé, doncs apuntat. Gràcies, Marta, bona nit.
1: Adéu-siau, bona nit.
3: La pintora i escriptora de Vila-real, Paula Bonet, que és víctima d'assetjament des de fa 8 anys, assegura que pintar i escriure l'han ajudat a superar moments com aquest i que l'assetjament no li ha fet canviar les ganes de crear i viure. Bonet, això sí, critica que la llei no protegeixi més la víctima. Ho ha dit al programa de Catalunya Ràdio Les dones i els dies que presenta Montse Virgili.
4: Perquè la llei no ens està protegint. Lo lògic seria que estiguéssim vigilant a la persona que està cometent una acció il·legal i agressiva i violenta. No que estiguin protegint el blanc d'aquesta acció violenta.
3: Ha afegit que ella, sortosament, pot tenir escorta policial, una protecció que no totes les dones afectades tenen.
4: Jo era incapaç de parlar. Vaig marxar de Barcelona, vaig deixar de pintar, vaig deixar de publicar. I fa un any vaig decidir que no em podien treure la veu. I que, a més, si jo, que estic vivint aquesta situació des d'un lloc de privilegi, perquè és així, no tothom té escorta, jo ara tinc escorta, jo estic tranquil·la, relativament tranquil·la, a Barcelona, perquè sé que m'estan cuidant.
0: I ha mort als 88 anys el pintor britànic David Hockney. És una icona del pop art dels anys 60 i un dels grans referents de l'art contemporani, Xavier Palau.
5: Mestre del color, durant 6 dècades va destacar per la voluntat d'experimentar des de les seves cèlebres teles de piscines californianes i de paisatges de Normandia fins a l'ús de les noves tecnologies, com ara els dibuixos fets amb iPad. La seva gran i única retrospectiva a Catalunya va ser al Palau de la Virreina de Barcelona l'any 1993. Per la cap de col·leccions del Museu d'Art Contemporani de Barcelona, Clàudia Segura, una de les seves grans aportacions ha estat la manera de mirar.
6: Tota la seva pràctica ha sigut un intent d'entendre, des d'una mirada molt autobiogràfica, la construcció de la mirada i la crítica a aquesta idea de perspectiva única. Podem trobar a les seves obres una relació entre art i tecnologia molt marcada, sobretot a finals dels anys on va viure, però també una representació de la seva vida quotidiana.
5: Homosexual, declarat des de la joventut, va plasmar l'amor gai en el seu art molt abans de la despenalització al Regne Unit. Després d'haver viscut a Los Angeles i París, on, per cert, va fer una gran exposició l'any passat a la Fundació Louis Vuitton, l'artista ha mort a Londres.
3: Dos minuts i mig i arribarem a 3:15. Francesc Ripoll, bona nit.
7: Hola, bona nit.
3: Moment pels esports, avui amb aquest primer àudio.
8: El València ha sigut claríssimament superior al Joventut, però finalment doncs la penya ho ha pogut maquillar. 90-76, 2-0.
3: Se li està complicant, la penya.
7: Sí, perquè ha perdut, ara ho deia el Macià, 90-76 de la pista del València. Perd 2-0 ja la sèrie, les semifinals de la Lliga de Bàsquet. Diumenge que ve l'Olímpic haurà de guanyar per continuar amb opcions de ser la final. Si perd, la penya diu adeu a la temporada. I demà, qui es pot classificar per la final és el Barça, que ho farà si guanya a la pista del Tenerife.
0: Anem amb el següent document sonor del dia d'avui, és aquest. Això és, aviam, so de Mundial, ambient dels aficionats de Bòsnia pels carrers de Toronto, al Canadà. La seva selecció està jugant encara ara, eh?
7: Sí, estan jugant contra el Canadà, precisament. Potser no estan alimentant perquè estan empatant a un, però el Canadà és qui acaba de fer el gol de l'empat. Bòsnia s'havia avançat a la primera meitat. Deixa'm explicar-te que el Canadà ha denegat l'entrada al país a Thomas Partey pel primer partit que ha de jugar a Ghana la nit de dimecres a dijous contra el Panamà. Recordem que Partey està acusada de delictes de violació i és per això que el país ha denegat l'entrada del jugador. El migcampista, doncs, es queda a l'hotel de concentració de Ghana, a Boston. En un comunicat, la FIFA ha indicat que no intervenen els processos d'immigració ni en la concessió dels visats.
3: I tenim declaracions al tot costa de Luis de la Fuente, el seleccionador espanyol.
9: Valoraremos si hay que tiene que jugar, no tiene que jugar, hay que darle minutos o etcétera. Eso será durante el partido, hay que ver las circunstancias que se dan durante el juego. En un principio está preparado para jugar. Tiempo, obviamente no 90 minutos, eso seguro que no. Però està preparat
7: per... És sobre Lamine Yamal, jugador del Barça. Recordem que fa més d'un mes que està lesionat. S'ha perdut el tram final de temporada amb el Barça. Espanya juga dilluns a les 6 contra Cap Verd. Convocatòria amb 8 jugadors del Barça. En total, 9 catalans amb la selecció espanyola.
0: Molt bé, doncs moltes gràcies, Francesc.
7: Que vagi bé, bona nit.
0: Molt bé.

0: Són 3:15 de la nit. Això que estem escoltant és el moment culminant, el clímax de l'acte de dimecres de la benedicció de la Torre de Jesús. A les imatges que ens oferia TV3 va aparèixer un feix de llum i allà sota el director d'orquestra. L'escollit de les grans ocasions i l'escollit també per nosaltres. Ja sabeu que els divendres entrevistem alguna personalitat de l'àmbit cultural i avui li toca a ell. Josep Pons, bona nit.
1: Hola, bona nit, Manel. Com anem?
0: Molt bé, molt bé. No sé tu com has viscut aquesta setmana i aquell moment en concret que ara recordàvem, que no sé si estava gravat, era en directe o què, però en qualsevol cas, com el veu viure?
1: Sí, jo el vaig viure davant de la televisió. Era enregistrat, això era molt complex de fer, perquè eren molts elements. Era l'escolania, era el cor... Que, de fet, no s'han dit els elements. No entenc com no s'ha explicat. Vull dir, s'ha fet això, però no s'ha donat. Ara, crec que a última hora, davant la llau, van cridar l'Igor i li van dir «Igor, vine, sisplau», i explico perquè ni el nom de l'Igor es deia, que és el mag... del que ha succeït, o sigui, el que ho inventa tot, des del fanalet fins a tot el recorregut, l'Igor Cortadelles. Però, clar, és Escolania, Montserrat, són molts cors, hi havia la gravació de l'orquestra, hi havia també després una intervenció electrònica, feta, tampoc s'ha dit, per Dani López, un noi jove, un músic extraordinari, que és un talent que ha emocionat a mig món. Fixa't que la gent parla de Llagrimeta i és un jove compositor que és un grandíssim talent. L'Enric Giné, que és el que ha enregistrat tot això. Tot era un molt complex, molt complicat, i sobretot perquè d'imatge era difícil, era difícilíssim, això li vos explicaria molt bé, perquè està el raig de llum que travessava l'església que pujava, que passava davant meu, perquè nosaltres érem just a sota la creu, a una habitació preciosa, que suposo es podrà veure algun dia, però és una habitació sensacional, però que ara està amb obres al voltant. De fet, nosaltres per arribar allà havíem d'agafar dos ascensors, tota l'orquestra, els ascensors no hi cabia més de 4 persones, perquè eren ascensors d'obra. O sigui, va ser una aventura immensa poder enregistrar tot això amb drons. Va ser molt, molt emocionant, aquesta és la veritat, i el resultat ha estat magnífic.
0: No sé, Josep, si, perquè hi ha gent que n'ha parlat, evidentment allò va ser molt gros, els Jocs Olímpics del 1992, tu vas ser el director musical de les cerimònies, allò és pràcticament insuperable, però no sé si una mica també hi havia aquest aire de transcendència, allò d'audiència més enllà de Catalunya, molt més enllà.
1: Jo era una criatura, llavors, imagina't. Tots érem molt joves, era un equip molt, molt jove. Jo el record que en tinc és d'un equip cohesionadíssim, evidentment en la part artística, amb el Manel Huerga al capdavant, amb una il·lusió enorme. I sí, nosaltres érem conscients que era un fet extraordinari. Ara, clar, pensa que es va fer aquells Jocs Olímpics que hi havia els primers ordenadors, no hi havia telèfons mòbils, o sigui, era el fax, va ser unes olimpiades amb fax.
0: Clar, clar. Tu parlaves ara de l'Escolania, que els escolanets que van estar molt presents aquests dies en la visita del Papa, tu també en vas ser d'escolanet.
1: Exactament, sí, sí. Jo també vaig anar a l'Escolania als nous 14 anys. És la sacsejada més gran de la meva vida i el que m'ha marcat a la meva vida i del que, vaja, ho agraeixo amb cos i ànima.
0: És allà que vas veure que series director musical, director d'orquestra, i no, per exemple, tocar un instrument o cantar?
1: No, jo, per entrar a Montserrat has de passar una selecció musical, ja, diguem, no hi entres, sinó perquè almenys en aquell temps era així, perquè hi havia molta, molta demanda. Jo allà faig conscient que vull ser músic, o sigui, és un cas de vocació, i parlo amb els meus pares. Tinc encara la fotografia del moment, jo tenia 12 anys, i amb els meus pares els dic, jo vull ser músic, vull que la meva vida vagi a la música, o sigui, és un cas de vocació absoluta, o de realitat, perquè potser no sabia fer res més, no? Però sí que ho faig conscient. Jo, durant uns anys, vaig pensar que fos concertista de piano, i vaig començar a fer recitals, però vaig descobrir que era més feliç compartint que no pas exhibint-me jo sol, no? Jo sol amb el piano i el públic no em donava la satisfacció que em donava quan tocava trio o quartet que compartia amb altres músics. I d'una manera natural això em va portar a la direcció, eh? O sigui, va ser un camí molt, molt natural. El que sí que és cert és que jo començo a fer música als 8 anys i no he aturat mai, o sigui, mai, és que ni el servei militar, perquè el servei militar vaig tocar tocava el trombó amb una banda, o sigui, no he aturat mai. O sigui, l'assaig, actuacions, assaig, actuacions, ha estat una constant des dels 10 anys que entro a Montserrat fins ara.
0: Fins ara que, veient el currículum, veig que l'any que ve en farem 70.
1: Exactament, Manel.
0: O sigui, que Déu-n'hi-do, són...
1: Molts anys. Fent el mateix.
0: Molts anys, fent el mateix, però Déu-n'hi-do el currículum i l'evolució també. Ara el que tenim per endavant és el 8 de juliol, la clàssica a la platja, que també la dirigeix el Josep Pons. Després, aquest és un concert gratuït. L'endemà arribarà Falstaff al Liceu i finalment el 24 de juliol...
1: És l'adeu, sí, sí.
0: Tancaràs una etapa de 14 anys dirigint l'orquestra i el cor del Liceu amb el teu admirat Mahler. Això ho deus haver triat tu, o què?
1: Sí. Em van demanar com t'agradaria. Penso que és l'adeu perfecte, aquesta sinfonia. Sinfonia que parla de l'amor, no? Però em vaig despedir a l'Orquestra Nacional d'Espanya, ja a la ONE, amb la 8a Sinfonia de Mahler, i penso que és la manera de dir adéu perfecta, vaja, perquè el públic emociona a tothom, a músics, perquè sigui un teatre com el Liceu, que a més ha dissenyat un cast de pell de gallina, o sigui, és el millor cast possible per fer la 8a de Mahler. Penso que serà molt emocionant, i sí, és el meu adéu. Si és l'últim dia, el 24, el 25 ja cedeixo la torxa a un altre, que bé, que li desitjo el millor i penso que faran una feina extraordinària. Han estat 14 anys meravellosos, hem tingut de tot, hem treballat molt, moltíssim, i queda per la ciutat i pel país una orquestra de primera línia mundial. Jo me'n sento molt orgullós, deixo molts amics, vull dir que ja som com una família ja, me'ls estimo moltíssim. Jo els hi deia a l'orquestra fa 2 anys, perquè l'última renovació ja vaig dir que era impossible tornar a renovar, va quedar escrit en el meu contracte, i a l'orquestra els hi vaig dir: jo me'n vaig no perquè no us estimi, sinó precisament perquè us estimo molt, me'n vaig, i penso que toca, després de 14 anys, una dia adéu. Són molts anys. En la vida d'un director és un miracle que tinguem aquesta relació després de 14 anys.
0: Són molts anys que has fet moltes coses i que, a més, no pares també amb coses paral·leles, vull dir que anem veient per diversos llocs. Una prova és que avui mateix, que preparàvem les notícies i parlàvem dels 50 anys del Teatre Lliure, doncs l'orquestra que tenia el Teatre Lliure i que va tenir molts anys la vas fundar i dirigir tu mateix, i estaràs també en aquest aniversari. I ara el següent pas, Josep, cap a la Deutsche Radio Philharmonie, que ja estàs dirigint, també, aquesta orquestra.
1: Exactament. M'ha cavalcat, això m'ha anat passant sempre, vull dir que el Lliure cavalca amb Granada, l'últim any de Granada cavalca amb la Nacional, l'últim any de la Nacional cavalca amb el primer del Liceu, i l'últim del Liceu cavalca amb aquest. O sigui, no he tingut ni un tall net ni un any entremig, cosa que ha fet que no he passat cap dol, però sempre, diguem, llavors ha estat apretat. A veure, estic molt content perquè els llocs on he estat, de tots en sóc un horari, no? Si l'orquestra ha decidit que en sigui un horari a Granada, a l'ONE, i aquí també el patronat ha decidit, doncs, que sigui director honorari, per tant tindré un lligam. I això és el valor amb el que em quedo. El que, diguem, els grups on he estat, doncs, vulguin seguir tenint un contacte, no?
0: Sí, del Liceu
1: també. És molt intens la relació director, o sigui, la majoria de vegades acaba malament això.
0: Doncs mira, del Liceu te'n vas amb la medalla d'or, però és que més recordem que, bé, ja ets Premi Nacional de Música, que els teus enregistraments, perquè també hi ha una cinquantena d'àlbums, han rebut fins i tot Grammys, i ara ens queda molt poc temps. No sé què et queda pendent per fer, quina és la nota pendent que et posaries?
1: Pues que, mira, tal com jo tinc la carrera, la nostra carrera, no és una carrera d'obstacles o de premis o de cromos, és el menys important. Els agraeixo moltíssim, però no és això. És que la nostra professió, que el que faig jo, el que és la música, una altra cosa és el món de la música, que hi ha molt soroll en el món de la música i costa molt distingir el so del soroll. El que és estrictament la música, que vol dir els assaigs, l'estudi de la partitura, intentar entendre la mà del compositor, el concert, això és exactament el mateix que es feia al segle XIX, el mateix que es feia al segle XVIII, el mateix que es feia al segle XVII. O sigui, els comentaris avui a l'assaig, jo he tingut assaig avui, un parell d'assaig, a la pausa amb els cantants... és exactament el mateix que passaria el 19 per la gent que s'estima la música. I això és el que em fascina. I aquest és el camí, d'intentar aprendre una mica més que aquesta lectura, que perquè la partitura no deixa de ser un mapa. El que pensa el compositor i acaba plasmant a la partitura és només una part del que ell vol. Per tant, és feina nostra no només entendre les notes, sinó entendre el que hi ha entre les notes, el que hi ha sota les notes, i el que deia Mahler, que deia la partitura hi és tot menys lo essencial. Saber trobar aquest essencial. Aquest és un camí que no para. O sigui, és un camí, per tant, si cada dia en sabem una miqueta més, això és el que toca. No, l'altre, ho agraeixo l'ànima, eh? Ho repeteixo, Manel, i n'estic molt orgullós, però no és el... O sigui, el repte no és aquest. Per tant, si em demanes què voldries, és cada dia saber-ne una mica més, cada dia entendre una mica més i cada dia viure amb més profunditat aquest espai que és la música, que té més d'espiritual que de tècnic, en definitiva.
0: Doncs que així sigui. Des de nascut a Porreig, voltat per tot el món, que acabi d'anar bé el tancament d'etapa al Liceu amb aquesta cirereta de Mahler. Ha sigut un plaer tenir-te aquí aquest divendres. Bona nit, Josep.
1: Igualment, Manel, t'ho agraeixo molt. Adéu-siau.
2: Catalunya nit. Amb Manel Elias i Agnès Marquès.

0: sé si hi haurà una mica de marinada de juny o alguna cosa així, però l'altra opció seria també que pogués fer molta calor.
1: Jo crec que va per aquí la cosa, no?
0: Podria ser, a veure. A veure. Gemma Puig, bona nit.
2: Bona nit. Va per aquí la cosa. És una cançó d'Aaron Taylor que es diu Summer in June, perquè aquest cap de setmana encara estem a la primavera, no ens n'oblidem, però serà d'estiu. Les temperatures avui ja han pujat força. Avui ja hem arribat altre cop als 35 graus a Vinebre, Artés, molts valors de 30, 32 graus. I el cap de setmana pujaran més, pujaran una miqueta més dissabte, amb màximes les més altes cap a Ponent, que poden arribar als 36 graus, molts valors de 30 graus, fins i tot a la costa i per sobre. I diumenge, una miqueta més. Diumenge, fins i tot aquests valors més alts podrien arribar als 37, 38. Ja veurem si encara una mica més. Per tant, calor d'estiu, amb sol. Dissabte, un dia radiant, amb molts pocs núvols, més que avui que no n'hem tingut, alguna nuvolada de tarda, però inofensiva, i diumenge, també fruit d'aquesta mateixa calor, sí que hi pot haver alguna tronada de tarda cap al Pirineu.
0: Doncs a mi l'estiu m'encanta.
1: Sí,
0: mira,
1: jo trobo que el juny i aquesta temperatura està bé. Sí.
2: Està molt bé.
1: S'ha d'aprofitar.
0: Després... Estem preparats.
1: Sí, oi que sí? Doncs sí. Ja està. Que vingui el cap de setmana.
0: A gaudir-ho fort. Gràcies, Gemma.
1: Adéu.
2: Bona nit.
0: Doncs, Agnès, déu-n'hi-do la setmana.
1: Home, han passat moltes coses.
0: Sí, crec que ens hem guanyat un relax de cap de setmana.
1: Sí, enfilem el cap de setmana, no?
0: Crec que sí, però dilluns a les 10 aquí, eh?
1: Això mateix, puntuals. Bona nit.

0: a Ràdio Maricel, cada dia al matí amb nosaltres.
1: Divendres 13 de juny del 2026. Ha acabat la selectivitat, les notes es donaran la vigília de Sant Joan, o sigui que pot ser una bona o una mala nit de revetlla, i d'aquí una setmana et direm adeu al curs escolar. Però abans, la Biblioteca Popular Santiago Rusiñol complirà aquest diumenge el seu 90è aniversari. El pastís i les espelmes, metafòricament parlant, es van bufar ahir en companyia d'una copa de cava. Davant la façana del venerable edifici Utrillo i en un entorn que, ben mirat, ha canviat molt poc des del 36, a recordar el passat, en algunes ocasions ple de mancances, es manifestà un present ple de salut i es projectà un futur que segur que portarà canvis, però cap d'ell, i aquest és el compromís, ha de menys tenir el factor humà, fonamental en un servei públic tan estimat com aquest. En un moment recordarem res, uns fragments de l'acte d'ahir, i a la tercera hora, i no cal dir que al nostre web, el podran escoltar íntegrament. Els agradarà. És un viatge en el temps. A les portes del gran cap de setmana del Pride, de la cloenda del Corpus i també de la cloenda del 50è aniversari del grup d'estudis sitgetans, de la inauguració de les exposicions de Francesc Silloé avui divendres i de Jordi Nin demà dissabte i de la paella solidària de les patinadores sitgetanes de l'artístic skating Cunit per a recaptar fons per poder assumir la despesa del viatge als Mundials de Paraguai, com ahir li comentaven dues patinadores amb en Pitu Valera. Mentrestant, bones notícies. Segons les dades del monitor de reputació turística online, que ha analitzat 117.000 opinions publicades entre el 2024 i el 2025 als principals portals turístics internacionals, l'índex global de reputació online de Sitges és del 8,47. Entre els serveis més ben valorats, les oficines de turisme, que tenen un 9,7, en segona posició, el nostre conjunt d'atractius turístics, amb un 8,9, i tanca el pòdium als restaurants amb un 8,54, un 8,5. Vaja, que comptat i debatut, Sitges s'acosta a l'excel·lent en l'examen. En un moment ho comentem. Benvinguts al darrer matí amb nosaltres de la temporada, perquè dilluns que ve ja encetarem la cel obert.
0: A Ràdio Maricel, cada dia al matí amb nosaltres.
1: Avui que s'ha fet clar a 6:45 del matí i el sol ha sortit a les 6:19, el sol es pondrà a les 9:26 i es farà fosc a gairebé les 10 de la nit, a les 9:59. El dia s'allargarà 35 segons, tindrem 15:06 de llum i 8:53 de foscor. Com els comentàvem fa un moment, amb l'agenda del cap de setmana, bé, apuntem per una estona quelcom també important. La Jove de Sitges, demà dissabte, 6:45, estarà a la Diada 1885 a Tarragona, amb una actuació en la qual la Jove diu «Ho volem tornar a fer». Donem per entès que aquest tornar a fer és tornar a fer el 4 de 8. A veure si hi ha sort. Diada a Tarragona, a la plaça del Fòrum de Tarragona, amb els Xiquets de Tarragona i la Colla Vella dels Xiquets de Valls. A veure si la Jove de Sitges comença ja amb molt bon peu aquest inici de temporada abans no arribi el gruix veritablement fort. Darrer cap de setmana del Corpus. Per tant, en aquest darrer cap de setmana, primer, demà dissabte i passat demà diumenge, són els dos darrers dies per veure l'exposició Catifes, 75 anys fent veïnatge, aquesta exposició tan bonica al Mercat Vell, en la qual poden trobar fotografies maquíssimes dels 50s i dels 60s, fotografies en blanc i negre d'aquelles catifes col·lectives de flors, amb tot també d'elements simbòlics, i un vídeo fet amb intel·ligència artificial, però amb una intel·ligència artificial molt respectuosa, que dona vida a aquelles fotografies en blanc i negre. Ens sembla que els pot agradar molt, si no l'han vista, aquest cap de setmana, l'exposició Catifes, obre dissabte, diumenge, i diumenge darrer dia. Avui divendres, al Janios, a partir de les 7 de la tarda, s'inaugurarà l'exposició del desè concurs fotogràfic d'Instagram. Aquest concurs que organitza la comissió de Corpus de Sitges, doncs avui podran veure les fotografies més destacades que s'han presentat al concurs i, òbviament, es donaran a conèixer els premis a la millor fotografia i a la fotografia més original, que tenen sengles aperitius i dinars a la pícara. I el diumenge, dia 14, A 7:45 del vespre, als jardins de l'Hospital, es tancarà oficialment el corpus d'aquest 2026 amb l'acte de cloenda. L'acte oficial de cloenda, aquest diumenge 14, 7:45, als jardins de l'Hospital, i després, com bé sent tradicional, es portaran doncs, uns pomells de clavells al santuari del Vinyet. Això serà el diumenge 14, a partir de 7:45 del vespre. I amb tot això, adeu-siau al Corpus, que l'any que ve el Corpus arribarà una setmana abans. Si no ens hem descomptat, el diumenge de la Trinitat serà el diumenge de les eleccions municipals i el diumenge posterior, com mana la tradició i el calendari, serà diumenge de Corpus. És també el cap de setmana de la Sitges Pride, i també dels actes que s'hi afegeixen, aquest Pride del 2026. El que més pot interessar, bé, més enllà dels concerts de cada dia a la zona del Village del Pride, el que més interessa, sens dubte, és la desfilada del diumenge a partir de les 4. Nosaltres teníem, no hem tingut temps a mirar-ho, però la memòria, allò que dius, jo diria que era a les 5 de la tarda, però en qualsevol cas aquest any és diumenge a partir de les 4. La Gay Parade, aquest diumenge dia 14 a les 4, amb el recorregut habitual. Això per un costat. Per un altre, continuen les activitats de la Setmana de l'Orgull Cultural que organitza el grup de memòria de Color Sitges Link. Avui, divendres 12 de juny, a l'Espai Joan Tarrida, a partir de les 7 de la tarda, una mirada a l'espai de dones i homosexuals a les societats indianes. Una taula rodona amb debat obert, a càrrec d'Adrià Enríquez i Rafa Obando, moderat per Montserrat Esquerda. A l'Espai Joan Tarrida, a partir de les 7 de la tarda, aquest divendres 12 de juny, en el marc de la Setmana de l'Orgull Cultural que organitza Colors Sitges Link. I a l'Ateneu continua l'Orgull Crític de Sitges, avui divendres a partir de les 6 de la tarda, carrer Pau Barbeig número 16, taller Drac amb Luc Arlequín, i aquest divendres a les 8 del vespre, bingo musical amb Ofèlia Dracs. Aquestes són les dues propostes de l'Orgull Crític de Sitges a l'Ateneu al carrer Pau Barbeig número 16. I no ens descuidem també de l'activitat en els museus vinculada amb aquesta Setmana de l'Orgull, amb aquests dies de l'Orgull. La mirada LGTBIQ+, també serà present avui divendres 12 de juny a la sessió de la peça del mes a partir de les 6 de la tarda a la sala Rocamora del Museu Maricel, dedicada a l'obra Minotaure de Joan Carrero, Costus, que comptarà amb les intervencions de l'historiador de l'art Víctor Ramírez i de la performer drag Norma Moore. L'activitat permetrà aprofundir en una de les figures més significatives de la movida madrilenya i a la seva aportació a les noves lectures del patrimoni contemporani. La cita, avui a partir de les 6 de la tarda, a la sala Rocamora del Museu Maricel, la presentació de l'obra Minotaure de Joan Carrero Costus. Què més ens queda aquest cap de setmana? Dues exposicions que s'inauguren. Una avui divendres i l'altra demà dissabte. Avui divendres, Testimoni del meu temps, l'exposició de Francesc Silloé a la planta baixa de l'edifici Miramar. En Francesc Silloé, que ha travessat ja la barrera dels 90 anys, que va començar a pintar l'any 1959 i al llarg de la seva extensa trajectòria ha viscut a París, Londres, Bergen i Sitges, on resideix des de fa molts anys. No és la, diguem-ne, la primera exposició de Francesc Silloé al Miramar. Vàrem parlar amb ell fa molt de temps, quan es va fer una exposició gairebé, podríem dir, que antològica, però aquesta no és una exposició antològica, sinó que té com a objectiu primordial una reflexió a l'entorn de com està el món. Reflecteix l'actualitat a partir d'una vintena d'obres, la majoria de gran format, que representen escenes quotidianes, composicions equilibrades amb un gran resultat pictòric i formal. Avui s'inaugura a partir de les 7 de la tarda Testimoni del meu temps de Francesc Silloé a l'edifici Miramar. Això avui. Demà dissabte s'inaugura l'exposició Pell mutant al primer pis del Miramar, l'exposició de l'artista Jordi Nin, que retrata els espais migratoris de ciutats com Barcelona, Berlín, París i Nàpols, a través d'una exposició de fotografia analògica. En aquest cas, la cita, com els dèiem, serà demà dissabte 13 de juny a partir de les 12 del migdia. Una exposició, bé, tant una com l'altra, oberta durant tot aquest mes i el bona part del mes de juliol. A més de tot plegat, hi ha altres activitats que val la pena considerar, com no. Teatre, El Retiro, avui divendres 12 de juny a la sala d'actes Vull ser un bon sitgetà, el show que Sitges potser necessitava, amb Dani Morlà i Reventós. Això, avui divendres 12 de juny i al cap de setmana, demà dissabte dia 13 i el diumenge 14, 8:45 a la sala d'actes del Retiro, l'adaptació basada en el mètode Gronholm, una obra de teatre dirigida per Teresa Roig i interpretada per l'alumnat de la secció de teatre adult del Retiro. Demà dissabte i passat demà, diumenge, el preu de les entrades, no socis 10 euros i socis 8 euros. Cap de setmana de música. Demà una nova edició dels concerts de mitjanit. Demà el protagonista al Port d'Aiguadols, Ramon Mirabet. Demà dissabte 13 de juny, ja hi va haver una gentada de por en la inauguració dels concerts de mitjanit amb Veneno en la Piel. I avui ja els podem dir que demà probablement això serà també un ple total. 13 de juny, dissabte, concerts de mitjanit a Aiguadols, Ramon Mirabet. I per música no serà, perquè els qui vulguin també bona música, al club, al carrer Becerrodona número 6, el diumenge 14 de juny a partir de les 7 de la tarda, el contrabaixista Horacio Fumero. Diumenge 14 de juny a les 7 de la tarda, al club. Venda anticipada d'entrades, 15 euros, al mateix dia 17 euros. I què ens queda del cap de setmana? Bé, doncs, ens queda, per un costat, la paella solidària a benefici de la participació de les patinadores sitgetanes de l'artístic skating Cunit al Campionat del Món, que s'ha de celebrar a Paraguai aquesta tardor. El preu dels tíquets de la paella popular, que es farà aquest diumenge a les 2, als Jardins del Retiro, és de 15 euros per socis i 17 euros per no socis. Venda a la botiga Somnis. I en uns moments parlarem amb ell després d'apuntar aquests quatre detalls sobre la celebració del 90è aniversari de la biblioteca. El diumenge parlarem amb Jordi Milà, el president del grup d'estudis. Aquest diumenge 14 de juny a les 6, al Saló d'Or del Palau Maricel, tindrà lloc l'acte de cloenda del 50è aniversari del grup d'estudis sitgetans. Reunirà socis, col·laboradors, presidents, persones vinculades a l'entitat i també hi haurà un apunt musical amb Eulàlia Ara i Josep Maria Escribano, músiques vinculades a poetes sitgetans. Això serà aquest diumenge 14 de juny a partir de les 6 de la tarda. I en matèria cinematogràfica? En matèria cinematogràfica estem com tot el món. El Prado presenta aquest cap de setmana Disclosure Day.

0: Gairebé no cal dir que és de John Williams, aquesta banda sonora, perquè té tots els trets característics. Fins i tot ens sona una mica a la banda sonora de Nacido el 4 de Julio, i hauríem d'anar molt de temps enrere. Bé, als 94 anys, 94 anys, John Williams ha composat aquesta meravella i l'ha dirigida. Per la darrera pel·lícula de Steven Spielberg, que s'ha intitulat a Espanya El Día de la Revelación. Emily Blunt, Josh O'Connor, Colin Firth. I una pregunta. Si descubrieras que no estamos solos y alguien pudiera demostrártelo, ¿sentirías miedo?
1: ¿Qué has robado?
2: Secretos. Datos que me pagaban por proteger.
1: Son personas.
0: Una història que imagina el moment en el qual la humanitat descobreix una revelació capaç de canviar per sempre la seva comprensió de l'univers.
1: Kansas City, la previsió para... Hoy es... Hoy es...
2: ¿Entiendes lo que dice?
1: Solo oigo... ruidos, no la entiendo.
2: Yo sí.
0: Trepidante y brillante. Així intitula la seva crítica Jordi Batlle a La Vanguardia. De 5 estrelles possibles n'hi dona 4 aquest darrer treball de Steven Spielberg, i diu textualment: és la pel·lícula de Steven Spielberg más spielbergiana de los últimos 50 años. En primer lloc, perquè és una tornada evident i explícita al centre del cor d'Encuentros en la tercera fase, i diu, entre altres coses, que és una pel·lícula d'extraterrestres, però enriquida amb aportacions de thriller, action movie i aventura.
3: Estos 79 años de terror y mentiras deben terminar.
1: ¿Qué vas a hacer?
2: Revelarlo al mundo entero.
4: Esa verdad acabará con el orden mundial establecido.
5: Si lo haces, no hay vuelta atrás.
0: Aquest cap de setmana al Prado, El Día de la Revelación. Sitges sobresurt com una de les destinacions turístiques més ben valorades pels visitants. Segons les dades del Monitor de Reputació Turística Online 2025, la vila obté una puntuació global de 8,47 sobre 10, o sigui un 8,5. Allò que en dirien, o menys en la nostra època, perdó, a partir del 8,5 era l'excel·lent. El 9 ja era rodó, I el 10 ja no cal ni dir-ho, però com que de 10 no se'n posaven, doncs diguem-ne que a partir del 8,5. Doncs estem en el 8,47. Resultat de l'anàlisi de 117.171 opinions publicades entre 2024 i 2025 als principals portals turístics internacionals. Aleshores, a partir d'aquí, què és el més ben valorat? El més ben valorat amb diferència, i ens agradaria... No sabem si hi ha molts serveis municipals amb aquesta puntuació, Però l'oficina de turisme, les oficines de turisme, obtenen un 9,7. Un 9,7, és a dir, que estem gairebé al voltant de la matrícula d'honor. Per tant, un aplaudiment pels treballadors i treballadores de les oficines de turisme. Un 9,70. Què segueix? Allò que en diuen els atractius turístics, els nostres atractius turístics, si els poden posar tots en filer un darrere l'altre. Una puntuació de 8,92, 8,92, seguit dels restaurants, un 8,54, i els allotjaments, un 8,35. L'estudi també valora l'equilibri dels mercats turístics de la destinació. El 52% de les opinions analitzades, repetim, d'aquestes 117.171 opinions sobre Sitges en els portals turístics, corresponen a visitants nacionals, el 52%, i el 48% a visitants internacionals. Entre aquests destaquen especialment els viatgers dels Estats Units, que són els que valoren millor la seva experiència a Sitges, amb una puntuació global del 8,64. I un altre dels aspectes rellevants és la desestacionalització. Prop del 65% de les opinions es registren fora dels mesos d'estiu, un fet que reflecteix la capacitat de Sitges per atraure visitants durant tot l'any. El regidor de Turisme, Xavier Ripoll, ha valorat els resultats i ha dit que aquestes dades ens confirmen que Sitges continua oferint una oferta turística de qualitat basada en l'autenticitat, l'acollida i la diversitat de l'oferta. Era un 14 de juny del 1936 quan es va inaugurar la Biblioteca Santiago Rusiñol. Es va inaugurar en el marc d'un munt d'actes que es varen celebrar vinculats també al 5è aniversari de la mort de Santiago Rusiñol. El Baluard en parlava prou, però en el cas del Baluard de Sitges hi ha una petita crònica enmig de tota aquesta glosa del 14 de juny del 1936 sobre Santiago Rusiñol. Doncs hi ha un petit paràgraf dedicat a la biblioteca. L'ECU hi dedica una mica més de prioritat, una miqueta més de presència. L'ECU del 21 de juny del 36 titulava "Fecha històrica, lo será para nuestros compatricios y para los numerosos amantes de las manifestaciones artísticas, la del 14 de junio del 36 en la que Sitges vistióse de gala, abriendo al público diversos departamentos de las edificaciones de Marisel, convertidos en verdaderos museos de distinta significación, así como inaugurando la Biblioteca Popular, concedida a Sitges por el gobierno de la Generalitat de Cataluña el 3 de febrero de este año". Bé, la primera directora de la biblioteca, Maria Lluïsa Gansenmüller, al costat de Pilar Casas, inicis complicats, no cal que els diem, una biblioteca que s'inaugura el 14 de juny del 36, el 18 de juliol arrenca la Guerra Civil i el 39 la vida és una altra. Molt una altra. Ara ho escoltaran perquè hem agafat precisament la part inicial dels diaris que les bibliotecàries van anar fent al llarg de, miren, des del

0: combinar molta paraula i sobretot molt testimoni. Molt testimoni del passat, molt testimoni del present i, òbviament, la mirada posada cap al futur. A l'equip de la biblioteca, en Marta Sánchez i totes les bibliotecàries i bibliotecaris, va dividir per dècades els testimonis d'aquelles persones que han format part de la història de la biblioteca. D'alguna manera, per deixar constància de fins a quin punt la biblioteca és i ha estat estimada. Des del senyor Siegfried Saperes i la Núria Aixa, que varen ser els primers testimonis que van parlar ahir, en record d'aquesta primera dècada, del 36 al 46, fins als nens i nenes més joves que continuen anant a la biblioteca, a la sala infantil, a estudiar... Doncs van passar tot un seguit de testimonis que escoltaran. Però el grup de teatre La Tija va fer una selecció del que es podia llegir en aquests diaris de les bibliotecàries. A veure si els interessa això que escoltaran, com els diem a la tercera hora, escoltaran l'acte sencer, eh? Però la primera anotació escrita en el diari de la biblioteca Santiago Rusiñol fou aquesta.
1: 1 d'abril de 1936. Havent estat nomenades oficialment la senyora Pilar Casas i Robert i jo, el dia 4 d'octubre del passat any, com a bibliotecàries de la Biblioteca Santiago Rusiñol d'aquesta població, hem pres avui possessió de la biblioteca, per la que ja treballàvem des del nostre nomenament a Barcelona. La instal·lació de la biblioteca és gairebé completa. Sols manquen uns detalls com són finir la instal·lació elèctrica, la col·locació dels llibres i ocupar-nos de la part decorativa. Emprenem la nostra tasca amb veritable entusiasme i esperem que aquesta biblioteca, que tantes qualitats reuneix per estar situada en una població d'ambient artístic com és Sitges, donarà resultats satisfactoris a la cultura catalana. Per a ser dedicada a Santiago Rusiñol, la biblioteca posseirà d'un fons especial de les obres d'aquest il·lustre patrici. Una altra característica que la distingeix de les altres populars és el tenir una sala especial per a infants i una altra sols per a revistes. A més, el conjunt resulta molt agradable per la joia que ens comunica un pati interior amb el seu brollador i les seves flors. Cal creure que els sitgetans sabran correspondre amb simpatia al nostre treball, amb la seva assiduïtat a la biblioteca. Maria Lluïsa Gansemüller.
2: 13 de juny de 1936. Tenim dues dones netejant la biblioteca. El fuster fineix de col·locar els rètols als armaris i els quadres a les parets. També s'han recordat de que ens mancaven uns peixos al brollador i els han dut.
3: 30 d'octubre de 1936. Hem descobert una pila de llibres mutilats. Ha vingut aquesta tarda el senyor Ill i hem acordat que uns quants nois no vinguin més a la biblioteca.
4: 1 de novembre de 1936. Hem trobat una cosa nova. La paret del vàter amb uns escrits i dibuixos pornogràfics. Una ofensa a la directora de la biblioteca.
1: 11 de gener de 1937. La sala d'infants insuportable. Hem hagut de fer-los fora i ens han trencat la porta de la biblioteca en la retirada, deixant-nos tancats a tots dins.
0: Sort que abans tot era millor, eh? Sort que abans tot era millor. Aquests són alguns apunts en català dels primers diaris de la biblioteca. Però seguim escoltant perquè, òbviament, passada la guerra, els diaris canvien d'idioma.
5: Ara mateix...
3: 24 de maig de 1937. He anat a la biblioteca a les 8 per tal d'esperar els homes que vinguin a posar el telèfon. Aquest matí ha quedat instal·lat. Tenim el número 31.
4: 7 de juny de 1937. Els llums s'han apagat. A mig vespre tenim que fer el préstec amb espelmes.
1: 13 de gener de 1939. he anat a l'Hospital Militar de Terramar

0: per veure si m'era possible recuperar algun dels llibres pels ferits. En llur marxa precipitada es varen emportar o varen abandonar, ja que foren evacuats en un plaç molt just de temps. Les meves recerques han estat infructuoses perquè no quedava cap responsable que pogués donar raó d'aquests llibres.
1: 19 de gener de 1939. En vista dels aconteixements, he decidit tancar la biblioteca. Tot ha quedat intacte i ni tan sols he pres el registre ni el diari.
2: 1 de agosto de 1939. Se abre la biblioteca de nuevo al público después de 6 meses de permanecer cerrada. El personal ya estamos depuradas, aunque provisionalmente, y hemos procedido, es decir, el señor Pascual, en nombre del señor alcalde, ha depurado conforme las normas oficiales de la Diputación los libros de la biblioteca.
3: 19 de gener del 1939, pocs dies abans, perquè les tropes franquistes varen entre Sitges el 22 de gener del 39 i l'1 d'agost del 39, quan es torna a obrir la biblioteca, ja s'hi habla en castellano, ja s'hi apunta en castellano, i els treballadors han estat depurats. Com els comentàvem ahir, la gent de la Tija va agafar els apunts dels diaris de les biblioteques des del 36 fins al 90 i apareixen apunts molt interessants. Marta Sánchez, la directora de la biblioteca, ahir celebrant, òbviament, aquest dia tan gran per la biblioteca, i ella mateixa ho deia, bé, d'aquí 10 anys en seran 100, però val la pena aprofitar el moment per una data rodona, com és el 90è aniversari, i tornar a posar sobre la taula el valor de la biblioteca.
4: Ara mateix us asseguro que tot l'equip sentim una emoció molt especial perquè portem temps preparant això i esperant trobar-vos aquí. Així que moltes gràcies per ser-hi, com sempre, i per omplir aquest espai. Avui dins la biblioteca no hi haguéssim cabut i per això vam tenir la idea de traslladar-ho aquí, però tenim la sort que la nostra estimada façana ens fa de taló de fons i ens acull en un dia tan significatiu. El temps passa volant i d'aquí 10 anys celebrarem el centenari, però hem volgut aturar-nos i fer un aquí i ara, per compartir amb tots vosaltres aquests 90 anys, que també són una xifra rodona, plena de vida, de records i de futur. Cal destacar que la Santiago Rusiñol és de les poques biblioteques que continuen ocupant el mateix edifici on van ser inaugurades, i a més fa 90 anys. I això ens connecta d'una manera molt, molt directa amb totes les persones que han passat per aquestes sales al llarg d'aquestes dècades. I què diria aquesta casa si pogués parlar? Estem bastant segures que diria que ser biblioteca és el millor que li ha pogut passar. Diria que ha bategat cada vegada que s'obria una nova habitació per col·locar-hi més llibres, cada vegada que les persones omplen de vida el silenci, cada vegada que algú hi descobreix una història capaç de canviar-li el dia. Diria que les bibliotecàries l'han cuidat i estimat i que s'hi ha sentit una mica com a casa seva, les bibliotecàries. Al cap i a la fi, aquí ens hi passem moltes hores i, com diu la Teresa, la feina no es fa sola. Aquesta casa, si pogués parlar, diria que és feliç de formar part dels records de tants sitgetans i sitgetanes, d'haver vist créixer generacions senceres, d'haver rebut la visita de persones arribades d'arreu que entren encuriosides i en surten enamorades. Diria que li encanta rebre els grups de nens i nenes de les escoles i que somriu quan veu els esforços que fan per parlar fluixet mentre descobreixen aquest univers de llibres. Oi que sí, Susana, que diria això? I se sent orgullosa de custodiar i conservar uns fons històrics i patrimonials que la fan singular. Potser també confessaria que encara es posa una miqueta vermella quan escolta molt, molt, molt sovint comentaris com «Oh, que bonica, quina biblioteca més preciosa, és la biblioteca més maca que he vist mai». Fins i tot ens feliciten a nosaltres, com si treballar aquí fos més un mèrit nostre que un privilegi. Però la Biblioteca Santiago Rusiñol també somia. Somia amb més espai, amb parets més amples i flexibles, amb noves oportunitats per continuar avançant, per arribar a més persones, per donar resposta a noves necessitats i per seguir sent una biblioteca viva durant molts anys més. Preparant aquest aniversari hem remenat fotografies, hem recuperat documents, hem encaixat peces d'un trencaclosques i hem compartit records i anècdotes. i hem constatat una vegada més que la biblioteca ha arribat fins aquí gràcies a les bibliotecàries, als bibliotecaris, com el Gerard, que sovint sort que en tenim d'ell. Gràcies als treballadors i treballadores, les entitats, els col·laboradors, totes les persones que d'una manera o d'una altra n'han format part i segueixen formant part. Em permeto un agraïment molt sincer a l'equip de l'actual, de la biblioteca, i també a les companyes de la biblioteca Josep Roig i Raventós, amb qui des del 1983 el camí és molt més agradable quan es fa compartit. També volem agrair el suport de les institucions que fan possible que la biblioteca continuï creixent i oferint servei de qualitat a la ciutadania. I, esclar, a tothom que ha fet possible el que tenim avui aquí. Moltes gràcies i comencem la celebració.
3: Després escoltaran també el discurs sencer de Marta Sánchez, la directora de la Biblioteca Santiago Rusiñol. Estava veritablement plena la plaça de l'Ajuntament, o darrere de la plaça de l'Ajuntament, al davant de la façana de la Biblioteca Santiago Rusiñol. Algunes persones, òbviament, que han format part de la història de la biblioteca, exbibliotecàries, la Maria Saborit, la Núria Migó, en definitiva, gent absolutament vinculada a la història d'aquest equipament. Un apunt també del discurs que podran també escoltar sencer a la tercera hora de programa i ho podran també recuperar al nostre web de l'alcaldessa Aurora Carbonell, posant en valor també, òbviament, els anys, tots aquests 90 anys de feina de la Biblioteca Popular Santiago Rusiñol.
5: La biblioteca ha estat, des dels seus inicis, una expressió de l'esperit obert i de l'esperit creatiu i inquiet que defineix la nostra vila. Al llarg d'aquests 90 anys, la biblioteca ha estat testimoni d'aquests grans canvis de la societat. Ha superat moments complicadíssims, quan llegien a l'any 36, a l'any 39, als anys 40. Jo, en els darrers anys, que sóc veïna propera, he vist algunes cosetes, he vist les obres, he vist la inauguració, he vist com es trencaven aquests vidres d'aquí dalt amb uns forts vents, he vist algun ensurt que tenia en foc aquí, hem vist de tot, no?, amb tants anys. I també, deixeu-me dir que escoltant a la Tija m'he preocupat perquè algunes coses segueixen igual. L'any 39 tenien greus problemes amb la calefacció i actualment tenim moltes vegades problemes amb l'aire condicionat, no? I l'any 36 o 40, no sé quin any, deien que esperaven que la Diputació els donés no sé què. Doncs amb això no han canviat tant, eh? O sigui, algunes coses sí que han canviat, però d'altres sembla mentira que no haguin canviat tant, no? Però bé, tota aquesta trajectòria no hauria estat possible sense la dedicació, sense la professionalitat de totes les persones, aquí n'heu anomenat moltes, totes les persones que han format part al llarg de tots aquests anys, no? Bibliotecàries, bibliotecaris, personal tècnic, responsables culturals, voluntariat, col·laboradors que han entès que una biblioteca és molt, molt, molt més que un servei. És una eina de transformació social.
3: Nou i 34 minuts. Aquests apunts bàsics d'un acte que va durar aproximadament una hora i 10 minuts i, com els dèiem, en el qual van ser molt protagonistes els testimonis del passat, els testimonis del present i la mirada posada al futur de la Biblioteca Popular Santiago Rusiñol, el 90è aniversari de la biblioteca que s'estirarà, com ens va dir la Marta Sánchez, aproximadament un any. I de la mateixa manera que parlem de l'inici d'un 90è aniversari, parlem de la cloenda d'un 50è aniversari, perquè aquest diumenge, a partir de les 6 de la tarda, en un acte al Saló d'Or del Palau Maricel, el grup d'estudis sitgetans tancarà el seu 50è aniversari. Fa uns dos anys aproximadament vàrem saludar a Jordi Milà, acabava de ser escollit president del grup d'estudis, en Jordi Milà, que ens deia que una de les seves intencions a la prèvia del 50è aniversari era acostar el gest a les noves generacions i a la població nouvinguda. L'acte de diumenge, ens diu l'Eco, en les paraules del propi Jordi Milà, té una part que és d'agraïment i record a la gent que va tirar del carro, la fundació i els anys més complicats, i, per altra banda, entén que és el moment de reunir, d'agrair a la gent i als antics presidents de l'entitat i de fer balanç de tot plegat. Jordi Milà, bon dia i bona hora.
6: Hola, bon dia, Vicent. Bon dia.
3: Satisfet en aquesta cloenda del 50è aniversari?
6: Sí. Bueno, la cloenda no deixa de ser un acte de... Bueno, un acte, una mena d'acte de reunió de la família, i els amics del GES, tenint l'excusa de poder-nos reunir i celebrar aquesta, diguem-ne, aquesta efemèride d'una manera més, més oficial o més protocolària, que no hem tingut oportunitat de fer un acte d'aquestes característiques. I ara és el moment de fer-ho.
3: Torno al principi, aquell desig que ens va expressar en Jordi Milà fa 2 anys de poder acostar el gest a les noves generacions i a la població nouvinguda, és un desig que s'ha pogut anar desenvolupant o està sent més complex del que semblava?
6: És complexa, però era previsiblement complexa. La dinàmica social actual de la població és complexa. I el poder d'atracció que tenim a vegades és limitat. S'ha de treballar amb noves mires i noves perspectives. I això no és fàcil. No és fàcil quan ho fas des del voluntarisme, estones preses a la feina o a la família, i tot és complicat, però que sigui complicat no vol dir que no, al contrari, a vegades el ser complicat dona més encoratjament i més voluntat d'intentar seguir i no caure en el camí.
3: Aquest és un, no sé si diu, un repte compartit per tots aquells també que porten molta trajectòria a l'entitat, entendre que el futur està carregat de reptes que són especialment complexos en un altre registre del que podien ser fa 50 anys enrere, com diu en Jordi Milà l'Eco, doncs el repte en aquells moments era poder tirar endavant una entitat, i ara el repte és poder-se adaptar a aquest context tan, tan canviant?
6: Exacte, sí, tal com ho has dit. En aquells moments el repte era néixer i créixer, però això es va complir sobradament, perquè a més que en aquell moment la societat sembla que t'empenyia. La corrent era a favor. Ara, totalment assentats, amb reptes assolits, s'ha d'encarar el futur d'una manera diferent. Per una part, seguir treballant amb els mateixos objectius que hem fet fins ara, però sobretot ampliar-los, ja ho hem dit moltes vegades, insisteixo que no és feina fàcil, però aquesta ampliació de tot, des de temàtiques fins a públics, fins a bueno, tot, és amb el que hi hem de abocar-nos d'alguna manera per seguir estant al dia, perquè diguem-ne que la inèrcia ens podria portar a seguir en un pla discret, però jo crec que hem de ser una miqueta més ambiciosos i ser un més dels actors de la cultura local.
3: Com es desenvoluparà l'acte d'aquest diumenge? L'acte que defineix el propi Jordi Milà com un acte discret, modest, però que com a mínim vol tenir un sentiment profund d'agraïment a totes aquelles persones que han col·laborat i han format part de la història del GES.
6: Sí, bueno, com comentava, l'acte és discret i humil, perquè és senzill, perquè l'entitat és així, és discreta, humil i senzilla, però no li treu ni molt menys un punt d'emotivitat o d'efectivitat. L'acte en si deixa de ser una trobada amb un punt de reconeixement a les persones que ens han precedit al capdavant de l'entitat, una trobada amb unes paraules, un discurs, amb una autoritat que ens visitarà segurament, i que sí que pot ser un punt diferent és la part musical amb la que acabarem l'acte, perquè tindrem una petita intervenció musical de la soprano Eulàlia Ara, acompanyada del pianista Josep Maria Escribano, on una mena de recital amb cançons amb lletres de Trinitat Catassús, musicades algunes per Enric Morera i altres per Eduard Toldrà. O sigui, una mena de recital amb reminiscències locals. Sí.
3: Per tant, una manera d'alguna forma de tancar ja aquests actes del cinquantenari. S'ha complert tot el que teníeu bàsicament previst, Jordi?
6: Sí, bàsicament ha sigut, una de les idees, evidentment, com ja hem comentat diverses vegades, és obrir-nos a, a col·laborar amb altres iniciatives locals, i així ho hem fet. Vam fer el Pati Blau per Corpus, vam estar als Morterets de Festa Major, bueno, hem fet actes que han sortit d'alguna manera de la temàtica més tancada i més habitual del jazz, o obrint-nos amb qüestions més, diguem-ne, actuals, qüestions com el Front Marítim, com algunes actuacions locals, i bueno, en aquest ha de ser, crec, entenc que aquest ha de ser el nostre camp de treball. Mm-hmm.
3: Diumenge, per tant, a les 6 de la tarda, la cloenda oficial del 50è aniversari del grup d'estudis sitgetans que enxampa en Jordi Milà a la meitat del mandat. D'aquests 4 anys. Bueno, de...
6: Tècnicament sí.
3: Tècnicament sí, eh? O sigui que en queden dos, després ja d'aquest port de muntanya del 50è aniversari, a continuar endavant, com sempre, com no, oferint cultura i, sobretot, alguns aspectes, com deia Jordi Milà, vinculats també a l'actualitat més immediata, i que la seu de grup d'estudis pugui convertir-se també de tant en tant en aparador, en portaveu de les inquietuds ciutadanes a l'entorn de temes d'actualitat. Jordi Milà, gràcies una vegada més.
6: Gràcies a tu. Ja.
3: Gràcies, adeu-siau.
6: Adeu-siau, bona vegada.
3: Això serà aquest diumenge a partir de les 6 de la tarda al Saló d'Or del Palau Maricel, en la biblioteca que arrenca els 90 anys, el grup d'estudis que tanca la celebració dels seus 50 anys. Els titulars de l'Eco d'aquest divendres, la fotografia de l'Eco, el pas dels gegants de la vila per la catifa de flors de l'escola Miquel Utrillo, commemorativa del seu 50è aniversari, el Corpus escriu amb llapis, una altra edició d'èxit, aquest llapis, òbviament, que té un doble significat amb tota aquesta història, diríem que alguna cosa més que un ensurt, aquell robatori del llapis que va acabar retornat a l'escola, bé, final feliç, i per tant el llapis formarà part del fotocol de l'escola en aquest final de curs. El Corpus protagonista, però també els trens tornen a passar l'examen després de les obres aquesta primera setmana, amb el túnel 96 bis de Garraf ja arreglat i el viaducte, i per tant la recuperació progressiva de la circulació habitual dels trens de Rodalies. Un informe de l'Eco que anuncia, titula, que només un de cada 4 comerços s'adreça als clients en català, i una operació policial contra una xarxa d'estafes internet per valor de 4 milions d'euros. Els titulars de l'Eco de cada setmana ens els porta, com sempre, en Maneu Carbonell.
7: Bon dia. Aquesta setmana l'Eco posa el focus en el Corpus i la polèmica del llapis, l'estat del català als comerços de la vila, la represa dels horaris habituals de Rodalies, la nova eina per gestionar el mercat de l'habitatge, el reforç de l'oferta a les llars d'infants o la cloenda dels actes dels 50 anys del GES. Al Baluart expliquem la situació del català als establiments. Només un de cada 4 comerciants de Sitges saluden en català. Tot i això, gairebé 2 de cada 3 mantenen la conversa en aquesta llengua si el client s'hi adreça en català. A Crònica Local obrim amb la recuperació de les freqüències habituals a l'R2 Sud. Després de les obres als túnels de Garraf, ha millorat el servei, però els usuaris mantenen la prudència per les incidències i retards registrats aquesta setmana. D'altra banda, s'han reforçat els grups D1 a les llars municipals per adaptar-se a l'augment de la demanda i millorar l'atenció educativa. Arriba, relatem la desconvocatòria de la vaga de recollida d'escombraries i els actes previs de Sant Joan i Sant Pere. A més, a les pàgines de Dies i Hores parlem del Corpus multitudinari marcat pel bon temps, les catifes de flors, l'Exposició Nacional de Clavells i una processó molt participada, i el final feliç del llapis robat. Finalment, a la secció de Cultura parlem del grup d'estudis sitgetans que culmina aquest diumenge els actes del seu 50 aniversari amb una cloenda al Saló d'Or. L'entitat reivindica mig segle de recerca, divulgació i preservació del patrimoni local. Tot això, altres notícies i les seccions fixes a l'Eco d'aquesta setmana. Podeu trobar-lo en format paper als punts de venda habituals i en format PDF a través de la plataforma digital iquios.cat. Bon cap de setmana i gràcies per la confiança.
3: 9:46, què tenim per avui? Després del repàs als principals titulars dels diaris amb en Pitu Valera i en Joan Totosaus, el darrer temps de família de la temporada. Sembla mentida com en Roman s'anticipa a informacions que després apareixen als mitjans. Aquesta setmana apareixia a La Vanguardia: Suècia demana als pares que s'allunyin del mòbil quan estan amb els seus fills. Avui torna a aparèixer a la Vanguardia un estudi que revela que la nomofòbia dels pares, és a dir, aquell fet, allò que passa, les conseqüències de treure el mòbil de les mans, fomenta la falta de límits digitals amb els fills. O sigui, com que els pares no se'n saben estar dels mòbils, els fills tampoc se'n saben estar. Els pares també estan enganxats al mòbil. Aquest és l'efecte silenciós que provoquen els seus fills. Això és el que diu La Vanguardia avui. Per tant, ho havien comentat amb en Roman, ens ho havia dit així en veu alta i clara, i sembla que les informacions li donen tota la raó. Vàrem tancar els butlletins de les notícies de l'Utrillo la setmana passada, per tant, la tercera hora extensa, perquè començarem una miqueta abans de les 11, perquè l'acte dura una hora i 10 minuts gairebé, a l'acte íntegre del 90è aniversari de la Biblioteca Santiago Rusiñol. Escoltin amb atenció, perquè hi ha moltes coses que val molt la pena escoltar, i testimonis mil d'estimació cap a la biblioteca. I amb l'acte del 90è aniversari de la biblioteca, celebrat ahir, davant de la façana de l'equipament, arribarem a les 12 del migdia.

12 de juny del 1897 s'inaugurà al carrer de Montesión de Barcelona la cerveseria dels Quatre Gats, que va agafar el relleu del Cau Ferrat com a punt de reunió de la intel·lectualitat modernista. Un 12 de juny del 1910, Hipòlit Lázaro actuava per primera vegada a Sitges cantant Rigoletto al Retiro, o sigui que per primera vegada es va escoltar La Donna Mobile amb la veu d'Hipòlit Lázaro, tal dia com avui de fa 116 anys al Retiro. Tal dia com avui, de l'any 1915, s'inaugurà al cap de la vila la botiga de roba El Siglo, propietat de Sebastià Carbonell. Un 12 de juny del 1932 s'inaugurà el Racó de la Calma, el monument a Santiago Rossinyol, obra de Joan Borrell. I avui també fa anys, en fa 56, que Jacint Piques publicava el seu primer article en català a l'Eco de Sitges, titulat En carné a Sitges. I demà farà anys, un 13 de juny del 1982, que la presència dels gegants a la inauguració del Mundial de Futbol, el Mundial d'Espanya, aquest Mundial que s'inaugurà al Camp Nou, va obligar a fer la processó de Corpus al migdia. Aquells casos que també han passat a la història, la processó al migdia per mort que els gegants havien de ser presents a la cerimònia inaugural del Mundial 82, un 13 de juny del 1982. I demà també farà anys, un 13 de juny del 1931, que moria Aranjuez, Santiago Rossinyol, el creador del Cau Ferrat, l'ànima de les festes modernistes i el nostre Gaudí particular. I a les nostres efemèrides d'arreu del món s'estrenava tal dia com avui de l'any 1963 una pel·lícula que va estar a punt d'ensorrar la 20th Century Fox. Una pel·lículassa com una casa, millor en la seva primera part que en la segona, però que va viure un rodatge absolutament trasbalsador. Dirigida per Joseph Leo Mankiewicz, que en va quedar d'Elizabeth Taylor fins al capdamunt, i de Richard Burton, així com així, en companyia de Rex Harrison, els tres protagonistes de Cleopatra.

El 56, els 10 manaments. El 59, Ben-Hur. El 63, Cleopatra, una de les darreres grans superproduccions vinculades al món antic. Quo Vadis encara la situaria més lluny en el temps, i La túnica sagrada també més lluny en el temps, amb aquesta banda sonora sensacional d'Alex North.

Tal dia com avui de l'any 1929, amb motiu del seu 13è aniversari, la nena, Anna Frank, va rebre un diari com a obsequi. Un mes després, la família es va veure obligada a amagar-se dels nazis. Dos anys després, la Gestapo els trobaria, i a ella també. L'Anna Frank va escriure el seu diari entre el 12 de juny del 1942 i l'1 d'agost del 1944. És un diari en forma de cartes que inicialment només va escriure per ella mateixa, fins que la primavera del 1944 va sentir per la ràdio un discurs del ministre d'Educació holandès a l'exili. El ministre deia que quan acabés la guerra s'haurien de recollir i publicar tots els escrits que testifiquessin dels sofriments del poble holandès durant l'ocupació alemanya. I aleshores, un dels exemples que va posar va ser el dels diaris, d'aquí que, impressionada pel discurs, l'Anna Frank va decidir publicar un llibre després de la guerra, del qual el seu diari en serviria de base. Anna Frank, que com els deien, va morir en el camp de concentració de Bergen-Belsen, moriria de tifus, al costat de la seva germana, el mes de febrer del 1945. Tal dia com avui, de l'any 1964, Nelson Mandela era condemnat a cadena perpètua, acusat de sabotatge contra l'Estat. Tal dia com avui, de l'any 1981, ja fa 45 anys, que s'estrenava un dels grans clàssics de Spielberg, En busca de l'arca perdida, amb Harrison Ford, amb una altra banda sonora icònica de John Williams. Tal dia com avui, de l'any 1991, Leningrad recuperava l'antic nom de Sant Petersburg, i tal dia com avui, també del 1991, Boris Yeltsin era escollit president de Rússia. Tal dia com avui, del 1985, s'aprovava l'ingrés d'Espanya a la Unió Europea, i tal dia com avui, de l'any 1962, Frank Morris i els germans Clarence i John Anglin escapaven de la presó d'Alcatraz. No els trobarien mai. I així entrava Cleopatra a Roma en un dels moments claus de la pel·lícula.

Un cine d'aquells que ja no es fa, perquè, és clar, la intel·ligència artificial ara permetria col·locar multituds on fossin. Però en aquell moment les multituds havien d'existir, s'havien de col·locar, i això va ser, com els dèiem, una ruïna econòmica per la Fox, aquesta entrada a Roma de Cleopatra, reina d'Egipte. Hem encetat les efemèrides en Cleopatra, les acabem, vinga, amb una cosa més, no puc dir que més nostrada, però en aquest cas més propera, sí. 1974, número 1 a la llista de Los 40 Principales, Caballo Negro de Manolo Sanlúcar.

0: ser setantero que són això. Manuel Muñoz Alcón, Manolo Sanlúcar, de Sanlúcar de Barrameda. Manolo Sanlúcar, que va morir el 27 d'agost del 2022, i aquest tema, que es va convertir veritablement en un tema que s'escoltava a tot arreu, és del seu LP Sanlúcar. Ell tenia 30 anys i aquest flamenc amb tocs de la música del seu temps, amb Paco de Lucía, el va convertir en els representants de la nova generació de la música andalusa. Manolo Sanlúcar, que va venir a Sitges en aquell festival que es va organitzar arran dels Jocs Olímpics a l'hotel Meliá, un d'aquells tants recitals que va fer en el seu moment. 1974, número 1 a la llista de los 40, Caballo Negro. I amb la guitarra de Manolo Sanlúcar tanquem les nostres efemèrides d'avui. Avui que és Sant Onofre, també Santa Iolanda, Sant Olimpi, Sant Basilides i també Sant Nazari. No hi ha cerimònia funerària, però els consignem a mort aquesta setmana. Roque Pellicena Romeo, a l'edat de 94 anys. Roque Pellicena Romeo. En aquest cas, com els dèiem, no hi ha cerimònia funerària. La cantautora Rosalén, 40 anys, celebra avui. L'actor Mario Casas també en fa 40. La futbolista Olga Carmona en celebra 26. La cineasta Iciar Bollaín en fa 59. I el model Gerard Sabé, 30 anys, celebra avui. Poc a dir, poc a fa referència a la previsió meteorològica. Cap de setmana de bon temps, de bon sol, de temperatures cap amunt. Això és el que anuncien tots els meteoròlegs, i sense pluja a la vista. Per tant, un cap de setmana de mànigues de camisa, de la platja, de prendre el sol. Això és el que ens espera en aquest mes de juny que ja ha superat el Corpus.
1: Bon dia des del Servei Meteorològic de Catalunya. Arrenquem avui aquesta jornada, aquest divendres, i ho fem parlant ja d'un temps força estable, dominat pel sol. Això és el que s'espera durant el dia d'avui. I és que sí que és cert que hem començat el dia amb alguns núvols a punts de la costa, però que s'han d'anar trencant ja durant aquestes immediates hores, i molts d'ells ja s'han trencat. Així que avui dominarà el sol, com dèiem, amb alguns núvols d'evolució que creixeran fruit de la calor de cara a la tarda, i sobretot en zones de muntanya, aquestes petites nuvolades que no han de descarregar ruixats. De cara al cap de setmana continuarà la estabilitat. Sí que de cara a diumenge a la tarda podrà escapar-se algun ruixat a punts del Pirineu, però atenció, perquè sí que la calor ha d'apretar de valent arreu del país. Això és tot de moment.
2: A Ràdio Maricel, cada dia al matí amb nosaltres.

0: 10 i un minut. Haguéssim pogut posar la Verónica Castro quan cantava allò de los ricos también lloran? Perquè avui La Vanguardia titula La dura vida de un billonario. Perquè des d'avui, vaja, si la borsa es porta ben vell, Elon Musk serà el primer home a la capa de la Terra bilionari, dueño, diu La Vanguardia, de un milió de milions. Bueno, de dòlars. Aleshores, què en fas? Què en fas d'això? Que podries comprar tot Sitges i part de l'estranger. Diu aquesta crònica d'en Rafael Ramos, corresponsal de La Vanguardia a Nova York, que per polir-se aquesta fortuna, jo que dius, mira, me'ls gasto. Nunca antes amasada por un individuo en la historia de la humanidad, Musk necessitaria gastar almenys un milió d'euros o dòlars al dia durant 2.740 anys. 2.740 anys. És a dir, que ara vostès han de pensar, ja ens costaria, perquè, mira, allò de gastar-te un milió d'euros al dia, pensant en bogeries, diguem-ne, mira, te'ls gastes un dia, dos dies, i dius, mira, un dia em compro una torre, no sé, un altre dia no sé què, un altre dia no sé què. Mira, la primera setmana, diguem-ne que cada dia tindries un pensament per gastar un milió. Però quan passen 10 dies o 15 dies i dius, bueno, és que ja no sé què gastar-me, ja no quedo d'allò. Perquè, doncs mira, quedarien...
1: Cal matisar coses aquí, eh?
0: Primera, què dius ara?
1: Aquests diners no existeixen. Bon dia, Vicenç.
0: Home, per l'amor de Déu.
1: No existeixen.
0: Sí, esclar, no pot ser com en Millet d'anar al banc i dir, dóna'm en 80.000.
1: Si intentés convertir-los, no existirien aquests diners.
0: D'acord, d'acord.
1: I aleshores, a partir d'aquí, clar, els diners que no existeixen no els pots gastar. Així, de manera oberta.
0: La qual cosa no vol dir que no en tingui molts per gastar.
1: Sí, sí.
0: Però aquí el que es diu és que, clar, entenc que patrimonialment parlant, entre accions, entre diners en caix, entre tot...
1: És una miqueta la trampa de les grans fortunes.
0: Ja. Yeah.
1: Perquè, efectivament, responen amb un patrimoni d'uns diners que no existeixen. I aleshores això els hi serveix
0: per jugar,
1: per mantenir la inversió feta, però clar, clar, ningú va al banc a treure 1.000 milions de dòlars.
0: Bon dia.
1: Oi?
0: Hola. M'agradaria treure del porto la llibreta.
1: I compte que la segona també és interessant i s'ha dit poc, que és amb la sortida.
0: Una cosa els hem de dir, aquest home no deu ser massa feliç, perquè no mai he fet cara d'allò de...
1: No, no.
0: Mai a la vida, eh? És a dir, que si volen un consol, no sembla feliç aquest home, almenys en l'expressió de la cara.
1: Diners de la felicitat. Bé, la sortida a borsa de SpaceX, que serà la més... Bueno, multiplica per no sé quan, la
0: que
1: més...
0: Que és l'empresa dels coets, eh?
1: És l'empresa dels coets, exacte. Té una trampa incorporada, que s'ha parlat poc d'aquesta trampa. Es veu que aquestes operacions estan lligades a fons fiduciaris i a fons, diguem, del mercat secundari nord-americà. És a dir, els jubilats a Estats Units que cobren, quan hi ha una sortida a borsa d'aquest volum, hi ha l'obligació que el fons adquireixi percentualment un tant d'aquesta inversió, perquè aquest fons inverteix sobre determinats conceptes proporcionalment.
0: D'acord.
1: I clar, com aquesta sortida trenca totes les proporcions, obliga els fons a reestructurar-se amb l'adquisició d'aquest bé.
0: D'acord.
1: I aleshores, al final, resulta que això està repercutint sobre tercers que no tindran capacitat de decisió sobre aquesta empresa. I a més s'ho ha fet de manera perquè ell manté gairebé tot el control, no els accionistes, sinó ell, de l'empresa. Per tant, és una sortida molt voluminosa, però és una operació comptable brutal per justificar una empresa amb moltes pèrdues.
0: Mm-hmm.
1: I que
0: he tingut la santa capacitat de convèncer sempre els accionistes.
1: Sí,
0: els
1: clar.
0: Va convèncer dels augments de sou en moments en què Tesla no anava bé. els convenç ara d'aquesta operació. És a dir, sempre convençut els accionistes, tot i que, com diu en Joan, en alguns moments...
1: És una pilota gegant, gegant, gegant...
0: Que com i... més gegant es fa, més riscos té. Exacte. Clar. Bé, doncs, la dura vida d'un bilionari. Elon Musk ara es veu que està obsessionat amb la Gran Bretanya i odia el primer ministre Starmer. En fi, tothom es veu que això de l'odi és una cosa que s'està més o menys imposant. Bé, el papa ja ha marxat de les Canàries o està a punt de marxar. Ahir va posar els peus amb un discurs molt dedicat, amb unes paraules, discursos, homilies molt dedicades a la immigració i al paper, sobretot d'Europa, en la immigració. Ha començat el Mundial de Mèxic, però de Mèxic, Estats Units i Canadà, però ha començat d'una manera també tota singular. Ni la presència de la presidenta mexicana a la cerimònia inaugural, sinó que va quedar fora, va cedir la seva entrada a una altra persona, unes entrades que valen un disbarat, que els mexicans no es poden pagar, protestes a fora, en fi, un d'allò. Mèxic, però, reafirma l'obertura del Mundial, tampoc hi havia, bé, no hi havia ni Donald Trump, ni hi havia tampoc el primer ministre canadenc, em sembla, no hi havia ningú. Però, bueno, el primer partit que l'ha guanyat Mèxic i la selecció espanyola que juga contra Cap Verd...
2: Dilluns. Dilluns, dia 15, a les 6 de la tarda.
0: Que és una selecció d'aquelles que...
1: Encara és bona hora.
0: Sí, és bona hora.
1: Cap Verd és de les que no havia jugat mai cap Mundial.
2: Sí, és de les debutants.
1: De les 4 debutants.
0: 4 debutants només hi ha?
1: Sí. Sí.
2: Dels 48, 4, sí, sí.
1: Sí, sí, 4. Uzbekistan, Jordània, Cap Verd i una que em deixo, que no me'n recordo.
0: 10 i 8 minuts. I la ressaca, òbviament, de l'espectacle enlluernador de la Sagrada Família, el seu creador... protagonitza també moltes pàgines, moltes entrevistes als diaris i amb alguns dels detalls, amb alguns dels secrets que es varen mantenir ben blindats fins al dia. Igor Cortadellas fou el director artístic d'aquest espectacle de tancament que va tenir en la població de Celrà, a la província de Girona, diguem-ne que el camp de proves per als drons de matinada. Que es veu com un lloc, una mena de... Bé, un descampat, que ningú se'n podia donar del que... Es veu que durant molt de temps allà es va anar construint aquesta efígie de gaudir amb drons. Hi ha memes, d'això. N'hi ha un de molt bo, que en Pitu ja deu haver vist, que són les quatre torres de Madrid i l'efígie de Florentino Pérez.
2: Jo no he arribat a veure un altre.
0: Quin?
2: Amb l'efígie de Ricard Ostrell.
0: Ah, de debò?
2: Sí.
0: Oix. Al costat de què?
2: No, de la Sagrada Família. Sí, sí, sí, sí.
0: Aleshores, hi ha un clip de l'APM que no té preu, que és una cosa que inexplicable, tan ben feta...
1: El del Mr. Bean.
0: El de Mr. Bean i l'interruptor. Que engega i apaga, òbviament, les torres de la Sagrada Família quan fa clic, clic, clic, clic, clic, clic. Es veu els jocs de llum de l'interior, en fi, quan encén amb un misto no sé què, aleshores s'encén el castell de foc, que és una cosa que... Vull dir, hi ha gent que veritablement té un cap de geni, de brillant a més no poder, i aquest clip de l'APM és absolutament brillant. Totes les derivades, com els dèiem, inclosa aquesta derivada, que per molt que se n'hagi parlat, nosaltres encara no el tenim exactament del tot clar, eh? És a dir, si és que el sortir aquest cor de 600 persones volia cantar els segadors allà mateix, o no els volia cantar allà mateix, o volia fer alguna altra cosa, o no sé què, l'únic que sabem és, per testimonis del cor, que efectius de la Policia Nacional van estar presents allà, però presents, i amb una... Com ho podem dir, això? Amb aquelles presències que generen tensió, i amb aquelles mirades inquisitorials durant tota la cerimònia de la missa, i després els van conduir per mort d'allò, de que alguns portaven impreses, sembla, estelades enmig de les partitures que havien de cantar. Bé, tot aquest enrenou, del qual se'n van sabent detalls passat l'espectacle de la Sagrada Família, però que, òbviament, pels dissenyadors de l'espectacle, diguem-ne que va ser un trasbals, perquè havien de sortir els cantaires i, com que no van sortir, aleshores van haver d'introduir una part preenregistrada de tot això en el darrer moment, però que, clar, el pitjor que pot passar quan tu tens allò dins d'un quadrat tot previst és que t'aparegui quelcom imprevist perquè
1: això, veig, això va ser abans dels 10 minuts.
0: Exactament.
1: Dir, això ja no era part dels 10
0: tot
1: minuts.
0: Tot això passava durant la missa, per dir-ho així.
1: Correcte.
0: Tot això passava durant la missa.
1: I que és veritat que i va cridar l'atenció que tota l'estona de la benedicció de la Torre de Jesús, que ja era a l'exterior del temple al Papa, no hi va... clar, no hi ha ambientació musical de fons, perquè era quan havien de participar aquests cantaires.
0: D'acord. Aquests 600 cantaires que havien de sortir per la façana del naixement. En fi, la cara B d'aquesta, per altra banda, meravellosa cerimònia de la qual tothom n'ha parlat a tot arreu del món, i com era previsible, aquesta imatge de l'efígie de Gaudí al costat de la Sagrada Família és protagonista. TV3, com és lògic, que va fer un desplegament sensacional, ara va traient clips també molt interessants. N'hi ha un en el qual els equips de TV3 pugen a l'interior de la creu de la Sagrada Família, per tant es pot veure l'interior de la creu, com està a hores d'ara.
1: És que, de fet, hi ha una de les imatges de l'espectacle, sí, que és l'interior de la creu, però que es veu l'anyell.
0: Veus un interior de la creu, una panoràmica, l'anyell, que és a dalt de tot, però en aquest nou vídeo de 3CAT es veu com es puja a la creu, com es posen les escales, com està, fins i tot la càmera s'acosta als vidres de la creu, és a dir, el que es veu des de la creu, o sigui que si vostès ho troben a través de les xarxes, perquè està publicat a tot arreu, és un vídeo que segurament els interessarà molt, en aquesta creu en què hi podran cabre aproximadament una dotzena de persones, però que això serà un èxit total. No se sap el preu de pujar a la creu, però vaja, s'ho poden imaginar.
1: Una bona creu.
0: Una bona creu, perquè a la seva família el preu va per barris. Depèn del que visitis, pagues una mica més, pagues una mica, suplements per aquí, suplements per allà, tot el que vulguis. Però bé, tot plegat arran de la visita del Papa, Gaudí, Sagrada Família, etc, etc. Què hi afegim, Joan?
1: Doncs podem afegir que finalment s'han taxat les joies de Zapatero a un preu bastant més elevat, més elevat del que van dir que podrien tenir.
0: Perquè gairebé 2 milions d'euros.
1: Sí, un milió llarg, un milió i mig, un milió llarg. Clar, ells, la família deia que entre 50 i 70 mil euros. O sigui, que diguem que o ho tenien molt mal comptat,
0: o no sabien què tenien.
1: No sabien què tenien, oi? Bé, perquè cada dia tota la investigació de
0: 1,3 milions m'he passat,
1: sí, sí.
0: 1,3, 1.300.000 euros.
1: Aquesta és una. Segona, continua la visita del Papa, aquesta vegada a les Canàries. Reprèn amb duresa Europa pel tracte als migrants. De fet, els migrants són els protagonistes en aquesta darrera escala de la visita del Papa a Espanya, doncs a les Illes Canàries, amb també alguns moments emotius, com quan llença el ram de flors al mar.
0: I algunes frases que fan referència a això, al mar com un cementiri, sense, vaja, sense làpides. No acostumar-se que la Mediterrània i l'Atlàntic siguin cementiris. Avui que el Papa ja deixa les Canàries, torna a Roma després d'aquest periple, per Madrid, per Catalunya i per les Canàries. Doncs torna a Roma ja.
1: I per últim, doncs, com ja vàrem indicar ahir es va confirmar que el Banc Central Europeu ha pujat els tipus d'interès al 2,25% perquè preveu una inflació elevada l'any 2027. Això és evident que recalenta una mica l'economia, però és una mesura que, per altra banda, estava prevista. Això tindrà un cost, evidentment, perquè tirarà cap amunt el preu de les hipoteques.
0: I a Barcelona, els assassinats a trets es vinculen, com ja es veia venir, amb el crim organitzat. Tot allò que es va viure també el dia de la visita del Papa a la Sagrada Família, aquest assassinat al carrer Balmes davant de la seu de la Policia Nacional, i aquest rum-rum de fons que ha de desembocar d'alguna manera en penes més fortes, o almenys això és el que s'insinua, i la policia pressionarà perquè elevin les penes de la tinença d'armes de foc, perquè es veu que això ja està sent, diguem-ne, no diguem que una pràctica habitual d'un usanguar, però aquí no passaven aquestes coses i ara passen. Per tant, diguem-ne que, com diu La Vanguardia, els incidents amb trets han crescut un 32% aquest any respecte al mateix període de l'any passat. El govern vol elevar les penes per marihuana a una forquilla d'entre 6 i 9 anys de presó. I en matèria esportiva...
2: Ha començat el Mundial.
0: Què dius?
2: Sí. Sí, l'altra selecció és Curaçao.
1: Curaçao.
0: Ah, hombre.
2: Ho he buscat, eh? No, jo no ho sabia.
1: On està Curaçao?
2: Jo, mira, hi ha una cosa que amb tots els respectes, eh? Vull dir que aquí siguin seleccions com Cabo Verde, com Jordània, com Uzbekistan, em sembla molt bé, però no és el meu Mundial.
1: No, man, oh. No.
0: Però a Jordània potser s'hi portaran, jo què sé, una mica de sorra de petra.
2: Ahir vaig estar mirant una estona al Mèxic, que és Sud-àfrica, i...
0: I què?
2: Una mica de mastegar sorra, eh?
1: Sí. No.
0: No és això, no veu dir que aquesta part del Mundial serà molt de mastegar sorra.
1: Sí, sí, clar.
2: Probablement...
1: És a dir, fins que no arriben a quarts...
2: Sí, fins que no arriben les eliminatòries, en què teòricament hi seran els millors... Llevat d'alguna sorpresa que sempre s'hi ha de comptar.
1: Sí, diguem que hem posat la fase prèvia al principi del Mundial. La fase prèvia vol dir la fase de classificació.
0: Allò que...
2: Bé. Oh, els mexicans estan molt, molt, molt il·lusionats, eh? Vull dir, ells confien molt en la seva selecció. A Mèxic es viu el futbol d'una manera molt, molt...
0: Sí.
2: Molt vehement, diguem-ho
0: sí,
2: així, eh?
0: Sí, sí, sí.
2: I ells, amb la seva selecció, vaja, estan allò que poden fins i tot tenir les opcions de guanyar el Mundial. Però jo repeteixo, vaig veure una estoneta, no vaig aguantar més, vaig preferir veure el bàsquet.
0: Home, esclar, vas fer un bon canvi.
2: Sí, sí, sí. Sí,
0: perquè
2: sí.
0: També és veritat que ho diuen així, inusualment... Aquest raix final del Barça de bàsquet.
2: Sí. No sé fins quan...
0: Fins quan aguantarà això.
2: El vaixell no sé si arribarà a port o es quedarà allò al mig de l'oceà, però de moment ha posat un 2-0 a l'eliminatòria i té el camí bastant franc cap a la final. Després, clar, qui tindràs com a rival a la final, si és que finalment hi arribes? Home, penso que molt malament li haurien d'anar les coses al Barça per no classificar-se per la final, perquè amb un 2-0 sí que ara has d'anar a Tenerife a jugar el tercer partit, però vaja, el Tenerife ha de guanyar 3 partits, els ha de guanyar els 3, els 2 de cara seva i un hipotètic 5è de nou al Palau. Per tant, tot fa pensar que el Barça té bastant coll avall el fet de classificar-se per aquesta final quan gairebé ningú, i quan dic ningú és ningú, donava un duro, jo el primer, per aquest equip, per classificar-se per la final. Però bé, allà està, 97-89, ja que parlàvem del partit. Per tant, 2-0, i demà tercer partit a Tenerife. Recordem que amb d'avui, a les 8 del vespre, juga amb el València Joventut, el primer partit. Recordem el guanyar amb el València a la pròrroga, i avui el València, que també podria posar, com diuen els castellans, tierra de por medio, i encara també la seva eliminatòria. Lligat amb el món del bàsquet, comentem també la mort d'Eduard Portela, perquè estem parlant d'una figura que és clau en la creació del bàsquet actual, o per entendre el bàsquet actual, millor dit, figura clau en la creació de l'associació de clubs, de l'ACB. En fou el president entre el 90 i el 2013, ara actualment era president d'honor. Clau també perquè es veu que li va donar un punt de modernor al bàsquet amb la creació del play-off, també creant aquesta Copa del Rei amb seu única, amb 8 equips participants. En fi, que Eduard Portela és un dels homes importants del bàsquet espanyol. Parlàvem del Mundial. Ahir vam viure la primera de les 3 cerimònies. Ahir una cerimònia molt musical, i vam veure Maná, i vam veure Alejandro Fernández,
0: Shakira
2: amb el seu Dai Dai, aquesta cançó que diuen que és la cançó del Mundial, una inauguració, com dèiem, molt musical, que no serà l'única, com dèiem, perquè hi haurà dos més, una a Canadà i l'altra als Estats Units, i a partir d'aquí la part esportiva, el que dèiem, la victòria de 2-0 de Mèxic contra Sud-àfrica, i aquesta passada matinada Corea del Sud ha guanyat per 2-1 a la República Txeca. Els partits per avui són el Canadà-Bòsnia-Herzegovina a partir de les 9, i aquesta matinada a les 3 el partit que enfrontarà Estats Units i Paraguai. En clau futbol, el Real Madrid ha anunciat el fitxatge de

0: sí. Bé, doncs Bernardo Silva, que s'havia vinculat molt amb el Barça després del seu pas pel City, doncs ara mateix té molts números per acabar a les files del Real Madrid. I el cap de setmana, què ens porta? Dues cites, jo penso, interessants. D'una banda, el Gran Premi de Catalunya de Fórmula 1, al circuit de Montmeló, la cursa que es disputarà el diumenge a les 3 de la tarda. I també el cap de setmana ens porta la Final Four de la Champions d'handbol a Colònia, que és ja seu in eternum. El Barça, que juga demà a la semifinal contra l'Alborg a partir de les 6 de la tarda. L'altra semifinal la jugaran el Magdeburg i el Fuxe Berlín.
1: En un cap de setmana en què probablement Fernando Alonso s'acomiada ja de Montmeló, perquè diuen que sí. Dona la sensació que ja està, veritablement ara sí, a la recta final de la seva carrera esportiva.
0: És un final així una miqueta...
1: Sí, allò estirat, com el de Rafa Nadal,
0: sí,
1: allò estirat
0: no,
1: i estirat.
0: Perquè, sí, sí. Amb els cotxes, que si ara no sé què, si ara...
1: Sí, sí, sí. Que si la caixa de canvis sí, per aquí, que si...
0: Que si el motor, que si no sé què, que si...
1: Final. En fi, Pitu, gràcies, Joan, gràcies.
2: Gràcies, Vicenç.

0: La Marta m'ha dit que han ampliat l'àmbit de la integració tarifària del Camp de Tarragona. A partir d'ara podrà anar i venir de les Terres de l'Ebre amb una única targeta de transport.
1: Li serà molt més pràctic anar a la universitat.
0: Ah, i a l'àrea de Girona també s'han incorporat noves comarques. El Ripollès, l'Alt i el Baix Empordà i tota la Selva.
1: Doncs el meu germà estarà encantat amb la notícia.
2: Amb l'ampliació de la integració tarifària, el Camp de Tarragona, les Terres de l'Ebre i Girona gaudeixen d'una mobilitat més àgil, econòmica i equitativa. Informa-te'n a territori.gencat.cat. 012, la millor resposta. Generalitat de Catalunya.

Ràdio Maricel, 107.8 FM. A Ràdio Maricel, cada dia al matí amb nosaltres.

El nostre darrer temps de família de la temporada. I com els dèiem a l'inici del programa, sembla que en Roman tingui aquella bola de vidre, perquè el que diu després apareix en els diaris. Aquesta setmana, a La Vanguardia, Suècia demana als pares que s'allunyin del mòbil quan estan amb els seus fills. Una anàlisi revela que l'abús de l'adult pot afectar la relació amb el menor. Entre les recomanacions diuen que a les cases hi hagi espais lliures de mòbils. Pediatres i psicòlegs, proposen a les famílies que prediquin amb l'exemple. Això ho deia La Vanguardia el dilluns. I avui La Vanguardia presenta un altre estudi amb aquest article titulat «Los padres también están enganchados al móvil». Este es el efecto silencioso que provoca en tus hijos. La nomofòbia, és a dir, la fòbia a quedar-se sense mòbil, sembla que, bé, l'únic que demostra és que els pares també tenen una dependència absoluta del dispositiu. Un estudi recent de la Universitat de Santiago de Compostela analitza fins a quin punt la relació dels pares amb el mòbil, amb l'smartphone, influeix en la forma en la qual regulen el seu ús a les criatures. Segons els autors de l'informe, la nomofòbia total i les seves dimensions es varen associar amb una major probabilitat d'adoptar un estil parental més permissiu respecte a l'ús dels mòbils a la infantesa. O sigui, com que els pares l'utilitzen molt,

0: no creuen que sigui tan perjudicial per les criatures. En fi, que Roman, aquest quadre que ens vas dibuixar fa dies de dir, per exemple, perquè recordaran, el titular era a taula, i ja va posar en Roman aquest exemple, a taula mòbil per ningú.
1: Uh-huh.
0: Ni pares ni fills, a taula. I aquests estudis ja diuen, no, a taula i en general, a casa, mòbil per ningú.
1: A veure, a l'hora dels àpats, segur. Els àpats, segur.
0: T'anava a preguntar, però,
1: sí,
0: això de la dependència es transmet? És a dir, si jo donés un mòbil a una criatura, sense tenir en compte els pares, es crearia una dependència?
1: El mòbil, i en general el digital, està estructurat per generar dependències.
0: Més enllà...
1: algorítmicament sí, parlant, sí. No és una impressió psicològica.
0: Però és a dir, més enllà que els pares l'utilitzin,
1: sí,
0: diguem-ne, entregar una pantalla a un nen és obrir-lo al risc d'una dependència d'aquest dispositiu.
1: Veure, sí, hi ha molts més riscos, no? A quedar exposats a continguts que el sobrepassen en la seva capacitat de comprensió i que li poden fer mal de diverses maneres. A veure, allò de la dependència del mòbil. Jo...
0: Ho he dit així amb tots els matisos que ens vulguis posar. Ho dic perquè si això funciona en el fons, si de petits escoltem els grans renegar, i allò que diuen, bé, escoltes el nen, diguem-ne, dient un insult o una mala paraula, una paraula gruixuda, i dius, bé, no li ha sortit de dins. L'ha escoltat en algun lloc, aquesta mala paraula.
1: Sí, la vol experimentar.
0: I la vol experimentar.
1: I veu el poder que tenen les paraulotes.
0: Amb un dispositiu funciona igual, això, o no és exactament el mateix?
1: No és exactament el mateix. No és que copiïn. A veure, el tema està que sí... Que veuen de nadons que aquell aparell és objecte del desig dels seus pares.
0: D'acord, que acapara l'atenció.
1: Acapara l'atenció, és buscat, corren si sona, i és un competidor.
0: Corren si sona.
1: És un competidor en l'atenció al nen.
0: D'acord.
1: O sigui, pitjor que tenir un germà, diríem, per un primer fill. Aleshores, per això fa anys que justament venim parlant de que les relacions entre pares i fills estan mediatitzades per la maquineta, per lo digital. Hem pagat...
0: Et pregunto, abans de no continuïs, per aquells que puguin dir, escolta'm, Roman, és que són 10 segons contestant un missatge.
1: És igual, si donant de menjar un bebè...
0: És el gest el que ens queda al cap? No la durada, és a dir, això de dir està parant atenció encara que siguin 10 segons algú que no soc jo?
1: És diríem, també missatges, clar, jo et vaig escoltant, entretant no soni, entretant no l'hagi d'agafar, entretant no el millor, o sigui, corre. T'ho vaig explicar d'un dia aquí al passeig que veig un nen que començava a caminar i aleshores el pare es retira una mica i el nano anava a fer el pas i veu que el pare treu el mòbil, s'atura. El pare mira el mòbil aquests 10 segons,
0: sí.
1: Quan el pare deixa de mirar el mòbil, fa les tres passes fins a arribar al pare. Però, o sigui, a aquella edat ja ha après que primer fa el mòbil. I ell s'ha d'esperar. Estem parlant d'un nen d'un any,
0: un mes
1: o dos.
0: Sí.
1: És a dir, ara fa temps...
0: És evident que has d'aprendre a esperar, però el que ens estàs dient és que no has d'aprendre a esperar per un mòbil.
1: Home, aquesta ensenyança...
0: No és la bona.
1: Francament, no.
0: Has d'aprendre a esperar si el pare o la mare estan parlant amb algú, amb algun familiar, estan parlant d'alguna cosa...
1: Pues, això et diria molt abans. Els pares no el deixaran parlar perquè està parlant pel mòbil que perquè hi hagi una conversa d'adults. Conversa d'adults, els nens entren, surten, fan el que presencien, opinen. Però en el mòbil... que estic parlant o estic escrivint, el que sigui. A veure, sempre ha sigut així, és a dir, el de l'ou i la gallina, aquí sempre la gallina. Vull dir, els pares són els que compren els mòbils, els que els paguen, els que els, o sigui que tot el que passa en relació a l'utilització del mòbil té a veure amb la permissivitat o no dels
0: pares. Aquí vindria aquella derivada, eh? Tots plegats som presoners de les nostres accions, per tant, som presoners de tot el que fa referència. És allò, no, és que el món funciona així, bé, funciona així perquè tots hem acabat funcionant d'aquesta manera i no hem sabut gestionar-nos massa en el nostre vincle amb les màquines i amb la tecnologia i amb les pantalles, no?
1: Efectivament, valgui en el nostre descàrrec de que tot està muntat
0: perquè això sigui així. D'acord.
1: Tens una parella...
0: Aquest és l'únic descàrrec que podem agafar-nos, eh? Tot està muntat perquè vagi així
1: i ara et diré l'altre i ja serà carregar, no? Vinga. Descarregar amb la qüestió de la intel·ligència artificial, no? Jo sempre dic el mateix, el problema no és la intel·ligència artificial sinó l'estupidesa humana. El problema és l'estupidització en el sentit de manca de reflexió, manca de criteri propi, deixar-se portar per el que digui la IA, per exemple, que, el qual és perillós.
0: Fa uns dies em deia una professora, em deia que cada cop més està observant com el fet de pensar resulta especialment
1: farragós,
0: fatigant per molts nens i nenes. El fet de pensar, de plantejar alguna cosa que demani
1: Un temps, una elaboració. Que tingui una complexitat. Exacte. És a dir, justament...
0: Això que diguem-ne, a alguns es pot costar, però en general, que acostumava a motivar, allò de dir, a veure si trobem a veure si el cap funciona una mica per trobar la solució a això, i no estem parlant ni generalitzant, però donava aquest exemple, que cada vegada està costant més demanar una reflexió o un pensament o una elaboració de...
1: És que, en general, la tendència és a la simplificació i a la immediatesa. Aleshores, una cosa complexa no la resols ni ràpidament ni de forma senzilla.
0: Perquè hi ha un aprenentatge també en la complexitat, no?
1: Perquè hi ha un exercici, efectivament, hi ha tot un entrenament. És a dir, però si l'entrenament és l'invers, a mai pensar... Inclús ara si et fan una pregunta...
0: Sí, si fan una pregunta...
1: Pregunta-li a la IA, també és tonteria que m'ho preguntis a mi.
0: Sí, és veritat.
1: O si m'ho preguntes a mi, jo ho miraré a la IA i després et contestaré.
0: I ho fem els grans.
1: Sí.
0: Però ho hem anat a parar, volent o sense voler, per acció o per omissió, a l'ús... Com utilitzaria algú una enciclopèdia fa 30 anys enrere per anar-ho a cercar tot, però fins i tot quan anaves a l'enciclopèdia diguem-ne que trigaves una miqueta més a arribar-hi.
1: Segur.
0: I ara no.
1: Ara tens aquest dispositiu ultrapotent.
0: I amb una resposta,
1: mòbil,
0: com diuen Roman, resumida, estructurada, amb quatre línies, tot plegat.
1: Explica'm un anglès, explica'm un nivell d'un nen de 8 anys.
0: Sí. Em vols preguntar alguna cosa més sobre això? Ja en tens prou? No sé què.
1: Aleshores, estem immersos en això. És a dir, és la nostra societat. Estem en una societat digital. Per a bé i per a malament, aleshores té moltes avantatges i aporta moltes coses que les utilitzem a diari, però també té moltes riscos i té moltes perjudicis, sobretot si no s'utilitza, diríem, racionalment, si no es planteja com una qüestió que necessita de criteris, que no es pot fer qualsevol cosa, no? Que això necessita una reglamentació, una consciència. Tu li pots donar una metralladora al teu fill, però li diràs, goita, això apretes aquí i mates a 500 persones. El que no li pots donar és un mòbil i dir, mira que maco els colorets que té. Entens? Perquè no veus la perillositat que fa molt de temps que tenim aquest problema.
0: Però
1: ara, com a mínim... Ara, què passa? Que, clar, els
0: hi ha una
1: pares
0: consciència
1: actuals,
0: cada cop més evident, no?
1: Sí, bueno, perquè és de l'alçada d'un campanar.
0: Clar, Suècia demana als pares que s'allunyin del mòbil quan estan amb els seus fills.
1: De la guarderia d'aquí, de la cantonada, dirà, quan vinguis a deixar el nen, sisplau, deixa de mirar el mòbil. o guarda-lo un minut per despedir-te del nen, perquè segons com és deixar el nen a la porta de la llar d'infants, fer adeu amb la mà, entretant segueix mirant el mòbil i no mira ni a la mestra ni al nen, ni... I són coses aparentment inocues i
0: sí,
1: innocents.
0: Sí, és que per això t'ho preguntava.
1: Però és, si vols...
0: No són aparentment inocues? No.
1: Aparentment, sí. O sigui, sí. Aparentment jo tinc 15 anys, però no. És una broma, eh?
0: És a dir, hi ha conseqüències de no mirar-te prou a la cara? Això em refereixo, eh?
1: Sí, sí. I tant. Per exemple, un gest així és el que se denomina passiu-agressiu.
0: Passiu-agressiu.
1: Sí, és a dir,
0: és a dir jo directament passiva, amb intenció no t'estic fent
1: exactament,
0: res.
1: Exactament, eh? No hi ha intenció. I no és per l'acció, sinó per l'omissió. L'agressiu és no fer-li un petonet, és sí, no dir-li sí. La mama o el papa se'n va.
0: Però clar, des d'una certa inconsciència d'entendre que això no produeix cap mal.
1: Vale. Per això, no sé si vas llegir o vaig escriure un article que es deia joc a l'Eco, sí. Que es deia joc virtual i joc virtuós. Bueno, és justament per aquest tipus de... Ara se m'ha anat el que anava a dir, però ja tornarà.
0: Però en qualsevol cas, els gestos que ens poden semblar innocus no ho són. En el procés de formació de la nostra personalitat, del cervell, de tot plegat...
1: I del vincle
0: aquests, aquests detalls són...
1: Exactament, no són detalls.
0: No són detalls, eh?
1: Per això en l'article el que deia és que aquestes alçades, amb el nivell d'informació que hi ha, contrastada, ja no és que un opina o una ciència o una altra, ja és, hi ha un consens.
0: Sí, sí, sí. Sobre la repercussió.
1: Sobre les repercussions i els perills de tot lo digital i dels gadgets. No atendre això és una negligència parental. I ho dic així, com dius tu, jo no acostumo a dir coses radicals,
0: sí.
1: Però jo crec que en això s'ha de ser radical. És com, no sé, enviar-lo a la platja a les 3 de la tarda sense crema per protecció solar o donar-li de menjar coses tòxiques.
0: Per tant, no sé, instruccions bàsiques. La frase és una instrucció que els pares es poden, no sé si dir, es poden fer seva. Demanar als pares que s'allunyin del mòbil quan estan amb els seus fills.
1: Sí.
0: És a dir, la primera instrucció, jo què sé, ara que ve l'estiu, ara que ve tot aquest tema, deixar el mòbil quan s'estigui amb els nens.
1: I
0: com a mínim.
1: I tant.
0: I tant. Després feu el que vulgueu, però com a mínim davant dels nens...
1: I estar pels nens.
0: I estar pels nens.
1: En cos i ànima. I amb desig i... A veure,
0: instrucció
1: crec...
0: número 1.
1: Sí, és una instrucció, és un criteri, perquè diríem...
0: Sí, sí, sí, no, ja sé què vols dir, no s'hauria de dir això. Estàs
1: però s'ha d'incorporar com una noció, com un concepte, com un criteri.
0: Que surt de dins, que no cal que jo t'ho digui.
1: Exactament, no és correcte, no és complint instruccions, no és per ser normatiu.
0: És el que han de fer els pares.
1: És per ser conscients de l'abast i les repercussions.
0: Ara jo et diria, escolta'm, Roman, és que no puc, perquè jo què sé, perquè potser a l'hora de dinar m'arriba, espero no sé què d'algú que no sé tant, el que molts pares poden dir en aquest món en què arriben missatges a tota hora, sigui matí, tarda, nit, matinada, el que sigui. No hi ha excusa aquí, eh?
1: Jo crec que no. Com no sigui una excepcionalitat.
0: Sí, que algú estigui a l'hospital.
1: Exacte, passa alguna cosa.
0: Sí.
1: A més, s'avisa.
0: Però és a dir,
1: tinc el mòbil aquí perquè...
0: Dius en veu alta que els pares poden dir amics, companys d'empresa, coneguts, tal. Estic amb els nens, no estic per ningú fins que... Deia.
1: Sí,
0: i ja està.
1: O el que és més, no cal ni dir-ho.
0: O no cal ni dir-ho.
1: En fer-ho... No, sí,
0: ja està.
1: Té un botonet això de on
0: sí,
1: off
0: sí.
1: No, si tu vas, és perquè vas no, això no t'agafa del coll i t'obliga Aleshores, jo crec que estem necessitant incrementar la sensibilització i la consciència respecte de l'abast i dels efectes de lo digital.
0: Tal.
1: Hem estat parlant aquests dies de lo del joc.
0: Sí, oi tant.
1: No? La importància del joc presencial, del joc físic...
0: És a dir, de la interferència d'allò digital.
1: Efectivament, de la interferència, perquè és que, a més, no és que siguin dues coses que conviuen independentment. Influencia tot. influencia la manera de pensar, la capacitat de frustració, la capacitat d'espera. És a dir, et va formatejant per un modus operandi, on justament el pensar molt... No, els missatges de WhatsApp tu els has de contestar ja. Tu imagina que li dius, mira, saps què? M'ho pensaré i et contesto aquí dues hores.
0: I sense fer cap elucubració especialment.
1: Efectivament, efectivament. Sí. Aleshores ja, això Lola López Mondéjar, en el seu llibre Sin Relato...
0: A la qual sempre t'hi refereixes.
1: Sí.
0: Sin Relato, Lola López Mondéjar, llibre que pot servir...
1: Oh, per tothom.
0: Per tothom.
1: És Premi Anagrama, és a dir, que és una... És un, a veure, que té moltes coses conceptuals, però també s'entén i doncs justament, no, com perquè ella escolta molts i té en compte molts filòsofs i neurocientífics que i ella diu, però no ella, o sigui, els estudis que estem fent una generació de joves més tontos, menys intel·ligents. Diu que han perdut massa cerebral pel camí.
0: No
1: és això. Però és com qualsevol cosa.
0: Han perdut capacitat d'aprenentatge.
1: Han perdut plasticitat, han perdut una posició activa davant de les coses. Pensar pel seu compte. Pensar pel seu compte. Aleshores, tot el que és complex...
0: Allò que ens havies dit sempre, que no hi ha nens tontos. No,
1: exacte.
0: No n'hi ha.
1: No, a veure.
0: A veure.
1: Hi ha problemàtiques biològiques i coses de naixement.
0: Sí, sí. Però que ens estàs dient és que no es pot renunciar a la capacitat dels nens.
1: Bueno, aquí està. Si no s'exercita, si no es posa... Clar, això, com qualsevol cosa. Si deixes anar al gimnàs, el teu cos no serà el mateix. I aquí és exactament el mateix. És que no sé com estem de temps perquè et volia... Ja que anem de filòsof...
0: Tenim 3 minuts.
1: Mira, el Byung Chul Han, el filòsof aquest alemany però d'origen coreà que va guanyar el Premi Princesa d'Astúries o així, molt recomanable, molt, molt, ell diu, això en Instagram, diu... Perdó, en Instagram, no, en LinkedIn. En LinkedIn, que consti, no? És un mal lapsus, mal lapsus.
0: Ai, bueno, el subconscient.
1: Has vist? L'in, no és sub, és in.
0: No passa res.
1: Bueno, diu que en un futur hi haurà una professió que serà el oyente. Com a professió. Diu, perquè ningú escolta. Ningú escolta i és una capacitat que s'està perdent, la de l'escolta. Tampoc la practiquem, també es perd.
0: Diu, i si has d'escoltar, sobretot no em parlis més de 15 segons perquè no aguantaré.
1: Efectivament, la capacitat d'atenció és mínima. És per càpsules.
0: Sí, sí.
1: És, per...
0: és a dir, una professió de futur, l'oient.
1: Sí, sí, diu, escuchar és prestar, és un dar, és un don, és lo que ayuda a l'otro a hablar. Si no són parlats els nens... Així estan les logopedes que no donen a l'abast. Són nens que triguen a parlar, que tenen dificultats amb el parlar, i el mòbil...
0: Nens no parlats.
1: Clar.
0: Que bo.
1: Sí, sí, sí. I això és filòsof, sí, que sí, està molt bé. I després, i en relació a la vaga de mestres...
0: d'educadors, de mestres...
1: Sí, també un altre llibre, que és el Mario Iskovich, que es diu L'escuela que escucha. I ell ve, superinteressant també per tots els mestres i educadors i gent que tingui vinculació amb l'escola, és una obra de referència, perquè ho explica tot molt bé i parla molt bé i dona propostes. Que justament, diu, el problema els mestres no només és una reivindicació salarial, hi ha molt més en joc. Justament, què diuen? Que no són escoltats. Es fan tots els plans i ells només han de seguir directrius de persones que no donen classe, que no estan al peu del canó dia...
0: Que no trepitgen les aules.
1: Que no trepitgen les aules.
0: Que no tenen davant seu aquesta multiplicitat de conflictes vinguts, de nens i nenes que...
1: Aquí està. És a dir, tenim per educar els nens en el món actual, incert, canviant, complexa, una estructura del segle passat. Del segle XX. I han passat 25 anys ja,
0: com a mínim.
1: Un quart de segle. Sí. Hem passat un quart de segle i estem amb un model d'escola.
0: D'aquella època en què d'una classe de 35 podia haver-hi dos nens amb dificultats que acabaven integrats dins del grup,
1: sí.
0: I en canvi ara... d'una classe de 28 o d'una classe dels 20, potser la meitat o potser més de la meitat, tenen cadascun d'ells unes circumstàncies específiques molt difícils de gestionar per part dels educadors.
1: A veure, el que tenen les circumstàncies, cadascú té les seves, però vull dir, el que sí hi ha són fenòmens i manifestacions que abans no es donaven. El problema és que ara tot això es diagnostica. I es diagnostica com a trastorn psiquiàtric, vale? O psicològic, sense necessàriament ser-ho. Aleshores, un mestre pot dir, tinc 10 nens de la classe diagnosticats amb TDAH, amb TEA, amb TLP, tots, i a sobre el discurs és que estan infradiagnosticats. En realitat té 10 diagnosticats, però haurien de ser 15.
0: Per tant, aquesta saturació del sistema tampoc permet una anàlisi ponderada de cadascuna d'aquestes situacions i, òbviament, la gestió de cadascuna d'aquestes situacions.
1: Tal qual, ni la formació corresponent
0: per resoldre,
1: ni el temps per reflexionar. Sí, és a dir, una escola que escolta és una escola que reflexiona, perquè si no són activistes, estan tot el dia fent coses. Tu veus un mestre en una escola i va com un ventilador, surt d'una classe, entre l'altra, ja falta aquella, ara ves aquí, ves allà, agafa això, tapant, no, fent pedaços al sistema. I què porta això? A que els mestres siguin el col·lectiu o dels col·lectius amb més baixes de tipus psicològica, per depressió, per trastorns d'ansietat, per atacs de pànic. Déu-n'hi-do.
0: Per pensar-ho. 10 i 48 minuts. Escolta'm bé, Roman, que no tinc més temps.
1: Molt bé.
0: Ha passat un nou curs.
1: Mira per on, un altre mes.
0: Bones vacances, bon estiu.
1: Moltes gràcies.
0: I a la tardor, quan tot plegat torni a començar, perquè els temes seran, m'entenen, això no s'acaba aquí, sinó que té molt recorregut, i tornarem.
1: Com que portem, em sembla que si conto bé, 29 temporades.
0: Ep!
1: Que són 29 anys parlant d'això i no se'ns acaba el tema.
0: I els dos hem superat els 60, uns una mica més, altres no. Sí, que... Roman, bon estiu.
1: Bon estiu a vosaltres també.

0: Bé, tant que hem parlat d'escoltar, doncs ara arriba un espai per escoltar. Ahir la Biblioteca Popular Santiago Rusiñol va celebrar el seu 90è aniversari. La data exacta és aquest proper diumenge, dia 14 de juny. Va ser el 14 de juny del 1936. Ahir, però, es va celebrar amb un acte que va conciliar passat, present i futur, amb testimonis de tots aquells i aquelles que d'alguna manera o d'una altra o han tingut relació amb la biblioteca o veuen en la biblioteca aquest espai per desconnectar del món, aquest espai per aprendre, aquest espai simplement per poder créixer personalment i també des del punt de vista de coneixements. El que escoltaran és 1 hora i 7 minuts aproximadament de paraules per ser escoltades, des de la gent de la tija, que va agafar fragments dels diaris de les bibliotecàries, des del 36 fins al 90, fins a tots aquells i aquelles que hi han passat, els més grans, des d'aquells sitgetans que ja tenen 90 anys, fins als sitgetans més jovenets, que van a la biblioteca, a la sala infantil i que comencen aquest periple pel món dels llibres. Ho presentava Marta Sánchez, la directora de la Biblioteca Santiago Rusiñol.
1: Bona tarda, era un off que no. Alcaldessa de Sitges, regidor de Cultura, autoritats, gerenta del Servei de Biblioteques de la Diputació de Barcelona, responsable de l'Oficina de Serveis, cap de zona del Penedès Garraf, sitgetanes, sitgetans, amics i amigues, benvingudes a l'acte de celebració del 90è aniversari de la Biblioteca Santiago Rusiñol. A continuació, ens acompanyarà el regidor de Cultura, Albert Oliver Rodés, per donar la benvinguda en nom de l'Ajuntament.
2: Gràcies, Marta. Bé, bona tarda a tothom, alcaldessa, regidors, amics, amigues, treballadors de les biblioteques. Avui és un dia maco, ple d'alegria, i em plau donar-vos la benvinguda a aquesta celebració dels 90 anys de la Santiago Rusiñol, de la biblioteca. 90 anys són moltes pàgines, moltes històries, moltes vides que d'una manera o altra han passat per aquesta porta. Avui celebrem una biblioteca, sí, però sobretot celebrem una comunitat, perquè les biblioteques són dels pocs espais on només cal tenir curiositat, ganes d'aprendre o deixar-se sorprendre. La Biblioteca Santiago Rusiñol ha estat durant 9 dècades un refugi per als lectors, una porta oberta pel coneixement, un lloc de descoberta per a infants i joves, un espai de trobada per a moltes generacions de sitgetans i sitgetanes. I ho ha estat gràcies a les persones, a totes les professionals que han tingut cura al llarg de tots aquests anys i a tots els usuaris i usuàries que l'han fet seva. Una biblioteca només és realment una biblioteca quan està plena de vida i de persones. Avui tenim l'oportunitat de mirar enrere amb orgull, però també amb emoció, de recordar d'on venim i de reconèixer tot el que aquest equipament ha significat per la vida cultural de la nostra vila. I ho farem de la millor manera possible, escoltant les veus que ens han precedit, recuperant fragments de memòria i compartint records que ens expliquen qui som. Gràcies a totes les persones que ho heu fet possible, directores, treballadores. Aquesta celebració és sobretot per la biblioteca, per aquests 90 anys de servei, de cultura i de compromís amb la ciutadania. Per molts anys, Biblioteca Santiago Rusiñol.
1: Ara mateix us asseguro que tot l'equip sentim una emoció molt especial perquè portem temps preparant això i esperant trobar-vos aquí, així que moltes gràcies per ser-hi, com sempre, i per omplir aquest espai. Avui dins la biblioteca no hi haguéssim cabut i per això vam tenir la idea de traslladar-ho aquí, però tenim la sort que la nostra estimada façana ens fa de taló de fons i ens acull en un dia tan significatiu. El temps passa volant i d'aquí 10 anys celebrarem el centenari, però hem volgut aturar-nos i fer un aquí i ara, per compartir amb tots vosaltres aquests 90 anys, que també són una xifra rodona, plena de vida, de records i de futur. Cal destacar que la Santiago Rusiñol és de les poques biblioteques que continuen ocupant el mateix edifici on van ser inaugurades, i a més fa 90 anys. I això ens connecta d'una manera molt, molt directa amb totes les persones que han passat per aquestes sales al llarg d'aquestes dècades. I què diria aquesta casa si pogués parlar? Estem bastant segures que diria que ser biblioteca és el millor que li ha pogut passar. Diria que ha bategat cada vegada que s'obria una nova habitació per col·locar-hi més llibres, cada vegada que les persones omplen de vida el silenci, cada vegada que algú hi descobreix una història capaç de canviar-li el dia. Diria que les bibliotecàries l'han cuidat i estimat i que s'hi ha sentit una mica com a casa seva, les bibliotecàries. Al cap i a la fi, aquí ens hi passem moltes hores i, com diu la Teresa, la feina no es fa sola. Aquesta casa, si pogués parlar, diria que és feliç de formar part dels records de tants sitgetans i sitgetanes, d'haver vist créixer generacions senceres, d'haver rebut la visita de persones arribades d'arreu que entren encuriosides i en surten enamorades. Diria que li encanta rebre els grups de nens i nenes a les escoles i que somriu quan veu els esforços que fan per parlar fluixet mentre descobreixen aquest univers de llibres. Oi que sí, Susana, que diria això? I se sent orgullosa de custodiar i conservar uns fons històrics i patrimonials que la fan singular. Potser també confessaria que encara es posa una miqueta vermella quan escolta molt, molt, molt sovint comentaris com «Oh, que bonica, quina biblioteca més preciosa, és la biblioteca més maca que he vist mai». Fins i tot ens feliciten a nosaltres, com si treballar aquí fos més un mèrit nostre que un privilegi. Però la Biblioteca Santiago Rusiñol també somia. Somia amb més espai, amb parets més amples i flexibles, amb noves oportunitats per continuar avançant, per arribar a més persones, per donar resposta a noves necessitats i per seguir sent una biblioteca viva durant molts anys més. Preparant aquest aniversari hem remenat fotografies, hem recuperat documents, hem encaixat peces d'un trencaclosques i hem compartit records i anècdotes. I hem constatat, una vegada més, que la biblioteca ha arribat fins aquí gràcies a les bibliotecàries, als bibliotecaris, com el Gerard, que sovint sort que en tenim d'ell. Gràcies als treballadors i treballadores, les entitats, els col·laboradors, totes les persones que d'una manera o d'una altra n'han format part i segueixen formant part. Em permeto un agraïment molt sincer a l'equip de l'actual de la biblioteca i també a les companyes de la biblioteca Josep Roig i Raventós, amb qui des del 1983 el camí és molt més agradable quan es fa compartit. També volem agrair el suport de les institucions que fan possible que la biblioteca continuï creixent i oferint servei de qualitat a la ciutadania. I, és clar, a tothom que ha fet possible el que tenim avui aquí. Moltes gràcies i comencem la celebració. Vam donar el tret de sortida d'aquesta commemoració per Sant Jordi, quan vam presentar el logotip, el nou logotip de la commemoració, i vam penjar la lona al balcó de la biblioteca. I no fa ni una setmana que va arribar un altre dels moments especials d'aquest aniversari, que va ser poder decorar el pati blau per Corpus, i volem agrair des d'aquí de tot cor a la comissió de Corpus per la confiança que ens va donar, i puc dir en nom de tots els companys que ha estat una experiència preciosa i que sempre recordarem. Avui celebrem l'acte central d'aquest aniversari. El proper dimecres els nens i nenes gaudiran d'una hora del conte diferent i divertida. I encara no hem acabat. De fet, tenim la intenció d'allargar la celebració fins que la biblioteca faci 91 anys. Encara hi ha projectes, sorpreses i activitats que ja anireu descobrint, ja us anirem explicant. I justament gràcies a un d'aquests preparatius, en què estan treballant dues directores molt estimades, la Núria Amigó i la Maria Saborit, vaig tenir la sort d'escoltar una conversa que d'elles dues que em va quedar gravada. S'ha emocionat també el micro ara amb això. Elles estaven un dia a la biblioteca revisant documentació interna i llavors jo vaig sentir que la Maria deia: quantes coses que fèiem. Sembla mentida. Oi que sí, Maria, que ho vas dir això? Sembla mentida. I només érem tres. I la Núria li va contestar, sí que en fèiem de coses, sí, però és que tothom ens ajudava, la gent ens ajudava molt. I la Maria llavors va rematar, és que la gent estimava molt la biblioteca. I ho parlaven amb el cor, i em va emocionar aquella conversa. I em va fer pensar que també seria molt enriquidor poder escoltar les vivències de les bibliotecàries que les van precedir a elles, la Maria Lluïsa Grinsmüller, la Pilar Casas, la Mercè Bonai, la Rosa Mirabent, la Lolita Mirabent, aquelles dones que amb la seva dedicació, superant moltes dificultats i de vegades amb mitjans i recursos escassos, van construir la biblioteca que avui coneixem i que sempre ha estat un puntal cultural de Sitges. I resulta que d'alguna manera sí que les podem escoltar, aquelles bibliotecàries. Ho podem fer gràcies a un dels tresors més valuosos que es guarden aquí dins, que són els dietaris de les bibliotecàries, escrits de manera continuada des del 1936 fins al 1990. Avui us volem ensenyar un exemplar, i el Francesc, que és l'expert de l'equip en col·lecció local, us ensenya aquesta meravella, és un dels 10 volums, i podeu veure quina lletra manuscrita, quines anaven fent el dia a dia. En tenim 10 com aquests i són una meravella. Per compartir aquest patrimoni amb tots vosaltres, donem pas a la tija.

0: He mirat la mar i he vist que els llibres eren veles, blanques, blanques, blanques com la calç de la vila que m'estima.
1: La biblioteca, un vaixell ancorat dalt del rocam, sense rems, però amb veles de paper de seda. He obert un volum de versos i m'ha saltat un peix de plata a la cara. Quina alegria, amics, llegir sota la llum del garraf.
2: Lletres amunt. A, B, C, D, E. Pugen per l'escala de fusta com mariners que tornen de la gresca. 90 anys de proa al sol, 90 anys de proa al vent.
3: No vull silenci de sagristia, vull el silenci del mar que escolta la rima. Escalup, cada prestatge és un horitzó i cada lector un pirata de la llibertat.
4: Sitges, la teva biblioteca és un vers de lletra, en la galta de l'onada. Visca el vers i visca la vida en el cor del saber.
0: Els dietaris a la biblioteca són testimoni de la història.
1: Els dietaris de les biblioteques històriques recullen els escrits del dia a dia de les biblioteques. Varen néixer com un document de gestió interna per deixar per escrit la rutina diària de la feina de la biblioteca. Entrades i sortides de documents, les diferents tasques realitzades, visites d'inspecció, etc. Però les bibliotecàries, amb el seu estil personal, també hi deixaven constància dels fets quotidians ocorreguts, convertint aquests documents en un testimoni de la vida de l'època.
0: En total, 10 volums manuscrits de la Biblioteca Santiago Rusiñol de Sitges, entre els anys 1936-1990. Ara us en presentarem una selecció.
1: D'abril de 1936. Havent estat nomenades oficialment la senyora Pilar Casas i Robert i jo, el dia 4 d'octubre del passat any, com a bibliotecàries de la Biblioteca Santiago Rusiñol d'aquesta població, hem pres avui possessió de la biblioteca, per la que ja treballàvem des del nostre nomenament a Barcelona. La instal·lació de la biblioteca és gairebé completa. Sols manquen uns detalls com són finir l'instal·lació elèctrica, la col·locació dels llibres i ocupar-nos de la part decorativa. Emprenem la nostra tasca amb veritable entusiasme i esperem que aquesta biblioteca, que tantes qualitats reuneix per estar situada en una població d'ambient artístic com és Sitges, donarà resultats satisfactoris a la cultura catalana. Per a ser dedicada a Santiago Rusiñol, la biblioteca posseirà d'un fons especial de les obres d'aquest il·lustre patrici. Una altra característica que la distingeix de les altres populars és el tenir una sala especial per infants i una altra sols per a revistes. A més, el conjunt resulta molt agradable per la joia que ens comunica un pati interior amb el seu brollador i les seves flors. Cal creure que els sitgetans sabran correspondre amb simpatia al nostre treball, amb la seva assiduïtat a la biblioteca. Maria Lluïsa Ganzemüller.
0: 13 de juny de 1936. Tenim dues dones netejant la biblioteca. El fuster fineix de col·locar els rètols als armaris i els quadres a les parets. També s'han recordat de que ens mancaven uns peixos al brollador i els han dut.
2: 30 d'octubre de 1936. Hem descobert una pila de llibres mutilats. Ha vingut aquesta tarda el senyor Ill i hem acordat que uns quants nois no vinguin més a la biblioteca.
3: 1 de novembre de 1936. Hem trobat una cosa nova. La paret del vàter amb uns escrits i dibuixos pornogràfics. una ofensa a la directora de la biblioteca.
1: 11 de gener de 1937. La sala d'infants insuportable. Hem hagut de fer-los fora i ens han trencat la porta de la biblioteca en la retirada, deixant-nos tancats a tots dins. Sortosament, un lector ha pogut obrir-la valent-se d'un ganivet.
0: 15 de febrer de 1937. Cada dia els infants ens donen guerra. No anomeno les coses que arriben a fer per respecte a aquest diari.
2: 24 de maig de 1937. He anat a la biblioteca a les 8 per tal d'esperar els homes que vinguin a posar el telèfon. Aquest matí ha quedat instal·lat. Tenim el número 31.
3: 7 de juny de 1937. Els llums s'han apagat. A mig vespre tenim que fer el préstec amb espelmes.
1: 13 de gener de 1939. He anat a l'Hospital Militar de Terramar per veure si m'era possible recuperar algun dels llibres pels ferits. En llur marxa precipitada es varen emportar o varen abandonar, ja que foren evacuats en un plaç molt just de temps. Les meves recerques han estat infructuoses perquè no quedava cap responsable que pogués donar raó d'aquests llibres.
0: 19 de gener de 1939. En vista dels aconteixements, he decidit tancar la biblioteca. Tot ha quedat intacte i ni tan sols he pres el registre ni el diari.
2: 1 de agosto de 1939. Se abre la biblioteca de nuevo al público después de 6 meses de permanecer cerrada. El personal ya estamos depuradas, aunque provisionalmente, y hemos procedido, es decir, el señor Pascual, en nombre del señor alcalde, ha depurado conforme las normas oficiales de la Diputación los libros de la biblioteca.
3: 22 de octubre de 1939. El lampista Montaner nos coloca unos cristales y las bombillas que faltaban. Por la carencia de bombillas, me ha colocado unas del museo que allí no tienen tanta utilidad como en la biblioteca.
1: 14 de diciembre de 1939. Esta tarde ha venido un agente del Servicio de Información de la Diputación de Barcelona, encargado de interrogar el personal técnico de la biblioteca a fin de depurarlo definitivamente.
0: 20 de diciembre de 1939. Hoy hemos terminado la revisión de libros de la sala infantil, pues la de otros se acabó hace ya unos días. En total, se habrán perdido unos 200 libros. Es deplorable, pero no deja de ser una consecuencia lógica de la guerra.
2: 27 de febrero de 1940. El nuevo lector, Juan Castelló, ha dejado 10 pesetas de depósito en calidad de transeúnte.
3: 16 de abril de 1940. Hoy hemos ido a la Falange para pedir la autorización para celebrar la conferencia en la biblioteca. Nos ha dicho que debemos presentar un guión de la misma, el cual será remitido a la Jefatura Provincial Propaganda de Barcelona.
1: 11 de noviembre de 1940. Desde la semana pasada que se enciende por las tardes la calefacción. De todos modos, no calienta mucho el ambiente por la poca cantidad de gas que llega.
0: 4 de diciembre de 1940. Hace unos días, desde que hace tanto frío, que la biblioteca se ve algo desanimada. Las estufas, por la pobreza actual del gas, son insuficientes para calentar la atmósfera. En cambio, creo que en la biblioteca del Prado, que tienen buena calefacción, ha aumentado la concurrencia.
2: 16 de diciembre de 1940. He hecho varias compras de objetos que necesitaba para la confección del pesebre. Hemos comprado también turrón, peladillas y piñones que habrá que repartir entre los pequeños concursantes.
3: 21 de julio de 1943. Continúa la afluencia de veraneantes. Los unos en plan de visita turística, por ser la biblioteca anexa al Museu Cau Ferrat. Los otros leen en la biblioteca y se inscriben para el préstamo de la misma.
1: Martes, 22 de octubre de 1946. Continúo sin agua. Esto es insoportable. He ido a ver al lampista y a los de la compañía. Los unos se excusan en los otros, pero nada se arregla. Se ve que hay algún problema interno en esta cuestión y yo toco las consecuencias.
0: Miércoles, 24 de octubre de 1951. Ha venido el carpintero a poner unos estantes en un armario del despacho. Ha quedado muy bien. Y coloco en ellos parte de la colección local. Archivo cartas atrasadas y programas locales.
2: Jueves 25 de octubre de 1951. Hay poca gente en las salas, debido sin duda por ser hoy San Crispín, patrón del gremio de los zapateros, y como en Sitges hay muchos, celebran su fiesta patronímica con bailes y otros festejos.
3: Sábado 20 de junio de 1953. Acabamos la revisión con gran alegría, puesto que ningún libro nos ha faltado. En breve empezaremos la sala infantil. ¡Ah! Hemos encontrado la novela desaparecida.
1: Sábado, 8 de enero de 1955. Traen el piano para la conferencia de mañana. Arreglamos las salas. Todo dispuesto.
0: Lunes, 10 de enero de 1955. La conferencia, mejor dicho, el recital de poesía y canciones navideñas fue un éxito. Tanto el maestro Dotras Vila como el tenor Cayetano Renom y el rapsoda Enrique Casademón fueron muy aplaudidos por el numerosísimo público que llenaba nuestras salas y nuestro vestíbulo. Hasta en la calle había personas escuchando a nuestro trío. Resultó una velada muy agradable. Pago una factura de 250 pesetas al afinador del piano de la conferencia de ayer.
2: Lunes 25 de enero de 1965. Tres nuevas inscripciones. Reclamo los libros atrasados.
3: Martes 15 de octubre de 1968. Se está celebrando en la localidad el premio Sitges de Teatro. El público, sobre todo los jóvenes, se aficionan al teatro. Nos piden obras y escasean tanto. Hago unas desideratas solicitando obras de teatro moderno.
1: Miércoles 16 de octubre de 1968. Da gusto contemplar la sala de adultos llena de estudiantes. Los libros que no encuentran me los piden. Escribo a la Central de Populares solicitándolos. Voy a la imprenta El Eco de Sitges con el fin de que me pongan en el semanario de esta semana la noticia de los cursos de catalán. Las clases tendrán lugar a partir del lunes día 4 de noviembre de 22:15 a 23:15 y los martes a partir del día 5 del mismo mes de 8 a 9 de la tarde. La matrícula queda abierta a partir del próximo lunes, día 21, y cuesta la inscripción 100 pesetas.
0: Martes 22 de octubre de 1968. Vamos separando los libros más deteriorados a fin de enviarlos a encuadernar.
2: Jueves 22 de marzo de 1973. Archivamos documentos, cartas, programas en sus diferentes apartados de la colección local. Los juveniles invaden las salas. Solo es posible trabajar por las mañanas. Las tardes las pasamos atendiendo a los lectores. Rosa cuida de los pequeños y me ayuda muchísimo. La sala infantil, pequeñísima, siempre está llena de niños.
3: Lunes 24 de septiembre de 1973. Los juveniles llenan las salas. Los mayores se encuentran incómodos con tanto movimiento y sin una silla donde sentarse. Urge la ampliación. ¿Hace ya tantos años?
1: Miércoles 19 de mayo de 1976. Se recibe el permiso del Gobierno Civil para efectuar la conferencia de José María Castellet. Tema: Antonio Machado.
0: Divendres 21 de maig de 1976. Arreglem la sala per a les conferències. Treure taules, posar cadires, arreglar els gerros a les flors, tot fa molt de goig.
2: Dissabte 10 de desembre de 1977. Atenem les consultes del lector, hem passat les 5 hores de treball. Queda per fer la feina quotidiana i l'altra, que és molta més. Treballem a porta tancada i a compte nostre més d'una hora molts i molts dies. Ens veiem obligades a fer-ho per tenir les coses amb ordre i al dia.
3: Dissabte 29 de març de 1980. Pregunto a l'Ajuntament si han demanat a la companyia d'electricitat les modificacions i augments que la comesa elèctrica, a fi de no trobar-nos més com el cas passat. Es veu que ja està tot previst i que estan esperant la resposta de la delegació d'indústria, ja que necessitem augment de potència tan gran que ha de passar per allà.
1: Dilluns 9 d'agost de 1982. Visita la biblioteca el senyor Max Kanner, acompanyat del nostre alcalde i regidor de Cultura de Sitges. Li agrada molt la biblioteca. Troba que el que demano és molt just i necessari i urgent. Magatzems, ampliació de la sala infantil, fitxers nous, sanitaris nous a la planta baixa. Li diu a l'alcalde que si la Diputació vol, ell ens ajudarà en aquestes ampliacions. Quedem amb el senyor Serra, que se'n preocuparà.
0: Dijous 22 de novembre de 1984. La TV3 està fent un reportatge sobre Santiago Rusiñol i, a més de filmar el Cau Ferrat, els ha interessat unes fotografies de la biblioteca sobre les festes modernistes i sobre els Sitges d'aquella època. La guionista és la nostra lectora Maria José Coromines. Aquest vespre hi ha reunió del grup d'estudis sitgetans.
2: Dijous 14 de novembre de 1985. Consulten els llibres, millor dit, els registres de llibres de la Lola Anglada. Encara els tenim empaquetats. Anys demanant prestatgeries fins que, gràcies al senyor Josep Ventura i Jordi Cenzano, regidors de l'Ajuntament, ens han concedit aquesta petició, que representa una gran millora. No sols hi cabran els volums de la Lola, sinó molts més que també estan en caixes.
3: La senyora Ramona Massip ens ha enviat el Tirant lo Blanc en anglès. És una traducció molt bona. Li donem les gràcies.
1: Dimarts, 1 de març de 1988. Arriben 5 paquets en nous llibres i també les revistes que teníem al taller d'enquadernació.
0: Divendres, 11 de març de 1988. Anem a veure el regidor de Cultura, senyor Xavier Gimeno, i li presentem una llista de despeses per aquest any 1988. Es farà una porta d'accés a la sala Miguel Utrillo i ens compraran 2 carrets per a llibres i una prestatgeria metàl·lica per al magatzem.
2: Dimecres 2 de novembre de 1988. Escrivim edició 62 reclamant el número 19 de la col·lecció Les millors obres de la literatura universal segle XX, que no hem rebut.
3: Dimecres 9 de novembre de 1988. Els lectors, cada dia més nombrosos, ens absorbeixen totalment. Preguntes, ajudar-los a buscar les seves demandes, etc. Les hores de la biblioteca, que està obert al públic, tant és al matí com a la tarda, no es pot fer res més que atendre els lectors.
1: Dimarts, 14 de març de 1989. Carta del director de Museus i Exposicions de Barcelona, senyor Lluís Hortet i Previ, sol·licitant en préstec els cartells La Fada i Teatro Lírico, de Miquel Utrillo i Morlius, propietat d'aquesta biblioteca, per a l'exposició d'art en el Museu Nagoya City Art Museum del Japó. La temàtica és Antoni Gaudí i el modernisme i tindrà lloc del 15 de juliol al 26 de novembre de 1989.
0: Dimarts, 6 de març de 1990. Registrat i catalogat el donatiu de Jacint Clarassó, tota l'obra del seu pare. Li escrivim donant-li les gràcies.
1: Dimarts, 3 d'abril de 1990. El 1 d'agost de 1939, ara fa 50 anys i 8 mesos, vaig començar a treballar en aquesta biblioteca, com ajudant de les bibliotecàries Maria Lluïsa Ganzemüller i Pilar Casas. Elles mateixes havien inaugurat aquest centre l'any 1936. Després

Tots m'han ajudat quan ha calgut i han comprès la meva tasca, treball que es desbordava. En molts moments, la feina continuava a casa. 37 anys sola com a bibliotecària i la Rosa com a ajudant, que moltes que sempre ho ha fet tan bé. Els canvis dels locals, les ampliacions, les moltes donacions, els actes i exposicions que queden en gran part reflexades en la publicació número 14 del grup d'estudis sitgetans, titulada La Biblioteca Popular a Sitges. El tracte amb el públic, petit i gran, sempre m'ha produït un gran goig i he considerat molt interessant. He donat tot el que podia i sabia, però també he après molt. Me'n vaig amb un gran record i amb un gran afecte vers els meus lectors, els meus superiors i les meves companyes. Deixo en el meu lloc a Maria Saborit i a la Maria Teresa Ibáñez, que no dubto ho faran de meravella. Els hi desitjo la mateixa sort i el més gran encert en totes les decisions, perquè la Biblioteca Popular Santiago Rusiñol continuï endavant, sempre endavant. Maria Dolors Miravent.

0: Diu la tradició que Sitges es construeix sobre la blancor de la calç i el blau de la mar, però hi ha una tercera columna que sosté la nostra identitat, la de la paraula escrita. La biblioteca s'aixeca com una talaia oberta. Des d'aquell 1936 ha estat el testimoni mut però eloqüent de la nostra evolució. 90 anys de prou al saber, resistint embats i canvis, mantenint sempre la claror en la mirada.
1: Si els llibres són el cos d'aquesta casa, la biblioteconomia n'és l'ànima. Hem de glossar avui la figura de les bibliotecàries encarnades en records tan vius. Ells i elles han estat consellers de les lletres, capaços de trobar el llibre exacte per a l'ànima assedegada, fent que la biblioteca no sigui només un dipòsit de paper, sinó un organisme que respira, un espai de trobada on la cultura es torna acollida.
0: Glosar aquesta biblioteca és, en definitiva, fer un elogi a la llibertat. 90 anys després, l'usuari que accedeix a la biblioteca, el mateix que el primer lector ho va fer, es troba amb una finestra que il·lumina la nostra consciència. Perquè mentre hi hagi un llibre esperant un lector damunt d'una estanteria, Sitges seguirà sent una vila lliure, culta i generosa.
2: I que per molts anys!
3: Moltíssimes gràcies a la Tija, moltes gràcies, de veritat. Per nosaltres també ha estat una sorpresa descobrir el que teníem preparat i bé, estàvem aquí. Això mou, remou molt, perquè hi ha coses que han canviat i hi ha coses que potser no tant, no? I el que dèiem, que el fet d'estar a la mateixa casa, sentim aquesta connexió també, no? Amb el passat i és molt bonic. Moltíssimes gràcies. Fins ara hem imaginat la veu de la casa. També hem escoltat les bibliotecàries gràcies a aquestes paraules que van deixar escrites als seus diaris. Però hi ha una altra veu imprescindible en aquesta celebració, la dels usuaris i usuàries. I vosaltres, què en dieu de la biblioteca? Des de Sant Jordi, moltes persones heu deixat el vostre missatge de felicitació en unes targetes inspirades en les antigues fitxes de catàleg. Les heu escrit a mà, de puny i lletra, com es feia abans, i prenent uns segons per pensar, per recordar. I us hem de dir una cosa, que les hem llegit totes i són precioses. Algunes són breus, altres expliquen records sencers. N'hi ha que fan somriure, moltes emocionen. Però totes tenen una cosa en comú. Parlen d'una relació molt especial de cadascú de vosaltres amb aquesta biblioteca. Perquè una biblioteca no és només un edifici, ni només una col·lecció de llibres, ni tan sols només un servei públic. Com deia el regidor, una biblioteca és una comunitat, és una successió de generacions de persones que se l'han feta seva.

0: I si avui la biblioteca arriba als 90 anys és perquè en 9 dècades milers de persones l'han utilitzada, estimada, defensada i l'han feta créixer. Entre aquestes targetes hi trobem vides diferents, moments diferents i tanmateix totes formen part de la mateixa història, perquè són aquestes vivències personals petites i grans alhora que converteixen la biblioteca en alguna cosa més que un equipament cultural, les que omplen de significat els espais, les que donen sentit a la nostra feina i les que fan que una biblioteca sigui de veritat un lloc estimat.
1: I per aquest bloc hem buscat usuaris actuals, dels habituals, dels potents, dels que utilitzen diferents serveis de la biblioteca per necessitats o aficions diverses. Tenim dos representants per cadascuna de les 9 dècades i els hem demanat que llegeixin la seva felicitació. Ens ha costat molt seleccionar només 18 persones, però la tarima no dona per tothom. Per això us demanem que encara que no pugeu a l'escenari, us sentiu igualment protagonistes d'aquest moment. Les persones que escoltarem són una petita representació de moltes d'altres veus. Són 18 veus que representen 90 anys de relació entre la biblioteca i Sitges. Són 18 veus que en realitat ens parlen de tots nosaltres. Us convidem a escoltar-les.
2: 1936-1945. L'entusiasme i la il·lusió per l'obertura contrasta amb la duresa dels anys de guerra i postguerra, el desencant i la tristor. Aquesta generació va veure néixer la Biblioteca en Llibertat, però massa aviat la va veure créixer en uns anys de repressió, censura i foscor. Representant aquesta dècada tenim en Siegfried Saperes i la Núria Aixa. En Siegfried ha vingut molt a la i ara és la biblioteca qui el visita a casa. Gran lector de novel·la negra, el seu 90 aniversari és just un dia després de la biblioteca. I la Núria té una herència lectora molt especial i ella mateixa us explicarà per què.
3: Bé, jo desitjo de cor molta felicitat a tot el personal de la biblioteca i que pugui celebrar 90 anys més, i jo també.
4: Voldria donar l'enhorabona a la biblioteca que la meva mare Pilar Casas va tenir l'honor d'inaugurar junt amb la seva companya Maria Lluïsa Gansemiller i que va ser una gran oportunitat per viure aquí els temps convulsos de la República, amb el conseqüent enriquiment cultural i social que va representar un gran avanç a Catalunya enmig de la Guerra Civil i malgrat les concebudes dificultats que va significar l'arribada de la dictadura. Van ser uns anys convulsos fins a arribar avui. I a tots els que fins avui l'heu fet créixer, moltes felicitats.
2: ...1946-1955. Aquests anys van estar marcats pel trasllat de la biblioteca a Can Llopis, on hi va estar durant uns quants anys. Aquesta és la generació que va gaudir de la biblioteca en uns anys difícils i precaris de postguerra, amb escassetat bibliogràfica i amb talls constants de llum i gas. Representant aquesta dècada tenim la Milagros Casto, gran lectora i participant fidel dels clubs de lectura de la biblioteca. I també tenim en Josep Maria Castro, que és el nostre gran especialista en préstec interbibliotecari, amb un ús intensiu del mateix.
5: Bueno, jo felicitat per a tots nosaltres, perquè nosaltres som biblioteca, som nosaltres. I me'n recordo especialment de la Pep, no sé per on està, però és la bibliotecària que em va fer costat en temps de pandèmia. Gràcies, Pepa. Amb la pandèmia puc llegir per tu. Gràcies.
6: Bona tarda a tothom i gràcies a tots per vindre. A veure, em trobo aquí així com de sobte. Jo no vaig ser mai a la vida un lector important ni molt menys, ocasional. Ara bé, vaig vindre a viure aquí a Sitges fa 17 anys i em va passar pel cap, em faré soci de la biblioteca. A partir d'aquí va canviar rotundament tot. Sigui per l'atenció dels professionals que tinc al costat, per la paciència, per l'entorn és una meravella, és un altre món quan entres aquí. La qüestió que amb aquest procés, tot el contrari, ha sigut el més maco que em podia passar a la vida, un canvi radical amb la lectura, gràcies a l'ajuda i l'ànim i la paciència que tenen, que quan em veuen entrar ja tremolen. Dic, a veure què ens demanarà i d'on el buscarem. És així o no, Gerard? Una mica. O sigui, molt agraïts a tots, i només he fet aquest petit encís de que no tothom que és molt, molt, molt apassionat dels llibres i enamorat i tot el que vulgueu d'objectius ho ha sigut sempre. Jo sóc un exemple de que abans no ho era. Part de tot aquest personal que hi ha per aquí en té la culpa. Gràcies a tothom i gràcies a vosaltres.
7: A 1956-1965. El 1957 la biblioteca va tornar a la seva seu original, on encara avui la trobem. Aquesta és la generació que ha mantingut viu el vincle entre la biblioteca i els seus lectors. I representant aquesta època tenim l'Anna Lozano Frutos, que ha convertit la biblioteca en una parada habitual, oasis i xarxa dins la seva vida, i el Xavier Laoz, que no falla a les presentacions de llibres i com a escriptor representa els autors i autores locals.
8: Tinc un secret. La vida, com a Pinocho, em va portar una fada blava, la Biblioteca Santiago Rusiñol, que m'ajuda en la meva cerca de la bellesa i fa, amb la seva vareta, que la trobi cada dia. Moltes felicitats i moltes gràcies, fada blava.
9: Bona tarda. Cerco en el diccionari la paraula biblioteca i diu que és un lloc que conté llibres. És evident que la definició és equivocada. Tots sabem que la biblioteca conté somnis, experiències, històries, ciència, felicitat, plaer, vida, en definitiva. Moltes felicitats i llarga vida a la Biblioteca Santiago Rusiñol i a les seves bibliotecàries.
7: Ara farem la dècada del 1966-1975. La biblioteca es consolidava mentre la població de Sitges augmentava i les seves sales començaven a quedar petites. Són la generació que va omplir uns espais que ja demanaven créixer. I representant aquesta dècada tenim la Carme García Adell, que ha fet florir les terrasses de la biblioteca amb estima, dedicació i moltes hores, i a la Erika Jaragos, que sempre aportant idees i projectes totalment implicada en la cultura sitgetana.
10: La biblioteca és l'espai on he descobert la cultura catalana i l'amor de la meva vida. Felicitació d'en Sergi Molina. La meva felicitació és per 90 anys més de llibres i flors.
11: Hola. Hola, us dono les gràcies perquè amb la lectura em doneu la inspiració de cada dia, també per la pau que sento quan sóc a les biblioteques de Sitges. I perquè la meva imaginació es transforma en realitat. Gràcies. Felicitacions.
10: Durant aquesta dècada s'incorporen a la biblioteca la primera i la segona planta de la Casa Utrillo. Són la generació que va veure créixer la biblioteca al mateix temps que creixia ella. Representant aquesta dècada, Laura Cossiells. De petita tenia una certa por de la Polidor filla. Avui aquella por s'ha convertit en estima. I també Mireia Baqués, entusiasta de la lectura, ve a la biblioteca en família i sempre participa en totes les propostes, i la família també.
12: Bona tarda, Teresa. Calla, no tinc por, Teresa, eh? Gràcies per totes les estones de recolliment, d'aprenentatge i de volar. La biblioteca ha estat i és una llar amb olor de fusta i de centella. Gràcies per tanta llum i felicíssims 90 anys.
10: Estimada biblioteca i les nostres bibliotecàries de capçalera, no deixis mai d'alimentar-nos amb històries, paraules i personatges. Ets un refugi, un espai de descoberta, de calma, de cura i també d'aventures. I ens ofereixes passat i futur, també diversió i aprenentatges. Ets sempre un lloc segur i a la vegada una caixa de sorpreses. Gràcies per acollir-nos sempre i per molts anys més, biblioteca nostra.
13: ...1986-1995. La biblioteca continuava ampliant fons i serveis, culminant amb la inauguració de la sala Lolita Miravent. Són la generació que encara recorda les fitxes de préstec, però també les primeres transformacions tecnològiques. Representant aquesta dècada, Esther Carbonell. A la Biblio no només teletreballa, també és un lloc per compartir estones amb la seva filla Júlia. I la Daia Matas, amb l'Otto, el seu fill, formen un tàndem amb un pacte, agafar 11 llibres en préstec en cada visita.
14: Per mi la biblioteca és un espai on puc ser i ser-hi, des del meu món intern i també com a persona que forma part del poble. Un espai que acompanya la vida i que alhora m'ajuda a acompanyar la meva filla en els seus somnis i inquietuds d'infantesa. Només puc estar agraïda.
15: Felicitats, Biblio. Aquest oasis ple de paraules. Un espai on he agafat llibres que m'acompanyen a les nits. On em vaig canviar i vaig respirar a fondo abans de fer el pregó satíric. On vinc amb l'Otto, el meu fill, des de que tenia mesos de vida, agafar llibres per llegir-los plegats, que n'agafem 11. Un espai on vinc al terrat a fer ballet un cop a l'any. Aquí he preparat oposicions, treballat, llegit l'Eco, recollit un reconeixement i gaudit de moltes activitats. Un espai on el silenci, acompanyat pel sorollet de la font, amb calma. Per molts anys, Biblio.
16: Per molts anys, Biblio.
17: Per molts anys, Biblio.
15: Molt bé.
13: ...1996-2005. Internet va entrar a la biblioteca i va obrir noves portes al coneixement. Són la generació que va veure conviure els llibres de sempre amb les primeres pantalles. Representant aquesta dècada, Marta Ferret. La van veure estudiar incansablement entre aquestes parets fins a fer realitat la seva vocació. I el Mario Rodríguez és d'aquelles persones que fan comunitat sense fer soroll, però des del taulell el veiem passar cada dia.
18: La Biblioteca de Sitges m'ha acompanyat en totes les etapes de la meva vida, des dels contacontes dels dissabtes fins a la preparació de la selectivitat i el MIR. Sé que aquí sempre trobaré un espai amb calma per quan el necessiti. Per molts anys i llarga vida.
19: Bé, simplement felicitar la biblioteca i el personal que en té cura per tants anys sent un pilar fonamental de la cultura de la nostra vila i moltes gràcies per la vostra tasca i per molts anys més entre llibres i tradicions.
20: ...2006-2015.
1: La biblioteca va celebrar els 75 anys i es va preparar per a una gran transformació amb les obres de rehabilitació. Són la generació que ha descobert una biblioteca renovada, oberta i connectada. Representant aquesta dècada trobem en Julio Serra, lector entusiasta i participant habitual dels clubs de lectura, perquè els joves també llegeixen. I la Victòria i la Júlia Stahl Haragos, que les hem vist créixer entre llibres, a través de les pantalles, activitats i a les tardes de la biblioteca.
18: M'agradaria felicitar la biblioteca pels 90 anys d'història. Durant tot aquest temps ha estat molt més que un espai de llibres. Ha estat un lloc on hem après, somiat i descobert nous mons. Gràcies per ser un refugi de cultura, imaginació i trobades. Espero que la seva màgia continuï viva durant molts anys més. Felicitats.
20: Des de ben petita he llegit llibres i gràcies a aquesta meravellosa biblioteca he llegit llibres que m'han influït com a persona. Gràcies i felicitats pels 90 anys.
21: Jo volia donar les gràcies a totes les persones que treballen aquí, ja que des que soc petit m'han donat l'oportunitat de conèixer i descobrir un munt de llibres diferents que m'han ensenyat moltíssimes coses molt boniques. Espero que això segueixi així per molt de temps i per molts anys.
1: ...2016-2026. Després de la reobertura del 2018, la biblioteca segueix amb energia, estrenant nous projectes, sales, fins a arribar avui als 90 anys. Són la generació que començarà a escriure els propers capítols de la història de la biblioteca. I representant aquesta dècada trobem en Pau i la Ona Toboso Huguet, que els encanta llegir, escoltar contes, i ells continuaran omplint la biblioteca del futur.
22: La biblioteca m'ha acompanyat des que era ben petit amb les primeres històries com La caputxeta vermella, La ventafocs i El patufet. I ara de més gran per estudiar. He passat bons moments amb els tallers i hores del conte i avui li vull dir per molts anys.
23: Portem 90 anys demanant silenci. Jo ja estic una mica rígida, eh? Ja necessito una miqueta de... Ara que som fora, ens permetrem fer una miqueta de soroll i us demanem, si us plau, que qui pugui s'aixequi i ens ajudeu a bufar les espelmes, sisplau, les espelmes. Des de la Comissió de Festes i Festejos de la Biblioteca us ho demanem, sisplau. Aquest 90, el clàssic moment complicadet de l'encenedor, els mistos, hem fet servir mistos, ens ha semblat més adequat. A veure si podem... Entre tots bufarem, si us plau, sobretot els usuaris que són els que estan aquí dalt i són els més importants per nosaltres. Ai, l'hostesso, vinga! Som-hi, Francesc. Fantàstic, estupendo. Fem que estan enceses, d'acord? A la de tres bufarem, sí? A la de una, a les dues, a les tres! Felicitats, biblioteca!

0: Moltes gràcies i, com dèiem, aquestes persones en representació de tota la resta, això que vagi per endavant. Hem bufat espelmes i hem pensat un desig i això vol dir que en realitat estem parlant de futur i avui hem reunit molta, molta energia i molta estima per seguir endavant. Anem arribant ja al final d'aquest acte i volem compartir un petit exercici d'imaginació. Li hem preguntat a una intel·ligència artificial com serà la biblioteca en el futur i, com acostuma a passar, ha contestat molt de pressa. Ha dit que hi haurà llibres que parlaran, taules que carregaran mòbils sense fils, parets interactives i potser algun robot molt amable que et recordarà que aquell llibre que vas agafar fa 3 mesos encara no l'has tornat. I que podrem consultar milions de documents en qüestió de segons. També li hem preguntat, molt bé, però sabrà recomanar-me aquell llibre que no sabia que necessitava? I ho faràs tan bé com la nostra Pepa? Aquí ha callat una estona.
1: Perquè la tecnologia podrà fer coses, moltes coses, i les eines digitals ens ajudaran cada vegada més. Però les biblioteques tenen una ànima pròpia.
2: La intel·ligència artificial encara no ha après a somriure des del taulell, a reconèixer una mirada dubtosa, a recomanar una lectura amb complicitat, o a entendre aquella frase tan humana que sentim sovint: no sé què busco, però quan ho vegi ho sabré.
3: La intel·ligència artificial imagina biblioteques més ràpides, més connectades, més digitals. Nosaltres les imaginem, a més, més humanes.
4: Imaginem un lloc on conviuran els algoritmes i els àlbums il·lustrats, els codis QR i les novel·les més prestades, les pantalles tàctils i aquell racó tranquil on encara es podrà fullejar un llibre sense haver de recordar cap contrasenya.
5: Una biblioteca on la intel·ligència artificial ajudarà a trobar informació, sí, però on la intel·ligència humana continuarà fent allò essencial: preguntar, imaginar, dubtar, crear, conversar.
0: Per part nostra, assumim un compromís. El compromís de continuar treballant perquè des de la biblioteca qualsevol persona pugui accedir al coneixement, a la cultura, a noves oportunitats, a la democràcia cultural. Que segueixi sent un lloc de trobada, un pont entre generacions. Volem continuar sent refugi, continuar sent plaça. Fa 90 anys que persones molt diferents entren per la mateixa porta, buscant coses també molt diferents. I d'una manera o d'una altra, totes hi acaben trobant una mica de casa. Moltíssimes gràcies per acompanyar-nos i per molts anys, Biblioteca Santiago Rusiñol.

0: Per cloure, gràcies, moltes gràcies. Per cloure aquest acte, convidem l'alcaldessa Aurora Carbonell a deixar-nos unes paraules.
1: Moltes gràcies, bona tarda a tots i a totes. Primer de tot, agrair-vos moltíssim aquesta plaça tan plena i primer de tot vull agrair moltíssim amb aquest gran equip, aquest equipàs, per aquest acte que han fet avui, tan ben organitzat i tan ben pensat. Moltes gràcies, de veritat. I com no pot ser d'altra manera, també agrair moltíssim a la Tija, que ens ha traslladat i ens hem immers en aquells anys, i agrair moltíssim a tots els que heu format part, usuaris, que ens heu donat aquestes paraules que ens han agradat molt. Primer de tot, bona tarda a tots i a totes, moltíssimes gràcies per estar aquí, com he dit, autoritats, representants de les institucions culturals, professionals, amics, amigues, tots els que us trobeu aquí. Evidentment, em fa moltíssima il·lusió compartir amb vosaltres aquesta celebració especial dels 90 anys, perquè avui commemorem 90 anys d'història d'un equipament que forma part del patrimoni cultural, del patrimoni educatiu, del patrimoni social, com s'ha vist, de Sitges, no? Però sobretot celebrem aquesta trajectòria de pràcticament 100 anys d'un servei públic, d'un servei de coneixement compartit i d'un servei de compromís amb la cultura i amb les persones, gairebé 100 anys. Quan una biblioteca arriba als 90 anys, i com s'ha dit abans també, 90 anys en el mateix emplaçament, no estem parlant només d'un edifici, com també s'ha dit, o d'una col·lecció de llibres, sinó que estem parlant de molt més, estem parlant d'un espai que forma part de la memòria col·lectiva. Quan dèieu totes aquestes històries, aquestes parets, han viscut tanta història, han sentit tants sentiments de tantes persones que han vingut aquí, persones, com s'han escoltat molts, que venien a estudiar, que es volien treure una carrera, persones que venien amb els seus nens, que volien que els nens aprenguessin a llegir i que s'aficionessin a la lectura, persones que venien felices perquè havien aconseguit el que fos, persones que venien tristes perquè estaven tristes i venien aquí ha de fugir una mica. Per tant, aquestes parets han respirat història sitgetana cada dia, i és això el que és una biblioteca, com s'ha dit moltes vegades, molt més que un espai amb llibres. La Biblioteca Santiago Rusiñol és una de les institucions culturals més estimades i més arrelades al nostre municipi, no? I de fet el seu nom ja ho indica, perquè ens connecta amb una de les figures capdals i més importants de la història de Sitges, com és el senyor Santiago Rusiñol, artista intel·lectual que va contribuir molt decisivament a projectar precisament la nostra vila com un referent cultural. I aquesta vinculació no és casual. La biblioteca ha estat, des dels seus inicis, una expressió de l'esperit obert i de l'esperit creatiu i inquiet que defineix la nostra vila. Al llarg d'aquests 90 anys, la biblioteca ha estat testimoni d'aquests grans canvis de la societat. Ha superat moments complicadíssims, quan llegien l'any 36, l'any 39, els anys 40. Jo, en els darrers anys, que sóc veïna propera, he vist algunes cosetes, he vist les obres, he vist la inauguració, he vist com es trencaven aquests vidres d'aquí dalt amb uns forts vents, he vist algun ensurt que tenia en foc aquí, hem vist de tot, no?, amb tants anys. I també, deixeu-me dir que escoltant a la Tija m'he preocupat, perquè algunes coses segueixen igual. L'any 39 tenien greus problemes amb la calefacció i actualment tenim moltes vegades problemes amb l'aire condicionat, no? I l'any 36 o 40, no sé quin any, deien que esperaven que la Diputació els donés no sé què. Doncs amb això no han canviat tant, eh? O sigui, algunes coses sí que han canviat, però d'altres sembla mentira que no haguin canviat tant, no? Però bé, tota aquesta trajectòria no hauria estat possible sense la dedicació, sense la professionalitat de totes les persones, aquí n'heu anomenat moltes, totes les persones que han format part al llarg de tots aquests anys, no? Bibliotecàries, bibliotecaris, personal tècnic, responsables culturals, voluntariat, col·laboradors que han entès que una biblioteca és molt, molt, molt més que un servei. És una eina de transformació social. I també vull reconèixer el paper de moltes entitats culturals, dels centres educatius, de totes les persones usuàries que han fet seva la biblioteca, com alguna de vosaltres ha dit, gràcies a la meva biblioteca, que han contribuït a mantenir-la viva generació rere generació, perquè la història de la Biblioteca Santiago Rusiñol és també la història de la relació que té Sitges amb la cultura. Som una vila que ha construït una part molt important de la seva identitat sempre precisament al voltant de la creació artística, del pensament, de la literatura i del coneixement. I en aquest relat col·lectiu, la biblioteca ocupa, evidentment, ocupa un lloc molt central. un equipament essencial perquè garanteix sobretot un dret fonamental, que és l'accés universal a la cultura, l'accés universal a la informació. I això aquesta biblioteca ho té, en un món cada vegada més complex, més accelerat, sovint més desigual, les biblioteques continuen sent espais de democràcia, d'inclusió, d'igualtat d'oportunitats, espais oberts a tothom, independentment de l'edat que tinguis, de l'origen que tinguis o de la teva situació econòmica. Aquesta és una porta de l'oportunitat i a la llibertat. Aquí pot entrar tothom. I és precisament aquí on també apareixen els reptes del futur. Les biblioteques del segle XXI tenen desafiaments davant seu molt importants. Han de continuar fomentant l'hàbit lector, especialment entre els infants i els joves. Han de contribuir a reduir les bretxes digitals, que avui en dia en són moltes, i a combatre la desinformació, que avui dia també és molt gran. Han de ser espais d'aprenentatge permanent, de cohesió social i de participació ciutadana, i ho són, però han de seguir sent-ho. També han de continuar preservant la memòria local, molt important, aquí també tenim molt patrimoni documental, al mateix temps que incorporen noves formes d'accés al coneixement i nous serveis, com s'està fent, adaptats a les necessitats emergents de la societat. Avui en dia, absolutament connectats a la xarxa, les biblioteques són molt de xarxes també i per tant també estan presents. Des de l'Ajuntament de Sitges assumim aquest compromís. Volem que la Biblioteca Santiago Rusiñol continuï sent un equipament de referència, capaç de respondre a tots aquests nous temps i aquests reptes sense renunciar als valors que l'han fet imprescindible durant aquests 90 anys. Volem una biblioteca encara més oberta, més accessible, més innovadora, més connectada amb la comunitat, si pot ser. I una biblioteca que continuï acompanyant els infants en els seus primers descobriments lectors, perquè volem sitgetans i sitgetanes que siguin lectors i lectores, que sigui un recurs pels estudiants, pels investigadors, un punt de trobada per a la gent gran i un espai de creixement per a tota la ciutadania. Perquè invertir en biblioteques és invertir en educació, és invertir en cultura, en cohesió social i, evidentment, és invertir en el futur. Avui celebrem aquests 90 anys amb molt d'orgull i amb molta gratitud. Orgull per la trajectòria recorreguda i molta, molta gratitud envers a totes les persones que heu contribuït a fer possible aquesta història d'èxit col·lectiu. Però aquesta celebració no és només una mirada al passat, és també una invitació a continuar escrivint les properes pàgines d'aquesta història, que sigui per molts anys i molts, molts més, 90 o més, que la Biblioteca Santiago Rusiñol continuï sent durant molts més anys un espai de coneixement, de llibertat, de convivència i de cultura al servei de Sitges. Moltíssimes felicitats i moltes gràcies a tots i a totes. Moltes gràcies.
2: Dos minuts i seran les 12. Així va anar ahir, en una plaça de l'Ajuntament, davant de la façana de la biblioteca plena de gom a gom, per assistir a aquest acte institucional del 90è aniversari de la Biblioteca Santiago Rusiñol, amb testimonis del passat, del present i amb aquesta projecció de cara al futur. Cap de setmana en la qual es tanca el Corpus, el diumenge a partir de 7:45 als jardins de l'hospital, el tancament oficial del Corpus, el cap de setmana del Pride, amb els actes culturals i sobretot amb la desfilada, el diumenge a partir de 16:00 PM, cap de setmana també amb aquestes dues exposicions que s'inauguren al Miramar, l'exposició d'en Francesc Silloé avui i demà dissabte l'exposició de Jordi Nin, i també el cap de setmana en què les patinadores sitgetanes organitzen aquesta paella solidària per poder anar al Mundial del Paraguai, a més de moltes altres coses d'agenda. Que tinguin un molt bon cap de setmana. El dilluns tornarem ja amb la programació d'estiu, el darrer matí amb nosaltres d'aquesta temporada. El dilluns encetarem ja la cel obert, òbviament amb l'estiu per endavant i amb tot el que ens porti la setmana que ve, que no serà poca cosa també, perquè ja ens estem acostant cada vegada més a Sant Joan i, òbviament, de cara a Sant Joan, la festa del Poble Sec i tot allò que porta afegit aquesta obertura de la temporada més festiva del calendari anual. Molt bon cap de setmana. Fins dilluns.

Ràdio Maricel, 107.8 FM. El jutge del cas Plus Ultra imputa un altre cop l'expresident espanyol José Luis Rodríguez Zapatero, ara per suposat frau i contraband, arran de les joies trobades en una caixa forta del seu despatx. Segons la taxació que se n'ha fet, tenen un valor total d'1,3 milions d'euros. Els Estats Units i l'Iran diuen que estan a prop d'un acord per a un memoràndum d'entesa base per aturar la guerra i iniciar negociacions sobre el programa nuclear iranià. El primer ministre pakistanès, país mediador de les converses, afirma que s'ha arribat a un acord entre les parts, però se n'estan enllestint els detalls. Entra en vigor el nou model de migració de la Unió Europea que endureix el control a les fronteres i permet l'ús de centres de deportació a tercers països. Alemanya assegura que servirà per reduir la immigració irregular, mentre que les ONGs critiquen que prioritza la vigilància policial i deixa de banda el vessant humà. El papa Lleó XIV ha tancat la seva visita oficial a l'Estat. Abans de marxar, l'avió que l'havia de portar de les Canàries a Roma s'ha avariat i ha acabat tornant al Vaticà amb l'avió del rei Felip VI. El pontífex s'acomiada després de 7 dies de viatge amb una última jornada a l'arxipèlag, on ha assegurat que les migracions són una oportunitat d'enriquiment mutu entre els pobles. El Tribunal de Justícia de la Unió Europea farà pública la seva sentència sobre la llei d'amnistia el 16 de juliol. El Constitucional espanyol espera la decisió de la màxima instància comunitària per decidir si aplica la mesura de gràcia a l'expresident Puigdemont i als altres líders del procés. Elon Musk és la primera persona que aconsegueix el bilió de dòlars de fortuna. Es consolida com l'home més ric del món després de la primera cotització a borsa de SpaceX, que ja en la primera sessió s'ha enfilat fins als 161 dòlars, un 20%.